0: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
6: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
7: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
8: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
9: Com sempre, salut i perdí.
10: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
11: La veritat per davant de tot.
12: Andy i... jo no penso dir la paraula.
13: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
2: M'he quedat esparverada.
14: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
15: Nena, nena, nena, nena!
16: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express, amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

Amb CH hem obert aquesta nova edició del Catalunya Express. La cançó es diu Tres Estius. Ja ha estat la nostra benvinguda aquest diumenge a la tarda aquí, a l'FM de Ràdio 4.

0: Què tal? Salutacions des de Ràdio 4. Avui és diumenge i com cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda estem al teu costat per explicar-te tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants a la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui, a la segona hora, tindrem nosaltres a La Pegatina. Acaben de publicar un disc titulat Fuegos de Barrio, un disc amb aroma mexicà, perquè el productor ha estat un productor de gran prestigi en aquell país i l'han volgut incorporar en el seu discurs musical. Venen aquí per explicar-nos una mica el seu retorn als escenaris en aquesta temporada de concerts que iniciem ara aquestes setmanes d'inicis d'estiu. Els de La Pegatina és una banda consolidadíssima que porten més de 20 anys a la carretera i acaben de firmar un disc interessantíssim que avui venen a compartir amb nosaltres. Fuegos del Barrio. Això, però, serà a la segona hora, perquè en aquesta primera coneixerem una banda barcelonina, un projecte de tres músics de diferents llocs de Catalunya que s'han ajuntat a Barcelona per fer un EP homenatge a la ciutat i al barri de l'Eixample, bàsicament perquè l'àlbum es diu Xamfrà i està tot ambientat a l'ambient de l'Eixample. Ens ho explicaran. Són els Cel Obert, els convidats d'aquesta primera hora de Catalunya Express, una primera hora que hem obert amb CH, però que continua amb el duet que ens porten Pozzoli i Lluc. La cançó és Xecs.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Aquesta cançó és part de l'Eixample, és una de les tres cançons que acaben de publicar els nostres convidats a aquesta hora, que són el Cel Obert. Saludem a la Laia, en Miquel i en Martí. Com esteu?
1: Molt bé, bona tarda.
2: Contents d'estar aquí.
0: Tres cançonetes, Escolta, que poca cosa.
2: Sí, és que això ho farem estirat tot el 2026 i estem preparant un disc conceptual per el 2027.
0: Perquè em sembla que és la primera part d'una trilogia, d'una cosa d'aquestes. Com anirà això?
3: Doncs de moment és com el primer avançament d'això, d'una trilogia que després conformarà un disc, i és un petit EP, com un tastet, que després en sortirà un segon també de tres temes i un tercer de tres temes, i llavors ja sortirà el disc, de manera que ja és anar fent a poc anar construint això. Sí.
0: La temàtica és urbanística, diguéssim, no? Perquè l'EP es diu Xamfrà, aquesta cançó és dedicada, doncs, a un indret molt concret, a un bar de l'Eixample. Què hi havia en aquest bar? Què explica aquesta història?
1: Doncs aquesta història va néixer una mica com una reivindicació de l'amor quotidià, perquè a vegades ens estem molt cansats de les històries d'amor romàntic, superexplosives, no?, en què tot és molt intens, i també ens agrada això, reivindicar les coses que es fan al dia a dia, el cafè amb llet que et prens cada matí, no? I ens va semblar molt idoni, doncs, també marcar-ho amb un bar de l'Eixample com a símbol, diguéssim, de resistència davant la gentrificació que estem patint en aquesta ciutat ara mateix, no? com aquest símbol d'una cosa que resisteix al pas dels anys i que continua siguent allà després de 20 anys o després de 7 anys de que es coneguessin els protagonistes de la cançó.
0: De fet, l'Eixample no, tampoc és que sigui un indret com molt glamurós, a que li dediquin moltes cançons i moltes obres musicals. Vosaltres ja heu centrat aquest treball, no?
2: Sí, és un teló de fons, al cap i a la fi. No estem reivindicant la bellesa de l'Eixample, tot i que també ho podríem fer, però d'alguna manera...

0: I tant.
1: I jo de Cassà de la Selva, Girona, vull dir que... De... Sí, sí.
2: I com es vau conèixer? Com vau coincidir que Barcelona?
0: Ens vam conèixer aquí a Barcelona estudiant a l'ESMUC. Ens vam conèixer que tots vam entrar a primer de carrera a l'ESMUC, cadascú fent carreres diferents, i mira, va sorgir.
2: I d'on és aquesta obsessió per la quotidianitat urbana que expresseu en aquest EP?
0: Jo crec que ve una mica del fet d'aquest trobar-nos a Barcelona, d'aquest també explorar una cosa que pels tres, per tots tres, era algo... bueno, sona com molt pueblerino, no? Però com aquest espai de la ciutat, a més, quan estan passant tantes coses, com ha dit en Miquel, en aquest sentit, doncs, de reivindicació social també, de gentrificacions, d'una realitat que s'està coent, doncs, molt. I llavors també, doncs, buscar aquest espai d'habitar la ciutat des del nostre punt, que és també, doncs, des de dir, no som d'aquí, però alhora ens hi sentim, no? I llavors també és veritat que amb cel obert hem anat utilitzant molt el paral·lelisme del cel obert literal d'un edifici, com l'espai aquest, el que en castellà es coneix com a Patio de Luces, no?
2: Sí, que la gent sortia conjunt a criticar les veïnes.
0: Exacte.
2: I penjar la roba.
0: Sí, sí, no? Sí, penjar la roba, tot això, no? I llavors hem explotat com molt aquesta idea i amb això que anirà venint ara, de moment tenim aquest primer capítol que és el xamfrà, que és la zona com per on es construeix, no? I per on és un punt d'unió més d'aquests dos carrers, però ja podem dir també que els següents EPs aniran sortint per anar construint aquest edifici on el centre és aquest cel obert.
2: I al final serà un bloc de pisos, això.
0: Efectivament.
1: Exactament.
2: Està bé. Si això és una cadira, la pota que falta seria Nil Canals, oi?
1: Nil Canals.
2: Que és el productor de tot això, que de fet ja és un habitual del vostre
1: sí,
2: projecte.
1: Sí, sí. Mm. Ja és un mes de la casa.
3: Sí. Ens ha ajudat molt a construir aquest so de cel obert. Creiem que de mica en mica l'hem anat trobant. També ens hem anat trobant musicalment entre nosaltres, però ha sigut una peça molt important per trobar-lo.
2: Aquest estil que heu anat trobant el defineu com a pop-rock elegant i sensible.
3: Sí, exacte. Ens agrada recórrer sempre aquest plan més emocional i parlar de la quotidianitat, però sempre des d'aquesta perspectiva d'obrir-nos i deixar-nos mullar.
2: Sí... Amb qui us haurien de comparar? Amb quins sacos han de posar el cel obert? Més clar, perquè la gent no us tingui ubicats, eh?
3: El Miquel, aquesta és per tu.
1: Ostres, quins nervis ara, no ho sé. Últimament sí que estem dintre d'aquest pop-rock, però també ens sentim una mica identificats amb potser aquest element més folk, una mica folk-pop. No ho sé, a vegades pensem potser en grups més com Ginestar, fins i tot tirant una mica de velles referències Manel o, no sé, o la Ludwig Van, evidentment salvant les distàncies, no? Perquè són gent que admirem i respectem molt, però no sé.
3: Sí, sí, sí, exacte. Potser quan vam començar també volíem marcar-nos en un pla més de pop festiu, entre cometes, però potser no és el que ens escau millor o amb el que ens sentim més còmodes, i sí que ara ens emmarquem dins d'aquesta escena que diu el Miquel.
2: Jo tinc una mica la impressió, veient una mica la gent que passa per aquí, que el foc ha tornat a agafar certa fons, sí. Força, no? Després d'aquesta tongada de música urbana que ho ha envaït tot, ara comencen a haver-hi, doncs, això, propostes de folk, podem citar les Alós i unes quantes més, i gent que, com vosaltres, doncs, també una mica s'hi acosta. No sé si també noteu que hi ha una mena de ressorgiment o torna a florir una mica el folk.
0: Sí, totalment. Jo crec que sí. Sí. Tu, Miquel, saps més la vessant...
1: Ui, jo...
0: com històrica, comparativa...
1: Bueno, aviam, tampoc es tracta de fer aquí una lliçó. No, però sí, jo crec que està tornant, però és una cosa que ja fa anys que es cou, no sé, potser ja ve això dels 2000, quan va començar a sortir Coetus i tota aquesta tropa, però també, no sé...
2: Sí, però això és una onada anterior,
1: sí, sí.
2: Eh?
1: Però jo crec que això ha anat com tenint el seu romanent, jo què sé, amb la Sílvia Pérez Cruz i la Judit Niederman. Jo crec que la meva generació ara estem com redescobrint aquesta música des d'un lloc de dir, ostres, això no com allò que descobreixes algo que no vas poder viure, i crec que em passa amb molta gent del meu voltant de dir, ostres, Coetus, ostres, la Judit Niederman, la Sílvia, i que s'estan convertint una mica com uns referents que la gent d'ara, les noves generacions, estan prenent com a model, no? Potser.
2: Parlant de referents, ara escoltarem una cançó que compartiu amb en Sergi Carbonell, de les ànimes de Charango, amb qui m'agradaria saber quin és el vincle que us hi uneix, o no, o el vau trucar així a porta freda i va dir, volem que col·laboris, com va anar això?
0: No.
3: La veritat que tenim una manera d'entendre les col·laboracions com un procés orgànic. És a dir, encara no hem tingut cap col·laboració que hagi sigut així a porta freda, dir, ei, tenim aquest tema per tu, t'encaixa. I amb el Sergi, per qüestió de sensibilitat de la cançó, era una cançó que ens encaixava. Amb el Sergi ens havíem conegut anteriorment, havíem tingut algun contacte, ens havíem conegut personalment, i va ser molt natural enviar-li un primer missatge, proposar-li, després trucar-nos,

0: i poder tancar la proposta.
1: Doncs, si us sembla, escoltem aquesta cançó que es diu Niu. Quim la posa en context. De què va aquesta cançó?
2: Va, és el meu moment.
0: Moment, Laia.
2: Doncs mira, aquest estiu passat estàvem component aquestes noves cançons i altres que aniran sortint al Pallars, allà a casa en Martí. I jo els migdies, mentre ells no sé què feien, jo m'estirava a prendre el sol i m'encantava mirar les orenetes. N'hi havia un munt, era una passada. I recordo que jo un dia que vaig anar allà, quan ja ens tornàvem a trobar després d'així una mica de pausa del migdia, i dic, nois, hem de fer una cançó que parli d'una oreneta. I de cop va com començar a sortir tot molt orgànic, musicalment, la lletra, tot, i rapidíssimament ho vam lligar amb crec que un sentiment que tots tres portàvem dintre des de feia temps, envers a tot el genocidi que ja està ben a Palestina, a Gaza, i amb totes les guerres que es viuen com a Ucraïna, i el fet aquest d'haver de marxar, aquest fet del marxar de casa teva, d'haver de migrar cap a un lloc, cap a una incertesa, no? I com aquesta una de migratòria constant que tenen les orenetes, doncs ens portava aquí també, i en lo bèstia que és, no? que un ocell visqui això permanentment, mm-hmm. i que hi hagi tantes persones que ho hagin de viure a marxes forçades, no? I bueno, la veritat és que va ser molt orgànic, i que crec que els tres necessitàvem treure una mica tot això que duíem dintre des del nostre aportació, que és la música.
1: Doncs va, som-hi, escoltem aquesta cançó que es diu Niu, i que el Celobert comparteixen amb en Sergi Carbonell.

0: Niu, el cel obert, el seu EP Xamfrac és una primera part, una primera mostra del que aniran construint en els pròxims mesos. Això ja té dates ja més o menys clares de com anirà sortint això o què?
1: Tenim dates aproximades.
0: Tardor?
1: Tardor, efectivament. El següent EP segurament serà a la tardor, després de l'estiu. No tenim una data clara, però sí. I llavors el tercer EP seria finals d'aquest any, principis del següent, allò hivern.
2: No ens estem mullant gaire, ja ho veu.
1: No. És una cosa a foc lent.
0: Al final això serà un àlbum sencer fet a miquetes i fet a pedaços. Dues coses molt terrenals abans de seguir, perquè m'ha justificat molt bé aquesta cançó de Niu, però jo m'he quedat amb la història de les oronetes. Jo pensava, abans hi havia més d'oronetes. Algú té alguna pista sobre això? Pot ser o no? O és una impressió meva?
2: Pot ser.
1: No sé, l'ornitologia no és el meu fort, la veritat.
2: No ho hem tocat encara.
0: Algun ornitòleg aficionat aquí?
3: No ho hem tocat. Jo sí que és veritat que a casa d'un dels meus millors amics hi ha uns nius d'oronetes que cada any hi són.
0: Encara hi són.
3: Llavors, per mi també, és veritat que potser no tinc la visió global, però clar, jo penso en l'Euge, en casa seva, que hi ha com tots aquells nius d'oranetes, que de fet quan va sortir la cançó em va dir, buah, laia, quina passada, just ahir van arribar les oranetes a casa.
0: Clar, jo és que tinc l'exemple de casa de la meva mare, que abans hi havia moltes i ara no en veig de nius oranetes. I dic, alguna cosa està passant. Igual que els insectes. Si us fixeu, ara, quan a l'estiu, al capvespre, t'anaves en cotxe i quedaven les matrícules plenes de cadàvers, d'insectes que havies matat. I ara n'hi ha la meitat o menys de la meitat. I això sí que és una cosa que s'està estudiant i els científics diuen, què està passant amb els insectes que els estem matant? Però bueno, dèries meves, ho sento.
3: Endavant.
2: Ostres, ara estic amb la inquietud de saber.
3: Sortirem i buscarem l'onada migratòria de les...
0: Exacte.
1: Canvi climàtic, contaminació, suposo que igual va per aquí.
2: Segur.
0: És probable. Que tampoc no cal confondre els falsiots amb les oronetes.
3: No.
0: Que són molt semblants, però no és el mateix bitxo.
1: Veus, és exactament aquí on s'acaba el meu coneixement d'ornitologia.
0: Bé, vull dir, no seguim per aquí perquè ja acabaríem ràpid. Però una cosa que no m'ha quedat clara d'abans. El Parc de l'Eixample existeix, de veritat?
3: No.
0: Hi ha un lloc físic? No.
3: No, és fictici. Era la imatge aquesta com d'un bar que resisteix tot i tot el que pugui anar passant, com típic bar Manolo, que hi ha el senyor de sempre i que, bueno, saps?
0: Sí, el típic bar de l'Eixample, que ara són xinesos, bàsicament. No hi ha Manolos, ja... com es diguin, però no són Manolos ja.
2: Bueno, però sí que és veritat que no és un bar, però jo, per exemple, escoltant Bar de l'Eixample i parlant de la idea de Bar de l'Eixample, sí que m'imagino petits llocs com el supermercat del barri, que entre es coneixes el nom de les persones que hi treballen, saben com et dius, aquest dediques, no? I és maco, no?
1: A mi m'aboca també una mica el Bierzo, que és un bar-restaurant que queda al cantó de l'Esmuc, i que en Toni, clar, coneix a tothom que ha passat per allà i sempre et saluda.
0: Això, per mi és una franquícia, perquè bars Bierzo n'hi ha molts a tot arreu, eh?
1: Jo diria que aquell no.
0: No, segur que no. El bar Bierzo em sona molt.
3: El bar Bierzo està al costat de l'Esmuc, allà de l'auditori, hi ha el Toni, que és un Què passa, majete? És meravellós, però és que jo no l'he vist cap com aquell, de Bar Bierzo.
1: Sí? No, autèntic.
3: Molt autèntic.
0: Que, higiene, la justa.
1: Exacte.
3: I és la
0: gràcia. No dic el Bierzo, eh? En general...
1: No, també.
0: No? Sí. Un bar que, bueno, hi entres, però tampoc n'esperis aquí la pugna màxima.
1: No, però de cop et porten un codillo a l'horno i dius... Exacte. Ostres.
2: I les truites de patates.
0: Home, efectivament.
3: Bueno, i de tot el que no és patata, tot.
0: Mireu si et dona per parlar un bar de barri. Per cert, que no ho hem dit, però en aquesta cançó, a part del Sergi Carbonell, hi ha la Sílvia Bell, també, recitant, i l'Ibrahim Beissani. O sigui, que ha fet un pack aquí.
3: Sí.
0: I una cançó, doncs, una mica que suposo que simbolitza tot el que voliu expressar sobre aquest tema, no? Imagino.
2: Sí. Sí. També és veritat que ara, quan l'escoltem acabada amb els versos, és molt més obvi de saber de què parla. Però també hem de dir que abans que hi haguessin aquests versos recitats de la Sílvia i l'Ibrahim, era molt més ambigu, realment. Havíem deixat d'escoltar la cançó a persones del nostre voltant i no era tan clar que realment volgués dir això i tenia aquesta vessant una mica més poètica i subjectiva.
1: Sí, els hi vaig posar als meus pares allò que clar, per nosaltres era claríssim que parlava d'una oraneta i un em va dir que si era algú que havia marxat de casa, una altra persona que si algú era d'algú que s'havia mort, nosaltres no, és una oraneta. Sí. S'agrada una mica també aquesta ambigüetat.
0: Està bé. El que queda clar és que en aquesta cançó, i suposo que en d'altres, no defugiu els conflictes socials i la crítica. Creieu que el pop en català ha perdut aquesta càrrega de denúncia social que vosaltres intenteu recuperar?
2: Sí i no. hi ha persones que se n'han anat, com aquesta idea de la noia catalaneta, que moltes vegades es critica, però també hi ha grups que estan a dalt, com Ginestà, o Oques, que s'han pronunciat moltes vegades, i nosaltres ens alineem completament amb aquesta postura, que es pot fer pop emocional, parlant d'emocions, parlant d'amor i de tot el que vulguis, però també hi pot haver espai per reivindicar i dir les coses ben dites.
3: Totalment.
0: Veig que teniu el concepte cel obert, el teniu bastant treballat, no? Vull dir que no és només un nom que pot tenir més o menys gràcia, però sinó que per vosaltres doncs, defineix una mica el projecte, entenc, no?
3: Sí. Sí, la veritat és que jo crec que quan vam començar i vam començar doncs, a fer entrevistes i tot això, que per nosaltres era algo molt nou, i per explicar ben bé què era aquest projecte, no? Nosaltres reivindicàvem moltíssim constantment que Cel Obert no només era un projecte musical, sinó que era com un espai real alhora que abstracte, però que la gent visualitzés aquest espai de Cel Obert, aquest espai com comunitari, perquè creiem també doncs, que és important dotar d'una entitat real d'allò que estàs explicant, no? Que a vegades ens perdem en coses molt abstractes quan una imatge a vegades val més que mil paraules, no? Que es diu tant. I sí, hem treballat molt aquest concepte i l'hem explotat molt, perquè llavors el tema Llums, doncs, que era el nom del primer disc, després hi va entrar una EP que es deia Ombres, no? I tot això que al final conflou a tants llocs de la vida, no? Però en aquest Cel Obert, i ara doncs, també aquest nou disc que sortirà el 2027, no deixa de ser històries que es narren de vides que conflueixen, tot i no estar compartides, no? De persones que estan confluent i visquent en un mateix Cel Obert, per exemple, en un mateix bloc de pisos, tot i que potser no tinguin més a veure que això, no? I,
0: sí. Des d'aquell 2023 que va passar per aquí, presentar aquell àlbum,
3: efectivament.
0: Llum, què creieu que ha canviat o com ha evolucionat el vostre so i el vostre projecte?
1: Jo crec que una mica hi ha influït el fet de hi haver fet tots els passos i estar-los començant de nou. És a dir, quan vam començar a compondre temes i tal, no havíem fet concerts, era la primera vegada que entràvem a l'estudi tots plegats, encara no ens coneixíem potser de com ens coneixem musicalment ara. I després de 2 anys, pràcticament, més, d'haver estat fent concerts, fent cançons, veure què ens queda bé, què ens queda malament, què ens surt bé, què no, jo crec que ens fa agafar una mica de perspectiva, no? I de dir, ostres, mira, a vegades és que ja no és ni conscient de dir això és el que ens funciona, anem per aquí, sinó que és el que t'acaba sortint. I no ho sé, crec que és això, una qüestió sobretot de perspectiva i d'haver currat ja molt junts. Sí.
0: Aquest concepte de fer 3 EPs i amb això crear al final un àlbum sencer, què us aporta a vosaltres? Què creieu que... Per què heu optat per aquesta via?
2: És el relat. És a dir, nosaltres ho volíem fer per relat. No és estratègia de anem a segmentar i anem a propiciar que tot ens vagi el millor possible, sinó perquè creiem necessari que volíem explicar aquesta història, construir aquest edifici que tindrà en comú aquest Cel Obert que hi haurà al centre, on aquestes vides paral·leles conflueixen, com explicava la Laia. I, a més, ens semblava molt assertiu comunicar-ho d'aquesta manera. Mm-hmm. Anar bastint aquest edifici en 3 parts i de mica en mica.
0: Les altres parts estan ja fetes? O només hi ha les bastides? O com està ara mateix l'edifici?
1: Sí, estan bastides.
0: S'ha d'aixecar parets i acabar de...
2: Ens queda alguna juntura de l'últim pis. Sí.
1: L'enllumenat.
3: Sí. Que també jo t'he de dir que crec que el que deia el Martí és totalment això, i crec que també una mica el fet de que potser amb el primer disc i amb el que hem anat traient, crec que en cap moment ha sigut allò de ho hem de fer ja i s'ha de treure ja, però sí que la immediatesa aquesta constant tampoc és una cosa que ens moli gens. Llavors poder dir, vale, calma, anem fent, anem veient com respira, anem veient com es rep, anem veient com ho defensem en el directe i com llavors això ho portarem a les següents cançons, crec que és algo que també té molt de sentit. Sí.
0: Vol dir que amb només 3 cançons, d'aquest disc que teniu d'anteriors, evidentment, no esteu fent directes, esteu reservant que l'any que ve tenim tot això completat, o es podrà veure en directe aquest any?
1: Doncs sí, tenim algunes dates ja que poden veure en el nostre Instagram, @somcelobert, i que anirem actualitzant, però ara mateix, així de bones a primeres, en tenim 3 en banda completa, que ens fan molta il·lusió. Una d'elles és el Festival Microclima a Camprodon, l'1 d'agost, que a més compartirem escenari amb els Pets i els Amics de les Arts.
0: Carai, tu!
1: Que són, evidentment, grans referents nostres. L'altre és el Festival Àurea a Montblanc, el 20 de juny, que a més també hi haurà Oueses, hi haurà molta altra gent xula. i un altre serà a Cornellà de Terri el dia 17 de juliol. Ho estic dient de memòria, així que espero que estigui tot bé.
0: El Miquel ho té tot al cap, ja ho veig, eh?
3: Sí.
1: Estudiat, estudiat.
2: Tu en saps, Solfa.
0: Fantàstic. Acabem, però ens hem escoltat tot l'EP, tranquil·lament, així, com qui no vol la cosa, i acabem amb Pretèrit Plus Com Perfecte. Qui me'l presenta? De què va aquesta cançó?
2: Doncs aquesta cançó parla de dues històries, de dues persones que són completament diferents, aparentment, però que realment tenen aquest sentiment en comú d'enyorança. És una cançó que realment parla de l'enyorança que tens quan et fas gran. Entres a la vida adulta, òbviament som adults, tenim responsabilitats, però també hi ha aquest cert dol, després d'haver marxat de casa, inclús després d'anys d'haver marxat, d'enyorar aquest temps amb els germans, amb els pares, i tot i que tornis a vegades, saps que mai tornarà a ser el mateix.
0: Com us repartiu la feina compositiva? Hi ha algú que porti la veu cantant amb això? O us encuida de les músiques, les lletres? Com va?
3: Pregunta molt interessant, perquè estem molt, molt contents de poder dir que tot el que ha sortit ara nou i tot el que anirà sortint és composat entre els tres al 100%.
0: Al 100%.
3: Ens posem els tres amb la guitarra, el piano, tal, i anem fent. I va sortint tot conjuntament, o sigui, entre els tres, però a més no és allò de dir fem la música per un costat i la lletra per l'altre, sinó que el procés és com molt orgànic sempre, no? De dir de què volem parlar i llavors anem buscant fins que algú ens encaixa. Sí.
0: I aneu treballant les cançons fins que surt alguna cosa que us està bé a tots, diguéssim.
3: Sí,
0: us costa molt de posar-vos d'acord o què?
3: Doncs menys del que pensàvem, jo crec. Sí. Perquè, o sigui, al final no deixa de ser un passar tres filtres constantment.
0: Clar.
3: I alhora també mola com, ja a nivell personal i intrapersonal, no, de dir-nos, tio, això no mola prou.
2: Ja.
3: Hem de trobar alguna cosa que ens encaixi, no? I de cop xoquem fins que algú diu, i sí, i diu allò que dius, és això.
0: És això. Sí. I el fet de compartir això, estudis a les MOOC, suposo que també us ha ajudat, no? A parlar el mateix llenguatge, d'alguna manera.
1: Mira, no sé què dir-te.
0: No?
2: Sí.
1: O sigui, en part sí, però jo crec que, sobretot, En aquest sentit, les MOOC ens ha ajudat molt quasi com una agenda de contactes, de dir, sí. Hosti, tenim aquí un munt de persones increïbles a qui podem recórrer quan necessitem alguna cosa. I també és veritat que potser el llenguatge de la música que estem fent és un llenguatge, no vull dir un llenguatge simple, però és un llenguatge, diguéssim, molt de... que pot entendre bastant tothom, vull dir, no estem fent jazz ni estem fent coses super elaborades, i que, evidentment, les MOOC ens ha ajudat, però jo crec que sobretot en aquest cas, en el cas de Cel Obert específic, jo crec que és bastant això, un punt de trobada i un punt d'agafar gent i de dir jo et pull a tu perquè sé que ho fas molt bé.
0: Fantàstic, doncs ja ho sabeu, són la Laia, són en Miquel, són en Martí, una banda que es diu Cel Obert i que acaben de publicar Xamfrà, que és una part d'una cosa més completa que anirem veient en els pròxims mesos. Gràcies per venir a parlar-ne, per explicar-nos una mica això, i us esperem amb els següents capítols d'aquesta història que s'ha de completar.
3: I tant.
2: Genial.
0: Ens quedem amb aquest Pretèrit Plus Quan Perfecte. Fins una altra.
3: Fins una altra.
1: Gràcies.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf catalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: dies que vindran.
1: Una cançó dels Catarres, que és una fotografia dels instants previs a un retrobament molt esperat. Aquesta cançó, que és l'última novetat que ha llançat la formació d'Aigua Freda, es diu Diumenge sense drama. És un dels temes dels Catarres, que dona pas a una altra novetat, que en aquest cas ens arriba de la mà d'en Tito Martí. La cançó és Si no fos un covard.

Tito Martí, si no fos un covard, arribarem al pur horari amb una de les noves cançons dels Pets, una nova versió, la versió 40 aniversari de Jo sóc el teu amic, perquè aquesta banda, liderada per en Lluís Gavaldà, com algunes altres de la seva mateixa generació, com els Lacs en Busto o Sopa de Cabra, aquest any estan girant per celebrar els seus 40 anys als escenaris. Ells ho fan amb aquesta cançó. Amb ells arribem a les notícies de les 6. Jo sóc el teu amic.

Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

0: res més. No em cal res més.
1: Una meravellosa balada d'en Roger Pedrós que obre aquesta segona hora. Es diu No em cal res més. Avui aquesta segona la compartim amb la Pegatina, però abans tenim novetats per compartir amb tu, com per exemple que aquesta que ens porta Erzo, que es diu Des de lluny.

Ivet de Nadal torna de la mà del Petit de Calaiut, que li ha produït aquesta cançó, que és un avançament del que serà ben aviat el seu nou disc. La cançó és Mai les ales. I des de l'Empordà, en Miquel Abres diu una cosa que ja sabia en Miquel: el meu país és l'Empordà.

0: Aquesta cançó es diu Brinca i és l'única cançó en català de l'Obris de la Pegatina, que es diu Fuegos del Barrio. Tenim en Rubén i l'Adrià de la Pegatina aquí amb nosaltres. Un honor tenir-vos aquí al programa.
1: Gràcies. Què tal? Sí, tal.
0: Que consti que sou l'únic grup que canta pràcticament sempre en castellà que ve al programa, perquè aquesta... Això que teniu molt clar des de fa 20 anys, de que sou un grup català que canta en castellà, us ho aprecio molt.
2: O sigui, no, jo considero que som un grup que canta en bastants idiomes.
0: Bueno, sí, és veritat.
2: Hi ha discos que tenen molt més castellà, altres discos que van fer algun EP només en català.
0: Sí.
2: Hi ha discos que hi ha hagut èuscar, italià, tal, una mica de tot. És veritat que en aquest disc les cançons que s'han quedat, perquè hi ha una en francès, una en català i 10 en castellà.
0: Però a mi personalment m'ha costat molt assumir que vosaltres, la Pegatina, sou això, un grup català que canta en molts idiomes.
2: Sí. Bueno, però això és com un rep cadascú, no?
0: Des del primer moment jo ho he acabat assumint i interioritzant.
2: Sí.
0: I per això esteu aquí avui.
2: Sí.
0: Per cert, si mai aneu a Montcat i Reixac i entreu per no sé quina entrada...
2: La C-17.
0: Per la C-17, tot plegat, passareu un pont i a mà esquerra veureu un tros de mural que us han fet al vostre poble. Una façana pintada de la Pegatina espectacular. Com ha anat això? Què ha passat aquí?
2: Ens van escriure uns veïns de Montcada que deien que tenien doncs, aquest edifici, aquesta façana, no? que feia temps que l'estaven intentant vendre per fer publicitat a algú. I ens van dir, bueno, però com que portem molts anys i no hi ha manera de que
0: ningú... O sigui, ni ho pagueu, això, us ho han regalat.
2: No, ens van dir, pues fem un servei al poble perquè som fans i creiem que us ho mereixeu, sí. I els, com quan us posen un carrer o algo al poble, doncs mira, aquí teniu això i feu el que vulgueu.
3: No, i lo guai és que en aquest disc, que sobretot fem tota Montcada, els videoclips, tornem al barri, tornem a casa nostra, de cop i volta, que surti aquesta... proposició de fer aquest mural és genial.
2: No, i aleshores vam parlar amb el rei de la ruïna, que és un noi que fa moltes coses a Madrid que ens agrada molt, i que resultava que a més era de Cornellà, i aleshores va venir una setmana aquí i va estar doncs, fent el mural, i després, clar, l'Ajuntament de Montcada també ens va ajudar, perquè una de les empreses de pintures més conegudes a Espanya, que és Valentine, és de Montcada també, i aleshores ja vam fer això, no? I, bueno, i d'aquí a fer el pregó de la Festa Major, la setmana que ve...
0: Clar, és que... d'alguna manera, vosaltres heu posat Montcada en el mapa. O sigui, Estopa és Cornellà, no? I la Pegatina és Montcada i Reixac.
3: Sí, o jo què sé, o Vallecas és Escape,
0: exacte.
3: No? Bueno, també hi ha gent a Montcada, com el Carlos Cuevas, la Dilla Rusa, no? Hi ha Penya, o la Clàudia Pina, la jugadora...
0: Però no fan tan poble com vosaltres,
3: no, però,
0: diria jo.
3: No
0: sent d'allò, no?
2: Sí.
3: Nosaltres sempre començàvem els concerts de vienen des de Montcada, la Pegatina ja està aquí, no? Sempre hem reivindicat el barri, al poble, i sempre estem orgullosos, no, de ser de Montcada.
0: I veig que Montcada us torna aquest amor, eh?
2: Sí. Ha costat, eh?
0: Ha costat?
2: Ha costat molts anys, sí. Sí, vull dir que fins ara no se'ns ha reconegut d'aquesta manera.
0: Ho dius de veritat?
2: Sí, però a vegades depèn molt de...
0: Però sempre heu fet bandera, tal com tu dius.
2: Sí, però dic que a vegades depèn de la persona que hi ha a l'Ajuntament, no? Independentment dels partits que passin per allà, però que hi hagi algun alcalde o alcaldessa que diguin, doncs anem a fer alguna cosa amb això.
0: El cas és que vosaltres veniu d'un any d'any sabàtic, d'aturada de l'activitat, després de 20 anys, gairebé de no parar en cap moment de gires i discos per tot el món. Què va passar? Va arribar un punt de saturació o ens deu parar? O per què vau decidir?
3: Bueno, pensa també que estàvem sempre gravant, composant durant la gira, gravant quan en teoria teníem vacances, que era durant un mes o dos, aprofitàvem per gravar el disc i ja tornàvem a la carretera un altre cop. Llavors, al final, de descans, de veritat, mai hem tingut, perquè també al treballar a l'estiu no hem tingut estius, no hem tingut un juliol o un agost de poder anar...
0: Tu el sol no toques gaire, eh? El sol no toca gaire, tu, per exemple.
3: No, tampoc.
0: Per això.
3: No, i llavors volíem això, també alguns han sigut pares, alguns volíem parar una miqueta, no?, de disfrutar de l'entorn, de la família, no? I era una manera... Teníem una miqueta de por al principi, no?, perquè com que va tota la indústria, tot tot tan atabalat, pensàvem, jo, ostres, al millor a la tornada ningú ningú torna
2: no a nosaltres. Nosaltres.
0: Però si us fan murals i tot.
3: Sí, sí, sí. Però bueno, però això, jo crec que per exemple, durant aquest espai de temps que hem estat parats, una de les coses que per exemple jo he notat és aquesta estima de la gent del barri, del poble, no? Moltes vegades, com que arribàvem sempre atabalats, arribàvem, desfèiem la maleta i muntàvem un altre cop la maleta i piràvem, molta gent del barri al final no em volia molestar, no? I estar un any i mig voltant per el teu barri i que al final

0: Mica el nucli dur, les cares visibles del projecte de la pegatina fa 20 anys, però que al final és un col·lectiu de 9 persones,
1: sí.
0: I que suposo que també no ha de ser fàcil que tothom vagi a una, que hi hagi harmonia amb tanta...
1: No, sí, jo diria que sí. Jo crec que ja estem en un moment que ja s'allarga uns quants anys, però que nosaltres el que fem és que cadascú pot tenir la seva opinió musical, cadascú potser faria un disc superdiferent del que hem fet.
0: I com us poseu d'acord, doncs?
1: Perquè creiem que hi ha una veu pròpia de la pegatina, en la qual que s'ha anat decidint o durant molts anys, no? I és el lloc comú on ens trobem. I aleshores sabem que potser cadascú faria uns arranjaments superdiferents, que faríem uns altres patrons rítmics, no sé què, però sabem que la pegatina és això. Mm-hmm. I és aquest tipus de música, i és aquesta forma de parlar. Vaig intentar fer alguna cançó que la lletra fos d'un altre estil diferent al que fèiem,
0: i
1: el Ferran, el baixista, em va dir, és que clar, això no som nosaltres. I dic, jo volia fer la prova aviam, perquè sempre m'havien dit que fos més explícit, no? I més no tan rebuscat, i dic, anem a provar aviam si teniu raó. I després va dir, és que això ja no és pegatina.
0: Clar, és important, saber qui ets i mantenir l'essència de qui ets, el que t'ha fet durar 20 anys.
1: Clar, per això, i és com que hi ha aquesta veu en comú, i això que deies i a vegades sí que hi ha moments de tensió, i de cop i volta fem, anem tots a una, no? Decidim això entre tots, sí, vinga. I aleshores anem tots a fer la mateixa cosa i amb la mateixa intenció.
0: I ara, tots amb les piles carregades i amb ganes de tornar a la carretera?
2: Sí, amb moltes ganes, sí. Amb moltes ganes de la gira... hem vingut d'Estats Units, de Mèxic, hem fet algunes dates també a Madrid, ara farem les dates a Barcelona i per Catalunya, i després anirem a Holanda, a França, però amb moltíssimes ganes, no? De moment... La rebuda del disc ha sigut molt bona. La gent, una de les coses que ens... Hem volgut tornar als nostres orígens, no? Però també a l'hora d'escoltar aquest disc, molta gent ens diu que és com el primer disc de la pegatina, al carrer. Era un disc que era per escoltar sencer, no? De dalt a baix. I molta gent ens diu que en aquest disc ha tornat a aquesta visió de poder escoltar un disc sencer de dalt a baix, que és molt agradable. Abans, moltes vegades, amb la indústria que vas traient singles, moltes vegades les cançons entre elles no tenen un nexe d'unió. Uh-huh. Però en aquest disc, jo crec que una persona que escolti el disc de dalt a baix veurà reflectit tot l'univers sonor que hem fet.
0: És el disc més mexicà de la pegatina, aquest?
1: Sí, clar. Només tenint una mica de Mèxic ja és bastant mexicà. Sí, és veritat que també la portada té, no?
0: aquests
1: punts, sí, perquè al final l'ha fet el doctor Alderete, que és un artista argentí, però que porta 20 i pico anys a Mèxic, però també perquè, clar, el productor és Camilo Lara, que és mexicà, hi ha una cançó sobre el Dia dels Morts, hi ha una altra que és també com un corrido així i tal... I poc més, en realitat, no? Però ja això ja és molt mexicà, llavors sí, diríem que és el més mexicà.
0: Ara expliqueu qui és en Camilo Lara, però abans m'hauria d'explicar quina relació teniu vosaltres amb Mèxic, perquè gairebé tinc l'impressió que és la vostra segona casa, això.
1: Sí, ho és. Sí? Portem des del 2014 o per ahí, tocant allà a Mèxic, i cada any creix el públic, i cada any hem fet els festivals més grans, hem anat ja 2 i 3 vegades, ara venim de fa poc de tocar de taloners de Guns N' Roses a un festival.
0: Estan grans,
1: Sí, bueno.
0: La veritat és que... De l'Axel Rose.
1: Que va sonar una mica...
0: Un senyor gran.
1: Sí, clar.
2: Bueno, però encara omplen, eh?
0: Això sí, això segur.
1: Sí, la gent està una mica enfadada pel repertori que va escollir, però perquè és que els mexicans són molt, molt fans i aleshores necessitaven... Clar, ens els vam tocar amb tota
0: gent... Aquest és el nivell, Guns N' Roses, la pegatina.
1: Clar, Mèxic, què et sembla?
0: Hòstia.
1: I clar, llavors, a banda que hem viscut allà molt de temps, moltes setmanes, ja ens coneixem com totes les zones, tenim els llocs preferits per anar a fer tacos aquí, no sé què, tot això, i tenim molts amics... també tenim un club de fans, clar, aquí no tenim club de fans,
0: no?
1: Però allà tenim un club de fans que ens segueix, que ens recolza, i si fa falta doncs va fer promoció del nostre disc als festivals, amb flyers o el que sigui, que són molt estimats, i sentim que hi ha una passió per la

0: la música des del públic mexicà molt fort, i llavors és com, ostres, que nosaltres sentim que som una mica com ells, que ens agrada molt la música, ens agradaria estar tot el dia anant a veure concerts i així, i ells són així. I després hi ha una cosa que també que m'agrada molt, que és les radioestacions de ràdio, les emissores de ràdio. Clar, aquí al final a la majoria de ràdios comercials sona exactament el mateix, no?
1: Ara, perquè aquí la ràdio és una merda.
0: Bueno, però sí. anava a explicar sense criticar els d'aquí, anava a explicar-lo d'allà.
1: Bueno, no. Bueno, aquí és molt diferent que altres llocs, deixem-ho així.
0: Sí, però és veritat que tenen, doncs, la seva ràdio de rock, la seva ràdio de reggae, la seva ràdio de ska no sé què, la d'indie no sé qual, i llavors tenen per estils, i totes són emissores gegants, on cada persona pot escoltar, no?, l'estil de música que li agrada, així, i clar, hi ha públic per tothom. Mm-hmm. O sigui, l'únic que necessites per triomfar a Mèxic és insistir, i en algun moment, quan la gent que t'hauria d'escoltar t'escolti i li agradi, doncs...
1: Entrarà en aquella emissora.
0: Clar, no? I portem 12 anys, doncs en algun moment esperem petar-ho més.
1: Déu-n'hi-do. Escolta, i això és com... Penso en aquell bolero del Corazón Loco, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Tenir
1: fans a banda i banda de l'oceà, diguéssim. Uh-huh. Com ho porteu vosaltres, aquesta dualitat?
2: Jo crec que bé, no? Perquè al final pensa que com deia l'Adrià, són públics diferents, però a la vegada disfruten i gaudeixen de la mateixa manera, no? Que és amb la pegatina. I nosaltres ens agrada viatjar, ens agrada liar-la allà on anem, i si hem d'anar a Llatinoamèrica, doncs pues, genial, i si hem d'anar a Europa, genial, si hem d'anar a Tarragona, genial, i si hem d'anar a Andorra o a Galícia, genial. Jo crec que al final nosaltres ens agrada moltíssim tocar, portem més de 30 països...
1: 30 països diferents?
2: Sí, 34, així.
0: Sí, 34, 35.
1: Déu-n'hi-do.
2: I més de 1.500 concerts en 23 anys. Volem... ens agrada això, no? Ens agrada més... més que gravar, ens agrada tocar-lo, no? Per exemple, aquest disc, volíem que fos un disc que es pogués tocar, no? Moltes vegades, si està molt editat, està molt retocat en l'estudi, és molt difícil portar-lo al directe, no? Uh-huh. I aquest disc, de totes les cançons, només s'ha quedat una fora, perquè... Bueno, perquè no ha entrat, però al final hi ha 11 cançons que estan dintre del directe, a part dels hits, i això diu que és un disc molt, molt de directe.
0: Això que deies de cuidar la gent és molt complicat, en el sentit que al final tens les xarxes socials, no? I aleshores t'enfoques en la gira que estàs fent, i llavors sembla que tot ho fas en l'horari d'aquí, a més, perquè clar, hi ha 8 hores de diferència amb Mèxic, i llavors a la gent, quan vas a Mèxic, només la cuides la setmana abans d'anar a Mèxic i quan estàs allà. I aleshores estàs descuidant a la gent d'aquí durant aquell temps, i després, quan tornes, l'has de recuperar, i és com que sembles interessat d'alguna manera, entre cometes, no? De que només els hi fas cas quan has d'anar cap allà.
1: O sigui, tenen una doble vida, diguéssim.
0: Sí, sí, sí. El Corazón Loco, tal qual.
1: Tal qual. Explica'm qui és el Camilo Lara.
0: Camilo Lara és, bueno, és presentador d'aquesta casa també, de Ràdio 3. Té un programa...
1: Sí?
0: Es diu Dilo Camilo.
1: Dilo Camilo?
0: Sí, sí. Llavors també li feien bromes.
1: Ah, no ho sabia.
0: Li feien bromes de tant en tant. Quan deia algo, deien Dilo Camilo. Així, com, bueno.
1: Per tant, què vols dir? Que està fincat aquí?
0: No, està a Mèxic. Uh-huh. Bueno, a Mèxic hi ha Los Angeles, crec que era. Sí. No, però és un productor que porta molts anys, que és la cara visible d'un projecte que es diu Instituto Mexicano del Sonido, que a nosaltres ens agrada molt, però també ha estat el supervisor musical de la pel·lícula Coco, ha estat treballant amb Nora Jones, amb Damon Albarn, en l'Àfrica Express aquest, ha fet moltes coses i ha treballat amb tothom. I aleshores, fa uns anys, ens va demanar si ens podia fer un disc de cúmbies dels nostres hits.
1: Hola, soc Camilo Lara i sí. Vull treballar amb la pegatina.
0: Clar, però ja ens coneixíem més o menys, o sigui, ens teníem vistos, havíem coincidit també en algun festival, sí. Així, uh-huh. Però no havíem xerrat d'aquesta manera. I aleshores, quan vam començar a fer aquestes cançons, vam dir, potser és el moment de dir-li al Camilo que vingui cap aquí, i ens el vam endur a Tarragona, a la Casa Morada, i vam estar allà amb ell un mes, tancats, fent això.
1: Clar. Un mes a Casa Morada, que això és un luxe,
0: per uns
1: músics.
0: Sí, sí, sí.
1: Això es feia abans, però ara hi ha poquíssima gent que pugui permetre's això.
2: I nosaltres, sí, sí. No, encara que volguéssim, no podíem, perquè al final, per temps, no podíem. I això...
0: No teníem 3 setmanes, sí. Per fer-ho. Sí.
1: I el disc es va cuinar allà, es va sorgir de la Casa Morada, ja veniu amb els deures fets, com
0: no,
1: va això?
0: No, nosaltres sí havíem fet les maquetes aquestes a guitarra i veu abans de trobar-nos l'1 de setembre. Ens trobem l'1 de setembre i el dia 3, 4, així, ens escoltem totes les cançons que tenim com ideades a guitarra i veu i ens posem a tocar-les una per una, muntant tota la instrumentació amb la banda. I aleshores, a partir d'aquí, doncs, cadascú aporta el que sigui i creem una estructura de cançó i anem guardant. Anem guardant i quan en tenim 20, 22, diem, vale, fins aquí, anem a veure quines són les escollides que ens agradin a tots.
1: Com es fa aquest procés de triar les cançons?
0: S'escriuen en un paper a la paret i es van posar en vots.
2: Una.
0: I la que té més... Aquelles que tenen més ja dius, vale, és segur perquè li agrada la majoria.
1: Però potser en deus haver alguna que dius, ai, aquesta vols dir que l'hem de...
2: Bueno, hi ha algunes que estan en dubte, per exemple, al final el productor diu, jo crec que li puc treure suc, no sé què, i llavors al final la fiques encara que no li agradi a tot el grup, però si ell li veu un futur, pues és una forma també de...
1: No, i deia al revés, amb allò que ens és que descartes, però que qui l'ha fet,
0: l'Adrià,
1: aquesta era boníssima.
0: Això passa, i ja juguem amb això.
1: I tu has de menjar una mica.
0: Clar, clar.
1: Escolta, Adrià, clar, tu fas lletres que semblen molt senzilles, però són denses.
0: A mi sí m'agrada fer-ho.
1: Vull dir, dius moltes coses a les cançons.
0: Sí, i tant. I per mi cada frase podria ser una cançó.
1: Un desplegable. I això segurament és una mica el teu segell, també, no?
0: Sí, jo crec que sí. A mi m'agrada molt jugar amb els jocs de paraules, no? I que tinguin moltes interpretacions i que cadascú pugui entendre coses diferents. I que siguin metàfores. Després la gent pregunta, i això què vol dir? Doncs mira, ho vaig fer, sí, però ho vaig fer en aquell moment i en aquell moment tenia jo com una visió molt clara del que volia escriure, però ja ho feia amb la intenció de que en el futur doncs, tingués diverses interpretacions, que considero que l'art al final ha de ser això, no? Que cadascú interpreti doncs, a la seva manera, perquè és un reflexe, no? De com ets tu, allò que veus, no? Mm-hmm. I sí, a vegades hi ha algunes més complicades i a vegades hi ha alguna cançó que no me'n recordo ni de què va. No, d'aquestes encara sí.
1: Però si hagués de fer una foto panoràmica, diguéssim, i fer-nos una idea de la temàtica de les cançons d'aquest disc, quina seria?
0: Ostres, sí, em sembla complicat, també, perquè hi ha cançons que no són meves, també. Però trobo que és una... Bueno, hi ha una oda a la bogeria.
1: Oda a la bogeria.
0: Que és ben paià. Hi ha Lupita i Silvino, que tracta una mica dels pols oposats i com es poden trobar, no? I fer alguna cosa que funcioni. Hi ha el Siempre nos tienes aquí, també, que bueno, pues al final l'hem adaptat com a cançó d'inici d'aquesta tornada al projecte. Con este fuego... clar, és que és una mica, a vegades, l'angoixa, l'ansietat aquesta de què estic fent jo aquí, per què em preocupa això si la vida és molt més fàcil. Llavors, una mica, és molt vital, vull dir que no hi ha cançons d'amor, no és com de coses d'anem a fluir, anem a viure, anem a...
1: Bueno, és el teu segell, també, no?
0: Sí, ens agrada el carpe diem, no? Això, que està molt trillat, però sempre jo crec que hi ha formes de dir-ho diferent.
1: La primera cita és a Poble Espanyol. Quin dia és això, exactament?
2: 29 de maig.
1: 29 de maig. Anoteu aquesta data perquè serà una mica el tret de sortida.
0: Sí, a més, d'entre totes les dates que farem a Catalunya, que hi ha més a festivals, una a cada província...
1: El Festiuet, Empordà Music Festival, Pau Paterres, Empremtes...
0: Exacte, hi ha una a cada província. Crec que als festivals serà més difícil que ens deixin fer el repertori sencer, però a l'Empremtes serà tot el show tal i com l'hem planejat, i a més potser hi ha alguna sorpresa i coses d'aquestes.
1: Ah, està bé. Trobo que aquest any hi ha una tendència entre els grups que estan preparant gira que tot ha de ser més gran. Bigger,
0: i
1: tot més pirotècnia i més inflables. I més
2: sí, al final...
1: I crec que vosaltres també aneu per aquí.
2: Sí, anem per aquí perquè al final, com dius tu, l'estàndard del show...
1: Ha de pujar cada vegada, no us podeu permetre baixar, no?
2: I també nosaltres veníem de parar un any i mig sense concerts i volíem venir amb tot, no? I sobretot en aquest any i mig també hem estat veient altres concerts, no? I al final et quedes amb coses, no? Per exemple, en aquest directe portem realització en directe amb un Steadicam a sobre de l'escenari, portem inflables, portem foc, que encara
0: tot
2: no portem...
0: Tot el que has dit, t'ho fas tot.
2: Tot.
0: Sí, a tot.
2: Sí.
0: Bueno, és que és complicat, vull dir, al final, què passa? Que ara, si algú en un rider d'un festival demana una pantalla, tots tenim pantalla. Llavors, el que no la fa servir... Clar, està perdent...
1: Queda per sota els altres, clar, i no es pot permetre,
0: exacte.
1: Clar.
0: I aquestes coses, vull dir que al final depèn una mica de les tendències.
1: Però això no trobo espontaneïtat als concerts? Vull dir, quan hi ha tanta tecnologia, tant, tot ha d'anar tan cronometrat, tot es converteix en molt mecànic?
0: Sí, hi ha un punt d'això, perquè sí? Al final vas amb un codi de temps que has de seguir i tothom va amb la claqueta aquí. O sigui, hi ha grups fins i tot que, això ja no ho faríem mai, però que porten...
1: Ordres.
0: Ordres d'entre el solo en 3, 2, 1, ara. I clar, això és com, a veure... És que clar, llavors ets només...
1: Això per un cantant, doncs,
2: I parla la lletra, no? Diu la primera paraula.
1: Ah, sí?
0: Això hi ha gent que ho fa. Bueno, hi ha teleprompters també, però bueno... Clar, la qüestió és que jo entenc la música d'una altra manera, que és a dir, anem a gaudir i anem a... I m'agrada el fet de memoritzar, no? I tocar moltes vegades la cançó fins que tots ens la sapiguem, no? Al 100% i la puguem tocar bé i la sentim i tot això. I sempre he estat en contra del metrònom. Però, clar, ara el metrònom ha d'anar lligat amb les visuals i amb les llums, clar, i no sé clar, què, clar. I ja us t'obliga també.
1: Ets una mica esclau de...
0: Et porta cap allà. Llavors, fins ara també havia dit, bueno, doncs porteu metrònom vosaltres. I jo vaig sense metrònom. El Roman, l'acordionista, també. Però ara, com que em toca començar alguna cançó, doncs ara també he de portar metrònom. Però el porto molt fluixet, dic, no vull saber.
1: Però tot va a favor de l'espectacle, al final,
0: sí,
1: no?
0: Sí, i jo crec que... Sí, pensava com tu, que es perdia espontaneïtat, però d'altra banda també estàs fent com el show perfecte, no?, tots els dies. Uh-huh. I llavors saps que allò, independentment de l'energia que tu puguis tenir, que em sembla que és molt important també, el show funcionarà. I estarà tot perfecte, tot a lloc, i és el millor que podem fer en aquell dia. Després, l'espontaneïtat, la frescura, les ganes que tu tinguis, llavors és un plus que crec que nosaltres s'hi posem sempre, també.
1: Tal com deia a l'inici, per vosaltres és una mica retorn als orígens de la Pegatina, no? Aquell, el carrer de fa 20 anys. Per tant, aquí no hi ha lloc per a l'electrònica ni grans experiments,
2: no.
1: De
2: moment no.
1: Què vol dir, de moment?
2: No, perquè mai se sap, no?
1: Vol dir que hi ha alguna cosa que...
2: No, mai se sap. Al final, sempre experimentem, no? I sempre, quan portem les cançons, a vegades sorgeixen coses, no? I per què no es pot ficar electrònica, no? Però, bueno, però de moment, aquest disc, hem volgut tornar als orígens, hem volgut tornar a aquestes sobretaules, no? De treure la guitarra i de fer música amb rumba, amb reggae, amb ska, i crec que al final és el que hem aconseguit. Si més endavant hi ha electrònica, doncs benvinguda, sí.
0: I m'agrada perquè és un disc que està molt poc editat, o sigui, si hi ha errades, els vents comencen una mica més abans, més després, si la veu està més o menys clara... O sigui, jo recordo que els dies que gravava La Casa Morada no estava amb la meva millor veu, perquè era el novembre, però tocava gravar. Uh-huh. Doncs és un reflex d'això i no és allò de vinga, anem a retocar-la fins que estigui perfecta perquè no sé què. No, doncs està com estava, i al principi em vaig ratllar una mica, i ara és com bueno, doncs que això som nosaltres. Exacte. En aquell moment nosaltres érem això.
1: És que més, Adrià, ara, a l'era de la IA, l'error humà té valor ara.
0: Sí, sí, exacte. La imperfecció, és el que ens distingeix com a humans.
1: Exacte. L'última pregunta. En els vostres textos i les cançons que feu, la paraula barrio és molt recurrent.
0: Sí.
1: Què és barri per vosaltres? Què representa barrio?
0: Jo no sé si és tan recurrent, no sé
1: bueno,
0: si
1: he escrit mai...
0: Aquí sí, però dic que no sé si jo he escrit en alguna cançó barrio.
2: Jo sí, a Candela.
0: Ah, tu sí. Però jo dic, jo crec que no he posat barrio en cap moment, però el disc sí, es diu Fogos del Barrio. El barri, doncs per mi significa la comunitat, la família, el conèixer la gent, conèixer els veïns, conèixer la gent que es dedica als negocis locals, no?, d'això. I també significa... una mica reivindicar uns espais que no són per la gentrificació, no? Diguéssim que al final, en el moment en què estem, que les ciutats deixen de tenir aquesta ànima, que els barris estan perdent també doncs, tot aquest caràcter, crec que és un moment de reivindicar això, una mica el sentit de comunitat, d'anem a fer construir coses junts, i bueno, per mi el barri és això, de juntar-te un amb l'altre, i jo què sé, me'n recordo doncs, quan entrenava, era entrenador de bàsquet dels nanos del Montcada o de l'Elvira Cuyàs, doncs era com te'ls trobes pel carrer i xerraves amb tots i els coneixies i els has vist créixer i això és el barri. Mm-hmm. Mm.
1: Creieu que heu contribuït a un cert orgull de pertànyer a això a Montcada, la pegatina, el que heu fet i, el, i tal com heu portat el nom del vostre poble pel món?
0: Home, jo crec que hi ha molta gent orgullosa de ser de perifèria.
1: Mm, sí?
0: Sí. Sí, perquè sempre ha estat com molt barcelona-centrista, no?, tota la cultura, i llavors crec que tot l'extraradi sempre queda una mica fora de tot això, inclús et diria les altres províncies també ho deuen sentir molt més encara, però crec que sí que hi ha un orgull de perifèria, de fer les coses diferents i de no formar part de, doncs de la corrent cultural sempre una mica més cool, no?, i més moderna i més tal, sinó que hi ha una altra cultura, pues, que pot ser la sortida a tocar al carrer, que són coses que estan prohibides a Barcelona, però a altres pobles no, no? Llavors, bueno.
1: Doncs avui hem fet una mica de tertúlia amb en Rubén Ladrià de La Pegatina, han tornat després d'un recés que ja tocava, amb aquestes cançons de Fuego del Barrio, un disc que presentaran el 29 de maig en concert del Poble Espanyol de Barcelona, anunciant sorpreses. Per tant, si podeu, no us ho perdeu. Adrià i Rubén, un plaer tenir-vos aquí.
0: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes
2: gràcies a tu.
1: I fins la pròxima, ja ho sabeu. Adiós.
3: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
4: Tan solo música en català.
3: Catalunya Express.
4: Only Catalan music.
3: Catalunya Express.
4: Seulement de la musique en catalan.
3: Catalunya Express.

0: dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.
1: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
2: Sí, tio.

0: Calla, calla, que m'han etiquetat un reel de Someda. Hoy se come.
1: És en Lluc Rajola i el seu famós català, acompanyat per qui? Pel Sexeni, que estan acompanyats ara per Svetlana amb Josep Maria.

0: un xarro.
1: I així queda el nostre podi. En el 3 hi ha Saxeni més Betlana, la cançó Josep Maria. El 2 és per Marcos i Festuc. I el número 1 és per ells, per Siderlan i Tutu Turu. Amb ells marxem. Fins la pròxima setmana. Adéu-siau.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums.
6: Ràdio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.

0: Molt bona nit, això és el Plurals i Singulars, el primer programa de temàtica LGTBI de la ràdio pública catalana. S'emet a Ràdio 4, s'emet a Ràdio Televisió Espanyola i a Ràdio Televisió Espanyola, i també aquí a Catalunya, vam ser també pioners en donar visibilitat als 180 a persones LGTBI, a persones gais, que explicaven doncs com eren. Avui parlarem amb en Jordi Petit i ho farem també amb l'Isabel Alonso, que tots dos han fet un llibre que s'anomena Cuando los gais perdimos el miedo, Cuando los gais perdimos el miedo, en un programa on també parlarem amb un artista, amb un músic que fa música i que totes les seves lletres les dedica al món LGTBI. Hola, què tal? Soc Quim Esteban i això és el Plurals i Singulars. En Jordi Petit va explicar la seva realitat a Televisió Espanyola als anys 80. Jordi Petit, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Avui parlem d'un llibre que parla de la teva vida fins al 1980, precisament.
1: Sí, és la vida, diguem, menys coneguda, perquè sí, al final, el 79-80, ja vaig treure el cap a el que era el moviment gay, però bàsicament el que repasso és tot allò que vam viure les persones homosexuals i també heterosexuals, perquè jo parlo del que vaig viure i el que vaig veure sota el franquisme, perquè penso que és important que en la memòria històrica de la nostra societat aquest apartat, aquest àmbit de les persones que no segueixen la norma heterosexual i patriarcal, doncs expliquem i se sàpiga què va passar amb nosaltres.
0: Tu quan vas perdre la por?
1: Als 16 anys.
0: Als 16 anys. A veure, jo crec que sempre quan parlo amb persones que heu viscut aquella època, sempre a la gent li dic, t'has de posar en aquell moment.
1: Exacte.
0: Perquè és que és molt, molt diferent el d'ara, no?
1: Res a veure.
0: Dic, amb 16 anys, als anys 60, 70, que eres homosexual, no és com ara.
1: En absolut. És a dir, sota el franquisme, el règim va donar, diguem, la direcció del moral a l'Església Catòlica i els valors eren extremadament rigorosos, per exemple, pel que fa a la sexualitat. Jo era un criu i escoltava parlar de la puresa i vinga, la puresa. I pensava que la puresa era higiene, o sigui, no entenia com de nen, tan insistir en la puresa. Després ja vaig saber el que era, no? Però és a dir que era una època on hi havia censura, per tant, no hi havia debats polítics ni programes com aquest, sinó que tot era pues, el nacional catolicisme del movimiento nacional, hi havia molta repressió política i les persones homosexuals éramos lo peor. Perquè aquest país, a banda del franquisme, malgrat els triennis liberals, sempre ha tingut una tradició d'un pes tremendo de l'Església Catòlica. Jo sempre reivindico el José I Bonaparte, que era abstemi, Pepe Botella era abstemi, perquè va despenalitzar la sodomia, va requisar les riqueses de les ordres catòliques i militars, va dissoldre el Tribunal de la Santa Inquisició i va imposar l'educació obligatòria a les nenes. Jo amb això ja compro. És a dir, ja era la il·lustració que va venir i després va marxar. És a dir, Ferran VII va perseguir després els afrancesats, que ell deia, es va proclamar la Pepa a Càdiz, no, els liberals no van recolzar a José I, i vam tenir, doncs, bueno, vam continuar amb una societat molt ofegada per tota la pressió de l'Església Catòlica en un país amb un gran nivell d'analfabetisme. I per tant...
0: Que tu quan eres petit, a tu, a l'escola, al teu dia a dia, l'única realitat era que un home doncs, s'havia de sentir atret per una dona, no? Per formar una família o fer-te cap allà.
1: Exacte.
0: Era l'única realitat. Jo no sé què deien de la gent que era homosexual, perquè és que tampoc hi havia, en teoria, no? No hi havia visibilitat, no hi havia, vull dir que no eren públicament visibles.
1: No eren públicament visibles perquè fins i tot no, al principi no eres conscient fins que els altres no t'anomenaven. És a dir, amb la mesura que jo vaig ser fill únic, mimat, remimat... Doncs, bueno,
0: tenia... A tu t'insultaven?
1: Sí, a mi m'insultaven, em tiraven boles de paper, trossos de guix, em trobaven al pupitre de l'escola, doncs, marica, maricón, o escrit a la pissarra. I...
0: Que era lo peor en aquell moment, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I, bueno, el que ara en diem bullying, que quan veig en els mitjans, doncs, una nena que es va suïcidar fa uns mesos o d'altres coses, dic, que lluny que hem anat, perquè en aquell moment això era normal, eh? Era normal que et fessin la vida impossible.
0: I que tu, no, en el fons, suposo que no volies ser-ho, amb el sentit...
1: No volia, jo no m'acceptava.
0: Perquè ningú vol ser el que t'insulten, no? Si et diuen, jo que sé... tonto, doncs no vol ser tonto, no? Perquè aquella paraula significa un insult.
1: Exacte.
0: No vol ser gordo i no vol ser marica. Però tu, amb 16 anys, tenint això, la situació que estàvem, tu vas dir, sí, ho soc, i què passa?
1: Bueno, ho soc...
0: Suposo que tens el teu procés, eh?
1: Clar, tinc el meu procés amb moltes dificultats, perquè vaig anar a un col·legi religiós. I en aquest col·legi religiós, amb 13 anys, van passar coses... Pero claro, no voy a hacer de spoiler, porque para esto hemos sacado el libro. Però sí que amb 13 anys vaig caure en mans de l'Opus Dei i em van passar coses que avui serien delicte d'esquenes a la meva família, és a dir, els meus pares...
0: Com alguna cosa, no cal que ho expliquis tot, però alguna cosa que puguis dir.
1: Bueno, l'automortificació. L'automortificació.
0: Això què significa? Quan,
1: pues fer-te mal a tu mateix. És a dir, no una penitència de resar per a nostres i a Ave Maries. No, no. Automortificació física.
0: És a dir, si em ve un pensament impur, què significa, no?
1: Si
0: penso en un home, pues m'hago daño.
1: Sí,
0: no?
1: I el dia de la primera comunió, perquè jo pues, em vaig enganxar a la religió com un salvavides, perquè jo volia ser normal, entre cometes. Pues, ja m'havia confessat el dia abans i el dia de la comunió pues, vaig tenir un mal pensament i vaig combregar amb pecat mortal perquè havia tenido un mal pensamiento que era un pecado contra el sexto mandamiento. I bueno, pues, aquestes petites coses que ara ens poden semblar sense sentit o bueno, en aquell àmbit, doncs et creaven molta culpa. És a dir, la sensació de culpa no l'he perduda mai. És a dir, sí que he superat, evidentment, assumir la meva identitat, però hi ha coses que, si de criu et fan mal, doncs les arrossegues sempre, no? I vaig combregar en pecat. I això em trastornava. I bé, a casa no se'n donava en compte i pues, bueno, baixava al carrer a jugar, però els crios no, la gent del carrer no m'acceptava, també m'insultaven. I bé, vaig tenir que buscar informació i quan anava a casa de familiars o amics de la família, pues, mirava els diccionaris.
0: I clar, què deien, homosexual?
1: Vicio, desviación sexual, enfermedad... Horrorós.
0: Et venien més ganes de no ser-ho, suposo, no?
1: Sí, clar, em sentia un bitxo raro. I tot i que a l'estranger, és a dir, a l'any 60, l'homosexualitat ja era legal a Suïssa, Suècia i Bèlgica. I al 73, l'Associació Nord-Americana de Psiquiatria ja va descartar l'homosexualitat com a malaltia. Però aquí, com que hi havia censura,
0: no
1: t'enteraves de res. I per tant...
0: I suposo que els diccionaris també havien de passar censura. Vull dir...
1: Sí, pobres... Sí, no n'he trobat cap, perquè a vegades pel carrer veus que la gent tira això, diccionaris de l'època, dels 60s, i se't posen els pèls de punta amb això i amb altres coses, perquè jo també veia... com en les famílies, i també a la meva, doncs el pare li pagava la mare i en els veïns també escoltava les mateixes trifulques, i era normal, era una cosa domèstica que es donava per fet, com la obligació de les dones de que si es volien treure el carnet de conduir, el passaport, fer una compra... Tot passava per la pel consentiment del marit o del pare si estava soltera. La meva àvia, per exemple, tenia nòvio als anys 20 i la seva germana va morir i va deixar un vidu amb tres fills. Pues es va reunir el Consell de Família i van dir a la meva àvia: tu deixes el nòvio i et cases amb el vidu. Esclar, jo m'imagino que per aquella dona, que a més no tenies altra sortida, doncs va obeir, es va casar amb el meu avi, d'on va néixer el meu pare, no? És a dir, han estat situacions bastant paral·leles, l'opressió de la dona, molt més, diguem, molt legalitzada ja, és a dir, amb les lleis aquelles, mentre que en el cas dels homosexuals, sí, hi havia lleis. Tot i que jo no vaig entrar en contradicció amb les lleis, perquè jo era un adolescent, un crio, i els meus primers records ja apunten cap a l'homosexualitat. La meva, diguem, els meus problemes, i per això he fet el llibre, suposo que molts gais d'aquella època, de la meva generació, els que vam néixer als 40 i als 50, segur que en el llibre trobaran algunes o moltes coincidències, perquè jo, bueno, vaig ser com un catàleg de desastres, és a dir, de situacions, pues, que vaig tenir que empassar-me.
0: Aquest llibre l'has fet amb la Isabel Alonso, que la tenim també aquí en el programa. Isabel, molt bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Tu has anat fent entrevistes al Jordi i a partir d'aquí, d'aquesta entrevista, surt aquest llibre amb la seva història. Què és el que més t'ha sorprès?
2: Bueno, moltíssimes coses. Per una banda, coincidint generacionalment el Jordi i jo. I aquest llibre parteix d'un projecte de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, perquè el Jordi també ha sigut exprés polític del franquisme.
0: Que perquè llavors va estar a la presó en diverses ocasions.
2: Clar, exacte. Va estar a la presó Model, va estar a Via Laietana 43, després a la Mili va tenir una segona detenció. És a dir, que ja hi havia una proximitat, diguem-ne, generacional, tenim pràcticament la mateixa edat, i un interès de la nostra associació. Però precisament la biografia del Jordi, com tantes altres, ens interessava especialment per aquesta doble opressió, l'opressió política, o com ell està dient també, l'opressió que patíem les dones, i l'opressió de la seva homosexualitat, que no era només política, era social, infantil, al col·legi, la religió, i que parla molt del nacionalcatolicisme, que no hem d'oblidar que la dictadura va ser una dictadura política, militar, nacional, catòlica, amb imposició d'una religió única, i que el que a la religió considerava que eren pecats, doncs eren delictes també, com l'adulteri o la blasfèmia. És que la blasfèmia es jutjava pel Tribunal d'Ordre Públic. La biografia del Jordi és molt interessant, i a més ell és molt bon narrador, i llavors jo crec que aquest apartat, sense fer spoiler també, que l'ha tret ara, del tema de l'Opus Dei, és un dels punts fonamentals, bueno, que més m'han sorprès, però, i que jo li dic al Jordi que aquesta part tindria una possible denúncia penal, com s'estan fent denúncies per els abusos sexuals, per exemple, perquè, clar, una església que per una banda posava la sexualitat tota com a pecat, pràcticament, i el plaer, per exemple, el plaer prohibit, no? O sigui, i llavors que a la vegada tingués aquestes parts d'abusos sexuals de persones que t'estaven dient que això era pecat, o és molt important que surti a la llum. I jo crec que això tindria una continuïtat. Però moltes més coses, el tema... És que no... El Jordi sempre diu que no hem de fer spoiler, però hi ha coses que...
0: Llibre, eh?
2: Exacte, que hi ha coses que passen durant el servei militar que com també castigaven els estudiants, els treien la pròrroga per fer el servei militar, si havien tingut alguna trobada amb la policia, o sigui que el Jordi va abandonar la carrera, a meitat de carrera.
0: És a dir, perquè segurament hi haurà gent que potser no sap el que era una pròrroga per al servei militar. Tu, diguéssim, als 18 anys, si no m'equivoco, s'havia de fer la mili. Si tu estudiaves, havies d'anar a l'exèrcit i dir: ei, que estic encara estudiant, ja et donen un any o dos anys, o quan donaven...
2: Fins que acabaves la carrera fent a l'estiu milícies universitàries.
0: S'havia de fer després, cada any anar allà per dir que continua estudiant, no?
2: I llavors, els estudiants que havien tingut alguna detenció, com va ser el cas del Jordi, els treien la pròrroga.
0: No, en
2: aquest cas va ser per fer una pintada per polític. Mm-hmm. Però clar, aquesta mili...
0: Significava
2: mica...
0: que havies de deixar d'estudiar.
2: Exacte. I, de fet, es va trencar la carrera universitària, després es va recuperar estudis. Mm-hmm. Això passava també a molts estudiants compromesos. I a la mili, amb aquesta mili, el Ferrol del Caudillo, Marina, Infanteria de Marina, eren més llargues. Ceuta, Melilla i Sàhara, sobretot, eren molt dures. Llavors, moltes vegades els represaliats acabaven allà. I a la mili, al Ferrol, hi ha unes... sèrie de temes que no explico, algun divertit també, però d'altres
1: algun
2: molt...
1: Divertit, sí,
2: algun divertit, que no...
1: No,
2: que
1: tampoc.
2: La llengua de llegir el llibre, però algun altre molt dur que també em va impressionar molt.
0: Mm-hmm. 16 anys, abans ens hem quedat, quan ell surt a l'armari, podem dir-ho així, amb 16 anys?
1: Bueno, no es podia sortir de l'armari en aquells anys, però sí que amb la meva recerca de, bueno, què em passa, i aquesta obsessió de no acceptar-me...
0: Tu superes el que et diuen, superes el que et diu el diccionari...
1: Sí, sí, sí, i m'enfronto. És a dir, a mi m'agradaria saber quants gais i lesbianes van tenir la bona idea de marxar a l'estranger. Que pues, la situació era molt diferent. Quants gais i lesbianes i transsexuals es van suïcidar? Perquè encara avui hi ha famílies que no saben per què el fill o la filla es va suïcidar, i un dia, remenant o ordenant l'habitació d'aquest fill o filla suïcidat, es troben de repent en una revista o en un diari personal, no? I on se n'adonen que aquest ha estat el motiu, la no acceptació. Perquè, és clar, tu no tens referències. És a dir, per què aquí Eurovisió era tan...

0: a veure amb la veritable pel·lícula, no? Ava Gardner, doncs, en les fotografies que venien de l'estranger, doncs aquí, pam, li pujaven 40 centímetres. Exacte. És a dir, hi havia una repressió sexual tremenda, perquè també la repressió sexual és una forma de controlar la societat i de crear persones amb sentiment de pecat, de culpa, i això et fa... et tira enrere, no? Però bueno, jo no vaig voler anar enrere, em vaig confrontar amb aquesta realitat fins que vaig descobrir, i em van explicar, tot el que la ciència ja havia dit feia anys, però aquí no havia arribat, clar, la premsa no ho publicava. És a dir, l'estudi 15 i del 47 i dels 50 i l'informe d'Evelyn Hooker dels 50, bueno, desmuntava tot, no?
1: I això qui t'ho va dir? Gent que vas conèixer?
0: Un psicòleg. Un psicòleg...
1: Que et va ajudar.
0: Em va ajudar, però em va obrir els ulls i em va dir no.
1: El que et passa és normal. No?
0: Sí, em va dir, tu formes part de la diversitat sexual que ha existit durant tota la història de la humanitat, amb diferents noms o diferents situacions. Malauradament, de vegades la història la coneixes millor per les persecucions que no per les persones que en positiu han destacat, no? Però, per exemple, si ara us dic que aquell senyor que va fer tants contes, el Petito Feo, la Sirenita, el Andersen era homosexual. I ell va sortir, diguem, de l'armari madur, i això en la seva societat danesa va crear malestar, però bueno, no, ja està, malestar i nada más. I clar, quan parles de l'Andersen, la gent es queda sorpresa, no? Un gran literat, hi ha moltes referències a d'altres escriptors, com Cervantes, com Shakespeare, Miguel Ángel... Bueno, hi ha tota una sèrie de persones del Renaixement. Hi havia un pintor que aquest, evidentment, li deien el Sodoma. M'imagino que devia ser en un període en què la Santa Inquisició no estaria en marxa perquè l'haguessin cremat viu. Perquè, és clar, jo mirava els diccionaris i, bueno, jo de pintura no sóc expert, però sí que m'ha quedat que va haver-hi un pintor, clar, sodomia, doncs mirava, no? I el Sodoma, vale, un pintor, i nada más. O pecado, nefando, que tal, i Pascual. És a dir, la societat no es podia expressar en cap sentit, com tampoc les noies, diguem, ligeres, entre comilles, que anaven a parar a unes institucions que han estat molt, molt poc conegudes, i això la Isabel en pot parlar millor, que és el Patronato de Protección a la Mujer, que doni-do.
2: Sí, no, bueno, jo volia dir del que esteu dient, que la sortida de l'armari de Jordi es veu molt bé al llibre, i no estem fent spoiler, és diferent en diferents grups. O sigui, per exemple, en el grup de la militància política del PSUC no va suposar cap problema, i estem encara al franquisme. Però després tu has parlat que va estar a Ràdio Televisió Espanyola en el primer programa... un debat abat en català, doncs això va ser la sortida de l'armari pública, va ser el 78, però això va significar la sortida de l'armari a casa seva, a casa del seu pare i la seva mare.
1: Anda, que tu també sortir per la teva
2: època. No, perquè va dir abans, sortiré a la tele, tot això està explicat. Llavors, la sortida de l'armari era problemàtica, però, per exemple, l'últim pas és davant, és a la seva família, no?
1: Pues llavors, això significa... Segurament és el més potenia de sortir. Exacte. Jo ho veig lògic, fins i tot, no?
0: Sí. Bueno, quan jo tenia 10-11 anys, i, per exemple, recordo una escena, no?, que estava mirant, que arribaven les golondrines a Barcelona, que fan aquell piulat tan...
2: Que acaben d'arribar ara, aquest matí m'he adonat.
1: Sí, que són per aquí.
0: I jo estava mirant pel balcó i apareixen els Beatles a la televisió. Mm-hmm. Bueno, doncs els Beatles, que no eren homosexuals, però portaven els cabells llargs. Bueno, doncs el meu pare esclatava amb insults. Són uns maricons, mira com porten els cabells, maricons. Clar, a mi se'm feia un nus a l'estómac per una cosa tan... que no tenia res a veure. És a dir, que si un cantant no era prou mascle amb la seva expressió,

0: transició de gènere, a casa el meu pare els posava tots verds. No diré més noms, però n'hi havia, doncs, que eren més o menys dúctils amb la forma d'expressar-se, cosa que no passava amb les lesbianes. És a dir, les dones lesbianes han estat sempre més invisibles perquè la sexualitat ha girat sempre a l'entorn del mascle. Tot i que la primera dona que va portar pantalons a Televisió Espanyola va ser Mari Trini, i sempre va estar idolatrada per les dones lesbianes, però eren menys visibles. És a dir, si dos nois compartien un pis i ja tenien 40 anys, és que ja no eren estudiants.
1: Algo raro havia.
0: I per tant, hi han denúncies i que van anar a parar a la presó dels veïns o de la família. En canvi, si dues senyores vivien juntes tota la vida, no passa res, com a les festes dels pobles. Tu veus dues senyores ballant i ningú s'escandalitza, però mai no veuràs dos homes ballant, no? És a dir, existien uns paràmetres sexistes i heterosexistes que no han desaparegut, eh? És a dir, jo inclús diria que hi ha una onada de discursos d'odi discriminatori que pretenen tornar en aquests valors tan superats. I, per tant, no hem de dir, no hem de pensar que ja està tot fet, i els més joves tampoc han de pensar que tot ha estat sempre igual, no? Tot no ha estat sempre igual.
1: Està bé recordar el passat per entendre moltes coses a les que passen avui en dia. Tu parlaves del teu pare, clar, un pare és un referent. Si el teu pare està dient que en teoria no sap com ets, però està dient de manera negativa el que tu ets amb una altra persona, òbviament et fa mal, no?
0: Clar que em feia mal, em feia molt de mal, i això passava a moltes cases, no? I per això en el llibre jo vaig tenir la mala sort de ser un nen molt crèdul, tot m'ho creia, i tampoc no sabia res, hi havia coses molt, molt òbvies, però que jo no... Com que no hi havia cap informació de res, mai jo no havia vist nus ni el pare ni la mare, doncs hi havia coses que de sobte descobries aspectes fisiològics o d'altres que et deixaven sorprès, no? I fins i tot en l'adolescència, que l'adolescència de vegades és una mica cruel, doncs vaig estar amb un grup d'adolescents, diguem, pijos, i no els agradava la meva manera de ser. I em van dir, has de deixar el grup. I jo vaig dir, en un moment que estàvem tots plegats, vaig preguntar un per un, i una per una, eren 12 o 13, i tots van dir que sí, que marxés del grup. I però jo no vaig marxar així sense dir res, vaig preguntar un per un, un per un. Jo penso que va ser el primer acte
1: de rebel·lia.
0: Sí. Sí, sí. I després vaig enganxar amb un altre grup, diguem, més gamberro i molt més...
1: Més divertit, al fons.
0: Sí, no passava res.
1: Que les den a los pijos aquellos.
0: Sí.
2: Exacte. Sí, jo, respecte a la importància de fer memòria, és que la pròpia ONU diu veritat, és que tenim dret a la veritat, i això és veritat, això són coses que ha passat. Justícia, o sigui, estem fent un acte de justícia i reparació al Jordi Petit, que ha pogut veure com ell va patir totes aquestes coses, es va revelar i, a més va ser un gran lluitador pels drets, i que quan es lluita pels drets de les persones homosexuals, LGTBI, per les dones, s'aconsegueixen coses. És que és aquesta lluita la que està darrere del matrimoni igualitari, és la que està darrere del... El llibre acaba amb els canvis legals que van suposar treure l'homosexualitat de la Llei de Peligrositat Social i legalitzar el FAC. Per això està l'any 80. Llavors, veritat, justícia, reparació i una cosa molt important, garantia de no repetició. És molt important que si hi ha gent que escolta dir que en Franco vivíem mejor, sàpiga com es vivia en Franco la diversitat sexual, la diversitat religiosa, la sexualitat. És que tampoc es podien fer petons. Llavors és molt important aquest llibre, i per això la nostra associació de persones expreses polítiques del franquisme, i per això ha tingut una subvenció de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica. O sigui que interessa recuperar aquesta memòria.
0: Bé, quan jo explico, no sé si ho explico el llibre, perquè vaig estar 5 hores amb diferents entrevistes, però a Cuando los gais perdimos el miedo, que ho podeu trobar a les llibreries, ha estat editat per Egales, i a Barcelona segur que la trobeu a Antinous, que és Casanovas 40, 72, però bueno, està en distribució en aquest moment. Doncs, per exemple, per Reis, jo em vaig enterar de seguida que els Reis eren els pares. I quan els pares no estaven a casa, jo remenava els calaixos, aviam si trobava els regals. I em trobava amb preservatius, però jo no sabia què era allò. I que això, què és? És a dir, els deixava on estava, perquè no sabia, jo no sabia el que era un preservatiu quan ja hauria de saber-ho, per entendre'ns. És a dir, la mateixa població heterosexual vivia la seva sexualitat d'una manera
1: amagada,
0: amagada, no? I que les dones n'hi havia que fingien que tenien un orgasme per deixar el marit content.
2: Això segur que continua passant.
0: I això passa. I el marit encantat, i l'altre, doncs, bueno, teatro. Bueno, pues, clar, això crea uns desajustos de la salut mental terribles que encara els arrosseguem i existeixen.
1: Doncs, sens dubte, jo recomano aquell llibre. Hem fet algun spoiler, però hi ha molts altres temes que podreu llegir, perquè, ho dèiem abans, ens hem de posar en aquella època. I en el cas del Jordi, bueno, va ser un pioner, perquè va, tot i que quan buscava el diccionari em veia homosexual i era una cosa negativa, ell va tenir el valor de, primer, poder reconèixer's com a tal, segon, fer la seva vida com a tal, i el més important, fer pedagogia i sortir per la tele quan ningú sortia i dir, jo sóc homosexual i estic orgullós.
0: Sí, sí, sí.
1: Que això d'estar ser orgullós, a molta gent deia, com pot ser que surti per la tele dient que és homosexual? I a sobre està dient que està content de ser-ho, no?
0: Sí, vaig tenir un debat a La Clave, a l'any 83, i me les vaig tenir amb un diputat d'Aliança Popular, que va ser l'arrel del PP.
1: Això, ho podeu trobar aquest debat a RTV Play.
0: I, bueno, i per la meva sorpresa, després del programa que vaig passejar amb un ligue per la Castellana, la gent que estava, perquè va ser el juliol...
1: Tu no perdies el temps, allà a Madrid, vinga, va.
0: Doncs la gent m'aplaudia i em vaig quedar molt sorprès. Després, amb la Mercedes Milà, també va ser una entrevista d'aquelles, perquè, bueno, només hi havia 2 televisions...
1: Sí, sí.
0: I tampoc hi havia tanta gent disposada a donar la cara, perquè podies perdre la feina, podies tenir...
1: La família...
0: O... Clar, és a dir... Però jo tenia feina i tenia... Clar, al venir de la militància clandestina a la política, ja aprens moltes coses, ets més resistent... I així, i aquesta energia em va servir també per...
1: Per poder fer militància del moviment LGTBI. Jordi, recordem el títol. Cuando los gays perdimos el miedo, un llibre del Jordi Petit i de l'Isabel Alonso, està publicada per l'editorial Egales i podem comprar-la en llibreries com Antinous. Jordi, moltíssimes gràcies. Isabel, moltes gràcies i felicitats per aquest llibre que és la capçalera per la gent d'avui en dia. Gràcies.
0: A vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Avui volem parlar amb en Javid, que acaba de publicar un nou EP que s'anomena Cors que encara bateguen. Una de les cançons que s'inclouen en aquest EP és la que estem escoltant, que és Esquenes que abraçar. Javi, Javid, molt bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Esquenes que abraçar, moltes esquenes que s'abracen després d'aplicacions o de cites per aplicacions per lligar a través del mòbil, no?
1: Sí, bueno, cites en general, sí, amb aplicacions o sense aplicacions, però sí, és una mica el que va, del que va aquest EP, sobre parlar sobre relacions que he tingut i també d'una manera una mica general, en el sentit de que hi ha cançons que poden anar sobre una persona o poden anar sobre moltes.
0: Aquesta cançó en concret, Esquenes que abraçar, parla de molts lligues, és com una cosa molt típica en el col·lectiu LGTBI, el fet de lligar per internet, no? Mm-hmm.
1: Sí, exacte. O sigui, al final sóc una persona de poble, que ve de poble, de fa molt temps ara, estic a Barcelona, de fa molts anys, i sí, bueno, al final les aplicacions per lligar, bueno, una mica la vida moderna que tenim ara, no? Una mica també potser el consumir ràpid a les persones quan t'estàs descobrint una miqueta, o quan, bueno, quan simplement avances una mica amb com et relaciones, no?
0: Aquest EP és molt personal, parla de cançons teves, d'històries teves. T'has basat en totes les teves experiències per poder escriure les lletres?
1: Sí, realment sí. O sigui, és una cosa que no havia fet mai, realment, perquè jo sempre he sigut una mica... que mai m'ha agradat escriure sobre relacions, mm-hmm, ni sobre amor. Penso que sempre penso que hi ha com massa cançons d'amor en general al món, i és una mica que em té una mica avorrit, no? Llavors, mai havia escrit sobre això, sempre he fet una mica de pinzellades algunes cançons, però vaig començar amb una en aquest EP, que és precisament la última, que es diu Una altra part, que sí que va sobre una persona en concret, i després ja vaig com arrencar i vaig fer la resta una mica també de la mateixa temàtica.
0: Ara una estona parlarem d'una altra part, però aquestes esquenes per abraçar, hi haurà gent que se sentirà identificada perquè t'ha abraçat l'esquena o perquè t'has abraçat la seva esquena?
1: Potser sí, suposo. Vull dir... també és veritat que sóc una mica una persona de costums. Llavors, no sé, per exemple, la cançó Dic, ens acabem als carrers de Gràcia, llavors he tingut moltes cites als carrers de Gràcia, llavors pots identificar una persona o quatre, no sé, o sigui...

0: separació del que vas viure abans. Ens expliquem els...
1: El ritme que escoltem és com molt tecno dels anys 90.
2: Sí, sí, aquesta, de fet, aquesta cançó va començar una mica com una broma i només tenia el que és la part del sintetitzador així molt, molt dels 90 al principi i ho vaig fer per bueno, com comença a vegades les cançons, que són sobretot per avorriment, perquè de l'avorriment surt la creativitat molts cops, o moltíssims cops, i només tenia això i després la vaig començar a desenvolupar una mica fins que vaig tenir una cançó sencera i vaig dir, això no ho trauré, o sigui, no ho descartaré, això sí que ho transformaré en una cançó, i al final sí que, bueno, no, jo no he viscut la ruta del bacalao perquè tinc 30 anys, o sigui, no tinc 40 pico, o sigui, tampoc he viscut això, però sí que és veritat que el meu poble està al costat de l'Escòrpia Central del Sonido, llavors aquesta cultura em va tocar realment una mica, i també per amics que tenen doncs, o familiars o germans més grans, i llavors això també ho he consumit i em va fer una mica de gràcia.
1: Això sí que
2: també
1: és molt bacalao, el que estem escoltant ara.
2: Exacte, sí, tros. És que era això precisament el que vaig començar a fer i no sé, però a vegades t'has deixat portar una mica per les inspiracions i dir, pues mira, pues ho fico.
1: Bacalao, tecno dels 90, però tu vas començar amb rock dur.
2: Veritat, sí, sí.
1: I això... aquesta evolució, de hard rock, algun més electrònic, com s'ha fet?
2: Bona pregunta, eh? Bueno, jo crec que realment electrònic he escoltat tota la vida. També una mica gràcies al meu pare, que em va descobrir a Mike Oldfield, a Jean Michel Jarre i artistes així, o a Madonna, vull dir. Llavors, sempre ho he tingut, no? Però bueno, va ser casualitat que em vaig ficar a un grup de rock quan era més jove, bueno, quan tenia 18 anys. I bueno, a partir d'aquí, després em van fotre fora d'aquest grup, perquè o sigui que és veritat que volien una veu una mica més com rasgada, més ACDC, i jo això no ho sabia fer, bueno, encara no ho sé fer, realment. I a partir d'aquí, després de sortir-me, jo era molt, sempre he sigut molt fan de Depeche Mode i coses així més electròniques, llavors va ser continuar per aquí. Suposo que el 2008 va sortir Lady Gaga i vaig dir, pues ara ho faig tot electrònic, o sigui, sí.
1: Lady Gaga és com la teva inspiració?
2: És la meva David Bowie d'aquesta època, jo crec, una mica, sí, sí.
1: Perquè si hauries de definir qui és en Javid, qui seria? Com és en Javid?
2: Hòstia, bona pregunta, eh? Diria una barreja de tot el que envolta l'electrònica i no sé, i algú que li agrada el pop i que simplement es deixa portar una mica perquè l'inspira.

0: Aquesta cançó s'anomena Club Perfecte i vol fer una crítica als estàndards de la bellesa que hi ha avui en dia.
1: Sí, sí, sí, exacte. O sigui, bueno, el títol de cançó ja és una mica indicatiu, no suposo. Mm-hmm. Però sí, bueno, al final, Montgué, jo crec que qualsevol persona que estigui, no només a Barcelona, qualsevol ciutat gran, acaba descobrint també que hi ha una mica... jo crec que, no sé, tots portem una motxilla emocional, no?, per així dir-ho, i algunes persones...
0: Una mica d'autoestima, segurament, no?
1: Sí, sí, jo crec que ja... que al final la gent ho mostra d'alguna manera que bueno, jo penso que quan tenim ja certa edat hauríem de no sé, de relacionar-nos molt més que només pel físic, per l'aparença. El que m'estic trobant molt també és... grups d'amics, em refereixo sobretot al món gay, perquè mm-hmm. això no vull dir el món LGTB en general, però sobretot al món gay, no? que podria ser el més normalitzat i des d'aquí a Espanya, que bueno, tenim la sort de que, no sé, de, no és Turquia, per exemple, no? I que en aquest privilegi hi ha molta gent que al final hi ha uns comportaments una mica molt superficials, no? I grups sencers d'homes gais que només es relacionen una mica per si s'enrotllen entre ells, per així dir-ho, no? una mica bèstia, no? però és la veritat. Llavors, bueno, és una mica aquesta cançó, una mica una mirada des d'una miqueta lluny, per així dir-ho, perquè he de dir que mai he estat a un grup així, ni he freqüentat un grup així, per sort i per pròpia decisió, perquè ho veig molt tòxic. I bueno, és una mica definició de tot això, aquesta cançó.
0: Que en el fons també té molt a veure les xarxes socials, no? Aquesta perfecció, en teoria, el que mostres, no sé.
1: Sí, sí, i que al final et dones compte, perquè si coneixes algú que estigui molt ficat en un grup així, et dones compte que al final és que no sembla res aquesta persona el que aparenta a les xarxes socials, o sigui...
0: Clar,
1: no,
0: les xarxes sempre m'explica el que considera que és el més bonic de la seva vida. Llavors,
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: és tot
1: sí.
0: Com una... És com seleccionat, llavors, clar, la idea que tu tens, si només més aquella persona, és que tot és perfecte, com
1: sí.
0: Tu dius, no? Però
1: sí.
0: En el fons, després, tothom sí, té sí. Les nostres imperfeccions.
1: Sí, exacte. I tothom té la seva vida, i tothom té el seu curró de merda, i tothom potser fa un mes s'ha discutit amb un amic, o sigui, i tothom té la seva vida i els seus traumes, i sempre hi ha aquesta capa per sobre que sembla tot molt estètic i tot molt així, però dius, pues al final potser és un pringat com jo i ja està.
0: Que jo no sé fins ara, avui en dia, per xarxes socials, realment el tema, el culte al cos afecta a tot tipus de persones, però sí que és cert que amb el col·lectiu gai sempre el cos, i abans de les xarxes socials, havia tingut com molta importància, no? Depèn el que tu dius, el teu grup, hi ha gent que realment arribes a menys tenir una altra persona perquè no té els suficients muscles que considera, o perquè sí, sí. Jo que sé, té pèl i no li agrada la gent amb pèl, no sé.
1: Sí, sí, sí, de fet, ara, o sigui, m'estic recordant que l'anterior EP que vaig fer hi ha una cançó que es diu Amb la nit, que precisament parla d'això, del culte, no tant les relacions entre amb els gais com en aquesta cançó, sinó el que és el culte al cos. I és veritat que jo vaig passar una època que també vaig estar, no em va arribar, per sort, a ser un problema molt greu, però sí que em vaig donar compte que m'estava comparant tota l'estona, també pel tema de xarxes socials, no? Llega el veranito, veus una foto mm-hmm. i dius, hòstia, i al final t'has de treure d'això, i dius, potser està millor veure vídeos de gatets tota l'estona, i mm-hmm. ja està, i de periquitos.
0: Sí. Jo amb el temps, jo crec que m'hauria d'haver donat abans, també em vaig adonar que hi ha gustos per tot.
1: Veritat.
0: I que hi ha cercles per tot.
1: És que és veritat, sí, sí.
0: I saps que a mi, jo soc més gran que tu, però vull dir que mm-hmm. ostres, jo crec que la meva joventut m'hagués ajudat a entendre que hi havia gent que a mi li agradava el pelo, no? Saps?
1: Sí, sí, sí. No, i que quan surts d'aquí, a mi també el que m'ha passat una mica, no vull anar d'aquí la persona més deconstruïda del món, perquè no ho soc, però et dones compte que després, de veritat, tens una capa per sobre que et fa que només et fixis d'alguna manera en certes persones pel que veus també a ser socials i pel, mm-hmm. pel que et penses que són aquestes persones, i després al final es dius, hòstia, no sabia que m'agradava una persona alta, una persona baixa, una persona que tingui, que sigui més grassa, o sigui, i al final et dona una mica igual perquè ja com que passes una mica aquesta barrera, no? O sigui, ja et dic, no sóc la persona més de construir el món, i cadascú té els seus gustos, evidentment, però això tu vas traient i dius, hòstia, pues que bé, perquè hi ha més gent al món en general, o sigui, hi ha gent maquíssima al món, i potser me l'estava traient aquesta gent només per posar-me aquesta barrera al principi.

0: Aquesta és una altra part que la persona de la que parles, en aquest cas sí que se sentirà identificada, no?
1: Sí, no sé si l'haurà escoltat, però bueno...
0: Home, ja s'ha escoltat la ràdio, ara, mai se sap, vull dir, no...
1: Sí, sí, aquesta precisament va d'una persona en concret. Això ho vaig escriure literalment quan aquesta persona em va deixar, i... però bueno, no va ser una ruptura, bueno, dolorosa va ser, perquè sempre són... ha de fer mal, no? Perquè si no fa mal, si no et deixes espai perquè alguna cosa faci mal, doncs queda allà enquistat, no? Però va ser una relació molt bonica, llavors vam acabar i volia escriure... bueno, em va donar per escriure, per això mai ho havia fet, i aquesta cançó la vaig tenir molt apartada durant molt temps. Jo crec que la vaig començar a fer quan era 2023 o 2022, i quan va passar un any ja la tenia feta, de fet, o sigui, produïda i tot, i deia, no la trauré, perquè parlar d'això com que no... I fins que vaig tenir ja com l'EP ja fet amb totes les cançons, vaig dir, vale, ara sí que té una mica de sentit que estigui aquí. I sí, o sigui, és una mica que quan... ara que l'escolto un cop ja s'ha tret, penso, hòstia, en plan, mai havia fet això de...
0: O sigui, no, és la teva cançó més personal?
1: És la meva cançó potser que més...
0: que més parla de tu, no?
1: O que parla d'una persona directament. No diria que està dedicada tampoc, perquè no he dedicat mai cap cançó a ningú a la meva vida. Però parlar d'una persona en concret potser em fa com una mica de cringe, per així dir-ho, en plan... no sé, saps? No vull ser Adele fent un àlbum sencer sobre el seu divorci, que em sembla genial, O sigui, cadascú el que li funciona, no? Però, bueno, per un cop a la vida...
0: Potser sí que... li serveix de teràpia, també, no?
1: Potser sí, sí. Això m'ho han dit a teràpia, de fet, en plan, quan dic que sóc artista, en plan, podries escriure sobre això? I penso, hòstia, no escriuré ara 8 cançons sobre 8 persones, tampoc. O sigui, vull fer... Potser vull ficar Tecno Bacalao i ja està, saps? Però, bueno, sí, aquesta, no sé, em va sortir així. També vaig començar una mica a posar aquest estil de música una mica més Robin, que és una mica aquest el concepte de crying on the dance floor, no?, per així dir-ho, que sempre m'ha agradat i va ser com l'oportunitat perfecta d'utilitzar-ho en aquesta cançó.
0: Hem escoltat 3 de les cançons del teu disc, Esquenes que abraçar. Les 3 podem dir que són LGTBI. La teva música és LGTBI?
1: Bueno, jo crec que sense voler, sí, sense voler, en el sentit de
0: que expliques la realitat, sí. La teva realitat, no?
1: Sí, sí, exacte, o sigui, mai he tingut... Mira, jo diria que fins i tot quan estava al grup de rock, quan tenia 18 anys i vam escriure algunes cançons originals, també allà no tenia filtre i sí, volia posar alguna cosa que algú llegís i es donés compte de que jo era un home gay, ho posava també. Llavors, sempre ho he fet això, o sigui, sempre he anat sense filtres en aquest aspecte, sí.
0: En alguna ocasió hem parlat amb algú en el programa i ens ha dit que també des de la discogràfica s'ha recomanat no dir obertament que l'amor era cap a un home, sinó posar-ho més en dubte...
1: Sí, això és veritat, eh? Això jo crec... Bueno,
0: saps que és...
1: jo no, bueno, no, estat...
0: no parlar de la nòvia, sinó parlar de l'amor,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, que és... sí, com d'un ficus, no? De sobte,
0: sí, és
1: o
0: el
1: sigui...
0: que no dir que és una cosa o l'altra, no?
1: Sí, o sigui...
0: Deixar interpretar que l'espectador, jo... el que ho escolta, no?
1: Sí, és que jo crec, suposo que hi ha gent que es pensa que això no passa perquè, bueno, al final quan ets usuari de la música ho veus tot com una cosa que consumeix, bueno, i
0: perquè
1: encara més.
0: Perquè no escoltem tampoc les lletres, no?
1: També, sí, hi ha gent que a vegades no ho llegeix o no veu d'on surt, no? Però jo crec que hi ha gent que simplement no ho veu, però això, o sigui, en el meu cas, realment no he estat mai en discogràfica ni com a tal, i sempre, de fet, pues, el que dèiem, el grup de rock també em va respectar molt i si volia posar alguna cosa, posava, o sigui, no passava res. Però hi ha exemples que jo crec que si els veus una mica es nota, vull dir, si parlem de Pablo Alborán, vull dir, vale, és com, sí, ah, vale, és que ja ho sabíem davant, però en plan, ja, però aquestes cançons de veritat eren tan, havien de ser tan... Parlaves d'un ficus o de què parlaves? Saps què vull dir? O sigui... I jo crec que es nota a vegades una mica, eh? O sigui...
0: Però que en el fons és important també per tenir referents, no? Perquè si només tu tens dubtes si ets homosexual, si no ho ets, si ets bisexual o si no ho ets, o el que pugui ser, i només escoltes música en la que l'amor només és d'una manera...
1: Sí.
0: No? Sembla que ets estrany perquè no acabes d'encaixar.
1: Sí, jo crec que sí. Al final, per tenir referents, per sort jo crec que el món que vivim ara sí que hi ha molt més referents i es pot buscar, no sé, al final tenim, o sigui, tenim internet, o sigui, bueno, jo he crescut, no, amb internet, però els referents sempre hi havia aquest, jo crec que hi havia aquest filtre, no, també per part de discogràfiques, etc, que feia que això no es mostrés, i jo crec que ara sí que es mostra molt més obertament i que la gent, com a mínim, existeix i la gent ho pot buscar, no? Com a mínim. Abans és que ni això, perquè hi havia aquesta barrera, no? Sí, jo crec que... O sigui, és important que hi hagi referents i jo crec que ara sí que... Bueno, això sí que és veritat, que hem avançat una mica.
0: No és el teu primer treball com a Javit, aquest?
1: Aquest és el segon EP, sí.
0: Esquenes que abraçar és la principal cançó de cors que encara bateguen, que és el, diguéssim, aquest EP. No sé si tens previst fer algun concert, alguna actuació properament.
1: Doncs ho estic mirant. Al final sóc un artista indie amb poquets recursos, un dòlar i un sueño, i ho estic mirant i ho estic treballant també. Al final, com sóc jo sol en el sentit de producció i de cantar, els concerts al final els feia una mica visuals, un backtrack i jo cantant. I això vull desenvolupar una miqueta. Vull que si la gent pagui una entrada a un concert, no sigui jo només cantant, sinó que també estigui tocant, que hi hagi una mica un show de llums, o que estigui que hi hagi una miqueta també més de producció en directe. Llavors, estic assajant i mirant també de fer algun concert, sí. Jo crec que potser per setembre o així doncs ja podré com presentar aquest EP en directe.
0: Doncs ens ho vens a explicar aquí al plural i singulars. Javit, Javi, moltíssimes gràcies per venir.
1: Moltíssimes gràcies,
0: programa.
1: De veritat. Merci.

mires el sol, s'acaricia amb el braç. Sé que altres també has fet patir. No ho pots dir, però sé que s'ha enquistat a dins. Bastons a l'escala i al portal. Em rendeixo quan em vius. Si millor pugem a dalt.

Doncs fins aquí el Plurals i Singulars d'aquesta setmana. Avui hem estat en Gorka Delgado i l'Oriol Ortiz. Us ha parlat aquí amb Esteban. Tornem diumenge vinent a partir de les 9 de la nit, com sempre, a través de Ràdio 4. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Avui has dormit millor, tu, eh?
2: Home, una mica més. He dormit una mica més. Tampoc seria una superdormida. Però, bueno, estem parlant de les hores que estem parlant. Per què? Per què? Faig una mica millor cara.
0: Sí, sí, estem remuntant.
2: A veure si remuntem això.
0: No, jo crec que de cara a l'agost això ho tindrem.
2: Ja ho tindrem, eh?
0: Vinga, sí. Va, avui és dimarts, dia 26 de maig del 2026. Arrenca el Bon Dia, Bona Sort, el programa 179 del despertador de Ràdio 4. El dia en què el sol sortirà un quart i un minut de 7 del matí i ens deixarà a un quart i un minut de 10 de la nit. Avui falten només 49, i dic només, amb lletres majúscules, amb la boca ben oberta, amb doble subratllat, amb cursiva, amb negrita, amb tot. Avui falten 49 dies amb negreta. Per les vacances d'estiu, un dia en què ens llevarem amb sol a gairebé tot Catalunya, amb ambient estable i calorós durant tota la jornada. Hi haurà alguns núvols alts i una lleugera presència de pols sahariana que pot deixar el cel una mica enteranyinat. A les Terres de l'Ebre pot aparèixer una boira marítima al matí, mentre que a la tarda creixeran núvols al Pirineu sense previsió de pluja. Per cert, el cap de setmana, bon dia, Ares Teixidor.
3: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Bon dia i bona sort. El cap de setmana no sé si veu anar a la platja, però
3: sí.
0: Va començar primer a la Costa Nord de Catalunya. Bé, ja anava, a mesura que anava pujant cap a la Costa Brava, cada vegada més boira, va haver un moment que no hi havia platja. O sigui, va desaparèixer la platja del mapa. Després va anar baixant i també va desaparèixer el Maresme.
2: Jo vaig estar a la zona de les Terres de l'Ebre, de fet, al Delta, i allà feia un dia espectacular.
0: No, feia molt bon dia, però no es veia... el que seria, no feia bon dia perquè
2: no
0: hi havia boira.
2: No feia boira. Eh? Ja, allà no, allà
0: fins
2: no.
0: Que va dissipar i després es va poder veure... El sol amb claredat, però ja era a les 6 de la tarda. Bé, com sempre, saludem els companys del control tècnic, el Gorka Delgado, avui als comandaments, l'Oriol Ortiz com a primer delegat i el Jaume Bernet com a segon delegat. A la producció, el David Alcalde. Per cert, avui parlarem de què, Montse?
2: Avui parlem de decisions que després la gent que l'ha pres se n'ha penedit, però per motius molt, molt justificats.
0: Posa'm un exemple.
2: Home, a veure, tu imagina't que ve Ian Fleming, l'autor de les novel·les de James Bond, i que et diu, escolta, tinc aquests llibres, aquestes històries que són molt bones...
0: Això no l'interessa a ningú.
2: Això no val res, això no l'interessa a ningú, i després es converteixen, ho agafa una altra persona i ho converteixen en pel·lícules que fan història. Doncs, imagina't, mans al cap.
0: Surt també l'Àngel Llàcer amb Rosalía, o no?
2: Podria.
0: Ares, avui...
3: Avui porto un tema delicat. He patit, he de dir que he patit preparant aquesta secció. Perquè us porto casos de famosos que tenen algun parent, alguna familiar, que estan vivint en condicions molt precàries. Llavors hi ha aquest debat de...
0: Tot això arrel d'una notícia que ha sortit del pare de la Xenoa, no?
3: El pare biològic, que aquí hi ha un matís important. El pare biològic, que no l'ha criat, però que públicament diu que està vivint una situació de precarietat absoluta.
0: Que viu al carrer, vagi.
3: Exacte, sí.
0: Vale.
3: En parlarem de tot.
0: En parlarem d'aquí una estona. Són les 6 i 3 minuts del matí. Vinga, quan cada dia busquem tants i tants i tants i tants i tants estudis, doncs és normal que es coli algun estudi d'aquells de patilla de veritat. A veure, digueu-me gent amb patilla.
2: Curro Jiménez, John Travolta,
0: Loquillo, el cantant de...
2: Loquillo, exacte. Què més? El cantant d'Obeses, sí. L'Arnau Tordera.
0: L'Arnau.
2: Ara no en ve ningú més.
3: No en ve gent, eh?
0: La Pantoja, etcètera. Bé, doncs un experiment revela que les rates poden aprendre a conduir petits cotxes.
3: Què dius? Les amoureux sont comme le bon
0: vin. Il donne de la joie. Tu has estat a Euro Disney?
2: No.
3: A París?
0: Sí, a Euro Disney, sí, a París.
3: No tenia clar, com que hi ha un altre.
0: Euro Disney,
3: d'Orlando,
0: a Los Ángeles.
3: No. Vale, no.
0: Sí, Euro Disney.
3: Sí, he estat fa molts anys, per això. Molts anys. M'encantaria tornar.
0: Vas a l'atracció de Ratatouille?
3: No la recordo, no.
2: Si no m'hi recordo.
0: És que ara s'ha donat la banda sonora i em veig allà, amb un moment, aquell moment, a la cua, esperant a entrar. És molt guapa, aquella...
2: Aquella atracció?
0: Molt guapa.
2: Sí.
0: Però jo soc 100% PortAventura, però clar, d'escapar d'allà s'ha de fer
2: home,
0: amb els nens.
2: Home, sempre
0: Doncs bé, un grup de científics de la Universitat de Richmond van aconseguir entrenar rates perquè conduïssin petits vehicles adaptats. El més sorprenent és que els animals no només aprenien a fer-ho, sinó que semblava gaudir-ne. Sí, ho disfrutaven, saps?
3: O sigui, ostres, és curiós,
0: Conduïen i ho disfrutaven. Els investigadors van observar que les rates mostraven entusiasme i motivació fins i tot abans de rebre la recompensa. L'estudi vol entendre millor com activitats relacionades amb l'aprenentatge i la motivació poden influir positivament en el cervell, i en aquest cas, en el cervell dels animals. Què anaves a dir?
3: No, fixa't que tu ets tan moni que penses en rates i penses en la cançó de Ratatouille i jo estava pensant, rata immunda, animal rastrero. No, no és que me doni, m'empodere aquesta cançó. Llavors, rata, rata immunda, animal rastrero, escòria de la vida, adefesio mal hecho, m'encante, m'encante aquesta cançó.
0: Has vist Ratatouille?
3: He vist la Paquita del barri cantant rata immunda, animal.
0: Oh, has vist la pel·lícula de Ratatouille?
3: No l'he vista, la veritat que no l'he vista.
0: Em fas el favor de l'exercici i te sentes a casa tranquil·lament i mira Ratatouille?
3: Va, la veuré.
0: Tu l'has vist o no?
2: No l'he vist tampoc.
0: En sèrio?
2: No, és que...
0: Heu vist Ratatouille vosaltres? Sí, està bé. Sí. Home, és bona, és boníssima. Boníssima, val la pena veure-la.
2: Ens apuntem la recomanació.
0: Ja, sí, de tant en tant hem dedicat temps a veure xorrades que no ens facin pensar gaire.
3: Exacte.
0: Avui és dimarts, dia 26 de maig, i preveu-vos perquè el calendari d'avui és una barreja absoluta de tot, eh? Terror gòtic. Sortiran les pilles del Zapatero aquí o no?
3: No, ja van sortir.
0: Terror gòtic, balls vintage i reivindicacions internacionals. Avui és el dia mundial de Dràcula. Oh.

0: Feia segles que no escoltava la música Bauhaus.
1: Em va passar el mateix.
0: Segles. O sigui, no pot ser més potent la música de Bauhaus. Recordes tu aquesta música o no?
2: Una mica, sí.
0: L'època de Bauhaus, Peter Murphy, The Mission... música absolutament negra.
2: Fosca, fosca.
0: Sí, puja. No sabeu la de vinils que tenia aquest tipus de música,
1: Vinils, que hi ha gent que no sap ni el que és.
0: Això combinat amb Nazareth, amb Pixies... Bé, avui és el Dia Mundial de Dràcula, una jornada dedicada al vampir més famós de la història de la literatura, creat per Bram Stoker l'any 1897. El personatge ha inspirat pel·lícules, sèries, disfresses i tota una estètica fosca que continua vivíssima avui en dia.
1: I lo sexy que és Dràcula, no us sembla?
2: Ah, en sèrio? No. Et sembla sexy, Dràcula?
1: Sí. Jo tinc un punt que dic, epa. Sí.
0: Però atenció, perquè avui també és el Dia Internacional de l'Indy Hop. Un ball nascut als anys 20-30, que és pura energia, swing i alegria. I, sincerament, hi ha gent ballant l'Indy Hop amb més cardio i més coordinació que molta gent intentant entrar al metro sense donar-se cops. I avui continua la Setmana Internacional de la Solidaritat amb els pobles de territoris no autònoms. Emancipate yourself from mental slavery. No back to ourselves can free our mind. Una iniciativa impulsada per les Nacions Unides per defensar el dret d'aquests territoris a decidir el seu futur polític i social. I sí, és un d'aquells noms tan llargs que sembla més aviat una assignatura de carrera que un dia internacional. És allò de Setmana Internacional de Solidaritat amb els pobles dels territoris no autònoms. També segueix la Setmana Europea contra el Càncer. Una setmana per conscienciar sobre prevenció, investigació i suport a les persones afectades per la malaltia, perquè tots, d'una manera o altra, tenim aquesta realitat massa a prop i tota la investigació i tota la visibilitat continuaran sent imprescindibles. Per acabar, avui també és el Dia Nacional del Perdó a Austràlia.

0: És una jornada dedicada al valor de demanar perdó i reparar errors del passat, tot i que, sincerament, hi ha gent que abans es talla un braç que dir m'he equivocat. I que poc que costa dir m'he equivocat.
1: Que poc que costa.
0: I que, no. Us dic una... Jo estic, de veritat, m'estic posant en un paper que l'he pres des que estic fent aquest programa. I jo vaig aprendre amb allò de... aquestes reflexions, aquestes filosofades denses que fem en aquest programa, de veritat, t'ho juro que m'està ajudant molt.
1: Teràpia, fem teràpia també aquí.
0: Un dia explicaré el tema i el desvetllaré amb calma, amb un tema que tinc ara sobre la taula. Però allò de... Sí, i tant que sí. No, el que tu diguis. No, el que tu diguis.
2: I tranquil·litat, tu.
0: No passa res. El que tu diguis, però cap problema.
1: És que és cert que és un tema, el tema del perdó.
0: No.
1: Que no hi havia gaires dies aquí, i quan miro dies internacionals, a fora, vaig trobar aquest i vaig dir, ostres, important, sempre és important tenir en compte el tema del perdó. Sabeu el perdó que més m'ha costat a la vida?
0: Quin?
1: Que he hagut de treballar moltíssim, el perdonar-me a mi mateixa.
2: Saps? De vegades és el que més costa,
1: El que més costa, Montse, sí. De allò de dir, ostres, això no m'ho perdono. Escolta, sí.
2: Sí.
1: Visca en pau, ja,
0: ja
1: està.
0: Sí,
1: i tant,
0: sí,
1: que important. Que important.
0: Sí. Però ja, més enllà del perdó, el sentir, ja
2: està. És que m'ho la pega amb l'orgull. M'ho la pega amb deixar de banda l'orgull.
1: Sí, exacte.
2: I dir, escolta, tampoc no...
0: Però és que m'he donat compte que, o sigui, que és infinitament millor, perquè al final... Estàs amb allò que estàs defensant el teu i estàs amb aquella tensió permanent.
2: Sí,
0: i
2: sí,
0: arriba un moment
2: sí.
0: Que dius... Que el que tu diguis. No, de veritat, que la paraula el que tu diguis... Hosti, et dona una tranquil·litat.
2: Exacte, és que guanyes en tranquil·litat.
0: No, és que no... Saps quin és l'humidor de tot plegat? Que no has d'esperar resposta.
1: Clar.
0: No has d'esperar... Si tu dius, no, és que això ha de ser així, has d'esperar que... És que ell més, sempre, m'entens o no?
2: És com un tens raó.
1: Jo crec que és una mica el resum, és que en la vida hi ha dos tipus de persones. Les que volen tenir raó i les que volem ser felices.
2: Totalment, tal qual.
1: La raó per tu. Jo vull ser feliç.
0: Jo ho diria d'una altra manera. Hi ha la gent normal i la gent que és una mica...
1: Epa!
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
0: D'aquí 4 minuts arribem a un quart de 7 del matí, el dia que ens devem sabent que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha emet un ordre internacional de detenció contra Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Reyes està investigat per blanqueig de capital, tràfic d'influències i organització criminal. El jutge també ha ordenat detenir la seva dona i un altre presumpte membre de la trama. Segons la investigació, part dels 53 milions d'euros del rescat públic a l'aerolínia s'haurien desviat a societats pantalla i comptes opacs a l'estranger, així com empreses a Panamà, Puerto Rico i la República Dominicana, fins i tot a operacions de venda d'or a Dubai.
0: Mentrestant, l'UDEF situa la casa de Zapatero com l'escenari idoni on es canalitzaven les instruccions de la presumpta trama.
2: Així ho revela el sumari que el jutge José Luis Calama va enviar ahir a les parts. El sumari apunta al domicili de l'expresident com el centre d'operacions d'una presumpta trama de tràfic d'influències vinculada al cas Plus Ultra. També revela que l'UDEF va intervenir al despatx de Zapatero una caixa forta amb joies i rellotges, així com discs durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen a la investigació. Zapatero afirma que les joies són peces heredades de la seva mare i la seva sogra.
0: Mentrestant, Luco no troba pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de Begoña Gómez.
2: La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol. Amb tot, Luco posa el focus en els pagaments a la consultora Deloitte per desenvolupar el software de la càtedra. La Guàrdia Civil creu que la compra del programari va ser premeditada i que, de fet, Deloitte hauria començat a treballar en la càtedra abans de l'adjudicació del servei.
0: Nou positiu en antivirus entre els espanyols en quarantena al Gómez Ulla.
2: Un dels espanyols en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla a Madrid ha donat positiu per antivirus. Segons ha informat aquest dilluns el Ministeri de Sanitat, es tracta del segon cas d'entre els 14 ciutadans espanyols que viatjaven a bord del creuer Ondius i que van ser evacuats a la seva arribada a Tenerife el passat 10 de maig. El pacient es troba asimptomàtic i ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del Gómez Ulla.
0: El govern aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 nous docents personal d'atenció educativa i administratius.
2: Sí, el govern aprovarà avui en el Consell Executiu aquesta ampliació de la plantilla a les escoles. La inversió de 93,5 milions d'euros té com a objectiu abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar l'FP. Les noves dotacions són majoritàriament per al personal docent amb 1.068 places. D'aquestes, 400 són per l'escola inclusiva. Tot i l'increment, la proposta no convenç l'USTEC, que considera insuficients les mesures. El sindicat manté manté la vaga, convocada per demà dimecres a tot el territori.
0: I Donald Trump vol vincular un pacte amb l'Iran al fet de diversos països signin la pau amb Israel.
2: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que vol vincular un possible pacte amb l'Iran al fet que diversos països com l'Aràbia Saudita o Qatar signin la normalització de relacions amb Israel. Per la seva banda, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha ordenat intensificar l'ofensiva militar al Líban.
0: Amb tot plegat, hem arribat a 6:45 del matí. Anem a veure quin temps tenim per les properes hores. Ens ho explica des d'AEMET Noelia García. Bon dia i bona sort.
4: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 27 graus a Tarragona, 28 a Barcelona, 33 graus a Girona i 34 a Lleida. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, zones altes del Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats febles. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia García, i molt bon dia. És 6:45 de 7 del matí. Vinga, va, anem a bufar espelmes.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
0: 26 de maig. Avui tenim aniversaris amb moltíssimes personalitats. Rock, cinema, cinema d'aquest excèntric, humor absurd i fins i tot una autèntica llegenda del western. Avui fa 61 anys. 61 anys. Està millor que els tres junts?
1: Sí.
0: Un home que ho peta.
1: Ho peta i ho seguirà petant. Lenny Kravitz!

0: Qué gran, un dels músics més carismàtics dels últims 30 anys, Lenny Kravitz, rock, funk, soul i un estil absolut. A més de cantar i tocar pràcticament tots els instruments, ha construït una imatge icònica, aquestes ulleres, els pantalons de cuir i una actitud eternament cool.
1: Bueno, i el pentinat, que per pentinar, no?
2: I en forma que està, l'heu vist?
0: Doncs no.
2: Amb algun vídeo fent dominades...
0: Increïble.
1: És que es manté en forma o... Tu saps que és aguantar un concert d'aquest tio?
2: Déu-n'hi-do, l'energia que té.
1: És com a Mick Jagger. Com està Mick Jagger?
2: Mick Jagger està impressionant.
1: Sí. Tio, té quasi 90 anys i està millor que jo.
2: Impressionant.
0: Increïble. Sens dubte, Lenny Kravitz segueix sent una bèstia escènica. I com a curiositat, ja sabeu que ell és el pare de la Zoe Kravitz, que també s'ha convertit en una estrella de Hollywood.
1: Per cert, l'altre dia dèiem que Zoe Kravitz està amb qui estava?
2: Amb Harry Styles.
1: Harry Styles, la parella icònica. Avui fa 46 anys...
0: Rocío Madrid.

0: Em va passar una cosa curiosa amb la Rocío Madrid. Ahir vaig dir 46, perquè clar, quan jo era petita i la veia el Cròniques Marcianes, jo la veia gran.
1: En sèrio?
0: Una cosa rara, i era molt jove el Cròniques Marcianes.
1: Perdona, però és curiós perquè després del paper destacat que Rocío Madrid va tenir al Cròniques Marcianes,
0: era increïble.
1: Era simpatiquíssim. O sigui, tothom estava enamorat de Rocío Madrid.
0: Era molt bèstia.
1: Tothom. A més a més, tenia un paper com molt conciliador, com a bona persona, empatitzaves molt amb aquella noia.
2: Divertidíssima.
1: Molt divertida, supersimpàtica. No sé, era molt folklòrica, molt guai.
0: Sí.
1: Però després va acabar Cròniques es va diluir la seva presència.
0: Sí, que és veritat que sé que està fent coses de teatre i de més, però és veritat que té un perfil molt més baix després del boom. Com devia ser allò amb una noia? Perquè estem parlant dels 2000, que ella devia tenir 20 anys.
2: El programa més vist.
0: Imagina't.

0: Bonham Carter. Torna a sonar un cop més la banda sonora de Harry Potter al Bon Dia i Bona Sort, cosa que no ens representa a nosaltres tres, però sempre dic el mateix, hi ha una onada de fans de Harry Potter. Ella en concret és una de les actrius de Harry Potter, però també l'hem vist en el Club de la Lucha o totes aquestes pel·lis de l'univers tan particular de Tim Burton que ella precisament va compartir molts anys de relació personal, com a parella, també a part de professional.
1: Ara que parlaves de Harry Potter, el protagonista de Harry Potter, que ara no em recordo el nom...
2: Daniel Radcliffe, sortia, alguna cosa així, em sembla.
1: S'havia realitzat un vídeo que hi havia una noia que estava signant autògrafs, a més d'una forma molt, molt divertida a ell, a diferents fans, i de cop i volta se li acosta una noia i diu: "Em pots signar aquí el braç?" I diu: no et signaré el braç. Diu: "Per què?" Diu: "Perquè no vull que et facis el tatu." I diu: no, signa'm, sisplau. I al final li signa, la noia és superemocionada. No. Però és que tota l'estona, fins quan s'estava acomiadant, i diu: "No et facis el tatuatge!" No, i la gent, clar, trencant-se la caixa. "No et facis el tatuatge!" Bé, no sabem si se'l va fer o no, però en qualsevol cas li volia treure del cap. A veure, 53 anys per...
0: Un altre clàssic de la tele d'antanyo. No sé si es diu així, antanyo, ja m'enteneu. Estem parlant de Félix Álvarez. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the... Félix Álvarez, o millor dit, el Felizuco. Us en recordeu?
2: Home,
0: d'aquest humorista, presentador i col·laborador de tele molt popular, sobretot això, als anys 90 i 2000. Ell va formar part d'aquella tele que era més gamberra, no? Un humor més, diferent, espontani. I va funcionar moltíssim. Doncs avui fa ell 53 anys.
1: I avui també recordem una autèntica llegenda del cinema.
0: Doncs sí, estem parlant de John Wayne.
1: Sabeu que el que xiulava de les cançons... De totes les cançons...
0: A veure, com
1: no, és que no em surt. El que xiulava les cançons... El vaig entrevistar, el de totes les cançons westerns.
0: Però era la mateixa
2: persona? Aquest xiulet
1: és un... Ara no se'n recordo si era argentí o italià. Jo diria que era argentí. Aquest tio, el vaig entrevistar, havia xiulat amb 1.000 cançons westerns.
2: Què dius? Xiulador professional, exacte.
1: Es dedicava a xiular a les cançons westerns.
0: No m'haguessin fitxat a mi, eh?
2: No, a mi tampoc, eh?
1: Per jo...
0: No sé.
1: Ja és igual. Digues.
0: El cas que aquest senyor, per molta gent, evidentment, és la cara definitiva del western. John Wayne va protagonitzar clàssics com Centauros del Desierto o Valor de Ley i es va convertir en símbol del cowboy americà. Tenia una presència imponent, una veu inconfusible i una manera de caminar que ja era gairebé un personatge en si mateix. Eh? És història pura de Hollywood.
1: Molt bé, me m'agrada en John Wayne. Fan una d'en John Wayne.
0: Oh, que mona.
1: Agradava molt en John Wayne.
0: Molt.
1: Ara sí que us puc explicar una història.
0: Per favor.
1: Nosaltres, és igual, no tires la sintonia. Nosaltres anàvem sempre a un poble de... d'Aragó, que està al costat del riu Finca, que es diu Estitxe, que és un poble que és una frenada, però literal, eh? Si frenes una mica més tard, et passen de llarg al poble. I es deia Estitxe de Finca. Doncs allà hi havia... Tots eren família, allò que arribes al poble...
0: Tots se coneixen, tots són cosins.
1: Los nietos de l'Agustina, que arribàvem allà, ens encantava, feia aquella olor a fems, perquè tot hi havia vaques per tot arreu, baixàvem, ens banyàvem al riu Finca, anàvem a buscar regalèsia, bueno, autèntic. Robàvem bicicletes.
0: Bueno!
1: Sí. No. Veies una bicicleta, la robaves i la deixaves a l'altra punta del poble.
2: Era un bicing.
1: Era
2: el bicing del poble.
1: Total. Era molt típic. Anaves a Stitcher a agafar bicicletes. Era típic al poble. Si anaves al bar a buscar xutxes, deixaves la bicicleta fora, sorties i ja no hi era. M'acabava i ja m'ho fotut. I anava així tot el poble. Doncs hi havia un senyor que era en Miquel, que també era família nostra, que era igual que en John Wayne. Però idèntic. I sempre que veia el tiet Miquel, dius, és en John Wayne, el cabrón. Era idèntic. I els fills eren versions reduïdes
0: d'en John Wayne.
1: Brutal. És allò que dius, mai més he sabut res d'aquesta gent, eh? En fi, la vida. Hem arribat a un quart, les meves xapes de cada matí. Un quart i 8 minuts de 7 del matí. Som els del Bon Dia i Bona Sort. Ja hem arribat a dimarts. Anem de seguida a l'Info Plus i de seguida ens posem també als esports perquè ahir va sortir la llista definitiva dels que representaran la selecció espanyola al Mundial. I atenció perquè entre ells, 9 catalans.

0: I no deixem el Mundial. Entrem ja en territori InfoPlus perquè aquest Mundial 2026, que és d'Estats Units, Canadà i Mèxic, estrenarà una pilota intel·ligent amb sensors per millorar les decisions arbitrals. Montse.
1: Doncs sí, la pilota oficial del Mundial 2026, l'Adidas Triomda, atenció, incorpora sensors interns que registren dades del joc en temps real, com la trajectòria, la velocitat, la rotació i els contactes amb la pilota.
0: Això que sona és la cançó del Mundial? A veure, puja. Dale, dale, let's go. De veritat, té menys ritme, això, que...
2: Home, no et passis, tampoc.
0: Té
2: no et
0: molt
2: passis.
0: Poc ritme. No és cançó. No, home, no, no, no, no, no podem. Let's go. Això no... A veure... Dale, dale,
1: let's go. Maki, sento... fa una mica una baixada,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
0: Ale, ale, let's go, ale, let's go. És una cançó de Letizia Sabater.
2: Li has de donar diverses oportunitats. Li has de donar diverses oportunitats. A mi m'ha passat. El primer moment dius no, i després...
1: Sí, acabarem entrant, eh?
0: A veure... Perdona, ho sento, no té ritme.
2: No, no tens? No,
0: però
2: pues què fem? La canviem?
0: No,
2: la canviem? No. Va, home, què podem fer?
0: Perdona, compara això amb el Waka Waka.
2: Ja, és que, no, és que allò, waka, waka. Allò no es pot tornar a repetir. Va, hi ha coses que només passen un cop a la vida, fins i tot a la Shakira.
0: No, és horrorós.
1: Va, doncs sí, perdona. Com dèiem, la pilota aquesta que registra dades del joc en temps real, com la trajectòria, la velocitat, la rotació i els contactes amb la pilota. Aquesta informació es transmet instantàniament als sistemes tecnològics del partit per analitzar cada acció amb gran precisió. Aquestes dades serveixen de suport al VAR i al sistema de fora de joc semiautomatitzat i faciliten les decisions arbitrals més ràpides i més fiables en situacions complicades. Clar, ara ja no hi ha subjectivitat. Si la pilota ho diu, és que és veritat. Així es redueixen els errors i s'augmenta la consistència en les revisions. Aquesta tecnologia permet una anàlisi més detallada del joc que poden estudiar millor el rendiment dels jugadors i les dinàmiques del partit.
0: Molt bé, va... Primer, el de la pilota, perfecte. Segon, la sintonia. Mira, això no té res a veure. Prepara l'altre, és que només... Prepara l'altre, és que només... És que només del tempo, el ritme. Ale, ale, ale, let's go. És que no hi ha color. Vinga, d'aquí a 3 minuts arribem a 6:45 del matí. Atenció, perquè la Tour Triangle transforma l'Skyline de París amb un nou gratacels de 180 metres. És a dir, ara quan parlem de París, quan tinguem l'imaginari col·lectiu, l'Skyline de París, ara dèiem la Torre Eiffel, doncs haurem d'afegir un nou edifici.
2: Exacte, i és que París incorpora una nova silueta al seu horitzó amb la Tour Triangle, un edifici de 180 metres d'alçada, 180 metres d'alçada i 42 plantes, dissenyat pel despatx suís Erzogan de Meuron. La torre, de formes geomètriques i aspectes esvelt, es converteix en el tercer edifici més alt de la ciutat, només per darrere de la Torre Eiffel i de la Torre Montparnasse. El gratacel tindrà usos mixtos, amb oficines, hotels, restaurants, botigues i un mirador obert al públic. La seva forma trapezoidal busca integrar-se visualment en el paisatge de París i oferint una imatge diferent segons l'angle des d'on ho miris. Aquest és un edifici cridat a ser una de les siluetes simbòliques de la capital francesa.
0: I un home a les Filipines crea un sistema amb dron per ajudar un ocell discapacitat a tornar a volar. Ara entendreu la història, però igual ens estem passant una mica, eh?
1: Mira, un home a les Filipines ha adaptat un petit dron amb una cabina transparent per poder elevar amb seguretat el seu ocell, un agapornis rescatat que va quedar amb problemes de mobilitat després de l'atac d'un gat. Sí, sí, l'objectiu era que l'animal pogués tornar a experimentar la sensació de volar. El resultat és una solució enginyosa i emotiva que mostra com la tecnologia pot fer-se servir per millorar el benestar d'animals amb discapacitats, intentant recuperar part de les experiències que havien perdut. En aquest cas, una cosa molt natural per un ocell, no? com és volar. Per tant, un dron amb una cabina per un lloro. No sé, però com deies, ens estem passant o no?
0: Jo crec que potser sí.
1: Fa pena també el lloro.
0: A veure, hi hem descobert com Dalí anava als millors restaurants del món a menjar i mai no pagava. Aquesta és una història fascinant de l'artista català Salvador Dalí, eh?
2: El cas és que Salvador Dalí era conegut pel seu gust exquisit pels sopars de luxe, amb taules plenes de grans menjars i vins cars en els millors restaurants, doncs, de París i Nova York. Ell sempre demanava el compte amb tota normalitat, com qualsevol client. I quan arribava el moment de pagar, agafava el xec, escrivia l'import total amb calma i el signava.
0: Això és important, això és important... explicar que sempre pagàvem amb un xec, eh?
2: Exacte.
0: Amb xec bancari, eh?
2: Però, abans de donar-li al cambrer, ell girava el xec i feia un dibuix ràpid al revers. Figures surrealistes, elefants o cavalls, amb la seva signatura sempre. Dalí sabia perfectament què és el que passaria després. Atents, eh? El restaurant no cobraria mai aquell xec perquè es convertia en una peça d'art. És a dir, els propietaris el guardaven o l'emmarcaven a la paret, ja que un dibuix original del pintor valia molt més que el cost del sopar.
1: Clar.
2: Així els àpats quedaven pagats a Mart.
1: Que
2: llest,
1: eh?
2: El valor de la seva signatura i la seva presència, evidentment, superava amb escreix qualsevol factura, convertint cada xec en una obra única.
0: És molt curiós perquè hi ha molts restaurants de Nova York i de París que tenen xecs de Salvador Dalí emmarcats i no cobrats. Clar, ell feia el xec i veia que m'encarregaven al banc.
2: Clar.
0: Evidentment, no encarregaven al banc perquè tenia molt més valor el propi xec amb la seva signatura i amb el seu dibuix que no pas el preu del sopar.
1: Tu diràs.
0: Que també us dic una cosa. Igual, segons quins sopars, eren més cars que el propi xec.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Hem arribat a 2:15 de 7 del matí. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha fet oficial la llista de 26 jugadors que representaran Espanya al Mundial 2026 dels Estats Units, Mèxic i Canadà. La convocatòria destaca especialment per la gran presència de futbolistes del Futbol Club Barcelona, amb fins a 8 jugadors blaugranes seleccionats després de la gran temporada de l'equip. El curiós és que no hi ha ni un sol jugador del Real Madrid.
2: Ni un?
0: I això ja ha provocat alguna cabrejada. Home, clar, la configuració de plantilla del Real Madrid per trobar un jugador espanyol és més fàcil que... Ai, més difícil que trobar or ara mateix al terra d'aquest estudi que estem de Ràdio 4.
1: I és la primera vegada a la història que passa això que dius, que no hi ha cap jugador del Real Madrid a la plantilla de la selecció espanyola. Però entre els convocats sí que hi ha Pedri, Dani Olmo, Cubarsí, Ferran Torres i Lamine Yamal, així com Gavi, Joan Garcia i Eric Garcia. En canvi, Fermín López es perdrà el torneig per lesió. El cas de Lamine Yamal sí que genera una tensió especial, ja que encara es recupera d'unes molèsties musculars i podria no arribar al debut en plenes condicions. Espanya debutarà el 15 de juny contra Cap Verd dins el grup H, on també s'enfrontarà a l'Aràbia Saudita i a l'Uruguai. A més, el seleccionador ha anunciat una llista de jugadors de suport que treballaran amb el grup abans de l'inici oficial del campionat.
0: Mentrestant, el jugador del Futbol Club Barcelona, Ansu Fati, es podria resoldre en les pròximes setmanes el seu futur amb el Mònaco, tenint una opció de compra d'11 milions d'euros després de la seva bona temporada a la Ligue 1. Tot i això, el jugador encara haurà de decidir el seu pròxim pas, ja que també té altres opcions sobre la taula.
1: El retorn al Barça sembla poc probable, ja que no entraria en els plans de Hansi Flick, mentre que el projecte del nou Sevilla, vinculat a Sergio Ramos i Faip i Levan Capital, podria convertir-se en una alternativa si ens ho prioritza quedar-se a Espanya, perquè qualsevol moviment sigui possible, caldria que el Mònaco prengués una decisió, que el Barça i el Sevilla arribessin a un acord econòmic i que es consolidés el nou projecte esportiu del club andalús. Tot plegat continua obert i pendent de les properes setmanes.
0: I un altre que també té el seu futur una mica complicat o que encara no està definit, és el Julián Álvarez, de l'Atlètic de Madrid, un jugador pretingut per molts clubs i està ara mateix enmig d'interès de grans clubs europeus, entre ells el Barça.
1: El futur de Julián Álvarez a l'Atlético de Madrid genera incertesa, tot i que el davanter assegura sentir-se còmode al club i tenir contracte fins al 2030. Les seves declaracions no són del tot clares, això ha fet obrir especulacions com ara una possible sortida aquest estiu. Diversos grans clubs, com el Futbol Club Barcelona, el Paris Saint-Germain o l'Arsenal, estarien interessats en el jugador en una operació que podria superar els 100 milions d'euros. Tot i això, el seu contracte inclou una clàusula de rescisió molt elevada, propera als 500 milions, i des del club madrileny no contemplen la seva venda.
0: Mentrestant, l'empresari alacantí, Enrique Riquelme, candidat a la presidència del Real Madrid, ha assegurat que ja té un acord amb dues grans estrelles internacionals perquè fitxin pel club si guanya les eleccions. Riquelme defensa un projecte esportiu a llarg termini i aposta per una renovació profunda de l'estructura del club.
1: El candidat també ha deixat clar que vol incorporar un director esportiu i ha criticat la gestió recent de l'equip, especialment la sortida de Xavi Alonso, que considera precipitada. Sobre un possible retorn de José Mourinho, ha evitat posicionar-se del tot, tot i que ha remarcat que el Madrid necessita estabilitat i una idea de futur. A més, Riquelme ha llançat indirectes a Florentino Pérez per la seva manera de gestió en el cas Negreira i la situació institucional del club. Les eleccions al Real Madrid podrien celebrar-se el proper 7 de juny.
0: I acabem parlant de Leo Messi del Mundial, perquè Leo Messi va preocupar l'afició després de demanar el canvi en el minut 72 de partit entre l'Inter Miami i el Philadelphia Union, que va acabar amb victòria per 6-4. L'argentí va notar molèsties a la part posterior de la cama esquerra i va abandonar el terreny de joc a pocs dies de l'inici del Mundial.
1: Sí, malgrat la preocupació inicial, fonts properes indiquen que es podria tractar només d'una mesura de precaució per evitar riscos sense una lesió muscular greu confirmada més enllà d'aquestes molèsties. L'entrenador va explicar que encara no hi ha un informe mèdic definitiu i que el jugador semblava molt cansat. La situació queda pendent de les properes proves mèdiques, ja que el temps fins al Mundial és molt ajustat i qualsevol problema físic del capità argentí genera màxima atenció.
0: Vinga, 5:45 del matí. Abans de les portades de la premsa, que pràcticament tots... A veure, deixeu-me mirar una cosa, un moment, eh? Sí, menys el diari La Razón, la resta, tots posen el nom de Zapatero en portada.
1: Sí, però igualment el tema de La Razón també és sobre
0: és l'única portada que no posa el nom de Zapatero.
1: Sí, totalment.
0: La resta tots posen Zapatero. Vinga, va, anem al tema.
1: Sí, abans de conèixer les portades, gaudim, perquè ja la coneixem des de fa bastant temps, aquesta gran cançó de The Weeknd, del canadenc, que té la fórmula perfecta de l'èxit, amb cançons com Save Your Tears, que gaudim ara mateix.

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del Diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
6: Aquest programa, us ho dic de veritat, és més bo durant les pauses, fora d'antena, que el que fem a l'antena, eh? Sí.
7: Si un dia hauríem d'afegir a l'escaleta uns minuts per nosaltres.
6: Sí, no.
7: O sigui, per explicar-li a l'audiència la nostra vida. Escolta, entretinguda és.
6: Sí, però com que no ho fem mai...
7: També és veritat. Bueno, però ja posar-ho al guió.
6: Jo crec que aquest programa és un programa que parlem de la nostra vida i de tant en tant fem ràdio, m'entens o no?
7: També és veritat.
6: És una miqueta al revés. Pots explicar això o no?
7: Sí. Els estava explicant a la Montse i al Badó que ahir vaig anar a Tàrrega amb una terapeuta, una coach...
6: Moment, que... nens, dic nens perquè és que són nens, eh? Allà dins són nens, eh? Escolteu el que diu l'Ares, que ara al·lucinareu.
7: És una... Gràcies per la batalleta. És una teràpia que es diu Coaching Wing Wave, que barreja tres modalitats, diguéssim. O sigui, ella fa PNL... i després fa un tema com molt corporal, se li diu feedback muscular. Llavors, arrel del que va parlar en el teu cos, ella et va fent preguntes, ¿vale? I l'última moguda és la hipnosis. Són tres teràpies en una, ¿vale? no és bruixeria, no? És una cosa científica, vull dir-te, una senyora preparada i estudiada. Llavors, te va fent preguntes, el teu cos va responent a aquestes preguntes, i hi ha un moment de dir, vale, doncs això que hem trobat, què t'ha passat, anem a borrar-ho perquè t'està afectant en el moment present de la teva vida. Hi ha coses que poden ser sistèmiques, nois. Jo vaig treballar ahir algo que li havia passat a la meva àvia materna quan ella tenia 26 anys, que seguia amb mi.
8: Que heredes.
6: Perdona.
7: Sí, hi ha coses que són sistèmiques, que tu vius, que tu sents, emocions que estàs vivint, que te venen de forma sistèmica de la teva família... i coses pròpies.
6: I això ho va permetre... O sigui, t'ho va borrar.
7: Sí, llavors ella, el moment de la hipnosi...
6: I ho notes físicament?
7: Sí. Bueno, te passa tot pel cos. I el moment de la hipnosi, ella va dient el que hem trobat...
6: Un moment. Quan estàs amb hipnosi, estàs dormida?
7: No. Tu ets superconscient. No, estàs dormida. Tu estàs amb els ulls oberts, simplement va seguint els seus dits... I al moment, doncs això, li diu que ella t'ha borrat això. No? O sigui, de veritat, és de les millors teràpies que podeu fer per vosaltres.
6: Quantes sessions són?
7: Depèn. A mi em va sortir, el meu cos va dir que en un mes he de tornar. Jo ja tinc hora per d'aquí
6: un mes.
7: Sí. Llavors, ella et pregunta, la primera vegada que vaig anar em va dir que havia de tornar la setmana.
6: Són molt cares les teràpies aquestes?
7: La primera sessió vaig portar amb algú que estimo molt, que està molt contenta. Llavors, la primera sessió són 75 euros i les següents 60.
6: Ah, tampoc em sembla excessiu.
7: No,
6: eh?
7: No, això és a Tàrrega, al centre Cema, que ho fa la Montse, que de veritat, agraïda eternament amb aquesta dona.
6: Autobús i cap a Tàrrega tots, a veure si ens arreglen
7: o no.
6: Vinga, va. Falten 2 minuts per celebro que t'hagi anat bé.
7: Gràcies, nois.
6: D'aquí 2 minuts arribem a 6:45 del matí. Anem als titulars. Deien que hi havia un denominador en comú pràcticament a tots els titulars, que és la paraula de Zapatero. Comencem amb La Vanguardia.
9: Que avui titula El sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. El periòdico destaca avui el sumari vincula l'offshore de Zapatero amb l'or veneçolà. El País diu el jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des del 2020. El Mundo destaca la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. El diari Ara, l'UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. L'ABC, una fortuna en joies i rellotges de luxe, oculta el despatx de Zapatero. La Razón destaca el rastre del rescat a Plus Ultra, espera en 5 països.
6: Molt bé, i avui el diari Esport fa al·lusió directa a la convocatòria del seleccionador espanyol De La Fuente amb els jugadors del Barça per un costat i els del Madrid per un altre, i ho fa emulant el resultat d'un clàssic, eh?
9: Sí, el diari Esport titula Golejada Mundial 8-0.
6: I el Mundo Deportivo...
9: Roja, culé. Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
6: Ara em podria posar en un jardinet que diria... I és que quan hi ha una roja culé, ja sabeu què passa, no? Ja sabeu què va passar en el Mundial de Sud-àfrica, no?
7: Què va passar?
9: Que va guanyar.
6: A veure, què passa.
9: A veure què passa
6: aquest any amb el Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà. Avui obrim un tema delicat perquè darrere de molts famosos hi ha famílies completament trencades. Pares, germans o fills que denuncien sentir-se abandonats mentre l'altra persona viu exposada, famosa i milionària. Tot i això, ara torna a sortir arran de la notícia sobre el pare biològic de la Chenoa. També et dic una cosa. Sovint, també, aquestes persones són persones que, molt sovint, no dic que sempre, han estat sempre molt desvinculades de la persona que ha tingut l'èxit.
7: I hi ha casos de tot. Te porto casos de tot, que sorprendrà.
6: Que hi ha casos que han estat molt desvinculats i en el moment en què han tocat fons és quan se'n recorden de...
7: Cert, sí. El cas del pare de la...
6: Que no sempre és així, eh?
7: No sempre. Hi ha casos de tot. Però és veritat que el cas del pare de la Chenoa a mi m'ha sobtat moltíssim. No és un tema nou, perquè el pare de la Chenoa no és la primera vegada que... explique la situació tan precària que està vivint. Però aquests dies, en les últimes setmanes, amb motiu del seu 72 aniversari, el José Carlos Corradini, que és el pare biològic de la Chenoa, ha reaparegut, com dèiem, des d'Argentina, explicant que viu en una situació molt precària i demanant una ajuda de, literal, el que ha dit és 100 o 200 euros al mes per poder viure dignament.

0: assegura que està en un geriàtric, que pràcticament no té recursos i que fins i tot ha hagut de demanar diners al carrer. Clar, imagina, jo quan trobo aquesta notícia, repeteixo, és una notícia que la té, per exemple, tinc aquí el diari Hola, de principis d'aquest mes. La moguda que es pregunta la gent és com pot ser que el pare d'una famosa coneguda arreu estigui així en aquesta situació. Però clar, repeteixo, hi ha un matís importantíssim i és que Chenoa no es va criar amb aquest home. O sigui, estem parlant d'un desconegut per ella. Ella sempre ha explicat que el seu pare real és, amb noms i cognoms, Juan Antonio Marino, que li diuen el Tati, que és qui la va criar des de petita. Vull dir, no estem parlant d'una filla milionària que abandona el seu pare a Argentina. Estem parlant d'una relació pràcticament inexistent des de fa dècades.
1: I el pare, què reclama, el pare?
0: No pare de reclamar una mica, posar la seva situació, la seva complicada situació pel davant, però clar, què té a veure Chenoa amb això? Vull dir-te...
1: també estaria bé saber, és a dir, si el pare va abandonar la filla...
0: Aquest és un tema que estàs buscant...
2: És que només sabem la versió del pare.
0: No se sap molt bé què és el que va ocórrer aquí, quina és la raó.
1: És a dir, per què el pare està a Argentina, per què el pare no coneix la filla...
2: Aquí hi ha una moguda que no sabem.
0: És un tema molt delicat, que suposo que a ell no li interessa explicar, i Chenoa no vol remoure, perquè al final, repeteixo que és un tema molt recurrent per aquest senyor. O sigui, no és la primera vegada que surt a la palestra a una mica explicar el que està vivint, per a que li arribi a Chenoa, i Chenoa, pues, imagino que no ha de ser fàcil per ella. Però el que deia, això obre una pregunta molt incòmoda. Fins on arriba l'obligació emocional amb la teva família?

0: I és que, clar, no és l'únic cas, nois, que he trobat. Per exemple, el germà de Madonna m'ha esclatat el cap amb això. Anthony Ciccone va arribar a viure al carrer durant anys als Estats Units. De fet, ell mateix va explicar que dormia sota un pont a Michigan després de perdre la seva feina i acabar completament arruïnat. És que és molt fort el titular, El germà de Madonna viu sota un pont. Imagina't, aquest home va arribar a dir públicament que la seva família li havia girat l'esquena. Perquè, clar, després, a més, persones properes a Madonna van explicar que ella sí que l'havia ajudat econòmicament en diverses ocasions. I aquí tornem al mateix un altre cop. Què és ajudar prou? Quan una família es trenca, hi ha alguna manera d'arreglar això? Després també tenim un cas bastant actual i estem parlant del cas de Federico Prat, que és el germà del presentador Joaquín Prat, ¿vale? Ell va començar tota aquesta història l'any 2022, perdoneu, explicant públicament que sobrevivia gràcies a almoines que pràcticament no tenia relació amb la seva família. La notícia, imagina't, va impactar moltíssim perquè semblava aquella història típica de famós ric abandona el seu germà. Però després... Bueno,
1: de fet, li van caure per tot arreu, també.
0: Li van caure per tot arreu. És un tema que reprenen fa poc. Tant l'Alejandra Prat com el Joaquín Prat han fet tots dos declaracions dient que el tema ve d'una persona que no s'ha volgut cuidar ni s'ha deixat ajudar per un tema d'addiccions.
2: Aquest és el tema moltes vegades.
0: Aquest és el tema.
2: Que no es deixen ajudar, perquè clar, si hi ha un problema d'addiccions, si hi ha unes actituds molt complicades i si hi ha altres coses pel mig, encara que la família vulgui...
1: No és que igual no es deixin ajudar. És que quan hi ha un problema d'addiccions, aquesta persona no està en el seu estat racional, m'entens o no? I això provoca situacions en què no és que no es deixin ajudar, sinó que l'ajuda és inocua, no funciona.
0: Exacte.
1: No funciona de cap de les maneres. Per molta voluntat que hi hagi, per ambdues parts, sí, l'addicció és tan bèstia que s'ho porta tot per davant.
2: Sí, és una manera de dir que no es deixa ajudar, però no és que no es deixi, és exacte.
0: Les imatges físicament del Federico Prat, de veritat, o sigui, pèls de punta, perquè veus una persona que no està bé, que no està passant un bon moment, però és veritat que la seva família, tant el Joaquín com l'Alejandra Prat, han reconegut que li havien pagat tractaments i centres de rehabilitació i no va funcionar mai.
1: És que l'addicció passa per això. I no n'hi ha una altra. L'addicció passa per estar tancat en un centre de desintoxicació i tocar fusta perquè funcioni i perquè la voluntat que ha de ser molt grossa, molt grossa, la voluntat de la persona implicada tingui l'ànim i les ganes de sortir-se'n.
0: I entendre la història, perquè al final ha quedat com que la seva família ha abandonat amb aquesta persona quan el que ha passat en el cas dels germans Joaquín i Alejandra és que ja no podien més. De vegades les històries no són tan simples com semblen en un titular. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca...? I recordem una de les guerres familiars més bèsties que s'han viscut, evidentment, és la d'Arantxa Sánchez Vicario amb la seva família. Ho recordeu? Una de les esportistes més importants de la història del país, acabant completament trencada amb els seus pares i amb els seus germans. Ella va arribar a explicar que durant anys s'havia sentit controlada econòmicament i emocionalment per la seva família, mentre els seus pares negaven totes les acusacions. Va ser un tema molt heavy i el pitjor és que van acabar als jutjats, amb entrevistes, llibres, declaracions públiques, o sigui, una família absolutament destruïda.
1: És que no m'entra al meu univers.
2: I ella arruïnada.
1: De veritat, no m'ha entrat mai al meu univers que hi hagi famílies que puguin passar aquestes coses.
0: És molt fort.
1: Saps per què passa això? Perquè no són famílies. El concepte de família no és això. Per tant, és que no ho entenc.
2: Però mira, presumptament, amb el que està passant amb la família Andic. Vull dir, sense anar més lluny.
0: Precisament, mira, sense anar més lluny. El cas és que t'hi has de trobar, Són situacions complicades. Però, de vegades, la família fa més mal que una altra cosa. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. I el cas que probablement me va fer més pena de tots és el de la germana de la Maria Carey. L'Alison Carey va viure durant anys amb problemes molt greus de salut, addiccions i pobresa, i fins i tot va arribar a tenir problemes per poder pagar tractaments mèdics i ajuda social. Lo de sempre, molta gent, he trobat aquesta notícia, i molta gent, com pot ser que la germana d'una de les artistes més riques del món estigui així? Doncs Maria Carey va explicar públicament que la relació amb la seva germana era molt complicada, molt tòxica, i que durant molts anys va necessitar allunyar-se per protegir-se ella emocionalment. I això és un cop més el que impacta més d'aquestes històries, que nosaltres des de fora pensem, amb diners tot s'arregle. Escolta, doncs no, sempre no. Hi ha ferides familiars que ni els milions, ni la fama, ni les mansions aconsegueixen curar. Tristament, hi havia molts més casos, de famosos, famosos i no famosos. De vegades, les famílies, de vegades és molt complicat, has de trobar amb la situació, perquè els famosos, en aquest cas, poden tenir èxit, diners, portades i fans i una vida aparentment perfecta, però arribar a casa i tenir la família completament destrossada. Això probablement és una de les coses més humanes i més tristes que hi ha a la vida.
1: És que, clar, és que des d'aquí dins, amb l'aire condicionat, amb una aigüeta, fent ràdio de bon matí, amb una ciutat del Mediterrani fantàstica, a les portes de l'estiu, és molt fàcil opinar sobre què és el que ha de fer tu, què has de fer tu.
0: Exacte.
1: I què has de fer tu. Però al final, troba-t'hi també.
0: Troba-t'hi.
1: Que
2: cada cas és un món, que hi ha històries que no coneixem i que ens falta la majoria de la informació per parlar.
0: Com és allò que diuen de mi casa cocinaves i les tuyes cucharades o alguna cosa així, ha dit ma mare tota la vida, doncs el mateix.
1: Doncs això que diu la teva mare. Exactament. És que no sé quin és. D'aquí 5 minuts arribem en punt a les 7 del matí. Gràcies, Ares.
0: A tu sempre.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: Va, Montse, va, Montse.
2: Va, si m'ho demanes
1: va,
2: així.
1: Va, posa-li, posa-li una rima d'aquí, home.
2: Vinga, va. Som-hi amb les dades que et deixaran acònit.
1: Vinga, va, primera. Un bacteri pot duplicar la seva població en només 20 minuts en condicions ideals, passant d'un a més d'un milió en unes 7 hores. Segona dada que us deixarà atònits. El Titanic feia uns 269 metres de llargada, gairebé com 3 camps de futbol posats en línia. I tercera, la temperatura al nucli de la Terra arriba aproximadament als entre 5.000 i 6.000 graus, similar a la superfície del Sol.
3: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
1: Vinga, va, dit això, ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia i bona sort.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui. Dimarts, de moment, sense incidències. Parlem ja de retencions habituals, però cap a la capital catalana. Tenim 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33 amb direcció a Barcelona. De retruc hi ha afectacions de les dues rondes en sentit sud fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès es registra congestió per la C58 des de Saquirra, en direcció a Barcelona. També cues a la C17 d'un quilòmetre en sentit sud i al Papiol, retencions en direcció a Tarragona per la AP7. Al Llobregat, cues des d'aquest enllaç precisament de la AP7 i la B23 al Papiol, però també per la A2 des de Pallejà. De moment, això és tot des del RAC.
2: Bon dia. Aquestes hores.
1: Gràcies i molt bon dia. D'aquí a 3 minuts, en punt les 7 del matí.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.

0: Recentment han sortit a la llum uns documents que revelen la productora de cinema Elstree Studio, el de Star Wars, que van tenir l'oportunitat de comprar la franquícia de les novel·les de James Bond, però que les van rebutjar perquè les consideraven massa ridícules. Per cert, deixa'm afegir una cosa, que aquesta setmana es publica, es posa a la venda el joc de James Bond,
1: sí?
0: Que està tot produït i creat des de Catalunya i que serà un impacte mundial.
1: És veritat.
0: Es veu que és una posta en escena
1: molt
0: treballada i molt ben feta.
1: I que s'ha creat a casa. Doncs sí, aquesta notícia que comentaves surt a diferents mitjans internacionals i també se'n fa ressò a La Vanguardia, i és que hi ha la productora aquesta britànica que es diu Elstree Studios, que va dir que no a una saga que ha generat entre 6.500 i 7.000 milions d'euros a taquilla.
2: Se deuen estar fotent cabezassos contra la paret.
0: Ja fa dies. Perdoneu, deixeu-me que saludi, perquè segur que voldrà dir alguna cosa. Oriol Clement, bon dia, bona sort.
3: Bon dia i bona sort. Què tal? Ostres,
0: que molt fort, bé. No? Ja et quedes aquí fins que acabem, eh?
3: Fins que acabem, doncs.
0: Vinga, va.
1: Doncs han sortit a la llum uns informes que va rescatar un historiador de, bueno, ara fa 50 anys, que diuen que la promotora va descartar la compra dels drets de 8 novel·les d'Ian Fleming, l'autor de les històries de James Bond.
0: No expliquem la història d'Adel, que m'ha explicat 20 vegades. Ja,
1: aquí el tema no és només quedar-nos amb el titular, vull donar-vos detalls de per què van dir que no, perquè potser ara ens posem una mica les mans al cap. Textualment, el text diu que, textualment, les novel·les són massa properes al ridícul com per construir una trama cinematogràfica que valgués la pena.
0: Quasi res.
1: També diu que els treballs de Fleming no són material per al cinema i no tindrien èxit. Clar, això vist en perspectiva, ostres.
3: Era un visionari.
1: Sí,
0: total.
1: De la novel·la Agent 007 contra el Doctor No diu que és bàsicament una història antiquada a l'estil de Fu Manchu, malgrat els seus ornaments moderns com míssils balístics, noies, etc. I remata, té el mèrit d'un encantador escenari caribeny, però no va trobar convincents les aventures de l'heroi i temo, la persona que ho va escriure, que la història trontolli massa la vora del ridícul com per convertir-se en una trama cinematogràfica valuosa. Golden Night. Però, per sort, l'autor Ian Fleming no es va desanimar després d'aquestes negatives i va anar a la competència, a Ion Productions, que van decidir tirar endavant la primera pel·lícula, 007 contra el Doctor No, que es va estrenar als 62 amb Sean Connery com a protagonista i amb Ursula Andrews com a primera noia Bond. Aquesta pel·lícula va costar $1 milió i en va recaptar 60.
0: Vinga,
1: per tant,
0: res.
1: Elstree Studios, que malgrat després han tingut èxit amb Star Wars, per exemple, han passat a la història pel que no van fer, a banda del que van fer després, però sobretot pel que no van fer, en aquest cas, amb les pel·lícules de James Bond. Us porto avui, en base a això, altres decisions equivocades o falta de visió directament.
0: És a dir, propostes que van caure sobre una taula i que van dir que no,
1: Es van dir que no, que després van resultar superexitoses, com per exemple els Beatles, clar, i va haver-hi algú que va dir que no als Beatles inicialment, i aquest home es deia Mike Smith, era productor
0: un altre visionari a
1: Decca Records. El 1962 va rebre als seus estudis uns nois per fer unes proves i decidir si els contractava o no. Es deien John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Pete Best, es deien The Beatles.
2: Unos chavalitos que estaven començant,
1: exacte,
2: no?
1: Exacte, no? És que de fet estaven començant, clar, però clar, no els hi va veure...
0: A veure, canta-me algo.
1: I va decidir que era massa car portar-los de Liverpool a Londres per actuar, que no guanyaria diners, que no se sortiria a compte, i a més van dir que els grups de guitarres estaven passats de moda. Després, els Beatles fitxarien per EMI i el panorama musical mundial canviaria per sempre. Anem a la pel·lícula E.T., el clàssic dels 80, perquè el guió, Steven Spielberg, volia que E.T. mengés. Sabeu quan va per la casa i va obrint la nevera,
2: sí,
1: va bevent suc, agafant coses per menjar? Doncs Steven Spielberg volia que E.T. mengés M&M's, concretament. Val? Llavors, clar, van pensar que els M&M's, que és Mars Incorporation, va pensar que la volien ingerir era tan lleig que espantaria els nens, que això no tindria èxit, i no va voler-se vincular...
0: El cap de màrqueting, que et sabia molt.
1: Amb la imatge.
3: Mai es va arribar... Perquè això que dius ara de manems...
1: Sí, et sona, però per què et sona? Ara t'explico per què et sona. Perquè llavors van optar els productors per una altra marca de cacauets i d'una cosa semblant, que es deia Rispices, que són semblants, i llavors aquesta marca sí que va dir que sí. Manems va dir que no, però aquesta marca va dir que sí.
2: Que és semblant, no? Que
1: és molt semblant, exacte. I les vendes d'aquesta marca van augmentar un 65% després de l'estrena. Per tant, Manems, en aquest moment, es va quedar també amb les mans al cap. Més casos. En el cas de la primera pel·lícula de Star Wars, George Lucas va demanar tenir els drets de merchandatge de la productora, 20th Century Fox, que va distribuir, era la distribuïdora de la pel·lícula Una nova esperança, la primera entrega de la Guerra de les Galàxies, i en George Lucas va dir... No em pujo el sou de director, però deixeu-me que tingui els drets de merchandatge. I clar, la gent de 20th Century Fox va pensar...
0: Xollo.
1: Endavant, cap problema, teus, per tu. Clar, l'estudi va acceptar encantat, pensant que aquells drets no valdrien res, i Lucas es va fer multimilionari només amb les joguines.
2: Que fort.
1: De marxandatge de la pel·lícula. Imagina. Per tant, va ser un tracte per ell genial. De les últimes ja, més casos. J.K. Rowling, abans parlàvem que fa avui és el seu aniversari, va rebre fins a 12 negatives editorials seguides. Els editors pensaven que Harry Potter no era una història que convençaria el públic, que no seria rendible.
2: 12 vegades li van dir que no?
1: Li van dir que no. Aquesta dona estava passant molt mal moment econòmic. Wow. Realment necessitava que algú li digués que sí. Després de 12 negatives editorials, una petita editorial que era Bloomsbury la va acceptar, perquè la filla del director va llegir el primer capítol i es va quedar completament fascinada. I per últim, ens anem molt més enrere en el temps, fins al 1876, perquè Alexander Graham Bell va oferir la patent del seu invent a Western Union. Què era el seu invent? Doncs ni més ni menys que el telèfon. Va oferir la patent per $100,000. El president de la companyia Western Union va rebutjar dient que era una joguina sense cap valor comercial, que no li veia l'explotació econòmica del tema. Pocs anys després, Western Union hauria pagat milions per tenir aquesta patent, perquè ja en direu vosaltres si el telèfon no és un invent.
3: Que és curiós que existeixi encara Western Union després de prendre una decisió com aquesta.
1: Imagina't.
3: I avui encara existeixi. Per tant, mentida. Sí. Amb lombreres com aquestes a... No?
1: Sí. Després suposo que precisament veient com s'havien equivocat, després no van deixar passar més oportunitats i per això encara sobreviuen. Per tant, si us penseu que teniu un mal dia, penseu en totes aquestes persones.
0: Montse, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Una abraçada a les 7:05 del matí. Va, de seguida anem amb la informació que ens aporta el dia d'avui, 26 de maig del 2026. Abans, però, la pregunta del dia. Un xiclet pot trigar a descompondre's quant de temps? A, fins a 12 anys. B, fins a 8 anys. C, fins a 5 anys.
2: Ostres.
0: Montse.
1: Vinga, A, fins a 12.
0: Oriol.
3: Jo també diria 12, perquè està tot ple de xiclets al terra.
2: Jo la meitat, ni 5 ni 12, 8. Jo diria 8, va.
0: Doncs vinga, de seguida desvetllem la pregunta. Right
4: now. Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
0: El 26 de maig del 2026, el dia que ens sabem que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, emet un ordre internacional de detenció contra Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra. Montse.
1: Reyes està investigat per blanqueig de capitals, tràfic d'influències i organització criminal. El jutge també ha ordenat detenir la seva dona i un altre presumpte membre de la trama. Segons la investigació, per dels 53 milions d'euros del rescat públic a l'aerolínia s'haurien desviat a societats pantalla i comptes opacs a l'estranger, així com empreses a Panamà, Puerto Rico i la República Dominicana, fins i tot a operacions de venda d'or a Dubai.
0: La UDEF situa la casa de Zapatero com l'escenari idoni on es canalitzaven les instruccions de la presumpta trama.
1: El sumari que el jutge José Luis Calama va enviar i a les parts s'apunta al domicili de l'expresident com el centre d'operacions d'una presumpta trama de tràfic d'influències vinculada al cas Plus Ultra. També revela que la UDEF va intervenir al despatx de Zapatero, una caixa forta amb joies i rellotges, així com discs durs i algunes carpetes amb documentació documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. Zapatero afirma que les joies són peces heredades de la seva mare i de la seva sogra.
0: I Luco no troba pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de Begoña Gómez.
1: Amb tot, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil posa el focus en els pagaments a la consultora Deloitte per desenvolupar el software de la càtedra. La Guàrdia Civil creu que la compra del programari va ser premeditada i que, de fet, Deloitte hauria començat a treballar en la càtedra abans de l'adjudicació del servei.
0: Nou positiu en antivirus en l'Espanyol que... Mare meva, ja ho direm. Entre els espanyols en quarantena, el Gómez Ulla.
1: Un dels espanyols en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla, a Madrid, ha donat positiu per antivirus, segons ha informat el Ministeri de Sanitat. Es tracta del segon cas entre els 14 ciutadans espanyols que viatjaven a bord del creuer Ondius i que van ser evacuats a la seva arribada a Tenerife el passat 10 de maig. El pacient es troba asimptomàtic i ha estat traslladat a la unitat d'aïllament del nivell del Gómez Ulla.
0: I el govern aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu.
1: El govern aprovarà avui en Consell Executiu aquesta ampliació de la plantilla a les escoles. La inversió de 93,5 milions d'euros té com a objectiu abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar l'FP. Les noves dotacions són majoritàriament per al personal docent amb 1.068 places i d'aquestes 400 són per a l'escola inclusiva. Tot i l'increment, la proposta no convenç l'USTEC, que considera insuficients les mesures i que manté la vaga convocada per demà dimecres a tot el territori.
0: I acabem, Donald Trump vol vincular un pacte amb l'Iran al fet que diversos països signi la pau amb Israel.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que vol vincular un possible pacte amb l'Iran al fet que diversos països, com l'Aràbia Saudita o Qatar, signin la normalització de relacions amb Israel. Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha ordenat intensificar l'ofensiva militar al Líban.
0: Anem pel temps. La informació que ens arriba des d'AEMET, Noelia García. Bon dia i bona sort.
5: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 27 graus a Tarragona, 28 a Barcelona, 33 graus a Girona i 34 a Lleida. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, zones altes del Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats febles. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia, i molt bon dia. 7 i 9 minuts del matí. Vinga, la pregunta. Un xiclet pot trigar a descompondre's 12, 8 o 5 anys?
1: 12.
3: Ah, 12 anys.
0: Oriol.
2: Jo he dit 8. Doncs, són 8?
0: A veure, allà dins què dius? El David diu 5 anys, l'Oriol com diu? 12. I el Gorka què diu? 13.
1: 8, 8,
0: no,
1: diu 8.
0: No, no era opció, 13. Doncs res, són 5 anys. Vinga.
3: Això d'on t'ho has tret, això? Perquè, clar...
4: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: Vinga, va, comencem. Nova hora del bon dia, bona sort. Les 7 i 9 minuts del matí. Arrenquem en aquesta segona hora del 26 de maig del 2026. Avui hem de ser feliços per... Va, dona'm motius per ser feliç avui.
2: Va, ja us ho vaig avançar la setmana passada, que faria aquest hem de ser feliços, i ha tocat avui. Avui hem de ser feliços per la sort que tenim d'haver nascut on hem nascut.
6: Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
7: Al mar, al mar.
2: Escolta, és que de vegades no ho valorem prou, això,
0: però,
2: eh?
0: Però a veure, però on t'han nascut nosaltres o on t'han nascut...
2: Ara ho entendràs, deixa'm que t'expliqui, perquè ens acostumem tant al que tenim que deixem de veure el privilegi enorme que és viure aquí, a Catalunya. Tenim mar, muntanya, pràcticament a tocar. Pots esmorzar mirant el Mediterrani i a la tarda perdre't per la Vall d'Aran. Tenim la Costa Brava, els camins de Ronda, el Delta de l'Ebre, Montserrat, pobles preciosos, paisatges que la gent ve a veure des de l'altra punta del món. I nosaltres de vegades ni hi pensem. I sí, evidentment, aquí també hi ha dies grisos i problemes, però tu imagina't créixer en un lloc on no tens aquesta llum, aquest clima, aquesta manera de viure al carrer. Jo que sé, Londres, per exemple, se m'ha hagut setmanes i setmanes de sal gris, fred, tothom corrent, poca llum, i nosaltres aquí fent els vermutets al sol al febrer, escolta.
0: Perdona, recordo que Lleida va estar durant uns quants mesos que
2: amb, sí, que però no, jo no hi estava allà. Però és igual, Lleida té llocs preciosos, és igual, Catalunya és meravellós, de vegades la gent viatja a l'altra punta, dius, no cal, hauríem de sentir més orgull d'on hem nascut, de la nostra terra, dels paisatges, de la manera de viure, de la cultura, del menjar, de les festes, també, perquè moltes vegades no és fins que marxes o ho compares que entens la sort brutal que tenim. Així que avui hem de ser feliços per haver nascut aquí, perquè viure envoltats de tantíssima bellesa sense gairebé adonar-nos-en és un privilegi enorme.
0: Gràcies, Ares.
2: A trobador.
0: D'aquí 4 minuts arribem a un quart de 8 del matí. Tal dia com avui, un 26 de maig, però del 2003...
1: Tenia lloc l'accident del Yak-42, on van morir 62 militars espanyols en estavellar-se a Turquia l'avió Yakolev Q-42 ucraïnès, en què tornaven a Espanya després d'una missió a Afganistan, juntament amb 12 tripulants ucraïnesos i un ciutadà bielorrus.
8: El accidente del Yak-42 en Turquia es hasta el momento la peor tragedia del ejército español en toda su historia en tiempo de paz. 62 militares muertos a miles de kilómetros que había que repatriar. La misma mañana del siniestro, el Ministerio de Defensa envió un equipo para identificarlos y para traerlos de vuelta a España.
0: I tal dia com avui, però del 2021...
1: Amazon comprava els estudis cinematogràfics Metro-Goldwyn-Mayer per 8.450 milions de dòlars.
9: Lo que no esperaban era la bancarrota de 2010, que se solucionó hace dos años cuando Amazon compró la compañía. Adquiría un catálogo de 4.000 películas, 17.000 episodios de televisión y, atención, 180 premios Oscar.
0: Què era la persona que cridava a fons? Què era aquest soroll de fons? Que era una música?
1: Era una música, era una sintonia, sí.
0: Ah, molt bé.
1: Sonava un crit, eh?
0: No, sonava un crit. Aquí algú està passant malament. Tal dia com avui, un 26 de maig, però del 2022...
1: El músic Andy Fletcher, britànic i membre fundador de la banda de Depeche Mode, bé, ens deixava. Justament fa 4 anys moria Andy Fletcher, membre fundador dels Depeche Mode.

0: Arribem a un quart de 8 del matí. Que gran que és aquesta cançó, eh?
1: Que bé
0: que sonava la música dels Depeche Mode. Atenció, perquè tenim una dada que us pot interessar bastant, eh? I és que un bon entorn laboral pot reduir malalties relacionades amb l'estrès. Això és Smith?
1: Sí, home, inconfusible, la veu de Morrissey.
0: Boníssima, eh? Molt bé, l'has escollit tu, Gorka?
1: Oh, gran, gran.
0: Ha passat de l'Oriol Gorka, aquí hi ha qualitat musical, eh? Aquí hi ha nivell, eh? A veure, diversos estudis en salut ocupacional mostren que un ambient de treball saludable pot disminuir problemes físics i psicològics vinculats a l'estrès, com ara l'insomni o la fatiga crònica. Sí, xau, que hem dit les dues coses, eh? Avui he dormit bé.
2: Mira, això ja és molt.
0: Saps què estàvem dient aquests dies? Que ens llevàvem a les dues,
2: sí,
0: i que no podia conciliar el son? Que jo crec que arriba un moment que el cos diu ara has de dormir perquè és que ja no...
2: Ja no queda un altre. Si no, següent és la mort.
0: Exacte.
3: Quantes hores dormiu de mitjana? 6, 8?
2: Sí, 6. Jo no arribo.
1: Els bons
2: dies que no arribo els 6.
3: A partir de 6 s'estaria el llindar de la qualitat d'hores de son.
0: No, s'han de dormir mínim 7 hores.
3: Per això, 6 diuen, no?
0: No, 6 no. 6
3: no. 6 en migdiada.
1: Exacte. 6 més migdiada, correcte.
0: No, però la qualitat del son és el son seguida, eh?
3: Seguida, això sí. També ho diuen.
0: No pots anar sumant... No, és que dormo de 12 a 3, després dormo...
3: Clar, perquè se suposa que no descanses, no? Llavors és un problema.
0: No, aixecant i... Bé, els experts expliquen que la pressió constant i les males condicions laborals poden afectar el sistema immunitari, mentre que un entorn positiu i organitzat ajuda a prevenir aquests efectes. La clau, segons els investigadors, és equilibrar càrrega de feina, descans i suport entre companys. Doncs res, que mira, quan arribem aquí, que semblem sortits de Walking Dead, ens donem una miqueta de suport i...
1: I ja ho tindrem,
0: ja està. Clar. I pa'lante, que tal dia farà un any. Va, anem a posar una mica de música en aquest dia que es preveu. Avui farà calor, eh? Avui és un dia de...
2: Se nota en l'ambient, eh? Se nota el caloret.
0: Tu, amb aquest jersei em fas venir...
2: Sabeu què passa? Que jo pels matins em llevo amb una mica de fred encara i segueixo posant-me les dessuadores i ara fa un moment us he dit sí, tinc algo de calor, però no m'està molestant allò de...
1: No me l'he tret.
0: Fins que passis la primera nit supertropical...
2: Arribarà, no?
0: I aquell dia s'acaba
2: la dessuadora.
3: No us passa que quan us dutxeu, quan deixeu d'obrir l'aigua calenta, és quan ja realment és l'estiu? Si no us passa, això... A mi, de fet, avui és el primer dia que m'ha sortit l'aigua calenta i he pensat, ostres, potser toca aigua calenta ara.
1: T'ha com molestat,
3: eh? La veritat, per primera vegada. I mira que a les 6 del matí... Doncs és el que diu l'Ares, és ben d'hora, no? Però,
0: I és que visc allà on visc té microclima. És a dir, estic molt a prop del mar i clar, hi ha aquella humitat del mar.
3: Hi ha molta humitat.
0: I es nota... Jo entro a casa meva a ple estiu i estàs fresquet.
2: Sí.
3: És que al Maresme, a més, hi ha tanta humitat i sobretot que és a primera línia de mar, perquè canvia molt. La gent que de Barcelona, per exemple, clar, per sobre de... Gran Via, no es nota la mateixa calor que el Maresme, que qualsevol poble del Maresme.
1: Clar.
3: Es nota moltíssim. Caminant aquí, doncs, bueno, queda més disfressat.
0: Va, fotem-li una mica de música.
1: Una mica de música. Mireu, abans, fa moltes dècades, quan un músic volia triomfar i volia que el coneguessin, que anava a tocar un bar, no? I allà hi havia doncs, els que estaven pendents de les noves estrelles i els nous talents.
3: Els ojeadores.
1: Els ojeadores, mira, exactament.
0: Els visionaris.
1: Llavors,
3: en aquella època es deien ojeadores.
1: Després gravaven una maqueta i l'enviaven als el discogràfic. Llavors penjaven la seva música a YouTube fent un cover. I llavors va arribar el moment actual, que és que els nous artistes pengen els seus covers, les seves cançons a TikTok, per exemple, que és el que va fer aquest senyor, per dir alguna cosa, perquè és un noi encara molt jove, que és Benson Boone, i així va triomfar amb cançons com aquesta, Beautiful Things.
0: Boníssima.
1: Boníssima.

0: things that I've got.
1: Tots els marroquins roben,
2: ens treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que ruben.
8: Paràsit. Marimacho.
9: Existir solo.
10: Terroristes.
11: Menjar plata.
12: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
13: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Sense sort. Amb les actuacions de Júlia Colom. Magalí Sare. Masoni. Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
15: Bon dia i bona sort amb Badollador.
16: Ens hem acostat a 8:15 del matí, despertant aquest 26 de maig de 2026 des de Ràdio 4. Esteu escoltant el Bon Dia i Bona Sort. Aquests són els titulars que avui trobareu a la premsa escrita quan us acosteu al quiosc. Montse.
17: La Vanguardia avui destaca el sumari que acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. El periòdico diu el sumari vincula l'offshore de Zapatero amb l'or veneçolà. El País avui titula el jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des del 2020. El Mundo destaca la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. Al diari Ara llegim l'UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El diari ABC avui destaca una fortuna en joies i rellotges de luxe oculta al despatx de Zapatero. I per últim, La Razón avui titula el rastre del rescat a Plus Ultra es perd en 5 països.
16: El diari Esport, després si quan amb l'Oriol, aprofitant que el tenim aquí, emula una miqueta un resultat que seria un clàssic entre Barça i Madrid, fent clara referència a la convocatòria de la Fuente, el seleccionador espanyol que ha fet la crida pels jugadors per al Mundial de Mèxic, Estats Units i Canadà. El resultat seria...
17: El diari Esport que diu golejada mundial 8-0.
16: I el Mundo Deportivo, que també fa al·lusió a aquesta convocatòria...
17: Roja culé.
16: Què dius?
18: Doncs que estan catrinant, de fet en parlarem d'això, perquè porta molt de hate. Clar, és la primera vegada en la història del futbol que no hi ha cap representant del Real Madrid a la selecció espanyola.
16: Espera't un segon, abans que acabis. Buscava una sintonia d'atenció que posarem allò de l'Alba que ara explicarem. Digues, digues, Oriol.
18: I clar, i què és el Real Madrid pels madridistes? Espanya. A qui representa el Real Madrid? Espanya. En Torrente i tot allò, Espanya. I encara que les troben que Espanya, però no hi ha cap espanyol. Hi ha 9 catalans, i llavors, clar, estan... que trinen, però fins al punt...
19: Tu com estàs, Oriol? Jo
18: no tinc més palomites. I ara me'n queden de palomites. Clar, és que és impressionant el que està passant.
16: Crispetes, crispetes.
18: No, perquè això són palomites en espanyol.
16: Va, falten 6 minuts per arribar a 8:15 del matí. Posa'm una sintonia de mal rotllo. A veure. Va, tenim sintonia de mal rotllo. Fa dues setmanes, clar, no tenim aquí... És que és una llàstima que no hi hagi l'Alba avui. Perquè
19: no.
16: L'Alba és la màxima representació de la merengada del madridisme.
18: Pobreta.
16: L'Alba, normalment és dimarts, i avui no ha pogut venir per un error. I hem dit, com ho justifiquem, això?
18: S'ha amagat.
16: Doncs bé, l'Ares, i et poso tu com a responsable...
19: Totalment d'acord. He demanat disculpes, sí.
16: No, et poso com a responsable que posem aquest àudio.
19: Sí, sí. Ja he demanat disculpes.
18: Ja m'esteu fent por.
19: Encara no l'has emès.
16: Aquest és l'àudio que li va enviar l'Alba ahir a l'Ares, perquè va dir, escolta'm, avisa que no podré anar perquè m'he quedat sense veu, i la veu era aquesta.
20: Bon dia.

0: Mi chaca tan blave un día no puc parlar-re. O sigui, és que no puc. Dios mío, és que tia ja parla susurrant. Aquest fin de tingut la boda de la meva millor amiga, tia. Ahir crec que vaig agafar fred o algo. Perquè és que em fa un mal la gola. I és que no puc parlar. I demà pel programa de ràdio, és que no sé com ho faré. Perquè no tinc veu.
1: No pateixis. Això serà la pleta. Això serà la brasa de pleta.
2: Increïble. Va.
3: Una boda, quina boda, eh? Ojo, sí. M'agrada perquè diu... Millora't, Alba, millora't.
2: Anem amb l'Oriol, sí, que millori ràpid, que puguem tenir aviat aquí el Bon Dia i Bona Sort.
4: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
2: Va, arrenquem ja amb el Hit Hate, o vinc pels comentaris, tot el que les xarxes socials ha donat i els haters, clar, que s'han posat les botes aquests dies.
5: Pensa que des d'ahir, a les dos quarts d'una, es donava a conèixer la llista dels jugadors que eren seleccionats per al Mundial. Doncs des de dos quarts d'una fins aquesta matinada, clar, el meme, o sigui, el Real Madrid ja és un meme. Els madridistes són un meme. L'Enrique Riquelme, que és el candidat que es presenta, també és un altre meme, però és que, clar, ell mateix...
2: Perdona, Enrique Riquelme ja està caient des de dins del propi Real Madrid, eh?
5: Bueno, clar, és que els està tocant el que més mal fa, no? Que són els sentiments. Ells els està dient, per exemple, és una vergüenza, ahir deia, és una vergüenza que el Real Madrid no tenga ningún representante en la selecció espanyola. Clar, això els hi fot molta ràbia i els hi fa molt mal, però és que és la realitat. És que no tenen nivell perquè no tenen jugadors espanyols i els pocs que tenen ho han fet fatal o estan lesionats aquest any. Clar, ara el madridisme està fent una reflexió. Hi ha gent que no vol mirar la realitat. Saps? Avui és aquella pel·lícula de Netflix, No mires arriba.
2: Sí, sí.
5: Doncs això és el mateix. Els del Madrid... 15 Champions! Tenemos 15 Champions! I no saben veure el present. No saben veure que fot dos anys, que no guanyen res. No guanyen ni en el Tato.
3: Llavors,
5: hi ha gent que fa...
3: No. Riquelme, dins el seu programa o dins el seu discurs per presentar-se a les eleccions, incorpora això de fitxar potser més jugadors espanyols?
2: Sí, no. Incorpora dos grans fitxatges, mentre diu que té tancats dos grans fitxatges internacionals. Per tant, jo crec que...
5: Però també diu que s'ha d'estimular a la cantera madridista, que no pot ser. A més, ha posat de referència...
2: La pedrera.
5: Sí, però ja és la... Bueno, de fet, ja no és ni cantera, és la fàbrica, que dius que impersonal, que estem parlant de persones.
3: Sí,
5: la fàbrica,
3: lleig,
5: no estem fent... Vull dir, estem construint sers vius, vull dir, no?
3: Sí, la fàbrica.
2: Bé, però, en qualsevol cas, li estan caient per tot arreu, perquè hi ha molta gent que està en desacord de les maneres, i diuen que és el nou Laporta, que no volen un Laporta a Madrid.
5: Sí, però el tio, les fot amb la mà oberta, eh? És a dir, hi ha molta gent que no vol...
2: A mi m'agrada, aquest tio.
5: A mi també, però a mi m'agrada més que segueixin Florentino, perquè Florentino ja està dement. És una persona que, vulguis que no, ja té una edat, es va notar amb la roda de premsa que aquí estoy yo i a mi nadie me... Ningú m'aixeca la veu, no? Llavors, clar, ens trobem a les reflexions. Anem a l'Alfredo Duro, per exemple, un madridista confés d'aquests del Xiringui i tot aquests que fa ràbia. Doncs clar, però en aquest cas, ell fa una reflexió i aquí podríem dir que el madridisme s'ha dividit en dos fronts. Un és aquest, Alfredo Duro, i reflexions com aquestes.
6: Del Madrid ni uno. Me da igual que haya 7-8 de los de allí, 3 de los de aquí, 4 de los de allá. Ni uno solo del Madrid. A pensar, ¿eh? A pensar y a dejarnos ya de teorías raritas, conspiratorias, absurdas y ridículas. Porque es que, entre otras cosas, el seleccionador, si es que tenía 3 para elegir. Y esto no puede pasar en el Madrid. O sea, en el Madrid hay que empezar a pensar. ¿Por qué hemos llegado a esto? La política del Real Madrid, los fichajes del Madrid, la estructura de plantilla del Madrid, tiene que empezar a cambiar. Así de claro. Tiene que empezar a cambiar. Pero ¿cómo es posible que no haya ni un tío del Madrid en la selección española para este Mundial? ¿Pero cómo es posible?
2: Bé, és que el problema el té Madrid. No és un problema del seleccionador. El seleccionador té diferents jugadors per seleccionar, però no havia passat mai,
5: això. I, de
2: això,
5: fet, l'han aplaudit en el seleccionador, perquè ha tingut en consideració jugadors que tothom donava per fet que anirien a la selecció, i com que no han rendit, doncs els ha deixat.
2: Clar.
5: Ha portat Eric García, que és un jugador que... ha demostrat la seva polivalència, però clar, aquí ens trobem doncs que aquesta vergonya que senten els madridistes doncs està portant doncs a que això aquí no ha posat en negreira la mà, oi? clar, us ho podeu imaginar, la de cachondeo que hi ha, amb que esta elecció les ha hecho Negreira, qui les ha fet? Bueno, tenim el perfil d'Alfredo Duro. Però després, ara està de manera emergent en el hate de totes les xarxes aquest altre perfil de madridista. Un madridista que de sota no vol que guanyi Espanya.
7: Venga.
5: No volen que guanyi la selecció. I què s'inventen? Doncs s'inventen argumentaris com el que escoltareu ara mateix.
8: Y tú estás orgulloso de tu país, del país. Pero a lo mejor hay ciertas cosas que del país no te gustan. No te tiene que gustar todo. ¿Por qué estamos obligados a que nos guste la selección española? De verdad, explícamelo despacito. ¿Por qué tengo que estar orgulloso cuando tengo a los culés pitando a mi himno? ¿Y eso lo tengo que ver bien? Tú no lo criticas, pero sí criticas que no vaya con un arma de propaganda culé. Pues chico, no voy con la selección. Y lo bueno es que, como me importan tres carajos la selección, que a mí me importa el Madrid, venga, que esta es otra cosa. Sí, vamos a dejarnos de milongas. España es un país de clubes, no de selecciones. Es falso y mentira que la gente quiera que gane la selección por encima de su club.
5: Però, escolta, sí, és molt fort, eh? Tant,
2: sí. O sigui, ja és,
5: és increïble.
2: És tan bèstia que s'ha de canviar el discurs per adaptar-lo en el moment? O sigui,
5: sí. Però és molt fort, això.
2: Desorbitat.
5: Eh?
3: Sí. Si fos al revés, estaria super a favor de la selecció.
2: No, no, clar. És que precisament i tradicionalment... El seguidor del Real Madrid, i ho faig extensible, molts seguidors de molts clubs han sigut pro selecció espanyola sempre.
5: Però
2: sempre,
5: tota la vida, però sempre, és que, però des de quan volen que es perdi? Clar, ells es miren i clar, no se senten identificats, però perquè no tenen jugadors. Ja no del Madrid, ni del Madrid ni de la cantera antiga. L'únic que tenen és el Víctor, aquest nano que juga a l'Osasuna, que ha demostrat doncs, tenir nivell, que ja en parlarem si va al Madrid o no. Però, en fi,
2: més coses.
5: Més coses. Algú de vosaltres va anar al concert de Bad Bunny?
3: No.
2: I parles d'una cosa que ahir ho vam comentar aquí, que és el de la zona VIP, eh?
5: El de la zona VIP, en Jordi, és un tio que els seus vídeos l'han vist més de 25 milions de persones. El vídeo d'aquest noi que ara escoltareu, que suposo que la majoria que esteu al cotxe o esteu per casa l'haureu sentit si acostumeu a anar a les xarxes, és el Jordi. Ara anem a posar context. Ell està en una zona que ha pagat 500 euros per estar a la zona VIP del concert de Bad Bunny, al costat de la casita, que és on anaven tots els
3: jugadors del Barça,
5: exacte,
3: els famosos.
5: No? Els famosos.
3: Sí.
5: Anem a veure què li va passar a en Jordi després de pagar 500 euros.
9: Vale, para que veáis el puto panorama, ¿vale? Estamos aquí, 500 pavos de entrada, en la VIP de Bad Bunny. No podemos movernos, no podemos hacer nada. Está sonando Bad Bunny ahí, me encanta, sí. Pero no puedo moverme, no puedo bailar, no puedo hacer nada. Literalmente, mira. Es que no puedo moverme. No puedo literalmente moverme, tío. No tiene ningún tipo de sentido esto, tío.
5: Llavors el Jordi doncs aquí va demanar que saltaria les tanques per poder respirar, perquè realment amb les imatges es veuen que estaven completament apretats.
2: És el que comentàvem ahir, que s'estava més còmode fora de la zona VIP que la pròpia zona VIP.
5: Clar, aquí és el que li diu la gent. Diu, a ver, diu, yo te entiendo, chaval, diu, pero lo que tendrías que haber hecho primero es no quedarte en la zona donde se separa la valla de los VIPs, porque tú lo que querías estar es en primera fila, no de Bad Bunny, sino de ver los VIPs, perquè realment on estava era a la frontera, no?, entre la tanca que separava els VIPs de Nayan. Aquí li ha caigut molt hate, però increïble. No sé si vosaltres heu vist les imatges.
3: Sí.
5: Clar, però, per exemple, molta gent de les que està escrivint i que li provoca hate, li està dient que els que estaven més endavant i no estaven al costat de la casita, doncs estaven tranquil·lament ballant i mirant l'espectacle.
3: Això és el que no ens quadra bé, Oriol, perquè les imatges d'aquest nano, l'escenari li queda molt lluny.
5: Molt
3: i l'escenari està a la casita.
5: Clar.
3: Però jo no he parat de llegir que ja està al costat de la casita. M'ha esclat el cap.
2: Sí. No, al costat de la casita.
5: No, està al costat de la barrera de seguretat que hi ha per arribar a la casita.
3: Ah.
5: Que hi ha bastants metres fins a arribar a la casita.
2: Però les imatges que ensenya, hi ha molta gent entre mi.
5: Bueno, no oblideu que Bad Bunny...
3: No, però la valla, ella està pegat a la valla i diu l'Oriol que els VIPs passaven per aquí, ara ho entenc.
5: I després també no oblideu que Bad Bunny tenia dos escenaris. O sigui, durant el concert, Bad Bunny va actuar en dos escenaris per poder estar a prop de tots els sectors, per dir-ho així, de la gent que va pagar l'entrada. Però fins al punt del hate ha sigut tan bèstia que ha tingut que tornar a fer un vídeo, no oblidem, 25 milions de persones han mirat el seu drama. Però mireu el que dèiem sempre del hate, com ha tingut que sortir.
10: És que, de veritat, no puc llegar a entender ni siquiera toda la gente de los comentarios, que me parecen una completa locura. Vale que no te guste Bad Bunny, vale que, yo qué sé, te parezca una puta mierda, pero de verdad, o sea, no podéis empatizar con gente ahí que lo está pasando mal, que literalmente nos estábamos quedando sin aire y estáis poniendo todos esos comentarios, que, o sea, literalmente hay como 20.000 comentarios, sin exageraros, de gente riéndose de nosotros, insultando, o sea, es literalmente bullying online. Que simplemente por el hecho de gustarnos Bad Bunny ya nos merecíamos eso. O sea, una locura, o sea, los comentarios no tienen ningún tipo de sentido.
5: Se n'enfotien, sobretot perquè havia pagat 500 euros, o també se n'enfotien que ja li estava bé per anar a veure Bad Bunny.
2: Se n'enfotien perquè, sí. Perquè la gent...
5: No, perquè el hate a les xarxes no, és el que et toca.
2: Sí, perquè se'n riu de les desgràcies dels altres, ja està. Ai,
5: si tu exposes la teva situació, les xarxes és com, no, diuen de Twitter, que és el bar del poble, doncs imagineu-vos, no? Avui en dia el hate està a l'ordre del dia, siguis perquè estàs a les xarxes o perquè t'hi posen.
2: I és el que, sí, digues, perdona.
5: És el que li ha passat a aquest noi que va anar a la tele
2: ara
5: per explicar que és sapiosexual. Sabeu el que és sapiosexual?
3: No. Per favor, sorprèn-nos. Què és això?
5: Així intentaríeu esbrinar-ho? No. Sapiosexual?
7: Que li agraden los sapos.
3: Que pues ho explica, sap molt.
5: Ho explica ell mateix en el programa del Jorge Javier Vázquez.
11: Tú eres sapiosexual.
12: Correcto.
11: ¿Qué es ser sapiosexual?
12: Sapiosexual es la persona que siente atracción por el intelecto del otro. No por el físico, no por el dinero, no por el look. Por su forma de pensar, por quién es realmente, por su identidad.
11: Entonces, Armando, a ti para que te atraiga alguien tienes que conocerlo.
12: Sin duda.
11: Porque si no, el físico no te llama la atención.
12: El físico es parte del todo, pero no es el todo.
11: ¿Y eres un sapiosexual que le puede gustar un físico de hombre y un físico de mujer?
12: Sí, porque los genitales son simplemente una parte del todo. Lo más importante es que te dé esa ilusión, esa curiosidad, ese sueño, ese enamoramiento.
5: Ay, aquí también lo foten a parir. Yo soy dinero sexual, me traen las personas con dinero y que me lo regalen mensualmente. Cuanto más dinero me dé, pues más atraído estoy.
7: M'encanta aquest tipus de testimoni, estoy de dir. O sigui, tu l'estàs sentint i dius, no pot ser veritat, no està passant, això no és un programa de tele en directe. Està passant, senyor.
2: És veritat.
7: Està passant, sí. Està passant.
5: Vamos a desaparecer, molt de hate va per aquí. Nos estamos autodestruyendo.
7: Imagina't.
5: Yo soy pansexual, me gusta el pan con jamón. Y bueno,
2: gràcies, Uri, ho deixem aquí. 8:15 de 8 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. You stepped
2: inside a vibe. Família 900-630-630, tenim un tros de regal. Saps allò que dius? Quin regal
7: bo,
2: tenim?
7: Bo, doncs un regal és
2: un
7: que mola.
2: Un tros de regal, perquè Barcelona és aquest 2026 la capital mundial de l'arquitectura i estem celebrant oficialment l'any Gaudí. I aquí, a Ràdio 4, ho volem fer per la Porta Gran, perquè, atenció, avui regalem el premi més buscat, més exclusiu i més car d'aconseguir. Una entrada doble VIP amb accés total i sense cues per la Casa Batlló. Sí, sí, ho heu sentit bé. Oblideu-vos de fer targetes o fer cua sota el sol. El guanyador i un acompanyant tindran un passe preferent per entrar directament com autèntics VIPs a la joia del Passeig de Gràcia de Barcelona. Podreu recórrer els seus balcons de somni, viure experiència immersiva en 360 graus del Gaudí Cube, tafanejar l'últim pis habitat per Gaudí, no sé, és que ho podreu fer tot. Tindreu el passi gold per anar a la casa Batlló. Podeu trucar al 900-630-630, un pla que costa molt de cotxe.
5: És increïble, no sé si heu anat, però és una passa.
2: I que avui, gràcies al Bon Dia Bona Sort, està reservat només per uns pocs i avui ho regalem des del programa aquestes entrades. 900-630-630, 8:15, atrem a la trucada i ens posem de seguida amb els que tenen la sort d'anar a veure la Casa Batlló d'una manera molt diferent i molt especial, eh? Va, anem al Sabies Què, fot-li! Sabies que...
7: Els astronautes poden créixer uns centímetres a l'espai i en gravetat zero la columna vertebral es descomprimeix perquè no suporta el pes habitual del cos i això fa que augmentin temporalment d'alçada.
2: I sabies que...
7: A Bunyol, al País Valencià, es fa una batalla gegant de tomàquets. La tomatina mou milers de persones a cada any i s'hi arriben a llançar desenes de tones de tomàquets pels carrers. Pels de Lleida, tomates, no tomàquets.
2: I sabies... A veure què passa aquí. Ara, sabies que...
7: Existeixen granotes capaces de congelar-se durant l'hivern. Algunes espècies poden quedar parcialment congelades durant mesos i tornar a la vida quan augmenta la temperatura. Què et sembla?
2: Em sembla fantàstic. I sabies que...
7: Aquesta és boníssima. Jo avui una així a Barcelona. Sabies que hi ha biblioteques on pots demanar prestades eines en comptes de llibres?
3: A Tiana n'hi ha.
7: En sèrio?
3: Sí, sí, per favor, sí, sí, sí. No la sabia. Biblioteca de les coses,
7: m'encanta.
3: Brutal, bona idea, boníssima
7: pues no
3: idea.
7: No ho sabia, del sí. cas és que en algunes ciutats existeixen serveis on la gent comparteix trepants, màquines de cosir o eines de jardineria per evitar comprar coses que s'utilitzen sí. molt poc.
2: Ah, doncs està molt
7: boníssima.
2: Bé. Boníssima. Sí,
5: sí, sí. Sí, deixes un martell, una broca, un...
7: Boníssim.
3: Allà hi vas, si hi és, l'agafes, llavors la tornes i per una altra persona.
2: A Sant Vicenç de Montalt, en el passeig, a la parada de bus, hi ha llibres i la gent pots agafar el llibre i tu deixes el sí. teu llibre i
7: també és
5: un intercanvi genial, sense però... diners.
2: És intercanvi total.
5: Ah, és que ara, com que han sortit aquestes llibreries de segona mà, que et venen llibres reutilitzats...
2: No, no, no, aquí és la voluntat intercanvi. De la gent. Deixes el teu llibre i n'agafes un altre. I sabies que...
7: Ja ho tenim.
2: Ja sí, estàs.
7: Amb la biblioteca de les eines hem acabat.
5: I sabies que ja hem acabat?
7: I sabies que ja hem acabat?
2: Doncs sabies que tenim una trucada? Va, anem a rebre la trucada. Gràcies, Ares.
7: A tu sempre, Badó.
2: Vinga, va, anem arribant a 7:45 del matí. Recollim la trucada. Bon dia, bona sort. Hola. Hola.
13: Bon dia.
2: Hola, bon dia. Amb qui parlo?
13: Bon dia. Amb el Xavier.
2: Com estàs, Xavier?
13: Doncs molt bé, anant cap a la feina, amb el cotxe.
2: Des d'on truques?
13: De Barcelona.
2: Des de Barcelona, molt bé. A què et dediques, Xavier?
13: Jo sóc ebenista, faig mobles.
2: Ah, molt bé.
5: Però, ja no en queden, no, d'aquests, diuen? Diuen que els ebenistes...
13: No en queden gaires, no en queden.
5: Ostres, que bueno,
3: però la IA no traurà la feina, tu, Xavier?
13: A mi no.
3: No, eh?
13: A mi no. No me la traurà, no.
2: I com va la feina?
13: Molt bé, molta feina, sempre.
2: Sí? Molt bé. Escolta'm, sí, sí. Xavier, has estat mai a la Casa Batlló?
13: Doncs no he estat mai.
2: La veritat és que és una experiència fantàstica. Heu estat, tu has estat a la Casa
7: sí,
2: Batlló?
7: Sí, sí, sí.
2: Tu, Montse?
7: Sí.
2: I tu?
5: Jo, de fet, anava a la Casa Batlló i molts cops anava a Servicio Estación perquè en el jardí que hi ha darrere podies veure la part de la Casa Batlló bonica, gratis, però ara, com que ha mort d'èxit, hi ha tanta gent que anava en aquesta botiga, però no per comprar, sinó per anar a la terrassa.
2: I
5: ara no deixen, han tancat la porta, i ara no pots anar-hi. I era molt bonic, perquè, clar, era gratuït, no et feien pagar,
3: clar.
5: I és una experiència molt xula, i fliparàs, de veritat, fliparàs, perquè ara ara utilitzen el 3D, utilitzen el mapping, llavors, clar, estàs...
7: Espectacular.
5: Sí, exacte, és com reviure com es vivia en aquella època, no?
2: Xavier, doncs escolta'm, aquesta experiència més experiència gold, eh? No, aquí no qualsevol experiència. La guapa de veritat. Que la disfrutis molt, que vagi molt bé. Una forta abraçada.
13: Moltíssimes gràcies.
2: A tu, adéu i bon dia. Adéu, bon dia i bona sort. D'aquí...
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
2: Deia que d'aquí a 2 minuts arribem a 7:45 del matí, 26 de maig del 2026, el dia que ens llevem sabent que el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, admet una ordre internacional de detenció contra Rodolfo Reyes, principal accionista de l'aerolínia Plus Ultra.
3: Reyes està investigat per blanqueig de capitals, tràfic d'influències i organització criminal. El jutge també ha ordenat detenir la seva dona i un altre presumptat membre de la trama. Segons la investigació, part dels 53 milions d'euros del rescat públic a l'aerolínia s'haurien desviat a societats pantalla i comptes opacs a l'estranger, així com empreses de Panamà, Puerto Rico i la República Dominicana, fins i tot a operacions de venda d'or a Dubai.
2: Mentrestant, l'UDEF situa la casa de Zapatero com l'escenari idoni on es canalitzaven les instruccions de la presumpta trama.
3: El sumari que el jutge José Luis Calama va enviar ahir a les parts apunta al domicili de l'expresident com el centre d'operacions d'una presumpta trama de tràfic d'influències vinculada al cas Plus Ultra. També revela que l'UDEF va intervenir al despatx de Zapatero, una caixa forta amb joies i rellotges, així com discs d'ús i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. Zapatero afirma que les joies són peces heredades de la seva mare i de la seva sogra.
2: I Luco no troba pagaments opacs ni comissions il·lícites en les comptes de Begoña Gómez.
3: Amb tot, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil posa el focus en els pagaments de la consultora Deloitte per desenvolupar el software de la càtedra. La Guàrdia Civil creu que la compra del programari va ser premeditada i que, de fet, Deloitte hauria començat a treballar en la càtedra abans de l'adjudicació del servei.
2: Mentrestant, nou positiu positiu en antivirus entre els espanyols en quarantena al Gómez Ulla.
3: Un dels espanyols en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla a Madrid ha donat positiu per antivirus. Segons ha informat el Ministeri de Sanitat, es tracta del segon cas d'entre els 14 ciutadans espanyols que viatjaven a bord del creuer Ondius i que van ser evacuats a la seva arribada a Tenerife el passat 10 de maig.
2: I el govern aprovarà avui la incorporació de gairebé 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius.
3: El govern aprovarà avui en Consell Executiu aquesta ampliació de la plantilla a les escoles. La inversió de 93,5 milions d'euros té com a objectiu abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar l'FP. Les noves dotacions són majoritàriament per al personal docent, amb 1.068 places, 400 d'elles són per a l'escola inclusiva. Tot i l'increment, la proposta no convenç l'USTEC, que considera insuficients les mesures i que manté la vaga convocada per demà dimecres a tot el territori.
2: I acabem. Donald Trump vol vincular un pacte amb l'Iran al fet que diversos països signin la pau amb Israel.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que vol vincular un possible pacte amb l'Iran al fet que diversos països, com l'Aràbia Saudita o Qatar, signin la normalització de relacions amb Israel. Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha ordenat intensificar l'ofensiva militar al Líban.
2: Gràcies, Montse.
3: A tu.
2: Completem la informació amb temps i trànsit. Anem pel temps. La informació des d'AEMET. Noelia García, bon dia i bona sort.
14: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia càlid. S'esperen temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any, especialment a zones de Lleida. Els termòmetres marcaran 27 graus a Tarragona, 28 a Barcelona, 33 graus a Girona i 34 a Lleida. Avui predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Durant la tarda, a zones altes del Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats febles. Bufa vent fluix de component sud. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies i molt bon dia. A veure què ens diuen des del Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
15: Bon dia. Continuem la jornada d'avui dimarts amb una avaria a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció Lleida talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de lentitud. A hores d'ara també parlem de fortes retencions, sobretot cap als voltants i accessos de la capital catalana. Tenim més de 6 quilòmetres d'aturades en tot el nus de la Trinitat per la C58 des de Sant Quirze a la C33 a Montcada i Reixac, o també la 20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Per retruc hi ha afectacions també a les dues rondes en sentit sud, fins a la Vall d'Hebron per la B20 i la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha retencions en direcció Barcelona des de la C58, com dèiem, des de Sant Quirze, però també en tots els túnels de Vallvidrera. A la AP7 hi ha retencions des de la Roca fins a Barberà del Vallès en sentit sud i en sentit nord des de Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa al Llobregat, entrada complicada també ja amb retencions per la B23 i la A2 des del Papiol i Castellbisbal. També hi ha retencions per les vies costaneres des del Prat i Gavà en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Estàvem veient ara les imatges del canal 24 Hores de Televisió Espanyola al moment en què Gavi es va assabentar que estava seleccionat.
5: Quina alegria, eh?
2: Oh,
5: i en la Min gravant perquè s'ho veia venir.
2: I és que el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha fet oficial la llista de 26 jugadors que representaran Espanya al Mundial 2026 dels Estats Units, Mèxic i Canadà. La convocatòria destaca especialment per la gran presència de futbolistes del Futbol Club Barcelona, amb fins a 8 jugadors blaugrana seleccionats després de la gran temporada de l'equip.
3: Entre els convocats hi ha Pedri, Dani Olmo, Cubarsí, Ferran Torres i Lamine Yamal, així com Gavi, Joan Garcia i Eric Garcia. En canvi, Fermín López es perdrà el torneig per lesió. En el cas de Lamine Yamal, genera especial atenció perquè encara s'està recuperant d'unes molèsties musculars i podria no arribar al debut en plenes condicions. Espanya debutarà el 15 de juny contra el Cap Verd dins el grup H, on també s'enfrontarà a l'Aràbia Saudita i a l'Uruguai.
2: Anem a l'estat de l'any per posar punt i final. Montse, avui qui és el protagonista?
3: Lenny Kravitz, perquè Hola. Avui fa 62 anys, ho ha dit abans l'Ares, i que serà el sogre de Harry Styles en breu, perquè han anunciat casament amb la Zoe Kravitz, el Harry Styles, el proper hivern.
2: Que no estem convidats, per cert.
3: Que no estem convidats, per cert, però com a mínim ens quedem amb la música del sogre de Lenny Kravitz, en cançons com aquesta. Over till it's over, una cançó que va marcar els 90 i també ritmes més guitarrers com Are You Gonna Come Away? En la seva discografia ens va marcar molt Again. Life, American Woman. American Woman, get away from me. I'm making. I la que va tenir més èxit comercial, que va ser Fly Away.

0: I amb aquesta acabem.
1: Acabem amb Fly Away, clar
0: ja
1: que
0: està.
1: Sí.
0: Amb el sogre. Gràcies. Gràcies.
1: Sogre de Harry Styles, eh?
0: Montse.
1: Mare meva, quina família.
0: Gràcies, Uri.
1: A tu, Badó.
2: Va. Bon dia i bona sort per tothom.
0: El Nadal ha de ser guapo, ja.
1: I tant.
0: Gràcies, Ares.
3: Fins demà, família.
0: Marxem. Demà, quan sigui les 6 en punt del matí, tornarà el Bon Dia i Bona Sort. Bon Dia i Bona Sort, Catalunya. Sí.

Hola, molt bon dia, benvinguts. Obrim el Cafè d'Idees d'aquest dimarts 26 de maig. Hi havia molta expectació per conèixer el sumari del cas Zapatero. L'UDEF considera que l'expresident feia servir el seu domicili per tenir les converses més sensibles i avui a pràcticament tots els diaris trobem en portada les fotografies d'unes joies que la policia va trobar a la caixa forta en el registre del seu despatx. Amb els detalls del sumari ocupant tota l'actualitat, Pedro Sánchez es troba avui a Roma, on demà es veurà amb el papa Lleó XIV. La trobada tindrà lloc just després que el pontífex hagi pronunciat la seva primera encíclica, que ha decidit dedicar a la intel·ligència artificial i en la que defensa posar límits als grans magnats tecnològics per protegir la democràcia. Just avui, el Consell de Ministres aprova una llei que va en la mateixa direcció. Per cert, que ahir vam conèixer la llista de convocats a la selecció espanyola pel Mundial i ho van fer amb un vídeo protagonitzat pel rei Felip VI. A la convocatòria, 9 catalans, 8 d'ells del Barça i cap jugador del Real Madrid per primera vegada a la història. Comencem.

0: El sumari del cas Plus Ultra ja no és secret. Inclou les diligències i els informes complets que situen l'expresident Zapatero al capdamunt d'una presumpta xarxa de tràfic d'influències. Lorena Amo, bon dia.
1: Molt bon dia, Gemma. En els gairebé 4.000 pàgines del sumari hi ha poques referències a les converses del propi Rodríguez Zapatero, però sí d'altres membres de la suposada trama que refereixen a ell. El jutge demana ara accés a tots els correus electrònics de l'expresident des del març de 2020, quan comença la pandèmia i s'inicia el procés de rescat de l'aerolínia.
2: Zapatero desplegava un lideratge no visible de la trama. És la tesi del jutge i els agents de la UDEF. Encaixaria, creuen, amb un contracte pel qual Plus Ultra pagaria un 1% del rescat a una empresa de Dubai vinculada amb Julio Martínez, empresari i amic de Zapatero. A més, el jutge considera que el despatx de l'expresident Aferraz era el centre neuràlgic de la trama. Se n'han endut documentació, discs durs, mòbils i també joies i rellotges trobats en una caixa forta. Segons la secretària, herències i regals rebuts per Zapatero i la seva dona. En un altre registre, a casa de Julio Martínez, han trobat 286.000 euros repartits en llocs com una bossa de golf o un radiador. En una setmana, Zapatero declararà a l'Audiència Nacional.
0: Les primeres reaccions al sumari ja han arribat. L'exassessor i actual portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha explicat a Ràdio Televisió Espanyola que l'expresident està tranquil.
1: Arroyo assegura que per l'expresident els atacs comencen quan fa explícit el seu suport a Pedro Sánchez. Sobre les joies que la UCO ha trobat al seu despatx, diu que són una herència de la seva dona, Sonsoles Espinosa, i de diversos regals que han rebut al llarg dels anys. Pel popular Elías Bendodo, cada detall que es coneix del cas fa més vergonya i creu que serà la fi de Sánchez. De la seva banda, el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, reconeix que tot plegat els incomoda.
3: No está ni muchísimo menos asustado ni nada parecido. Hombre, está, yo lo noto preocupado, obviamente, lo están destripando. Proceden de herencia tanto de la familia del presidente Zapatero como de su esposa y también de regalos que han recibido a lo largo de los años.
4: Los españoles tienen 103 joyas de valor,
5: guardadas en una caja fuerte.
6: Zapatero era el gurú del sanchismo y, como decía antes, era el muro de carga que ha colapsado y que va a hacer que la estructura caiga.
7: No me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado.
0: Aquesta imputació contamina tota la política espanyola i fa trontollar la continuïtat de la legislatura. El PNB puntualitza el seu posicionament. Demana avançament electoral, però no donarà suport a una moció de censura de Partit Popular i Vox.
1: I mentrestant, Gemma, Junts continua guardant silenci, però la insistència per a un avançament electoral sona cada cop més. Ara també ho demana l'expresident socialista, Felipe González. El popular Borja Sémper no renuncia a la moció de censura, però diu que encara no és el moment i pressiona tant Junts com PNB perquè moguin fitxa. Des de Vox, José Antonio Fuster posa en dubte que els nacionalistes deixin caure el govern. Aquesta setmana el PP demanarà al Senat, on té majoria, la reprovació de l'executiu.
8: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas.
9: ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. No, porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura.
10: El Partido Nacionalista Vasco debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable. Las palabras solo no valen.
11: Pues miren, me permitirán que desconfíe siempre del Partido Nacionalista Vasco, pero vamos, que ojalá.
1: El Consell de Ministres aprovarà avui una llei contra els mals usos de la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros. Serà en una reunió del govern sense Pedro Sánchez, de viatge oficial a Roma, un consell executiu marcat per la investigació a Zapatero. Des de Moncloa demanen prudència i els socis de la coalició adverteixen que l'alternativa és PP i Vox. Escoltem el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i Lara Hernández, de Sumar.
12: Yo insisto, lo que está a la vuelta de la esquina es el Partido Popular y Vox. Es el señor Feijóo de presidente y el señor Abascal de vicepresidente del gobierno.
13: En su momento se podrán esclarecer todos los hechos y, por tanto, habrá ocasión. Pero, de momento, respeto a la justicia y respeto a la presunción de inocencia. A nosotros nos toca gobernar, y gobernar con ímpetu, con fuerza.
0: I tenim novetats pel que fa al cas Begoña Gómez. La UCO conclou que la càtedra de la dona del president es va crear seguint les normes i descarta ingressos opacs.
14: L'informe de l'UCO afirma que tot el referent a la càtedra de Begoña Gómez es va fer d'acord al que manava la universitat i la normativa comuna. Posa el focus, però, al software desenvolupat per aquesta càtedra, concretament en l'adjudicació de les empreses encarregades. Afirma que els dos contractes de Deloitte es van assignar a DIT i el procés de selecció es va obrir únicament per donar aparença de legalitat. Sobre el seu ús posterior, la Guàrdia Civil creu que Gómez va fer servir aquest programari de forma privada, malgrat ser propietat de la universitat, i que l'empresa que va crear va arribar a tenir una activitat comercial. Va facturar uns 42.000 euros en 3 anys a l'entorn de la universitat i afirmen que la seva informació bancària concorda amb les seves activitats professionals.
0: La crònica de successos passa un dia més pel cas Mango. La defensa de Jonathan Andic treballa contra rellotge per desmuntar tots els indicis que l'incriminen. Avui hem sabut que el fundador de Mango va caure a la seu de Mútua Universal a Barcelona 3 mesos abans de la seva mort.
1: I la defensa del fill té aquestes imatges de la caiguda i estudia ara incorporar el vídeo de les càmeres de seguretat per intentar demostrar que si va caure abans en una zona sense dificultat, també podria haver caigut el dia de l'excursió a Montserrat. La defensa intenta demostrar que Jonathan no el va empènyer i que tampoc està relacionat amb l'empremta trobada al lloc dels fets. Els advocats d'Andic tenen fins dimecres per presentar el recurs contra la presó amb fiança.
0: Nou positiu d'antivirus entre els espanyols que estan en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. El pacient no té símptomes i ha estat traslladat de nou a la unitat d'aïllament.
1: Els altres 12 espanyols ingressats han donat negatiu. Sanitat assegura que no suposa un risc per a la població general ni altera les mesures de resposta epidemiològica. Quan arribin el dia 28 de quarantena, és a dir, el 7 de juny, si continuen donant negatiu, podran seguir l'aïllament al seu domicili. Recordem que el període d'incubació de l'antivirus es pot allargar fins a les 6 setmanes, segons l'Organització Mundial de la Salut.
15: Nos dijo que él no había soldado el rey. Nos quedamos estupefactos. Él no soldó el carril. Lo tenemos claro, que no fue él. Pero es responsable de una estructura, de un mantenimiento.
0: Qui parla és Mario Samper, el president de l'Associació de Víctimes de l'accident de tren d'Adamuz. Han demanat al Senat la dimissió del ministre de Transports, Òscar Puente.
1: Les víctimes també reclamen la dimissió del president d'Adif perquè han dit que són els responsables del manteniment d'unes infraestructures que van fallar. El seu president també reclama celeritat en la investigació de la tragèdia en la que, recordem, van morir 46 persones i 120 van resultar ferides. L'Associació de Víctimes ha denunciat que poques famílies han cobrat les ajudes.
0: I el conflicte a l'educació catalana enceta una nova setmana de negociacions i de mobilitzacions. Avui al migdia hi ha convocada una manifestació d'estudiants. Demanen al govern que escolti les demandes dels mestres.
1: I paral·lelament a aquesta concentració d'estudiants, a la mateixa hora al departament hi haurà una nova reunió amb els sindicats. El primer punt de l'ordre del dia són els salaris, el principal escull de la negociació. El sindicat majoritari de mestres, USTEC, diu que demà es manté la vaga general a les aules i tot plegat quan avui el govern aprova al Consell Executiu la incorporació de més de 1.700 professors nous pel curs vinent, que queden lluny dels 6.000 que reclamen els sindicats en vaga.
0: I avui les biblioteques de Barcelona també comencen una vaga indefinida. El personal denuncia el que diu és una precarització estructural del servei i convoca una manifestació al centre de la ciutat a 2:15. Saludem Irene Lameiro, bibliotecària, delegada sindical de la CGT. Senyora Lameiro, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Denuncieu que els horaris laborals afecten greument la conciliació. Per què? Com és una jornada vostra?
16: Doncs depèn del dia. El que denunciem són unes estructures horàries que doncs, dificulten la conciliació i que inclouen 1 i 2 dies a la setmana de fer més d'11 hores seguides, per exemple. També denunciem, si ens equiparem amb les condicions comunes de l'Ajuntament, doncs que nosaltres, com treballem dissabtes i moltes biblioteques també fins i tot diumenge, doncs fem moltes més jornades a l'any que la resta de treballadores. I això no està compensat. De fet, fins fa poc ens ho compensaven i ara amb aquest nou conveni com ens retallen, no? És una retallada de drets, retallada de condicions i contra tot això ens estem manifestant, a més d'altres coses, de reivindicacions històriques que tenim, que venen de lluny,
0: Una reivindicació històrica és que vosaltres voleu que reconegui les biblioteques com a eixos culturals del barri. Per què? Per què és important per vosaltres que sigui així?
16: Bueno, perquè les biblioteques fa molt que han deixat de ser aquest lloc d'absolut silenci on s'hi va només a llegir i estudiar, no com una cosa, aquesta idea de la biblioteca com un quasi temple sagrat del silenci, no? Les biblioteques fem una tasca multifuncional. De dècades cap aquí s'han augmentat les funcions, els serveis, les activitats. De fet, assumim també moltes mancances socials i funcions pròpies d'altres serveis municipals. I el que volem és que se'ns reconegui tot això i que sovint també hem d'afrontar situacions socials complexes. Fa molt temps que venim reclamant un protocol contra violències. Passem situacions molt greus sovint. Tot això, bueno, pues són reivindicacions i, a part, que lliguen amb la manca de personal. Tenim uns estàndards que venen de fa 20 anys, que no estan actualitzats. No podem estar sempre sota mínims, amb sobrecàrrega de feina, sense un bon protocol contra violències i estar vetllant per donar una bona qualitat a la ciutadania. Són moltes coses que es van sumant.
0: Irene, una cosa, l'aturada arriba en plena època de preparació de la selectivitat. Què els hi dieu als estudiants que poden ser, són els principals afectats?
16: Doncs mira, ja quan vam començar les primeres vagues i mobilitzacions, que va ser la setmana de Sant Jordi, vam trobar tot el suport del sindicat d'estudiants. Vull dir, entenen la situació i ens donen suport.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs, Irene, moltíssim... Sí, digue'm.
16: Volia afegir que ens sap molt greu, però que el que estem apuntant és que aquesta situació, si l'empresa s'asseu a negociar i s'arriba a un acord, s'evita. Vull dir, emplacem a Cuiboni, el gerent de biblioteques, a solucionar-ho. Nosaltres no som les culpables. Vale. Això també ho vull deixar clar.
0: Irene Lameiro, bibliotecària, delegada sindical de la CGT, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees. Bon dia.
16: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: La primera encíclica del Papa Lleó XIV s'ha centrat en la intel·ligència artificial. El Papa ha mostrat la seva preocupació per la influència dels grups que controlen la IA i que podrien imposar, diu, la seva visió moral.
17: El Papa Lleó XIV, el Papa matemàtic, centra la primera encíclica en els perills de la deshumanització tecnològica i ho diu ben clar.
18: La intel·ligència artificial exigeix ser desarmada, alliberada de les lògiques que la converteixen en un instrument de dominació, exclusió o mort.
17: Aposta per normes adequades que continguin els efectes distorsionadors d'un poder al tecnològic concentrat en mans privades que tenen ara informació clau per la humanitat.
18: No temeu a la IA, mantinguem sempre presents la qüestió humana.
17: Només junts, ha dit Lleó XIV, podrem redreçar la IA cap al bé comú, no només el d'uns pocs privilegiats, però per això avisa que l'està dispers.
1: Per a l'arribada del Papa a Barcelona queden dues setmanes i una de les poques persones a Catalunya que el coneix és el pare Denis, rector de la parròquia del barri de Sant Roc a Badalona. Hem volgut parlar amb ell per veure com es prepara per la visita del pontífex.
18: El pare Denis, prior dels Agustins i rector de la parròquia de Sant Roc, és una de les poques persones a Catalunya que coneix el Papa.
19: 5 meses puede ser antes de su elección. En cada uno de estos casos tengo un selfie con él.
18: A la parròquia esperen la seva visita amb una barreja d'emocions.
19: Primero, preocupación, cómo vamos a prepararnos, qué necesitamos para hacer y tal. Y al mismo tiempo, eso es la alegría.
18: El pare descriu el Papa com un home proper a les perifèries.
19: Este barrio, por ejemplo, él conoce, él ha estado. Conoce la miseria.
18: Una parada que tindrà també una vessant personal perquè el pontífex es trobarà amb la seva comunitat.
19: Y ahora tendré otra oportunidad de tener una nueva foto de antes como cardenal, ahora como papa.
0: Els Estats Units tornen a atacar l'Iran, asseguren que es tracta d'una acció defensiva a prop de l'estret d'Hormuz, on el règim islamista estaria intentant col·locar mines. De moment, No hi ha resposta iraniana.
1: I tot plegat, Gemma, enmig de les converses entre Washington i Teheran per intentar arribar a un primer acord de pau que ara podria trontollar. Des de la Casa Blanca donen pràcticament per tancada la primera fase del pacte, tot i que des del règim iranià són més prudents i no es refien de les contradiccions nord-americanes. Mentrestant, al Líban, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat que intensificarà els atacs tot i l'alto el foc. I en plenes negociacions de pau a l'Orient Mitjà comença la tradicional peregrinació a la Meca, un dels cinc pilars fonamentals de l'islam i un deure moral per tot musulmà. Dura uns 5 dies i el primer que han de fer és complir el ritual de fer 7 voltes a la Kaaba, el monument en forma de cub que es considera la casa d'Alà. Es troba a l'Aràbia Saudita, país que espera rebre al llarg d'aquests dies fins a 2 milions de peregrins.
0: Doncs mentre s'espera l'acord a l'Orient Mitjà, els Estats Units asseguren que estan preparats per començar una mediació per la pau entre Rússia i Ucraïna, tot i l'escalada militar d'aquests últims dies.
1: Ho ha dit el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio des de l'Índia, on es troba de viatge oficial. Assegura que ho ha parlat per telèfon amb el ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov. En paral·lel a aquestes declaracions, en les darreres hores, com a mínim 7 persones han mort a mans dels drons ucraïnesos a la regió de Donetsk, controlada per Moscou, uns atacs que arriben després que més de 600 drons i 90 míssils caiguessin sobre la capital ucraïnesa la matinada de diumenge.
0: I davant el brot d'Ebola al Congo, avui viatja cap a aquest país el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom. L'organisme admet que la situació anirà pitjor abans de començar a millorar.
1: Els esforços de l'OMS se centren ara en la prevenció, per això s'han instal·lat punts de neteja de mans als carrers i s'està intentant introduir l'ús de la mascareta al país. Ara mateix hi ha 900 casos sospitosos i més de 200 persones han mort. A Europa, el Ministeri de Salut italià ha activat la vigilància sanitària sobre un grup de persones provenents d'Uganda. Dues d'elles han estat hospitalitzades amb febre a la ciutat de Milà.
0: La taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya ha llançat un anunci per alertar sobre la normalització dels discursos d'odi i de l'extrema dreta.
20: Tots els marroquins roben.
21: Ens treuen treballs.
22: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
23: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
1: Okay. La taula recorda que aquests discursos no són nous, però que actualment es difonen amb més rapidesa. L'objectiu de l'acció és donar a conèixer testimonis que expliquin com aquest odi està massa present a les xarxes. També volen evidenciar el que es coneix com a microagressions. També fomenten el masclisme, el racisme, la xenofòbia, la LGTBI-fòbia i l'edatisme. Cal, diuen, donar visibilitat per poder aturar-los.
0: La Guàrdia Urbana de Tarragona, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, ha recuperat més de 300 peces de patrimoni històric que estaven guardades en un bar de Torredembarra. Us ho expliquem ara en un format més breu.
24: La Guàrdia Urbana de Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial que es trobaven al domicili d'un antic propietari d'una empresa d'excavacions arqueològiques. Entre el material intervingut hi ha peces de l'època romana de Tàrraco o 1000 monedes de l'època de la Guerra del Francès. A l'home se l'investiga per presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric.
25: L'aerolínia marroquina Royal Air Marroc ha suspès temporalment les rutes que uneixen Tànger amb Barcelona i Màlaga, així com d'altres que connecten el Marroc amb Europa i Àfrica, en total una dotzena. Els motius d'aquesta suspensió, segons la companyia, són l'augment del preu del querosè per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la disminució de la demanda.
0: Ja coneixem la llista definitiva dels 26 jugadors que defensaran la samarreta de la selecció espanyola al Mundial d'aquest mes de juny. 14 d'ells són debutants a la fase final de la Copa del Món.
1: Un d'ells és el català de l'Atlètic de Madrid, Marc Bubill, que ha estat convocat per primer cop amb l'absoluta. A la porteria, Joan García serà un dels 8 blaugranes cridats pel seleccionador. La resta són Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Olmo, Ferran i Lamine Yamal. I en total seran 9 jugadors catalans. A més dels ja citats, David Raya, Marco Corella i Víctor Muñoz. Per primer cop a la història no hi va cap jugador del Madrid. Escoltem el seleccionador, Luis de la Fuente.
26: Yo, para mí, son jugadores de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. Lo mío es más global.
0: El Barça, ja de vacances, està molt atent a la possible sortida de Julián Álvarez de l'Atlètic de Madrid.
1: El club matalasser creix la preocupació pel futur de la seva estrella, després també de perdre Griezmann. Un cop tancada la temporada, l'entrenador Diego Simeone no confirmava poder comptar amb el davanter argentí per a la propera. El jugador tampoc no s'ha definit encara públicament, però hauria demanat poder sortir. Si el Barça el vol, hauria de competir amb altres clubs europeus.
0: I el Girona, que mira de pair encara el dramàtic descens a segona, amb molta feina per endavant.
1: Aquesta setmana s'han de començar a resoldre alguns dels grans dubtes per poder planificar la propera temporada. Els primers han de ser la continuïtat de Mitchell i Quique Cárcel, l'entrenador i el director esportiu del cicle més exitós de la història del club. Molts jugadors acaben les seves sessions i el gran problema serà donar sortida a d'altres amb contractes molt elevats, però que no han respost com s'esperava.
0: En plana cultural us volem mostrar les primeres imatges de la pel·lícula Cronos. És el film que retrata l'operació policial després dels atemptats de la Rambla de Barcelona.
1: Dirigida per Fernando González Molina i protagonitzada per Enric Auqué i Mònica López, la pel·lícula s'endinsa en un dels episodis tràgics més recents de la història de Catalunya, l'atemptat terrorista de l'agost de 2017, en què van morir 16 persones. La nova mirada als atacs, amb guió d'Alberto Marini, proposa una contrarrellotge de l'operació policial i retrata les reaccions humanes dels que van viure l'atemptat, des de la pressió mediàtica fins a les disputes polítiques que van acompanyar la cerca del terrorista.
0: I anem ja amb el temps, Sergi Lores, molt bon dia. Aquest dimarts haurem de tornar a refrescar-nos per combatre la calor.
2: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, aquest dimarts tornarà a ser una jornada de màniga curta, d'ulleres de sol, de sandàlies, d'hidratar-se molt i, sobretot, de protegir-se del sol, perquè tornarà a ser un dia d'estiu, plenament estiuenc al migdia, i a hores d'ara també amb un ambient molt suau, el que tenim, de fet, cap a l'interior i al Pirineu. La temperatura es queda ja per damunt dels 12 a 15 graus, fins i tot alta muntanya no baixa dels 10 graus positius, i cap a la costa la nit ha estat molt suau, fins i tot tropical en alguns barris de Barcelona, també cap al Cap de Creus, on no s'ha baixat dels 20 a 22 graus de temperatura mínima. Tot plegat com a conseqüència d'aquest matalàs d'aire càlid que tenim instal·lat al damunt del continent europeu. Aquí a Catalunya ens deixa valors de 14 a 15 graus, gairebé 11.500 metres d'alçada, una massa d'aire càlid reescalfada per aquesta dorsal anticiclònica que tenim al damunt. Una configuració de bloqueig en forma d'omega, que alhora també afavoreix que les borrasques i les pertorbacions quedin lluny de casa nostra, una instal·lada cap a l'est d'Europa i l'altra també cap a l'oest, en aquest cas instal·lada sobre l'oceà Atlàntic. Una situació d'estabilitat que novament afavorirà un dia de sol arreu de Catalunya, només aquest matí amb la possibilitat de la formació d'alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre, alguns núvols prims per les comarques de l'oest, a tot estirar, però vaja, tornarà a ser un dia de sol, també la tarda molt lluminosa i serena a tot arreu, com a molt, amb algunes nuvolades simplement decoratives en zones del Pirineu, que com a molt a última hora del dia podrien acabar deixant alguna goteta cap a la zona de la Vall d'Aran. Tot plegat ben poca cosa, la temperatura màxima continua pujant respecte a ell, per tant, calor al migdia, calor estiuenca, màximes de 26 a 28 graus cap a la costa, superant-se ja els 32 o 33 graus cap al prelitoral, cap a la Catalunya central, cap a moltes valls de la Pirineu, i un dia més, afregant-se o assolint-se els 35 graus cap a Ponent i també cap a la Vall de l'Ebre. Per tant, ja un dia més, parlem d'aquest ambient plenament d'estiu i temperatures de 3 a 12 graus superiors a les habituals per l'època.
0: Sergi, aquesta calor anirà més o s'acabarà? No sé, és que penso que ja ha arribat l'estiu.
2: Doncs sí, sembla que anirà més de cara a aquests pròxims dies. Fins i tot s'intensificarà i de seguida t'explicaré si sembla o si aquesta calor ha arribat o no per quedar-se aquí a casa nostra. El cert és que durant aquests pròxims dies continuarem amb molta calor i amb aquesta dorsal anticiclònica al damunt, tot i que de cara al cap de setmana el nucli d'aquesta dorsal tendirà a retirar-se cap a l'Atlàntic i això permetrà que tinguem menys subsidència i, per tant, una miqueta més de convectivitat, sobretot en zones de muntanya del Pirineu on tindrem més tempestes. cara, sobretot al cap de setmana. Però vaja, la massa d'aire càlid continuarà amb nosaltres durant aquesta setmana amb valors pròxims als 20 graus a 11.500 metres d'alçada. Una calorada que afecta de forma excepcional bona part del continent europeu, sobretot cap a França, Anglaterra, els Països Baixos, cap a Bèlgica. Avui un dia més temperatures més de 15 o 17 graus per damunt del que seria habitual al mes de maig. Ahir a Londres, per exemple, a Anglaterra, es va viure el dia més càlid en un mes de maig. A Londres, als jardins de Kif, la temperatura màxima va fregar els 35 graus. Doncs bé, avui un dia més a Londres s'acabaran assolint els 34 graus, els 32 en el cas de París o els 35 a Lisboa. Per tant, moltíssima calor la que recollirà un dia més a molts països d'Europa. Aquí a casa nostra també calor de dia, però especialment també durant les pròximes nits i matinades, quan aquestes es faran més càlides, a nits tropicals ja no només a la costa, sinó també a punts del prelitoral i cap a les comarques de Ponent i de la Vall de l'Ebre de cara a divendres i al cap de setmana, i migdies de canícula pràcticament, especialment entre dijous i divendres. La calor tocarà sostre, més de 30 graus cap a la costa, superant-se els 35 o 37 graus cap al prelitoral, cap a la Catalunya central i cap a moltes valls de la Pirineu, i compta perquè a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre podrien fregar els 40 graus de temperatura màxima. El cert és que de cara al cap de setmana el termòmetre podria recular, podria perdre alguns graus, però la calor continuaria molt intensa. I, per tant, continuarem aquesta setmana parlant d'aquestes anomalies de més de 5 a 12 graus per sobre del que seria habitual per aquesta època de l'any. I a la pregunta que em feia la Gemma, si aquesta calor ha arribat per quedar-se, doncs sembla que sí, perquè tot apunta, segons els models d'anomalia de temperatura setmanal, que el mes de juny arribarà amb calor i amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica durant aquestes pròximes setmanes. Per tant, Gemma, molta paciència, perquè som al maig i queda tot un estiu de calor per endavant.
0: Sí, molt llarg. Sergi, gràcies. Molt bon dia. Les 8 i 18 minuts. Patrícia Massés, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui hi ha dos grans temes a pràcticament totes les portades. El sumari del cas Plus Ultra i la primera encíclica del Papa.
3: Sí, si us sembla, comencem parlant d'aquesta primera encíclica del Papa Lleó XIV. Tant La Vanguardia com El Periódico li dediquen la fotografia de la portada. La Vanguardia, veiem ahir el pontífex signant-la al Vaticà i titulant «El Papa alerta contra els poders que controlen la intel·ligència artificial». El Periódico ha utilitzat una fotografia de Lleó XIV saludant a Christopher Ola, que és el cofundador d'Antròpic, a la presentació també d'ahir de l'encíclica, i expliquen que el Papa adverteix sobre la IA. Aquests dos diaris també parlen a la portada del sumari de Plus Ultra i diuen que hi ha indicis que situen a l'expresident Rodríguez Zapatero al capdavant de la trama.
1: Mundo i ABC sí que li dediquen pràcticament tota la portada al cas Zapatero, podríem dir, amb les joies que es van trobar en una caixa forta.
3: Sí, a les dues portades podem veure diferents peces, que, per exemple, rellotges, collarets, pulseres i també anells. Són algunes d'aquestes 103 joies intervingudes durant el registre del despatx de Rodríguez Zapatero. El Mundo sorprèn perquè no titula en condicional. Diu, la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela, i afirmen que Julio Martínez tenia a casa seva un pla de negoci, referències als càrrecs i empreses del règim. L'ABC va una mica en la mateixa línia i titulen una fortuna de joies i rellotges de luxe oculta al despatx de Zapatero.
0: El diari Ara porta en portada, parla d'aquest tema de l'expresident Zapatero, però dedica la fotografia a això que comentava el Sergi Lores, aquesta onada de calor que no és només aquí, és a tota Europa.
3: Sí, és una imatge del Jardí Botànic de Londres on podem veure molta gent en banyador, ventant-se, també bevent ampolles d'aigua. Expliquen que els londinencs es van llançar ahir als parcs, diuen, ja que el termòmetre va batre tots els rècords. Van arribar fins

0: M'ha arribat el moment clau del matí, que és veure la fotografia, els oients de Ràdio 4, ràpidament, que vagin a les nostres xarxes a buscar-la, de Salvador Illa amb Bad Bunny.
1: Exacte.
0: Com ha estat això, Patrícia?
1: Van coincidir la setmana passada, ho van fer a la Sagrada Família, i explica el periòdico que hauria sigut el president de la Generalitat qui li va demanar un selfie al cantant Bad Bunny per immortalitzar
0: el moment.
1: Fent,
0: veus el braç de Salvador Illa?
1: Sí.
0: Està fent el selfie, ell.
1: Sí, exacte, és ell el que fa la fotografia i veiem a Bad Bunny amb un rostre molt seriós, sí, amb una caputxa posada, també una gorra per passar desapercebut al costat de precisament Salvador Illa, que és qui fa la fotografia, que se'l veu una mica més somrient.
0: Però és que s'equivoca, perquè vol passar desapercebut. I clar,
1: i encara crida
0: l'atenció que vagi amb una gorra, amb una caputxa, amb quatre jerseis...
2: Sense fer cua.
0: Sense fer cua.
1: I en un recinte tancat.
2: Entrant, sí, directament. No, això ja crida molt l'atenció. Però el que a mi em crida l'atenció és un curs que estan fent al Parlament.
1: Sí.
0: Un curs de què? Mm.
1: És un curs d'anticorrupció.
0: Què dius?
1: Que és un curs que serveix per a que representants públics disposin d'algunes noves eines de sensibilització i prevenció davant possibles conductes fraudulentes. El curs és voluntari i està coordinat per l'Oficina Antifrau de Catalunya. Avui, segons fonts parlamentàries, ho explica El Periódico, al curs s'hi van inscriure unes 70 persones. La formació té el títol d'Introducció als conflictes d'interès com a riscos i està dirigida a diputats, personal tècnic, també directius al servei de les institucions públiques, als càrrecs i personal eventual que tingui funcions d'assessorament. El curs és telemàtic, amb una durada de 3 a 5 hores i es completa amb una única sessió presencial que tindria lloc el proper 4 de juny.
0: Alerta, perquè una persona que és guia professional a la Sagrada Família m'envia un missatge dient que dins de la Sagrada Família no es pot portar gorra.
2: Home.
0: En cap cas, ni el cap tapat, a no ser per salut o per religió. I van haver de fer una excepció amb Bad Bunny, perquè dins la Sagrada Família no es pot portar gorra. Aquí ho deixo.
2: Per respecte, sí.
0: Aquí ho deixo.
2: És veritat que quan entren turistes a segons quina església et fan treure les gorres i tot
0: això. I Bad Bunny porta, diem, gorra
2: i
0: caputxa.
2: I no és ni per salut, no?
0: Ni per religió, que sapiguem. Patrícia, bones notícies per qui pateixi colesterol, perquè els resultats preliminars d'una nova teràpia són molt favorables.
1: Sí, demostrarien que només amb una sola dosi es podria disminuir el colesterol LDL, que seria el colesterol dolent, durant aproximadament un any. Ho explica avui La Vanguardia. Aquesta teràpia es basa en editar un gen de les cèl·lules del fetge perquè no produeixin aquest enzim que afavoreixeria el nivell alt de colesterol LD. Els resultats s'han fet en 35 pacients, indiquen que l'estratègia és segura i també eficaç.
2: Més coses, perquè ens agradaria comentar breument, Gemma, que el capità del vaixell que va naufragar a Indonèsia ha estat condemnat, em sembla, 3 anys i mig de presó. Sí. Recordem que va morir 4 membres d'una família de València.
1: Sí, a bord hi anava una família de València de 6 membres, 4 van morir, 2 van ser els que van sobreviure, i ara el tribunal ha trobat culpables de negligència tant el capità com el cap de la sala de màquines, a qui han condemnat a 2 anys i 6 mesos perquè, segons la investigació policial, en el moment de l'accident no era el capità el que controlava el timó, sinó que ho feia el cap de màquines, que és una persona que no té la llicència adequada per portar aquest tipus de vaixells.
0: Aquesta nit a Madrid es donen cita als artistes més destacats del món de la música.
1: Ho fan al Palau IFEMA, on es lliuraran per tercera vegada consecutiva els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Destaquen Amaya, Leiva, també Guitarrica de la Fuente i Rosalía, amb 8 nominacions cadascun, i també noves veus, com Barry B, Ultraligera i La Paloma. El Premi d'Honor serà per a Joan Manuel Serrat, amb per tota la seva trajectòria, una gala que es podrà veure en directe avui a partir d'1:45 d'11 de la nit, tant a RTV Play com a la 2.
2: I avui totes les portades esportives, Luis de la Fuente com a protagonista.
1: Sí, Esporti i Mundo Deportivo coincideixen i fan aquesta comparativa entre els jugadors del Barça convocats i els del Real Madrid, i ens mostren aquest marcador de 8-0. Esport titula golejada mundial i Mundo Deportivo roja culé. L'As diu, estos son nuestros poderes, i ens ensenya tots els jugadors convocats, una fotografia de tots els jugadors en la mateixa línia. Va a Marca i fa un joc de paraules. Agafa els 26 noms, els posa en vertical, i amb algunes de les lletres es pot llegir guanyarem el Mundial de Futbol. Més enllà dels jugadors, el Marca també parla del rei Felip VI, que va ser el protagonista del vídeo de la llista d'Espanya.
3: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
4: Aujo Garcí.
5: Aymeric Laporte.
6: Pedri. Fabián.
7: Zubimendi.
8: Gavi. Ferran Torres.
9: Lamine Yamal.
0: Doncs d'un rei a una reina anem. Carmen Colino, companya del diari As. Muy buenos días, Carmen.

0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vaya honor, por favor, Gemma.
1: Una de las cosas que ha llamado la atención es que no hay ningún jugador del Real Madrid convocado. Lo destacan hoy muchos titulares en la prensa. ¿Te lo esperabas?
0: No me lo esperaba, la verdad. No, no me lo esperaba. Pensaba que alguno iba a haber, a pesar de que la temporada no había sido del todo buena. Y creo que eso va a dividir más que unir. Ha habido dos veces en la historia de la selección que no ha habido jugadores del Real Madrid. Muy lejos en las Olimpiadas de Amberes en el 20 y Luis Enrique en la Eurocopa del 21 tampoco llevó a ningún jugador. Lo de ayer, has visto las portadas de Madrid y las portadas de Barcelona, las de Madrid no hacen alusión, por lo menos en lo grande, si en letra pequeña, a esa diferencia Madrid-Barça, las de Barcelona evidentemente han elegido eso. Y te diré que creo que esto va a dividir porque no ha gustado absolutamente nada. No ha gustado que se espere a Gavi y a Mikel Merino, que creo que Mikel Merino, desde luego, tiene que estar sin haber jugado un minuto, y sin embargo, no se ha esperado a, por ejemplo, Carvajal. Yo no te digo que Hausen, que no ha estado bien, que al principio de temporada estuvo muy bien y luego se fue diluyendo y para mí estuvo mal, se merezca estar en la selección, pero hombre, creo que Carvajal sí que tiene un sitio, o incluso Gonzalo. Yo te confieso que cuando el seleccionador dijo la semana pasada que habría alguna sorpresa, pensé que esa sorpresa era Gonzalo. De hecho, va a convivir estos días con la selección.
1: Carmen, más allá de este detalle, pequeño detalle de que no hay ningún jugador del Real Madrid, ¿qué te parece la lista, Carmen? Si mueves la cabeza, porque ya sé que no es un detalle menor, pero avancemos hacia la lista de convocados. ¿Qué te parece? ¿Es una
0: Pues
1: lista ganadora?
0: bueno, pues es una lista de gente joven, una lista que puede dar una alegría grandísima, que España evidentemente es favorita, que yo creo que es una lista, salvo cosas puntuales, que es de las mejores, que dicen que Francia es la única selección que puede ponernos en jaque y que creo que hay que ilusionarse y pensar que España puede traer la segunda medalla, aunque también te digo, va a haber mucha gente que no va con España. No sé, creo que tenemos una serie de nombres jóvenes brillantes, que tenemos que estar contentos con eso, con que al final tenemos un montón de nombres que juegan en la Liga Española como que juegan fuera, que están a la altura de los mejores de Europa y que hay que hacer un mundial e intentar superar el 2010 y que el 2026 llegue la segunda estrella, así te lo digo.
1: Carmen, te quiere preguntar Lorena.
2: ¿Por qué, Carmen,
0: ¿Vale?
2: dices que hay mucha gente que no va con España? ¿Con quién
0: Porque
2: van?
0: yo creo, te lo he dicho antes, porque creo que esta lista va a dividir, porque creo que los que son madridistas no les ha gustado nada que no haya jugador del Real Madrid. Yo ayer tuve varios mensajes al respecto, en redes sociales se ha visto la reacción de muchos. Y tenemos que intentar hacer transmitir que España es la selección de todos y ya está. Pero creo que sí que va a haber esa división y al final pues van a querer que ganen otras selecciones. O sea, es inevitable que eso pase. Pero
2: Carmen,
0: a mí me gustaría que evidentemente pues eso, todo el mundo fuera con España.
2: eso ha dicho Luis de la Fuente, que era una mentalidad localista.
0: Bueno, pero él también ha hecho una convocatoria localista. Sorprende mucho que no haya ningún jugador ni del Real Madrid, por cierto, ni del Villarreal, que ha quedado tercero. O sea que creo que Luis de la Fuente también tiene que ver estas cosas y tiene que observar estas cosas. No es ni mucho menos el momento de la selección que era Luis Enrique, que Luis Enrique era todo muchísimo más agrio, muchísimo más borde. Creo que Luis de la Fuente tiene otro talante absolutamente diferente y ahí está su lista, hay que respetarla. Y hay que tirar y apoyar a España, ¿no? Claro.
1: Carmen, también te digo que en la época de Luis Enrique el Real Madrid estaba en otro momento, ¿eh? En otro momento futbolístico.
0: Sí, es verdad,
1: El Real
0: no
1: Madrid
0: tiene nada
1: viene
0: que
1: de una
0: ver.
1: etapa realmente muy, muy mala. Lo hemos
0: Yo,
1: comentado
0: pero yo
1: contigo.
0: soy la primera que te lo he dicho, que evidentemente no ha sido una buena temporada, pero, insisto, Mikel Merino no ha jugado un minuto, Gavi no ha llegado casi ni a 1.000 minutos, Carvajal tiene 1.000 y pico minutos, no sé exactamente el pico, pero los tiene, o sea, vamos a ver, creo que hay cosas que también hay que mirar, que son 26 nombres, que no estamos hablando de 12 y no tiene recambios, no, no, es que hay 26 personas que van a la selección. Como te dije ayer, a mí hay cosas que evidentemente sí que me han gustado, me ha gustado muchísimo que al final, al principio de temporada estuvimos hablando del tema del portero, sí, y que vaya Joan García, sí, creo que al final hay que aplaudirlo porque no quería, evidentemente, y Joan se lo ha merecido. O sea, eso es así. Creo que ahí España estaba toda de acuerdo.
1: Muy bien. Carmen Colino, lo dejamos aquí. Qué luz tan bonita te entra en casa esta hora, ¿eh?
0: Sí, me encanta, por eso me pongo aquí.
1: Venga, un abrazo.
0: Buenos gracias. Días, hasta adiós, luego, Carmen. Adiós.
1: Chao. Pues hace mirar la reacció de Gavi, que va sentir una gran alegria, eufòria, quan va conèixer que estava dins la llista. Crits de Gavi i d'enorme alegria, que a més Patrícia això ho ha penjat la minya mala a les seves xarxes, no?
2: Sí, el vídeo es veu també com Gavi abraça alguns dels seus companys, a Frenkie de Jong, a Héctor Ford i alguns dels membres de l'estaf després de que Luis de la Fuente donés aquests 26 noms, que jo crec que això que ni ell mateix s'esperava que anés a estar convocat.
1: Acabem ja amb la festa de comiat que el Manchester City li ha fet a Pep Guardiola.
2: Sí, la festa va tenir dos actes. Primer van fer una rua pels carrers de les ciutats acompanyats del femení, que també són les guanyadores de la Premier, i després el plat fort de la festa va ser a l'arena més gran de la ciutat, el Cop Leaf, que ha servit per reviure aquests 20 títols aconseguits en 10 anys per Pep Guardiola. A la festa hi van assistir jugadors, també amics de Guardiola, i va actuar Mishima i fins i tot li va enviar un missatge a Michael Jordan. Un moment molt tendre va ser, per exemple, quan l'entrenador, després de veure aquest vídeo, va dir que ell no sabia ni que Jordan el coneixia.
1: Que bonic, eh?
3: Sí, i que malament deixa el Barça, no?, amb els comiats.
1: Sí, si posem a comparar, realment, sí. Ens guanya aquest comiat, va ser extraordinari. Patrícia, gràcies. Gràcies, Lorena. Doncs vinga, ja saben que els Javis van guanyar l'altre dia a Cannes. Nosaltres aquí al Café Didés tenim uns altres Xavis. Són el Xavier Trias i el Xavier Domènech.
4: No está ni muchísimo menos asustado ni nada parecido. Hombre, está, yo lo noto preocupado, obviamente, lo están destripando.
5: Zapatero era el gurú del sanchismo y, como decía antes, era el muro de carne que ha colapsado y que va a hacer que la estructura cae.
6: Bueno, no me gusta nada lo que está pasando y espero que con luz y taquígrafos se averigüe todo lo que ha pasado y se clarifique todo lo que ha pasado, por supuesto.
7: Yo insisto, lo que está a la vuelta de la esquina es el Partido Popular y Vox. Es el señor Feijóo de presidente y el señor Abascal de vicepresidente del gobierno.
8: Nos dijo que él no había soldado el rey. Nos quedamos estupefactos. Él no soldó el carril, lo tenemos claro que no fue él. Pero es responsable de una estructura, de un mantenimiento.
9: Primero, preocupación, cómo vamos a prepararnos, qué necesitamos para hacer y tal. Y al mismo tiempo, eso es la alegría. Vamos a recibir un hermano que nos costó un poquito a meternos en la cabeza, que es el Papa, porque le conocíamos siempre como Robert Prevost, ¿no?
1: Doncs ja estan aquí asseguts els nostres Xavis, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, bon dia.
10: Molt bon dia.
1: Benvingut, i també l'exlíder dels Comuns, Xavi Domènech, bon dia.
10: Bon dia.
1: Estàvem parlant d'aquesta selecció, d'aquesta llista de convocats, que la majoria...
10: Són d'aquí,
1: eh, sí. Trias? Sí, sí, sí. O sigui que tu vas amb la roja.
10: Bueno, no em queda més solució. A la vida hi ha coses que són així, però no està malament.
1: No està malament. Vau veure que el rei Felip VI és qui va fer el missatge per comunicar els convocats.
10: Ens desmadrem amb tot, eh?
3: Sí.
1: Ens desmadrem amb tot.
10: Aquest país és un país desmadrat.
1: Mira, ho va fer així, a través de la veu, ho recordem, de la veu de Felip VI.
11: Un país unido empujando en la misma dirección. Un latido que no se detiene. Una voz que nunca se apaga. Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos.
10: No entenc qui els assessora.
12: Bueno, això deu ser política d'imatge.
10: Sí, sí, és un assessorament especial.
1: Qui assessora? Els reis. El rei, dius.
10: El rei o... Vaja, qui inventa, perquè... qui inventa aquestes coses, no?
1: Però no et sembla bé?
10: Sí que em sembla bé, però doncs... ho fan d'una manera que... No sempre... El to...
1: El to. Domènech, a tu què et sembla que el rei Felip VI faci aquest tipus de vídeos?
12: Bueno, jo crec que deu formar part de la política d'imatge de la Casa Reial, pues, intentar crear una idea de cercanía con el pueblo i formar part d'una política que ja, de fet, ja fa temps que fan.
10: Somos un equipo.
12: Somos un equipo, todos juntos. Però hi ha coses interessants. Tu li has dit a la Carmen Corino, que al final era un detall, que no hi hagués cap del Madrid, que és un detall que, interessant, però el Xavier Trias ha dit que haurà d'anar amb la selecció espanyola perquè són d'aquí. És que el tema del Real Madrid és que no són d'allà.
10: No, no, aquest és el drama que tenen.
12: I això, per una comunitat i per un equip que té vangloriar-se voler representar Espanya, home, el nivell d'emprenyada que porten, jo hi vaig veure el Tomás Roncero, el Chiringuito, amb un atac d'ira brutal, dient que esto divide, que és molt curiós, que quan no hi són ells, divide, esto divide. No? Bueno, també bueno, són coses per disfrutar.
10: Són d'aquí, inclús els que tenen un aspecte que no sembla que siguin d'aquí, són d'aquí.
12: Mm-hmm. Sí, i tant.
0: Sí, sí.
10: Sí, que això...
0: Catalans.
10: Això genera una cultura també diferent, que sempre hem tingut aquí.
0: Sí, sí, sí. A veure, la setmana passada, just quan estàvem acabant aquesta xerrada amb en Trias i en Domènech, va arribar la notícia, va esclatar l'actualitat amb la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. Ha passat una setmana, ja sabeu que ahir el jutge va lliurar el sumari a les parts, avui coneixem tot tipus de detalls. A la premsa voldria, evidentment, parlar d'aquesta qüestió amb vosaltres, Trias.
10: Tristesa absoluta.
0: Tristesa absoluta.
10: Per mi, eh? A mi em crea una situació d'una gran tristesa.
0: Per què? Explica'm. Tu coneixes José Luis Rodríguez Zapatero?
10: Conec José Luis Rodríguez Zapatero. És una persona fixa. Jo tinc una anècdota. Jo tenia un col·laborador, el Jordi Gené, que em diu, Trias, demà hauríem d'anar a Galícia al funeral dels pares de sa mare, el pare, em sembla que era, o la mare de Rodríguez Zapatero, i hauríem d'anar-hi a León. Pues anem-hi. Jo, és que, Trias, és que aquest serà president del govern. És un home que sempre ha sigut un home discret, tranquil, que la imatge que ha donat pública no és la imatge que se li dona ara. És un home...
0: Que mai no haguessis dit que podríem conèixer és aquesta que... part de la seva vida, no?
10: Bueno, tampoc ho sé. És a dir, com que jo he viscut, inclús a nivell meu, coses tan estranyes, esperem a veure què passa, no?
0: Perquè... Clar, dius que et recorda quan a tu se t'acusava de tenir comptes...
10: No, jo he viscut la situació d'angoixa, de dir, però com pot ser que diguin això si no és veritat? I com ho puc demostrar? És a dir, jo vaig trucar un cunyat meu i li vaig dir, escolta'm, però pot ser que una persona obri una compte a nom meu fora i em foti un embolic? No, home, no, això no... Bueno, agafa una situació d'angoixa perquè veus que hi ha gent que et vol destruir, que utilitza uns elements i unes eines que tu no has...
0: Que no pots controlar.
10: Sí.
0: El Xavier Trias ha parlat de tristesa. A veure, Domènech, tu que ets un home d'esquerres, també vull que m'expressis quin és el teu sentiment i el sentiment que tu veus al teu voltant a la gent d'esquerres.
12: És que el tema, clar... És una personalitat, Zapatero ha tingut diverses vides i malauradament sembla que ara té una darrera vida, perquè Zapatero és el que fa les grans retallades del maig de 2010 i, de fet, en gran part, el 15M neix contra aquest últim Zapatero, malgrat havia fet les lleis de matrimoni homosexual, havia fet lleis d'igualtat molt potents. El que passa és que jo crec que per l'esquerra Zapatero es converteix en un referent com a ex-president. Fins i tot més que com a president, en la mesura que juga un paper gairebé de... En un moment on el PSOE està rebent cops molt forts, però no només el PSOE, fins i tot ell es destaca en la defensa d'Irene Montero quan era ministra. Per tant, estava jugant com un paper, diguem, de lideratge del conjunt de l'esquerra i en aquest sentit el cop és fort. Ara, clar, és que jo aquí... El Xavier Trias deia una cosa que té raó, que jo també l'havia pensat. És a dir, bueno, ara la parella, les filles, ell, deuen estar vivint tot això d'una forma duríssima, Perquè, a més, i té raó el Xavier Trias quan diu, escolta, jo com demostro que no sóc culpable? Per això una persona no ha de demostrar la seva innocència. Hi ha la presumpció d'innocència, perquè tu demostrar la innocència és un procés kafkià. És un procés kafkià. Són els altres que t'estan acusant.
1: Clar, hi ha tants elements que l'incriminen, que ell ha decidit guardar silenci, sí. Parla en boca d'altres, heu vist que Luis Arroyo està parlant, però fins dimarts que ve...
12: No sabrem
1: res, que és quan compareix davant del jutge.
12: Clar, jo vaig... El sumari no me l'he llegit, perquè em sembla que són 300 i pico pàgines. La interlocutòria sí que me la vaig llegir. Clar, el primer que sorprèn, o a mi em va sorprendre molt, és el llenguatge utilitzat, que és un llenguatge, bueno, és a dir, el despatx no és el despatx de Zapatero, és el centro operativo. La senyora Gertrudis no és la secretària, sinó la que és la que com medios digitales, que és, bueno, clar, si envia mails, això ho fa tothom, que demana, sí, que conceptes de factures, i després no, però ara aniran a casa seva, perquè diu, no, però en su casa un és más sensible, el centro operativo, sí. I, bueno, és un llenguatge d'una duresa que no sembla que estiguin parlant d'indicis per obrir un judici, sinó directament d'una sentència de culpabilitat. Ara bé, dit això, dues coses. Jo crec que on està el centre del tema no és tant en el llenguatge emprat en el jutge, perquè ho haurà de demostrar, perquè al final el que hi ha allà només són missatges de tercers parlant de segons que diuen que van parlar amb el Zapatero. Clar, dir que això són proves és una miqueta delirant. Ara hi ha el tema dels diners, els diners que ha cobrat, que haurà de demostrar per què ha cobrat aquests diners.
1: Clar,
12: I una tercera fase només, això durarà molt.
1: Durarà molt,
12: perquè a més, aquesta és la primera fase.
10: Perquè es vol que duri
12: aquesta
10: molt.
12: Aquesta és la primera fase, que aviam, deixa'm-ho dir. O sigui, si ho ha fet i és culpable, doncs escolti, és culpable, però també és sorprenent que en aquests moments un president que surt amb unes comptes, que són comptes de corrupció, que amb el nom de M. Rajoy, no va estar ni imputat, un altre president que va dir que ell tenia la capacitat de carregar-se, si ho decidia, la cúpula d'ETA, per tant, estava acceptant que havia format el SCAL o alguna cosa similar, tampoc no està imputat, i que aquí és com una miqueta com la llista Epstein, que van sortint noms i no imputen a ningú, i en canvi aquest sí. És a dir, és molt difícil no veure la intencionalitat política amb això, però només... És a dir, el problema és que serà molt llarg, perquè si finalment es demostra el tràfic d'influències, o diuen que han demostrat el tràfic d'influències, el següent pas serà intentar imputar persones del govern d'Espanya.
1: A veure, anem a posar ordre. Dius, és difícil no veure-hi el rerefons polític. Has dit, doncs, com dèiem, aquest és l'argument que defensa una de les persones que ha estat en contacte amb Zapatero, és Luis Arroyo, i és a qui l'expresident atribueix tot el que està passant, ha dit ell, ho atribueix al context polític, al suport determinant que va donar Sánchez a l'any 2023. Anem a escoltar què deia Luis Arroyo ahir.
4: No está ni muchísimo menos asustado ni nada parecido. Hombre, está, yo lo noto preocupado, obviamente, lo están destripando. Proceden de herencia, tanto de la familia del presidente Zapatero como de su esposa, y también de regalos que han recibido a lo largo de los años.
1: Això és el que deia Luis Arroyo, parlava de les joies, Trias, i ara el Domènec feia referència a aquests diners que ha cobrat. Això també em porta a reflexionar amb vosaltres quin és el paper dels expresidents, dels expolítics, vosaltres que ho sou els dos.
10: Jo sempre dic
1: que... Es poden dedicar a consultories d'empreses privades amb tota la influència que tenen?
10: Tot això neix d'un problema fonamental. És a dir, que un president del govern cobri 80.000 euros al mes, a l'any, pues comporta aquestes coses. Es fan coses que no són absolutament normals. Aquesta és la veritat. Dius, escolta'm, però jo dic, escolti, això o es busca un sistema diferent de com es paga, de quins salaris té aquesta gent, diu, no, és que no es pot fer perquè el salari mig a Espanya és, jo dic, ens estem ficant entre tots un gran embolic.
1: Però Trias, tu dius, cobra 80.000 a l'any, per això passen aquestes coses, no vol dir que estiguis justificant que això passi, sinó...
10: No.
1: Em sembla que interpreto que el que estàs dient és que per això...
10: Estic en contra...
1: Han de buscar negocis. Mira,
10: estic en contra, però fixa't. Ara jo t'explicaré. Un bon dia em truca el Rajoy. Oye, Xavi, venme a ver, porque no vamos bien, y a ver qué hacemos. Pues vaig a veure i em diu, oye, tú eres el alcalde de Barcelona, cobras 120.000 euros, y oye, yo soy el presidente del gobierno y cobro 85.000 euros. Esto no puede ser. Esto, yo digo, oye, yo no me considero bien pagado, primero. Segundo, si me da a reducir lo que cobro, pues encantado. Decidid qué es lo que hemos de cobrar los alcaldes, ya está.
1: Sí.
10: Dic, ahora, yo veraneo en Menorca. Viene el señor Rodríguez Zapatero a Menorca. Viene el señor Aznar a Menorca. Se alquilan una casa que yo no me puedo alquilar. Y mi mujer es dentista. Entonces, llevan un barco que yo tampoco me puedo alquilar. Y pues aquí pasa alguna cosa extraña. Ya de que aquí... O esto lo paga el gobierno. Hombre, ¿cómo quieres que lo pague el gobierno? Bueno, pues no lo paga el gobierno, lo debe pagar el partido. Seguro, seguro. Digo, oye, me juego lo que quieras a que esto no se lo pagan en blanco. Oye, Xavi, veo que estás de muy mal humor. No estoy de mal humor. Es que...
13: Jo, contràriament, aviam... Entenc que està ben pagat, però una persona...
1: Però entens l'argument que diu el Trias?
13: Jo,
1: que 80.000 euros l'any per un
13: com a
1: president
13: sol,
1: del govern...
13: Com a sol vitalici, 80.000 euros l'any, tenint en compte el que cobra el conjunt de la ciutadania...
10: Per què vitalici? Si no és vitalici, això?
13: El de la Generalitat no, però el de president del govern no ho és.
10: Jo crec que no.
13: El de la Generalitat no és vitalici.
10: Sembla que dona per uns anys... i després es va normalitzant.
13: Sembla que és el del president de la Generalitat, que és la meitat de la legislatura.
1: A veure, ho recondueixo, però Domènec, jo plantejava això de les influències que té una persona que ha sigut president del govern, perquè al final la majoria de casos de corrupció acaben sent el mateix. Un privat que posa sobre la taula uns diners a un polític o expolític per aconseguir el que vol. Alguns es deixen comprar
13: i
1: altres no.
13: Clar, és que aviam...
1: Però que l'intent aquest de posar sobre la taula diners i dir... tu amb la teva influència ajuda'm a aconseguir això, Trias, estic segura que a vosaltres us ha passat, que amb les vostres influències us ho han demanat. Uns es deixen comprar i els altres no. I aquesta és la diferència.
13: I altres no, i a part hi ha una pràctica que era molt habitual, de fet Zapatero havia fet una altra cosa, però que era molt habitual, cada cop els expresidents del govern eren experts en mercat elèctric, que no se sabia que hi hagués tants experts en mercat elèctric, i tots acabaven en consells d'administració amb uns coneixements enormes. És evident que aquestes persones arriben als llocs on arriben no pels coneixements tècnics que tinguin sobre el mercat elèctric o el problema de l'energia, sinó per la seva capacitat d'influir. Per tant, clar...
1: Se'ls paga per la seva capacitat d'influir.
13: Se'ls paga pel tràfic d'influències. És a dir, perquè es pot...
1: Però no sempre la capacitat d'influir és un delicte, no sempre és tràfic d'influències.
13: No ho és, no? Perquè el que cobren, no? Bueno, ara veurem què passa, perquè si han estat tan rigorosos els Zapatero, jo crec que Aznar i Felipe hi haurien d'anar darrere. És a dir, jo crec que hi ha un tema ètic que hauria de ser legal, si èticament no es pot... Que és dir, escolti, vostè és president del govern, ets president del govern, vostè té uns coneixements, que és veritat que li donen l'experiència, aquests coneixements segurament els pot revertir a la societat, no, a les grans multinacionals, les pot revertir la societat i vostè d'això en pot treure una activitat professional. D'acord. Ara bé, tant el tema de començar a veure expresidents convertits en superexperts de multinacionals globals, com ara, si fos cert, Zapatero ajudant una companyia aèria com Plus Ultra, jo no crec que entri dintre d'aquestes situacions.
1: Trias, alguna vegada t'has trobat en una situació incòmoda?
10: Quan manes sempre tens situacions incòmodes.
1: És a dir, d'empreses privades que intenten influir...
10: Si tu manes...
1: Que intenten influir...
10: Si tu manes, tens situacions incòmodes. Si tu ets conseller de Sanitat i resulta que les assegurances privades disminueixen i en lloc de ser el 28% baixen al 22%, doncs és evident que... crees situacions incòmodes en el mercat.
1: D'empreses que intenten influir en les teves decisions polítiques, no?
10: Bueno, és que tot funciona així.
13: Bueno, influir o comprar-te.
10: Perquè una cosa és influir, una altra cosa és que et vulguin comprar, que diu, et dono això i llavors...
13: No, però no
1: sé... I a tu t'han volgut comprar?
10: No.
1: Mai?
10: Mai.
1: Influir, sí.
10: Influir sempre.
1: Sempre.
10: Influir sempre. És que qui es cregui que està fora... de l'àmbit de la influència, és que no sap de què va la política. Tu vols influir... Escolta'm, tu guanyes unes eleccions i vols fer unes coses. És lògic que hi hagi gent que vulgui que...
13: Sí, però el tema és, un cop tu ja has deixat de ser polític, polític no ho has deixat de ser mai, però has deixat de tenir un càrrec institucional, en aquell moment es posen en contacte amb tu, perquè tu, les influències que tu has...
10: Jo tinc mala sort perquè no em contacten per fer aquestes coses.
1: Escolteu, políticament, quines conseqüències tindrà això, políticament? Trias, he vist que Junts continua guardant silenci.
10: I fan bé.
1: Però hi ha molta insistència per un avançament electoral. Saps que el PNB ja s'ha manifestat en aquest sentit. Ahir ho va fer Felipe González, també. Bueno, què farà Junts?
10: És a dir, jo crec que és bastant patètic segons qui intervé.
1: Per qui ho dius, això?
10: Jo quan veig el senyor Felipe González fent declaracions de segons quin tipus, pues jo dic, escolta'm, com es pot tenir tanta cara? Uh-huh. Com es pot tenir tanta cara dura?
1: Sí, però en canvi, Aitor Esteban, del PNB, sí que el veiem clarament demanant eleccions.
10: I em mereix un gran aspecte, perquè el que és evident és que es pot continuar així molt de temps?
1: T'ho pregunto jo, tu.
10: No.
1: Jo, es pot continuar així molt de temps?
10: No. No.
1: Creus que Pedro Sánchez ha de convocar eleccions?
10: Jo ja he viscut aquesta situació amb en Felipe González. Convergència va deixar de donar suport a en Felipe González perquè que es podia aguantar allò? Era impossible.
13: I perquè va passar una cosa, perquè t'estàs referint al 1996, sí. Va passar una cosa prèvia, que va haver-hi eleccions a Catalunya i Convergència va pagar el suport al govern del PSOE electoralment, és a dir, va decreixer en vots. Ho dic pel següent, perquè jo crec que Aitor Esteban s'està curant en salut pel que pugui venir, i que ell ja ho ha dit. Perquè, per això deia el tema aquest de... Jo la sensació que tinc és... Clar, no estic... Hi ha indicis, malgrat no estic d'acord amb la interlocutòria, hi ha indicis, i els indicis s'han de jutjar, probablement no amb aquesta vehemència, probablement no muntant l'espectacle que han muntat, però clar, tampoc... És a dir, s'acaba... pis per sentència. El cas d'Àvalos, obrim un nou cas. És a dir, sembla que no hi piedà. És a dir, no es preocupi vostè, que tinc, perquè a més és un calendari judicial que, a més, han empurat...
10: Anunciat.
13: Anunciat, clar. És que han empurat el fiscal general de l'Estat perquè han dit, sense demostrar-ho, que havia filtrat informació. Bé, aquí va sortir la Díaz de Ayuso el gener dient que això passaria. Després va sortir Feijó dient que això passaria. La UDF, la famosa UDF, que el seu segon el van empapelar perquè havia posat diners darrere la paret de casa seva, també va filtrar el sumari. Tots aquests han filtrat. Aquí no passa res. És a dir,
1: sí que... Però llavors tu el que estàs dient, Domènec, és que aquí hi ha l'ofert. És a dir, clarament hi ha decisions judicials amb intencionalitat de...
13: Hi ha un calendari polític de les decisions judicials que és difícil no fer veure que no existeix, malgrat ens intentin explicar que no existeix i que tot això és absolutament normal. No, normal no és. L'altra cosa és que hi hagi... Va. Els indicis s'hagin...
1: I en aquesta situació, què ha de fer Pedro Sánchez?
13: No, en aquesta situació el problema ja no és el cap. Pedro Sánchez vol continuar i vol mantenir-se. Però el problema és, si un cop han empurat el Zapatero, diuen, escolti, sí, es demostra que hi ha tràfic d'influències, quin és el segon pas? El segon pas és saber a qui ha influït,
1: clar,
13: a qui ha modificat les decisions. I llavors el segon pas és el govern. I aquesta és la línia vermella que tots els socis han posat. Tots els socis han dit, mentre no hi hagi corrupció directament on estigui implicat el govern, nosaltres aguantarem. Potser és que Aitor Esteban ha vist aquest calendari i diu, compte, que el següent pas pot ser aquest. I, per tant, millor que ja ho digui abans. Ja.
1: Però per això Junts hauria de dir alguna cosa, Domènec, perquè diu el Trias, fan bé de no dir res de moment.
10: El gran problema, no ens enganyem, és que la força que pot fer la palanca final, que és el Partit Popular, pues, té un acord amb Vox. I això... Tots els altres partits pues, estem en una situació de dir escolta'm, però sabeu el que ens pot passar?
13: Sí,
1: que no recolzareu una moció de censura.
10: Home, jo...
1: que necessiti també el suport de Vox, això ho ha dit el PNB.
10: Jo no ho faria pas.
13: Bueno, aquesta és la salvaguarda que té Pedro Sánchez.
1: Però sí creus que Pedro Sánchez ha d'anar a un avançament electoral?
10: Home, jo crec que el senyor Pedro Sánchez passarà o està passant una situació que al final has d'anar al psiquiatre cada dia perquè això et crea una situació d'angoixa tremenda i a sobre que no controles tu.
13: Deies el lawfare, però ara fem el context. Jo no dic que no hi hagin uns indicis i cap... Fem el context. La dona del Pedro Sánchez, carallada, amb un informe que ara ha sortit de la Guàrdia Civil...
14: Però aquesta sembla que se'n sortirà bé.
13: Sí, perquè l'exoneren. Perquè bàsicament sembla que el jutge Peinado no entenia que era una càtedra universitària, bàsicament, que també passa això, eh? El germà de Pedro Sánchez ha empurat, el d'organització, el Cerdán. Ara,
1: sí, però que, Domènec, vist des d'aquest punt de vista, tu ho dius així, però vist des de l'altre costat, pots dir quin entorn tan podrit hi ha al voltant de Pedro Sánchez.
13: No.
14: El que és veritat és que hi ha coses que són inadmissibles i el mateix Pedro Sánchez ha de reconèixer que són inadmissibles.
1: Ábalos i Cerdán, per exemple.
13: Sí. Ábalos i Cerdán és inadmissible. Sí. Probablement el comportament de la parella de Pedro Sánchez, èticament, jo no el trobo correcte. Ara bé... també és sorprenent, això que dius tu, és absolutament de dir, escolti, si no hi ha res, és difícil que ho trobin, això és així. Però també és sorprenent veure aquest zel judicial en relació a l'entorn de Pedro Sánchez que no s'aplica en altres casos. I això és un repetint, o sigui, no hi ha escàndol més gran que veure una comptabilitat on posa M. Rajoy i que es consideri que això, és a dir, que posi M. Rajoy amb una comptabilitat B del Partit Popular no indica que sigui l'M. Rajoy. Mm-hmm. En canvi, si hi ha uns missatges que són de tercers parlant del Zapatero, això sí que indica que són el Zapatero. Clar, genera una certa...
1: Escolteu, haig d'anar acabant. La setmana passada deia, quan estàvem aquí en conversa amb el Trias i el Domènec, ja marxaven quan va arribar la notícia de la imputació de Zapatero i va arribar la notícia, pràcticament al mateix moment, de la detenció de Jonathan Andic. Trias, tu coneixes bé la família...
14: Jo coneixia molt bé el pare.
1: Coneixies molt el pare.
14: El pare. Teníem una amistat i la veritat hem tingut un tracte molt afectuós sempre. I...
1: O sigui que et deuen fer molt de mal totes les informacions que anem coneixent.
14: Molt mal,
1: no?
14: Totes les informacions, però hi ha coses que jo no, a mi em costa d'entendre. Mm-hmm. Si tu decideixes matar amb una persona... El que no s'ha tocat, almenys a mi no se m'ocorreria, és voler-lo fotre per un despedat. Perquè la possibilitat que el matis... Escolta, i si queda viu?
13: Eren 7 metres, per això.
14: Sí, però sí que queda viu. Mm. I jo dic, escolta, hi ha maneres d'eliminar amb una persona... Més amables, vaja, més...
13: Aquesta frase és...
14: És que no.
1: Més eficaç, una manera més eficaç.
14: A mi em resulta molt sorprenent tot això. Jo dic, però aquest tio, si ho ha fet ell, com es pot ser tan tonto?
1: El que veig és que tota la família tanca files al voltant d'ell, de Jonathan.
14: Bueno, és que jo, que em conec una mica l'ambient, és un ambient que no s'entén, vaja, ningú entén gaire... Pues que això ho hagi pogut fer aquest noi. Jo crec que és un... Jo amb ell no el conec molt, eh? Però en el pare... Escolta, ell va tenir un problema amb el pare, que va ser que l'empresa no anava bé, i el pare li va passar una mica el mort. Va dir, escolta, mare, tu la salvaràs. I va anar pitjor.
1: I va anar pitjor i va haver de tornar.
14: I llavors el pare va recuperar el domini sobre l'empresa.
1: Com era el pare? Com era Isaac Andic? Què és el primer que et sortí d'ell o quin record tens d'ell?
14: Home, un home extraordinari. Un home extraordinari. Una persona d'aquestes que no n'hi ha. Una persona que comença la seva vida venent uns texans i acaba muntant un
1: imperi.
14: Un imperi. Sí, sí. Però, a més, amb la gent que treballa amb ell contenta. És un home amb un component molt clar social i de com han d'anar les coses. Jo li tinc una gran admiració.
1: Veurem què passa. Amb aquest cas ho hem de deixar aquí. Xavi Trias, moltes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres.
1: Tingueu una bona setmana, Xavi Domènec. Doncs vinga, fem una petitíssima pausa i de seguida continuem amb la nostra tertúlia política amb l'Ernest Nebrera avui i amb l'Ernest Folch, perdó, i la Montserrat Nebrera.
15: ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. No. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura.
16: El Partido Nacionalista Vasco debe asumir que seguir sosteniendo esta situación también es irresponsable.
17: Vox, personado como siempre en todas las causas contra la corrupción, va a pedir que declare Pedro Sánchez y que declaren todos los ministros que se sentaron en aquel Consejo de Ministros y que de manera colegiada aprobaron el rescate de una aerolínea quebrada.
18: A nosotros nos toca gobernar, ¿eh? Y gobernar con ímpetu, con fuerza, es el mejor ejemplo del proyecto que estamos desarrollando, ¿eh? Que es progreso económico, ampliación de los derechos.
19: Yo para mí soy el jugador de la selección española, del equipo de la selección española. No miro si tiene de un equipo que de otro. Yo no tengo esa mentalidad local o localista que puede tener igual algún aficionado. Lo mío es más global.
1: En punt, les 9 del matí, doncs ja s'han assegut no l'Ernest Nebrera, sinó l'Ernest Folch.
20: No estaria mal, eh? Una no, fusió.
1: El que passa, Ernest, és que el cap no pot anar tan ràpid, bueno, tan més ràpid que la parla.
20: Tampoc passa res.
1: Perquè us vol dir Ernest Folch, Montserrat Nebrera, des de Mesa.
21: Ja ha sortit aquí.
1: Montserrat Nebrera, bon dia.
21: Què tal?
1: Com va tot?
21: Molt bé, molt bé.
1: Estàveu escoltant ara els Xavis.
21: Sí, sí.
1: Estàvem parlant de tota aquesta situació de CETAP. Tu com la veus, Nebrera?
21: Doncs,
1: ets advocada, professora de dret constitucional. M'interessa saber com ho veus tu.
21: Mira, jo crec que el primer que s'ha de dir és que, malgrat tot el que puguem pensar i que segurament de part alguns diran que bé i d'altres diran que malament, però que tothom hauria de dir quin desastre, si és veritat.
1: Jo crec que però tens raó que s'està vivint com qui viu un partit de futbol, no?
21: Sí, hi ha molta gent que diu, a veure, qui, si guanya el meu o el teu... I, en general, això jo crec que és una desgràcia reputacional per al
1: hauria
21: país.
1: Hauria d'entristir
21: a tothom,
1: veure un expresident
21: a tothom,
1: en
21: a
1: aquesta
21: tothom.
1: Situació.
21: Això per començar. Després, des del punt de vista processal, que estem a l'inici de l'inici. I per molt que es digui que tot pinta, com cadascú ho interpretarà com vulgui, que si és una conxorxa, que si en realitat és tot veritat, el cert és que estem a l'inici de les diligències prèvies d'un sumari. Què vol dir? Que hi ha moltes coses, moltes indagacions encara per fer, moltes proves demanades o pràctiques demanades pel jutge que encara no sabem quines seran, i fins i tot algú diu que alguna peça que encara està sota secret de sumari, i per això no la sabem. Conclusió, prudència per començar i després deixar que es desenvolupi, perquè al final veurem si la imputació esdevé un auto de processament al final de tota aquesta instrucció. Al final. I això, llargo me lo fiáis,
1: cavallero. Però no tens la sensació que ja està condemnat?
21: Bueno, per una part de la població està condemnat i per l'altra aquesta és la justificació de que el nostre país, que ja també ho he sentit, en realitat no és un estat de dret i que tot això és un cop d'estat encobert per part de la policia i, i dels jutges, que també és una cosa que crec que hauria d'entristir tothom.
1: El jutge hi va entregar el sumari del cas Zapatero a les parts i vam començar a veure a tots els mitjans informacions noves, que ara desgranarem d'aquí un moment amb el Juan Fernández Miranda, però el més cridant, Ernest, també són aquestes peces de joieria, de rellotgeria, trobades a la caixa forta del seu despatx. Tu com ho estàs vivint, Ernest?
20: Bueno, jo tinc la sensació, començo per les joies, tinc la sensació que les joies és simplement una part del show, de l'espectacle, que anirem veient els propers dies, setmanes, perquè això s'ha decidit fascicular-ho. És a dir, això s'ha convertit en una sèrie de Netflix i anirem veient els capítols que se'ns està dosificant.
1: Però això és normal que passi, no?
20: Sí, però
1: ho deia ara la Nebrera.
20: Jo no dic,
1: coneixem els informes de l'ODEF.
20: No dic ni que sigui normal ni que sigui normal. El que dic és que estem assistint una vegada més a la fasciculació de l'espectacle. Des del punt de vista processal, la Montse en sap molt més que jo i no hi entraré i et diré una cosa, no m'interessa.
1: I la part política?
20: Ni m'interessa.
1: I la part política?
20: A mi m'interessa la part política i abans la part moral. Des del punt de vista moral, a mi tot això que està passant em recorda molt el cas Pujol. Molt. Sent dues persones que estan a les antípodes ideològiques, però el cràter moral que això està provocant en el seu espai polític és equivalent al que va passar amb Jordi Pujol. És totalment equivalent. I l'esfondrada de Zapatero és una esfondrada moral, no és legal, és més... A Jordi Pujol segurament ara ni el condemnaran. I a més és irrellevant. A ningú li interessa el judici del cas Pujol. La qüestió és moral. Llavors, des del punt de vista moral, hi ha un espai polític que és tota l'esquerra i tot el que feia de ròtula Zapatero, Zapatero feia de ròtula entre el PSOE i l'esquerra del PSOE, uh-huh. i entre el PSOE i tota la perifèria, inclosos els partits independentistes. Aquesta ròtula s'ha trencat. S'ha trencat també moralment. I això té unes conseqüències polítiques, i ara vaig al pla polític, absolutament devastadores, perquè jo em faig una pregunta. Què més li pot passar a Pedro Sánchez? No? Què més li pot passar a Pedro Sánchez? Llavors, home, la prova és que ja han sortit els voltors. Els voltors, ahir ja va sortir el primer voltor, que es diu Felipe González, uh-huh. Ja fent una festa de celebració de la, uh-huh. de la caiguda de Zapatero. Quina curiositat, oi, que les primeres festes siguin dels teus. O potser perquè ja no són els teus. Però aquí entraríem en un...
1: No, i perquè dintre dels teus...
20: En una qüestió, molt profunda.
1: A veure, Juan Fernández Miranda és l'adjunt al director del Confidencial. Juan, hola, bon dia, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Ibas entendiendo bien lo que decía Ernest? Sí, ¿no?
2: Sí, perfectamente.
1: Los bultos...
2: Muy interesante.
1: Son los buitres.
2: Me parece muy interesante, sobre todo, la diferencia entre el plano penal o judicial y el plano moral. Creo que eso es muy relevante porque últimamente en España tendemos a analizarlo todo exclusivamente desde el punto de vista penal. Sí. Hay muchos órdenes mucho más influyentes que ese. Me parece interesantísima esa reflexión.
1: Lo comparaba con el caso Pujol, ¿eh? Él hablaba del cráter moral que supuso el caso Pujol con
2: cuando
1: este
2: lo estaba escuchando Tartel. Ahora... Yo era redactor en la Audiencia Nacional, en la información de tribunales, cuando el caso Pujol, y recuerdo hacer una información con los coches de Jordi Pujol Ferrusola. Y me he acordado de eso en este momento porque tiene mucho que ver con las joyas. De Zapatero, ¿no? Una información que se basa en una imagen o una sucesión de imágenes que revelan que ahí está pasando algo. Luego ya veremos penalmente esto que significa y la instrucción está empezando. Pero, hombre, son imágenes que llegan a todo el mundo y que hacen un daño al... en aquel momento a la familia Pujol y en este caso uh-huh. al presidente Zapatero, indiscutible, que es ver,
1: pues Juan,
2: ver
1: ya que
2: lujo,
1: estamos en
2: no
1: las
2: la
1: joyas, ya que estamos en las joyas y así vamos desgranando cosas que se conocieron ayer con el sumario que seguro tú te has podido leer, ¿qué sabemos exactamente del origen de las joyas? ¿Cuál es la hipótesis que manejan los investigadores?
2: Bueno, a ver, aquí lo que dijo ayer el presidente Zapatero a través de Gaby Sanz, el periodista compañero de Voz Populi, al que describe en directo Zapatero y le da sus versiones, es que proceden de la herencia, ¿no? Lo que pasa es que es una explicación un tanto endeble, primero porque ¿quién tiene en la caja fuerte del despacho semejante colección de joyas, ¿no? Parece, y además tantas piezas, ¿no? No sé, parece poco creíble, pero bueno, esa es la versión que ha dado Zapatero. Al final, esto es una rama más de la trama, que ha sorprendido, porque estábamos hablando de consultoría, de contactos, de informes, de relaciones, en fin, de influencias, no de una adquisición de estos productos cuyo origen se desconoce, que esto es algo muy relevante, cuyo origen se desconoce y que nadie sabe todavía cómo llegan a parar a manos del expresidente del gobierno, en el caso de que haya sido así. Lo digo con todas las cautelas porque, como en todos estos casos, hay que ser prudente. Y además, llevamos siete días justo desde que empezó el caso. Yo estaba entrando
1: en
2: aquí. Este programa, ¿verdad, Gemma? Y, exacto. Desde entonces, cada día... hay tantas noticias en un sumario bastante grande que hay que tener mucho cuidado, pero siempre en la dirección de complicar la situación procesal de Zapatero, sin duda.
1: Recuerdo esa mañana, Juan, porque es de los pocos días o el único que Juan llegaba tarde porque no podía dejar el móvil. Me escribías diciendo es que el tsunami Zapatero no me permite entrar.
2: Me ha arrasado.
1: Fue un tsunami realmente, un tsunami informativo.
2: Sí. Sí, sí, sí, no, pero fíjate que desde entonces hasta hoy vamos conociendo noticias, ¿no? Primero, digamos que fue la constatación de que todo lo que ya sabíamos y se había publicado sobre Plus Ultra realmente era así, ¿no? Que ahí estaban pasando cosas que iban más allá de la pura consultoría. Luego dimos un salto y ya empezamos a ver que esa forma de actuar era una especie de modus operandi, ¿no? Y que la trama se complicaba y que había varias empresas de varios países y que Julio Martínez era algo más que un enlace de Zapatero para hacer informes. Luego hemos llegado, que esto fue un poco el titular de ayer, la palabra que más se comentó ayer fue conseguidor. El conseguidor en una trama de este tipo suele ser un personaje como Aldama, como Marjaliza, como Correa. En este caso el conseguidor es Zapatero, el político es el conseguidor. Y esto es un salto, porque estamos hablando de un expresidente del gobierno de España. Y luego ya en la tarde de ayer, las joyas, y ahora parece que ya empiezan a aparecer vínculos con China y un contrato que fue concedido a Huawei por el ministerio de Óscar Puente. En fin, no para de complicarse la
1: Y las hijas trama. También, ¿no? Juan, en el sumario también se ve cómo se atribuye a las hijas un papel relevante en la emisión de estas facturas falsas.
2: Sí, esto es un salto también, porque en un principio, y esto ya lo comentamos en su momento en el Senado, cuando Zapatero reconoció en su declaración pública en la Cámara Alta que él puso como condición análisis relevante que los trabajos de maquetación de esos informes los hicieran sus hijas. Algo que ya es raro como padre colocar a las hijas ahí, pero bueno, oye, se puede entender, podría ser legal. Pero ahora no, ahora estamos viendo que las hijas formaban parte también de esa estructura para crear facturas falsas, ¿no? Y esto ya supone, desde el punto de vista moral, como padre, claro, es que esto también se entiende muy bien y todos los que tenemos hijos pues nos quedamos muy sorprendidos, ¿no? Este tipo de informaciones son las que realmente más daño hacen desde el punto de vista de opinión pública al presidente Zapatero.
1: Juan, antes lo decías, la novedad de las últimas horas es que Zapatero ha empezado a comunicarse con nosotros, con la sociedad, a través de portavoces, sí. Luis Arroyo, sí. Gaby Sanz, y ayer dijo que los informes están llenos de conjeturas disparatadas y atribuye lo que está ocurriendo a su apoyo a Sánchez en el año 2023. Tú que te has leído a fondo el sumario, mira, son conjeturas disparatadas. Y os pregunto, ¿podéis ver esta parte política, esta influencia política, Juan?
2: Gemma, yo no veo conjeturas, yo lo que veo es que estamos avanzando poco a poco. Es verdad que las reacciones que está habiendo desde el entorno de Zapatero o del mismo Zapatero escribiendo a Luis o a Gaby caducan muy pronto. Caducan demasiado pronto. Las explicaciones de Zapatero en el Senado, la entrevista que le dio a Carlos Alsina en Onda Cero, también están envejeciendo muy mal, porque si lo que nos dijo entonces no es verdad o se está demostrando que no es verdad, lo que nos dice ahora sí lo es, en todo caso él tiene derecho a defenderse y a contextualizar. Y yo entiendo que sí es cierto que hace falta contextualizarlo todo. Ahora mismo vamos viendo, digamos, muchas fotos que nos ofrecen un mosaico. Hasta que no tengamos la foto completa, que si la tiene alguien es el juez Calama, no podemos sacar conclusiones definitivas. Pero si el juez Calama declara investigado a un expresidente del gobierno, teniendo la imagen completa de la instrucción, en el momento en el que él decide levantar el secreto del sumario, es porque realmente él sí ve realmente argumentos, no conjeturas. Por lo tanto, creo que eso es un argumento de defensa endeble también.
1: Anem a la part política, Ernest. Tu deies que ahir ho va fer primer el PNB, Aitor Esteban, i ahir el president del govern, l'expresident Felipe González, se sumava al carro de pedir eleccions anticipades. Lo decía así.
5: ¿Que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones?
6: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. ¿Yo haría una moción de censura ahora? Pues no. Pues no. Porque pasaría lo que tú me decías hace un momento. Dejaríamos de hablar de esto para hablar de la moción de censura.
1: Ernest, tu has estat molt contundent dient que els voltors ja han aparegut.
22: Sí, no, a mi...
1: Però no et sorprèn que Felipe González actuï així, no?
22: No em sorprèn perquè l'objectiu de Felipe González no és ni Zapatero. És Zapatero per una pura qüestió d'una vendetta personal, perquè clarament Zapatero pertany a la part del PSOE que més s'havia allunyat de Felipe, però l'objectiu de Felipe és com el del PP, com el de molta gent, és Pedro Sánchez. És a dir... l'atac a Zapatero és instrumental, purament. Es tracta, com hem vist ara, i com ell es va treure la careta ahir, es tracta de fer caure com sigui aquest govern. Cosa que és realment una paradoxa que no ens parem prou a pensar com un expresident del PSOE, teòricament company de partit del president actual, el seu objectiu número 1 és que caigui el president actual. Jo crec que això...
1: Yo antes no. Vernes que digo no haría una moción de censura porque entonces dejaríamos de hablar de esto.
22: Sí, perquè ell vol...
1: Com si volgués que seguís parlant.
22: Perquè ell vol que segueixi combustionant el cas. Jo aquí també tenia una pregunta pel Juan, és sobre la figura de Felipe González, que esto, Juan, tú lo sabes muy bien, es una figura que ha ido evolucionando, que los medios, digamos... centrales de Madrid la ven como una figura cada vez más próxima a ellos. Entiendo que estas declaraciones, Juan, no han causado ninguna sorpresa en Madrid, ¿no?
2: Bueno, digamos que Felipe González desde hace tiempo está abiertamente enfrentado a Pedro Sánchez, esto es indiscutible, y Pedro Sánchez a Felipe González. El último congreso del PSOE fue un homenaje a Zapatero en digamos, en descargo de Felipe. Pero no ha sorprendido en la medida en que hace ya tiempo que Felipe González, cada vez que habla, se le pregunta, responde. En este caso, la noticia estaba, como él mismo ha dicho, en pedir elecciones. Eso no lo había hecho nunca. Pero, bueno, yo creo que el análisis de Felipe González, que conoce muy bien lo que es estar acosado por la corrupción cuando estás en el gobierno, tiene un doble valor, ¿no? Por su propia experiencia personal y por esa autoridad que todavía sigue teniendo en muchos círculos de la izquierda. No en la oficial, pero sí en el votante tradicional del Partido Socialista. Eso es algo que a Pedro Sánchez no le viene nada bien, que Felipe González pida elecciones.
1: No. Nebrera, que estàs molt callada avui.
21: No, és que estic pensant...
1: Meditant.
21: No, estic pensant, primer, que efectivament una cosa és la qüestió jurídica i una altra cosa és la qüestió moral, però clar, fer tot un judici sobre una persona tenint en compte que no sabem si efectivament són conjuntures, que des del punt de vista del procediment encara no ho sabem, perquè estem a la fase, torno a dir, inicial, i mira que és molt el que es veu, eh? I que segurament pinta fatal, però és igual. Ja estem condemnant la persona des del punt de vista moral sense saber si tot això... És a dir, sense saber si realment aquelles joies que hi ha, perquè són platejades, o millor són... No dic que siguin quincalla, però al millor no són 3 milions, són 30.000 i no és el mateix. És a dir, el problema és com una persona que s'havia arrogat una certa superioritat moral, doncs d'alguna manera cau en els mateixos paranys que qualsevol persona de qualsevol altra condició. Però des del punt de vista del expresident Felipe González, clar, és que des de Zapatero fins ara el Partit Socialista ha fet una impugnació de tota l'arquitectura de la transició, de la que ell és protagonista. És a dir, és una qüestió personal, però no personal perquè aquestes persones li semblin indesitjables. Segurament agrairà molt que tota la investigació demostri que ells no eren tan meravellosos com deien i que, per tant, tothom té la seva part de naturalesa humana fal·lible. Però és una impugnació d'una cosa que per ell va ser el sacrifici d'una determinada generació de fer les coses de manera que amb llums i ombres estiguem on estan i que tant Zapatero com Pedro Sánchez hagin pogut fer el que han fet. I que ell impugna, perquè creu que és una manera de construir aquell procés i de construir Espanya.
22: Potser és ell qui ha impugnat la ideologia clàssica del PSOE, eh? Vull dir, fent segons què.
21: No. Està clar que si ho pensem des del punt de vista de l'estructura del Partit Socialista, un partit radicalment jacobí, el que han fet Zapatero i Pedro Sánchez és de construir el socialisme, de construir la transició, demonitzar la transició, i no t'estranyi que per les properes eleccions hi hagi una plebiscitació de les eleccions per part de Pedro Sánchez que digui monarquia o república. Això mai a la vida ho ha fet.
1: Què estàs dient? Sí, sí.
21: Doncs que l'última carta de la que sortí de la xistera pot ser plebiscitar les eleccions. Sense cap mena de dubte, i no sóc la primera persona que ho diu, per suposat, però si queda alguna carta, serà la de dir o jo o el caos. I el caos és la monarquia, la transició, Felipe González i com s'ha arreglarat amb la dreta. Aquesta és una possibilitat de totes, en la qual aconseguir la complicitat d'una esquerra a l'esquerra del PSOE, la complicitat de les perifèries, que efectivament són aquells que d'alguna manera van estar de la mà de Zapatero. Això, per Felipe González, és impugnar la transició i, per tant, impugnar-lo amb ell.
1: Juan, s'està moviendo cosas entre Partido Popular, PNV, Junts... S'està moviendo... Hay movimientos para plantear esa moción de censura instrumental de la que tanto hablamos?
2: Sí, en todo caso sería instrumental. Yo creo que todavía es pronto. Y el PP lo dijo la semana pasada cuando sacó el tema en la misma sesión de control, el miércoles, al día siguiente de empezar a hablar de este caso, lo dijo muy claro. Tienen que moverse el PNV y tiene que moverse Junts. Es decir, el PP está en una estrategia de posicionar a los socios de Sánchez ante el espejo, demostrarles que ellos, que votaron una moción de censura contra Rajoy por la corrupción, ahora están apoyando un gobierno que también está acosado por la corrupción. Pero el PP en esto va a ser cauto, muy cauto, porque sabe que se la juega y ya tiene muy cerca las elecciones. Es que no estamos en el primer año de la legislatura, que ya empezábamos a hablar de moción de censura. Es que queda un año el PP. La motivación que tiene para arriesgar tanto, yo creo que es menor, siempre y cuando no haya un movimiento de Junts o el PNV. En ese caso, por supuesto, el PP, pues si se comprometen a hacerlo, lo hará.
22: Sí. Pero, Juan, una pregunta ahora que estabas en este punto tan interesante. Yo me hago una pregunta, pero el PP... ¿Quiere realmente adelantar elecciones o hasta le va bien la agonía final porque su aspiración es casi rozar una mayoría absoluta? Es decir, ¿se ve tan ganador el PP como para pensar que incluso el desgaste actual es bueno y por eso no
1: para quede, que se vaya desangrando,
22: para
1: ¿no?
22: que se vaya desangrando la bestia? Es decir, ¿esto lo ves como una hipótesis que está trabajando en este momento Feijóo y su entorno?
2: Sí, sí, te voy a responder con una información que publiqué el lunes antes de Zapatero, analizando todo lo que, digamos, la estrategia post-Andalucía, que parece que fue hace un año, pero fue hace una semana, sí, del Partido Popular. Y yo hablé con mucha gente del PP y lo que ellos planteaban como hipótesis razonable, incluso su mejor opción, era unas elecciones en Superdomingo con las municipales, es decir, dentro de un año, en mayo. ¿Por qué? Porque de aquí a mayo del año que viene tendríamos el caso Begoña avanzando, tendríamos el juicio al hermano, Ábalos probablemente otra vez sentado en el banquillo o incluso con una sentencia. En fin, todo iba a ser una gran, un gran

0: El PP de Feijóo ya sabe que Sánchez es capaz de todo, ¿no? Y esta vez no quieren pecar de ingenuos, digámoslo así.
1: Juan, terminamos. Solo decir que Pedro Sánchez se encuentra en Roma hoy. Pedro Sánchez sigue con su plan. Hoy creo que da un discurso en la sede de la FAO. Y mañana tiene reunión con el Papa. Con el Papa León XIV, bueno, después de esta encíclica, donde ya habéis visto que el Papa ha escogido la inteligencia artificial como el centro de su discurso. Sí. De hecho, ha demonizado.
0: Muy interesante.
1: Sí, dime.
0: No, muy interesante la encíclica del Papa sobre un tema que es realmente de actualidad y que enlaza con la del León XIII a finales del XIX sobre los trabajadores en la Revolución Industrial. Es muy importante. En cuanto a Pedro Sánchez, en Moncloa lo que quieren es que venga el Papa cuanto antes para dejar de hablar de Zapatero y empezar a hablar del Papa. Claro. Esa es la realidad.
1: Sí.
0: ¿Quién nos iba a decir que iba a estar el gobierno socialista deseando que llegara el Papa a España?
1: Le iba a decir si puedo adelantar el viaje un poco.
0: Sí, total.
1: ¿Qué posibilidad habría de que viniera un poco antes? Qué bueno. Bueno, pues Juan, lo dejamos aquí porque ahora voy a hablar del Consejo de Ministros, que hoy nadie habla de este tema, pero hoy aprueba la ley española de inteligencia artificial. En sintonía
0: importante.
1: Con el Papa.
0: Estos son los temas de fondo, ¿eh? Estos son los temas de fondo. Yo creo que deberíamos, los gobiernos y los medios, deberíamos dedicar más tiempo a este tema que nos condiciona la vida, sinceramente.
1: Qué pena que no le dediquemos, ¿verdad?, más tiempo, pero ahora lo vamos a hacer. Juan, gracias.
0: De acuerdo. Bueno,
1: venga,
0: gracias,
1: un abrazo. Gemma, les 9:22. Adiós. Doncs això que us dic, avui el Consell de Ministres aprova la llei espanyola d'intel·ligència artificial i com que ens n'adonem que no podem estar tot el dia parlant de la imputació de Zapatero, li hem demanat a la Carina Gibert, que és doctora en informàtica amb les especialitats d'estadística computacional i intel·ligència artificial, que coneix bé això que avui s'aprova, que s'assegués aquí amb nosaltres i ens ho expliqués. Carina, bon dia.
2: Bon dia.
1: Benvinguda, encantada. A més estàs al costat d'una
2: bona amiga. I tant que sí.
1: La Montserrat. Escolta, aquesta llei que s'aprova avui de la intel·ligència artificial, què és? Llegim que és una adaptació del reglament europeu.
2: En realitat no, perquè Europa en el seu moment decideix fer una regulació. El que s'aprova i entra en vigor, de fet, l'1 d'agost de 2024 és una regulació d'intel·ligència artificial que és d'aplicació immediata, no requereix transposició. O sigui, nosaltres des de l'1 d'agost ja tenim una llei d'intel·ligència artificial que està en vigor. Aquesta que s'aprova ara en realitat es diu Ley para el Buen Uso y Gobernanza de la IA,
1: sí.
2: I és, en realitat és com si diguéssim una mica el complement a les coses que no estan ben regulades a la llei europea. Mm-hmm. Per exemple, el règim sancionador, no? Llavors, tot i que la llei es diu per al bon ús i governança de la IA, i jo en el seu moment vaig tenir ocasió de revisar-la, tu t'esperes que hi haurà tota la part de règim sancionador i de qui és el que té la competència per sancionar en cadascun dels casos o per revisar en cadascun dels casos, tu t'esperes que tindrà també algun apartat de promocionar el bon ús, no? I almenys la versió que jo vaig revisar en el seu moment tenia, i de fet sobre això vam fer comentaris, per tant avui veurem com han quedat recollits aquests comentaris, no? Nosaltres el que hi trobàvem a faltar era un apartat de promoció del bon ús. O sigui, que la forma de provocar el bon ús no només sigui, si no ho fas bé ja et sancionaré, a la segona ja ho faràs millor, no? Bàsicament perquè a mi hi ha... Quan hi ha un mal ús, els danys són molt grans. Per tant, la part proactiva i preventiva adquireix una importància que en altres àmbits no es dona.
1: Però de què parlem quan parlem de mal ús? Perquè veig que la norma posa molt el focus en els sistemes d'alt risc. De què estem parlant exactament?
2: Perquè la llei europea el que fa és una classificació de les intel·ligències artificials segons el risc que comporten. Llavors, totes les que estan interactuant amb persones, perquè o bé perquè avaluen persones i emetran un veredicte, un diagnòstic, un judici, una prima d'assegurances, un qualsevol cosa que té a veure amb les persones i amb els drets d'aquestes persones, són intel·ligències artificials d'alt risc. La rumba és de baix risc, perquè, home, què pot passar? Que el sistema de visió no vegi les cames de la senyora i potser s'hi entrebanqui, però...
1: La rumba, l'aparell que ens neteja el terra.
2: No és el mateix risc, eh? La rumba té un sistema de visió d'intel·ligència artificial que comprem al súper, però també és una intel·ligència artificial.
1: Sí, eh?
2: Sí, clar, és que està ple. El GPS també és una intel·ligència artificial. Llavors, quin risc té el GPS? Que et porti un dia al carrer del costat? Bueno, és un risc baix, no? Mm-hmm. Que tu li deneguis la prima d'assegurança

0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 10 i comencem pendents d'una possible fuita de clor a l'empresa Aqualimp al polígon de Bufalvent de Manresa. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 persones per irritació ocular, 3 de les quals han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. Les altres 6 persones, Àlex Eloi, no han requerit trasllat. Bon dia.
2: Bon dia. 17 dotacions de bombers estan a hores d'ara treballant al lloc dels fets. Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergència Exterior del sector químic, el Pla Seccat, i ha demanat als veïns i persones properes a l'empresa que es confinin. Segons les primeres informacions, l'incident s'hauria produït a un contenidor exterior que contenia residus de piscines i clor i que hauria fet reacció. Els bombers estan intentant tapar el contenidor amb guix i fan maniobres per moure una part dels residus a un altre contenidor.
1: Gràcies. I a aquesta hora continuem pendents del macrooperatiu policial en marxa a Girona i altres municipis de la demarcació contra el narcotràfic. Hi ha escorcolls en marxa a una dotzena de localitats. Girona, Gemma Esteve.
3: En el dispositiu, que ha començat a les 6 del matí, participen més de 600 efectius de diferents unitats dels Mossos d'Esquadra. Estan practicant registres en domicilis i pisos de 12 municipis de la demarcació. La capital, Girona, concretament al barri de Font de la Pólvora, on haurien entrat en almenys 2 habitatges, però també en altres localitats com l'Escala, Sils, Llagostera, Quart, Salves, Canó o Salrà. Fons policials informen que a hores d'ara ja s'han practicat identificacions i diverses detencions. També s'han intervingut armes i droga. És un dispositiu liderat per la Divisió d'Investigació Criminal que busca desarticular una organització dedicada sobretot al cultiu de marihuana indoor i a la distribució de substàncies estupefaents. La causa també està oberta per blanqueig de capitals i tinença il·lícita d'armes. Per ara, poc més ha transcendit, el jutge ha decretat el secret de les actuacions.
1: Just d'aquí una setmana, José Luis Rodríguez Zapatero està cridat a declarar com a investigat a l'Audiència Nacional pel cas Plus Ultra. Poc a poc anem coneixent més detalls del sumari, el que ha tingut accés Radio Televisió Espanyola, tot i que no hi ha cap missatge directe de l'expresident de govern, sí que hi ha converses indirectes que el situarien com a líder d'una presumpta trama de tràfic d'influències. Elena Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Una de les principals conclusions de l'informe de l'UDF és que Zapatero era la figura principal, però que intentava desvincular de la presumpta xarxa de forma interessada. Al sumari no hi ha converses directes amb l'expresident, però sí moltes referències a ell i a la seva influència, per exemple, en la selecció de clients. A més, ell donava les ordres als altres i rebia també, segons l'UDEF, suposades comissions de les empreses del seu número 2 per feines d'assessorament que en realitat no ho eren. El portaveu autoritzat de Zapatero ha parlat a l'Hora de la Uno de Televisió Espanyola, Luis Arroyo, diu que l'expresident té ganes de demostrar la seva innocència i que creu que hi ha una motivació política darrere d'aquesta investigación.
5: Él nota que el ataque personal empieza justo cuando él empieza a ayudar al presidente Sánchez y al PSOE. Y considera que, bueno, en comparación con sus colegas a los que muestra todo su respeto, el presidente Aznar y el presidente González, que más o menos hacen el mismo tipo de actividades, pues él está siendo durísimamente castigado.
4: Sobre les joies que s'han trobat a la caixa forta del despatx de Ferraz, Arroyo ha explicat que són de la mare de Zapatero, de la sogra, i també de regals que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros i que les van traslladar allà mentre construeixen una casa nova perquè ara viuen de lloguer.
1: Gràcies, Helena. De moment, el president del govern espanyol guarda silenci sobre la qüestió. Avui, Pedro Sánchez viatja a Roma, on demà es reunirà amb el papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a Espanya. Posteriorment, oferirà una roda de premsa on sentirem la seva primera reacció sobre el cas Plus Ultra. Un altre dels temes que probablement abordi Sánchez amb el Sant Pare és la seva nova encíclica sobre la intel·ligència artificial. Precisament avui, el Consell de Ministres aprova el projecte de llei sobre la IA.
2: L'executiu defensa que el rumb de la IA no el pot marcar un grup de 4 o 5 empreses ni els que anomena com a tecnooligarques. La llei, que suposa l'adaptació de la legislació espanyola al Reglament Europeu d'IA, pretén assegurar un ús ètic, inclusiu i beneficiós de la intel·ligència artificial i facilitar que els usuaris puguin diferenciar amb nitidesa els continguts que són reals dels quals són virtuals. La norma preveu multes de fins a 35 milions d'euros pels qui emprin aquestes tecnologies de manera perversa.
1: I acabem amb un apunt de l'àmbit internacional perquè la tensió torna a créixer a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han llançat nous atacs contra embarcacions iranianes i bases de míssils al sud de l'Iran. Washington els qualifica d'accions en defensa pròpia, malgrat que que l'alto el foc amb Teheran continua oficialment vigent.
2: Segons el comandament militar nord-americà, l'objectiu era protegir les seves tropes davant possibles amenaces iranianes. Mentrestant, diversos mitjans internacionals informen d'explosions a prop de l'estret d'Hormuz, un punt clau, recordem, per al trànsit mundial de petroli. Tot i aquest episodi, el secretari d'Estat Marco Rubio assegura que hi ha avanços en les negociacions.
6: I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary...
2: Crec que hi ha un fort alineament i acord sobre com hauria de veure's un esborrany preliminar. Crec que, com a qualsevol cosa d'aquest tipus, prendrà un parell de dies per a concretar-lo, fins i tot fins a desacords sobre una paraula o una oració.
1: I això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les 11.
0: Ràdio 4.
7: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
7: De seguida, lo Pau de Pons, el millor gelat d'Europa, que us el regalarem, oients, avui. Parlarem d'ansietat amb un psicòleg, perquè és un problema que té molta, moltíssima gent, i també coneixerem curiositats del català amb Jordi Bota. I parlarem amb persones, Jordi Vila, que porten dècades vivint a Catalunya, que no havien dit mai una paraula en català, i que ara, de cop i volta, després de 50 o 60 anys aquí, han decidit aprendre'l i parlar-lo.
9: És una molt bona notícia i ho farem també amb un testimoni que ens explicarà la seva experiència i amb un dels professionals del Consorci de Normalització Lingüística de Catalunya.
7: Abans, però, Jordi Barbeta, Fernando Sánchez Costa, Jordi Fàbrega. Com esteu? Bon dia. Bon dia a tothom, eh?
10: Què bon tal? Dia.
11: Molt bon dia.
7: Cas Zapatero. Atenció als diferents titulars a les portades dels diaris d'avui, després que el jutge de l'Audiència Nacional hagi aixecat el secret de sumari, Jordi.
9: Sí, a La Vanguardia podem llegir: el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. L'expresident del govern espanyol guardava nombroses joies i agendes a la seva oficina. A El Mundo podem llegir: la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. Al País, Zapatero s'enfronta a una investigació d'anys amb ramificacions a Venezuela i la Xina. Al periòdico podem llegir: el sumari vincula l'offshore de Zapatero amb l'or veneçolà. L'UDEF apunta que va utilitzar la seva casa familiar per planificar les gestions més sensibles. El diari Ara també es fa ressò d'aquest cas: joies, carpetes i mòbils. Així va ser l'escorcoll a l'oficina de l'expresident Zapatero. El domicili era el lloc on es donaven les instruccions de sensibilitat més elevada, segons l'UDEF. A l'ABC podem llegir: una fortuna en joies i rellotges de luxe amagada al despatx de Zapatero. I a La Razón, el rastre del rescat a Plus Ultra es perd en 5 països. Els documents expliquen que part dels 53 milions que va donar el govern s'haurien transferit a l'estranger i a paradisos fiscals.
7: I Felipe González demana a Pedro Sánchez que avanci les eleccions.
12: Debería haberlas. Primera vez que lo digo, debería haberlas. O sea, debería haberlas este año. O sea, deberíamos también tener respeto por la infantería, que diría García Páez.
7: Jordi Barbeta, ha d'avançar les eleccions, Pedro Sánchez, sí o no, i per què?
13: Bueno, sí, que les hagi d'avançar o no, depèn de l'opinió de cadascú. Jo no, això no tinc opinió, jo el que tinc és una anàlisi...
7: I veus gaires proves concloents en el que s'ha conegut el sumari? Per exemple, que una caixa forta hi hagi joies familiars?
13: No, no.
7: Ens ha de preocupar,
13: no,
7: això?
13: No, aviam. Això és una maldat, diguem-ne, de l'UDEF. Això de les joies és el que demostra que hi ha una intenció culpabilitzadora per part de l'UDEF. Que en part, el jutge s'ha fet seva. En tot el que s'ha publicat, de moment, el que hi ha són uns pagaments, un pagament a Zapatero i un altre a les seves filles, que, bueno, que poden ser indicis com per voler-ho investigar. Tot l'altre són especulacions, és un líder invisible, alguns que parlen del Zapatero, però el Zapatero no apareix mai enlloc, i lo de les joies, perquè quan tu dius a l'opinió pública... no sé què, offshore, no sé què, la gent no entén res. Però si tu ensenyes fotos de joies, ja has matat el personatge. Ara, dit això, tu m'has preguntat per les eleccions. Jo et dic, no hi haurà eleccions anticipades per raons dels socis. És a dir, els socis si tot això depèn de si hi ha una rebel·lió dintre del PSOE, llavors sí que hi hagi eleccions, com intenta Felipe González.
7: Perquè, ahir sentíem Felipe... el tall del president del PNB, justament.
13: No, el president del PNB també juga a favor seu, perquè tenen un problema al PNB, i és que Bildu va pujant i li van... Això és el de Convergència i Esquerra aquí, doncs ara s'està aportant allà. I cadascú juga les seves cartes. Però no hi haurà ningú que aprovi una, o que doni suport a una, a una moció de censura a PP i Vox, i per tant Pedro Sánchez pot aguantar el que sigui mentre el seu partit també l'aguanti.
7: Fernando Sánchez Costa, periodista i professor de pensament contemporani.
10: Mira, jo et llegiré el que deia ahir just fa 8 anys, no? José Luis Ábalos, quan van presentar la moció de censura per expulsar el PP del govern, va dir: una moció per recuperar la normalitat, per sacar la corrupció de la política i per defender la exigència d'exemplaritat en la ètica pública. Bé, jo crec que això ja no s'aguanta més, està tot l'entorn imputat en aquests moments del president, d'aquí 2 dies començarà el judici al germà, i per tant, per lògica democràtica i fins i tot per fer sobreviure el PSOE, el president del govern hauria d'avançar les eleccions o almenys retirar-se ell i deixar una nova investidura al capdavant del PSOE.
7: Hauria, dius, però creus que ho farà?
10: És difícil que ho faci. Ara, depèn de com vagin avançant les coses, potser ja no pot aguantar més.
7: Jordi Fàbrega.
10: Perquè els socis són corresponsables de la
7: Jordi
10: situació.
7: Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, per Esquerra Republicana.
11: Jo crec que no s'han d'avançar les eleccions. L'únic que estem fent és posar tot el terreny perquè aquesta dreta voraç i agressiva que és Vox i el Partit Popular estigui governant, en molts casos de corrupció inaguantable que tenen, tant uns com els altres.
10: I per evitar, això,
11: tant,
10: que es mantingui tant, el
11: no,
10: govern.
11: No,
7: acaba, Fàbrega, i després tu, digues, Fernando. No, digues, Jordi.
11: I, a més, hi ha molta feina a fer en un sentit molt clar. El que no pot ser és que entrem en una dinàmica de tot allò que s'ha construït fins ara que algú vulgui aterrar, com és Vox i el Partit Popular.
7: Fernando.
11: I això no ho permetrem, i per tant farem el que calgui per intentar tirar-ho endavant. I, Fernando, una cosa, i última. Sobre els temes de corrupció, primer de tot, sembla que sigui orquestrat que hi ha un poder judicial que hauríem de posar molt en dubte la seva independència del poder polític o de les estructures de l'Estat, que a vegades té una intencionalitat clara sobre part de les esquerres o part de la independència.
7: Fernando.
10: A veure, el Partit Popular va pagar uns casos de corrupció, els va pagar amb una moció...
11: En queden,
10: De censura. I ara el que està fent Esquerra, Junts, el PNB, etc., doncs és mirar cap a una altra banda davant, recordem, és que tenim un secretari d'organització imputat, el següent secretari d'organització imputat, un expresident molt vinculat al president també imputat, aquesta setmana el germà, és a dir, home, no podeu mirar cap a una altra banda.
7: Barbeta.
13: No es pot mirar cap a una altra banda, però hi ha una diferència, i és que Pedro Sánchez va presentar la moció de censura i la va guanyar, i el Feijóo no la presenta. I el Feijóo no la presenta. Si la presentés, ja veurien si la guanya o la perd. I suposem que la presenti i la perd, doncs també s'ha de preguntar a ell per què passa això. Perquè aquí
10: sí,
13: està
10: és que
13: clar.
10: Jo crec que l'hauria de presentar.
13: El que està aguantant el govern...
10: L'hauria de presentar.
13: Qui està aguantant el govern és Vox. Mentre Vox que estigui en l'ocasió, Pedro Sánchez tirarà.
10: Si
13: la raó per la qual ja s'han avançat les eleccions no és per Zapatero o no és per Ábalos. No, és perquè no hi ha pressupostos. Si no hi ha pressupostos...
10: És una legislatura sense pressupostos.
13: Però, això era quan la política tenia uns criteris, diguem-ne, ètico-morals, d'allò. Però tot això ja ha passat a la història. Aquí tothom fa el que li dóna la gana, començant pel president dels Estats Units, continuant pel rei d'Espanya, que robava mans plenes, i l'Estat el que feia era tapar-ho, permetir-ho i tapar-ho, i si roba el de dalt, el de sotes es veu obligat a fer-ho.
10: Sí, però ara està a l'estranger.
11: Ara és divertit, ara està, no? Allà on el Partit Popular ha avançat les eleccions ha tret un resultat espectacular. El millor de la seva història. S'ha fotut una hòstia com una catedral.
10: Home, no.
11: D'acord?
10: El Partit Popular ha guanyat totes les eleccions.
11: Déu-n'hi-do. No.
10: Ha guanyat totes les eleccions.
11: Us ha anat de conya, com ho heu fet, Tan bé.
7: D'un en un, per l'amor de Déu Santíssima.
11: És que Vox i ultradreta estigui marcant l'agenda a la meitat de les comunitats autònomes de l'Estat.
7: Fernando, sisplau, endavant. Endavant, Fernando, sisplau.
13: Jordi, això es va bé.
11: A l'independentisme.
13: Va, Esquerra Republicana, de què viu? Escoltem el Sant Ferran o el Rufián?
7: Ara, sisplau, escoltem amb atenció el que digui el Fernando.
10: Efectivament, Vox ha servit com a espantall durant molt de temps i segueix utilitzant-se com a espantall, com està fent ara el company. No anem a eleccions perquè no governi Vox. Escolta'm, Vox entrarà al govern a diverses comunitats i de moment no s'ha enfonsat el món, no ho sé, no hi ha gent pels carrers amenaçant els altres, no.
13: Home, de moment neguen que Castelló de la Plana sigui Castelló de la Plana, neguen que a la franja diuen la imposició del català a la franja, però si és al revés, si és el que
11: volen il·legalitzar partits polítics, volen il·legalitzar partits polítics, entre altres, Esquerra Republicana, els volen il·legalitzar, ells ho diuen, no se n'han amagat, o sigui, ha de dir, són quasi contundents, partits independentistes il·legalitzats.
10: Fernando. Sí, a veure, és que el que ja està bé és també d'aquest estrabisme moral que practiqueu, és a dir, aquí alguns estan governant amb Bildu, amb tota l'extrema esquerra, i en canvi els altres, amb governs en majoria, clarament pilotats per un partit de centre-dreta com el PP, doncs no poden pactar a la seva dreta. Doncs clar que es pot pactar amb la seva dreta.
13: I tant.
10: El que has de posar unes línies vermelles, això és evident, no? Però el que no pot ser és això de dir, no, vosaltres no podreu governar mai, com ha fet l'esquerra a França, dir, no, vosaltres no governareu mai, perquè sempre amenaçarem amb què ve l'extrema dreta.
14: Què són aquests badalls, Barbeta? Que no has dormit? Ui, tal, no, badallant.
13: Avui m'he llevat a les 6.
14: Com és això? Has caigut del llit?
13: He baixat de la Garriga avui.
14: Per la calor?
13: No, per diverses raons familiars.
14: D'acord. Fa una calor que no es pot aguantar, eh? Maig calent i humit fa el pagès ric. Maig humit fa el llaurador ric. Havia sentit això o no?
11: Sí.
14: Maig calent i plujós dona fruit abundós, però clar, la calor ha arribat potser massa de cop i massa sobtada i massa bèstia.
11: I pel maig cada dia un raig.
14: Sí, aquests dies sense raig.
11: Sense raig i molta calor.
14: Sol i mosques. Molta calor. I cada vegada i més mosques i més mosquits.
11: Xavi, tu que ets meteoròleg i aquestes coses, escolta'm, fa una setmana nevava a 1.300 metres. I aquesta setmana, no? És el Targa, tot el millor nevat.
13: Ah, però jo vaig estar el divendres.
11: I en canvi, ara, amb una temperatura...
14: Mira, el Regne Unit, no? Rècord de calor només de maig, amb temperatures de pràcticament 35 graus. I aquí a Catalunya, dijous i divendres, avui una mica més de calor que ahir. Demà com avui. Però dijous i divendres, puntualment es pot arribar a 40 graus, per exemple, en algun punt de les comarques de Ponent. Sense pluja, sí? Una nuvolada a la tarda al Pirineu. Divendres, ruixats i tempesta sorpresa, però de caràcter aïllat, eh? Allò que dura 5 minuts i prou. Sobretot a la tarda. Allò. I no a tot arreu, aquest que ve. Vols que digui el temps de la setmana passada?
13: El temps de la setmana passada, jo volia dir que el divendres, no, el temps a l'escala, tu podies fer una foto.
14: Sembles alguns que fan el temps que només parlen del temps que ha fet i no diuen el que farà.
13: No, però dic que del divendres, des de l'escala estant, tu veies la gent banyant-se l'aigua i al fondo el Canigó nevat.
14: Divendres, molta calor, dijous i divendres a la tarda algun ruixat o alguna tempesta aïllada i de curta durada, és a dir, gran part de Catalunya no plourà, ni pluges ni tronades, sí? Diumenge, molta calor cap de setmana, però diumenge, més ruixats i tronades durant la tarda al terç nord del país. I el més important, aquesta calorada, que n'hi ha per dies, s'acabarà de cop dimarts i dimecres de la setmana que ve. Els dies 2 i 3 de juny, pluges, tempestes i pedregades també, precipitacions bastant generals i patacada de les temperatures. Estem parlant de dimarts i dimecres de la setmana que ve, no abans. I a tot això, vaga indefinida de les biblioteques de Barcelona a pocs dies vista de la selectivitat, Jordi.
9: Sí, el personal denuncia la precarització estructural del servei i es manifesta pel centre de la capital catalana en aquests moments.
14: I avui, aquest migdia, a les 12, estarem molt pendents de la nova reunió dels sindicats amb el Departament d'Educació, just la vigília d'una altra jornada de vaga general, demà, a tot Catalunya, aquest dimecres. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, diu que si aquest dimarts, aquest migdia, tornen a perdre el temps, diu ella, s'ha acabat la història. No sé si pinta gaire cort la trobada d'avui. Hi ha hagut algun moment que semblava que potser començaven a apropar alguna posició, però...
11: Difícil, no?
14: Difícil.
10: Però escolta'm, tu, sí, i tu no fas vaga, perquè aquí...
14: Què dius tu? Aquí, jo vaga, per què?
10: Aquí ningú fa... Tothom ha de fer vaga.
14: No faig ni faré de vaga.
10: Aquí tothom ha de fer vaga, sembla que s'ha posat de moda.
14: Jo he d'informar de les vagues, per això hi som.
10: Clar, però escolta'm... això no pot ser.
11: És un dret.
10: Sí, no? és un dret, però això s'està anant de mare. O sigui, això s'està aprofitant que hi ha un govern socialista que està com lligat de mans, perquè si hi hagués un govern de centre-dreta, aquí algú es planta i diu, s'ha acabat, i la ciutadania donaria suport al govern que es plantés davant de tot això.
14: Què dius tu? Què fas aquesta cara, Jordi Fàbrega?
11: Que ho digues plantés quan hi ha una part important de la societat que està totalment d'acord amb les reivindicacions del professorat.
10: Doncs jo crec que ja, que jo crec que ja no. Que un, jo crec que ja no.
11: Que un govern de centre-dreta vindria aquí i faria un cop de puny a la taula i diria per mis narices aquí es va treballar tothom. I no, no, però, i no respectaria el dret a la vaga de la ciutadania.
10: Bueno, dret a la vaga, dret a la vaga, perquè, sí, dret a la vaga, sí, però legítim, equilibrat.
11: No? Però legítim, equilibrat. No? Legítim, no?
10: El que no pot ser és tenir 10 dies, 15 dies de vaga i fent-li la campanya a la concertada pel curs vinent.
14: Barbeta, estàs molt callat.
13: És que jo ja ho he dit tantes vegades.
14: Ja, però és que les vagues continuen.
13: Després m'esperaran aquí baix, els de l'USTEC. L'USTEC no firma, no firma acords. L'USTEC no firma acords. El govern ho ha fet molt malament. El govern és culpable...
14: I què s'ha de fer aquí?
13: No, el govern és culpable d'haver ajuntat...
14: Que han de fer uns i altres.
13: ...a la seva contra, des dels professors, des dels directors d'institut, fins, fins als treballadors sindicalistes de l'USTEC. I aquí tenim un problema, perquè realment la situació de l'ensenyament al país és deplorable, eh? I llavors ara es barreja des de les reivindicacions salarials, que no són, crec, des del meu punt de vista, la prioritat ni tan sols dels professors que jo conec, t'expliquen la frustració

0: L'àrea d'educació posarà sobre la taula doncs, que s'ha aprovat 1.800 professionals de l'educació més per l'any vinent, especialment per reforçar l'escola inclusiva.
1: Bé, d'aquí a pocs minuts parlem amb el doctor Manel Cervantes perquè Sanitat acaba de confirmar un altre cas d'antivirus entre les persones en quarantena ingressades a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Aquest matí, però, també descobrirem característiques dialectals del català amb el periodista i filòleg Jordi Bota.
0: Sí, també ens explicarà altres curiositats de la nostra llengua, com expressions del món mariner i algun joc de barbarismes que sempre aprenem molt i ens ho passem molt bé. També parlarem de fonètica.
1: Sí, senyor, i com dèiem, parlarem amb persones que porten dècades aquí a Catalunya sense dir ni una paraula en català. I ara, de cop i volta, han decidit aprendre'l i parlar-lo. Jordi.
0: Sí, un d'ells és l'Alfonso Bru, de 68 anys, i en fa 55 que viu a Catalunya. Aquest matí passarà pel programa, com també vindrà la Clàudia Floro, professora de català del Consorci per la Normalització Lingüística. L'Alfonso Bru, tot i que fa 55 anys que viu a Catalunya, tot just ara està aprenent a parlar en català.
1: Heu tingut mai ansietat? Ho en teniu? Saps, habitualment, de vegades?
2: A vegades, però saps qui té ansietat? El 40% del professorat, no? Perquè, diuen les estadístiques, al final, clar, és que això de l'escola inclusiva que dèiem abans, realment és molt complicat. I és bona, l'escola inclusiva, però tot té un límit.
1: I els autònoms, i el sector de l'hostaleria, i els periodistes, i els pagesos.
2: Si tu tens a classe algú que en un moment donat dona un cop de puny a la paret, o tens un munt de gent que té 13 anys, 14 anys, 15 anys, i el que vol és estar fent de mecànic i tal, i en canvi d'estar estudiant gramàtica, o sigui, allò és absolutament insostenible.
1: Mira, l'ansietat i la depressió lideren les malalties mentals a tot el món. L'ansietat, segons l'OMS, és el trastorn mental més comú. Afecta 359 milions de persones, o el que és el mateix, un 10% de la població. Per cert, afecta més les dones que els homes. Sí, diu que sí. Només el 10%, déu-n'hi-do, eh? Potser són gent que pateix
3: ansietat
1: habitualment.
3: És el meu modus vivent.
1: Els psicòlegs adverteixen això, que la depressió i l'ansietat ara mateix afecten el 14% dels joves de 15 anys. Imagina, la canalla de 15 anys, El 14% tenen depressió o ansietat. En parlarem.
3: Jo sempre he tingut ansietat, angoixa, sempre. Sempre.
1: Sí. I com ho gestiones? Com
3: no,
1: se
3: malament,
1: soluciona això?
3: Malament.
1: Doncs aquest matí sabràs.
3: No sé,
1: mira, vindrà l'Aleix Cortés, que és psicòleg.
3: No, mira, quan tens angoixa, més a més passa una altra cosa, segons m'ha dit algú. I això ho he explicat aquí alguna vegada. Jo tinc un somni d'angoixa recurrent, que és que tinc que entregar una crònica a les 9 de la nit encara no he començat.
1: Sí, veus, jo també que arribo tard a l'estudi.
3: Doncs aquest...
1: S'acaben les notícies i sóc a la
3: redacció. Aquest somni, jo, aquest malson, el repeteixo cada mes moltes vegades. I m'han dit, no, és que això et ve de l'angoixa del dia, que llavors també amb els somnis se'n reprodueix. O sigui.
1: Doncs vindrà l'Aleix Cortés, psicòleg i director de Kafka Psicoteràpia, i ens donarà consells.
3: Però el que no és parlant és això de que això, la gent que es pren el tranquimacin i aquestes coses, jo amb això soc poc partidari.
2: Bueno, és que a veure, la vida és ansietat, o sigui, la vida comporta molts problemes, moltes dificultats, i hi ha el trastorn de l'ansietat, no? Una ansietat greu, i una altra cosa és que qualsevol problemàtica que ens creï angoixa o ansietat ho vulguem medicalitzar, no? I vulguem dir, no estic fora de joc.
3: No, però sí, però que quan comences, pel que es veu, els medicaments es fan... creen addicció, diguem.
1: Va, doctors, que en saben, en saben doctors, més que els especialistes. Sí. Vostès saben de tot.
4: Sí que és...
1: però, ostres, i si no, s'ho inventen. Escolta'm una cosa. Mira com riu el Fernando.
4: Hem anat molt a pitjor, no? Perquè en quin sentit?
1: Deixem-ho pels que en saben.
4: Que fa unes dècades enrere la gent tenia un nivell d'ansietat que en aquests moments. O sigui, tenim un model de societat tan estressant que tot el dia anem com... No?
2: És veritat. Que...
1: D'entrada, aprendrem a diferenciar què és ansietat i què és angoixa. Diferències i tractaments per cada cosa. Home, ja en parlarem amb l'especialista. Veus, hem d'esperar l'Aleix Cortés.
3: Però, per exemple, deixa'm dir una altra cosa.
1: Saps què vols?
3: Abans, tu havies d'escriure... Tenies el neguit que a les 9 havies d'entregar una crònica i no la tenies feta. El problema és que ara l'has de tenir a les 9 del matí. Perquè és que, és a dir, el problema és la immediatesa de totes les...
1: Home, i ara amb el tema digital, ara...
2: Les finestres
3: obertes. Jo me n'anava a dinar o a sopar i després feia la crònica i publicava el dia següent. M'entens o no? Ara no.
1: No, ara és ja.
3: Ara passa les rodes de premsa i la gent està...
1: Veus, els de la ràdio sempre han tingut aquesta immediatesa.
3: Com els del futbol.
1: Això és del paper, home, que vivíeu molt bé els del paper. Els de la ràdio sempre han tingut aquesta immediatesa.
3: Perdona, jo el dia que van detenir en el Puigdemont estava a la redacció del Nacional. I vaig veure un estrès, que si el Telegram, que si l'Instagram, que si el no sé què, que si el no sé quantos, jo dic, bueno, jo que has de fer un article aquí, no, me'n vaig anar a casa meva.
1: Bé, escolteu.
3: A casa meva, i vaig fer el meu article que va sortir

0: I l'endemà, diu, home, però l'endemà no interessa a ningú. Doncs aneu a fer punyetes. Si
1: sabeu què va bé per l'ansietat? Escoltar lo Pau de Pons, que avui torna al programa després d'un cap de setmana llarg en vaixell per la Costa Brava, el punyetero.

0: deixo sonar perquè veus, esteu més relaxats. Ara parlareu d'una en una a partir d'ara, sí? Avui a la tertúlia el periodista Jordi Barbeta, l'alcalde de Sant Pere de Torelló, Jordi Fàbrega, i el periodista i professor de pensament contemporani, Fernando Sánchez Costa. I oients, avui regalarem el millor gelat d'Europa. Jordi, es fa a Catalunya.
1: Sí, i l'han batejat amb el nom de Catalanet Ganxet.
0: A veure, sí, per què això?
1: Ho fa una gelateria de Reus. Amb aquest nom ja et donen ganes de...
0: Sí, a mi el que em fa agafar ganes de menjar-me aquest gelat és saber que és el millor d'Europa. Si el voleu, oients, heu d'encertar el so del dia. És aquest, sentim-lo. Mare de Déu, senyor, Jordi Vila, què és això?
1: Doncs...
0: Una pista o esperem una mica?
1: Jo esperaria.
0: No? Perquè sembla que... Diu que no, la Sílvia.
1: Que no.
0: Mira cap allà, home. 900-454-455, truqueu des d'ara mateix. 900-454-455. Un minut i dos quarts d'onze.
2: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I aquest matí, macrooperació dels Mossos d'Esquadra contra una banda dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana amb epicentre a les comarques de Girona. Hi participen més de 600 efectius. Què més sabem ara mateix? Anem a Girona. Joan Sisquella, endavant, bon dia.
3: Bon dia, doncs sabem que a aquesta hora es continuen fent escorcolls a habitatges d'una dotzena de municipis de les comarques de Girona i, segons fons de la investigació, ja s'haurien practicat identificacions i també detencions. A més, s'han intervingut armes i droga, tot plegat en el marc d'un dispositiu que ha començat a les 6 del matí i, com dèieu, ha comportat el desplegament sobre el terreny de més de 600 efectius dels Mossos d'Esquadra de les diferents unitats. L'objectiu d'aquest operatiu és desmantellar un grup criminal amb epicentre a la demarcació de Girona, dedicat principalment al cultiu indoor de marihuana i a la distribució de substàncies estupefaents. També els relacionen amb la tinença il·lícita d'armes i amb el blanqueig de capitals. Un dels punts on tenim constància que ja s'han fet registres és en dos domicilis del barri de la Font de la Pólvora, a Girona, però també hi ha en marxa actuacions a aquesta hora a Sal, a Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà, Quart, Caldes de Malavella, Llagostera, Sils, Riu d'Arenes, L'Escala i Brunyola. Són els detalls que tenim a aquesta hora d'aquest operatiu, que està, per cert, sota secret d'actuacions per ordre del jutge que dirigeix la investigació.
0: Perfecte, Joan Sisquella, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, lògicament, línies obertes i tornem a parlar quan diguis. Gràcies, Joan.
3: Estarem atents, bon dia.
0: Que vagi molt bé, aquest matí també estem molt atents. Tenim una alerta per possible fuita de clor. Ho sentíem ara al butlletí de notícies de les 10 en un polígon de Manresa, la capital del Bages. A Protecció Civil recomana confinar-se. Si hi ha de seguida que hi hagi qualsevol novetat, els companys dels serveis informatius també, lògicament, ens ho explicaran aquí al matí de Ràdio 4. I tenim aquesta vaga indefinida de les biblioteques de Barcelona a pocs dies vista, com dèiem, de la selectivitat, Jordi.
1: Sí, el personal denuncia la precarització estructural del servei i es manifesta pel centre de la capital catalana en aquests moments. La concentració ha començat aquest matí a la plaça de Sant Jaume, a 9:45 del matí, i s'està desplaçant fins a la seu del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Doncs bé, Xavi, la bibliotecària Irene Lameiro, delegada sindical de la CGT Catalunya a les Biblioteques de Barcelona, ha fet una crida a l'alcalde Jaume Collboni a solucionar la precarietat laboral d'aquests professionals. Ho ha dit aquest matí al Cafè d'Idees de la Gemma Nierga.
4: Ens sap molt greu, però que el que estem apuntant és que aquesta situació, si l'empresa s'asseu a negociar i s'arriba a un acord, s'evita. Vull dir, emplacem a Collboni, el gerent de biblioteques, a solucionar-ho. Nosaltres no som les culpables. Vale. Això també ho vull deixar clar.
0: Ara el Barbeta deia, estic tip de parlar de vagues. Una mica el pa nostre cada dia, però és el que hi ha, nois. La realitat al carrer és aquesta, ara mateix.
5: Bueno, però les bibliotecàries han fet vaga després que el Rufián va dir que és millor el TikTok que les biblioteques. Van agafar el moment precís. I també et diré una cosa. Així és com els docents tenen una capacitat de pressió sobre el govern considerable, veig que les bibliotecàries ho tenen més difícil perquè el govern els hi faci cas. Ah. Perquè, clar, vulguis que no, quan tu fas vaga, perds un dia de feina. Bueno, pots perdre un, pots perdre dos, pots perdre un... Quan et treuen un dia de feina, treuen un dia més les parts proporcionals de les pagues i de les vacances, eh? Dic que fer vaga costa diners, no? I, per tant, la gent pues, pot aguantar fins a cert punt. Mm-hmm. De totes maneres, jo crec que...
0: Fem-ho curt,
5: jo crec que hi ha una cosa pendent a la democràcia espanyola, que és crear una llei de vaga. No hi ha una llei de vaga concreta, hi ha un dret de vaga, però no hi ha un dret de vaga. Això li va costar ja haver de plegar a Felipe González, és a dir, Felipe González va haver de plegar perquè hi havia una discussió interna en què l'Alfonso Guerra i la gent de l'UGT van amenaçar en trencar la disciplina de vot amb un tema de llei de vaga, bueno, que va anar al Senat, va quedar que es va dissoldre la legislatura i llavors ja no es va fer mai més res. El PP no va voler tocar el tema i jo crec que s'ha de diferenciar el que és la dret de vaga d'una empresa privada que la dels serveis públics, que saben que no els hi perilla el seu lloc de treball, i els que negocien diners no negocien diners de la seva butxaca, sinó de la butxaca de tots.
0: Bé, Fernando, sisplau.
6: Sí, a veure, més enllà del tema aquest de la vaga, jo crec que aquí també el que es palesa és l'empobriment de les classes mitges catalanes. O sigui, que tothom estigui tan nerviós, tan emprenyat, el que hi ha, al final, és que els diners no et donen per arribar a finals de mes, molt cops, o per apuntar els teus fills a les extraescolars, etcètera, etcètera. No? Això és el que denuncia també l'informe Fènix. I clar, és que ha anat pujant la inflació i cada cop paguem més impostos, més impostos, més impostos, i ningú deflacta ni rebaixa l'IRPF ni res. I per tant, estem empobrits.
0: Jordi.
7: Home, mira, estic d'acord, eh? Però també és cert que és dels pocs països en què encara ha pres mesures davant de la inflació, no? Fixem-nos en un augment del petroli. França, la gent venia de França cap aquí a buscar gasolina, perquè com a mínim aquí es va rebaixar l'IVA o 10%. Que no, jo crec que inclús en aquestes situacions de crisi, que moltes vegades no controles tu mateix, sinó vens davant d'un context més global, i fixeu-vos que Trump diu una cosa al matí i a la tarda acaba afectant a l'economia de tota la ciutadania que no arriba a final de mes. I aquesta és una cosa més que evident. Ara, dit això, el dret de vaga, estic d'acord amb una cosa que ha dit en Jerry Barbeta,
5: però
7: que
5: és... Però sense que serveixi de precedent.
7: Però què és? Molt curt, però sí que diré que té raó en que aquell que té assegurada la feina per vida, que és la gent que estava a funció pública, amb tot el respecte que mereixen, d'alguna manera és més fàcil fer vaga a aquell que està en una empresa privada que no sap mai què hi pot passar l'any demà.
0: Passen 5 minuts de 11:15.
8: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
8: Compromesos amb la bona informació.
2: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
9: Coneixeu el concepte d'evolució?
2: Sota sospita.
9: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
2: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
9: Podien parlar a través dels oceans.
2: Amb Laura González.
9: L'impossible... Per què la volen capturar?
10: És més intel·ligent que la majoria.
8: A Ràdio 4.
2: La millor companyia. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Ara de seguida parlarem amb el doctor Manel Cervantes sobre què passa o què no passa amb l'antivirus i també amb l'Ebola, perquè les notícies per part de l'OMS no són gaire optimistes aquestes últimes hores i dies més immediats. Abans, però, la defensa de Jonathan Andic presentarà abans d'aquest dijous el recurs contra l'auto de presó. El lletrat del primogènit d'Isaac Andic rebatrà els indicis que va enumerar la jutgessa i qüestionarà la mesura de presó. Jordi Fàbrega.
7: Sí, no? Ha sortit que... Però que, en tot cas, aquí és obvi que hi ha un tema que és fosc, no? No és massa clar del tot en la foscor de tota aquesta situació que va viure Antic, no? Com en diu? Antic o Antic? Com es diu?
0: Antic, Antic.
7: Antic.
0: Sí, n'hi ha que diuen Antic. Nosaltres hem decidit Antic.
7: Isaac Antic.
5: Antic.
0: Antic. Ja ens entenem, sí. Isaac Antic.
5: El que va caure, pobre.
7: El que va caure. Sí. i que en tot cas la sospita és clara i que... Hi ha un tema que sí que em sorprèn, no? Que és que es fica un milió d'euros d'element, no?
0: Una fiança d'un milió d'euros, això no te n'han dit, sí.
7: El tema és que la resta de ciutadania d'una situació com aquesta...
6: No, no està clar que no, no, però bueno, no, són grans empresaris.
7: No, però és...
6: Per això el cas té també, no, però també més gras.
7: Tornem-hi. Però per què va justícia? Però no diem allò que la justícia...
0: A veure, podeu parlar d'un anunci, sisplau?
6: Perdona.
0: Gràcies.
6: Perdó.
7: La justícia, en teoria, ha de ser igual per tothom, no? Amb tothom hauria de tindre el mateix dret. I, per tant, quan hi ha gent que no pot tindre aquesta capacitat de posar un sou euro de fiança... Per què no hi ha les condicions com perquè... És a dir, es fa la fiança perquè tu creus que no hi ha un element de sospita que pugui desaparèixer de la causa judicial o marxar del país, no? Es posa la fiança perquè és un element que tu puguis sortir sense tindre un element de presó preventiva, eh? Ara estic sortint del guió, eh? Però sí que és un tema que m'ha fet reflexionar, no?
6: Sí, algú em deia l'altre dia que a vegades els jutges posen fiances. No ho sé, jo no en sé d'això, eh? Però també per veure qui posa els diners, d'on venen, qui ajuda, i això també ajuda a resoldre a vegades una mica els casos.
5: Amb el cas de l'Àndic, els calés, diguem-ne, en té prou i suficients, que els va aconseguir en pocs minuts. Jo estic convençut que aquesta persona serà... Després, la seva, no serà condemnat.
7: No serà,
5: això sí, el dubte raonable es mantindrà i això ho portarà, el perseguirà tota la seva vida, amb raó o sense.
7: O n'hi ha proves.
5: Però no serà, serà molt difícil establir amb una cosa que no hi ha testimonis. És molt difícil arribar a una conclusió certa.
7: Però sembla que l'ha tastat dos Mossos certes evidències.
5: Sí, sí.
7: A més, moltes contradiccions.
5: Sí, però són...
7: Moltes contradiccions.
5: Però sempre són teories.
7: Tu bueno, no teories tens... tampoc, no, però es veu que...
5: És igual que lo del liderazgo invisible de... El liderazgo invisible de Zapatero. Què collons és el liderazgo invisible de Zapatero? Això és una especulació.
7: Però
5: liderazgo invisible...
7: Jordi...
5: És invisible... És invisible. Llavors, vull dir que... Al final és molt difícil, és com lo del mazón a la dana. És molt difícil arribar a la conclusió un jutge de que aquella persona que es va morir al barranc, tancada en un garatge, la culpa la té el president de la Generalitat. És molt difícil, això. Establir aquesta causa-efecte... I llavors sempre hi haurà un advocat que això t'ho posarà en d'allò. I llavors dius, no. Tu pots pensar que hi ha un dubte raonable de que si ho ha fet o no ho ha fet, però com que tu has de demostrar que sigui culpable, no, que no, ell no ha de demostrar ell la seva innocència, sí. Que al final no serà condemnat.
7: Però els atestats, és clar que... Les seves declaracions, que van fer a quatre, no? Declaració davant dels Mossos, la contradicció constant que feia amb el relat de com havia anat tot...
5: Sí, però saps què
7: són
5: passa?
7: Són proves evidents...
5: Bueno, doncs ja veuràs tu, el primer que ha demanat el jutge, l'advocat de la defensa,
7: sí.
5: És tornar a declarar. I tornarà a declarar i argumentaran que aquest noi és un noi complicat i que per això aquestes complicacions personals que té, doncs és fàcil que es contradigui amb declaració.
0: Ja està? Aquí ho parleu tots o no parla ningú?
7: Exacte, perquè... Home,
0: o tots alhora o no parla ningú.
7: És allisonador que diu en Jordi, no?
0: Fa dies parlàvem de l'augment de les agressions a sanitaris, sobretot a partir del doctor Google, també de la intel·ligència artificial. La gent acudeix a la consulta, té claríssim el diagnòstic i el metge o la metgessa ja poden dir missa. Avui, justament, el diari Segre obre la seva portada amb aquest titular. Augmenten les agressions a sanitaris, sobretot als serveis d'urgències. L'any passat se'n van registrar 103 al cap del Pla i 64 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
6: Això també està passant, ho denuncien els advocats, no? Que cada cop ve més gent que els diu, escolta'm, però jo tinc clar que és això, que a mi el que em passa és això, que em puc acollir aquest supòsit, o que no hauria de pagar això que em dius perquè, en el fons, perquè li ha dit el ChatGPT, no? Ho ha estat preguntant, ho ha estat dialogant, i els advocats es troben amb aquesta situació, no? I jo haig de dir que he tingut una experiència d'una cosa molt clara que em deia la intel·ligència artificial, que era d'una manera que la llei i tal, i un Espert deia que no, i al final, efectivament, tenia raó l'Espert. O sigui, anàvem 2 anys de retard. O sigui, el que deia, no, està vigent aquesta legislació, deia la intel·ligència artificial, i no ho estava. Era una legislació que havia caigut feia 2 anys, no? Però és curiós perquè tots els àmbits ens estem trobant amb aquesta situació.
5: Potenció de l'intel·ligència artificial.
0: Ahir en parlava el Papa, eh?
5: El Papa
0: Lleó XIV, vam parlar aquí amb el pare Peyo i amb la Sor Lucía Caram, del que va dir el Papa, desarmar la intel·ligència artificial.
5: Diguem que els temors sobre l'intel·ligència artificial...
0: I a partir dels seus perills, gràcies per escoltar-me, Barbeta, em trepitges fins i tot a mi. Això és un festival...
5: Bueno, noi, si tu pensava que em preguntaves...
0: Sí, home, però espera que acabi. Digues.
5: No, home, que jo crec que els temors sobre la intel·ligència artificial i l'ús, diguem-ne, de poderosos oligarques... està ben fundat, diguem-ne, no? Crec que jo estic espantat, francament estic espantat, perquè l'altre dia vaig veure que, per exemple, un programa de televisió recreava amb imatge real la baralla del vestidor del Madrid, del Tchouaméni contra l'altre. I es veien els dos, hostiant-se, i allò no era veritat. Però, bueno, arribarà un dia en què tu no saps el que és veritat i el que no és veritat. I llavors això qui se n'aprofita d'això? Això, la Colleen Conway, que era la portaveu del Trump a el primer mandat, que quan li deien, escolti, que és que han dit això que és veritat, que no és veritat, perquè han dit que hi havia molta gent a la inauguració del Trump i hi havia la meitat de les persones que van haver a la inauguració de l'Obama. I això s'ha demostrat, no? I la noia va dir... Són fets alternatius. Fets alternatius. Mm-hmm. És a dir, que ha passat això o ha passat l'altre? Què va fer la Cospedal quan li van dir, escolti, però vostè va parlar amb el Llarejo d'això i de l'altre? I diu, no, esto es inteligencia artificial, m'entens o no? Sí.
6: Bé,
0: digues.
6: No, que al final, més enllà també de les creences de cadascú, no? de la vivència espiritual de cadascú, però l'Església no deixa de tenir 2.000 anys d'experiència, i molta experiència espiritual, psicològica, a vegades també amb errors, etcètera, no? I, per tant, doncs, val molt la pena escoltar i llegir aquest document. Jo tinc ganes de fer-ho. També s'ha de dir que els poderosos poden ser les grans empreses i també els estats. A mi també em fa por que els estats tinguin...
5: Perdó, l'estat sempre és una organització criminal. això és per definició.
6: Et veig anarcocapitalista.
5: Ja. No, sí. Perquè és així. És a dir, per què tenen fons reservats? Per què tenen fons reservats als estats?
6: Bueno, per això que...
5: Per cometre crims que no es poden saber.
6: Doncs per això és important vigilar els tecnoligarques i vigilar també els estats i vigilar tothom amb control democràtic, ètic, sí, etc. I no serà gens fàcil.
5: El problema està, encara en aquests moments, pues aquests del Palantir, això, poden tenir molt més poder que un estat.
0: 3:15.
2: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Sanitat confirma un altre cas d'antivirus entre les persones que estan en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Doctor Manel Cervantes, excap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Com estem? Bon dia, doctor.
11: Molt bon dia, què tal? Molt bé.
0: Què suposa que s'hagi confirmat un altre positiu entre els passatgers que estan en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla? Això modifica la situació de risc per la població general o podem estar igual de tranquils?
11: No modifica gens. De fet, és una de les coses previsibles amb la que ja es comptava, que és que dels quasi 180 viatgers i tripulants que és el vaixell, doncs n'hi ha 13 que s'han infectat. I d'aquests 13, els dos últims són aquesta setmana, una a Holanda i aquest a Madrid, però són gent dels que havien d'estar exposats en situació d'alt risc a contactes que, com sabem, de forma no molt freqüent, poden transmetre persona a persona aquest virus. O sigui, jo diria que l'antivirus no s'ha acabat, perquè, com sabeu, es calcula que de tant en tant ha sortit algun cas estrany als 40 dies, però l'habitual sempre són les 3 primeres setmanes, que és, doncs ja és el que ha passat. O sigui, probablement pot ser que encara surti algun cas més, però el que no està és explotant. O sigui, és, més aviat sembla que hi ha una tendència que no hi ha més morts, parlem sempre dels mateixos 3, els malalts que estan en un lloc adequat per tractar-se tenen moltes possibilitats de que tot vagi bé, i per tant, doncs, haurà sigut una cosa que està en vies de ser passat.
0: Bé, el ciutadà espanyol ha donat positiu en l'última PCR, però, de moment, ni tan sols presenta símptomes. El fet que els últims dies, però, hagin pogut rebre visites i passejar per la planta de l'hospital suposa algun risc afegit per l'expansió de la malaltia, aquest nou positiu?
11: Jo crec que no. Amb algunes malalties, els pacients asimptomàtics poden estar contagiant molt. Amb aquestes dues, tant la de l'èbola com la de l'antivirus, el pacient asimptomàtic és molt poc contagiós. No pots dir que és impossible perquè algun cas haurà sortit i s'haurà descrit, però no és l'habitual. I, per tant, les mides importants d'aïllament es fan a partir de que et presenten símptomes o ara, per fer-ho encara més perfecte, quan la PCR ha sortit positiva, perquè és el que ha passat ara. Ha passat que una persona que no té cap símptoma li tocava fer la PCR de control i ha sortit positiva.
0: Bé.
11: Per tant, és possible que fins i tot no desenvolupi cap símptoma. Vull dir que hi ha gent que afortunadament evoluciona bé davant d'aquesta malaltia. Home. Segurament perquè s'ha exposat a poca quantitat de virus.
0: Mira, l'altre positiu, el que va donar primer positiu al Gómez Ulla, un home espanyol de 70 anys, continua ingressat i aïllat a la planta 22 de l'hospital, però, segons el Ministeri, ja està pràcticament asimptomàtic. Per tant, evoluciona molt favorablement, per sort. La resta de passatgers, per cert, recordem que hi ha 5 catalans també, el Gómez Ulla, han donat negatiu i se'ls faran més proves els propers dies. Diu que si el 8 de juny tornen a donar negatiu, podran acabar l'aïllament a casa. I ja s'han anat cap a casa, és la dona que teníem ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, completar la quarantena a casa, en aquest cas. Sí, doctor?
11: Sí, el que passa és que només és una quarantena d'un contacte molt, molt poc estret i, per tant, és molt probable que no hi hagi cap problema més. Uh-huh. Jo crec que encara falta per veure què passa amb els mals que estan ingressats greus, aquella senyora francesa, sí, el primer pacient de Sud-àfrica, per tenir una imatge final de quina mortalitat ha comportat aquest brot i com ha anat, però jo tinc la impressió que preocupació nostra com a societat de que ens vingui aquest virus antivirus és zero i que la de l'èbola no és zero, és molt baixa. No és zero.
0: La de l'èbola, ebola, que s'ha dit en català, diguéssim, no és zero, però és molt baixa. T'anava a preguntar, doctor, perquè aquests últims dies l'OMS ha alertat que l'epidèmia d'ebola, diu, ens està superant, ha dit literalment, eleva a 220 les morts sospitoses al Congo, que dius, no, clar, la gent a peu de carrer diu, a veure si al final això ens farà patir més del que semblava i del que deien els experts en un principi. Dius que és molt difícil que això pugui acabar arribant a Catalunya, per exemple, doctor.
11: A veure, mala sort pot haver-hi sempre amb les pandèmies, però la manera d'expandir-se el virus de l'èbola, o ebola, com vulguem dir-li, és una malaltia que es contagia molt, que evoluciona molt ràpidament i que això condiciona que en pocs dies tinguem a la gent o morta o curada. Això, efectes epidemiològics, és un avantatge, perquè vol dir que no serà una cosa que es va expandint amb gent que es troba molt bé i va contagiant a tothom. Però, en canvi, a nivell local, és un desastre. Mm-hmm. És un desastre per coses que no tenen res a veure amb la medicina. És un desastre per la situació social del país, per la mobilitat de milions de persones amunt i avall, ara pels negocis, per les mines, ara per les bombes, ara perquè ve un exèrcit dels veïns i se't queda a casa, i és un país molt difícil de manegar per qualsevol actuació social. I la sanitària és una part d'aquestes. O sigui, la situació sanitària del Congo i dels països del voltant és molt dèbil. I, per tant, pot passar doncs, el que hem vist aquests dies, que hi hagi gent que ataqui l'hospital per endur-se'n els morts a casa. Estem parlant de que els morts són molt contagiosos els primers 2 o 3 dies quan es fan les maniobres d'enterrament, i si te'ls emportes a fer les maniobres clàssiques, que significa llepar la pell del mort, netejar-lo amb tot de sabons i perfum, tot això és una manera d'estendre la malaltia. Dit això, els brots anteriors, que han arribat a ser molt més grans que el que tenim ara, s'han acabat aturant. Hi va haver un que va provocar pràcticament 12.000 morts i un altre de 3.000 el 2018, i es van acabar aturant. Aquests dies em fa certa gràcia que dius que no tenim vacuna. Home, tant de bo que la tinguéssim, però tots aquests brots que estem parlant fins fa 4 o 5 anys han sigut sense vacuna, perquè no n'hi havia. i per tant es van acabar contenint. Espero que ara es pugui fer el mateix, però a mi em preocupa molt, molt que els responsables locals diguin això és tomatx. Això, un director del CDC, si diu això, és perquè està molt preocupat realment, i és el que ha fet el director per Àfrica del CDC. O sigui que, fa una mica de por.
0: Bé, Fouent feia referència a la dona francesa que va arribar a estar en estat crític, hospitalitzada a París. Doncs l'últim informe mèdic sobre aquesta dona és que pateix una forma greu de la malaltia que li ha provocat problemes pulmonars i cardíacs potencialment mortals. En aquest cas parlem de l'antivirus. Mira la tertúlia, doctor Cervantes, m'acompanyen el Jordi Barbeta, el Fernando Sánchez Costa i el Jordi Fàbrega. Fàbrega, li vols fer alguna pregunta?
7: Sí, aprofitant que el tenim aquí, doctor, vull demanar que l'OMS la setmana passada també deia que ens anéssim acostumant a que cada vegada les pandèmies podien ser més freqüents, en un món més globalitzat, de més contacte humà, i hi havia aquesta situació. No sé què opina vostè al respecte.
11: Home, jo crec que no ens hem d'acostumar. Hem de fer el possible perquè no passi. I sincerament, que la mesura estrella per prevenir les epidèmies i les pandèmies, com ha fet Estats Units, sigui tancar la porta perquè no arribin estrangers amb avió al seu país, no sembla la millor manera d'enfocar la lluita contra les pandèmies. Tenim pacients americans amb èbola que estan a Alemanya tractant-se i, en canvi, la gent alemanya no podria entrar a Estats Units si ha viatjat a l'Àfrica els últims dies o setmanes. És una cosa molt estranya. Ara, buscar les claus de per què està passant potser sí que seria interessant. O sigui, que el pas de microbis que porten milers d'anys de cop arribi a les persones quan no havien arribat mai, té motius. I aquest motiu pot ser la deforestació en un país, l'entrada de la civilització en forma de grans quantitats de persones que van explotar mines, per exemple, en llocs on no n'hi havien, o, com va passar amb el coronavirus, doncs que la mobilitat de la gent a milions de persones en una setmana va fer que un virus que podia haver quedat arraconat allà s'estengués doncs a tot el món. Coronavirus ja n'hi havia hagut abans i s'havien aturat les pandèmies. Aquesta no la vam aturar.
0: Jordi.
11: Jo crec que no ens hem d'acostumar. Hem de posar diners i intel·ligència perquè no s'estenguin les malalties que ja existeixen. Perquè no hi ha cap malaltia nova. Tots aquests virus ja hi eren. Per què, de cop han passat les persones? Doncs això, hi ha gent que entén molt més que jo, que segurament ens podria donar claus del que hauríem de fer perquè no passi. I quan no hem sabut fer-ho prou bé, doncs vacunes. Corre a fabricar vacunes. Uh-huh. Avui algun responsable de l'OMS optimista deia en pocs mesos tindrem la vacuna per la nova variant del virus de l'Ebola. Doncs quan mires la lletra petita, per ell poc mesos és entre 6 i 9 mesos. Si fos pandèmic ja la tindríem liada, perquè 6 o 9 mesos no és suficient. Ha de ser molt més ràpida la fabricació de vacunes.
0: Jordi Barbeta.
5: No, hola doctor, bon dia.
11: Bon dia.
5: Per mi és evident que aquest nou fenomen de que tothom es mou pel planeta i per tant les contaminacions són més fàcils, requeriria també reforçar els organismes, em refereixo bàsicament a l'OMS, de control, de prevenció, de, bueno, una autoritat global, no?, que potser és més necessària que mai. En canvi, els Estats Units se n'han anat de l'OMS. El meu dubte és que, tenint en compte que alguns dels que viatgen més pel món també són els americans, etc etc, si aquesta actitud que ha tingut l'administració Trump marxant de l'OMS, a la llarga pot redundar en prejudicis pels ciutadans dels Estats Units. Dic, perquè si això no tornaran mai, vull dir, a no pagar... Mm. Tornar a pagar és molt complicat, a no ser que et vegis molt necessitat per fer-ho, no?
11: La meva opinió és que no serà molt a llarg plaç, que es notarà aviat. O sigui, de fet, amb la crisi de l'antivirus també s'ha criticat que l'Argentina s'hi ha posat una mica de perfil, com si per ells no anés. No diu, ui, no, nosaltres aquí baix no tenim res a veure. La Tierra del Fuego mai hi ha antivirus. Escolta'm, l'Argentina també va sortir de l'OMS. O sigui, no és casualitat que alguns governs pretenguin que cap organisme superior els hi pugui dir res. I el motiu de que Estats Units sortís de l'OMS no és l'econòmic. Era dir, no volem cap organització internacional, ni la ONU, ni el Tribunal Penal Internacional, ni el sistema sanitari, que ens pugui, ja no dir ordres, que ens pugui fer recomanacions. Nosaltres ja sabem el que hem de fer. I això, que a curt termini els hi pot sortir relativament bé, perquè aparentment un perill pandèmic als Estats Units no hi és, tot i que tenen antivirus. Però, bueno, l'antivirus està a New Mèxic, que tampoc els hi deu preocupar molt, que hi ha un desert. O sigui, d'alguna forma, és necessari que el sistema mundial de valors, per un costat, com ens dona l'exemple el pare Lleó aquests dies parlant d'intel·ligència artificial, amb diners i amb organització, com pot fer les organitzacions sanitàries, com fan, de fer Metges Sense Fronteres i Creu Roja, doncs això ho hem de pagar, i ho hem de pagar entre tots amb impostos. No sortiran els diners d'una mina. Això és una cosa
5: Si ells no tenen la necessitat, no crec que canviïn. És a dir, han de veure que no els hi surt a compte sortir de l'OMS.
0: Doctor Manel Fernández, excap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Partaulí de Sabadell, moltíssimes gràcies per haver estat una vegada més en directe aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies, doctor.
11: Gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Que vagi molt bé. I mira, una cosa que acabo de saber, en el marc del conflicte d'educació, les universitats se sumen a la vaga prevista pel proper 5 de juny. Això és divendres de la setmana que ve. Aquest divendres que ve, no l'altre. Per tant, serà la primera jornada on tots els nivells educatius estaran convocats, tant treballadors com estudiants. Jordi Bota, com estàs?
12: Què tal? Bon dia, molt bé.
0: Bon dia i moltes gràcies per ser-hi.
12: Només faltaria.
0: De què parlarem avui, Jordi? Va, un titular.
12: Doncs avui parlarem de la fonètica, de trets fonètics, de moviments, per exemple, de sensibilitzacions. Sabrem si hem de dir Sant Andreu o Sant Andreu.
5: Ah, això és molt important, perquè tinc una discussió familiar amb això.
0: Jo dic Sant Andreu.
12: Perfecte. Sant Andreu.
0: I Sant Antoni.
5: Sant Andreu.
12: Sí,
5: Sant
12: perquè Antoni. La T s'ha de pronunciar perquè, en aquest cas, és com una paraula com santoral, per exemple, que la T, o sigui, la T subjacentment hi és en el català. L'únic que, clar, que hi ha aquest moviment de la T final.
0: Bé, i parlarem amb persones que porten...
5: I aquest any?
12: Aquest any.
0: Aquest any, home.
12: Aquest any.
0: Escolta'm, fem una cosa. També vindran els que porten 30, 40, 50 anys a Catalunya, no havien dit mai una paraula en català i ara de cop i volta, per sort, el parlen, i a més molt i molt bé, i lo Pau de Pons, i el millor gelat d'Europa que es fa a Catalunya, i parlarem d'això de l'angoixa que tenim la majoria, i sabrem com arreglar-ho i com evitar-ho, si encara hi som a temps. Tot això i molt més al matí de Ràdio 4.
5: Sant Andreu.
0: Calla, barbeta. Les notícies, ara tornem.
13: Són les 11.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
13: Bon dia. El jutge Juan Carlos Peinado ha tornat a citar el proper 9 de juny Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez, per l'audiència prèvia de cara al possible judici amb jurat. Recordem que la investiguen per 4 delictes: corrupció als negocis, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. Recordem que l'acusació popular reclama 24 anys de presó per Begoña Gómez. A la cita d'aquí a dues setmanes, just a aquesta hora, les 11 del matí, també hi hauran d'assistir els altres dos investigats, l'assessora de Begoña Gómez i l'empresari Carlos Barrabés. Mentrestant, l'actualitat política continua marcada pel cas Zapatero i per les veus que reclamen que es convoquin eleccions anticipades, entre elles el president de Canàries, Fernando Clavijo.
14: Esta situación de estar sin presupuestos, esta situación en la que el gobierno cosecha una y otra vez derrotas y se quedan decretos y afecta al resto de las instituciones, pues yo creo que dilatarlo más en el tiempo perjudica a los españoles y a los canarios.
13: I el líder del Partit Socialista Basc, Eneko Andueza, en canvi, aposta per acabar la legislatura.
15: Que todavía a este gobierno le queda mucho por hacer, mucho que construir. Y por tanto, en estos momentos, yo entiendo que el presidente del gobierno quiere corresponder a esa responsabilidad pública que tiene, cumpliendo con su programa de gobierno, y por tanto, entiendo que agotará legislatura.
13: I continuem amb una notícia d'última hora que acabem de conèixer. Jonathan Andich deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa en el cas per la mort del seu pare el 2024. Ho ha anunciat en una carta oberta on també assegura que conservarà les seves responsabilitats en els projectes familiars, empresarials i socials. Més detalls, Àlex Eloi.
16: Bon dia. Recordem que Jonathan Andic va ser detengut la setmana passada per la policia i va sortir de la presó després d'abonar una fiança d'1 milió d'euros. La jutgessa veu indicis que provarien que Andic va tenir una participació activa i premeditada en la mort del seu pare.
13: I a la investigació de la Dana, el jutge ha rebut els àudios d'emergències i alguns demostren amb cruesa la manca de prevenció i direcció quan la situació començava a ser molt complicada. Escoltem un fragment d'una trucada de l'Ajuntament d'Utiel, al 112, que ja està incorporada a la causa judicial.
17: Sí, llamo de una entidad municipal, llamo del Ayuntamiento de Utiel y quería ver si me podéis poner con la sala de mando y control de emergencias por el tema de inundaciones que queremos establecer aquí algún protocolo a nivel municipal.
18: Coordinarnos
17: con el centro de coordinación de la Generalitat.
18: Vale, pues eso sí, para, no me para...
19: Presencia, dígame. Hola, mire, tengo el Ayuntamiento de Utiel en línea, que quería contactar con MGM para coordinarse por el tema de protocolos a nivel municipal.
18: ¿Al coordinarme? Yo nunca nos coordinamos en nada, no sé yo. Yo qué sé.
13: I en marxa aquesta hora el Consell de Ministres que avui aprova el projecte de llei sobre la intel·ligència artificial. L'executiu defensa que el rumb de la IA no el pot marcar un grup de 4 o 5 empreses ni els que anomena com a tecnooligarques.
16: La llei que suposa l'adaptació de la legislació espanyola al reglament europeu d'IA pretén assegurar un ús ètic, inclusiu i beneficiós de la intel·ligència artificial i facilitar que els usuaris puguin diferenciar amb nitidesa els continguts que són reals dels quals són virtuals. La norma preveu multes de fins a 35 milions d'euros pels qui emprin aquestes tecnologies de manera perversa. D'altra banda, el govern es prepara per la visita del Papa la setmana que ve, que el Consell de Ministres declararà esdeveniment d'especial interès públic, fet que permetrà l'aplicació de deduccions fiscals als patrocinadors del viatge del Pontífex. Recordem que el Papa visitarà Madrid, Barcelona i les Canàries del 6 al 12 de juny.
13: I els treballadors de les biblioteques de Barcelona arrenquen aquest dimarts una vaga indefinida després d'un mes d'aturades cada dissabte per denunciar les condicions laborals que pateixen i amb les negociacions amb l'Ajuntament en punt mort, Maria Huguet.
20: La vaga ha estat convocada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT, i coincideix amb unes dates clau les setmanes prèvies a la selectivitat i plena època d'exàmens finals en escoles, instituts i universitats. Els treballadors anuncien que fan jornades de fins a 11 hores seguides i que poden encadenar 6 o 7 dies de feina consecutius. Davant d'aquesta situació, el comitè lamenta la indiferència i la falta de sensibilitat del govern municipal. Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT Catalunya en declaracions al Cafè d'Idees a Ràdio 4.
4: Aquesta situació, si l'empresa s'asseu a negociar i s'arriba a un acord, s'evita. Vull dir, emplacem a cui boni el gerent de biblioteques a solucionar-ho. Nosaltres no som les culpables. Això també ho vull deixar clar.
20: El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
13: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 12.
2: Ràdio 4.
21: Tots els marroquins roben.
22: Ens treuen treball.
23: Com a trans, et veuen com un monstre.
24: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
25: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
26: Una soledat, la gent gran.
27: Són gent que roben.
28: Paràsit.
29: Marimacho.
30: Existir solo.
31: Terroristes.
32: Menjar plata.
33: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
2: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
34: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
35: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
36: Cada i ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
37: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
38: Com sempre, salut i perdit.
39: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
40: La veritat per davant de tot.
41: Andy i... jo no penso dir la paraula.
42: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
43: M'he quedat esparverada.
44: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
45: Nena, nena, nena, nena!
0: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4. Un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades. Pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
2: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

0: Mig quart de 12. Les màquines fallen. Són coses que passen. Pobre Marta, aquí patint, donant cops, i ni així reacciona l'ordinador. Dic, obre el micro i parlem. Sí? Què dius? Pere Vila, que el tens tancat encara, home.
1: D'acord.
0: Ara.
1: No, ara. Això, deia que això
0: mira que m'agafarà ansietat. Sort que vindrà l'Aleix Cortés, el psicòleg i director de Kafka Psicoteràpia, perquè ja estic una mica allò, una mica ansiós. Vila.
1: Sí, hem de recordar que l'ansietat, segons l'OMS, és el trastorn mental més comú a tot el món, que afecta a 359 milions de persones, o el que és el mateix, un 10% de la població.
0: Jordi Bota, has tingut, tens ansietat alguna vegada, tu?
2: Alguna crisi d'ansietat sí que he tingut.
0: Diu que afecta més les dones que els homes,
2: sí.
0: Segons l'Organització Mundial de la Salut. Però els homes també, en dono fe.
1: I també tenim ansietat. I atenció, perquè els psicòlegs adverteixen que la depressió i l'ansietat afecten el 14% dels joves de 15 anys, cada vegada...
0: Sí, ansietat o depressió, en aquest
1: o
0: cas.
1: O depressió, sí.
0: Una de dos, el 14% dels joves de 15 anys tenen, o han tingut depressió o ansietat. Home, mira, vindrà el Pau de Pons i ho arreglarem tot,
1: això. Per fer una mica de bàlsam en tot plegat i...
2: És que...
0: De seguida, el Pau de Pons.
3: Amb el gat, una noia i un soldat, pregunteu-li com se diu.
1: Marieta, Marieta.
3: Marieta, Marieta. Marieta del Déu.

0: Feia així.
1: Ai, senyor.
2: Ja ho diu el refranyer popular, qui canta els seus mals espanta i la seva ansietat també. No?
1: Bé, doncs mira, avui regalarem el millor gelat d'Europa, que es fa a Catalunya.
2: És fora això.
1: Heu d'encertar el so del dia. Sentim-lo. És aquest. Cal alguna pista o no, Sílvia? Sí? Doncs au. Avui és el dia, m'has dit del...
2: Mira, aquest so del dia està relacionat amb el dia, un dels dies internacionals d'avui. Te'l dic o no te'l dic? Perquè si te'l dic és molt fàcil d'esbrinar-ho.
1: Ja està. Pistes, que busquin una mica.
2: Està relacionat amb el dia internacional d'avui.
1: Molt bé. No hi veuen, no, aquests? No?
2: No, perquè no. Tenen unes oïdes molt afinades.
1: Ai, senyor, i a l'estiu se'n veu a tots els pobles, a les nits a l'Europa.
2: Xavi, acabes de donar una altra pista. No te'n valis.
1: Vindrà, parlarem amb la doctora Magda Carles, també, la nostra nutricionista, sí. I amb el Marc Villanueva, sí. Que fa dies que no se li veu el pèl, aquest.
2: És veritat, que ens posarà el dia de la premsa rosa, de les novetats més amoroses a nivell estel·lar.
1: Doncs tot això i molt més, des d'ara i fins a la una, aquí al matí de Ràdio 4. 4 minuts per un quart de 12. Per on vols començar, Jordi Bota?
3: Doncs, si et sembla bé, i seguint l'actualitat, com que Girona ha estat actualitat en aquests dies pel tema del descens de l'equip de futbol i també pel temps de flors, vam aprofitar la vinentesa per fer enquestes i per parlar gironí, que és un parlar diferent del barceloní, i hem buscat diferències entre uns i altres que formen part del mateix dialecte central del català. Per tant, vam aprofitar a fons per parlar del gironí, i és, en aquest cas, un dialecte que es parla a les comarques de Girona. Forma part, com dèiem, del bloc oriental, i una de les característiques és que la vocal neutra és molt més tancada que la que es fa aquí a Barcelona. És a dir, allà, en comptes de pare, diuen pare. O sigui, és més tancada, diguéssim, aquesta vocal àtona del final. Ho faig exagerat perquè es noti encara una miqueta més. Però hi ha més coses relacionades amb la fonètica. Per exemple, un barceloní fa tancada la E del verb ser, d'acord? I és. En canvi, allà a Girona és, amb E oberta. Passa el mateix amb un cert nombre de mots d'ús freqüent, com serien ell, rei, llei, lleida, església, tema, sistema, que es fan, doncs, això amb E oberta i no amb E tancada. I, contràriament, són obertes en el parlar de Barcelona moltes E's que els gironins fan tancades. Interès, allà és interès, aquí interès, paciència, creixença, bèstia, sèpia, tebi, nervi, o, per exemple, Josep. Josep, aquí, E oberta, clarament, allà, Josep, amb E tancada.
2: Amb E tancada.
3: Sí, és ben curiós, perquè hi ha molts de mots...
1: És dialectal d'aquest país.
3: Sí,
1: és una passada.
3: I un altre cas seria, no només amb les E's, sinó també amb les O's. D'acord? Aquí, la paraula flor, no? Oberta, flor.
1: Flor, sí, una flor.
3: Una flor. Doncs allà, flor. Tancada.
2: És més tancada.
3: Més tancada. Però això que passava a Girona passa també, per exemple, a part a Osona, per exemple, també, a la zona de Sant Quirze de Besora, i d'això en donaven fe, en aquest cas, dues dones que es deien Irene, les dues, i una que es deia Pilar.
4: Sí, perquè som de Sant Quirze de Besora, tocant el Ripollès, i per tant tenim coses en comú amb l'idioma. Sí.
5: Una diferència és que poder no el tenim tan tancat, no?
4: No.
5: Aquí és molt més tancat.
6: Ja és meitat i meitat, una miqueta, no és allò
4: però
6: tan...
4: Però sí que parlem una mica gironí, només una mica. Sí.
3: I una paraula com Josep, com la pronunciaríeu?
4: Josep.
3: Sí, perquè la Barcelona és amb veu oberta, i ara veniu a temps de flors, com es diu aquí, temps de flors o temps de flors?
5: No, flors.
3: Tancat també. Flors. Per tant, l'accent és molt més, molt més gironí, diguem-ho així.
4: Exacte.
3: No, la mateixa meitat no és tant, no?
4: No, que sí.
3: Ole.
4: Sí,
3: no?
1: Carai.
3: L'Ona ens comentava una sèrie de mots que mantenen aquesta O tancada i la no concordança de gènere en els possessius. Per exemple, a Girona és típic dir la meu mare en comptes de dir la meva mare. I finalment explicava l'estat del català a Girona, que és més saludable, diguem-ho així, que a la zona de Barcelona.
1: La meu mare.
7: Sí, temps de flors.
3: Temps de flors, amb lo tancada.
7: Sí.
3: Hora també.
7: Hora també.
3: Sol.
7: Sol també. Quasi totes tancades, sempre.
3: I també, en aquest cas, no es diu la meva mare, sinó la meu mare, no?
7: Sí, jo això no ho dic tant, però sí, es diu estar la meva mare en comptes de la meva mare, sí, sí.
3: Es diu, es deia, i es va perdent una miqueta potser ja, no?
7: Sí, sí, hi ha coses que ja es perden, també cada vegada parla menys gent català, doncs també es van perdent les coses, però sí, sí.
3: Aquí la recurada del català també s'ha notat?
7: Jo crec que aquí no tant, en comparació a Barcelona, però a poc es nota una mica ja, sí. Però jo crec que aquí no tant, jo crec que és dels llocs on encara es parla més el català, aquí a Girona.
1: Ah, sí, com fan tot tancat és a l'Ebre.
2: Ah, sí, sí.
1: Les vocals sí, tancades.
3: Sí, sí. Sí, perquè allà no hi ha vocal neutra. O sigui, la diferència és aquesta, que entre el bloc oriental i l'occidental...
1: Però a Lleida, per exemple,
3: fanès,
1: sí que es fan finals. Es obertes i sí, os obertes. Sí, a l'Ebre,
3: sí.
1: Poques.
3: Sí, sí, sí. Més tancades.
1: Sí, sí, molt tancat, sí. Cap a l'Ebre. I després hi ha pobles a Lleida on en lloc de mon germà diuen ma germà.
3: Ma germà, també.
1: Sí, com sí. Si fos ma germana, doncs sí, sí, ma germà. Sí, sí.
3: Tampoc hi ha la concordança, exacte, llavors, de gènere.
1: Exacte, m'ho ha recordat això de la meva mare.
3: Sí, que en algarès seria la mia mare.
1: La mia?
3: Mia. Per dir meva, és mia, en algarès. Perquè, clar, és un altre dialecte que un altre dia en parlarem, si voleu, que és a Sardenya.
1: Italià.
3: En cas, sí, també té aspectes italians, és a dir, paraules i mots també que agafats allà.
2: Això que comentava Jordi del meu mare, jo no ho havia escoltat mai, a Girona. Existeix, però no m'hi havia trobat.
1: No havia sentit mai, vol dir.
3: Sí, sí, sí. Sí.
2: Això.
1: Això de l'escoltar i sentir.
2: Sí. Això.
1: Sembles els meus fills, que em posen nerviós.
2: Ja.
1: No. Papa, que no s'escolta.
2: D'acord.
1: Sí.
3: Sí. Escoltar, diguem-ho, amb atenció, no? I sentir és quan sents, quan perceps, diguéssim, no? Per les oïdes, no? Llavors...
1: Som dolents, eh?
3: No, home, no.
2: No, està bé, no.
1: A mi m'has anat corregint, que també patapam de tant en tant.
3: Sí, veu que...
1: Sí, home, i tant, sisplau.
3: Jo vaig participant, vull dir que...
1: Hem de perfeccionar-ho, això.
3: Llavors, per exemple, també a la zona, diguéssim, de Girona, la doble L, doncs no diuen palla, sinó que diuen paia. És a dir, que fan com una i llatina, una i semiconsonàntica, d'acord? És a dir, en comptes de dir fulla, doncs fulla,
1: fulla. Ui. Això hi ha molta gent.
3: Molta gent que no sap pronunciar la doble L, però allà és típic, és un tret característic també del gironí. Tampoc diuen soroll, o habitualment no es diu, sinó que es diu fressa. O sigui, una paraula
2: sí
3: com fressa, aquesta sí, no?
2: Sí,
3: aquesta és
2: sí,
3: molt
2: sí,
3: i molt,
2: sí,
3: molt estesa.
2: Sí, sí.
3: Com també, i això ja no és dialectal de Girona, però mon pare, ara que em ve al cap, també mon pare, doncs també s'ha servit molt per dir el meu pare,
1: ja.
3: Tant allà com a la resta del domini, també.
2: Lo de fressa ho he sentit molt pel Ripollès.
3: Sí,
2: pel Ripollès,
3: sí, sí, perquè sí, el Ripollès té, clar, està, sí, sí, sí, està molt... També és molta part del gironí.
1: Mm-hmm.
3: Llavors, tampoc no es diu coca de llardons, sinó que es diu coca de greixons.
1: Ah, sí, greixons.
3: Sí, sí, sí. Que això és típic d'allà, eh? Vull dir que
1: d'acord.
3: Coca de greixons. I fins i tot la canalla d'avui dia encara diu coca de greixons. I una altra paraula important és que es diu la fred i no el fred.
1: Sí, l'Empordà diuen la fred.
3: La fred, sí, sí. I el rossellonès, el català sí. Septentrional, la del nord, també diuen la fred. I diuen fa molta fred, no diuen fa molt de fred.
1: Sí.
3: I llavors això també és un tret característic del gironí. També emplenar per omplir, també dir, per exemple, aiga, en comptes d'aigua.
1: Això sí que és lletja.
3: Sí?
1: No m'agrada aiga.
3: Els meus avis ho deien.
1: Ja, però no m'agrada.
3: Sí, ho deien. No sé si
1: dir...
3: Greu. Sí, sí, sí. Sí.
1: Però...
2: Sí, sona rar una miqueta, no? Però...
1: Tomata, no? Sí. Diuen també.
3: Tomata.
1: Tomàquet. A Lleida tampoc diuen tomàquet, eh?
3: No.
1: Tomata.
3: Tomata.
1: I a l'Ebre, tomaca.
3: Tomaca. Sí.
1: A Miravet diuen tomaca.
3: Sí, sí, sí. És una paraula que ara, això sí, la majoria de persones comencen a dir ja tomàquet, la majoria. Per què? Perquè és un tema del català estàndard, no? Que és el que s'ensenya també a les escoles. També diuen, per exemple, jo tenco i no tanco, per exemple. Sí. Jo quebo, per exemple, i no cabo. Seria un altre. I aquests trets, alguns d'ells, ens els comentaven en Josep i la Carme des d'un dels museus de la ciutat que precisament aquella nit obrien.
0: La palla que és ben croca, en lloc
3: palla.
0: De palla.
3: Ah, palla, amb la I, en comptes de la doble L.
8: Els catalans tenen una palla sí. A l'ull i aquí tenen una palla.
3: Una palla.
8: Cuní.
3: El cuní? El cuní també. Cuní.
0: Cuní. Cuní, en lloc de cuní.
3: Cuní amb samfaina.
0: Sí, sí.
3: O sigui, moltes dobles L's, diguéssim, moltes palatals, no es fan.
8: No. Aquí el cuní per la cua.
3: Sí, sí, sí.
8: Girona el cuní per la cua. Tomàquet és tomata.
3: Tomata. Tomata, pa amb tomata.
0: Sí, sí.
3: És veritat.
8: Sí, la tomata.
3: La tomata i a l'hivern que fa molta fred.
0: Sí, el fred que és femenina, qui diu el fred que fa, ui, aquí sona molt raro.
3: Clar, grinyola, o sigui, fred, saps que no és aquí. Una altra característica és fer la primera persona del singular del present indicatiu acabat amb el so de ut.
1: Ah, sí. En comptes sí que ho fan, sí que ho fan, això.
3: Sí, sí, el meu pare ho feia sempre, deia...
1: Jo parlo-t.
3: Sí, sí, jo parlo-t, jo canto-t, vull dir que en català nord-occidental seria jo parlo, en valencià jo parle, en baleàric, jo parl, i en rus llunès o septentrional, jo parli.
0: Jo ballut, jo jugut.
9: I això un diruo viu encara amb les generacions, diguéssim, més joves. O sigui, no s'ha perdut, no ha anat a menys.
0: No va menys, però sí que es fa servir només en registre més familiar, potser. Normal, ens hem allò tot amb l'estàndard, però la que parlem allò col·loquialment i a casa i el que sigui, els fem servir a base de bé.
9: I ara vindrà l'estiu.
0: L'estiu,
9: no l'estiu.
0: L'estiu.
2: Sí, per mi tot això és bastant familiar, eh? Aquesta
3: determinació de Nuts. Sí, part del Gironí també.
2: Sí, per la zona de Girona, per Blanes, Girona, sí.
3: I també els gironins utilitzen, també tota aquesta zona que comentava Jordi, l'article personal en comptes de el.
2: Sí, això també és força habitual. Sí.
3: I llavors vaig fer la prova, a veure si deien en Pau o el Pau, pensant en lo Pau de Pons, no? I deien això, deien en Pau, deien Pau i no el Pau.
1: Lo Pau de Pons, eh? Pons allà és obert. És obert, que diuen. Sí. Mira, sí, obert. El Xavi García, el nostre boletaire de capçalera, a més és un dels millors realitzadors tècnics que hem conegut, diu, hi ha una característica... Sap de tot, el Xavi. Mira, diu, hi ha una característica diferent entre el llardó i el greixó. El llardó és premsat i el greixó és sense premsar. Si més no, el Ripollès.
3: El Ripollès.
1: Matisa, eh? El Xavi García. Si més no, el Ripollès és així, això.
3: Sí? Allà s'utilitzen com a Xavi. Formes, diguéssim, sinònimes, eh?
1: I gràcies per escoltar-nos. Que un crac com tu escolti aquest programa diu molt... Vaja, no sé, em fa una especial il·lusió.
3: Sí, també l'altre dia em comentaven que el tema del fred i la fred, deien que com si la fred fos un fred encara més intens, no? També deien que podia haver-hi aquest matís. Més cosetes, per exemple, el pas, diguéssim, per emfasitzar la negació. No ho sé pas, això. I també diuen soms, o sigui, soms collonuts, en comptes de dir som collonuts.
0: Soms collonuts, i tant. Sempre.
9: Sí, en tots sentits.
0: Girona primer, sempre.
9: Perquè Girona té un encís, diguéssim, que enamora tot arreu, no? Tota la gent que ve queda sorprès del que pot trobar aquí, no?
0: És que és molt maco, com dirien els de Barcelona, però aquí també ho diem, el maco.
9: Maco més que bonic, per exemple? O...
0: Bueno, els fem servir tots. És com algun francès que també agafem a vegades el merci per dir gràcies. Mm. El merci el sentiràs molt, també, aquí a Girona.
9: El merci i també el pas, no? El pas,

0: rurals, allà s'utilitza molt més. I també, per exemple, a la zona de la costa de Girona, abans es feia servir l'article salat, que també ha anat amb molt i molt de retrocés, que ara ja, pràcticament, doncs, s'utilitza poquet.
1: Sa Palomera, per exemple, no?
0: Sí.
1: A Blanes, no? Sa Palomera.
0: Sí, que és el lloc on comença...
1: La Costa Brava.
0: La Costa Brava, sí, senyor. Allà, és a dir, separem la costa del Maresme de la Costa Brava, i allà, doncs, sí, diguem-ho així, les cales són molt més rocoses que no pas, doncs, les que trobaríem a la zona del Maresme, de Barcelona, o més cap allà a la zona del Garraf, no, de Sitges, i tot plegat. I també s'utilitza molt a la zona aquesta de Girona i també a la zona central d'Osona i tot plegat el verb caçar. Per exemple, anem a caçar bolets.
2: Tenim lo de caçar. El verb
0: caçar bolets.
2: Sí, caçem espàrrecs, caçem bolets, caçem tot.
0: Sí, sí, sí.
2: Tot ho caçem aquí.
3: Aquí no collim
2: res. Fins i tot hasta un mitjó el caçem a dins el calaix per trobar la parella.
3: Sí,
0: molt bé,
3: és aquest enfatitzar. Perfecte. Escolta-me, mira-me, mira-me.
0: O sigui, no mira-me, mira-me.
4: Mira-me, mira-me.
0: Sí, sí, sí.
4: Home, Caçadors de bolets, aquell programa de grans audiències
0: d'en Roger de Gràcia,
4: de TV3.
1: Sí, sí,
4: sí, sí, sí, efectivament.
1: Jo a casa sempre dèiem anem a collir bolets, i lo de caçar, per mi se'm feia rar, estrany, però sí, sí, és una expressió molt, molt genuïna, no, també? Sí, sí.
0: El meu avi, que era Hostalric, sempre m'ho deia, anem a caçar bolets a Hostalric, diguéssim, que ja, diguéssim, és de la selva, però més a l'interior de la comarca. I més cosetes. Pel que fa a verbs, s'utilitza molt el verb anar. Anar fent, ja ho anirem veient, és a dir, fent servir aquesta perífrasi verbal. I també hi ha paraules que s'utilitzen molt, amb molta freqüència, com, per exemple, plegar. Per dir que acabes la feina, doncs plegues. Aquí no la plegues, avui, per exemple. O parlar del dematí. En comptes del matí, el dematí. Encara és present també en algunes zones rurals. També un escarràs, que seria una persona que treballa molt, o rebequeria, que seria, doncs, aquesta enrabiada infantil.
4: Ja, la rebequeria, sí.
1: M'encanta aquesta paraula, rebequeria.
4: Sí.
1: A veure, no és que vulgui que tenia a casa moltes rebequeries, però com sona, no? Rebequeria, no? És com...
0: Sí, que les rebequeries abans eren en els infants ben petitets i ara amb l'adolescència també hi ha rebequeries, no? Perquè també. No? Aquestes enrabiades que tenen els adolescents.
1: Rabieta,
0: no?
1: En castellà, no?
0: Sí,
1: seria?
0: Sí, la rabieta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. I parlant també d'infants, hem volgut saber com anava el futur d'aquest subdialecte gironí i hem fet una petita enquesta per veure com estan els mots.
5: Calla-te o calla?
6: Calla't. Calla. Les tres.
5: Aigua o aiga?
6: Aigua.
7: Aigua.
8: Aigua.
5: El fred o la fred?
9: El fred.
10: El fred.
11: El fred.
5: En pau o el pau?
12: En pau.
13: En pau.
14: En pau.
5: La carxofa o l'escarxofa?
15: L'escarxofa.
16: L'escarxofa.
17: L'escarxofa.
5: Ai, la coca de llardons, mengeu, o la coca de greixons?
18: Greixons.
5: Greixons.
19: Greixons.
5: Molt bé.
19: Six-seven!
0: I aquesta és l'expressió d'avui dia.
4: Ja, ara que sentim l'escarxofa i tot això, 9-9.
0: 9 o a 9. La 9 és correcta.
4: Sí, això
0: la 9 és l'estàndard. L'estàndard és 9. Molts a 9. La 9, sí.
4: A 9.
0: Sí, dialectalment també és correcte.
1: Jo sempre he dit a 9, eh?
0: Dialectalment, la 9, sí.
4: S'accepta.
0: Sí, s'accepten les dues, per 9, sí. Sí, que la 9 és una paraula polisèmica, també pot ser la 9 del coll, per exemple. Vull dir, el número 9 també pot ser. És a dir, que 9 té diversos significats.
4: Ah,
0: sí, sí.
4: Molt bé, home. Què més portes avui?
1: Com ens il·lustra el Jordi Bota,
4: a mi m'encanta,
1: com ens il·lustra,
4: Periodista,
1: filòleg, gran comunicador.
4: Agrades molt, Bota,
0: sí,
4: a l'audiència d'aquest programa, t'ho prometo.
0: Intentem fer el que podem.
4: Jo el cap de setmana, quan voltes pel país, més o menys, sí?
0: Sí, sí.
4: És el millor indicador que hi ha, aquest.
0: Sí, perquè sempre vas voltant i la gent que coneix el matí de Ràdio 4...
4: El que no agrada va desfilant, va desfilant, va desfilant. Sí, sí. I el que agrada cada vegada ve més.
0: Sí, sí, no, però hi ha molta gent que comenta coses i els dius, mira, que sortirà el programa, va, sí.
4: Estem contents.
0: I sent que escolta el programa. Que sí,
4: cada
0: que
4: vegada
0: que...
4: més. Estem molt contents, la veritat. Tu, va molt bé, això. Què dius?
0: Doncs mira, tenim ara mateix, canviem de bloc, parlem d'expressions marineres, perquè té a la Costa Brava, com dèiem, comença també, en aquest cas, la Costa Brava, que fora part de la part de Girona.
4: Sí.
0: Doncs ara escoltem una cançoneta i a partir d'aquí entrem, va mateix.
4: Oh, que bé.

0: m'he pujat, Xavi, no sé, m'estic emocionant.
1: M'has agradat molt.
2: Ara sí. Falta el mocador, Jordi.
1: Va estar aquí, la Marina Rossell, en aquest programa. L'hem de tornar a convidar abans d'acabar la temporada. Va ser a principis de temporada, vam compartir una bona estona amb ella.
0: És veritat.
1: I ens ho vam passar molt i molt bé. Sí, sí.
0: La podíem fer coincidir amb el Jordi Bota,
2: Sí, i l'altre dia vaig sentir en Gerard Quintana, que el teniu aquí dimarts passat.
1: Sí.
2: Quin crac, eh?
0: 40 anys de sopa de cabra.
2: Amb l'Opau i amb la cançó de l'Empordà versionada.
1: Home, quantes visualitzacions té a Instagram? Anàvem camí de les 200.000.
0: És fort, eh? Perquè és un post que tenim del camí, Pau de Pons i el Gerard Quintana, eh?
1: Sí. Era que ara ho busco. Aneu parlant, home, aneu parlant. No m'ho feu fer tot.
2: Doncs aquesta gavina voladora que sentíem sentim encara de fons de Marina Rossell, també interpretada per diversos grups d'havaneres, l'hem posada per il·lustrar tota una sèrie d'expressions molt pròpies dels pobles mariners. Per exemple, estar encalmat, que vol dir quedar aturat, no tenir energia, anar a la deriva en sentit literal i figurat, quan una cosa no va bé, va a la deriva, tenir mala mar, una persona que té mal humor, que té una situació complicada.
1: Sí, mala mar. Si tens mal humor, mala mar, no ho havia
2: sentit, això. O mal mar de fons, també, que en aquest cas hi hauria un run-run, no?, al darrere, per exemple.
1: O hi ha mar de fons aquí quan hi ha algun mal rotllo.
0: Aquesta expressió sí que l'ha escoltat, sentida, sí. Mar de fons, hi ha mar de fons, sí.
2: Mar plana no fa bon mariner.
1: Mar plana o arrissada, amb àries de marajol.
2: Sí, sí, sí. Quan la mar brama, terra reclama, fer aigües, que falla alguna cosa, per totes bandes, no?, anar ben en popa, que la cosa va molt i molt bé. I llavors tindríem també frases típiques de pescadors.
1: No és molt castellà, això de viento en popa.
0: També. Viento en popa, toda vela no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman...
1: Vent en popa, no sé, ho trobo molt, molt castellà.
2: S'ha agafat, suposo. És una que hi era del castellà, es va passar al català al seu dia, i ara hi ha gent que l'utilitza, i bàsicament gent dels pobles mariners. També sobre la mar i sobre el temps, la mar avui no està per bromes. Això és mar de fons, que comentàvem abans, un problema que sembla petit, però que ve de lluny, que continua, que hi ha aquest soroll sempre. Quan el graví s'aixeca, ja pots plegar. Tramuntana clara, mar encara. Cel rogent, vent o pluja.
1: Pluja o vent.
2: El vent.
1: Cel rogent, pluja o vent.
2: I la mar enganya, que mai te'n pots fiar.
1: I més de 160.000 visualitzacions a Instagram de Ràdio 4. L'Opau de Pons.
0: Camí de les 200.000.
1: Gerard Quintana, en general, mira, la que va... Diu, l'Opau de Pons se solidaritza una altra de les que va fer amb els mestres i docents, 101.000 visualitzacions. 101.000, no? Hauríem de dir 101.000 visualitzacions,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, 101.000.
1: No 101.000, sinó 101.000.
2: No, perquè aquesta té que s'emmudiria, perquè diem 100, no diem... Però aquesta aquesta T sí que hi és en altres paraules de la família, com per exemple centenari. Fixeu-vos que la T existeix. I en castellà, per exemple, dius també 100 o 100, també aquesta T també existeix. És a dir, que aquesta T, diguem-ho així, hi és de forma subjacent. Tenim més expressions sobre pescar. Per exemple, avui no piquen. És a dir, no hi ha pesca, no hi ha èxit. Aquestes mosses o aquests mossos avui no piquen, no cauen. Hem anat a calar, a tirar xarxes. Això és morralla, vull dir que no val gaire, diguéssim. Hem fet una bona pesca. Que ha anat molt bé tot, ha sortit quatre sardines i gràcies, és a dir, que ha anat malament, o aquest peix encara fa ull, que vol dir que és molt, molt fresc. I tindríem frases de port i taverna com ja hi tornem a ser, que és una resignació molt marinera, quan fa mala mar, no fotis escuma, no exageris, no facis teatre, aquest en sap un niu, que en sap molt, o té més hores que un far, que té molta experiència.
1: Bé, mira, passen 2 minuts de 11:45 ara mateix. Recordem un altre dels titulars d'aquest matí de dimarts. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill d'Isaac Andic ho ha anunciat aquest dimarts en una carta oberta. El lloc al Consell d'Administració quedarà vacant. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Jordi.
0: Doncs sí, continuem amb el Jordi Bota, amb aquest espai relacionat amb la llengua catalana, expressions marineres, i estàvem fent un repàs d'aquestes frases de por i taverna i arribem a aquests insults i bromes marineres, no? que també n'hi ha d'això.
2: Sí, jo t'he de dir-te que aquesta la desconeixia. Sí. Pop sec, si et diuen que ets un pop sec, vol dir que ets una persona esquerpa.
0: Esquerpa.
2: Una persona, sí, ets un pop sec.
0: Per mi aquesta expressió és nova, pop sec.
2: Sí. O sigui, existeix, pop sec. Llamp de quillat és un renec suau molt mariner. I llavors hi ha una expressió que ets més inútil que un rem en una barca de motor. És a dir, una expressió molt lletja que diguin, eh? Vull dir que aquesta no... Sí? O una persona que no distingeix...
1: Més ruc una sabata, en definitiva.
0: Sí, aquesta és més popular, no?
2: Sí, sí, aquesta és més el llenguatge més mariner. Llavors també tenim d'altres que il·lustren la filosofia d'un gat vell, d'un pescador, diguéssim, experimentat. Qui té pressa no pesca, la mar no vol orgullosos, el peix gran es menja el petit, que això passa doncs, molt sovint, no? que qui té més força s'acaba doncs, imposant. Primer mira el cel, després parla, o la paciència és la millor xarxa. També diríem que la paciència és la mare de la ciència.
0: Sí. És la mare de la ciència, sí. Quan has dit qui té pressa no pesca, m'ha vingut al cap allò de qui no arrisca no pisca,
2: també,
0: per exemple.
2: També. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
2: T'has d'arriscar-te a la vida, perquè si no...
0: Sí, tant,
2: o sigui, al no hi ha el temps, vull dir que... I és allò de veure el got mig ple o mig buit, no? Jo m'agrada veure'l mig ple, perquè així també t'evites doncs, caure doncs, més fàcilment... amb baixades d'ànim, o si parlem doncs, més de més depressions, no? En aquest sentit, depressions, amb doble S. S sorda, sí? Tot i que ho pronunciem nosaltres col·loquialment amb MS sonora.
0: I ara, Jordi, ens volies parlar de fonètica, eh? Recordem que estem parlant i conversant amb Jordi Bota, periodista, filòleg, que sempre ens acompanya cada 15 dies amb aquest espai de posar en valor la nostra llengua, sempre aprenem i descobrim coses. Avui, amb aquest dialecte més gironí, amb aquestes expressions marineres, i ara anem per un capítol focalitzat en la fonètica, eh? Capítol. Em sembla que estiguem a l'escola. És que, clar, Jordi, com que ets mestre, mestre d'institut, em dones aquesta sensació. Anem al capítol, eh?
2: Capítol 3, ja. Capítol 3 de la nostra novel·la, de la nostra secció. Doncs sí.
0: Podríem dir capítol o bloc 3, eh?
2: Sí, sí, sí. O capítol de 3.1. Ara ja entrem a 3.1, que ja entrem amb l'emmudiment, que seria el primer fenomen fonètic, perquè ara parlem de fonètica, és a dir, sí, de com articulem els sons. Mm-hmm. I llavors ens centrem bàsicament amb l'estàndard i, per exemple, comencem, com dèiem, amb el 3.1, l'emmudiment,
0: sí.
2: I és que vol dir que alguns sons consonàntics deixen de pronunciar-se. Quan passa això? Per exemple, a la R final dels infinitius, en català central. En català central diem cantar. Ell va cantar.
0: S'escriu amb R final, però no es pronuncia aquesta R.
2: Sí, queda muda. Queda emmudida. És aquest fenomen d'emmudiment. D'acord? Que aquesta R sí que es pronuncia, per exemple, en valencià. En valencià sí que diuen cantar, per exemple. També la R final dels mots acabats amb sufixos de derivació. Per exemple, bestiar, fuster, que ve de fusta, llavor. També en mots que, per exemple, on la R doncs, a vegades es pronuncia com poruc, doncs aquesta R final de por, de clar, de claró, doncs deixa de pronunciar-se. La T final dels gerundis. Sortint, per exemple. Mm-hmm. Sortint, doncs aquesta T que s'escriu doncs no es pronuncia. També la T final dels mots acabats en LT i NT, al o pont, també. La S dels mots com aquest o aquests, aquestes S també. La R final d'alguns sufixos, de fuster, per exemple, o la P dels grups MP, MPC, camp, compte, exemp.
1: Ja. Mira, 12:45, ara mateix.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Aleix Cortés, psicòleg, director de Kafka Psicoteràpia. Com estàs? Bon dia.
4: Bon dia, bon dimarts. Què tal?
1: Bon dimarts, home. Aquí pendents del que ens expliquis. Abans parlàvem amb els tertulians, això de l'ansietat, poc o molt. La majoria n'hem tingut, en tenim de tant en tant, o segurament potser n'acabarem tenint, no? Cada cop n'hi ha més d'ansietat. Cada cop en patim més.
4: No sé si cada cop en patim més, però cada cop en parlem més i cada cop en tenim més consciència. I també penso que l'estil de vida que portem fomenta que això passi.
1: Ja, ja. És que l'Organització Mundial de la Salut diu que és el trastorn mental més comú a tot el món, que afecta 359 milions de persones.
0: O el que és el mateix, un 10% de la població, especialment la pateixen més les dones que els homes, eh? I atenció que...
1: Els tertulians deien, sí, només un 10%, dic, en teoria és el que diu l'OMS. Quadra aquest percentatge, bueno, Aleix Cortés?
4: A mi em quadra, el que hauríem de mirar és aquest 10%, si és al llarg de la vida, si és,
1: exacte,
4: una vegada a l'any, quan és, no? De què estem parlant? Jo diria que que és bastant, que augmenta bastant si parlem al llarg de la vida quantes persones patirem o hem patit ansietat. Llavors, crec que l'estadística augmenta bastant.
1: Bé, què és l'ansietat? Perquè hi ha gent que diu, no ho sé, de cop i volta he tingut aquí, se m'ha disparat el cor, una mica de sensació d'ofec, no sé si és ansietat, si és angoixa, no sé ben bé què és exactament.
4: L'ansietat, al final, és un estat emocional, no? Un estat emocional molt relacionat amb la preocupació de coses que poden passar cap al futur i amb un contingut a nivell somàtic, és a dir, a nivell corporal, bastant clar, no? Que té a veure, pues, això, amb un augment de les palpitacions en el cor, amb la visió de túnel, té a veure amb més sudoració, té a veure amb més activació a nivell muscular, i això al final acaba generant una sensació desagradable, no? Una sensació displaent com de malestar. I això és el que diríem que és l'ansietat. Dins de l'ansietat hi ha molts nivells, no? I parlem de nivells molt baixos en el que pot ser, pues, aquesta sensació d'opressió en el pit, fins a nivells molt alts en els que pot arribar a sensació de vòmits, fins i tot pèrdua del control dels esfínters, en el que pot arribar a dolors de panxa molt aguts, bueno, situacions, no?, més complicades.
1: Bé, aquests dies llegíem, per exemple, al periòdico la pressió per les notes dispara ja l'ansietat a segon de batxillerat. I alguns estudiants joves diu, vull acabar la CELE i no tornar a obrir un llibre en la meva vida. L'estrès acadèmic ha augmentat el 68% des del 2006, segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut.
4: Totalment, totalment. I cada vegada hi ha més pressió, no? Perquè els alumnes estudien, perquè arriben a treure's una carrera, la selectivitat és un dels moments clau, no?, dins de la vida d'un estudiant, i pel que moltes vegades venen poc preparats, perquè a les escoles no hi ha aquest nivell d'exigència i llavors ens agafa de sobte. I quan una cosa t'agafa de sobte, puc preveure que no me'n sortiré, llavors des d'aquí és on sorgeix l'ansietat.
1: Bé, ja ens has dit una miqueta què ens passa, no?, quan tenim ansietat, però més detalls, és a dir, com podem saber quins símptomes ens diuen que tenim, que estem patint un atac d'ansietat, no? I quan el tenim, què hem de fer i què no hem de fer? Què no hem de fer mai?
4: El primer que hem de fer quan notem una miqueta d'ansietat és poder parar. No sempre es pot, però frenar, respirar, hi ha moltes tècniques de respiració que ajuden a regular aquesta part més somàtica, però al final no hem d'oblidar que l'ansietat és una alerta, no? És una alarma que ens diu, escolta, està passant alguna cosa amb la teva vida, amb la forma com estàs gestionant el dia a dia, hi ha alguna preocupació de cara al futur que s'ha d'intentar solucionar. Per tant, el que hem de fer més enllà de parar el símptoma, que hi ha moltes formes de fer-ho, fins i tot a nivell farmacològic, el que hem de fer és canviar el que origina aquest símptoma. Canvi d'estil de vida, canviar les relacions, solucionar problemes que ens puguin estar, no?, generant aquestes preocupacions de cara al futur. La qüestió és que l'ansietat no sempre ve per una qüestió molt clara de cara al futur. No és com l'estrès, que tenim molt clar per què ve, sinó que l'ansietat, de vegades, no ens permet saber què és el que ens està preocupant de forma clara. I en aquí és on ja hem de fer una orientació o un treball més psicoterapèutic per veure què hi ha sota d'aquesta ansietat, quan es va originar, de quina manera, no? quins detonadors hi ha. Tot això és molt important entendre-ho per tal de poder-ho regular i fer canvis, tant en la forma d'afrontar el dia a dia com en la forma d'afrontar la pròpia ansietat. Perquè una de les coses curioses que té és que quan més intento fugir de l'ansietat, més fàcil és que es reprodueixi.
1: Bé, hi ha experts que diuen si tens ansietat permanent, estàs a un pas de la depressió.
4: Sí? Jo estic totalment d'acord. I tant. És molt fàcil que d'aquesta ansietat comenci a deixar de fer coses, això, no?, em doni una mala imatge de mi mateix i, mica en mica, comenci a sentir que la vida no val la pena, que no me'n puc en sortir, que no sóc capaç, i tot això el que va fent és entrar en aquest estat més depressiu.
1: Si no tractes l'ansietat, no te n'alliberes i el que fa és agafar cada cop més terreny. Sí, què hem de fer? Anar al psicòleg, lògicament, no? Quan la cosa ja es dispara massa, però algun consell per intentar controlar-ho nosaltres mateixos abans d'acudir al professional?
4: Aprendre a meditar, tècniques de respiració, aprendre i poder llegir quins són els pensaments que tinc, d'on surten, quines són les preocupacions que tinc, tenir una feina, una vida, un dia a dia que em permeti tenir espais de calma, de sensació de control, de regulació. El problema de l'ansietat és que creix molt quan no tinc tots aquests espais en els que jo pugui regular-me i frenar.
1: Ja, l'ansietat no em deixa dormir. Hi ha molta gent que diu això. Començo a donar voltes. I com ho pagaré? I aquesta factura? I aquesta altra? I aquest problema a la feina? I aquest problema amb la parella? Què fas quan et passa això? Com pots aconseguir descansar?
4: Doncs mira, primer de tot fer una bona higiene del son, que això ja de vegades és complicat, treure tot el que són begudes estimulants, tenir una rutina abans d'anar a dormir en la que pugui llegir, que no hi hagi llum blava, tenir moments o espais de desconnexió de la feina o de les preocupacions. És veritat i és evident, no?, que amb això únicament no deixarem de tenir ansietat. Després, quan ens fiquem al llit, també haurà de fer un treball sobre com gestionar aquests pensaments, no? Mm-hmm. De vegades hi ha tècniques com apuntar en una llibreteta i que això es quedi en aquesta llibreta, llavors ho descarrego del meu cap. De vegades n'hi ha altres com fer un petit diari o com escoltar algun podcast o alguna música que em permeti sortir, no?, d'aquest pensament. I entendre també que per molt que doni voltes, de vegades al llit i per la nit no podré solucionar totes aquestes coses.
0: En tot cas, podem dir que l'estrès laboral seria un dels factors que més es poden disparar l'ansietat, no?
4: Totalment, totalment. Si són feines en les que tinc marge de canvi i de maniobra, podem entendre que de vegades no hi ha un estrès negatiu, sinó un estrès positiu, no? Hi ha dos tipus d'estrès, l'eustrès i el distrès. L'eustrès és aquest estrès que em porta a un estat en el que jo tinc marge, no?, de canvi de maniobra i, per tant, hi ha certa motivació i acabo aconseguint aquestes metes que m'estic plantejant. Llavors, aquest, no?, aquest eustrès és algo positiu, però després hi ha el distrès, que és aquest estrès en el que hi ha una valència negativa, no? Ho visc com algo dolent, com algo que no puc assolir, com algo que m'està limitant. I llavors d'aquí sí que és on deriva o pot derivar aquesta ansietat.
0: I què passa, no? Identifiquen moltes persones, per exemple, que pateixen estrès laboral, ho identifiquen, saben que han de fer un canvi, però no és possible aquest canvi, no? A partir d'aquell moment, què és el que hem de fer?
4: Clar. Hi ha moltes situacions que el canvi total no és possible. I aquí és on parlem que els psicòlegs de vegades no tenim, no?, una vareta màgica que podem acabar amb tot. Hi ha situacions que tenen a veure amb la part més socioeconòmica i en el moment que estem vivint a nivell més, no?, cultural i més social, que això com a psicòleg no es pot canviar. El que sí que es pot canviar és intentar com s'afronten aquestes situacions.
0: El nostre, també el nostre 50%, no? Com no és el que ens passa, sinó com afrontem allò que ens passa. No?
4: Correcte. Però és veritat que de vegades com a psicòlegs també hem de tenir molt clar que ajudar a sostenir situacions que no són sostenibles a la llarga perpetua que hi hagi més problemes de salut mental. I això és algo molt important entendre. Saber posar un límit i saber fins a on realment aquella persona té marge de canvi, de maniobra, i fins a on no.
1: Ja. Una miqueta, però, d'ansietat, poca o molta, i de tant en tant vols dir que no la patim, que no la tenim tots?
4: Sí, i torno a dir, és algo evolutivament positiu. És a dir, l'ansietat, pel que ens serveix, és perquè si nosaltres estem, no, al mig de la jungla i ens ve a atacar, doncs, una pantera, doncs l'ansietat és boníssima perquè em permet activar tot el meu cos i una sèrie de recursos que em fan estar atent, no, en una situació de perill i poder marxar, poder fugir o poder lluitar. Clar, el problema és que avui vivim en una societat on els perills són molt diferents, però les formes d'afrontar que té el nostre cos són les mateixes. Llavors, aquesta falta de compassament entre les nostres habilitats i les necessitats de la societat és el que fa que això no sigui útil o no sigui funcional moltes vegades.
1: Jordi Bota.
2: Sí, i també s'ha de saber diferenciar allò que és urgent del que no és urgent, el que és important del que no és important, en una societat cada cop, diguem-ho així, on fem més coses i el ritme, diguem-ho, també és molt més vertiginós, no?
4: Totalment. Clar, estem acostumats a tenir, obrir al matí el mòbil, i no sé si us passa a vosaltres, però jo tinc 50 WhatsApps per contestar, obro el correu electrònic i hi ha altres correus per contestar, després has de portar el nen a l'escola, després has d'anar a treballar, després et truquen de no sé on, després... Clar, tot això són estímuls constants que et diuen ei, vigila, vigila, vigila, passarà això, passarà l'altre, i
2: tens,
4: tot això...
2: Sí, sí, i la sensació que no arribes a tot allò que has de fer, no? Que aquest és potser el problema que hi ha també de fons.
4: Totalment, totalment d'acord.
1: Ja. Ja, ja. Ai, senyor.
0: Home, sempre es diu, i ens ho ha recordat l'Aleix Cortés, que va bé fer una parada, no? Quan estem a la feina, doncs, a meitat de...
1: El Jordi, quan tens setat, se'n va donar un tomb al carrer.
0: A meitat de la jornada laboral és fer...
1: Em vaig a donar un tomb i que em toqui l'aire.
0: Fer una petita parada, unes respiracions, no? Fer un... trencar una miqueta per després reemprendre, no? Estàs d'acord amb aquesta reflexió?
4: Totalment. Mira, els fumadors, tot i que l'hàbit és molt dolent, molt, molt, molt dolent, però fan aquestes parades. No? De vegades és parar, vaig a fer-me un got d'aigua, surto a fora, respiro, o entre 5 minuts i 5 minuts que tinc, doncs faig 3 o 4 respiracions i noto com tinc el cos. En lloc de, que és el que fem normalment, hi ha una parada, agafo el mòbil, miro, reviso, contesto, la meva dona, el meu amic, m'han dit, m'han comentat, hosti, tot això encara genera més estrès, no? Buscar petits espais d'aquesta calma mental, d'aquesta tranquil·litat.
1: Bé, escolta, això que dèiem ara de que la pressió per la selectivitat dispara l'ansietat a segon de batxillerat, ja hem donat molts consells, però podríem donar algun altre consell per tota aquesta joventut, diguéssim, que està a pocs dies vista d'aquests exàmens, que per cert coincideixen amb els dies de la visita del Papa, eh? Jordi
0: sí,
1: Vila.
0: Sí, és veritat, és veritat. I és per això també que els professionals de les biblioteques han volgut començar aquesta vaga a les portes de la selectivitat, perquè és un dels moments on els estudiants utilitzen més les biblioteques.
1: És que a més els apreten molt, aquesta canalla. La meva filla, la petita, fa la selectivitat aquest any. I hi ha profes del Betània Patmos, del col·le, que em deien, escolta, aquesta nit, el dia d'això de la graduació, que se n'anaven tota la nit por ahí, deixa'ls disfrutar perquè els apretem moltíssim. Moltíssim, venen d'una pressió brutal. Dius, home, t'ho diuen els profes, no ells.
0: I jo recordo, Xavi, quan em vaig haver a les portes de la selectivitat preparant-me, la pressió que vaig notar, com tots els que ens vam preparar a la universitat en aquells moments, també era molt, molt elevada. Eh?
2: I ara, a més, hi ha un salt més gran entre el que és l'ESO i el batxillerat.
1: Doncs, escolta, deixem que l'Aleix Cortés, psicòleg i director de Kafka Psicoteràpia, doni més consells per aquesta joventut que tenen 17 o 18 anys.
4: El primer de tot és anar ben preparat. I jo crec que això, si ja t'estan dient des de l'institut que et pots presentar a la selectivitat i que hi vagis, normalment ja passa.
1: Per tant, si vas a una escola de les que encara apreten, que això d'apretar no es pot dir, Jordi Bota, perdona'm, però...
2: No, però... Si
1: pressionen més, diguéssim, entenc que encara van més preparats, però vaja, és que els nervis tampoc te'ls treus de sobre, no?
4: Totalment, per això, perquè no hi estan acostumats a aquest nivell de pressió, ni ells ni nosaltres, i perquè realment, clar, hi ha una idea que es va treballant durant molt temps de aquest examen definirà el teu futur i la teva vida. Llavors, això hem d'ajudar a rebaixar una miqueta aquest discurs, sí, definirà la teva vida, però ja estàs preparat, no? Portes temps preparant i has passat per un batxillerat que has aprovat, tots els exàmens estan penjats, els has revisat normalment, saps de què van, tens eines per respondre'ls abans de presentar-t'hi i has fet tota la feina que s'havia de fer. Llavors, moltes vegades aquest excés de pressió, de preparació, de revisió, genera més ansietat que no el fet de, doncs, uns dies abans poder prendre'm uns dies lliures, anar a fer activitats diferents, seguir fent esport, que no tota la meva rutina i tot el meu dia a dia estigui única i exclusivament centrat en això. Perquè, en molts casos, els mals resultats venen més donats per al bloqueig que hi ha un cop em poso a fer l'examen que no per la falta de capacitats, que en molts casos ja hi són aquestes capacitats, perquè són nois i noies que porten una preparació darrere important en general.
1: Què dius, Bota?
2: Una altra cosa important, comentaves també la pràctica d'esport, que va molt i molt bé, i, per exemple, el ioga, de cara, diguem-ho així, a les persones que van més estressades, va perfecte, sobretot per les tècniques aquestes de respiració i dels moviments, i per aquest espai, diguem-ho així, de desconnexió que tens, no?
4: Sí, sí, totalment. Tot el tema de la consciència plena, d'estar present amb el meu cos, de notar-lo, de sentir-lo. Fixa't que moltes vegades l'ansietat puja i baixa en períodes d'uns 40-45 minuts, és a dir, rarament l'ansietat estarà de forma present o en un pic molt agut durant molta estona. Llavors, és també aprendre a detectar-ho, a sentir-ho, a notar-ho, saber que està allà, no intentar evitar-ho ni fer res per marxar, perquè això es redueix de forma automàtica a mesura que passen aquests minuts i si jo tinc la capacitat de no afegir més estrès o més ansietat a això mateix.
2: I de cara, diguem-ho així, a dormir, per les persones que pateixen després d'insomni, perquè a vegades també aquesta ansietat fa això, no?, que a la nit et desvetllis més una vegada. Què s'hauria de fer, llavors? Bueno. És a dir, perquè, clar, hi ha persones que opten per les pastilles directament. Farmacològiques, esclar.
4: La part farmacològica existeix. N'hi ha algunes pastilles que han de ser receptades per psiquiatres, n'hi ha moltes altres que es venen a la farmàcia. Nosaltres mai som partidaris de que això sigui una primera opció. Crec que molt abans d'utilitzar alguna ajuda farmacològica hi ha altres opcions de relaxació, de rutines, d'hàbits saludables, com dèiem, fer esport, però fer esport pel matí o pel migdia, mai fer esport a prop de la nit, no fer menjars copiosos abans d'anar a dormir, tenir una rutina en la que doncs, sempre llegeixo, no miro la televisió o el mòbil, faig una desconnexió de tots aquests temes, mantinc una conversa, no, a dins de la família de temes externs a la preocupació. Tot això ajuda que quan jo arribi al llit i arribi d'una forma diferent. Si arribo al llit accelerat, serà molt complicat posar-me a dormir. Després, hi ha diferents tipus d'insomni, perquè una cosa és l'insomni de conciliació i l'altra és que jo em desperti a mitjanit. Ja. I aquí els consells són diferents.
0: En tot cas, Aleix, psicòleg i director de Kafka Psicoteràpia, podem dir que hi ha persones que són o estan més predisposades a patir ansietat que d'altres, no? Quins serien els perfils d'aquelles persones que poden patir-ne més d'ansietat?
4: Nosaltres l'ansietat la dividim entre, no, ansietat-estat, que és això que parlàvem del moment, i l'ansietat-tret, no, que és un tret de la personalitat. I hi ha persones que tenen més tendència, per qüestions genètiques, per qüestions també contextuals, no, de l'entorn en el que he viscut, a tenir un grau més elevat d'ansietat. No?
0: Si hem tingut un pare o una mare que ens han criat amb aquest estadi d'ansietat continu, això farà que nosaltres siguem també ansiosos o no?
4: Pot passar dues coses. Tant que jo sigui molt ansiós perquè he viscut, no, amb això activat de forma contínua, no, i tinc aquest arous a aquest nivell d'activació intern molt més alt, hi ha casos en els que passa el contrari. He viscut tant en aquest estat i he vist en aquest estat que el que busco contínuament és tot el contrari i acabo tenint una vida en la que evito o fujo de qualsevol situació que em pugui portar això. No? Sempre, quan parlem de què predisposa a què, a nivell de psicoteràpia i psicològic, mai parlem de causa-efecte, sinó parlem de multicausalitat i que diferents motius poden donar respostes diferents depenent de com jo les afronti, no? I de com hagi après a jugar amb aquestes situacions en les que he viscut.
1: I com afecta l'ansietat la nostra salut sexual?
4: Doncs és una molt bona pregunta. Doncs com ens podem imaginar? En les dones moltes vegades amb falta de desig i amb els homes en moltes vegades amb disfuncions o molts cops, i ho trobem més en homes que en dones, en una hipersexualització, com a una forma de frenar o de rebaixar aquest nivell d'activació. Llavors, em masturbo, no, de forma molt més compulsiva, utilitzo la pornografia, fins i tot, en moltes ocasions, es mantenen relacions fora del matrimoni com una forma més de reduir aquesta ansietat, de relaxar-se. Igual que si hi hagués un consum de drogues o d'alcohol, que també està molt relacionat amb els nivells alts d'ansietat.
0: En quin moment, per tant, hauríem de plantejar d'anar a un especialista, un psicòleg, per abordar...
1: Doncs, sí que no hi hauríem d'anar una mica tots.
0: Sí, ja, sí. No? Sí, anava a dir, com a prevenció, no?
1: Què en tindreu, tindreu de feina?
0: Abans de que ens arribi, no? Potser seria una bona eina, no? Per a veure, Aleix Cortés.
4: En el moment en què aquesta ansietat ens comença a molestar una miqueta en el dia a dia, ja seria motiu de consulta. Yeah. Sí que és cert que si això es pot solucionar de forma autònoma, escolta, millor que millor. És a dir, si jo tinc la capacitat de passar per un període d'ansietat i tinc eines per autorregular-me, per fer un canvi en el meu estil de vida, per fer un treball sobre els meus pensaments, per aprendre una rutina per anar a dormir, si jo puc fer tot això de forma autònoma, a veure, no cal que anem al psicòleg per tot, no? Jo sóc dels que defensa que s'ha d'anar al psicòleg quan jo ja no puc gestionar aquesta situació. De forma preventiva hi ha moltes altres coses a fer, no? Llavors, utilitzem els recursos per quan realment són necessaris. Quan aquesta ansietat ja l'he provat de dues o tres formes diferents de solucionar, porto un període de temps, no cal que sigui molt extens, però un període de temps en el que això persisteix en allà, llavors és el moment de dir, ei, escolta, mira, no me n'estic en sortint, vaig a demanar ajuda.
1: Què dius, Bota?
2: I hi ha persones que tenen ansietat i que el que fan habitualment també és menjar coses dolços que potser no haurien de menjar, menjar xocolata, per exemple.
1: Ja t'ho diré, m'ha dit que cada dia menja xocolata per estar més bé, el Bota.
2: Això total,
1: jo abans de baixar la ràdio em menjo mitja rajola de xocolata. Vols dir que no es passa?
4: Amb això és el mateix que parlàvem amb el sexe i amb el consum d'altres substàncies. És a dir, qualsevol actuació que jo pugui fer que em generi certa dopamina, cert estat de benestar, no? Perquè quan menjo xocolata o quan menjo un dolç, tots sabem que la sensació és positiva. Fins i tot hi ha un moment en el que el meu cap frena, no? I sent que està en un lloc segur i tranquil. Per tant, és molt habitual que aquests afartaments també tinguin a veure amb un estat previ d'ansietat.
2: I també diuen que la xocolata és el substitut del sexe, a vegades, no? Però això és, diguéssim, el llenguatge popular, no? La parla popular de la gent, el rum-rum.
4: Suposo que també deu fer referència a això, no? A aquests estats de dopamina, a aquests estats de major benestar, i que, per tant, ho equiparen amb el sexe, ho deuen equiparar, doncs, amb tot el que té a veure amb aquest, podríem dir, amb aquest subidon, no?, que et donen aquest tipus de conductes.
1: Bé, no, ara preguntava si havia arribat el Pau de Pons. El fa tard, avui, aquest.
2: Ara arribarà.
1: No en té d'ansietat, no? Vaja, no ho sé, potser en té, no ho sap.
0: Perquè ell canta, i qui canta els animals espanta, és el que hem dit abans.
1: Sí, home, però cantaríem tots, vull dir.
2: I en castellà també... Sí, i en castellà diuen que lo bueno se hace esperar, també, a vegades.
1: Sí.
2: No? I ara vindrà.
1: Es fa pregar,
2: vindrà de seguida.
1: Aleix Cortés.
4: Digues.
1: En saps molt i t'expliques molt bé. Jo voldria que vinguessis més sovint a aquest programa.
0: Aquí el tenim, Xavi. Mira'l.
4: Ara... Sempre que vulgueu, carai, jo estaré encantat de ser.
1: Ho veus, va guapot avui.
4: I tant.
1: Vas molt mudat, Pau. Sí?
5: Sempre.
1: Aleix, escolta, sempre que vulguis, vine, perquè és que necessitem professionals com tu i cada dia que passa més. Estem trinxats, poc o molt trinxats.
4: Això està fet.
1: Sí?
4: Us agraeixo, sí, i tant, us agraeixo molt l'oportunitat.
1: Jo t'agraeixo, tu.
4: Qualsevol cosa que necessiteu, estem aquí.
1: Mil gràcies, Aleix Cortés, psicòleg, director de Kafka Psicoteràpia, i fins molt aviat, fins quan vulguis. Gràcies, Aleix.
4: Moltes gràcies.
1: Què diu el Pau de Pons? On vas tan mudat, avui?
5: No, mudat no, m'he fotut la camisa blanca.
1: Camisa blanca, perquè està moreno.
5: Perquè vaig trencar color i dic, sí, avui s'ha de fotre la camisa blanca, un.
1: Què en fa de dies? Que l'has trencat, el color.
5: Ja vaig néixer trencat, jo.
0: Una camisa blanca...
5: Na-na-na-na-na-na-na-na. Temis russos, nen.
1: Avui tastaràs lo millor gelat del món, nen.
5: Hòstia, m'agrada perquè...
1: D'Europa.
5: La temperatura ja preste.
1: Doncs au, ara de seguida aquí al Matí de Ràdio 4, però abans sentirem les notícies de les 12.
5: No marxeu!
0: Una camisa blanca...
1: Fins ara!
6: Són les 12.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Comencem a Bèlgica amb una notícia d'última hora. Un tren de passatgers ha col·lisionat amb un minibús escolar al nord del país i ha deixat un nombre encara sense determinar de víctimes mortals. L'accident s'ha produït a la localitat de Buggenhout després que el vehicle escolar hagi entrat al pas a nivell que estava tancat, segons han informat mitjans locals. Encara es desconeix si les víctimes mortals eren passatgers del tren o bé del minibús. I aquí Jonathan Andic deixa temporalment els seus càrrecs a Mango per centrar-se en la seva defensa, decisió que arriba en plena investigació pel presumpte homicidi del seu pare i fundador de la companyia, Isaac Andic. Més detalls, Núria Alcalà.
8: Sí, Jonathan Andic abandona la vicepresidència de Mango, però assegura que conservarà les seves responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials. En un comunicat intern, Andic justifica que la seva atenció i focus ha de dirigir-se ara en la seva defensa davant l'investigació que el vincula al presumpte homicidi del seu pare, Isaac Andic, a la muntanya de Collbató. Reconeix que aquest context li impedeix mantenir l'alt compromís que exigeix el seu rol a la companyia. Jonathan Andic, recordem, va ser detingut la setmana passada i posat en llibertat després de dipositar 1 milió d'euros de fiança. A la missiva ha aprofitat per denunciar que les acusacions són injustes i infundades i manté que el relat de la mort del seu pare s'ha construït, diu, amb una visió descontextualitzada i tergiversada. Insisteix que es demostrarà la seva innocència. El president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, ha traslladat el seu suport a Jonathan Andic, confia que el procés judicial es resoldrà favorablement i en un comunicat s'ha mostrat segur que la decisió reforçarà la rellevància del projecte empresarial de Mango.
6: Gràcies, Núria. I encara una notícia d'última hora que acabem de saber, perquè l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat al jutge José Luis Calama, que investiga el cas Plus Ultra, ajornar la seva declaració davant l'Audiència Nacional prevista inicialment per al 2 de juny. En plana política, Junts presenta una esmena a la totalitat als pressupostos aprovats la setmana passada pel govern de Salvador Illa després d'assegurar-ne el suport d'Esquerra i dels Comuns. Els juntaires critiquen que els comptes són els mateixos que fa 3 mesos i carreguen contra Esquerra Republicana per rebaixar les seves exigències, diuen, cada vegada que pacta amb els socialistes. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales.
9: Una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya, una esmena a la totalitat al fracàs del PSC, a la mala gestió, a la supeditació al PSOE i a la incapacitat de liderar Catalunya.
6: I Vox ha anunciat un acord amb el Partit Popular pels pressupostos de la Generalitat Valenciana que inclouran la prioritat nacional en les ajudes socials i l'habitatge. Més detalls, Àlex Eloi.
10: Bon dia. Ho ha anunciat el síndic de Vox a les Corts Valencianes, José María Llanos. Està previst que aquest divendres els comptes entrin a les Corts i la setmana que ve arranquin les compareixences dels consellers per explicar les seves línies d'actuació. Els pressupostos podrien quedar definitivament aprovats a finals de juliol. La prioritat nacional, recordem, també s'ha aplicat ja a altres comunitats on Vox ha arribat a acords amb el Partit Popular, com Extremadura i Aragó.
6: I la mesa del Congrés a Madrid ha acordat retirar per un període de 3 mesos l'acreditació de premsa a Vitoquiles. Així ho ha decidit en una reunió avui, 2 setmanes després que l'òrgan anunciés la seva expulsió cautelar juntament amb la de Bertran Ndongo.
10: El passat desembre, Quiles va gravar i difondre unes imatges de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero en una zona no permesa, uns fets que per l'òrgan constitueixen una infracció greu. En el cas d'Ndongo, la mesa proposa la mateixa sanció per haver interromput una roda de premsa, però li dona 15 dies per fer al·legacions en apreciar un possible atenuant perquè la compareixença va continuar.
6: Desactivada l'alerta del pla d'emergències del sector químic al Plasecat per una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent de Manresa. Segons informa Protecció Civil, la situació a la zona ha millorat. Les mesures de clor són negatives en aquesta zona.
10: Arran d'aquest incident s'havia demanat el confinament de les empreses properes. Els Mossos d'Esquadra han tallat l'accés a la zona, però la resta de companyies del polígon han seguit treballant amb normalitat. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 persones de caràcter lleu, 3 de les quals han estat traslladades a l'Hospital Altaia de Manresa. Els bombers de la Generalitat hi han treballat amb 7 dotacions. Cap dels municipis propers que es podien veure afectats pel fum han reportat afectacions.
6: I aquest matí hem conegut la mort de l'home de 78 anys que dilluns va caure en una zona de roques de Begur, al Baix Empordà. La víctima havia ingressat a l'Hospital Josep Trueta de Girona en estat crític. I això és tot de moment. Tornem a més notícies a la 1.
7: Ràdio 4.
11: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
12: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
11: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
13: Podríem llevar-nos a les 8.
11: Però per què, si ens encanta?
14: Badó, no puc més.
15: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
14: Badó, em passo el programa de tardes.
15: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
11: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
16: Bon dia i bona sort.
17: Bon dia i bona sort.
16: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
18: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
19: El Pla B, amb Toni Marín.
18: Compromesos amb la bona informació.
7: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una, el matí de Ràdio 4, en directe, com sempre, lo Pau de Pons.
2: Què hem de fer? A veure, explica-m'ho.
1: Més mudat del que és habitual. Això és que hi ha alguna cosa que no sabem aquí. Pau.
2: No, perquè tu has de pensar que...
1: Tu també m'ho dius a mi, això, últimament.
2: Tu... No, perquè tu vas molt mudat.
1: De qualsevol
2: perquè
1: manera.
2: Per mi que en rondes alguna. No, jo vaig mudat perquè...
1: I tu no.
2: Heu de pensar que no és l'únic que... Vindre aquí amb aquesta ràdio no és l'únic que faig el meu dia a dia. M'entens o no? Faig d'altres coses
1: ja
2: que requereixen una altra indumentària.
1: M'agradaria tenir-te aquí en exclusiva.
3: La cara li brilla, la cara?
1: Sí, i els ulls
3: sí,
1: també.
3: Sí.
2: La tinc greixosa.
1: Està enamorat.
2: De la moda juvenil. Diu, enamorada de la moda juvenil. No la sabies, aquesta?
1: Sí, clar que la sabia, aquesta. Sí, ja tenim una edat, ja.
2: Per això t'ho dic. Bueno, què mos has d'explicar avui? Què mos portes aquí al mostrador? Què hi ha avui al mostrador del programa?
1: Avui hi ha el millor gelat artesà d'Europa.
2: Sempre portes els millors, jo no sé com t'ho fots.
1: Es fa Reus.
2: A Reus?
1: Atenció, eh? El millor gelat artesà d'Europa s'elabora a Reus, amb torró d'avellanes, vermut i carquinyolis.
2: Ha clar, tot coses de Reus. El vermut de Reus, l'avellana també és de la zona.
1: Deu ser la negreta, no? L'avellana negreta, tota la vida, la bona. Aquella
4: la bona.
1: Que és més petita però més gustosa.
4: Sí, més allargada.
1: Allò que ve de Califòrnia no ens agrada tant.
4: No.
1: Que no? Mira,
4: som mares, eh? Nosaltres de quilòmetre zero. Tant
1: com ha de ser. Sí, senyora. Núria del Catxo, Ahmed Atamna. Què tal, com esteu? Bon dia i felicitats pel premi, eh?
5: Gràcies, gràcies.
1: Com ha anat això?
5: Gràcies.
1: De cop i volta et diuen, mira, el teu gelat és el millor.
5: Bueno, vam anar allà a Itàlia, ens van presentar, vam anar allà. La veritat és que no teníem gaire expectatives de guanyar, però al
2: guanyar.
5: Final, premi. O sigui,
2: i com heu celebrat? Com heu celebrat? Fotent-vos tips
1: en
2: de gelat.
4: Bé, bueno, va començar tot l'any passat. Es va fer primer el concurs a Reus, no? És a dir,
1: sí.
4: Dins d'Espanya,
2: a casa.
4: Reus va agafar doncs, la iniciativa.
1: Ja. Yeah.
4: I aquí ens havíem de presentar sí o sí perquè era casa nostra i perquè el projecte era molt xulo, perquè el projecte era doncs això, doncs a nivell europeu, que volien que les geladeries expliquéssim el nostre patrimoni com a gelaters, no? Que hi ha una escola de gelat artesanal europea.
1: Sí.
4: I que nosaltres sempre som com el germà petit de la gastronomia, no? Mm-hmm. Sempre hi ha els grans restauradors, no? Les pastisseries, tot això, nosaltres sempre estem com a banda.
1: Yeah.
4: Llavors volíem reivindicar una miqueta això i després que ensenyar que es poden fer bones pràctiques en geladeria de forma sostenible amb tot el tema aquest del canvi climàtic. Que nosaltres doncs, tenim la nostra línia de treball va molt per aquí, no? Nosaltres venim del segle XIX i diguem que tenim uns valors del segle XIX.
1: Ja. Yeah.
4: I res, llavors primer va ser, la primera sorpresa va ser guanyar Reus i després, clar, vam anar a Itàlia a finals de novembre, que era plena època de fer torrons, teníem moltíssima feina, però vam dir, bueno, anem i mirem a veure què fan els demés i aprenem i a veure què tal. I res, i ens ho vam prendre amb tota la tranquil·litat del món perquè estàvem segurs que no guanyaríem.
2: Home, és que Itàlia és el bressol del gelat.
1: I
4: exactament,
1: i
4: exactament. I hi havia grans gelats i grans gelaters. I teníem molt poques màquines, s'havia de fer el gelat, havíem de fer dos torns. Nosaltres ens vam posar tranquil·lament a l'últim torn perquè anàvem a aprendre i anàvem a estar tranquils.
1: Qui el fa el gelat, tu o ell?
4: Ell.
1: Ell.
4: Ell és el gelater, sí.
1: Molt bé.
2: Ell és el mestre.
4: Sí, sí.
2: Mestre gelater.
1: Home, gelaters de 12 països, eh?
4: De 12 països, sí.
1: 12 països, eh?
4: Va ser molt interessant.
2: Dit, sou internacionals. Transfronterers.
1: El gelat artesà de l'empresa reusenca Gelats i Torrons Xixona, coronat com el millor d'Europa en la competició internacional celebrada, no?
4: Sí, sí. I això és una cosa molt bonica perquè al final era un gelat de torró. I això vol dir que a Europa no coneixen el torró de Xixona. No coneixen un torró bo de Xixona.
2: Fins ara.
4: Fins ara.
2: Ara ja el coneix. Ara l'heu fet conegut. Sou els ambaixadors del torró de Xixona a nivell
4: europeu. Home, clar, fa 141 anys que fem torró de Xixona, imagina't. I aquest, a més, porta avellana negreta. Porta ametlla marcona i avellana negreta.
1: El gelat guanyador l'heu batejat com Catalanet Ganxet.
4: Catalanet Ganxet per Reus, sí.
1: Sí.
2: Perquè els de Reus els diuen ganxets.
4: Sí, perquè ens vam inspirar en les postres que es diuen Catalanet, que és una bola de gelat de torró de Xixona amb ratafia. A vegades hi ha gent que li posa Pedro Ximénez, bueno, depèn, no?
2: Sí, sí, sí.
4: I a partir d'aquí vam anar evolucionant la idea. El nostre torró ganxet és aquest que us ensenyo, que és un torró de Xixona que també porta avellana, que ja fa molts anys que el fem.
1: Ja es veu que és bo, això, eh, Pau?
2: Sí.
1: Ja es veu.
4: Però,
1: ja es veu.
4: Si el voleu tastar, porta, és veritat, clar, el ganivet i tot des
1: d'arreu. Aquí ho tastem tot.
2: La gent que us dediqueu al món del gelat, el canvi climàtic us afavorix perquè fotrà calor tot l'any?
4: Sí, però a mi això em preocupa molt, molt.
2: Bueno, però el negoci també va més bé.
4: Bueno, nosaltres No, deixo estar, al revés.
2: Ah, vale.
4: Al revés. Nosaltres estem adequant les botigues a intentar fer el mínim impacte. Perquè...
2: Però si la gent no té calor, no fotrà gelats, eh?
4: No, però nosaltres estem fent molta feina d'estalviar aigua.
2: Està bé.
4: Hem agafat les aigües de la pluja... Hem agafat les aigües de quan netegem la xufa de l'horxata i llavors la utilitzem pel vàter nostre, a l'intern. Què més? Hem posat plaques solars. Veus? Hem posat una tonteria, com posar el termo a sobre de la pica que toca. És a dir, la pica està baix a la botiga i el termo està al pis de dalt. Doncs això ens fa estalviar un munt d'aigua, perquè l'aigua calenta arriba de seguida.
1: Mira, els gelaters preveuen un 2026 de rècord gràcies al turisme i a un consum que ja s'allarga tot l'any.
4: Sí, totalment.
6: Sí? Sí, això sí que és
1: el sector, que l'any passat va augmentar la facturació un 12,2% respecte a l'any anterior, viu un auge del producte artesanal i de les varietats de iogurt. Al final... El que diu el Pau...
6: Sí.
1: Cada vegada fa més calor.
4: Sí.
1: Mira, perquè... som al maig i arribarem a 40 graus a Lleida dijous o divendres. O dijous i divendres, potser.
2: Aquesta gent n'han sapigut perquè fotien terrons i ara, com que no fot fred i fot calor, s'han passat del torró al gelat. D'això se'n diu ser un puta.
4: Home, des d'abans de la Guerra Civil que fem gelat nosaltres.
2: Ah, vale.
4: Ja. Vull dir, imagina't.
2: Ja. Som gats vells.
4: Ja ho veiem venir. Ens vam preparar.
1: Ja. Escolta, heu portat aquest gelat, el millor d'Europa.
4: Sí.
1: L'hem de tastar.
4: Ara,
1: jo penso, anem parlant, s'anirà desfent, això.
2: Aquí, per molts jurats internacionals, el que va a missa, si mos agrada o no, eh?
1: El Pau de Pons i el Jordi Bota.
2: Exacte.
1: Escolta, diu que ventall de gustos cada cop més atrevit. Gustos o sabors. Hi ha qui diu sabors. Jo dic gustos.
2: Jo també.
1: Ja ens entenem.
4: I tant.
1: Sí,
4: nosaltres fem, doncs, gelat de formatge de cabra, per exemple, amb nous...
1: Però això, veus, dius, això és un gelat. És que també fan torrons, que és allò... A mi, uf, quin bé de Déu, xiquets.
3: Quina pinta.
1: Això sí que s'ha de menjar ara, eh? No podem esperar a la una, Pau.
2: Sí, però això no es
3: desfarà.
1: Foli.
2: Vinga, Jordi, que t'has de fer gran.
4: Massa bé que ha arribat des de Reus, així.
1: Que bo. Espectacular.
2: Foli, home, tranquil.
4: Mira, i aquí us deixo el torró amb el que hem fet aquest gelat.
1: Que bo.
4: I compte que porta cel·lofana, eh? Que no us mengeu la cel·lofana.
1: Ja. No, això sí que no.
2: Hòstia.
1: Torró d'avellanes de Reus.
2: Sí que és bo, sí.
3: Molt.
1: Salsa de vermut amb taronja i carquinyolis. Clar, no pot fallar, això. Aquesta salsa de vermut amb taronja... Em té curiositat, això. No n'heu portat una ampolleta?
2: Això.
4: La salsa la fem nosaltres, però no la fa ell. Explico una miqueta.
1: Què?
5: Bueno, la salsa és un caramel que després l'afegem al vermut, ho deixem reduir... I, bueno, infusionem la pell de taronja, també.
1: Ah.
5: I quan arribi a un grau lo suficientment que estigui bastant espès, llavors és quan ja es retira, es deixa enfredar.
1: Boníssim, de veritat us ho dic, eh? Felicitats.
4: Gràcies.
1: Ho dic de tot cor, vull dir que no és allò per cada bé.
3: És
1: no, no ho diria
3: boníssim.
1: Tant.
3: Sí, sí.
1: Bota.
3: Perfecte.
2: Jo sempre me'l demano d'avellana.
1: El Bota es posa
3: les botes. I mai millor dit.
1: El Bota es posa les botes.
3: Sí. No,
1: mai millor dit. Aquest ja no parlarà mai més. Ja no diràs res. Escolta, oients, què regalarem a l'oient que encerti el so del dia?
4: Un litre de gelat catalanet ganxet de Reus.
1: Que bo.
4: Però hem de venir a Reus a buscar-lo.
1: Hem de venir a Reus. Atenció, oients de Reus o de les comarques de Tarragona, del Camp de Tarragona.
2: O de fora.
1: O de fora, perquè
2: sempre està ben a Reus, home.
1: Sí.
2: Aprofites el viatge.
3: Cop de cotxe i cap a baix.
2: És una ciutat molt maca, Reus.
1: Endevineu què és això i truqueu al 900-454-455. A Lleida ho diem diferent.
2: A veure, què és això?
1: Ja després ho aclarirem. 900-454-455. Villanueva.
7: Jo puc concursar, Freixas, perquè tècnicament ja no sóc treballador d'aquest programa.
2: Això és
7: per
2: veritat.
7: Tant, tècnicament jo puc trucar i emportar-me un pot de gelat, un litre de gelat, i me'n vaig a Reus, que està aquí al costat, això, amb un cop de tren arribo.
1: És un tio que em fot por, a mi, el Villanueva.
2: No, sempre
1: no saps mai.
2: No saps mai.
1: Per on sortirà?
2: Veu l'escletxa legal? Si
7: no, clar, jo veig un buit legal aquí, Freixes. Si estic de baixa, de paternitat, que estic aquí en un parc, davant d'un xorro d'aigua, amb la meva filla en braços, esperant la teva trucada, si estic de baixa, vol dir que tècnicament no formo part del programa. Per tant, jo podria concursar, guanyar i emportar-me el litro de gelat.
1: No fotràs res en tot l'any, al final.
2: Aquí té raó, el Villanueva.
7: Ah, per què? Perquè he parit. La meva dona ha parit. Bueno, clar, doncs 4 mesos m'ha donat el Pedro Sánchez. Tu, jo els estic aprofitant molt bé.
1: Jo per la meva filla, 2 dies.
2: Perquè tu ets d'una altra època.
1: Bueno, clar, nen, que només fa 17 anys,
7: això. Francisco Franco va a Monte, Freixes. Clar, i ara estem en democràcia, cada vegada es fan polítiques més, doncs, més nòrdiques, diguéssim, més com Noruega, com Suècia, com Finlàndia, permís de paternitat
2: Marc,
7: llargs.
2: Una cosa, digue'm. Ahir em van parlar de tu.
1: Déu malament.
2: No, ni de malament, de manera natural. No, no de tu directament, però de... jo els vaig dir, ah, això conec el que ho porta. Un xicot, vam estar amb un xicot, que una vegada va anar a Menorca i li van fer una foto que sortia amb la... Com es diu, cony, la del Fórmula 1? D'aquí, de TV3. La Laia Ferrer.
1: La Laia
2: Ferrer i una altra. I diu, i vaig sortir a l'Amblau que van dir... Les de la meva família... No, no, amics. Les de la meva família m'han dit, goita, surts aquí amb aquesta notícia. Diu, la Laia Ferrer se l'ha vist amb una amiga i un altre xicot a Menorca. Dic, collons, això t'ho va fer el Villanueva.
7: Amic, si no surts al blau, no ets ningú.
2: Ah, això és veritat.
7: 73 vegades ja al blau, o sigui...
2: Però clar, no hi di el nom, perquè no...
1: N'hi ha molts que no estan contents de sortir-hi, però...
2: Trau-m'hi, tio, trau-m'hi en blau, home. Posa'm en blau, inventa-t'ho, també fot.
7: Ja te poso en blau. Escolta, torno...
1: Però si està de baixa.
7: Torno final de mes, torno final de juny, Freixes. Quan passat Sant Joan ja torno. No
2: clar, perquè a l'estiu és quan passen les coses aquestes.
1: I al cap de 15 dies vacances, ja ho.
7: No, però Freixes, però quan hi ha les notícies bones, fresquetes, de famosos a la platja ensenyant la tanga, home, això és maco.
1: El que va a la platja és el Pau, tu. Ahir em va enviar un vídeo allà amb barco, el tio...
2: No n'ha de fotre res, la gent. Que va enviar tu,
7: cony.
1: Però si ho publiques tot a Instagram. No ho vas penjar, això.
2: Clou friends.
1: Eh? Això no.
7: Saps nedar, Pau?
2: Em poso un flotó de petito.
7: Saps? És que tots els de secar no sabeu nedar, Freixes. Tu saps nedar, però feines, Freixes.
1: Però sí, va ser l'enveja del programa, la Marta Tips. Diu, mira que pijo que és.
2: El que voldria és vindre ella. Algun dia me li emportarem d'ella.
1: No, perquè no voldrà.
7: Tu poses els més duros de tot el programa, Freixes, ja ho saps tu.
2: No faig cap, només el gasto jo.
7: Si tu fas un rànquing dels col·laboradors amb més pasta del
2: matí. No, és veritat. Si sóc el més jove.
7: O està al capdamunt?
2: Bé. Al contrari.
7: Jo el que sé... Només fot de tot.
2: Sóc el més jovenet.
1: Al capdamunt de clics de visualitzacions a Instagram.
2: Ja te l'ha fotut.
1: El vídeo l'altre dia, més de 160.000 visualitzacions, Villanueva.
7: Sí, Pau.
1: Que tens et deixa el llistó molt alt, eh?
7: Bueno, jo vaig deixar uns 600.000, crec, el dia que vaig parlar de la minya mà.
1: Un dia, una flor no fa estiu, Villanueva.
7: Bueno, escolta'm, ja saps que després de truquen a Can Barça, toquen el crustó, i s'ha de ser valents tots per explicar les coses com són.
1: Villanueva...
7: Com esteu aquí? Esteu entretinguts? Quan m'arreglaràs aquesta xafogó que tinc? Que estic al parc i tinc la nena de 5 mesos a punt de morir assedegada.
1: Dimarts i dimecres de la setmana que ve, patacada a les temperatures, tempestes, alguna pedregada, pluja...
2: Si fossis aquí, tindries dies... gelat bo.
1: Clar.
2: I no tindries tant d'aigua.
1: No bo.
7: De Reus, diu que és, no?
1: El més bo d'Europa.
7: A mi m'agrada el de cafè. Què us sembla, el gelat de cafè?
1: A mi m'agrada, també. I a vosaltres, què?
7: És que aquests dolços, tan superdolços, no, Freixes? La meva dona es demana el gelat de lotus, de galeta lotus, unes coses més dolces, més estranyes. Jo soc dels clàssics. Cafè, xocolata, vainilla... A mi m'agrada el de cafè. Últimament m'he aficionat al de cafè, Freixes. Què tu veus aquí, el de Reus, el de cafè?
4: Ara la teva dona, si dona el pit, ha de beure molta horxata, que això va molt bé.
7: Ah, va molt bé, l'horxata fa llet. Doncs ja li diré que sí que el dona. Doncs molta horxata de xufla, però natural, eh?
4: Natural.
7: Horripilantes. I com sé, amb una geladeria, que l'horxata és natural i no ve de pot, no l'estan fotent d'una ampolla? Com ho puc saber, això? Com es distingeix?
4: Home, si està molt aigualida o no...
7: Sí.
4: I després pel sabor, és que
7: el gust és bastant diferent.
4: Sí, infusible.
7: No la notes. Notes la xufla o notes un sucre embotellat, no?
5: Exacte. Quan és massa dolça, el dolçor tapa el sabor de la xufla. O sigui, la xufla... I té un frescor típic de la xufla.
1: Quin és el gelat que més t'agrada, Núria del Catxo?
4: A mi m'agrada molt el de Xixona, de Torró i Xixona, i el de Baiana. Tots dos aquests m'agraden molt.
7: Que bo, m'encanta.
5: A mi de gelats, el que m'agrada més és el de Torró, la veritat.
1: El de Torró, també.
5: Sí.
7: Molt bé. Torró, clar. No dius que eren torroners abans, Freixes, però ja ho tens. Quin tubo retubo.
1: Sí, no, i bons, bons. Bota,
3: Torró i també els de maduixa, també són boníssims. Maduixa?
4: Maduixa ara és l'època.
3: Sí, ara és l'època aquesta que també...
1: Maduixa natural.
3: Sí.
4: I de llimona també s'ha de menjar.
1: A llimona sí, llimona m'agrada.
2: Refresca.
7: I gelat d'orxata, que n'hi ha?
4: També, sorbet d'orxata, i tant. Sí,
7: ah, que bo,
3: i de ratafia? De ratafia?
4: Una idea. Nosaltres
3: perquè,
4: no l'hem fet.
3: Perquè, mira, podríem posar, no, també, a més, un afegitó, diguem-ho així, en el millor d'Europa.
7: Ja. Comencem amb gelats estranys. Estic molt en contra dels gelats estranys, freixes, de gelat de pernil salat, de gelat de...
4: Ja. Aquest l'hem fet nosaltres, el també, de pernil salat i el de gazpacho.
1: Però per què ho feu, això?
4: Doncs pues mira, el meu pare ho va voler fer i ja hem fet la prova. Però ara ja sabem que no cal fer-la.
1: Veus? Ara, veus? No, és que no.
7: No, no,

0: el tall de torró de Xixona.
1: Amb aquelles dues galatetes, sí, com un bocata.
2: El corte, que n'havien dit sempre.
1: El corte, tota la vida, fresca, galat de corte.
0: Ho trobo Dantes. Boníssim.
1: Ai, sí, que bo. Això. És que jo no sé mai si la galeta perjudica el gust del gelat i m'estic quedant al final amb la galeta i és millor una terrina i així només prenc gelat o recomanes que la gent es prengui el cucurutxo.
0: Home, al final que la gent li agradi, també depèn dels cucurutxos, no? Hi ha cucurutxos de moltes maneres. Hi ha cucurutxos...
1: Són de plàstica, són de per expand, són horribles, aquests que són transparents. Clar. Jo no hi entro en aquella botiga si veig el cucurutxo dolent.
0: Clar. Llavors has d'agafar-ho amb...
1: Amb terrina.
0: Amb terrina, sí. Està clar.
3: Molt bé, Villanueva.
0: I a tu que t'agrada el gelat de cafè, has de fer granissat de cafè amb una bola de vainilla o granissat de cafè amb nata muntada. Que això és un blanc i negre de tota la vida i és boníssim, també.
1: Agafo el tren i me'n vinc a Reus ara mateix, eh? Ah, i tant. Al costat,
0: Nosaltres tenim cafè ecològic i monovarietal, també és un cafè boníssim. I fem el granissat d'aquí.
1: Ja, bé, que per collir-lo no esclavitzin la gent, vols dir, que estigui amb gent que el culli bé a Sud-amèrica.
0: Home, això procurem, no? Que estigui tot cuidadet.
3: Villanueva, dona'm algun titular, home, de la premsa del cor.
1: De la premsa rosa, Freixes? Ostres...
3: O no te la mires?
1: Jo estic una mica de baixa, Freixes? Estic una mica plegant d'això. Si vols, tinc alguna noticieta. Hi haurà una bomba radiofònica, Freixes, properament,
3: Què parles, del substitut o substituta de la Barceló?
1: Això diuen que serà de dins de la ràdio, Freixes?
3: No ho sé.
1: Jo dic que en l'ecosistema radiofònic català està a punt d'haver-hi un terratrèmol, Freixes.
3: Carai.
1: Hi ha algú que fa molts anys que ho fa molt bé, que està plantejant seriosament no seguir. I no et diré res més, perquè...
3: Aquesta tarda et truco. Et truco, que diuen per allà a Girona.
4: Sí, a Girona.
3: T'ha trucut.
1: Calcem-nos, Venen corbes, venen bufetades, Freixes. Qui sortirà a la Barceló? Pues per mi és una pena que marxi a la Barceló, però clar, tothom va especular amb el Carlos Alsina ha renovat, amb Onda Cero, el rumor diuen que serà a l'Aimar Bretos. Això és el que diuen.
3: Veurem què passa aquí.
1: Freixes, l'important és Ràdio 4,
3: Home, i tant. I tant, el més important, la primera en català.
4: Tu continues,
3: 50
4: no?
3: anys aquest any. 50 anys. Jo no sé ni puc dir res d'això. No m'incomodis d'aquesta manera perquè no toca això.
4: Si ho fas la mar de bé.
3: No.
4: Si manessa jo, continuaria.
3: Gràcies, Pau.
1: Serem fidels a Ràdio 4. Com a oients o com a pancaires, però Ràdio 4 sempre, Freixes, al nostre cor.
3: Molt bé, Villanueva, una abraçada molt gran.
1: Quan vulguis, t'estimo.
3: Gràcies, igualment.
4: Adéu, Marc.
3: Adéu, Marc. Adéu. Mira, 4 minuts i 1:15, passa el temps volant.
4: Sí, noi.
3: En aquesta casa. Sí, ens farem vells i no ens en donarem compte.
4: Tu no. No
3: cada dia.
4: No te'n donaràs compte perquè no tindràs cabells blancs. És veritat. Sempre fotes la mateixa pinta.
3: Diu que els calbs, que ens veiem molt grans, abans d'hora, diguéssim, després és com que no passen els anys.
4: Exacte.
3: Per nosaltres.
4: Arriba un punt que ja us estanqueu.
3: I els peluts, llavors sí que us sou vells de patac.
4: És com aquesta gent, que s'operen.
3: Sí, però aquests que s'operen, arriba un moment...
4: Que tots foten la mateixa cara
3: i no saps mai quina edat tenen. Si es passen de la ratlla, es fan malbé.
4: Sí, però no saps mai quina edat tenen.
3: Sí. Operen, sí.
4: Operar.
3: Això ho diuen a Lleida.
5: Sí, a Lleida. Operen. Operen.
3: Operar.
4: L'altre dia vaig anar a un lloc, dissabte, vaig anar a Roses, que feien un festival de podcast.
3: Sí, sempre és a la Costa Brava.
4: Hi va anar el Jordi González, i acompanyats des d'aquí.
3: D'aquí.
4: Del seu inseparable Rocco.
3: Del Rocco, Stenhauser.
4: Sí, noi.
3: Home, clar.
4: No vaig coincidir perquè en aquell moment era Calonge, però després vaig arribar i em van dir, hi havia el Rocco per aquí, hòstia.
3: Sí.
4: M'hagués agradat coincidir.
3: El Rocco amb el Jordi, amb la Marta Tornés, fàcil trobar-te'ls junts. També doncs, hi era la Marta o no?
4: És que parlaven el González i la Marta Tornés.
3: Ah, veus?
4: Sí, no vas mal desencaminant.
3: Ja m'ho sé.
4: No vas desencaminant.
3: Home, que fa mil anys que ens coneixem, amb el González i amb el Rocco i amb la Marta, que ha estat en aquest programa també, i el González també. Ai, senyor, què farem, Pau?
4: A la Carla morirem.
3: Sí, que pot venir la Carla Villegas? Que farem cantar una mica el Pau, o què?
4: Ah, prou.
3: Portes alguna cosa endreçada avui o no, Pau?
4: Sí, i a més, és de rabiosa actualitat. Rabiosa actualitat no és d'actualitat, però fa justícia a l'època d'ara, que comença a fer calor. Hi ha una panera, que és molt famosa, que es diu vestida de nit. Jo l'he reconvertit en despullada de nit, perquè ara fa aquesta calor i la gent ja dorm despullada de nit.
3: Ai, Déu meu.
4: I l'he reconvertit d'aquesta manera.
3: Però és mariner, al final. Un tio de terra endins.
4: Sí, noi.
3: Ara tot són habaneres.
5: És que el mar és una passada,
3: Sí, sí.
5: Per desconnectar i relaxar-te i per tot.
3: Sí, pels que no l'hem vist mai, encara més. Estem farts de muntanya.
4: Diu, hi ha un acudit que diu... Com ho feien allà? Hi havia un home de ran de mar que tenia un amic de Lleida. I lo de Lleida va anar un dia a veure allà baix al mar. I per enfotre-se en aquest altre...

0: Diu, oita, pantanos tan grossos com aquests no en teniu allà dalt? Diu, no, però tampoc no tenim tant rucs per a veure. Ahí la foto. Bueno, va,
1: fotem-li. Endavant i quan vulguis, tot teu.
0: Una manera així maca, és molt maca aquesta. És tranquil·la, eh? Brisa marina.

0: Molt bé, això, Pau.
1: Despullada
0: ens ha agradat, això.
1: Esporret, en diem allà.
0: Ah, sí, esporret.
1: Sí, eh? Molt esporret.
0: Sí? Com ho dieu a Reus?
2: Despullat, però a Xixona sí que diuen emporreta.
0: Ja.
1: Ah, veus? Què tens a Reals de Llevall, a Xixona?
2: Clar, nosaltres som de
1: Xixona. Ah, vet aquí.
0: Per això ho fan també,
1: eh? Sí, sí, sí.
0: Porten a la sang, això, ja.
1: Portes a la sang. Escolta, tens la sang de xufa.
0: Què? Saps què diu la psicologia sobre les persones que no fan el llit?
1: Què diu? Que ets jo.
0: Ah, jo també, ja ho sé. Ja ho hem parlat alguna vegada. Investigacions vinculen el desordre matutí...
1: Ets un fenomen, llavors, no?
0: ...amb capacitats innovadores i pensament creatiu en l'àmbit laboral i professional.
1: Veus? Jo som
0: capacitats
1: al cap del carrer.
0: Capacitats innovadores i pensament creatiu en l'àmbit laboral i professional. Això els que no fem al llit.
1: Clar, perquè pensem més enllà i optimitzem. Diu, si l'has de tornar a desfer d'aquí unes hores, què collons has de...
0: Bota, no gastis temps. Fas el llit al matí, no?
3: La majoria de vegades sí, però hi ha vegades que no, eh?
0: Tu, potser no.
4: Sí,
0: sí. Tu no.
4: Des de que la coneix, sí.
0: També, sí.
1: T'ha endreçat.
4: Abans, no, abans de conèixer-la, no.
0: Ah, carai.
1: Què ho fa fer?
0: Doncs,
1: va passar per l'adreçador.
0: Veus? Pensament creatiu en l'àmbit laboral i professional. Mira, mira quin gelat, tu, el millor d'Europa.
1: Ja és sí, això, sí. Ja.
0: Molt bé, doncs això és el que diu la psicologia sobre les persones que no fan el llit. Ara parlarem amb la Magda Carles, amb la doctora Carles.
1: Home, i tant, sempre
0: ja la tens, Marta Inglés, és que és ràpida.
1: Després diré una cosa de Reus que m'han dit aquest matí.
0: Què t'han dit? Digue-ho ara, calla per sempre.
1: Doncs que allà a Reus hi ha una estàtua del general Prim. Uh-huh. I clar, el general Prim anava a dalt del cavall i aquesta estàtua hi va haver debat dir, on la fotem, cop on l'encarem, perquè clar, hi haurà una sèrie de cases i negocis que els hi tocarà el cul mirant el cul. I llavors van quedar que el cul mirava cap a Tarragona. Llavors van estar tots contents. Van enfocar el cul cap a Tarragona. M'han explicat aquest matí, això.
0: Magda Carles.
5: Hola, bon dia, què tal?
0: Què dius?
5: Em fa gràcia això de l'estàtua, eh? De la direcció del cavall està molt bé.
1: És veritat, eh?
0: Molt bé. Escolta, estàs a punt per dijous o no, Magda?
5: Ai, a punt no ho sé, però estic nerviosa, eh? Pel dijous, sí, una mica sí.
0: Explica per qui no ho sàpiga. De què va això?
5: Mira, faig una conferència que parla de com menjar bé, però l'originalitat és que la conferència s'acompanya de música, perquè jo considero que la música i el que mengem va molt junt, que són dos plaers inigualables i molt universals. I, per tant, què millor per enraonar de com menjar bé, doncs que fer-ho amb música. Música en viu, esclar.
0: Molt bé. Molt bé. Escolta, i diu que regalarem dues entrades dobles entre els oients d'aquest programa.
5: Sí, em faria molta il·lusió, ja que aquí vinc a enronar de tant en quant i vinc a dir les meves coses, doncs que vinguessin a veure la conferència, perquè estic segura que els agradarà.
0: Ah, molt bé.
1: On,
0: doncs,
1: on ho fas, això?
5: A l'auditori del SIC, a Via Augusta 205.
1: Ah, molt bé.
0: Quina hora és, diu?
5: A les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda. Bona hora, tu, sí. Comença a baixar la calor, aquesta hora.
1: La gent ja ha plegat de treballar.
5: Mateix, que ja fa més fresqueta, ja ha plegat de
0: treballar. Fresqueta, ja no sé si em farà dijous.
5: Bueno, fresqueta, em penso que no, però farà menys calor.
0: La conferència Música que alimenta. Dóna'ns alguna pista més del que diràs allà. Tot no ho diguis, però alguna cosa sí.
5: No. Donaré pistes de les coses bàsiques que hem de fer per menjar bé. Però ho farem d'una manera diferent. Ho farem relacionant-ho amb música. I quan tu hi poses música, tot és molt més fàcil d'entendre.
0: Ja.
5: És més agradable, però, a més, és una sensació diferent.
0: Ah.
5: I estic segur que el Pau estarà super d'acord.
0: Ja que sí.
1: Totalment d'acord.
0: Ah.
5: Ja que sí, ho veus. Ja que sí.
0: I el Picó, que sempre posa música a la previsió del temps, cada dijous, sí, sí. En aquest programa, el Fred Rodríguez.
5: És que la música és molt important. És que la música és molt important. És molt important.
0: I el menjar també,
5: que... I el menjar també. I, a més, saps què té de bo, això? Sabic que la música, amb la música i el menjar, no hi ha ideologies. Vull dir, tots podem ser amics.
1: És transversal.
5: No? Al redor d'una taula. Tots mengem, tots ens ho passem bé, tots ens agrada gaudir de la taula. És això el que té de bo, el menjar.
0: Fantàstic. Escolta,
5: no? Que ens reuneix.
0: Oients, truqueu, va, els dos primers que truquin, dues entrades dobles per aquesta conferència de la doctora Magda Carles aquest dijous, Música que alimenta. A les 7 de la tarda, a l'Auditori del SIC, a la Via Augusta 205, no?, de Barcelona, has dit, Magda.
5: Exacte.
0: 7 de la tarda,
5: exacte.
0: Tu. Jo vindré, si puc, també, sí?
5: Oh, jo t'hi espero.
0: Sí, perquè això ha de ser molt interessant.
1: Bon lloc, bona conferència, bona hora, què més vols?
5: És diferent. És una manera molt diferent de divulgar i jo crec que aquesta combinació no s'ha fet mai.
0: Sí, és que quan expliquen el de sempre, que ja sabem tots, dius, més avorrit no pot ser això, sí? Aquest matí parlàvem...
5: És un dels problemes que tenim els metges, clar, som avorrits.
0: Aquest matí parlàvem de l'ansietat amb un psicòleg. Això és una cosa que va més, per desgràcia. Estem tots estressats i al final acabem petant. Algun aliment que recomanis per mirar de, no sé, combatre, reduir l'ansietat, digue-li com vulguis.
1: Gelat,
0: o com puguis.
5: Sí. Doncs mira, no hi ha miracles amb això, ja. No hi ha miracles, però ja que estem en música que alimenta, jo et suggeriria una de les músiques que posarem, que és la meditació de Massenet, que no sé si la teniu a la memòria, però és una música molt relaxant, que a més és una meditació, que vol dir l'aquí i ara, no?, que invita a la calma. I si teniu al davant un plat molt senzill, molt senzill, molt senzill. És a dir, pot ser un simple arròs bullit. Això i una meditació de Massenet, us asseguro que us calma.
1: Massenet, però Massenet de la Selva o de Cabrenys?
5: No, no, no, Massenet és l'autor. És un autor francès, sí, sí, sí.
0: Matilde! Ara... Hola, hola. Què dius, com estàs? D'on truques?
6: Bé. De Sant Pere de Ribes.
0: Sant Pere de Ribes. Fantàstic, això.
1: Hi ha molta gent que truca d'aquest poble.
0: Sí, aquest poble ens escolten molt també. A Camprodon també, cap allà del món, a tot també. Arreu. Sí, allà... A Vic, allà Sabadell, estàs, Terrassa... També. Sí, sí. Lleida, per suposat. Sí. Tarragona, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, també. Des de Montblanc, capital de la Conca de Barberà, truquen molt sovint. Matilde, doncs ja esteu, això. Coneixeràs a la Magda Carles aquest dijous.
6: Molt bé, moltes gràcies.
0: Amb qui aniràs?
6: Tinc ganes, eh?
0: Oh, clar, que en tens ganes.
6: Amb la meva filla, només segur.
0: Doncs val i valdrà
5: Matilde,
0: molt la pena.
5: Matilde, que bé, t'esperem, eh? T'esperem, Matilde. Sí, i tant que sí.
1: Preneu apunts, eh? Preneu apunts.
6: I tant, i tant.
0: Molt bé, Matilde. Doncs escolta, un milió de gràcies, sobretot per escoltar aquest programa, el Matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Merci. Gràcies. Adéu, adéu. Que t'he tallat, Magda Carles.
5: No, no, no. Mira, ja tenim a la Matilde que vindrà. Estic encantada, perquè m'encanta la gent que pugui gaudir d'una cosa diferent. Ah. Sí, no, el que et deia era això, no?, que justament amb els temes d'ansietat i la calma en parlo molt a la conferència, perquè és un dels impediments importants per no menjar bé i per no tenir bones digestions. Mm-hmm. A vegades no mengem bé perquè és que no estem bé, perquè anem com una moto.
0: Yeah.
5: I ens posem a la taula doncs, a la mateixa velocitat. Mm-hmm. I això fa que mengem molt malament, encara que el que hi hagi al plat sigui saludable.
3: I potser hauríem de menjar...
0: Aquest és el Jordi Bota.
3: Sí, Magda, potser hauríem de menjar més fruita, no? Perquè oi, cada cop sí, sembla sí, que, no? Que aquest hàbit, diguéssim, va...
0: Fruita i verdura,
3: va això ja...
5: Tens tota la raó, tens tota la raó. I saps quin és el missatge que ha fet que això passés? Que no. La fruita vagi cap avall? Doncs el missatge erroni que la fruita de postres és dolenta. Que això, no sé per què, ha calat molt. La fruita de postres és dolenta. Home, no és dolenta. La fruita té moltes avantatges, saps? Però de postres no hi ha cap estudi científic que digui que la fruita et farà mal si tens una persona sana.
3: Però és millor, per exemple, fora d'hores, la fruita? O també, diguem-ho així...
5: És una opció molt vàlida. És clar, és que no hi ha una cosa ideal. Si tu menges massa o tens una gana desfermada, tira fantàstic menjar la fruita abans de començar. Mm. I tant que sí. I a més a preparar per la digestió. D'acord? Que tu ets una persona que ets de poca gana, menja la fruita entre hores. Menja la fruita entre hores perquè és que als postres ja no arribes normalment, sí o no? Sí,
0: bé, no? No truqueu més. Sí, ja estan les dues entrades dobles, ja no tenim temps per passar més trucades, però estan repartidíssimes, eh? Han picat, bueno, han trucat ràpidament.
1: No, això, veus?
0: Això de picat, ja, saps què vol dir picar?
3: Sí.
0: Què vol dir?
3: De picar, trucar.
0: Ah.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, ara picaven allà, eh? Hi havia aquí la Sílvia traia fum, diguéssim, amb el telèfon.
0: Sí, sí, sí. Sí,
3: sí.
5: Això de picar.
0: Ui, la
5: de
0: gent, picar, quan regales, eh?
1: No, a veure, quan regales coses... Bones. Quan regales coses interessants.
0: Interessants.
1: I en aquest cas és així, coi.
0: És interessant, sí, senyor. Sí,
5: no,
0: sí.
5: Estic encantada que vingui la Matí de la seva filla i no sé què més dirà.
0: Pels que han trucat tard i no han pogut aconseguir cap de les dues entrades dobles, Magda, quant val? No, no, no gran cosa, tampoc. Vull dir que no serà,
5: mira,
0: per diners, no, que no puguem venir.
5: Mira, què va. Mira, val 25 euros l'entrada, 20 si és anticipada, o sigui, si l'agafen avui. Escolta'm, i si són amics d'aquesta ràdio, doncs encara una miqueta... Els 20 euros els tenen, eh?
0: Carai.
5: Encara que vinguin demà. Sí,
0: doncs home, au, sí, si ja aneu demà, directament dieu, som oients del Matí de Ràdio 4 i la doctora Carles tindrà un detallàs amb vosaltres,
5: Exacte.
1: N'hauràs de fer més de conferències perquè ompliràs.
0: I
5: jo
0: tant.
5: Encantada de la vida, perquè m'encanta xerrar, ja ho sabeu.
0: No, i ho fots bé, punyetera. I ho fa molt bé, és així. En sap i ho fa molt bé, és així. Hi ha més volta de fulla aquí. Ai, senyor.
5: El dijous, jo us espero el dijous, eh?
0: Sí, demà, no, demà passat. Si puc, ja no sé quin dia som.
5: Demà passat. Dijous a les 7. A més, és una conferència que encara dona temps a anar a sopar després amb els amics. Vull dir que no et fa molt bé la nit del dijous, diguem-ho així, eh?
0: És una excusa per no sopar.
1: Però sopar saludable.
0: Sí. I amb bona companyia,
5: calma,
0: si pot ser.
5: I amb calma i amb bona companyia.
1: No, llavors pots anar a sopar i pots fotre una fartanera de Déu, perquè dius, ja he anat a la conferència... Ara he de compensar. Saps? Ja et sents més bé, això no et sents tan malament.
0: Ai,
5: no,
0: senyor.
5: És veritat, Pau.
0: Molt bé, molt bé. Sí. Doncs, no sé, teniu algun dubte per la Magda Carles abans de... No? No? Tot clar?
1: Tot aclarit.
0: Sí? Tema dieta, tot això ho porteu bé, vosaltres.
2: Home, nosaltres dieta mediterrània. Ells... Sí. Ell de Palestina, jo de Reus, doncs els mateixos ingredients.
0: Quan entrat, de quin poble ets?
1: M'ha dit soc de Palestina, dic, però de quin poble?
0: Ai, senyor.
5: No. És veritat, la dieta mediterrània és la millor per seguir. El que passa és que a vegades diem que fem la dieta mediterrània, sí, però en realitat no és el que fem. El que sí que tenim és el Mediterrani molt a vora, això sí que és veritat.
2: No, però en el nostre cas a casa, nosaltres sempre la fruita després de dinar, no? Perquè hi ha unes certes vitamines que s'absorbeixen millor, oi?
5: Sí.
4: Jo no sé on vaig llegir això, però una nutricionista que va dir la fruita, quan vulguis, i la quantitat que vulguis. És veritat això o...?
5: No.
0: Depèn, no?
5: Quan vulguis, sí. Més o menys, sí, si ets una persona que estàs bé. Però la quantitat que vulguis, no. Uh-huh. Perquè la quantitat que vulguis de res és la que vulguis de quantitat d'ingredients que has de menjar. Ni tan sols d'aigua, saps? La quantitat adient és bàsica per menjar bé. Ah, o sigui, no n'hi ha prou amb triar els aliments que són els saludables. La dosi també ha de ser més o menys la que pertoca. Si no, un aliment que està bé passarà a estar malament. Vale. Entens? Clar. És un aliment que és molt bo, per tu prens amb excés, doncs allò ja començarà a ser menys bo. I la fruita, que és boníssima, si jo la prenc amb excés, doncs també començarà a ser menys bona.
0: Ja.
5: El tema de les dosis és molt important a l'hora de menjar.
0: L'altre dia no. Fa temps vam parlar d'això de menjar xiclet, si aprima o engreixa. Ara no em recordo què vas dir, Magda Carles.
5: El xiclet no prima. El que passa és que, esclar, si tu tens aquelles ganes desfermades que et mataries algú, doncs et poses el xiclet i de moment et calmes. Ara bé,
1: és com
5: si
1: fumar.
5: El tens allà amb llum estagant i salives. Però si el tens molta estona a la boca, salives tant que al final t'acaba vinguent gana,
0: Cuidar-ho, ah, sí? Això. És a dir, que si el tens molta estona a la boca, al final això pot fer que acabem menjant més i, per tant, ens engreixem.
5: I l'estómac diu, bueno, què, aquí, que ve alguna cosa o no?
0: Ja.
5: No, si l'estimules.
3: Però ja. Per les càries no és gaire bo, no, el xiclet?
5: Sempre i quan... Home, si porta sucre, no, però si porta els sucres d'aquests edulcorants com xilitol, que de més va bé per la càrie, sí.
0: Ja, ja.
5: O sigui, que no porti sucre.
0: Clar.
5: I un altre truc és que, per la gent que mai acaba de menjar, perquè hi ha gent que menjaria sempre, però un altre problema és que hi ha gent que no acaba. Després del cafè picaria alguna cosa, i després se'n va a la cuina i el que queda. Doncs tu poses un xiclet a la boca i ja no menjaràs res més.
0: Buah, quin torró més bo.
5: Això.
0: El de Sixona. Això és, quina ametlla porta Marcona, això?
2: Aquest porta Marcona i negreta. Aquest és el del ganxet.
5: Ai, esteu menjant torró?
0: Buah.
5: Oh, quina enveja.
0: No. El millor gelat d'Europa, que està fet amb aquest torró, entre altres coses.
2: Exacte.
5: Oh,
0: i salsa de vermut amb taronja.
2: Exacte.
0: Com la fas, aquesta salsa? A tu t'ho diré, no?
4: La salsa de vermut, sí. Fem un caramel, després el vermut i
2: li posem la taranja.
4: Li posem la taranja.
1: No expliquis tot, No expliquis tot, que deve el secret de sumari. Tu, Xavi, amb aquest programa acabaràs la temporada que fotràs 10 quilos més. Cada dia et porten una cosa o altra, li vas fotent...
0: Tebos o plàstic.
1: Te'n vets de plat fondo, tu.
0: No.
5: Sí, però escolta, ja mai coincideix quan hi soc jo, no sé per què.
1: No? Vades.
0: No sóc molt menjador. Ja diuen que millor, no, Magda Carles?
5: Escolta, el del torró m'ha encantat, És aquelles coses que de plaer, però saludable.
0: Però és millor menjar poc que molt?
5: És millor menjar la quantitat que et toca.
0: No, això, sí.
5: Molt, ens quedem amb el poc.
0: I desorats, i dinar a les 5 de la tarda, o no dinar.
5: Ja, però tampoc seria bo que fos insuficient, Això també és un altre cas. A vegades, com que som tant de polaritzar-nos, no tenim que anar del massa al massa poc. Saps? Menjar en forma insuficient, que hi hagin carències, el primer que et farà és que estaràs de mal humor.
0: Ja. Yeah.
5: Després et faltarà energia. I després mataràs algú de la mala bava que tindràs.
0: Ah, sí?
5: Sí.
0: Pot passar, això.
5: No et passa, això, quan fa 4 o 5 hores que has menjat?
1: Tant tens mala folla, no?
0: Algun dia sí.
5: Ah, exacte. La traducció literal és aquesta. Sí.
0: Algun dia sí.
1: Jo no t'ho he vist mai, encara.
0: Oh, perquè dissimulo.
1: Ah, vale.
5: Ah, clar.
0: Ah, no, veritat, s'ha de portar bé, si no, malament. Bota,
3: clar,
0: si no, que ets a la vora,
3: Mastegot,
0: Que tinc al costat,
3: Sí. Jo porto bé, sempre.
1: Menja poc i pa bon i bé, diuen. Sí.
0: Bon xicot i fa el llit, ell.
3: Sí, faig el llit, habitualment sí. Alguns cops no, pocs cops, quan vaig de pressa al matí i tot parlant amb la meva filla.
1: N'hi ha que els hi fan el llit.
3: Sí, ja és diferent, una altra expressió.
0: És molt habitual, això. Ai, Magda.
1: Gràcies, Magda.
5: Passo amb vosaltres, crec que passo amb vosaltres.
0: Escolta, dijous ens hi veiem tots allà,
1: Vinga, va.
5: Vinga, doncs, us hi espero.
0: Perfecte, gràcies,
5: Moltes gràcies. Adéu-siau i fins molt aviat.
0: Adéu, fins dijous. Fins dijous. Mira, els oients diuen, avui sembla un senyor, el Pau.
1: Com ho saben?
0: Ah, perquè et veuen.
1: Ah, perquè em veuen. Hola, bona tarda i bon dia a tothom.
0: Sabeu que ens veuen.
2: Ah, sí?
0: Per streaming.
1: Això és la tele, també,
0: RTVE Play, ràdio, selecciones Ràdio 4, tries Ràdio 4 i es veu el programa, no només se sent, no només s'escolta.
3: I es veu molt bé, eh? Vull dir que hi vas veient, clar, totes les intríngulis que hi ha per aquí, quan es mou un, s'aixeca,
1: ho mires canta... tu quan ets a casa?
3: Sí, sí, quan puc, sí.
1: Aquí vols enganyar? Treballo... A mi no m'enganyos, eh?
3: No, és veritat, és veritat. Sí, sí, quan no estic, diguéssim, treballant, sí. Sí, sí.
0: Què més portes, Bota?
3: Doncs mira, portava més cosetes. Per exemple, en aquest cas, un barbarisme, o uns barbarismes que tenim amb aquesta veu, que ja veureu que en pocs segons n'hi ha uns quants. En aquest cas, fa referència concretament a una ferida, al que es posa quan tenim una ferida i raja sang, i després, doncs, el per què a vegades també serveix allò, doncs, per aquest cas, perquè no fregui, diguéssim, el pantaló. Escoltem també aquestes paraules.
7: Fica't de la tirita perquè no et rossi.
3: Repetim. Si podem, perquè hi ha diverses coses, diversos comentaris a tenir en compte.
7: Fica't de la tirita perquè no et rossi.
3: Fica't bé la tirita perquè no et rossi. O sigui, aquí hi ha unes quantes cosetes a poder comentar. Mm. La primera d'elles, aquest fica, no? El fica, posa't. No?
0: La tireta, fica... no? Que no es diu tireta, això?
3: Tireta, no tirita.
0: Tirita.
3: I ha dit tirita. O sigui,
1: jo també ho dic així, eh?
3: Sí. No, col·loquialment, la majoria de gent diu tirita, eh?
2: Però tirita no diu tireta. Perquè era una marca comercial, no? I es va començar
3: sí,
2: a dir així.
3: Sí, i per això. Però bàsicament, sí, s'ha estès, però hauria de ser tireta, d'acord? Fica't bé, i fica't no, posa't bé la tireta, perquè no rossi, no, perquè no et fregui, per exemple, seria aquesta la solució. I ara...
0: Espera't, sí. Montse, bon dia. Hola, Montse.
8: Bon dia.
0: Què dius, com estàs?
8: Hola. Molt bé.
0: Des d'on truques?
8: Molt bé.
0: Sí, prou bé. Per ser dimarts, prou
1: sí.
0: bé.
1: Eh? És un dimarts dilluns.
0: Sí, no, per mi és dimarts. Dels que éreu a la Costa Brava. Mm-hmm. És una altra història. Escolta una cosa, des d'on truques?
8: Des de Madrid.
0: Des de Madrid. Molt bé, perfecte. Clar, avui sí. En dia ens poden escoltar des d'on vulguin. Ha canviat això, per
8: clar.
0: Sort. Clar que sí. Què
8: ja,
0: hi fas?
8: Ui, tant.
0: Què hi fas a Madrid, Montse?
8: Pues viure, fa moltíssims anys que visc aquí.
0: Molt bé.
8: I treballar.
0: I què tal? Bé.
8: Molt bé.
0: Eh
8: molt
0: que sí?
8: Bé.
0: Es viu la vida a Madrid.
1: La libertat, sí. Home, la libertat.
0: No, és que és veritat, a Madrid. Hi ha un...
8: No, sempre has de... Perdona. Sempre has de vindre amb la condició que t'has d'amullar tu, no que t'hagin d'amullar a tu.
1: Clar, exacte.
8: Un samolla i tan benvinguda com si hagués nascut aquí.
0: Molt bé. I què volies dir que has trucat? Què vols dir, Montse?
8: Mira, és que us escoltava i no és per corregir ningú, no és que res per aportar, eh? Perquè ho feu gairebé quasi tot molt bé. Però és que heu parlat de, per exemple, la gent de Girona que no diuen la, sinó diuen sa, més mallorquí. I nosaltres tenim una senyora, que, bueno, ja no perquè falta fa poquet, que era com, de la amiga de la família, que era com la nostra iaia, i era de Cadaqués.
0: De Cadaqués.
8: I ens explicava, sí, i ens explicava ella que és l'usà, perquè abans, fa, jo no sé quants anys,
0: sí.
8: Hi havia molt de trànsit amb la vaixells, o bona barca, des d'allà, des de la costa,
0: sí.
8: A fins a Mallorca. I per anar fent... per
0: esportar... Sí, t'entenem, però justet, és a dir, amb una certa dificultat. Digues el que vulguis, però no ho fem gaire llarg, perquè et dic que patim una mica per entendre't.
8: No. Bueno, pues ja està.
0: Això va per tu, Jordi Bota.
3: Sí, sí, apunto.
0: El que digui la Montse, atenció, perquè va per tu, això, Bota.
3: Apunto.
0: Sí. Què dius,
8: ens
0: Montse?
8: Explicava.
0: Sí, aquesta senyora, més o menys, ho m'entès.
8: Sí. Sí, ens explicava que van, diuen, alçar... perquè feien molt de trànsit per anar a les Balears a portar coral. I ja de passada, que viatjaven tant d'anada i tornada,
0: sí.
8: Es van importar cap a Girona.
0: I al final què?
8: I que per això es diu sa, perquè ho porten des d'allà.
1: No, és al revés. És que van a Mallorca amb pobladors d'aquí. Abans se salava a tot el Principat. I a la Costa Brava
3: se salava,
1: ja
3: salava, sí.
1: Encara ara.
3: Se salava a la Costa Brava, també a Mallorca,
0: sí,
3: a Menorca, totes les illes Balears. Sí. Vull dir, i s'ha anat perdent, diguem-ho així, el parlar salat s'ha anat perdent. Ara, bàsicament, és a les Illes Balears i bàsicament, és això. És a dir, que tota la Costa Brava, o sigui, des de Blanes sí. i pujant cap a dalt, Roses, Cadaqués, tot arreu se salava. I, de fet,
1: a
3: hi ha paraules...
1: A tot Catalunya se salava.
3: Sí, però
1: hi ha un poble a Lleida que es diu Sarroca.
3: Sí, la Roca.
1: Això indica que se salava tot Catalunya.
3: Però el lloc principal, el lloc on hi ha hagut més... Sí, és sí. tota la zona litoral, sí. habitualment sempre tema de pescadors. O sigui, ha estat a la zona aquesta de la costa, habitualment.
9: O sigui, que era...
3: Més de la costa.
9: Era de la costa i ho van portar cap allà.
1: Cap a Mallorca. Cap allà. Ah, exacte.
3: El que passa és que, clar, que a vegades hi ha repobladors...
0: Bé, Montse...
9: Clar.
0: Mil sí. gràcies per haver trucat i per escoltar el matí de Ràdio 4 des de Madrid.
1: Amb el teu vincle amb
9: gràcies
1: Catalunya.
9: Gràcies a vosaltres.
0: De veritat.
3: Gràcies.
0: Merci.
1: Gràcies, Montse.
9: Moltes gràcies. Adéu. Bon dia. Adéu.
0: Una abraçada. Que vagi bé. 9 minuts
9: igualment,
0: i la una.
9: Igualment. Adéu.
0: Tenim els oients que volen tastar el millor gelat d'Europa. Què passa, Bota?
3: De fet, també,
0: si Jaume no
3: primer...
0: Parlar,
3: ah, no, no. Jaume primer va fer la conquesta, diguéssim, va anar cap al País Valencià, va anar baixant, es va fer també totes les illes, és a dir, tota la mitjana va haver-hi doncs, aquest període de conquestes i depenent dels repobladors d'on eren, parlaven d'una forma o d'una altra.
0: Com I és on hi ha... És professor,
3: i per tant, és per sí. això no, que pot haver-hi sí. reductes en alguna zona. Però, bàsicament, a les zones, diguéssim, de costa, és on es parlava en català.
0: Para, que tenim els oients aquí esperant. Maite, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: I bona hora, com estàs?
10: Bé.
0: Sí? O sí. No sé si ho dius gaire convençut, això. Bé.
10: Bueno.
0: Què passa? Sí, sí. D'on truques, Maite?
10: De Barcelona.
0: Des de Barcelona ciutat. Molt bé. Sí. I vols el millor gelat del món? Ai, d'Europa.
10: Bueno, estaria bé.
0: D'Europa, sí. o del món, per què no?
1: Val. Si és d'Europa, segur que és del món.
0: Pot ser que sigui del món, també.
1: Tu has vist mai un xino mitjan gelat? No. Per tant, els gelats són d'aquí.
0: Que sí.
1: Igual, m'ho invento.
3: Menja mandarines, els xinos.
1: Exacte. Em dedica els lòmides del món.
0: Els xinesos s'alimenten molt bé. I els que conec, que viuen aquí a Barcelona, però mengen molt bé. Una cosa és el que donen al bar i l'altra cosa és el que mengen ells.
3: Sí, no, deia el xino mandarín.
0: No, del cas que conec jo. Vull dir, fregit zero, tot natural.
3: Sí.
0: Es cuiden, aquesta gent.
1: Però això
0: infusions, es gasten molts calés amb potingues
1: d'aquests. És veritat, no he vist mai un xino gordo.
0: Tots no?
1: són primers,
0: no.
1: perquè
0: sí.
1: es cuiden.
0: Sí, sí, sí. sí. Maite, endevineu, per la mort de Déu.
10: Va. A veure, no sé, pot ser un grill?
0: Un grill, diu? Un grill. Cantaria més de pressa aquests dies, que quan fa calor, saps que es pot calcular la temperatura sí. de l'aire en funció de les vegades que canta un grill en un minut? Doncs no sé si és un grill, això, Maite.
10: Ja, vale.
0: Ai, senyor, em sap greu, Maite. Torna a trucar quan vulguis. Sí?
10: Vale, gràcies.
0: Merci, adeu, adeu. Roser, bon dia.
11: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bé, contents de saludar-te, Roser. Des d'on truques?
11: Des de Barcelona.
0: Des de Barcelona, molt bé. I amb hora
11: però tinc
0: de calor.
11: Una caseta molt petita a l'Espluga de Francolí. O sigui, que si em toca...
0: Cap allà.
1: També fan carquinyolis, allà.
2: Bueno, els carquinyolis del gelat són de l'Espluga de Francolí.
0: A veus?
1: Sí, quan t'ho anava a preguntar?
2: I tant.
0: Tot queda a casa, això.
2: Clar.
0: Roser...
2: Està tot estudiat.
11: Ai, que bo.
0: Que sí? Tant de bo l'encertis. Volem que guanyis.
11: No es pot fer règim de cap manera, tu. No,
0: però
11: manera.
0: Un dia és un dia, dona. El problema és que cada dia és un dia.
1: La Magda Carles ja no t'escolta.
0: Ja, la Magda ja no hi és. Ja no ens renyarà.
11: Fora.
0: Roser, endevineu això.
11: A veure, jo suposo que és un ratpenat.
0: És un ratpenat, això? Sí, senyora! Roser!
11: Que guai!
0: Oi, tan guai!
11: Jo estic afònica, que estic molt refredada.
0: Ja et passarà, ara amb el gelat ho curarem tot, això.
11: Sí. Ja diuen que va bé el gelat per refredat.
0: I, sí. I si és el millor d'Europa, imagina't. És boníssim, t'ho prometo, eh? Dono fe, eh?
11: Molt bé. Sí? Ostres, quina il·lusió.
0: De veritat. Doncs, au, tot teu, això.
11: Moltíssimes gràcies.
0: Poc a poc, no te'l menges de cop, que te'n donaran molt, eh?
11: Sí, no, el guardaré. Me'l aniré repartint, si puc.
0: Com a bons germans, com ha de ser. Molt bé, Roser, moltes gràcies. Ens escoltes cada dia o no?
11: Jo gairebé cada dia.
0: Perfecte,
11: sí, sí.
0: Molt bé. Doncs me n'alegro.
11: Passa que algun moment vaig a desestendre alguna cosa així i us perdo.
0: Ja.
11: Però... Però us he estat escoltant tot el matí, sí, sí.
0: Molt amable, moltíssimes gràcies. Roser, que vagi
11: molt
0: bé,
11: això. M'ha agradat molt quan heu cantat lo de la gavina.
0: Ah, veus? Veus? Què t'he dit? Què t'he dit, Bota?
3: Que agradarà.
0: Deixa-la respirar.
3: Sí, i tant.
0: Perquè tenen el costum, el Bota i el Jordi Vila, que ho trepitgen tot de seguida. Deixa-la respirar, que agrada a la gent, això.
11: Avui al Facebook la Marina Rossell ha posat una fotografia
0: sí.
11: amb el Mostaquí.
1: Sí, eren molt amics.
11: I dic, ai, que bonic, que bonic.
0: Ja, ja.
11: I vai, vosaltres canteu la gavina. Dic, vaja, tu.
0: Has vist que el bot està amb tot. No, la gavina, la Marina va estar aquí. En aquest...
1: La gavina Rossell.
0: Sí, que li han dit... Gavina Rossell, bon dia. La Gavina Rossell va estar aquí.
3: Sí, és el mané. Gavina i Marina.
0: És molt maca, la Gavina Rossell. Sí, de veritat. No saps mai el que et contestarà. Fa una mica de por. Fa un punt de por entrevistar-la. No saps mai per on sortirà aquesta dona. Eh? Però és molt maca.
11: És un ésser humà excepcional, de veritat.
0: Molt. I té una veu...
2: Sí.
0: És com el Fermí, t'ho prometo, és una passada, la Marina. I molt maca, molt bona tia.
1: Sí, sí.
0: L'únic que no saps mai per on sortirà. Quan fas una pregunta...
11: Escolta, i que es va lligar el Mostaquí, eh? Que això també, déu-n'hi-do. Sí. Una mica d'enveja també, eh?
1: Ja. T'agradava tu el Mostaquí?
0: Ei.
1: L'Emetec.
11: A mi m'agradava molt.
1: Ella li va traduir aquestes cançons en català.
0: Roser, no pengis, que ara la Sílvia et dirà com ho hem de fer, tot això.
1: Així era un ratpenat, eh?
11: Moltíssimes gràcies.
0: Va, moltíssimes gràcies a tu per escoltar-nos. Que vagi bé.
11: Sí, adéu,
0: adéu,
11: bon
0: Roser.
11: Dia.
0: Adéu, adéu.
1: Saps com se diu lo rat penat?
0: Muri sec.
1: No, lo rat penat femella, saps com se diu?
0: Ah, no.
1: Rat despenat.
0: És que, Pau...
1: I això no la sabies, eh?
0: No sé amb qui s'ha esmorzat avui, però...
1: T'esmorzo jo.
0: Ai,
1: faig dejuni intermitent.
0: No sé què has esmorzat ni amb qui, però... Ai, senyor, lo Pau de Pons. Escolta, que et volem tornar a sentir, Pau. Com ho tens?
1: Ah, prou. Sí?
0: Farem alguna cosa xula o no?
1: Sí, en farem una que jo aquí no havia fet mai, però sé que tu l'havies posat alguna vegada, que és una versió de Los del Río de Se te nota en la mirada.
0: Doncs endavant.
1: Que vives enamorada. Endavant. I parlo d'això de fer-se gran.
0: Perfecte.
1: Que és una putada.
0: Va, que tenen 3 minuts i mig i la 1. Lo Pau de Pons.
1: Perquè l'alternativa és pitjor.
2: Exacte.

0: bon dia a tothom. Adéu, adéu.
1: És la una.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. Almenys 4 persones han perdut la vida després d'una col·lisió entre un tren de passatgers i un minibús escolar al nord de Bèlgica. Segons el ministre de Transports belga, en declaracions a la cadena RTL, entre les víctimes mortals hi ha 2 dels 7 menors que viatjaven al minibús, a més del conductor del mateix vehicle i l'adult que l'acompanyava. La col·lisió s'ha produït a 8:45 del matí, quan el minibús, que circulava per una via paral·lela a la línia ferroviària, ha volgut girar a l'esquerra travessant les vies pel pas a nivell, que estava baixat en aquell moment i ha estat embestit per un tren. El centenar de passatgers del tren estan il·lesos, si bé alguns els han atès pel xoc. I en plana política, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat al jutge del cas Plus Ultra, José Luis Calama, ajornar la seva declaració com a investigat, prevista inicialment pel proper 2 de juny. Més detalls, Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. Sol·licita marge per estudiar l'extens sumari del cas de més de 4.000 pàgines. Recordem que quan es va conèixer la seva imputació fa just una setmana, només va tenir accés a 2 informes de l'UDEF que el situaven a l'epicentre d'una xarxa de tràfic d'influències. Segons el sumari, Zapatero era la figura principal, tot i que intentava ocultar-se i deixava que executés les seves decisions el número 2, Julio Martínez, considerat el seu testaferro. Ara falta que el jutge acordi l'ajornament de la citació i fixi una nova data per la declaració de Zapatero.
1: Per cert, que el Cercle d'Economia mostra preocupació per la possibilitat d'un avançament electoral a Espanya. Amb tot, el lobby econòmic i empresarial ha evitat pronunciar-se sobre si és necessari un canvi polític. Declaracions de la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, just una setmana de l'inici de la reunió anual de l'entitat, que aplegarà a Barcelona el president del govern, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, quan és prevista la declaració davant el jutge de José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Ho observem amb una certa preocupació, però tampoc ens pronunciem sobre si ha d'haver-hi o no un canvi polític.
1: I avui ja convocada una vaga d'estudiants en suport a la mobilització dels docents. Reivindiquen el seu paper en la defensa de l'educació pública. Seguint la protesta, el nostre company Toni Conde.
5: Fa pocs minuts que ha arrencat des de Plaça Universitat a Barcelona una manifestació que reuneix a desenes d'estudiants. Amb consignes com professores i estudiants unides i endavant, la voluntat d'aquests estudiants en vaga és donar suport a les protestes dels docents a qui consideren un exemple i sumar un dia més de mobilització al calendari de vagues educatives per continuar fent pressió. Tania Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, demana al departament que escolti els docents.
6: I exigim a les conselleries d'educació que escoltin a les demandes de les docents, però sobretot que facin de conselleries d'educació i no com estan fent actualment, de conselleries de la patronal, de conselleries de l'espanyolisme i de conselleries inclús dels Mossos.
5: Des del sindicat reivindiquen el paper central que juguen els estudiants en les reivindicacions per l'educació pública i remarquen que aquesta protesta es fa també en suport de la vaga indefinida del País Valencià.
1: Gràcies, Toni. Més qüestions. Junts i la CUP presentaran esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat. Els juntaires consideren que els acords entre socialistes, Esquerra i els comuns revaliden un nou tripartit i critiquen que no han canviat respecte a fa 3 mesos.
3: Els cupaires, de la seva banda, consideren que els pressupostos no responen a les necessitats dels catalans. Escolta'm la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, i la diputada dels comuns, Laura Vega.
7: Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme.
8: Considerem que no podem fer passar per bon funcionament i normalitat el desordre actual. Davant l'enèsima oportunitat perduda de donar respostes clares i contundents a les necessitats dels catalans, el nostre deure era oposar-nos de manera neta i clara.
3: Volíem dir la diputada de la CUP, Laura Vega.
1: I els lletrats del Parlament acrediten que la cambra podia expulsar el diputat de Vox, Alberto Terrades, per amenaçar en seu parlamentari a la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, amb deportar-la.
3: L'informe final del lletrat major, Miguel Lluís Palomares, consultat per Ràdio 4, és taxatiu en assenyalar reglament en mà que el caràcter ofensiu i inconvenient de l'assenyament del diputat de Vox podia haver fonamentat una crida a l'ordre i l'expulsió i fins i tot l'exclusió temporal de l'exercici com a electe. Una resolució que arriba ara, tot i que en un primer esborrany del document, fonts parlamentàries ja van apuntar que hi havia poc marge per portar als tribunals les declaracions del diputat de Vox, que es va disculpar amb Driuech.
1: I això és tot de moment. Tornem a més notícies a les dues.
2: Ràdio 4.
9: Tots els marroquins globen.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat, la gent gran.
15: Són gent que arruben.
16: Paràsit. Marimacho.
17: Existir solo.
18: Terroristes.
19: Té a menjar plata.
20: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
21: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
22: Al territori clandestí parlem de cultures paral·leles. Amb Dani Granados.
23: Acció comunitària. Col·lectiva. Drets culturals.
22: I busquem refugi a la Biblioteca Inflamable. Amb Oriol Rossell.
24: Idees que cremen. No sé si m'explico.
22: Territori clandestí, dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda, amb Consol Sáenz. Una altra manera d'entendre la cultura.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
1: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, família. Ja som aquí a Ràdio 4, la pública. Després del matí de Ràdio 4 amb el Xavi Freixas i tot el seu equip, comencem Xavifòrnia. Quan és la 1:07. Hola, Maria García Coll.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs?
2: Molt bé, aguantant aquesta calorada que tenim ja.
1: Jo estic tan content de tenir aquesta temperatura, aquesta llum, aquest sol, aquest cel blau. Em fa feliç, la veritat.
2: És bonic, però jo és que pateixo molt la calor. Soc d'aquelles persones que pateix molt la calor. I clar, que comencem ara amb les calorades a 30 graus i no les acabem fins a mitjans de setembre, a principis d'octubre, a mi em posa una mica nerviosa.
1: Ja ho veurem. A veure, parlem des del privilegi de qui pot treballar, no?, en un estudi de luxe, amb aire condicionat. Sí. No el posem molt baix, és veritat, perquè sí que ho tenim molt en compte, això.
2: Sí.
1: Però bé, treballar a 22, 23 graus, que està molt bé, no?
2: Super, super bé. Estem molt contents de passar els estius aquí a Ràdio 4.
1: Amb el Jaume Tudela, el control, perquè tot soni espectacular. Amb la Marta Inglés, que la tenim ja també per aquí, avui disfressada de la selecció neerlandesa de futbol. I amb el nostre company Edu, amb el Joel Sevilla, la producció també. En fi, tota la família del Xavifòrnia preparada per viure coses com aquestes.

0: Els virals d'avui, Telita, Maria.
1: Sí, tornarem enrere, farem una mica de nostàlgia per recordar una efemèride que ens fa molta il·lusió. Parlarem un dia més de l'abat Gyal, que ja està aquí. I després, no sé si sabeu què són els Kit Kat Parents i les Almond Mums. Avui ho descobrirem.
0: Kit Kat Parents i Almond Mums.
1: Sí, avui ho descobrirem.
0: De seguida, de seguida. Avui toca Raja amb un dels millors còmics que té aquest país i que, per sort, és nostre, és de la família de Xavi Fornia, que és el gran Xavi Franquesa. I què a gust ens quedem, després de Raja amb el Franquesa.
1: Sempre.
0: Després parem una mica motors i agafem la lupa per analitzar un tema concret. En aquest cas, el Zoom d'avui va de meritocràcia. La meritocràcia està en dubte, Maria?
1: Ens preguntarem això, si creix la percepció que l'esforç no garanteix la mobilitat social i si la promesa de que ens havien dit un bon futur, si estudies i això, si això és veritat o no.
0: Ja, i per això parlarem amb la Maribel. Maribel García García, professora agregada al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma. Després, edició migdia, actualitzem la informació i a la tercera hora de programa, sexe, amb Eva Moreno, la nostra sexòloga, i atenció al gran convidat que tenim al final del programa. Sí, no em miris així, Jaume Tudela, diu, hi haurà sexe?
1: Sempre, sí, cada dimarts.
0: No literalment, sinó que parlarem de sexe.
1: Cada dimarts tenim sexe al Xavi Forn.
0: Servei públic, exacte. Amb Eva Moreno. I després el que et dic, que ve un artista que és molt, molt bona persona, que és un tros de cantant i de compositor i que és bon amic d'aquest programa. Avui amb nosaltres, Nil Moliner.

0: Acabem de tornar més de 20 anys enrere. Comencem els virals d'avui al Xavi Forni amb una efemèride que, Maria, s'ha fet molt viral en les últimes hores.
1: I és que ahir, 25 de maig, va fer 24 anys d'aquest moment clau de la història d'Espanya, que és la participació de Rosa López, Rosa d'Espanya, a Eurovisió. Va ser ahir, però com que estàvem de festa, estàvem una mica fora de si, no? Encara recordant el
0: Batman. Estàvem en directe, eh?
1: Sí, però nosaltres no estàvem de festa, però Catalunya estava de festa.
0: Exacte. Sí, se'ns va passar l'efemèride.
1: Estàvem pendents de Bad Bunny, se'ns va passar. I avui ho celebrem perquè després de la primera i millor edició de la història d'Operación Triunfo l'any 2002, Rosa es va imposar com a guanyadora i va anar a Eurovisió triomfant a Europa. Poc, pel meu gust, no sé què deus pensar tu, Xavi.
0: Sí, sí, i hem de ser conscients del context. Llavors, exacte, a Rosa López li havien de tancar els centres comercials per poder anar a comprar una samarreta, eh?
1: Sí, sí,
0: era aquest el nivell de bogeria del país amb Rosa, amb Bisbal, evidentment, també, no? Però
1: totalment.
0: Amb tots.
1: Va quedar setena, 81 punts, a mi em sembla poc, també t'ho dic. El que dius tu amb el context, perquè va haver un moment, en aquest moment de la història d'Espanya, va reviure el fenomen fan.
0: Sí, sí, sí, sí. Nosaltres pensàvem, perquè vam viure aquella edició d'OT, la primeríssima de totes, que guanyaria Eurovisió perquè aquí era un fenomen.
1: Clar.
0: No vam entendre el context global europeu, no? Però prou bé, escolta, perquè al final, si agafes l'historial de les posicions d'Espanya al festival en els darrers 30 anys, fa molt bé, eh? Setena, molt bé.
1: Totalment. I tot i així, Europa es va rendir als seus peus. O sigui, els hi va encantar la cançó, una actuació brutal. I més brutals eren les persones que ella va decidir endur-se de coristes i de ballarins en aquesta actuació. Clar, eren els seus companys d'OT, però si ho mirem en perspectiva, Geno, Gisela, Chenoa, David Bustamante i David Bisbal com a coristes, com a ballarins. Imagina't endur-te aquests superartistes. Jo en aquell moment, Xavi, tenia 4 anys, però t'he de dir que ho recordo. O sigui, recordo aquest moment com un moment clau de la meva vida, no?
0: Et va marcar.
1: Tu com ho vas viure? Home, sí, totalment.
0: Recordo perfectament tot. El fenomen, com ho vaig viure, com compràvem cada setmana els CDs de les gales. Després, com vam anar a les gires que vam fer tots per separat i també conjuntament. Jo vaig anar a veure la farga de l'Hospitalet a Xenoa i a Bisbal, eh?
1: Uau.
0: Amb els meus pares, amb el meu germà, va ser un fenomen. Però, sobretot, el record més maco per mi és el programa que ens feia seure junts a la família en un sofà davant la tele.
1: Era una aposta d'aquesta casa, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Un cop més. Però era preciós. Això ja s'ha perdut, evidentment.
1: Totalment.
0: Cadascú en una habitació amb una tablet, amb un portàtil, mirant no sé què d'una plataforma, amb uns auriculars i en fi.
1: Això ja no es porta, no? I la Rosa ho comenta perquè ella també ha recordat aquesta efemèride i ha fet un post a les xarxes socials amb un vídeo a la seva actuació i aquestes paraules. Ella ha dit: quina bogeria tan bonica vam viure. A vegades tanco els ulls i encara puc veure'm allà a Tallinn esperant per sortir a l'escenari d'Eurovisió amb el cor a 1000 per hora. Tenia uns nervis que no us podeu imaginar, però alhora sentia una il·lusió tan gran, tan pura, que només volia gaudir-ho i donar el millor de mi per tota aquella gent que era amb mi des del principi. Sempre ho he dit. Jo m'hauria endut amb mi tota la família d'OT, tots els meus companys, perquè allò que sentíem era una cosa nostra, el nostre punt d'inflexió, amb tot el bonic i el difícil que va venir després. Però només podien acompanyar-me 5 persones damunt l'escenari. I quin regal compartir aquell moment amb Bisbal, Bustamante, Chenoa, Gisela i Geno. Ho vam viure des de l'amor, els nervis, l'amistat i des d'aquella innocència tan bonica que teníem en aquell moment. Érem uns nens somiant desperts. I encara que molts dels meus companys no van poder ser allà físicament amb mi, el sentia a prop tota l'estona. Sentia Granada sencera empenyent-me, sentia la meva terra, la d'Espanya, sentia l'efecte de tanta gent davant el televisor enviant-me força i amor. Per això, aquella actuació mai no l'he sentit com la meva actuació. Sempre l'he sentit nostra, perquè Europe's Living a Celebration va acabar convertint-se en molt més que una cançó. Va ser una emoció compartida, un moment d'unió preciós i un record que continua vivint dins de moltíssimes persones després de tants anys. És un dels regals més grans que m'ha donat la vida. Gràcies per continuar recordant-ho amb tant d'afecte, gràcies per créixer amb mi i gràcies per fer-me sentir tan estimada.
0: Carai, quin text! Un discurs!

0: Escolta, el nostre tècnic, l'Edu Ortega, se la sap, eh? La coreo, sí, la coreografia, ho està ballant perfecte.
1: Sí, sí, és que el Bisbal fent aquest moviment és història, també. Clar, la Rosa, que ella es disculpa en aquest text per no poder-se endur a tots els seus companys, que bonica que és, i parla d'aquest fenomen que deies ara tu, Xavi, que es va crear de totes les famílies davant de televisió veient el Festival d'Eurovisió, que ara ja ha passat, que això ara ja no es porta.
0: És veritat. Bé, seguim parlant de música, però tornem ara al present.

0: fa dies que parlem de Batgirl, eh? Fa dies que parlem d'ella, però no la deixem de banda.
1: Gairebé cada dia. Mm. És una mica la substituta d'Aitana als virals d'aquest programa. Aitana va ser protagonista a diari durant, no sé, 300 mesos, i ara és Batgirl, últimament, sí.
0: És que ens dona molt contingut. L'Alba no para de donar-nos contingut. Batgirl està vivint un any espectacular, el llançament del seu nou disc Mascara, la seva nova gira. A més, també travessa un gran moment personal, ho hem dit aquí, al costat de Noah Lewis Brown, aquest model cubà suís amb qui se l'ha vist molt enamorada els últims dies. Però aquest cap de setmana, enmig de l'èxit, la Batgirl també ha hagut d'afrontar un moment molt delicat, perquè, ho vam dir ahir, va sorprendre el públic apareixent al concert de Bad Bunny a Barcelona, cantant aquesta cançó Dame i cantant Perreo Sola,
1: sí, sí,
0: que va deixar un moment espectacular al concert, i després d'això va viatjar fins la Corunya per continuar amb la seva gira. I durant el concert, els fans però es van quedar molt impactats perquè la van veure trencar-se emocionalment mentre interpretava Otra Vez Más.

0: viralitzar ràpidament van generar preocupació entre els seus seguidors. Davant dels rumors i la repercussió d'aquest moment, Batgiel va decidir explicar què és el que li passava i ho va fer a través d'un dels comentaris d'un vídeo publicat pel company de Corazón, Javi Hoyos, que va publicar un vídeo on va explicar que Batgiel es va posar a plorar i ella va respondre als comentaris i va dir: "Hola, a part de tota la intensitat que he portat aquest cap de setmana, he hagut d'afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats. A la vegada que he hagut de continuar complint amb els meus compromisos de feina i aguantar la pressió que això suposa."
1: Clar, i també estava molt agraïda.
0: Sí, no, sí,
1: sí. Respecte amb el que el periodista acostuma a tractar-la públicament.
0: Sí, exacte. Va dir també que volia aclarar, allà mateix els comentaris de Javi Hoyos, perquè diu que el Javi sempre parla de la seva feina, de la seva vida personal amb molt respecte, i que per la gent que deixi de tenir la necessitat d'elaborar aquestes teories, perquè es van començar a fer teories del que li passava, no? Va dir que tots som éssers humans i que tots vivim els mateixos problemes i emocions que la resta, que els artistes també són persones, i va dir doncs que havia tingut una pèrdua familiar molt important, dues persones del seu entorn proper que les havia perdut, i que clar, que ella igualment hauria de continuar amb la gira i havia d'anar al concert de Bad Bunny, que doncs, com bona artista i bona professional no ho va deixar de banda, però clar, que en aquell moment amb aquesta cançó tan personal doncs es va trencar de l'escenari.
1: Doncs tot l'escalf per l'Alba, tot el carinyo des d'aquí, tot el suport.
0: Perquè és una reina, i punto, i punx, com diu la gent de la generació Z.
1: Dilo. I bé, acabem amb un debat que s'ha generat a les xarxes sobre el tipus de pares i mares segons el tipus de menjar que compren. Què està passant, Maria?
0: Tu saps el que és una Almond Mom?
1: No.
0: Sabi?
1: Almond Mom.
0: Almond Mom.
1: Almond
0: és una mare ametlla. No sé si
1: sí,
0: a casa
1: sí.
0: teva
1: fins
0: són
1: aquí, sí.
0: mares ametlles o pares ametlles.
1: És que a veure què és això. Ara t'ho diré, si potser tinc una dona ametlla o una mare ametlla.
0: El terme es va popularitzar perquè moltes persones van començar a identificar un tipus de mare o de pare molt marcat per la cultura de la dieta. Són pares o mares que odien tot allò que porta sucre, que no deixen menjar res als fills que considerin que engreixa, i que a casa seva mai compren res de xocolata, de dolços, de cereals. I en els últims dies s'ha fet molt viral el vídeo d'una noia que explica per què la seva mare és la reina de les Almond Moms.
2: Le voy a enseñar cómo mi madre es la reina de todas las Almond Moms. Vale, si tú vuelves a entrenar y tienes muchísima hambre, pero pues no comemos aún porque te tienes que esperar un rato más, pues aquí tienes un platanito para ti. Vale, nunca preguntes qué vamos a comer o cenar, porque siempre será ensalada con tofu, que es nuestro mejor amigo ya aquí. Vale, ¿te apetece merendar algo tipo chocolate o algo? No, frutos secos. Vale, en mi casa no hay ningún tipo de azúcar, en plan, ningún tipo. Y tipo Colacao, Nesquik, todo eso, no. Si quieres poner chocolate en plan con la leche, cacao 100% natural. Vale, en mi casa tampoco hay cereales. Aquí hay muesli, que esto sabe al piso. O si hay un poquito más de suerte, hay avena, pero en plan esto es avena pura. ¿Te apetece yogur de algún sabor? No, aquí hay queso batido.
0: No sé què us sembla, aquesta tendència.
1: A veure, sí, l'estic veient molt darrerament. Sí, sí, sí, amb coneguts. A casa meva no he tingut una mare Almond, ni tinc una dona Almond. Ni estem educant a la nostra filla gastronòmicament parlant amb això. És veritat que encara no té 2 anys. I a casa sí respectem molt els consells dels pediatres, que ens diuen que, sisplau, res de sucre.
0: Clar.
1: Fins als 2 anys. I després poquet, no massa, de tant en tant alguna cosa, però sobretot no massa. Això sí, sí que ho fem.
0: Clar, molts adults diuen això a TikTok, que han crescut amb aquesta mentalitat, amb Almond Moms, i que això els hi va provocar culpa menjant, relació tòxica amb el menjar i ansietat per comptar les calories. Clar, és un problema,
1: clar,
0: també.
1: A casa meva és veritat que no érem fans de, quan jo era petit, del sucre. És a dir, a casa hi havia un entrepà de pernil dolç i formatge, per exemple, un entrepà de fuet o un entrepà del que fos, abans que un bollicao, un fosquito, una cosa d'aquestes.
0: Totalment.
1: No? I jo al col·le, me'n recordo que em portava pel pati sempre entrepans, i molts dels meus companys

0: Mi padre, porque son los dos, son lo contrario completamente a una Almond Mom. Son más bien unos Kit Kat Parents, ¿vale? En primer lugar, esto es súper normal tenerlo en mi casa siempre. Hay magdalenas siempre y muchísimas, muchísimas veces palmeritas. Prácticamente siempre también hay cereales de cuadritos, ya sean de estos, de los rellenos de leche del Mercadona. Da igual, siempre cereales de cuadritos con leche. Y galletas dinosaurus, pueden ser estas o las dinosaurus de verdad, pero vamos. Vale, siempre suelen volar, pero cada vez que van a la compra, por lo menos traen alguna cosa de estas de nata. Y luego algo súper característico de mis padres es que si tú dices, después de una época en la que no haya nada de chocolate, van a la compra y dicen, uy, no quedaba nada de chocolate la otra vez. Y de repente compran como 10 tabletas. Además, no te creas que es chocolate 98% cacao, con caramelo salado. Chocolate blanco con almendras. Ahora me van a decir las personas de, pues está muy mal porque no es sano, me doy vacaciones que... Mira, a mí y a mis hermanos nos han enseñado a convivir toda la vida con dulce. Y no pasa nada, cuando me apetece dulce, me lo como. No hace falta aborrecer completamente el dulce para ser una persona sana.
1: Exacte, no fa falta avorrir les coses dolces per ser una persona sana. Clar, el que moltes persones dels comentaris coincidien amb ella i deien que ells han conviscut amb dolços a casa i que són els que tenen una relació més sana amb el menjar, perquè que ho tinguis sempre a l'abast no vol dir que sempre n'hagis de menjar, no? Jo penso, Xavi, que últimament hem demonitzat massa el sucre, que res en excés és bo, evidentment, però que si un dia et ve de gust menjar-te una magdalena per berenar, menja-te-la! Menja-te-la! No et mengis cada dia 4 magdalenes per menjar... Però si un dia et ve a gust una magdalena, una palmereta, has de menjar granola? Doncs no cal.
2: El tema és que si ho, això és lo de sempre, Maria. Si ho tens a casa, si ho tens a l'armari, tu menges, no?
1: Clar, depèn de la gent.
2: I si t'entra un atac d'aquests d'ansietat, a mig de la nit,
1: això sí.
2: I et poses boja de magdalenes i de xocolata... Clar. Problema. Si no ho tens, no t'ho menjaràs.
1: Clar, ja, hi ha gent que diu que encara que ho tinguis, ells han conviscut amb això tota la vida i que potser el que els hi fa és que ho vegin allà i diguin, ai, doncs ara potser no em ve de gust. I en canvi la gent que no ho ha tingut, doncs potser té més ansietat per aquest menjar, perquè diu, menjo un cop perquè a casa no en tinc.
2: Passa molt amb pares que han prohibit moltíssim, per exemple, l'alcohol en adolescents o en joves, el tabac, que l'han demonitzat, i després és sortir de casa i fer-ho tot, d'amagades, d'amagatotis, i pitjor, no? És que és aquest límit difícil de...
1: Ara que deies això de l'alcohol, és important. Mira, curiós, a casa meva, jo quan tenia 15-16 anys, que malauradament, doncs, evidentment, ets menor i no pots veure, però que hi ha molts menors que, malauradament, d'alguna manera aconsegueixen l'alcohol, ja sigui perquè persones més grans els hi compren, a casa meva el que em feien era... El meu pare i la meva mare m'omplien una petaca petita amb... una petaca. És que, clar, que ell pot haver-hi d'alcohol amb una petaca.
2: Clar, clar.
1: Que et podies fer res, una beguda, amb rom que teníem a casa, per exemple, no? I em deien, Mary, beu-te aquest, no et beguis el que et posaran, que segurament és de garrafón i que segurament
2: clar,
1: no serà
2: clar,
1: bo
2: clar.
1: I que no saps d'on ve. I llavors jo sempre em deien que al facilitar-me això tornava pràcticament la petaca plena a casa.
2: Fixa't.
1: Que gairebé no em bevia. I ara, avui
2: Boníssim.
1: En dia, he de dir que no bec alcohol gairebé.
2: No,
1: o sigui, tu ho saps, gairebé no prenc alcohol jo.
2: Sí, o per exemple, l'altra tècnica que és bona també, que és la d'oferir la teva casa perquè els teus fills facin, diguéssim, els copeillos o les...
1: Jo és que sempre ho he fet a casa,
2: trobades,
1: això.
2: Clar, amb els amics, a casa teva perquè estàs controlant també una miqueta què passa. No?
1: I tampoc és això de fer-te amic dels teus fills,
2: perquè no ets
1: el seu amic, però oferir-los un lloc segur, no?, també, i que sàpiguen que si passa alguna cosa, tu hi seràs. A casa meva m'ho deien a mi. Maria, passi el que passi, truca'ns, estarem amb tu sempre.
2: Clar.
1: Per tant, aquesta relació sana, també, doncs, amb el que diem, amb el menjar, amb els temes que són una mica més polèmics, doncs, al final, tot en excés és dolent, ja ho sabem,
2: Totalment.
1: Però... ni Almond Mom, ni Kit Kat Parents, al final, lo important és tenir una bona relació amb el menjar, no?
2: És que no puc estar més d'acord amb tu, Maria García Coll. Mira, acaba d'entrar per la porta un Almond Boy. Jo crec que sí. No sé, ara li preguntes, no sé si menja massa sucre aquest home. Menys d'un minut arriba per rajar de valent i quedar-nos a gust el gran Xavi Franquesa.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
2: Què passa, Xavi? Com estàs?
4: Molt
2: bona
4: bé.
2: Bona tarda.
4: Hem recuperat la cúmbia?
2: Sí.
4: Quina fantasia.
2: Va per setmanes.
4: M'encanta.
2: Ja veurem a Ràdio Nacional quina et posem, però de moment a Ràdio 4 mantenim.
4: Està arribant. L'altre dia vaig anar a fer una passejadeta d'estiu, perquè ja arriba l'estiu, és el tema que toca. Potser s'ha precipitat massa, perquè encara oficialment no és estiu, però ja la calufa que fa és digna de començar-se a preocupar. Jo ja sabeu que sóc d'aquests que li tinc por a l'estiu, però por. Mira que no és una persona que em defineixo a mi mateix com per tenir por a res. Sí, tinc por a l'estiu. L'estiu m'atrapa, em col·lapsa, em deixa el cervell fregit.
1: Mas uno.
4: I al que anava, vaig passar pel, ja t'ho diré, ara pel port de Port Ginesta, el port

0: port de Castelldefels, és el port esportiu de Castelldefels que, per alguna estranya raó, pertany al Garraf Sitges.
1: És veritat?
0: Sí, o sigui, que si tu tens algun problema, la policia ha d'arribar d'un lloc que triga mitja hora. Per tant, he vist, ja és un comentari que faig, que en aquell llindar, en tota la gent que viu allà, hi ha gent que ha anat a viure expressament allà perquè sap que la policia triga en arribar.
2: Uau.
0: Això us està dient també alguna cosa, el perfil de persona que va allà. Quan tu necessites que la policia no et pugui controlar massa... Miau! Dic perquè vaig tenir un problema amb uns veïns allà, em vaig anar a casa d'una amiga, vaig tenir un problema amb uns veïns.
1: Ah, sí?
0: I ja vaig veure el perfil de veïns que hi havia i vaig entendre després quan em van estar explicant tot, vaig dir, atate.
1: Clar,
0: dic, home, és un lloc de pèmpins, això, no?
1: De pasta,
0: sí, sí, pèmpins, però no et pregunten com els aconsegueixes. Que això està molt bé, també, eh? Però vaja. El que anava, amics... ens hem quedat amb l'Almond, que jo, no, amb el meu anglès, puc entendre que són... ametlles, no?
2: Sí, Almond Mam, ho dèiem ara...
0: Almond
2: aquest,
0: Mam.
2: Sí, és el concepte de mares ametlla, que vol dir aquestes mares que estan demonitzant tot el que ve a ser el sucre, les coses que no són sanes, i que a casa seva no tenen ni una magdalena, no tenen sucre, tenen doncs, productes com granola, tofu...
0: La tristor, diguéssim.
2: Exacte.
0: No?
2: Sí, sí.
0: Aposten la foscor. Per la tristor, la foscor més la foscor. Absoluta. No?
2: I al contrari són els Kit Kat Parents, que són els pares Kit Kat per la xocolatina, que són els pares doncs, que tenen magdalenes, que tenen xocolata, que tenen tot tipus de galetes a casa seva i que, doncs, ho tenen a casa, cosa que no vol dir que s'ho mengin sempre, i això al final doncs, s'ha demostrat que crea doncs, millor relació amb el menjar que no pas ser una Almond Mam, perquè si ho tens a casa no vol dir que sempre t'ho hagis de menjar. Saps?
0: Doncs ara et diré una cosa. Jo sóc un Almond non-dat, perquè, clar, ni no és el concepte, ni Almond Mam, ni tampoc sóc pare, per tant, però haig de dir que jo sí que tinc llaminadures tòxiques, per entendre's, de les que... tòxiques, de les que he menjat tota la vida, de les que havia menjat a petit, però, precisament, hi ha un control mental que fa que jo no les toqui. És a dir, és com tot. És com el que deixa de fumar i té tabac a casa. Home, és un acte de risc, però crec que és necessari perquè és una manera com de controlar... Tu, també us diré que no tinc masses problemes jo amb el dolç de dir, no, home, sí que m'agrada rossegar alguna coseta als vespres mentre a vegades una miqueta gana... Ja tinc l'efecte, perquè també és cert que el metabolisme a certes edats canvia. Jo crec que per les criatures donar-los dolç de tant en tant tampoc és un drama, perquè tampoc hem sortit... Tampoc hem sortit tan malament la resta, i fins i tot jo diria que abans eren igual o pitjor les geminadures d'abans que les d'ara, perquè ara hi ha més consciència. Però jo crec que s'ha de tenir puntualment, hi ha una cosa, també és un concepte molt esportiu, que li diuen per la gent que es prepara, que està tot el dia comptant calories, que és el cheat day, o cheating day, per ja que ens posem en conceptes anglosaxons, que és el dia que tu et pots permetre, tu fas una dieta perquè tu vols ser una estàtua grega, i hi ha un dia que tu et pots permetre, que és el dia, jo li diuen cheating day, jo li deia el dia del gocho.
1: Ja.
0: Dia del gocho, que és que tu pots permetre trencar la dieta i dius, ara em foto un bollicau de l'any 85 que tenia guardat.
1: Sí, sí, una paella...
0: Una magdalena barrejada, i a més sense cap tipus d'ordre, eh? Vull dir que pots menjar la magdalena abans de la paella i en acabar fotre't un bollicau.
1: Sí, gin tònics, si no condueixes.
0: Ara.
1: I cigalons i el que vulguis. Aquell dia tot, no?
0: També et dic, jo el tanto amb el tema de l'alcohol, perquè ja el problema de l'alcohol, perquè ara has dit gin tònic i de més, clar, és que l'alcohol, més enllà de l'alcohol en si, porta molt de sucre.
2: Sí, engreixa molt l'alcohol.
0: Ara, això us anava a dir, perquè hi ha gent que diu, no, jo em cuido molt, jo menjo granola. Ja, però si després al vespre et fots 4 gin tònics i 3 cerveses, la clar. Cosa de la granola no serveix per res.
1: Sobretot, perdona, els sucres estan els combinats, no, diguéssim. La tònica d'un gin tònic és el pitjor.
2: La... Saps que la tònica et torna sort?
1: Això diu el Toni Carles.
2: Era la broma. És veritat. A veure, et torna sort. Si et veus una cuba de Toni, que et donarà sort, perquè porta quinina,
1: sí,
2: que
1: Toni,
2: és un compost.
1: El Toni no pot prendre quinina, no pot prendre un gin tònic, i de fet per això es diu així. Tònica, no.
0: A veure,
1: tònica, no, de debò, no és real, màquines, això,
0: A veure, qui dius que no pot prendre la tònica?
1: El Toni Cano, el nostre col·laborador i col·lega de professió.
0: Ah, perquè és diabètic?
1: No, pot prendre quinina.
0: No pot prendre quinina, eh?
1: No, té un problema...
2: A la oïda.
1: A la oïda. i no pot prendre, i de fet el seu Instagram és tònica.
0: Ara m'està petant el cap.
2: La quinina és un compost químic.
0: Però la quinina és el que es posava el meu avi al cabell, que es posava quinina per pentinar-se.
2: Doncs això fa que torni sort en grandíssimes quantitats.
0: Home, sort era, això ja t'ho dic, a banda de sec, perquè ho tenia tot, tenia el combo. Li deien Planeta Agostinis, anava entregant per fascicles, sort sec, tal, vull dir que... I coix, també va perdre una cama, vull dir que sí, era espectacular.
1: La quinina diuen que és un alcaloide natural extret de l'escorça de l'arbre de la quina, que és coneguda mundialment per les seves potents propietats antipirètiques i antipalúdiques, sent històricament el principal fàrmac per tractar la malària, per exemple.
0: Això t'anava a dir, antipalúdica, no us penseu que té res relacionat amb el creixement del cabell, és el paludisme, Fins aquí arribo, perquè hi ha gent que diu, hòstia, a veure si em veig unes tòniques i me sale pelazo, ara. No, això no passarà. Si estàs descapotat, estàs descapotat.
1: I clar, a causa del seu fort sabor amarg, doncs la quinina sempre, doncs, en concentracions molt baixes, com a aromatitzant i potenciador del sabor en begudes com l'aigua tònica.
2: Clar, i en casos greus de sordera severa pot arribar a la pèrdua d'audició, però, clar, sobretot, clar, si en veus moltíssima, o sigui, ningú per veure's un gin tònic es tornarà sord.
1: Jo alguna tarda tonta he acabat escoltant una miqueta menys del que...
0: Ara, ja et anava a dir, no beguis més, i tu... Sí, no, ara, però jo en aquesta relació amb la sordera, sí, de veritat, doncs treballaré aquesta tarda amb aquest concepte, em sembla fascinant. Bé, jo primer de tot volia comentar una cosa que no l'havia proposat a guió, però em sembla meravellosa.
1: Endavant.
0: Volia parlar de la, diguéssim, la convocatòria de la Fuente Neu.
1: Home.
0: Entenc que és un tema que heu tocat en
1: algun
0: moment.
1: Sí.
0: Aquesta convocatòria blaugrana.
1: Home.
0: Amb accent molt català, a més, cosa que sempre ha funcionat, per altra banda,
1: El Mundial que va guanyar Espanya...
0: La base era blaugrana i hi havia una base catalana molt important. Però és que crec que ara la base catalana és molt més important que abans. No només a nivell de número de barcelonistes, sinó que, a més, catalans de diferents llocs que juguen a diferents equips que no són el Barça. La convocatòria del Gavi ha sigut possiblement la més sorpresiva.
1: Però és fantàstica, perquè és un jugador perfecte per la selecció i pel grup que vol Luis de la Fuente.
0: És que aquí és on anem. Jo volia parlar d'aquest tipus de jugadors, que hi ha molta gent que critica, però aquest, fins i tot hi va haver d'aclarar, diu, dicen que no soy bueno y yo soy la hostia. I a mi m'ho sembla. No sé si és bo, però sí que em sembla que és la hòstia, perquè és el que incita hòstia, és aquest tipus de jugadors que val més la pena tenir el teu equip. L'altre dia, veient un vídeo, hi havia una reflexió que em va encantar i la compartiré una miqueta amb vosaltres, que era com una mena de definició del que significa Gavi com a jugador, no? Gavi és l'únic capaç d'apagar incendis amb benzina, aquesta és l'actitud, és més guarro que la ràdio d'un pintor. Ell d'alguna manera redefineix el caos, és més perillós que un toro que ha consumit Red Bull. Pensa que Gavi és aquest tipus de tios que no li queia bé ni a Jesucrist. Imagina't, disfruta més caient de boca, perquè sempre cau de boca,
1: és veritat,
0: que marcant gols. Juga de mig centre, creador, però creador d'hòsties, com deia. És com un gran cul. Saps aquesta persona? És un gran... Després se l'estima molt, però és un gran cul. És més pesat que un sort amb un tambor. Imagineu-vos un tio que ha consumit molta quinina i de sobte ell no s'ha anat de pam, pam. Manolo del Bombo crec que era sort. Per això tant se li era, és un chihuahua amb l'ADN d'un pitbull. L'única ruleta que coneix Gavi és la ruleta russa, perquè ell al camp se la veurà fer poques vegades. Pensa que és un tio que prenia sopa amb forquilla, al tanto. Com us deia, fot el cap on els altres no fotrien ni el peu. És el rei dels antimadridistes, té més ràbia que alçada, perquè això és cert, és un tio, és d'aquests, no? El triomf dels petits, que li deien, ni les lesions han aconseguit parar-lo. Ell pensa que pren cafè per relaxar-se. Podríem dir que és el nou Chuck Norris.
2: És veritat.
0: És l'únic tio que demana calma cridant. Que no hi ha res més inquietant que el tio de... Calma! Calma! Calma!
2: És boníssim.
0: No, calma cridant, no. La calma es demana però... perquè irrita molt, quan tio et demani calma també, sí, molt fluixet. Sí. Però és pitjor que te la demani cridant.
1: No ho sé jo, que et posa més nerviós si un tio que diu...
2: Uf, no puc.
1: Bájate, calma un poquito.
0: Ui, aquesta de... Vamos a... I el, no puc, no, i el que et facin...
1: Sí.
0: Que és una cosa molt infantil, a veure.
2: Sí, sí, sí.
0: I et diuen... nos vamos calmando.
2: Ui,
0: que s'inclouen,
2: no,
0: s'inclouen, però tu saps que aquella persona no ho està dient per ell mateix. No, no, no. Nos vamos calmando. Això fa molta gràcia. Diu, bueno, ja estaria, ja estaria.
2: No,
0: és fantàstic. Bé, dit això, bé, que està celebrant una miqueta la convocatòria de Gavi, que em sembla un tio necessari en qualsevol equip, al Barça.
2: A mi que digueu que Gavi és baixet amb 1,73...
0: Home,
2: no,
0: no, futbolísticament parlant...
1: Se li veu com enganxat a terra, saps?
2: Ai, jo no que sé, no arribo a 60.
0: Home, 1,73 amb les cames rectes, però tal com les porta normalment, que les porta...
1: Baixes 2 centímetres,
0: home,
1: perquè estan corbats.
0: Ell i Bustamante van pujar al mateix cavall i van passar massa temps pujat però... als cavallitos que li deien, te'n recordes?
1: T'he de dir que tot plegat és una mica boig, perquè jo sí sóc de la teoria que Gavi té molta qualitat tècnica.
2: Sí, sí, sí, és molt bo.
1: Però que tot el que tu estaves explicant...
0: També m'ho sembla.
1: Fa oblidar aquesta qualitat tècnica al camp, perquè hi ha molta més garra, força, no, intensitat... Però que és molt bo. Que el control de la pilota que té aquest paio és fantàstic.
0: El que passa que l'energia que té,
1: clar,
0: i l'explosivitat tapa
1: totalment
0: la qualitat. Per normalment associem la qualitat a tios que juguen amb aquesta calma que parlàvem, Zinedine Zidane,
1: Pedri.
0: Pirlo, Pedri...
1: Sí.
0: I clar, aquest tio és explosiu i dius, home, no, llavors és explosiu perquè no té qualitat. Sí, sí, sí que la té.
1: No, que la té.
0: Hi havia jugadors que tenien menys qualitat i eren explosius. Recordem Puyol, era un tio molt explosiu d'allò. Però no era violent. Era fixa't que és curiós, no era... No era molt tècnic, era contundent, però no era violent, perquè sí, és un tio que crec que... Ara m'arriscaré amb aquesta dada, però crec que l'han expulsat, com a molt, si és que l'han expulsat, perquè em sembla que no, un cop, com a mínim, amb targeta en vermella directa, t'asseguro jo que no. Ara m'he tirat aquí, m'he tirat.
2: Vaya triple, no? Mira, 4 vermelles al llarg de la seva carrera.
0: Però directes, quantes d'aquestes?
2: Això no t'ho sé comentar, és que... ara t'ho dic.
0: És que la violenta és la vermella directa.
2: I amb la selecció, 4... cap vegada.
1: Mira, 4 targetes vermelles en tota la seva carrera professional... 4. Espera, ara hem de buscar si són directes o...
0: Ara hauríem de contactar amb el Departament d'Esports de Ràdio 4.
1: Sí.
0: Però
1: sí,
0: bé,
1: sí,
0: en qualsevol cas, serà una molt bona experiència per viure a l'estiu, uns mundials. A mi, quan hi ha mundials, hi ha una Eurocopa, hi ha Olimpiades, és que m'és igual. Jo m'ho veig absolutament tot.
1: És un estiu diferent.
0: També, torno a dir, diguéssim, el cobriment que fa RTV d'aquest tipus d'esdeveniments, com van ser les Olimpiades, va ser impecable. Ho dic perquè era una... diguéssim, ara dic cobriment i no sé si hi ha una altra paraula... Bueno, com a
2: cobertura,
0: mínim,
2: cobertura.
0: La cobertura. Cobriment, cobertura.
2: Cobriment, d'acord.
0: Exacte. La cobertura que va fer RTV va ser excepcional, fa que no et perdis absolutament res. Em va semblar èpica, ho dic perquè de vegades no posem en valor coses que tenim aquí.
1: Ara seguim. Xavi Franquesa... Notícia d'última hora, el jutge Calama ajorna la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, el 17 i 18 de juny. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident del govern espanyol d'ajornar aquesta declaració com ha investigat en l'anomenat cas Plus Ultra i ha fixat l'interrogatori pels dies 17 i 18 de juny a les 9 del matí. En una providència, el magistrat assenyala que procedeix l'ajornament inicialment previst pel 2 de juny, això havia de ser setmana vinent, doncs bé, atenent la sol·licitud de l'expresident, i és que la seva defensa havia al·legat l'extensió de la causa a la qual no va tenir accés fins ahir, per això. O sigui que... Calama accepta la petició de la defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, d'ajornar aquesta declaració com a investigat en l'anomenat cas Plus Ultra. Fixa els dies 17 i 18 de juny, a les 9 del matí.
0: Estaré molt pendent.
1: Estarem tots, totes...
2: Sí, sí.
0: Totis.
1: Totis i totes. Quins dies? 17 i 18 de juny. Ràdio en directe.
2: Ja haurà començat el Mundial, eh?
0: Oh!
1: I haurà començat.
0: Les dues coses que més em fascinen de cop, de la vegada, no ho portaré bé.
1: Perquè, clar, potser estem dormint poc durant aquest Mundial matinant, eh? Perquè hi haurà partits a les 3 de la matinada, no?
2: Sí. Molts partits a la matinada, de fet. Comença l'11 de juny amb un partit inaugural que és Mèxic-Sud-Àfrica, que aquest sí que és a les 9 de la nit, però després n'hi ha moltes a la matinada, que molts d'Espanya són a la matinada.
0: Qui fa la cobertura d'aquest Mundial?
1: Ràdio Nacional d'Espanya i Ràdio Televisió Espanyola.
0: Ràdio Televisió Espanyola. Per tant, no us amoïneu, perquè ja s'ho faran venir bé per repetir el partit.
1: Home,
0: sencer, amb uns resums extraordinaris, a l'hora que tu et vagi bé. I si ho fas per l'aplicació, pots fins i tot veure un partit en directe i el pots veure en temps real si has arribat una mica tard. És que això és molt loco.
1: Et pots ja planificar les nits de festa en base al Mundial, que està molt bé.
2: Tots els partits han obert, atenció.
1: Brutal.
2: És fantàstic.
1: Però, per exemple, jo sé que tu estàs molt pendent, per exemple, d'aquest Corea del Sur, Txèquia, no?
0: Home, aquest el tinc
1: a les 4 del matí. Doncs és una putada, perdó. Però mira, Estats Units-Paraguai, 3 de la matinada.
2: Estats Units-Paraguai és bo, eh?
1: És bo. Brasil-Marroc, 12 de la nit.
2: Partidàs, aquest és partidàs.
0: Però aquest està bé, 12 de la nit és un horari que...
1: Està bé.
0: Et pot quadrar. Si no, t'agafa, igual és un dia de setmana que potser estàs treballant.
1: Acabes a les
2: 2. Brasil-Marroc és partidàs, eh?
1: Clar. Mira, aquí tenim... Països Baixos-Japó, està bé, 10 de la nit. Espanya-Cabo Verde, 6 de la tarda.
2: Fantàstic.
1: 15 de juny.
0: Home, aquest és el típic partit que en principi no seria tan atractiu per allò, dius, home, el rival Cabo Verde. Però et pot sorprendre, eh? Perquè a Espanya sempre li ha passat aquesta cosa, que equips teòricament menors, que se mantingui, perquè igual ara Cabo Verde resulta que es queda campiona del món i que estem parlant de més.
1: Seria increïble.
0: Com sempre, estem parlant de més. Com sempre, Xavi Franquesa, el seu segell particular, sempre parlar de més.
1: El millor de tots, jo crec que és Uruguai-Espanya, que serà decisiu és com dues de la matinada del dia 27 de juny.
0: 3 milions d'habitants, Uruguai?
1: Sí, és increïble.
0: Quin país més sensacional que treu, en 3 milions d'habitants, treu jugadors com els que treus i selecció com les que treu. Sempre ha estat a punt, és la típica selecció que ha estat a punt i mai ha acabat de rematar feina. Bé, parlant de feina, volia parlar d'un tema que fa que evitem la feina, que és arribar a les vacances, que ara tenim a l'estiu a tocar i segurament hi ha gent com jo, que ho vaig fer ahir mateix, concretament, mentre prenia notes d'això, que ja he fet la reserva per no quedar-me sense lloc les meves vacances d'estiu. He fet un estudi, un periodisme d'investigació, però obviant la part periodística. Només he agafat la part d'investigació. Parlem una mica dels noms dels hotels i la categoria que marca el propi nom. Això ho he hagut d'estudiar, d'alguna manera, fent un treball de camp. Lo de les estrelles crec que ja s'ha explicat alguna vegada en aquest programa i ens interessa una miqueta menys el número d'estrelles que té cada hotel i per què. El tema, noms d'hotels que criden molt atenció i són molt comuns, els el trobarem a qualsevol província, sobretot a la geografia espanyola, com per exemple... si és Hotel Costa, pot ser que hi hagin 14.500 hotels que es diguin Hotel Costa. Hotel Marina, el pots trobar fins i tot a la Cerdanya, curiosament, Hotel Marina. Hotel Rosamar, aquest és un indispensable a qualsevol província de la nostra geografia. Hotel Costa Rica, Hotel Mykonos, que agafa nom d'una ciutat per donar-li nom a un hotel. Hotel Playa Sol, que també et fa pensar que estrelles trobaràs poquetes.
1: No, Playa Sol, xungo, eh?
0: Solimar és el germà bessó de l'hotel Playa Sol.
2: Solimar, total.
0: I algú molt més nostrat és el Celimar.
1: Home, Celimar.
0: Després ja passem Maricel a una altra categoria. Sí, surt l'Àngels Gunyalons a recepció.
2: A
1: Celimar.
0: Una altra categoria d'hotels és el Urban Suites. Normalment, si està molt al centre d'una ciutat, es podria dir International o Diplomàtic, quan ja està més a prop d'un polígon que de la pròpia ciutat. És una miqueta per compensar. Li posen noms així una miqueta amb pes, Internacional, Diplomàtic, i veus que al sortir ja un polígon amb una xatarra... no, com li diu? Xatarreria, no.
2: Deixalleria?
0: Deixalleria. Ara, veus, em sortia... M'agrada més xatarreria.
1: A mi també. Català d'Antes.
0: El català d'Antes. Són noms de llocs mundialment coneguts, tot i estar ubicats a Benidorm, com us deia, Costa Rica, conos. Si són apartaments, sempre noms de béns. Això és molt important.
2: Boníssim, boníssim.
0: Normalment això no es fa en hotels, però sí que es fa en apartaments. Llevant, Xaloc, Migjorn, Ponent, Tramuntana... És possible que a la mateixa població hi hagin diferents bons d'apartaments que tinguin aquest mateix nom.
2: Sí, sí.
0: Com per ubicar. De fet, jo vaig tenir en propietat un apartament, era l'apartament Xaloc, sí. Me'n recordo perfectament. Clar, també és una cosa que has d'explicar a la gent que ve de fora. Són apartaments molt justets, també ho has de dir, però el millor és que al ser de finals dels 70 normalment tenen bidet. És l'única...
1: Això m'encanta.
0: És l'única avantatge
1: que
0: trobo.
1: Aquí m'han guanyat, sí, no, encara que hi hagi...
0: A mi m'és igual.
2: Banyeres amb cortina...
0: De la que s'enganxa.
2: Ah, no,
0: cortina amb mo d'anys passats.
2: Sí, sí.
0: Cortineta que s'enganxa i amb poca pressió del telèfon de dutxa, perquè la pressió del telèfon de dutxa fa que tu puguis apartar la cortina.
1: Clar.
0: Però normalment quan hi ha cortina en plena de merda, hi ha poca pressió al telèfon de la dutxa.
1: És
0: una combinació que no dona
1: la sí, sí, sí. T'estan esperant allà 3 o 4 paneroles per donar-te la benvinguda.
0: Efectivament,
1: no
0: autòctona.
1: Sí. Sí,
0: que
1: sí,
0: són,
1: sí.
0: Que reben des de fa diverses temporades els diferents inclins clients d'aquell...
2: Jo em dutxo sense cortina i mullo tot el lavabo per no tocar aquella cortina. O sigui, no puc.
0: Ara,
2: no puc.
0: De fet, he comès una imprudència, que és, he reservat aquest estiu, no me'n vaig a la costa, finalment m'aniré a la... no és ben bé les Cerdanyes, al Prepirineu, part de Lleida, vull investigar, no conec tant. I he trobat un apartament preciós amb una masia del 1734.
1: Que guai!
0: Yes! Però, clar, tot estava molt bé fins que he vist que té una cosa que és molt maca a la vista, però molt poc pràctica, que és banyera antiga, a més.
1: Ah.
0: Banyera antiga i no hi ha dutxa.
1: Uf.
0: Que a mi no hi ha res que m'agradi més que una bona dutxa
1: sacsejant
0: el cap cap aquí, cap allà, i que no passi res, perquè estem acostumats ja una miqueta a això. I aquestes banyeres em fan patir, perquè normalment hi ha més aigua fora que dins.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però caurà una banyera d'aquestes completa? Caurà.
1: Caurà.
0: Aquest any sí, perquè hem tingut bona collita d'aigua, que dic jo, la collita és important.
1: Sí, home,
0: però aigua... després l'aigua la reciclaré, eh? Aquesta aigua, que d'allò...
1: A la planta, eh?
0: Per fregar... Allà. Home, si he tirat sabó a les plantes, no, perquè se'm
2: volen... No rentis les dents.
0: Però per fregar...
1: Plantes amb condicionador, eh?
0: Per fregar la terrassa, això sempre ve molt bé.
2: No rentis les dents amb aquesta aigua, però...
0: Exacte, no renti... Bueno, hi ha gent que...
2: Sí.
0: Bueno, amb que renti les dents ja tenim suficient. Més igual que
1: sí.
0: Com si és amb l'aigua de fregar, és igual. Quin és l'únic hotel de 7 estrelles del món? Ho he hagut de mitjà, l'ho he hagut de buscar, perquè parlant de les estrelles no són importants, però home, en el cas de que tingui 7 estrelles, és important. Ho he hagut de buscar i he vist que és a l'hotel Burj Al Arab de Dubai, que està considerat l'únic hotel de 7 estrelles del món.
1: Ostres.
0: Des de la seva construcció ha sigut catalogat com el millor hotel del planeta per molts experts en el món dels hotels.
1: Què
0: ja
1: et
0: no
1: faran
0: sé.
1: Allà? Les 7 estrelles?
0: És que tampoc en coneixo cap de 6.
2: No, exacte.
0: I he estat amb algun de 5 ara fa poc. De fet, vaig estar ara fa poc treballant amb l'antic hotel Juan Carlos I, que és un nom que no han conservat per raons d'atractiu a l'hora de vendre.
2: I el Princesa Sofia tampoc, eh?
0: No, els hi han tret el... Bueno, és el que passa. Un hotel meravellós que tenim a Barcelona, que em sembla que es diu... sé que és del grup Melià, però ara...
1: Sí, no? Sí.
0: Sí, ara no t'ho sabria dir. Sé que té un nom... Bé, no em sortirà. Si teniu una miqueta la manera de buscar-ho, veureu. Bé, anava a dir que el que no sé si sabíeu, que aquest hotel que està allà a l'entrada de Barcelona, tocant la Diagonal, allà on està el RAC o el Palau de Congressos de Barcelona-Catalunya, i d'alguna manera... Torre Melina. Melià, Torre Melina. Ara m'ha vingut, aquestes coses de fer anys, que les coses no et venen immediatament, però fas una paradinha mentre es parla i pam, apareix agotxats i aparezco a tu lado. Bé, anava a dir que no sé si sabíeu que té uns jardins increïbles, però que no són d'explotació privada, però són d'ús públic. Meravellosos, perquè són meravellosos perquè els cuiden, perquè en fan ús com a hotel, però pot accedir qualsevol persona. I l'altre dia, passejant, perquè tenia un esdeveniment allà, vaig detectar que és la nova zona chic de cruising de Barcelona.
1: De cruising?
0: Vaig veure moviments.
1: Expliquem què és el cruising, per si algun oient...
2: Trobades sexuals, sobretot entre persones homosexuals, en llocs públics.
0: I normalment de sexe... De,
1: hi ha mapes, no?
0: De gènere, de gènere masculí, sí, normalment, gènere, fins on sabem.
1: Que diuen, en un parc, no? A prop de Montjuïc, no? Sí, no, ja saben que està allà,
0: el de Montjuïc, el de Montjuïc.
2: I no t'has de creuar paraula, perquè... O sigui, tu apareixes allà i apareix una altra persona i allà es crea la màgia, no?
0: No, diguéssim, van treure el parc d'atraccions de Montjuïc, però hi ha un altre tipus d'atracció que no està indicada per menors d'edat, però escolta, és com un Dragon Khan, allò, eh? Vull dir que, però sense cinturó, perquè de fet el cinturó normalment se'l treuen.
2: Parlant, això de l'hotel aquest de 7 estrelles, no sé si us interessa que us comenti.
0: Si no, mai tant.
2: Què és el que t'ofereix de diferent d'un hotel que no té 7 estrelles? Majordom privat 24 hores.
0: Oh!
2: Restaurant amb estrella Michelin, spa de luxe, infinity pool, interiors amb or de 24 quirats.
0: Oh, que estaria rascant la paret tot el dia.
2: Platja privada, també. Tenim platja privada.
0: Faria veure que caig, saps, allò... Ai! Em deixaré les ungles llargues i rascant paret, eh?
2: Platja privada, tecnologia premium a les habitacions, no sé quin tipus de tecnologia.
0: Premium.
2: Llits gegants, menú de coixins, que és una cosa que adoro.
0: Això ens agrada molt.
2: I ja està.
0: Això jo crec que és molt important. La qualitat d'un hotel... Com? Ui, ja anem justos de temps. Em saltaré una part que em sembla molt interessant, que era, veieu veure aquest meló, que el podem fer un altre dia, artistes que van morir a un hotel, que no hi ha manera més glamurosa de morir que morir a un hotel.
2: Fantàstic.
1: Però no al Salimar, saps?
0: Exacte, no, has de morir al Burg, envoltat d'or i fascinació.
1: Bé, ho fem un altre dia, o ho fem a Ràdio Nacional, si vols.
0: Faig així, poso un asterisc, que és el valor que li donen als hotels que no utilitzo jo en lloc d'estrelles, tenen asteriscos. Bé, haig de deixar la reflexió molt ràpidament.
1: Sí.
0: L'electricista que va instaurar la moda de no fer coincidir els interruptors amb les làmpades de les habitacions d'hotel, això per què? És a dir, tu comences a tocar interruptors, però sempre hi ha mínim una làmpada o dos que no tenen interruptor.
1: Absolutament.
0: Si hi ha 14 interruptors, 14 làmpades, però n'hi ha dos que al final dius, has d'anar, t'has d'ajupir. Normalment és la que hi ha, la raconera, eh? Aquesta que sempre està en un racó i l'has de fer apretat-ho amb el peu. Sempre hi ha un racó que s'ha de pagar manualment. I sobretot, per què en els hotels, deixo aquestes reflexions aquí, es triga tant en fer el check-in si tu... Ja has deixat totes les dades, has donat mostres d'ADN, esperma, fins i tot, ungles teves perquè tinguin restes, no? Folículs. I quan arribes allà, sembla que han d'introduir la Bíblia. I dius, no, home, no, si ja, les dades ja estan. I et deixo el DNI, li fas una escanejada i me'l tornes ipso facto. Perquè quan ens treu el DNI... Tenim un patiment. Aquell minut i 10 segons que triguen a tornar-te'l, tu pateixes.
1: Totalment.
0: I sobretot, última reflexió abans de marxar. Per què diantres, dic diantres per no utilitzar collons, perquè aquestes hores collons i a la ràdio pública queda estrany, per què diantres no posen persianes als hotels? Aquesta és la gran pregunta. La performance que hem de muntar cada cop que volem evitar que ens entri la llum, aquests que som, diguéssim, vampirs, que ens emprenya molt que ens entri la llum...
1: Quan sempre, meus, sempre hi ha un rajolí. Hi ha una cortina
0: de la pròpia finestra, més la cortina plàstica que no tanca mai del tot. Sempre hi ha una escletxa que dius... Escolta, poseu unes pinces com a casa la iaia, saps? Unes pinces d'estendre la roba perquè jo pugui unir.
1: El que he fet jo, a vegades...
2: No heu dormit mai amb una samarreta a sobre el cap?
1: Sí.
2: I és que no suporto ni un raig de llum.
1: I butaques enclastades contra la paret.
0: Ara, això t'anava a dir.
1: Vull dir, fer muntatges...
0: Agafar butaques, empotrar-les contra aquesta cortina plàstica perquè faci de segellador perquè segelli. Aquesta és la cosa.
2: És que no suporto.
1: Xavi Franquesa, t'estimem molt, gràcies. Molt. Deixem aquestes preguntes, les pensem, reflexionem. I ara, atenció, perquè arriba un dels èxits en català d'aquest estiu a càrrec de Nai i Genís Sabater, que es diu Platja, Brisa i Mar. Arribem a les dues i seguim amb el Zoom al Xavifòrnia de Ràdio 4.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha ajornat els dies 17 i 18 de juny la declaració de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marc del cas Plus Ultra. La seva defensa, recordem, havia sol·licitat més temps per estudiar-se l'extens sumari del cas de més de 4.000 pàgines, que situa Zapatero al capdavant d'un entramat de tràfic d'influències en benefici de l'aerolínia Plus Ultra, rescatada amb fons públics durant la pandèmia. El magistrat ha atès la petició de l'advocat, que alegava que no havia tingut accés a la causa fins ahir. Per cert que després de la reunió del Consell de Ministres hem sentit les primeres manifestacions de Moncloa sobre les últimes informacions del cas Zapatero, un cop aixecat el secret de sumari. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha demanat respecte a la justícia i a la presumpció d'innocència i ha elogiat el llegat de l'exvicepresident.
2: Avances en derechos, avances en igualdad, avances en modernizar un país sobre la base de ese país que dejó el presidente Zapatero. Estamos, como gobierno ahora, seguimos construyendo una España más moderna, más plural, más inclusiva. Ahí está el legado incuestionable del presidente Rodríguez Zapatero.
0: Tanmateix, continuen les veus que reclamen un avançament electoral. Escoltem el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
3: Es mucho más triste y mucho más grave que España ya forme parte de organizaciones criminales de corrupción internacional.
0: De mica en mica anem coneixent més detalls de la visita que el papa Lleó XIV farà a Barcelona el 9 i 10 de juny. El comandant d'Ibèria, Pablo Martínez, serà l'encarregat de pilotar el primer dels quatre vols que portaran el papa per a Espanya i té previst oferir-li un regal molt especial durant el primer trajecte a Madrid-Barcelona.
4: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y esta una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial de ella.
0: L'acte central del primer dia serà la vigília d'oració, que el Sant Pare protagonitzarà a l'estadi olímpic Lluís Companys en presència d'unes 40.000 persones. L'endemà, després de visitar la presó de Cambrians, on es trobarà amb una setantena de reclusos, anirà a l'abadia de Montserrat i la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval. El papa oficiarà una missa a la Sagrada Família i beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist del Temple de Gaudí. I més qüestions encara a Barcelona. TMB decideix allargar la línia d'autobusos express X1 i anuncia tres noves línies express, dues per la Meridiana i la tercera per connectar la Marina del Prat Vermell a través del port. Maite Boada.
5: L'èxit de passatge de les línies express de TMB ha comportat que l'empresa hagi decidit ampliar, seguint les recomanacions de la plataforma pel transport públic, la pionera, la X1. Així, a partir de setembre, tindrà tres parades més per trajecte fins a Torremelina. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha anunciat també noves línies d'aquestes característiques en un futur proper en altres zones de la ciutat.
6: Ja en el curt termini estem estudiant noves millores i noves implementacions d'altres línies express, tant en el corredor de la Meridiana, en aquest cas dues línies, com per dotar de servei amb bus express la Marina del Prat Vermell, connectant-la amb el centre de la ciutat a través del Morrot.
5: En 5 anys, les tres línies express en funcionament han tingut 6,8 milions de validacions.
0: Anem a tribunals a defensa de Santi La Iglesia, acusat de la mort d'Helena Jubany, assassinada el desembre del 2001, acaba de sol·licitar més temps per presentar l'escrit de defensa. Un moviment, el del lletrat del principal acusat, que arriba després que la Fiscalia i l'acusació particular presentessin els seus escrits sol·licitant 26 anys de presó. La pròrroga, la que demana la defensa de l'acusat, argumentant que s'està a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que incriminen l'acusat. Recordem que les mostres biològiques de Santi La Iglesia haurien aparegut al jersei de la víctima. I d'altra banda, han detingut un passatger de 80 anys a l'aeroport del Prat per fer tocaments no consentits a una passatgera mentre embarcaven. La Guàrdia Civil ha informat en un comunicat que la detenció es va produir el passat 2 de maig a 3:15 de la nit. Hauria estat la víctima qui va alertar el personal de l'aerolínia que el detingut li havia fet tocaments mentre es trobaven al passadís de l'avió. I encara un apunt. L'historiador, periodista i assagista britànic Timothy Garton Ash ha estat distingit amb el Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials 2026 per la defensa de valors democràtics enfront de perills com l'autoritarisme o el populisme. El jurat ha destacat la seva barreja d'erudició i testimoniatge personal sobre moments crucials de la història recent d'Europa que el converteixen en un pensador excepcional i inspirador. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4.

0: El control, perquè tot soni fantàstic, la Marta Inglés, en aquesta segona hora de Xavifòrnia. A la producció, Joel Sevilla, i seguim a la pública en català, la primera en català, a Ràdio 4, ara, agafant la lupa, Maria García Coll, que hem de parlar de meritocràcia.
1: Sí, sempre ho estem comentant molt en aquest programa, no? Que costa molt que els joves se'n reconegui, i tenim la sensació de que tot allò que hem fet durant tants anys per estar tan preparats, doncs que potser no ha servit per tant, no?
0: I és que la meritocràcia ha estat una de les grans promeses modernes, eh? Si t'esforces, si estudies, doncs treballaràs, viuràs millor. Però avui molts joves miren al futur i no hi veuen ascensor social, sinó lloguers impossibles, feines precàries i herències que pesen més que els mèrits.
1: I és que a Espanya un jove necessita gairebé tot el seu sou per llogar sol, i l'edat mitjana d'emancipació ja supera els 32 anys. La Fundació FOESA, de Foment dels Estudis Socials i Sociologia Aplicada, alerta que la classe mitjana es contrau i que l'habitatge ja redefineix l'estructura social fins i tot més que els ingressos.
0: Clar, aquí la pregunta és incòmoda. Què passa amb una societat quan comença a sospitar que, doncs, esforçar-se ja no garanteix arribar enlloc? Parlem de tot plegat amb la Maribel García García. Ella és professora agregada al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bona tarda, Maribel.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Maribel, ens han venut durant dècades que si t'esforces pots arribar on vulguis. Avui, això encara... Encara és una veritat o ja és una frase de manual d'autoajuda?
2: Bueno, jo voldria assenyalar que, de fet, mai no ha estat una veritat del tot. Aquesta idea de que si t'esforces pots arribar on vulguis és una mica la falsa promesa, no, del capitalisme, sobretot perquè les nostres societats són molt desiguals. Desiguals en quant a l'accés als recursos, no, econòmics, culturals, i per tant, vivim en una societat que és profundament desigual, i a més l'escletxa de la desigualtat sembla que s'està accentuant, no? Per tant, aquesta idea no ha estat mai de tot veritat, no? Una altra cosa és en quins contextos l'estructura social ha fet més possible la mobilitat social que en d'altres, no? Però aquesta és una mica el mite, no? D'aquesta idea meritocràtica, en certa forma. De fet, si mirem, per exemple, els resultats de l'enquesta de condicions de vida, doncs una quarta part de la població de Catalunya es troba en risc de pobresa, no?
0: Sí.
2: O tenim fenòmens molt greus en el món de l'educació, com és la segregació escolar, l'abandonament educatiu, que sabem que afecta 5 vegades més els nois i noies d'origen migrant, d'extracció popular, etc. Per tant, jo crec que hem de posar en qüestionament, no ara, no, sempre hem hagut de posar en qüestionament aquesta idea de meritocràcia, una mica, que és com un brindis al sol, no?
0: Sí, però és cert que jo crec que és una realitat que hem vist en els nostres pares o els avis, fins i tot, que després de treballar molts anys han pogut començar, per exemple, en llocs de feina, bueno, fent rols, diguéssim, més humils, que si treballaven fort podien anar pujant, i que potser després van tenir bons treballs, no? Persones que potser no tenien ni una carrera universitària, no? I això avui és impossible. De fet, avui als nanos se'ls està exigint que si un màster en no sé què, que si un altre màster en no sé quantos. I després tenen els sous que tenen i una precarietat brutal. Això sí que és veritat que jo crec que ha canviat.
2: Sí, sí, totalment. I jo crec que la generació boomer, no?, que li diuen, la generació que va néixer als anys 60, no?, d'alguna manera ha pogut gaudir, jo dic, dels 30 anys gloriosos de la promesa de les socialdemocràcies, no?, i dels estats de benestar. Que Espanya coincideix també, doncs, amb la transició cap a la democràcia, la integració europea, i tot, jo sempre dic que això és un element de contrast molt fort respecte a les generacions actuals, i és que les generacions d'aleshores, una mica, la perspectiva era anar millor, per dir-ho així, no? I actualment, doncs, la cosa en aquest sentit és més complexa, no? Perquè el model també econòmic doncs també s'ha transformat, el capitalisme s'ha transformat, el nivell de competitivitat és molt més alt. Jo crec que no estem en un context de crisi d'expectatives davant de l'educació, perquè, de fet, la demanda, l'expansió educativa s'ha sostingut. En quant als graus, hi ha hagut també un augment en els últims anys, per exemple, dels títols de les demandes de formació en màsters i postgraus, etc., no? El sector privat també ha crescut bastant, no? La qual cosa mostra que, en el fons, el títol individual, la gent segueix creient que l'educació, és allò que deien, no? Les generacions dels nostres pares és el millor que podem deixar als nostres fills i filles. I jo crec que això és un element important. Ara bé, les condicions de transició, per dir-ho així, dels joves actualment s'han endurit molt respecte del passat. I aquí hi ha un tema que jo crec que és molt rellevant, que a part de la qüestió de competitivitat, no?, a nivell ja més global, no?, a nivell, per exemple, a nivell global, també la qüestió de fons és l'encariment. Els baixos salaris, en molts casos, tot i que depèn també de les situacions, no?, però els baixos salaris i l'encariment de l'habitatge, que això és un element...
0: La bogeria.
2: Que d'alguna manera dinamita, no?, tot projecte d'emancipació familiar als joves.
1: I un altre...
2: Jo crec que aquest és un element important.
1: Disculpa, i un altre tema també és aquest de... una mica... que els joves es desanimen, no? Perquè, per exemple, ens han dit doncs, el que comentàvem, no? Que si estudiem i que si tirem endavant doncs, una carrera, una formació, podem arribar a un lloc de feina que ens motivi i que ens agradi, però estem veient, jo parlo del cas del periodisme, que és el meu sector, no? Com, per exemple, creadors de contingut que un dia han començat a penjar vídeos a internet, molts mitjans de comunicació es fixen en ells i de cop els hi donen un programa, els hi donen un espai en un mitjà de comunicació molt important que tu, com a persona que has estudiat una carrera de periodisme, que has estudiat màsters i que estàs molts anys dedicant-te a aquest sector, costa moltíssim arribar, no? I no passa només en el món del periodisme, passa, per exemple, en el món de la moda, no? Molta gent que es dedica a la moda, que és modista, que ha estudiat creació de moda i patronatge, doncs veu com una influencer que té molts seguidors pot crear una empresa de samarretes o de banyadors, no? O persones que han estudiat administració d'empreses, veuen com un influencer crea una empresa de zero, no? Que al final això també desanima molt, perquè no sé si s'està donant la situació de que tenir seguidors i tenir persones que et recolzin a les xarxes és més important, fins i tot, dona aquesta sensació, que estudiar i formar-te professionalment.
2: Sí, sí, la percepció jo la comparteixo totalment. És veritat que el pes, diguem-ne, no, de les xarxes socials en aquests discursos de no cal estudiar perquè si vals i t'espaviles, si ets espavilat, doncs ja te'n pots sortir, no? Jo crec que aquest discurs està molt present a les xarxes socials i jo crec que a mi em preocupa personalment de cara també a molts joves, no?, que a vegades creuen aquest discurs una mica sense posar-ho en qüestionament, no? Però jo crec que és fruit també en part... Bueno, primer que és un discurs, com ja sabem, que està molt distorsionat, no?, que no explica, diguem-ne, la realitat de la major part dels joves, no?, aquesta tendència, diguem-ne, a menystenir, no?, les titulacions o les acreditacions enfront d'altre tipus de formacions, no? També és veritat que vivim en un món en el que prima és una banda la immediatesa i l'altra banda el poder fer diner fàcil, no? I això fa que a vegades doncs, això, es prioritzin perfils, diguem-ne, que poden tenir molt d'èxit a les xarxes, tot i que tinguin molt poca formació, una formació sòlida, no?, professionalment parlant. És cert, això. Però jo crec que hem de mirar, si mirem dades, per exemple, no?, dades d'inserció de joves, no?, i veiem una mica què ens diuen les dades, doncs les dades ens diuen, d'una banda, que la meritocràcia no és tal, perquè hi ha molta desigualtat social, però que en quan els joves tenen oportunitats d'accedir, no?, i finalitzar els seus estudis, per exemple, a nivell universitari, no?, les dades d'equitat, no?, de l'ACU, de l'Agència de Qualitat Universitària, ens explica que realment els joves que titulen, no?, és a dir, la desigualtat es produeix abans, però després els percentatges d'inserció són elevats, no?, malgrat que hi ha diferències importants entre les diferents titulacions. També jo crec que hem de caure una mica en el discurs que la pròpia xarxa alimenta, no?, i contraposar-lo amb dades i amb evidències perquè distorsiona molt el que és la realitat també.
0: Aquí hi ha un tema, que és que si l'herència i l'ajuda dels pares marquen cada cop més la vida adulta, no sé si podem continuar parlant d'igualtat d'oportunitats sense posar-nos vermells, eh?
2: Sí, sí, total. Jo crec que hem de deixar de parlar d'igualtat d'oportunitats, sí, i hauríem de parlar de desigualtat d'oportunitats educatives, que és més propi, més reflecteix més el que és la realitat. Jo crec que el concepte d'igualtat d'oportunitats ja fa molt de temps, almenys en el camp de la meva disciplina, de la sociologia, que es va qüestionar perquè l'evidència amb dades mostra que hi ha una desigualtat d'oportunitats educatives entre joves, no?, i que depèn molt, doncs, això que dèiem, no?, del codi postal, de l'herència familiar, no?, sense caure, en d'altra banda, en visions pessimistes de pensar que hi ha una... que que estem determinats per les estructures de desigualtat previstes, no? Però sí que és veritat que aquestes desigualtats existeixen, sí, certament, i aquí això apela també, jo crec, al camp de la intervenció pública, no? Què hem de fer per reduir aquestes desigualtats? Què hem de fer perquè el problema de l'habitatge no sigui un problema pels joves? I clar, jo crec que hem d'avançar una mica en aquesta òptica, no? De posar en qüestionament el concepte de meritocràcia i d'igualtat d'oportunitats i pensar que hem de que requereixen polítiques públiques per reduir justament aquestes bretxes de desigualtat que sabem que es donen, no?
0: I també en aquests casos, per exemple, no? En temes d'herència o d'ajuda dels pares, moltes vegades amb el poquet que han pogut estalviar moltes vegades, perquè els fills tirin endavant. No hauríem de repensar també el tema, per exemple, de successions o de donacions, en segons quins casos? Home, jo no t'estic parlant de grans fortunes,
2: sí. Jo crec que hauríem de pensar també en temes d'impostos, de successió.
0: Per això, estic anant als impostos, eh? Vull dir, gent que ja porta tota la vida pagant uns impostos.
2: Clar.
0: L'impost de la mort.
2: També hauríem de gravar grans patrimonis, les dues coses.
0: Sí, no.
2: Perquè, clar, aquest problema també és això. És veritat que ara tenim una classe mitjana que, a part de que s'està contraient, com dèieu abans, no?, en relació a l'informe FOESA, també és la que fa una mica de coixí, no?, d'aquestes joves generacions, que una part d'aquesta generació que té dificultats, no? Perquè en altres els pares no són sustentadors, no poden fer de coixí perquè tenen una situació de precarietat i de pobresa que abans comentava, no? Però és cert que caldria repensar una mica sobre aquesta qüestió, no? Perquè, clar, tots som una mica... Bueno, hi ha una gran part de la classe mitjana que és patrimonial, per dir-ho així, en quant a habitatge, no? I que és, com tu dius, fruit una mica de l'esforç, no?, de moltes generacions que han anat millorant, diguem-ne, les seves condicions de vida en base a treballar molt, no?
1: Mm-hmm. També ens han dit que podem amb tot, no? Això de, recordo també per la pandèmia, tot sortirà bé, tu pots amb tot. No sé si al final que et diguin això sempre ens ha ajudat o ha estat més aviat al contrari, no? Que ha creat aquests problemes una mica estructurals sota la catifa de cadascú, perquè si tu et diuen que pots amb tot i finalment no pots o et costa moltíssim arribar-hi, clar, això també crea una fractura interna, no?
2: Clar. Sí, això és, jo crec que aquest discurs meritocràtic també té efectes no només a nivell social, no, de legitimació de les desigualtats socials, perquè en el fons és un discurs que diu si no tens èxit és perquè no serveixes, no? Vull dir que té una legitimació també de la desigualtat de classe social i de, bueno, les desigualtats socials en general, no? De gènere, etc. Però també té un discurs a nivell més personal, no? I és pensar que això és el discurs del jo no serveixo, no? I aquest discurs, doncs, afecta directament contra l'autoestima, no?, i culpabilitza l'individu de problemes que són estructurals, no? Per tant, jo crec que aquest discurs és també molt perillós en aquest sentit, no?, de culpabilitzar l'individu, que en el fons aquesta idea de tu pots en tot, però després de la pandèmia va començar a emergir un munt de població, no només jove, amb problemes de salut mental, particularment els joves i els adolescents, perquè segurament són més vulnerables, no?, a el que va representar, no?, la reclusió, però vull dir que, clar, això té un preu social important que es tradueix, doncs, en malalties, problemes de salut mental, etcètera, no?
0: Molta frustració, després aquí podríem... És que podríem estar hores amb aquest tema perquè aquí...
2: Sí, realment.
0: Convidem aquí a un parell de sociòlegs, una psicòloga, en fi, i comencem a treure temes com les xarxes, per exemple, la frustració que hi ha, no?, per vides que mai arribaran, però que són absolutament... bombardejades per part dels joves. Què li diries a un jove que està complint tots els passos, no?, d'alguna manera, formar-se, treballar, estalviar, que és gairebé impossible, eh?, perquè hem dit que l'edat d'emancipació va passar allà dels 30 anys. Això vol dir que si vols estalviar has de seguir a casa dels pares i si et surt una feina fora de la teva ciutat o al teu poble, busca't gent per compartir pis, però bé. Què li diries? Que la vida adulta no arriba mai.
2: Jo diria que no podem llançar la tovallola en quant hem de lluitar pels nostres propòsits, no? I, per tant, doncs, el nostre propòsit és estudiar i treballar i intentar, pues, portar aquests propòsits a terme, no? Una altra cosa és que, bueno, segurament és l'alternativa és nul·la, no? Una altra cosa és que segurament també li diria que ens comencem a organitzar. Tenim una situació... de moviment social molt, molt interessant, que feia molt, bueno, que és quasi que és un referent ja, no?, que va ser el 15M, no? I jo crec que als joves també cal trencar una mica, jo els diria, trenquem aquest discurs tan neoliberal, individualista, i posem més el focus en discursos més col·lectius, no?, de posicionar-nos com a agència, no? Amb capacitat de fer coses, no? Jo crec que també, jo li diria també això, perquè tampoc no veig molta més alternativa que seguir estudiant i anar fent i treballar i bueno, fer una mica de formigueta, com tu dius, no? Malgrat que s'han de lluitar també altres fronts, més enllà de l'individual.
0: Doncs sí. Sí, sí, no ens organitzem ja, eh?
1: I a més encara veiem l'èxit com
2: ni
1: una...
2: Ni a joves ni als adults, eh?
0: No. Jo... I,
1: totalment, a més veiem l'èxit...
0: que me quede com estoy.
1: Com una cosa professional, no? O sigui, quan ara deies que volem arribar a l'èxit, però encara veiem l'èxit com una, un objectiu professional. O sigui, tu ets exitós a la vida si tens una bona feina, si cobres un bon sou... Però clar, l'èxit, ens hem de fer la idea que són moltes més coses, no només això, no? Però això també porta aquesta frustració.
2: Exactament, i aquest problema també és quin és el model social, no? En el que eduquem a les noves generacions, que és el model social en el que més estem educats nosaltres, no? Però, clar, segurament, per això implicaria també un canvi cultural i un canvi de condicions de vida, no? Perquè realment, ahir mateix jo venia escoltant una conferència, un podcast d'un monjo budista, no? I que realment... Hi ha altres filosofies de vida que t'obren molt una mirada, no? I te fan qüestionar també la teva pròpia realitat. Però, clar, el model social en què estem, l'èxit passa per una definició, no? Que és del tot, de vegades, bueno, que és castrant també per molta gent, no? Però jo crec que també hem de començar a qüestionar aquestes qüestions. Jo crec que alguns joves ja s'ho comencen a qüestionar.
0: Sí. Doncs molt interessant. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, Maribel, escoltar-te i bé, trobar respostes en aquestes preguntes, tantíssimes preguntes que tenim sobre el moment actual de cara als més joves i no tan joves ja, sobre la meritocràcia que se'ns va vendre llavors.
2: Molt bé.
0: Una abraçada.
2: Moltes
0: gran.
2: Gràcies. Una abraçada. Adéu.
0: 2:23 d'aquesta tarda de dimarts, Maria García Coll. De seguida, edició migdia, evidentment, Eva Albiol i tot l'equip dels serveis informatius que tractaran doncs aquesta decisió del jutge que ha acceptat ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny. Una data, perdó, és que de debò, tinc lo dels plàtaners. A la que obrim la finestra de l'estudi i pateixo, perquè mira que estic bevent aigua tot el programa, veus?
1: Sí, sí.
0: Ampolla com la porto.
1: Gairebé mitja ampolla.

0: Jonathan Andic amb aquesta decisió que ha pres d'apartar-se temporalment de Mango, i la família assegura i reitera una vegada més que posa la seva plena confiança en la justícia i en la innocència, diuen, també de Jonathan Andic.
1: I després de l'edició migdia de Ràdio 4, nosaltres rebem aquí a l'estudi la gran Eva Moreno, la nostra sexòloga preferida. Avui diu que ens vol parlar de la respiració sexual. Perquè respirar és una de les funcions més automàtiques, més essencials del cos humà, i en el moment que sortim del canal del part, ja la vida ens penetra amb aquesta primera inhalació, no? I quan marxem, ho fem amb una exhalació. Deixem anar la vida, també. Doncs bé, la manera en com respirem, diu la Eva, que influeix en el plaer molt, en l'excitació, la tensió i la connexió emocional.
0: És que em passa a mi que ara quan parlo de respirar, com has parlat tu, me n'adono que respiro i després no puc parar com de fer-ho de manera conscient.
1: Ja et dona toc pensant que no pares de respirar tota l'estona.
0: Sí, i ara estic tota l'estona intentant controlar la respiració, que és una cosa horrible.
1: Bé, doncs parlarem també de què diu la ciència d'això, de respiració i cos, de què és la respiració sexual, no? De què passa quan no respirem bé durant el sexe. Això és important, eh?
0: Veu? Ai, però si ara he de controlar ja la respiració, ja Xavi ja no pot controlar més coses. Li preguntarem a l'Eva.
1: I després de l'Eva Moreno tenim una visita fantàstica, perquè un dels artistes catalans, jo crec, més importants a dia d'avui en els darrers anys és el Nil Moliner.
0: Fantàstic.
1: I té nou projecte, té nou àlbum, Nexo, que és espectacular, jo crec que és el millor que ha fet.
0: Hem anat sentint trossets d'aquest Nexo, no?
1: Sí.
0: Ja fa temps i ens ha agradat molt. Ahir sentíem també aquest Tu cuerpo en braille, que és fantàstic. Dóna molt bones vibres sempre el Nil, eh?
1: Doncs les bones vibres les porta en directe avui el Xavi Fornia.
0: Ai,
1: sí, en aquest estudi. Així que és l'artista convidat del Xavi Fornia d'avui, Nil Moliner. Doncs cap allà dos quarts de quatre, més o menys.
0: Sí, d'aquí una horeta, més o menys.
1: Els fans del Nil ho estan preguntant per X,
0: arroba doncs sí.
1: Xavi Fornia, doncs més o menys aquella hora. I ara ens quedarem amb una diva de divas, per arribar a l'edició migdia, una artista que mai et deixa indiferent, que es diu Chappell Roan.
0: Home, Chappell Roan, referent també, eh?
1: Sempre, sempre. I amb cançons, com aquesta, per exemple, no?
0: Fantàstica.
1: Good luck, babe.
0: Que sona seguim. Molt, sona molt, la Chappell Roan, ja fa molt temps.
1: Sí, home. Alguns estan descobrint ara. A pujar el volum.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero declararà finalment els dies 17 i 18 de juny davant l'Audiència Nacional després d'haver demanat ajornar la compareixença prevista inicialment per a la setmana vinent. El jutge investiga una presumpta trama de tràfic d'influències vinculada al rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia en una causa que acumula ja gairebé 4.000 pàgines de sumari. L'antic assessor i ara portaveu de Zapatero no descarta que pugui acabar entrant a presó per les pressions i interessos de grups que volen vincular l'expresident espanyol amb la corrupció. Luis Arroyo diu que Zapatero té ganes de demostrar la seva innocència.
2: Él nota que el ataque personal empieza justo cuando él empieza a ayudar al presidente Sánchez y al PSOE. Y considera que, bueno, en comparación con sus colegas, a los que muestra todo su respeto, el presidente Aznar y el presidente González, que más o menos hacen el mismo tipo de actividades, pues él está siendo durísimamente castigado.
0: I la pressió judicial sobre el govern de Pedro Sánchez continua també amb un altre cas. El jutge ha citat el 9 de juny Begoña Gómez, parella del president del govern espanyol, en el pas previ per un possible judici per presumptes delicte de corrupció, malversació, tràfic d'influències i apropiació indeguda. De seguida ho expliquem. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i les vies de sol, l'Eric Sobreví a la producció i l'Albert Bacas a control central. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finarà, que bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments continuem situant a l'autopista P7 a l'altura de Subirats. Unes obres provoquen retencions des de Gelida en sentit Tarragona. També destaquem a la zona del Baix Llobregat aturades a l'autovia 2 a l'altura de Castellbisbal en sentit Barcelona arran d'un turisme avariat que ocupa el voral. També hi ha, pel que fa als principals accessos a Barcelona, retencions a la zona del Vallès, a l'autopista P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès i també entre Cerdanyola i Badia del Vallès a la B30 en sentit nord, en sentit Girona, en sentit sud també la B30, aturades entre Barberà i Badia, com dèiem, en sentit Tarragona. També destacarem pel que fa les rondes de Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Sant Adrià i la Barceloneta en sentit Llobregat i també complicacions a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. De moment és el més destacat. Molt bona tarda.
0: La previsió del temps des de l'EMET, Noelia García.
4: Avui a Catalunya continua el temps càlid i les altes temperatures. S'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures.
0: Passen gairebé 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: L'Audiència Nacional ajorna la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero després que la seva defensa demanés marge per estudiar l'extens sumari del cas. La investigació, que a hores d'ara recull més de 4.000 pàgines, l'acusa de liderar un entramat de tràfic d'influències, Núria Alcalà.
5: Sí, la defensa de l'expresident ha demanat temps per estudiar totes les proves abans de la citació de Zapatero, al·legant que no havia tingut accés a la causa fins ahir. Ara el jutge ha acordat ajornar la compareixença els propers 17 i 18 de juny a les 9 del matí. Al sumari, recordem, situa Zapatero com la figura principal de la trama de tràfic d'influències, tot i que intentava ocultar-se i deixava que executés les seves decisions. El seu número 2, Julio Martínez, considerat el seu testaferro, també hauria amagat a través de les societats de la seva les filles els pagaments que rebia pels seus favors. Per exemple, per la mediació de Zapatero en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. De fet, la policia va trobar al domicili de Julio Martínez una agenda amb anotacions manuscrites que denotaria la seva possible intervenció en decisions estratègiques com la reforma integral estatal de Venezuela, l'alliberament de presos i la intervenció d'agents del CNI al país per repatriar el líder opositor Edmundo González. També d'altres documents relacionats amb la compra-venda d'or i petroli veneçolà, fins i tot hi ha anotacions que implicarien a Zapatero en una possible licitació del Ministeri de Transports a Huawei per valor de 400.000 euros per subministrar equipament.
0: Bé, doncs el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, parlarà demà dimecres a Roma sobre la situació de Zapatero després de reunir-se amb el Papa al Vaticà. Mentrestant, l'executiu central manté el suport a l'expresident del govern espanyol, però des del PP asseguren que aquest cas situa Espanya al centre de la corrupció mundial i critiquen el silenci del socis Cambra Baixa. Rosa Carreño, bona tarda.
6: Bona tarda. Moncloa insisteix en la presumpció d'innocència de Zapatero i reitera la seva intenció de col·laborar amb la justícia. I en aquest moment tan complicat, la ministra portaveu agraeix als socis el seu suport.
7: La estabilitat que tiene este país es la principal herramienta, la estabilidad alimentada. Y desde luego desde aquí, con el cariño y el agradecimiento al esfuerzo de los diferentes grupos políticos.
6: Que precisament, no Junts avui ha deixat clar que no donarà suport a una moció de censura, ho ha dit la portaveu dels de Puigdemont al Parlament.
8: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula.
6: El PP tampoc mourà fitxa, diu que els socis ja estan més que retratats. Esther Muñoz.
9: Nos parece que todo lo que está ocurriendo en España es impresentable. Nos parece que en un país sano democráticamente no debería hacer falta ni moción de censura.
6: Vox aboga també perquè hi hagi eleccions i recorda el PNB que van ser els primers en demanar-les.
10: Nosotros pedimos elecciones anticipadas, pero no porque lo diga el PNV, sino porque lo llevamos diciendo nosotros desde el primer momento.
6: Els socis d'Esquerra no demanar eleccions, sí explicacions. És més, Urtasun.
11: El senyor Zapatero le debe una explicación a la sociedad española. Cuando antes la dé mejor.
6: A sumar, recordant, però, que Zapatero no forma part del Consell de Ministres.
0: I ho dèiem en portada, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, el 9 de juny. L'instructor l'adverteix amb mesures cautelars si no es presenta en aquesta audiència preliminar, Sergi Bassoles.
12: Sí, el magistrat Juan Carlos Peinado posa així el punt i final a la instrucció. Tot plegat després de rebre l'últim informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, on els agents de l'UCO conclouen que la informació bancària de Begoña Gómez concorda amb les seves activitats professionals. Ara bé, sí que ressalten que s'aprecien alguns dubtes en quant al desenvolupament del programari de la càtedra que l'esposa del president codirigia a la Complutense. Així les coses, l'audiència preliminar del proper 9 de juny servirà per decidir si l'instructor envia o no a judici els acusats. El togat advertit tant a Gómez com als altres dos investigats, la seva exassessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, de l'obligatorietat d'assistir presencialment a la vista. L'instructor afegeix que si no compareixen a la cita, podria adoptar alguna mesura cautelar de naturalesa personal que eviti el risc d'eludir la justícia. Begoña Gómez, recordem, està sent investigada pels delictes de tràfic d'influència, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics.
0: El Cercle d'Economia mostra preocupació per la possibilitat d'un avançament electoral a Espanya arran de les investigacions a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. Ens ho explica en Climent Sabater.
13: El lobby econòmic i empresarial català ha evitat pronunciar-se sobre si és necessari un canvi polític a Espanya, però la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha reconegut que estan preocupats pel context polític, ja que genera desconfiança en els ciutadans i pot afectar el paper de l'estat espanyol a Europa.
14: La situació de context dona una certa preocupació, no?, el que hi hagi aquest ronron. Això fa perdre potser la confiança de la ciutadania en general, o qüestiona, no?, més que potser qüestiona algunes, la situació i què és el que està passant.
13: Declaracions de la presidenta del Cercle a pocs dies de l'inici de la reunió anual de l'entitat, que la setmana vinent aplegarà a Barcelona el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, a més dels presidents de la Generalitat, el d'Euskadi i el de Galícia, i líders econòmics i empresarials.
0: I una altra qüestió judicial, Jonathan Andic deixa temporalment els seus càrrecs de Mango per centrar-se en la seva defensa, decisió que arriba en plena investigació pel presumpte homicidi del seu pare i fundador de la companyia Isaac Andic a la muntanya de Collbató. És una informació de la Núria Alcalà i la Cristina Martín.
15: Jonathan Andic abandona la vicepresidència de Mango, tot i que conservarà les seves responsabilitats en projectes familiars, empresarials i socials. En una carta dirigida a la plantilla, Andic justifica que la seva atenció ha de centrar-se ara en la seva defensa. Reconeix que el context actual l'impedeix mantenir l'alt compromís que exigeix el seu rol a la companyia. Jonathan Andic, recordem, va ser detingut la setmana passada i posat en llibertat després de dipositar 1 milió d'euros de fiança. En la missiva ha aprofitat per denunciar que les acusacions són injustes i infundades i manté que el relat de la mort del seu pare s'ha construït amb una visió, diu, descontextualitzada i tergiversada. Insisteix que es demostrarà la seva innocència. Davant aquest moviment, tant Mango com la família han tancat files a Mandic. El president i conseller delegat de la companyia, Toni Ruiz, li ha traslladat el màxim respecte i comprensió. El directiu confia que el procés judicial es resoldrà favorablement. D'altra banda, la família ha manifestat el seu suport absolut i incondicional a la decisió presa per Mandic.
0: Marxem a l'exterior i els parlem de la tragèdia a Bèlgica. Almenys 4 persones han mort en un accident entre un tren de passatgers i un minibús escolar a la localitat.
16: Segons les primeres informacions, el vehicle hauria envaït les vies quan el pas a nivell ja estava tancat. Entre les víctimes hi ha 2 infants, el conductor del minibús i l'adult que acompanyava els escolars. Les autoritats belgues han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre.
0: L'OMS alerta que el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo s'està propagant ràpidament i podria ser molt més greu del que indiquen les xifres oficials.
16: Tot i que s'han confirmat 101 casos i 10 morts, l'OMS calcula que podria haver fins a 900 contagis sospitosos i més de 200 víctimes mortals. El director de l'organització, Tedros Adhanom, viatja avui al país africà per coordinar la resposta sanitària. El brot ja s'ha estès a Uganda, on s'han detectat 7 casos.
0: I la tensió torna a créixer a l'Orient Mitjà. Els Estats Units han llançat nous atacs contra objectius iranians al sud del país, tot i l'alto el foc vigent amb Teheran.
16: Washington assegura que són accions en defensa pròpia, mentre diversos mitjans informen d'explosions a prop de l'estret d'Hormuz. Tot i això, el secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, afirma que les negociacions continuen avançant i enmig de l'escalada l'Iran ha començat a reconnectar-se a internet global després de gairebé 3 mesos d'apagada digital imposada arran del conflicte. El govern assegura que la reconnexió ja està en marxa.
0: Gràcies, Lourdes Gata. I avui hem conegut més detalls de la visita que el Papa Lleó XIV farà a Barcelona el 9 i 10 de juny. Un d'ells és un detall d'alçada. El comandament d'Iberia, encarregat de pilotar l'avió que porti el Sant Pare de Madrid a Barcelona, intentarà regalar-li una vista molt especial a Elena Pérez.
17: Després de 26 anys de carrera, Pablo Martínez Núñez diu que, com a catòlic i creient, aquest serà el vol més especial de tota la seva vida. I és que si les condicions climatològiques són favorables, Lleó XIV tindrà una visió privilegiada de l'obra mestra d'Antoni Gaudí.
18: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y esta una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
17: La tripulació canviarà en cada viatge i tots han mostrat un interès especial en ser escollits per la seva especial vocació i fe. La Sagrada Família serà l'última visita del Papa a Barcelona. Allà oficiarà una missa i beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist. L'altre acte central de tots els que tindrà a Catalunya serà el primer dia, la vigília d'oració, a l'estadi Olímpic Lluís Companys en presència d'unes 40.000 persones.
1: Edició migdia.
0: En 3 minuts arribarem a 3:15. Revisem ara les novetats del Consell de Ministres, on el govern espanyol ha aprovat que els jubilats puguin treballar com a autònoms i seguir cobrant una part de la pensió. L'objectiu és incentivar l'edat de retirament dels treballadors més grans o el retorn a la feina sempre des del voluntariat. Pau Alemany, bona tarda.
19: Bona tarda. Sota el nom de jubilació flexible, el govern pretén facilitar que els treballadors sènior no abandonen el mercat de treball. Fins avui la jubilació només es podia compatibilitzar amb un treball per compte aliè i a temps parcial, però ara també els autònoms s'hi podran adherir. La portaveu del govern, el Massaiz, remarca la voluntarietat de la mesura.
20: Les persones que ja estan jubilades, si voluntàriamente, si és su deseo, i esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad.
19: Tal com explica la portaveu, l'edat mitjana de jubilació ha passat dels 64,4 anys en 2019 fins als 65,5 anys. L'enfocament del govern és fomentar la prolongació del treball en un context on el percentatge de població envellida és cada vegada més elevat.
0: I una altra de les novetats aprovades pel Consell de Ministres és la llei de la intel·ligència artificial. Amb aquesta normativa es pretén prohibir deepfakes sexuals com els que inunden les xarxes socials d'imatges de dones nues sense el seu consentiment o com els que s'han detectat en alguns instituts. Així ho ha remarcat el ministre de Transformació Digital, Óscar López.
21: Se han introducido 2 prohibiciones más, lo cual es muy importante. Una es que las herramientas de inteligencia artificial permitan hacer deepfakes sexuales y la otra es que permitan hacer pornografía infantil.
0: Per cert, la mesa del Congrés ha retirat durant 3 mesos l'acreditació de premsa a Vito Quiles per haver gravat i difós imatges de José Luis Rodríguez Zapatero en una zona restringida de la cambra. També proposa suspendre durant 3 mesos Bertran Dongo per interrompre una roda de premsa, tot i que li dona 15 dies per presentar al·legacions.
1: Edició migdia. Eva Albiol.
0: I a casa nostra estem a les portes de la segona vaga unitària al sector educatiu. Els sindicats i el govern es tornen a reunir avui amb la qüestió salarial i l'escola inclusiva com a principals esculls. Més detalls, Laura Hurtado.
2: La mesa sectorial estava prevista per aquest migdia, però finalment se celebrarà aquesta tarda. Avui es reprenen les converses després de les reunions de la setmana passada que van constatar que les posicions continuen allunyades, tot i que hi ha voluntat per negociar. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: En la mesa sectorial d'avui esperem que el Departament d'Educació ens porti una contraproposta en base a la proposta que li hem traslladat a la part sindical i que vingui una clara voluntat negociadora per poder avançar en aquests punts on encara ens trobem una mica distanciats.
2: Els sindicats exigeixen que les millores es puguin aplicar a tots els docents i no a través de complements singulars com ha proposat el govern. Demà continua convocada la vaga a tot Catalunya.
0: I mentrestant la pressió també es manté al carrer. Els estudiants han convocat avui una vaga per donar suport a les mobilitzacions del professorat i defensar, diuen, l'educació pública. Allà hi ha estat el nostre company Toni Conde.
22: Desenes d'estudiants s'han manifestat avui pel centre de Barcelona des de la plaça Universitat i recorrent tota la Via Laietana. A la manifestació s'han sentit càntics en defensa de l'educació pública per la dimissió de la consellera Esther Niubó i contra la presència de Mossos als centres. Els estudiants en vaga han volgut així sumar-se a les mobilitzacions educatives d'aquestes setmanes. Tania Ros, portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, demana al departament que escolti els docents.
23: Que escolti les demandes de les docents, que elles coneixen la realitat dels centres i nosaltres la subscrivim. Nosaltres vivim la mateixa realitat i sabem que vivim una pública infrafinançada en unes condicions lamentables que les docents no poden atendre realment les nostres necessitats com a estudiants.
22: Des del sindicat reivindiquen el paper central dels estudiants en les mobilitzacions per l'escola pública. Remarquen que aquesta protesta es fa també en suport de la vaga indefinida del País Valencià.
0: En paral·lel, el govern ha aprovat avui una ampliació de la plantilla a les escoles, prevista en l'acord, en aquest cas, amb Comissions Obreres i UGT, Clara Untanyon.
24: Es preveuen 1.068 docents habituals més, 400 per l'escola inclusiva i 700 places més per personal d'atenció educativa i administratius, amb una inversió de 93 milions d'euros. Sílvia Paneque és portaveu del govern.
25: És una ampliació per al curs ja 26-27, per tant pel curs que començarà enguany, aquest setembre del 2026, i es divideix, els diré que hi ha les professorat dotacions de docents habituals, són 1.068 de les 1.787 i la resta són dotacions de PAS i d'atenció educativa.
24: El govern també ha aprovat el contracte programa per reforçar l'Agència Tributària Catalana perquè pugui recaptar l'IRPF que ara el 2029, que recordem necessita el sí del Congrés dels Diputats. I aquesta setmana els consellers explicaran als grups les partides pressupostàries de cada conselleria, uns comptes que Junts i la CUP ja han avançat que es manaran, però que continuaran el seu tràmit parlamentari.
0: I més de reivindicacions, en aquest cas a Barcelona, els treballadors i treballadores de les biblioteques arrenquen aquest dimarts una vaga indefinida després d'un mes d'aturades cada dissabte per denunciar les condicions laborals que pateixen, Maria Huguet.
26: Jornades de fins a 11 hores seguides o encadenar 6 o 7 dies de feina consecutius són algunes de les condicions que denuncien des del Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, format per la Intersindical i la CGT. L'aturada coincideix amb unes dates clau, les setmanes prèvies a la selectivitat i plena època d'exàmens finals en escoles, instituts i universitats. La Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT Catalunya en declaracions a Ràdio 4.
27: Ens sap molt greu arribar aquestes setmanes preselectivitat i haver de fer aquesta vaga. Això es podria haver arreglat abans amb més voluntat de negociació.
26: A les 4 reuneixen amb l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci per mirar de negociar un mínim de conciliació, horaris no abusius, reconèixer totes les tasques que es fan avui dia a les biblioteques, més personal i un protocol contra les violències. El 5 de juny està prevista una vaga extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya.
0: Un circuit ràpid entre CAPS i l'Hospital de Bellvitge redueix de 2 anys a 6 mesos el diagnòstic de la fibrosi pulmonar i millora el pronòstic de supervivència en Banyeres.
28: L'èxit d'aquest circuit rau en formar els metges de primària a no confondre la fibrosi pulmonar amb l'asma o la insuficiència cardíaca, atenent que comparteixen els mateixos símptomes, la falta d'aire i la tos seca persistent. D'aquesta manera poden programar una visita dels pacients amb la unitat especialitzada hospitalària en un termini màxim d'un mes, el que permet reduir el temps de diagnòstic de 2 anys a 6 mesos perquè estalvia visites a diferents especialistes i múltiples proves, però a més permet millorar el pronòstic perquè incideix sobre la seva capacitat pulmonar. Doctora Guadalupe Bermudo.
29: La capacitat pulmonar és molt diferent quan venen pel diagnòstic ràpid, que és això, que són 6 mesos habitualment,
4: en comparació amb 2 anys. En el diagnòstic ràpid ens estem movent entre un 80 i un 70%. En canvi, amb un circuit habitual, la capacitat pulmonar baixa al 60-50%.
28: No tractar la fibrosi pulmonar suposa limitar el temps de vida a un màxim de 5 anys i si s'arriba amb una capacitat pulmonar òptima, permet oferir un tractament antifibròtic que pot allargar el temps de trasplantament i fins i tot evitar-lo, un plantejament sovint inviable si es triga 2 anys a diagnosticar.
5: L'escriptor nord-americà Richard Ford presenta avui a Barcelona el seu nou llibre En palabras sencillas. Aquesta tarda en parlarà en una conferència al CCCB Mart Orkin.
6: Richard Ford explica, com indica el seu títol, En palabras sencillas, la seva construcció com a escriptor i el seu procés creatiu, centrant-se en els seus primers 4 llibres. El debut, Amb un tros al meu cor, ambientada al seu Mississippi natal, i L'última oportunitat, no van tenir gaire èxit, i l'autor, Premi Princesa d'Astúries de les Lletres, va abandonar una incerta carrera literària per dedicar al periodisme esportiu fins que va tancar la revista on treballava. El seu retorn amb El cronista d'esports va iniciar un camí d'èxit que va consolidar els relats de Rock Springs. De tot això i de les seves influències en parla en aquest petit assaig que inaugura la nova sèrie Feltrinelli Lectures, un llibre en què amb el seu humor i lucidesa habituals l'autor reflexiona sobre la dimensió política que els seus lectors han intuït sempre a les seves novel·les i que ell, amb el temps, ha reconegut.
7: They are about life that is contemporary, in my case. And inevitably that verges upon...
6: Richard Ford escriu de la vida contemporània i això, pel creador del personatge de Frank Bascom, estableix sempre un pont, diu, no amb la política electoral, sinó amb la política que surt de la vida quotidiana. Els seus llibres ho abracen per ser millors i útils als lectors. Malgrat això, l'autor nord-americà també alerta del perill que corre el món intel·lectual i cultural als Estats Units de Trump.
7: Trump is afraid of intellectual life.
6: Assegura que Trump té por de la vida intel·lectual, que vol exterminar-la i que cal fer-hi front amb urgència. L'escriptor defensa que llegir és essencial, que els llibres ens ensenyen la realitat, la humanitat i la perplexitat de la vida.
5: José María Rubí, bona tarda.
8: Bona tarda, Eva.
5: Esports. L'Espanyol torna a reiniciar el seu projecte. La propera temporada serà la primera planificada pels nous propietaris. Pel que fa a la política esportiva, el president Alan Pace ha posat l'entitat en mans de Monchi, que acaba de ser presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
8: Una hora de presentació amb moltes preguntes i pocs titulars. Monchi és un home de futbol i no vol ser esclau de les seves paraules. En tot cas, Jorge Agüero, el gran titular esperat sí que s'ha produït, el de la continuïtat de Manolo González a la banqueta perica.
9: Concretament, José María, en la segona pregunta ja ho ha confirmat perquè era una qüestió que l'excap esportiu del Sevilla volia deixar força clara. Compta amb Manolo González per l'any que ve. Van tenir una primera presa de contacte fa 2 setmanes després de la derrota de l'equip precisament al Sánchez Pizjuán i des de llavors, diu Monchi, la sintonia ha estat molt bona entre tots dos. També ha volgut subratllar el León de San Fernando, com se li diu a Monchi, perquè és una qüestió de justícia per ell la continuïtat de Manolo González. Tenia una clàusula en el seu contracte per poder renovar automàticament en cas de complir l'objectiu de la salvació i això s'ha aconseguit. Escoltem Monchi.
10: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
9: Demà dimecres, de fet, ens ha informat, seurà amb Manolo González i el seu equip de treball per començar a preparar la propera temporada.
8: Això respecte al capità de la nau, respecte a la banqueta, pel que fa al vaixell, Jorge, pel que fa al projecte amb Monchi, com he dit, no hi ha hagut frases grandiloquents ni grans promeses, com en el passat, ni compromisos quant a la inversió en reforços, ni molt menys la promesa de jugar a competicions europees.
9: Sí, sobre la inversió de l'equip ha volgut sortir ràpidament al pas. El nou director esportiu general ha recordat que els calés doncs, no sempre garanteixen l'èxit, però també ha dit que té el compromís del president i propietari Alan Pace per fer, si cal, una inversió arribat al moment. L'obsessió de Monchi és sobretot consolidar i engrandir el màxim possible l'estructura del club i per això també vol anar pas a pas amb objectius com Europa. L'escoltem.
10: Hay muchas veces que se dice, yo he escuchado mucho, tenemos que estar en Europa. ¿Cómo queremos estar en Europa? Este club, desgraciadamente, la última vez que estuvo en Europa, creo que todos sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, yo apuesto más por darle continuidad al proyecto de manera progresiva para que ir a Europa no sea una utopía.
9: per cert, i sobre Fran Garagaza, encara cap esportiu, però ara mateix per sota de Monchi. Recordem, encara de baixa des del passat mes de novembre per un infart. Ha dit Monchi que el propòsit és oferir-li la seva col·laboració i també la del seu equip.
0: Gràcies, Jorge. En dues setmanes del futbol de clubs quedarà eclipsat pels combinats nacionals i el Mundial. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha estat el protagonista d'avui a los desayunos de RTV i ha aprofundit en l'anàlisi de la llista de 26 convocats que va anunciar ahir.
8: Més enllà dels noms propis, el fet que més crida l'atenció és l'absència de jugadors del Real Madrid. Ni un sol. Avui de la Fuente ha tornat a defensar la seva imparcialitat i el seu criteri basat exclusivament en el rendiment esportiu.
11: Yo no miro la procedencia, el origen, no tengo por qué mirarlo. Yo creo que lo importante son jugadores españoles que están orgullosos de representar a la selección de su país, a todo un país, y que eso es lo que me tiene que motivar a mí, además de, obviamente, los aspectos deportivos. Porque yo soy, no te garantizo, y creo que no hay ninguna duda, la única persona que solo tiene una motivación deportiva al tomar esta toma de decisiones.
8: I el seleccionador nacional ha continuat teixint el discurs que vol tenir abans del Mundial respecte a les opcions d'èxit d'Espanya. Després del títol a la darrera Eurocopa, la selecció està considerada com un dels països del primer nivell de favoritisme. De la Fuente ha insistit en dues idees. El favoritisme no guanya partits i el futbol no sap de favorits.
11: Es que incluso siendo mejor que el rival, en un partido puedes perder. Teniendo, ahora que están de moda los análisis, teniendo todos los datos favorables, todos, pero todos, puedes perder. Entonces, sabiendo de que, conociendo esa dificultad, pues nosotros somos conscientes de lo que tenemos entre manos y vamos a intentar pelear contra nuestras armas por tener reales possibilitats que les tenemos de ganar el Mundial.
8: Recordo, el Mundial arrencarà el dijous, dia 11 de juny. Espanya quedarà concentrada aquest proper dissabte a la Ciutat del Futbol de la Federació Espanyola.
0: I parlem de la celebració de diumenge per la Lliga de Campiones de Futbol guanyada pel Barça, perquè va tenir un cert regust de canvi d'etapa, sobretot pel futur incert d'algunes jugadores fonamentals de l'equip.
8: Per començar, el de la doble pilota d'or, Alexia Putellas, sense anar més lluny, i avui ha estat la primera compareixença del tècnic Pere Romeu després d'aquesta final de Champions. Ha estat amb motiu de la prèvia del partit de Lliga de demà contra la Reial Societat. Dani Esclusa, ha desvetllat alguna cosa o ha tirat pilotes fora l'entrenador blaugrana?
12: Doncs no ha volgut confirmar ni desmentir res el tècnic blaugrana. Ha preferit centrar-se en destacar el paper del seu staff i les seves jugadores durant tota la temporada, però sí que cerca se l'ha vist especialment emocionat parlant sobre la capitana Alexia Putellas i fins i tot sobre un possible homenatge demà a l'estadi Johan Cruyff.
13: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
12: Tampoc ha garantitzat la seva pròpia continuïtat. Assegura que han estat uns dies de moltes emocions i que el que vol ara és gaudir d'aquest últim partit de la temporada a casa. El que sí que és cert és que ja fora de micròfon se'ns ha instat a estar atents a possibles comunicats oficials del club des d'avui mateix i tot apunta que el de demà es pot convertir en alguna cosa més que un simple partit de futbol.
0: En àmbit poliesportiu, avui es completa la primera ronda del torneig de tennis de Roland Garros.
8: Juguen dos espanyols, bueno, de fet, una ja no juga, que ha estat eliminada, Jessica Bouzas, a mans de la bielorussa Sabalenka, la número 1 del món, i sí, està disputant el seu partit contra el Bolívia Prado. Martín Landaluce, l'espanyol, domina per un 7-0.
0: En bàsquet, avui s'acabarà de jugar el partit del Joventut, suspès a primers de mes per problemes als marcadors del Palau Olímpic.
8: La penya guanyava per 20 punts a Unicaja al descans de l'enfrontament, que és quan es va produir la fallida. Per cert, que Badalona ha estat designada com a seu de la Supercopa de la propera temporada, el mes de setembre. El Joventut, per tant, ja en té plaça garantida. I l'NBA Nova York és el primer equip classificat per la final, després d'eliminar Cleveland per la via ràpida, la final de la Conferència Est. A l'Oest, aquesta propera matinada, juga el cinquè partit de la sèrie entre San Antonio i Oklahoma City, que està empatada a dues victòries.
0: I el Giro d'Itàlia torna a la Gran Muntanya després de la jornada de descans de dilluns.
8: Avui, 700 jornades, 700 etapa, arribada en alt amb el danès Vingegaard, líder i gran favorita la victòria d'avui, i una darrera hora. Marc Márquez podria reaparèixer aquesta setmana al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. El de Cervera viatjarà al circuit de Mugello amb aspiracions de ser declarat apte pels metges.
0: Gràcies, Rui. I avui ens acomiadem amb la música de Joan Manuel Serrat.
14: Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
0: El cantautor català rebrà avui el Premi de l'Acadèmia de la Música Espanyola per la seva trajectòria i llegat cultural i musical, una gala a Madrid en la que també estan nominats artistes com Rosalía Maya o Guitarrica de la Fuente.

0: Xavi Martínez, bona tarda.
1: Ara sí, què tal, Eva, com estàs?
0: Bé.
1: El botonet.
0: El botonet que faltava. Un gran dia, per Joan Manuel Serrat.
1: Gran dia.
0: Era la broma fàcil.
1: És que...
0: Les bromes fàcils són les que se'm donen bé.
1: A mi
0: tu les bromes difícils.
1: A mi és l'humor que m'agrada.
0: Exacte.
1: O sigui, acudits tipus... Disculpe, la calle Saboya sabe... Dice, sí, home, si salta muy fuerte. La calle Saboya. Se salta muy fuerte.
0: Va, pitjor, bueno. Ens posem seriosos.
1: Sí,
0: què és el que ens portes en aquesta última hora de programa?
1: Anem a parlar amb l'Eva Moreno, que és la nostra sexòloga de capçalera, que avui ve amb ganes de parlar de la respiració sexual. Sabrem com és d'important, què és la respiració sexual, respiració i cos, què diu la ciència de tot plegat, no? Què passa quan no respirem bé durant el sexe? Beneficis de respirar bé en la vivència sexual i també disfuncions sexuals o com respirar durant el sexe, no? Que es veu que... tenim molts errors en aquest acte, o sigui que veurem de seguida. I la visita del Nil Moliner, que no se m'oblidi, Eva. Perdona, que tinc aquí una de papers que no m'estic assabentant.
0: Bueno, perdona.
1: Nil Moliner.
0: Bueno, doncs vull un autògraf.
1: Vols pujar? Mínim. Ell ve a l'estudi a 2:15, més o menys.
0: Mínim. Puja. Sí, autògraf.
1: Puja.
0: Autògraf, foto i... no sé... I que actuï
1: a casa teva.
0: Aquí.
1: Doncs puja, si vols, i li fas algunes preguntes.
0: Vinga.
1: Fem ronda de periodistes de Ràdio 4 amb el Nil Moliner.
0: Perfecte, em sembla molt bé.
1: Vinga,
0: tot teu, Xavi, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Les 3:01, tercera hora de programa.

0: Martín Noia al control perquè tot soni fantàstic amb el Aro Seren. I comencem la tercera hora de programa de Xavi Fornia, Maria García Coll.
1: Hola, hola.
0: Amb una samarreta que m'agrada molt. Avui la Maria porta una samarreta que posa 90s baby.
1: Clar.
0: Un bebè dels 90.
1: Jo sóc un bebè dels 90.
0: Sí.
1: Fantàstic.
0: Sí, sí, sí.
1: M'agraden molt les samarretes amb missatges. Algunes així com guais, saps? No les típiques... Hi ha algunes que són una mica freaks de pel·lícules i sèries i tal. Jo així com... Com píndoles bàsiques, saps?
0: És molt guai. Vermella, vermella... Ràdio 4,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Exacte.
0: Hola, Eva Moreno, com estàs?
2: Hola, Xavi Martínez. Molt bé, molt bona tarda.
0: La nostra sexòloga, terapeuta de parella i fundadora de Tupper Sex, que una setmana més ve aquí a il·luminar-nos.
2: Ai, que bonic.
0: A enlluernar-nos.
2: Ai, que bonic. Ai, que bonic. Em veig així com si fos jo un fanal.
0: Sí, home. Ets un far.
2: Un far. Que bo, que bo, que bo.
0: Servei públic.
2: Totalment. I el fem, eh?
0: Clar.
2: El fem.
0: Algú t'escolta i diu, és servei públic. Però també.
2: També.
0: Poden ser les dues coses alhora.
2: També. Fem les dues coses alhora, clar sí. Que sí. Tenim capacitats múltiples.
0: Exacte. Sobretot vosaltres. Què t'anava a dir? Respirar? He fet spoiler una mica del que portes avui. És tan important respirar?
2: Superimportant. A veure...
0: Bàsicament per no morir, però...
2: No, a veure, el primer que fem quan naixem és respirar, perquè si no, no podem ni plorar. O sigui, que el primer pas és respirar. I l'últim que fem a l'hora de morir és exhalar, que és una forma de respiració. O sigui, ens passem tota la nostra vida, des del primer segon fins a l'últim, respiram. I ho podem fer d'una manera conscient o d'una manera inconscient. Però també com respirem afecta a com sentim, a com vivim, a com d'alguna manera entenem les emocions, no? Sentim les emocions. I, evidentment, amb la sexualitat, la respiració és fonamental. De fet, parlarem d'un tipus de respiració, que és la respiració sexual, no? Podem fer la respiració d'una manera espontània, que és això que fem cada dia, que ni ens adonem de que estem respirant. Només trobem a faltar el respirar bé quan estem encostipats i se'ns tapona el nas, sí. I que malament que ho passem.
0: Horrible. I com te'n recordes de lo fantàstic que és estar bé quan estàs malament. És un tòpic.
2: Tal
0: però,
2: qual,
0: de debò,
2: tal qual. O quan tens una al·lèrgia ara en aquestes èpoques de l'any que t'afecta directament a la respiració. I després hi ha una respiració més conscient, que és aquesta respiració en la que estem més connectats, més connectades. Quan estem nerviosos, que se'ns activa ràpidament la respiració, no? Com puc regular aquest estat de nervis? Apagant aquesta respiració, fent que aquesta respiració pues posant-me les mans en el pit, abaixant el meu sistema des de la respiració. Amb una criatura, quan una criatura s'activa, com farem que baixi aquest to d'activació? També amb la respiració. Respira, carinyo, a poc, i anirem baixant aquest estat d'alguna manera, forma d'excitació, no? Després hi ha una respiració eròtica, que és aquesta respiració que acompanya a l'excitació, al plaer, aquests sospirs, no?, que faríem... Aquesta seria una respiració més eròtica. I després hi ha una respiració molt bonica i que jo convido, a més, a que facin les parelles, que és aquesta respiració sincronitzada, no?, que les dues persones es coordinen en el ritme... I que d'aquesta manera augmentem la connexió. Com faríem aquesta respiració sincronitzada? Us convido a que la feu, parelles que ens escolteu. Doncs us abraceu en arribar a casa, i us poseu creuats d'alguna manera, que toqui cor amb cor, l'abraçada creuada, i estigueu un minut aquí, sentint-vos. I des d'aquí veureu com es sincronitza la respiració. Fins i tot fareu aquest gemec, no? Aquest... com que descarregues.
0: Això, sí, passa. A mi em passa.
1: Que bonic, això?
2: aquest punt, i des d'aquí, amb aquesta respiració d'exhalació, connecto amb l'exhalació de la meva parella, i des d'aquí comencem a fer aquesta sincronització de respiració i de ritme, no? És com dir, ja he arribat a casa, ja estem a casa, no? Estic en un lloc segur i tranquil.
3: I què passa quan no respirem bé durant el sexe?
2: Doncs quan no respirem bé durant el sexe, el nostre cos, el nostre sistema, entén que estem en un estat d'alerta, que entrem en un estat d'alerta. El cos interpreta que no pot estar tranquil, perquè tinc una respiració desacompassada. I moltes vegades el sistema entén que estic en modo rendiment. Per exemple, pot passar, i ens trobem moltes vegades treballant amb teràpia sexual, que hi ha moltes persones que, malgrat que no sembli, estan aguantant la respiració. I llavors estan... aquesta sensació de molt de plaer fan com una contenció de la respiració, com aquest punt de no estic respirant malgrat que m'està agradant, no? I llavors potser fa una contracció abdominal, una contracció de la seva mandíbula, i llavors el que fa és que, d'alguna manera, aquest corrent en el seu cos l'atura, no? O, per exemple, una respiració més superficial, una respiració que connecta d'alguna manera amb una respiració agitada i ansiosa. Jo us he portat un exemple, perquè jo us faré alguna respiració i la fareu vosaltres també, però com que no em surten totes molt bé... Exacte. Llavors, aquesta seria una respiració superficial, una respiració ansiosa, angoixant.
3: Uf, aquesta fa coseta, eh?
2: Però podria ser una respiració sexual.
3: Però aquesta és de plorar, no?
1: Sí, gairebé d'ansietat, no? Una mica.
2: És una respiració que em connecta amb l'angoixa, amb no... o sigui, estic preocupat, t'estarà agradant, ho estem fent bé, estic més connectat amb el pensament, sembla que s'hi ve de patiment, ja. Però és una respiració sexual.
3: Sí, eh?
2: És una respiració que podria ser sexual, d'acord?
3: Sí, sí, com més racional.
2: Més racional, sí.
3: Més pendent d'altres coses, no? Com molt nerviosa, sí, sí.
2: O una respiració hiperventilada. Com seria una respiració hiperventilada? Seria com...
3: Sí.
2: Aquesta respiració que també em desconnecta del que estic sentint i em connecta més amb aquesta necessitat de donar-li l'oxigen al meu cos, l'oxigen que necessita, no? Estic com en un modus molt supervivència, em desconnecta del cos. Llavors, perquè estic en una respiració més superior. Si feu aquesta respiració, ho notareu, que esteu a la part del pit, i us poseu la mà i feu aquest... que ens trobem moltes vegades amb la trobada sexual, em costa molt abaixar perquè estic molt pujat en la part superior del pit. Llavors, per què és important respirar bé per la vivència sexual? Doncs perquè connectem molt més amb el cos, amb la sensibilitat, amb el tacte, amb la temperatura. Estic com molt més conscient amb el que està passant en el meu voltant. D'alguna manera, tinc més presència. No estem parlant únicament, perquè jo sé que molta gent que ens està escoltant ara està pensant en respiració, en moment com més tàntric, com ha de ser una respiració més pausada. No, ja veurem que no. Pot ser una respiració perfectament agitada. De fet, una respiració orgàsmica és una respiració agitada. Però pot ser agitada i conscient, que jo estigui en el que estic i el meu pensament estigui també amb la meva respiració. També m'ajudarà aquesta bona respiració a tenir millor regulació emocional. D'alguna manera, si tinc pressió perquè haig d'aguantar l'erecció, o perquè vull arribar o no encara a l'orgasme, o perquè dubto de les meves habilitats sexuals, no sé si ho estic fent bé, si la coreografia sexual que estem portant és la correcta, la respiració m'ajudarà a entrar en el moment en el que estic. El meu cap no estarà en com ho estic fent, sinó estarà en el que estic sentint, que és super, super important. A més...
3: No, perdona, és que, perdona, Eva, és que m'arriben coses de l'altra banda del control.
2: Comparteix.
3: És que són molt simpàtics.
2: Ja els veig.
3: És que són
2: uns trapelles.
3: Són Lucifer, bàsicament. Lucifer. M'encanta, m'encanta. El Martín Noia i l'Aro i la tropa... no, que just has dit no sé què... en el que estic...
1: Jo també ho he pensat.
3: I clar, però, en fi...
1: Jo també ho he pensat, per
3: dins. La broma.
2: Pues mireu, per una bona trobada sexual anal...
3: Que estic...
2: La respiració també és molt important, perquè si jo em vull relaxar i vull relaxar els esfínters, haig de respirar correctament. Una respiració molt agitada farà contracció, clar. I si hi ha contracció, no hi ha relaxació. I per aquesta part concreta del cos, la necessitem. Ara s'estan partint el pit, ja els veig.
3: Quan tu vens aquí a la ràdio...
1: Hi ha 80 persones allà darrere.
3: S'omple el control, tothom... Boli, paper i boli, i a prendre nota.
2: És, sí, sí. Jo penso que és normal i que sempre...
3: No.
1: Sempre,
3: no. És el que genera, sí. De debò. I després ho posen en pràctica, són bons alumnes.
2: M'alegro. Pues jo pensava que era habitual, que sempre hi havia tanta gent al control. No.
1: És així?
3: Llavors, perdona, que t'he tallat.
2: Aquí, però ho reprenen. O sigui que la respiració ens ajuda en aquesta connexió. De fet, quan jo faig... quan jo exhalo i faig un so exhalant, com... aquest... com que estic respirant i t'ho estic fent saber en quin moment estic exhalant, d'alguna manera faig com una mena de canalització directa de la meva respiració passant pels meus pulmons que connecta amb els meus genitals. Us en recordeu que vam fer una secció que parlàvem de la vocalització copulatòria?
3: Sí, home.
2: Recupereu-la. A on l'han de recuperar?
1: RN Audio.
3: Exactament.
1: Xavifòrnia.
2: Doncs aquí recuperareu. Ara hi ha podcast de la vocalització copulatòria i parlaven de com és important, no?, emetre sons quan estem mantenint relacions sexuals.
1: Sí, sí. O que et diguin coses, no? O sigui, també...
2: Clar, això també és vocal.
1: Sí.
2: Més fuerte, més...
1: Exacte, per exemple.
3: A tu t'agrada que et parlin.
1: Jo no he dit que a mi m'agradi. Jo he posat sobre la taula un exemple. Xavi Martínez.
3: No sé, acabes de dir... O que et diguin coses, però com diuen. La gent no diu coses.
2: Clar,
1: no he dit això. He dit que també... O sigui, que et comentin com va la jugada. Jo he dit que a mi m'agradi.
3: Anem bé. Una mica més a la dreta. Anem bé.
2: Però home, sí, que pot
3: jo,
2: ser, clar que sí.
3: Parlar poquet, és a dir, coses. Coses, soroll sí.
2: Però soroll
3: però
2: sí.
3: Però parlar no massa, no...
2: Home, li estàs dient...
3: Has provat el nou desodorant del Mercadona. No.
2: La Maria s'està tapant la cara, que li han entrat...
1: Perquè parla el que ha dit, que no m'agrada com diguin coses.
3: Clar, és que el nou sushi de la Manlleia no porta soja, saps?
2: Exacte.
3: No m'ho diguis en aquell moment.
2: No, home, no.
1: Però no estem parlant d'això, estem parlant d'indicacions copulatòries, com diu l'Eva.
2: Molt bé. Indicacions copulatòries. Vocalització copulatòria a favor total. A més, també ens ajuda a entrar en un petit trance, si tu t'estàs escoltant, no? Si tu escoltes aquest gemec, aquest...
3: Va, ho dic aquí.
2: D'alguna manera, tu et vas escoltant i també vas entrant en el que estic sentint més que en el que estic pensant. I a més, per totes aquelles persones que tenen una disfunció sexual, ja sigui que hi ha algun problema perquè hi hagi una bona erecció, que no sigui un tema químic per alguna medicació que estic prenent, ja sigui perquè faig contracció amb la vagina, perquè faig un vaginisme o perquè tinc una dificultat per arribar a l'orgasme o perquè hi ha una eiaculació ràpida. La respiració ens ajuda. I mira, jo he trobat aquí un mestre molt simpàtic que us dona una pauta, homes, si voleu durar més. A veure, no és la fórmula secreta. Ajuda, No digueu que ara practicareu el que diu el mestre Norberto i si no us surt bé, direu que la culpa la tinc jo. Però sí que si feu aquesta pràctica us ajudarà, millorarà el temps i el control de la eyaculació.
4: La técnica respiratoria del pranayama. Sacar todo el aire, cortar y no absorber aire. ¿Cuánto tiempo? Nada más que 40 segundos. Nada más que 40 segundos. Menos de un minuto. Cuando sucede eso, baja la cantidad de oxígeno en sangre, sube la cantidad de gas carbónico, de óxido nítrico, porque nosotros incorporamos oxígeno y luego producimos el gas carbónico, que es lo que exhalamos al respirar, ¿no es cierto? Oxígeno, gas carbónico, anhídrido carbónico. Cuando baja la cantidad d'oxigen...
3: Eva, resumint, més o menys...
2: És fer aquesta respiració i sostenir la respiració durant 40 segons.
3: Ah, sí, em passes oxigen...
4: I l'aguantes!
3: 40 segons, eh?
2: Clar, però llavors...
3: Això en quin moment? Clar, perquè si estàs en situació... Clar, pensarà que ets imbècil.
2: Com ho hem de...
3: Clar,
1: s'està ofegant.
3: Espera, que ja vull, eh? Ah, és que... No?
2: Tal qual, això ho he tret de TikTok i és veritat que hi havia comentaris que deien, diu, ho vaig fer i la meva parella va pensar que em passava alguna cosa.
3: Home, clar,
2: normal.
3: Si et posa blau.
2: 40 segons no són res. Ho heu de practicar fora del llit.
3: Molt bé, molt bé.
2: Aquest tipus de respiració jo recomano que primer agafis la pràctica fora del llit, després, quan, de fet, quan treballem amb eyaculació precoç i ensenyem a respirar, aquesta respiració es fa en solitari, i després la incorpores al llit. Igualment, una persona que té dificultat per arribar a l'orgasme o un vaginisme, no? O aquesta pràctica que estàvem parlant abans, no? D'un joc anal. La respiració ens ajudarà a relaxar el cos.
3: Tu, que has tractat a tantíssimes persones i has solucionat tants problemes en aquest sentit, Eva, per què ejaculació precoç? Què has trobat a nivell de causes? No sé si hi ha causes d'infància, d'adolescència, de mala praxis... Què hi ha? És tan mental tot? Per què? Per què li passa això?
2: Hi ha una part mental super important i té a veure amb un mal aprenentatge del funcionament del teu cos. Què ens estem trobant? Homes que es masturben molt ràpidament. Llavors, quan si tu estàs en solitari fent aquest onanisme ràpid, ensenyes al teu cos, al teu cervell, a que vagi ràpid. Llavors, quan li demanes, li exigeixes que ha d'anar a poc a poc, que ha d'aguantar més, el teu cervell no sap i va buscar el xut de dopamina que et provoca l'orgasme i la eiaculació de manera ràpida. Llavors, com treballem? Fent una reeducació amb la pràctica per reaprendre com funciona el teu cos. I després també hem de mirar els tempos, perquè, clar, igual estàs mitja hora i dius és que jo vull durar més, o sigui que aquí també hi ha un punt.
3: No, gent, no? Imagino gent que de petita s'amagava, que era una cosa que estava mal vista i que ràpidament...
2: Clar, aquesta masturbació ràpida compulsiva. Llavors, ja sigui perquè t'amagues, ja sigui perquè tens poc temps...
3: Perquè tens pressa o perquè...
2: Pel que sigui, llavors, aprens a fer-ho d'aquesta manera. Després hi ha medicacions que també t'ho poden provocar, eh? Però sí que jo vull donar una veu d'esperança per tots aquests homes que s'ho comencen a notar, que no es quedin, que no s'aguantin, que quan abans ho comencin a treballar, abans ho recondueixen i es pot solventar.
3: Tenim la millor audiència del món, ens arriben comentaris de tot el que passa aquí en directe, @xavifornia també a Instagram, a X... que ens diu un oient, diu que guai la secció d'avui de l'Eva, diu, i a més el PNB vol anticipar accions.
1: Que dolent.
3: Random, o sigui, en fi, bueno. És que...
2: Bueno, ens va bé.
3: És una cosa...
2: Escolta'm, una mica més de sentit de l'humor.
3: Doncs sí.
2: A la política
3: sí,
2: i més de sexe.
3: Totalment.
2: També li fa falta.
3: Ereccions generals. Bé, llavors...
2: Fem una mica de treball de respiració.
1: Vinga.
2: Ho fem nosaltres aquí, que ens escoltin com ho fem i convidem a tothom que ens estigui escoltant i qui ho pugui fer, si esteu conduint, no deixeu el volant, sisplau.
3: Sisplau.
2: Però sí, que feu una miqueta per posar res, una mica de consciència. Demano que us poseu la mà en el pit i una altra mà a l'abdomen, vale? I llavors inspireu i expireu, inspireu lentament... Notareu com es va llogar la panxa i el pit i exhaleu lentament per prendre aquesta consciència. És una respiració lenta, llarga...
3: Tens música oriental, Martín?
2: Fins i tot.
3: Perquè m'està posant dembow i és com...
2: Clar, no va molt a la sintonia, però ho podríem fer amb aquesta sintonia,
1: És música del ritme, com vam parlar aquell dia, de marcar el ritme de, sexual. No?
2: Tal qual.
3: Música de Tócame las palmas, eh?
2: Ens aniria bé una musiqueta més lenta, però sobretot és aquesta respiració...
3: Ara. No, és igual.
2: És igual.
3: Avicii,
1: està bé, està bé.
2: Apreneu la respiració i no escolteu la música, ¿vale? Avui ens quedem amb la respiració. Aquesta respiració abdominal, i jo poso consciència i vaig baixant aquesta respiració cap a la pelvis. Baixo la respiració cap a la zona dels genitals i ajudo quan exhalo fent una contracció. Notarem com aquesta respiració que la he fet més profunda, més a baix, si augmento el ritme, connecto també amb una sensació més de desig. Noto com els meus genitals s'activen, eh? Pujo en la intensitat de la respiració. S'activarà.
3: S'han d'activar els genitals? Ja m'avisaran.
2: Noto que estan vius. Noto que estan vius.
3: Noto
2: que estan vius. Noto. Ho esteu fent bé? Sí?
1: Sí.
2: Esteu baixant la respiració més a la pelvis. Aquí jo podria afegir un moviment, una mica de va i ve dels malucs, i llavors ja estaríem en un modus molt més sexual.
3: Estic marejant, eh?
2: Perquè estaves hiperventilant, llavors, potser una mica.
3: Que estoy en ayunas.
2: Potser
3: té alguna a veure.
2: Vale.
3: Estàs què? Me mires com cara de hermana mayor.
2: Sí, de ju estàs, Xavi?
3: Sí.
2: Vale, ja m'explicaràs.
3: No,
1: hi ha cap explicació.
3: És el dia que ha anat així.
2: Ah, vale. Doncs no ho feu en dejú, eh? Aquesta ja és una contraindicació.
3: Un rato estava viendo yo chispillas.
2: Vale, però llavors ja veieu com inspirant i exhalant...
1: No, sí que es clar, nota.
2: Es nota.
3: La Maria ho està notant.
2: I a més s'escalfa tot el cos. Notes com el cos...
1: Quan et concentres, no?
2: Exacte. Ho estem fent aquí d'una manera molt poc professional,
3: bé, eh?
2: Però es nota. Jo, per mi, l'objectiu de la secció d'avui és que us quedeu en posar consciència amb la respiració.
3: Molt
2: que
3: important.
2: Hi ha moltíssimes coses que amb la respiració ens ajuda a reconduir. D'acord? I llavors, fem el punt per pensar.
1: PPP.
2: Vinga, el PPP.
3: Oh, el PPP, ja és un clàssic d'aquest moment
2: mínim,
3: amb la Eva Moreno.
2: Si us heu distret de tot el que hem dit, quedeu-vos amb això que us vaig a dir ara. La respiració és una part essencial de la sexualitat, malgrat que sovint passi desapercebuda.

0: grande, va, Moreno, maravilla, maravilla.
1: Número 1, número 1. És... El PPP ja està començant a ser un clàssic.
2: Som molt clars.
1: Sí.
2: El punt per pensar.
1: PPP.
2: Carlinhos Brau.
1: Que t'escriguin.
3: Que m'escriguin.
1: Si ho proven, no?
3: Exacte. Hi ha moltes dinàmiques, fins i tot fent esport, fent ioga. Qui va a córrer? Qui balla, Maria? Tu
2: Home,
3: balles.
2: Sí, sí.
3: És imprescindible saber respirar.
2: Tu també balles.
3: Jo també faig el que
2: Fantàstic.
3: Puc.
2: Fantàstic.
1: Què amb fas, tacons, de ball?
2: Amb talons. Balla amb talons. Fas
3: Ballo
2: quils.
3: Amb talons. Faig
1: és que t'he vist aquest matí a Instagram.
2: Molt difícil. I ho fas molt bé.
1: Molt a tope al gym, no?
3: Llavors... respirar és important, posar consciència en la respiració, sigui quina sigui l'activitat física que fem. I la sexualitat, el sexe, és activitat física. Llavors, la respiració és superimportant.
2: I tant.
1: @EvaMorenoSexòloga, la podeu trobar a xarxes així. I res, moltes gràcies, Eva, que és fantàstic.
3: Moltes de res, de debò. Us estimo moltíssim.
1: I nosaltres, a tu, molt.
3: Guapos.
1: Que... si us vau perdre el de la setmana passada, recupereu,
2: Fantàstic.
1: Sisplau, a RN Audio.
2: Fantasia.
1: Espectacular. Va, que està arribant Nil Moliner, no, Joel? Està pujant a l'ascensor. Doncs esperem a Nil Moliner, que ve a presentar el seu quart disc, però porta tota la vida sent artista.
4: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Nil Moliner, que torna amb Nexo, és el seu quart àlbum i ho fa parlant d'allò que sovint costa més, no, Maria? Els vincles, la pressió, la pausa i la necessitat de tornar a sentir-se connectat.
1: I és que després d'anys d'escenaris grans, cançons populars i una energia que semblava inesgotable, aquest disc arriba des d'un lloc molt més íntim i més conscient.
0: Hi ha festa aquí també, però, sí, però hi ha coses importants.
1: Exacte. També hi ha ferida, ofici i una pregunta que ens fem, i és que què passa quan l'artista que fa ballar a tothom també necessita parlar i explicar les emocions? He cantado, he llorado en
0: busca de algunas palabras. I també necessita parar, a vegades. No? És una recerca de connexió real amb

0: la gent, i aquest nexo crec que juga precisament amb aquesta idea de unir emocions, públic i cançons. Jo no sé ni en qui ni on estic, si estic a Ràdio Nacional o a Ràdio 4. En fi, i cançons. Avui el tenim aquí per parlar del disc, però sobretot del camí que l'ha portat fins aquí. És de la casa, estàs a casa teva, Nil. Bona tarda, com estàs?
1: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Molt bé, molt contents de tenir-te, com sempre.
1: Que bé, jo he de venir sempre.
0: I a més ho valorem molt, perquè sabem que portes un dia atrafegat. Una miqueta.
1: Sí, bé, bé, però content, només content, faltaria. No? Sempre la promoció és això, ja se sap.
0: No, i tu la jugues molt bé, la promo, perquè la vius des d'un lloc molt maco. Hi ha gent que és més obligació i tu la vius...
1: Sí, sí, s'ha d'aprofitar, i ha sortit amb un nou disc i que millor que fer promoció, no?
0: Home, i que aquí, tu ho saps bé, que aquí tampoc és que siguin entrevistes de promo, vull dir, ho utilitzem com a excusa, però ens agrada parlar de moltes altres coses.
1: Exacte, que això és el divertit, també.
0: I coses importants, i més a la pública, no? Bé, mira, Nil, et presento a la Eva Albiol. Eva, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. Això és la primera vegada que ho fem, eh?
0: És la primera vegada, i m'agrada molt.
2: Ho hem aconseguit.
0: Estic molt content,
2: ho hem aconseguit.
0: La Eva Albiol, que abans de començar, volies explicar-nos alguna cosa ara que tens aquí el Nil?
2: Sí, a veure...
0: Què passa?
2: El tema és que el Xavi i jo ens presentem, acomiadem,
0: sí,
2: quan acaba l'informatiu, no? M'ha dit, tenim el Nil Moliner, i dic, bueno, vull una foto, un autògraf, vull que actuï al meu casament, ho vull tot.
0: Clar, quan et cases tu?
2: El 24 d'octubre.
0: El 24 d'octubre.
2: Sí, aleshores li dic al Xavi, dic, no, és que he d'entrar perquè li he d'explicar moltes coses.
0: A veure, jo tinc un...
2: No ho sabem. Saco el libro. A banda de viure al passatge Andalusia, que està al costat del Medusa Studio, i me'l trobava al Condis...
1: Bé.
2: Sí, me l'anava trobant i deia, ai, mira, el Nil Moliner, mira que majo. He de dir que la cançó de Sale el Sol...
1: Vale.
2: Em va salvar d'una depressió.
1: Que guai.
2: I t'he de donar molt les gràcies.
1: Que bé.
2: Molt. Va ser una cançó que durant un temps va ser dura, la veritat, però la recordo amb una estima infinita. I després, la pandèmia, que també va ser un moment complicat, el primer concert que vaig anar després de pandèmia va ser el teu, al Camp Nou, pel Cruïlla.
1: Vale.
2: I ja, així ja com a colofón, perquè jo crec que no m'estan escoltant, la persona indicada, que sabies que un ram d'aquests que es donen al casament va amb el Nexo 04, perquè està triomfant amb la meva família.
1: Que guai.
2: I un ram s'ha entregat amb aquest Nexo 04 perquè ho mereix.
1: Oh, quina il·lusió.
2: A Sevilla,
1: Que guai.
2: A lo grande.
0: És preciós això que acaba de passar.
2: I ja està. I espero de veritat que a qui li toqui no m'estigui escoltant, no? Perquè, clar...
1: Quina sorpresa, que guai, que bonic.
2: Que bonic. Ja està, t'he fet la llista així ràpid, perquè li he dit al Xavi, no et molesto massa, només això.
0: Que
2: ja
0: no
2: està.
0: Molestes, si això és el que fa real la ràdio, i la música, i els artistes, i les persones que hi ha darrere les cançons,
2: però
0: és que
2: sí,
0: és preciós.
2: Sempre he sigut molt fan, tens unes cançons que crec que són molt especials, t'ho dic de veritat, perquè són cançons d'aquestes que pugen l'optimisme, que et fan feliç, que són reals, al final, o sigui... No sé com ho has fet.
0: Home, tu t'has salvat d'una depressió.
2: Sí, és que em va salvar d'una depressió, t'ho dic
1: que
2: de veritat. I que és molt fort, perquè les persones que potser ens estan escoltant i que han passat una depressió, és molt complicat explicar el que és una depressió. I no vols saber res. I aixecar-te i que també en aquesta cançó me la van enviar, escolta aquesta cançó. I ostres, i era la lletra, i venga, i una altra vegada.
0: Et va ajudar.
2: I em va ajudar moltíssim.
0: No em va salvar,
2: moltíssim,
0: però et va ajudar.
2: Moltíssim. No, al final és força de voluntat, són moltes coses, especialistes, etc. Però la música cura moltíssim i aquesta, sens dubte, la recordo com, bueno...
0: Ai,
2: una etapa molt
0: maca.
3: Perquè m'emociones, jo soc molt emocional i m'emociona sentir algú que parla d'aquesta manera... La veritat...
2: No, home, és una època fosca, però de vegades penso que si no hagués passat per això i no hagués escoltat potser cançons com aquestes, a dia d'avui pues, no seria qui sóc i no seria... Pues, no hagués arribat on he arribat. I segurament, doncs, cantants o persones que potser tracten molt el tema de la música, la cultura, que toquen molt les emocions, pues segurament també els hi passa el mateix, no? Que han de tocar aquest sentiment més profund. I bueno, ja està, que això, que soc molt fan.
1: No,
2: ja està,
1: no.
2: Si és que només és això. I jo m'he permès el luxe de pujar aquí, perquè Xavi m'ha deixat.
0: No t'ha deixat, ja perquè ja Xavi t'estima molt i confio. És que imagina't que arriba i puja i diu... doncs el teu últim disc és una merda?
2: No, l'últim disc, però amb
0: l'Eva tenim molta confiança.
2: L'últim disc és brutal.
0: Però no sabia res, no? Jo confesso que no sabia res d'això.
2: Dic, només deixa'm que li explicaré quatre coses.
0: Nil.
1: No, preciós, que vols que et digui? Jorín, gràcies també. Vull dir que al final jo un cop trec la música i la publico, aquella cançó ja no és meva i passa a ser de la gent i passa a ser la banda sonora de moltes situacions i molts moments com aquest que expliques, que és encantador i increïble saber-lo i la música salva i cura.
0: La música salva. Eva Albiol, et pots quedar, Estàs a casa. No sé si suposo que tens més feina o no sé si et deixen o...
2: Bueno, acabo de dinar, m'has pillat que acaba de dinar. Bueno, em puc quedar per aquí, una estoneta.
0: Queda't. Si anem a parlar de Nexo, tu dius que tens una cançó que és la 04, que és Tu cuerpo en braille, no? El RAM, dius.
2: Aquest serà el moment del RAM, sí.
0: Ah, vale,
2: serà el moment més especial.
0: Perquè Nexo, Nil, parla de connexions, però venim d'una època en què tothom està hiperconnectat. I molta gent alhora se sent més sola que mai. Què has descobert tu sobre la connexió de veritat en aquest temps?
1: Què he descobert? Moltes coses. Nexo ve de moltes connexions. Nexo ve d'un moment molt especial que per mi va ser el Palau Sant Jordi el 20 d'abril del 2024, on torno després d'un any i mig passant-ho molt malament i tot culminant el concert del Palau Sant Jordi, que em vaig sentir un canal, no? Vaig sentir un canal per on passava una cançó on era banda sonora, aquella cançó era banda sonora de molts moments de la gent que estava al públic, no? I veus com els amics i amigues celebren aquella cançó, com aquella persona està plorant perquè aquella cançó és molt especial o per aquella parella que s'està gravant i t'està ignorant, i això és el bonic, t'està ignorant perquè la protagonista és la cançó i no tu, no? I això em serveix per treure'm pes, perquè així, saps? Em responsabilitzo menys. I segon, et dones compte que jo sóc un nexe, no? Sóc un canal per un connector que connecta aquella cançó amb aquella emoció o aquella cançó amb aquella persona, no? I aquí va néixer Nexo, que és un món ple de connexions com el que t'explico del Palau Sant Jordi, però també molts, perquè en el procés del disc també he connectat amb molta gent que m'han ajudat a fer aquest Nexo.

0: crec que aquest disc Nexo neix després d'un temps de pausa teu, no? De mirar una mica cap endins. Et va fer por, llavors, en aquell moment, parar, quan tot semblava que anava bé, des de fora?
1: Mira, és molt simple. El 2022 faig una gira molt, molt llarga i molt intensa i decideixo parar, quan acabo, decideixo parar, i el meu equip que he de parar un any i mig, no? I quan portava només 2 mesos d'aquell any i mig, vaig saber que l'havia liat, que potser no era tant de parar tant de temps, sinó temps de qualitat, no?
0: Ja.
1: Però encara em quedava un any i mig de peron per viure i ho vaig passar molt malament, vaig perdre la perspectiva de moltes coses, del que em dedicava, del que em feia il·lusió, em costava il·lusionar-me per les coses. Justament va ser quan vaig treure Lugar Paraíso, el meu tercer àlbum, però tot i així em faltava alguna cosa, no? I me'n vaig anar a viure a Madrid, vaig decidir anar a viure a Madrid perquè em passessin coses, per viure experiències, vaig conèixer molta gent, per sort, que em va ajudar moltíssim, però...
0: Sí, perdó, estem parlant
1: 2023. I torno a reviure el, com he dit abans, no? El 20 d'abril del 24, que em pujo a un escenari i entenc moltes coses, no? Entenc que l'estabilitat meva emocional depèn d'estar amb el meu públic en contacte, d'estar amb la meva banda, amb el meu staff i amb tota la meva gent que m'envolta fent concerts, que al final és el que em fa feliç, no? I per mi el nexo és, amb el meu públic és el concert, no? Si jo estic aquí avui, segur, sempre ho he dit, no? Que jo em dedico a la música per el fet d'estar amb la meva gent en directe, no?
0: O sigui, vas arribar a un punt, potser, de no arribar a estimar la teva feina, el que tu feies, d'automatitzar les tasques, no? De dir, hem de fer cançons, hem de treballar, però ja no les gaudies massa, o què?
1: Bueno, al final jo crec que després de tants concerts sí que necessites veure una mica de perspectiva per disfrutar allò que fas, no? Però allunyar-me va fer l'efecte contrari, no? De trobar-ho tan a faltar, de perdre el nord gairebé per culpa d'això, no?
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Vale. Perdre el nord.
1: Sí, bueno, vaig passar-ho bastant malament perquè era com un buit professional de fer-me la pregunta de a què m'estic dedicant ara mateix, no? Veure de cop tenir una rutina després de tants anys, de cop perdre-la i tenir els caps de setmana lliures i tenir tant de temps, que a vegades és tan necessari, però a vegades et pot perjudicar tant si no s'enfoca d'una manera encertada.
0: Pots perdre, sí.
1: Clar, de cop és, ostres, i va ser dur, però... Aquest CD m'ha regalat un disc que estic presentant ara, que és increïble, és un regal. Well.

0: Has dit ara que te n'has adonat que tu ets el nexe entre... La teva música és el nexe entre tu i aquelles persones que t'escolten, no? I que el protagonista no ets tu, sinó és la cançó, és la música. Això és molt important, perquè vivim en un moment on tots volem ser els protagonistes, on els seguidors, on sortir tu en aquests vídeos, on els artistes i moltes de les persones que es dediquen també al món de la comunicació, que tenen tanta expectació, es creuen que els importants són ells. Tu t'has pogut desvincular d'això?
1: Bueno, al final sí, al final jo entenc que explico històries que em passen, que veig, que m'expliquen i el que m'agrada és doncs, portar-les a casa de la gent, no? I que la gent les escolti i se les faci seves.
0: I alguna vegada t'has vist una mica pendent o atrapat dins d'aquesta idea de Nil Moliner, energia positiva? Jo també puc explicar el que em passa i que potser no sempre és tan bonic.
1: Bueno, al final jo sempre que em diuen això, que ho agraeixo i em sembla bé, però jo no em dedico a fer cançons optimistes, no? Em dedico a afrontar la vida com puc, a passar els problemes com té tothom de la millor manera possible i, a més, doncs, vaig escrivint durant aquest procés de viure i ho faig servir com a teràpia, no?, també, el fet de treure-ho.
2: Volia preguntar per un tema que jo crec que l'has viscut de prop. Jo crec que venim d'anys on parlar de la salut mental s'ha normalitzat, que està molt bé, però també s'ha convertit una mica en màrqueting, un discurs de màrqueting. No sé si... Tu saps com distingir una conversa honesta d'una etiqueta bonica, a dia d'avui, en aquest sentit?
1: Bueno, jo crec que és un arma de doble fil. Sí que jo, per exemple, he tingut converses en petit comitè sobre salut mental i després preguntar si algú havia anat a teràpia i resulta que l'únic que havia anat a teràpia era jo, no? I de cop dic, ostres, està molt bé que potser la petita conversa es normalitzi, però també està molt bé que la gent també faci un pas, en el cas que ho necessitis, d'assistir a professionals, no? I llavors... Està en el dia a dia, però jo crec que encara falta molt de treball de gent que encara té molt de tabú intern, potser, de visitar i de conèixer-se potser una mica millor.
3: En aquest disc, Nexo, al final plasmes molts sentiments, no? Però ara mateix, a dia d'avui, quina seria la cançó? Quin seria el Nexo que més t'està identificant?
1: Tots. Sí que és veritat que crec que Nexo representa un moment determinat del dia, potser, o de la setmana, inclús et diria, però potser ara mateix em rendeixo més a Nuestro Jardín o a Un Tenerte Cerca, inclús a Ya No Estoy Triste, que està sonant, que també és increïble. Yo no estoy triste,
2: El Nexo 05, Ya No Estoy Triste, amb Dollars El Mooney. Maria, deies, perdona.
0: Deies que el directe és el que a tu t'agrada, no? Estar en contacte amb la gent i, a més, sembla que és com el teu hàbitat natural, una mica, no? No sé què és el que et dona un concert que no et donen aquestes xifres ni els números de reproduccions ni els premis, què és el que et dona el concert?
1: Bueno, jo fa temps que no miro reproduccions, gairebé mai ho he fet, i és algo que si em preguntes ara no en tinc ni idea.
2: Nexo no. 04, 20.579.461 reproduccions només a Spotify. Una barbaritat.
1: Però el bonic és que no sé tampoc què significa. Jo sé que, òbviament, no sóc tonto i no tanco els ulls, m'ho comuniquen això i em fa molta il·lusió, però el que m'agrada a mi és estar en contacte amb la gent al concert. Jo crec que tenim la sort de que no és normal que t'aplaudeixin després de cantar cada cançó i no és normal que la gent... Bueno, és que al final sempre dic que l'espectacle el visc jo sobre l'escenari, no? Perquè és una situació que el teu camp no està preparada per assimilar. Tinc la sort de viure-ho i de viure tanta adrenalina que és fortíssim.

0: Va, Nil, tu has acompanyat també a molts artistes, has fet cançons per d'altres, has vist molt del que amaga la indústria musical, la llum i la foscor també. Què és el pitjor que t'has trobat a dins de la indústria musical i del que has après i has dit, escolta, jo per aquí no passo més, o fins i tot que t'ha servit per créixer com a persona després?
1: Hòstia, el pitjor...
0: O de les pitjors sí, coses que digui. Hòstia, no... algun consell per algú que estigui començant ara?
1: Moltes
0: o que estigui...
1: coses. Mira, jo crec que al final hi ha moltes dinàmiques que et trobes de persones que no cal acceptar certes situacions o certes dinàmiques dintre un estudi o accions, inclús, que potser et deixes emportar al principi per estar a gust dintre d'una comunió, no?, de gent, no?, dintre de bueno, deixes passar moltes coses i al final t'has de marcar i has d'entendre que la vida que has de viure és la que vols i que no has de passar certes situacions. Em refereixo a gent que no té els mateixos còdics que tu a la manera de treballar, doncs drogues dins l'estudi i altres coses que potser al principi sí que et trobes en la situació de que ho vius, no dius gaire res per formar part d'aquell moment. No dic que et droguis ni res, però que vius aquestes situacions...
0: I calles.
1: I, sí, hi ha un moment que ja no passes per allà, agafes de l'estudi, te'n vas i ja no tornes més, no? Llavors jo crec que has d'anar trobant el teu lloc, però sí que hi ha moments que es fan complicats, però ja et dic que per sort no n'he viscut gaires.
2: De fet, a mi va haver-hi unes declaracions que em van sorprendre molt i és alcohol i drogues prohibit als meus concerts.
0: Com Coldplay.
1: Sí, bueno, al final sempre ho he dit, però que el que jo... O sigui, quan estic fent un concert necessito l'actitud de tothom que estigui en perfectes de les seves capacitats, no? I la meva mare és mestra i no beu alcohol per entrar a classe, no? Llavors, perquè jo sí he de beure alcohol quan estic més en un entorn de nit. Sí que és veritat que és molt més fàcil, doncs, després del concert tenir accés a l'alcohol, mm-hmm. I sí que és veritat que una cervesa, doncs, amb un cert control, doncs sí, no? Però abans és molt raro, no? I evidentment drogues... totalment prohibides, no? Vull dir que és algo que bueno, no va amb mi, no va amb la meva filosofia, no va amb la meva persona i no va amb el meu entorn. Llavors és algo que vull lluny, també perquè ho he tingut d'una manera molt a prop, no per mi, però ho he tingut molt a prop, malauradament, i he vist com acaba la gent que en fa servir, no? I, bueno.
0: Jo crec que és un gran missatge, sobretot per la gent més jove que ens està escoltant, vulgui ser artista o no, m'és igual.
2: Sí, al final...
0: I no tan jove, no?
2: Pots sortir de festa i passar-ho bé amb un aigua en gas, eh?
0: Sí, és veritat que a vegades és una mica trist ser conscient de que necessites una cerveseta, no?, per animar-te una miqueta, però el que ha dit el Nil jo crec que és molt important. Sí. Ja les teves cançons, ja la comunió que genera ja els teus concerts, d'alguna manera ja embriaga allò, no? Jo crec que és molt maco viure-ho així, des de la naturalitat.
1: Sí, també et dic que sóc molt de celebrar la vida i sóc molt de brindar amb cervesa i sóc molt de celebrar les coses, eh? Que ja et dic que tampoc l'alcohol per fer-ho, eh? Però no, hi ha una cosa de lo que deies, de la gent que entri a l'estudi per primer cop i hi hagi gent que porti dinàmiques que potser no els agrada, que no cal que les segueixin, que tampoc han de passar per allò.
0: Ja, però era allò d'estic començant, em vull fer un nom, vull que no s'enfadin amb mi, vull treballar amb aquesta altra persona...
1: I sobretot noms reputats que de cop tenen unes dinàmiques que dius, hòstia, i aguantes per doncs perquè en aquell moment ho fas, però no cal, no cal.
0: Com se't cauen els mites, llavors?
1: Sí, mira, t'he de dir una cosa, se me n'han caigut molt pocs,
0: Ah, sí?
1: Al contrari, la gent que admiro i he admirat tota la vida i segueixo mirant, que he tingut el plaer de conèixer, m'han donat lliçons de vida molt fortes, obrint-me les portes només de la seva confiança, i això és algo molt molt fort.

0: Ara deies que no volies parlar de xifres, però tu has crescut moltíssim sense perdre aquesta imatge propera, que això a vegades és molt complicat. No sé si a vegades també has portat aquest pes de la proximitat, d'haver d'estar tan a prop de la gent, de dir, mira, és que el Nil és com jo, no? No sé si això també a vegades cansa o si t'agrada dur-ho així.
1: No, intento viure com bonament puc, òbviament. Sí que és veritat que al final sóc com sóc i cada cop estic aprenent a dir més que no, que és algo molt important pel simple fet de quedar bé, no? Pues mira, al final és coses que vas aprenent, però sí, la meva essència és aquesta, doncs mira, pues endavant, no? Sí que és veritat que sóc així i em fan ser així també el meu entorn.
0: Aquest és Nexo número 10, Bona nit, si no m'equivoco. Mm. És preciós. Aquesta. Totes són precioses, però aquesta cançó em va marcar molt a mi, no sé quan la vaig sentir.

0: amagat.
1: Creus que tornem quan marxem? Tornarem? Creus en vides passades?
2: Crec que, ostres, que místics de cop, eh? No, m'agrada.
1: Això ets tu, que Nexo 10 m'ha portat aquí.
2: No, és increïble. Jo crec en energies i crec en coses potser que no acaben de tenir una explicació, potser, sí, però li tinc molt de respecte, també, tot aquest tema.
1: Ja veig.
3: Fas una picada d'ull als pets massa. Amb aquesta música, amb aquesta cançó? Fas una picada d'ull als pets amb aquest Bona Nit? Ells també acaben el disc sí. De Bon Dia, l'acaben amb el Bona Nit.
2: Justament aquesta història és una història real que em passa a mi d'adolescent, visquent uns campaments, i molt típic de campaments, anar-te'n a dormir abans fent una rotllana i tocant cançons al cançoner.
3: Ai, sí.
2: I l'última, sempre, en el meu cas, sempre era el Bona Nit dels pets, no? I aquesta situació, aquesta història passa amb la banda sonora del Bona Nit dels Pets i de fet la cançó comença així, no? Amb el Bona Nit mirant al cel, que és aquest Bona Nit dels Pets, i es diu Bona Nit per això.

0: El públic vol emoció, però la indústria vol rendiment. Tu on has notat més aquesta tensió?
1: Aquesta tensió entre indústria i rendiment? Per sort, no...
0: Emoció, rendiment, obligació, no números...
1: No l'he sentit mai, per sort tinc un equip meravellós, m'entenen molt, m'han demanat música algun cop que jo no en tenia i m'han respectat, com va passar el 2023, que ho vaig passar tan malament, la discogràfica m'ha dit, tenim música nova, i vaig dir que no, que necessitava temps, i em van respectar aquests 2 anys de calma, de silenci. Sí, al final...
0: Warner Music.
1: Sí, molt afortunat també del meu equip de managers, del meu equip, la meva banda, de tothom... que al final és algo molt natural tot i no hi ha gaire més.
2: Johnny, vull preguntar, perquè al final aquest disc, bueno, ha estat 2 anys, l'has trigat, ara venen els concerts, de moment l'hem escoltat a casa tranquil·lament, però el concert canvia. Quina creus que serà la cançó allò que algú es tatuarà?
0: és bona aquesta.
2: Aquesta, després d'un concert me la tatuo, perquè ja no me n'oblido.
1: Bueno, m'has posat aquí la pilota en l'aire, deixa'm xutar, perquè justament la cançó que sona ara, que es diu Vive lento, llama bien, la porto tatuada i és l'única cançó que tinc.
0: Ostres.
1: És l'única cançó que porto tatuada.
2: Això és un nexo.
0: Uau.
1: Sí, una cançó en la qual vaig aprendre molt, una cançó, és una història que fa molt de temps que volia explicar, va arribar a l'estudi, aquesta cançó va picar a la porta i va entrar en un dia molt trist, en un dia molt gris, estàvem a Madrid amb els meus productors i de cop, quan semblava que ja havíem de tancar la porta i deixar-ho per un altre dia, va arribar aquesta cançó i va aparèixer i ens va robar el cor als tres, i tant el Liam com el Jota, que són amb els compositors que vaig fer aquesta cançó, i la portem tatuada. I és molt especial per mi perquè, bueno, és un aprenentatge i també és un aprenentatge que porto com a bandera ara, que és viure lent i estimar molt bé, no?
0: Nexo 03 és aquesta, Vive lento, llama bien.

0: Jo crec que és dels millors consells que podem extreure d'aquest Nexo, eh? Perquè anem tan ràpid en tot.
1: Sí.
0: En tot, massa. Se'ns està passant la vida i l'estem carregant de frustracions, d'ansietat, d'expectatives per no viure lent i estimar les coses importants, potser, no?
1: Sí, bueno, al final és aquesta cosa de disfrutar el moment que sembla molt tòpic, no? Però
0: sí, però parant.
1: Sí, mira, algo molt curiós. Jo soc una persona molt nostàlgica i miro el passat amb molta nostàlgia i amb aquest lema, no, de vivir lento y amar bien, m'he donat compte de dir, hòstia, ni l'aprofita ara perquè d'aquí un any viuràs amb nostàlgia això que estàs vivint ara, no?
0: Ja, ja.
1: Llavors
0: ja.
1: És com, bueno, aprofita-ho, almenys mira-les enrere i ho miraràs amb nostàlgia, però no per tornar-hi, sinó per recordar-ho, per passar-t'ho bé, no?
0: Doncs... Ha estat un plaer, com sempre, Nil. És casa teva, el Soliforni de Ràdio 4. Amb quin Nexo voldries sortir per tancar avui el programa?
1: És quin, que, un dels més importants és Me Acuerdo de Ti, que és el que està sonant, perquè ja resumeix molt bé l'any que vaig viure del 2023 i com el Palau Sant Jordi em va reviure, no?
0: Doncs Nexo 01, Me Acuerdo de Ti.
1: Fet està.
0: Per cert, et veurem girar, suposo, no?
1: Sí, aquest any ens espera tot l'estiu de festivals. Que estarem a tot arreu i un cop passin els festivals anunciarem noves dates.
0: Vale. No ho diguis. Va, doncs tornes i ens ho expliques aquí?
1: Vinga, va, fet.
0: Vinga, va. Gràcies. Nil Moliner, t'estimem molt. Molt. Que guai. Amb la història d'Eva Albiol.
2: Fantàstic.
0: Avui el featuring que hem fet
2: gràcies,
0: amb Eva Albiol.
2: Gràcies, Xavi, gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Gràcies per deixar-me pujar. Un plaer. I, bueno, nosaltres ens continuem saludant cada dia.
0: A tu t'estimem molt, també.
2: Jo també us estimo molt.
0: Que marxem amb Nexo. En bucle, eh?
2: Jo sí, ja.
0: Aquest disc és impressionant.
2: Des que va sortir el divendres que vam comentar les estrenes aquí, és fantàstic. Jo, quan les descarregava per posar-les, les vaig escoltar totes, una per una, i, clar... I aquest videoclip de Nexo, com és? Com és?
0: A mi m'encanta. I sobretot les lletres. Insisteixo molt en això i ho dic massa, m'estic repetint més que l'all, però jo estic saturat de lletres simples, de sensacions puntuals i no d'emocions una miqueta més profundes en general, no? Jo crec que està molt bé tornar això de la mà del Nil, que això ho fa increïble. Bé, Maria, demà tornem a la 1 aquí.
2: A la 1 en punt de dilluns a divendres aquí al Califòrnia. Demà dimecres vindrem per tothom.
0: Gràcies, Martín. Noia, tens àlbums del Nil Moliner, eh? Tu et compres vinils i tot, no? I, sí. Doncs ara li ensenyes. I potser, no sé, et fa una signatura i t'ho dedica, Martín Noia.
2: Som fans, eh?
0: Home, diu, que majo, que educado. Diu, bueno, si puedes...
2: Som fans
0: d'aquí tots, preferit.
2: Eh?
0: Ja. Gràcies al Joel Sevilla, a la producció, i a la Roserent també. Tornem demà a la 1, ara al butlletí de les 4, i després l'entrellat amb Samantha Villar. Fins demà, família.
2: Fins demà.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les 4.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. La Policia Nacional ha demanat una valoració preliminar de les joies confiscades al despatx de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Els agents de la UDEF les van trobar dins la caixa forta durant el registre ordenat pel jutge de l'Audiència Nacional. Míriam Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. Segons l'acte policial, a l'interior hi havia braçalets, rellotges i altres objectes de valor. El jutge vol determinar si aquestes peces poden tenir relació amb la investigació oberta contra Zapatero. La seva secretària va assegurar durant l'escorcoll que les joies provenen d'una herència familiar i també de regals rebuts en viatges oficials. Són nous detalls d'una investigació per la qual Zapatero haurà de declarar finalment els dies 17 i 18 de juny. El jutge ha acceptat ajornar la compareixença després que l'expresident argumentés que no podia assistir a la primera citació perquè necessita més temps per analitzar les més de 4.000 pàgines del sumari.
1: Gràcies, Míriam. Mentrestant, a Espanya, la investigació judicial a Zapatero continua provocant nombroses reaccions. L'executiu continua aferrat a la presumpció d'innocència. No obstant, les formacions polítiques també posen damunt la taula una moció de censura o l'avançament electoral. Podem no demanar obertament una moció a l'executiu, però sí que entén que la legislatura ja està amortitzada. Així ho ha explicat a Ràdio Nacional la secretària general dels Morats, Ione Belarra.
3: Es que la legislatura está políticamente muerta porque el Partido Socialista está políticamente agotado. Pero todo el mundo sabe, también tú, que las elecciones solo hay una persona que las puede convocar en este momento, que es el presidente del gobierno. Y lo que me ha quedado claro a mí en esta legislatura es que Pedro Sánchez solo va a pensar en Pedro Sánchez. Él va a tomar esa decisión pensando en sí mismo, pensando en su partido, de acuerdo a objetivos partidistas y no pensando en España.
1: I encara de l'àmbit judicial, nova interlocutòria de la jutgessa de la Dana demana tornar a citar a declarar un altre cop al president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Tot plegat després d'haver atès la declaració de l'alcaldessa de Torrent, també del Partit Popular, que va explicar ahir en seu judicial que va alertar Mompó del desbordament del barranc del Pollo. La jutgessa també citarà a declarar dos treballadors de la televisió valenciana a punt. De l'exterior, a Bèlgica, la Fiscalia confirma que són 4 les persones que han perdut la vida arran de la col·lisió entre un tren i un minibús escolar. Una situació molt dura, segons ha declarat una portaveu de la Fiscalia de la província de Flandes Oriental.
4: De 27-jarige begeleidster en ook twee kinderen van 15 jaar en van 12 jaar.
1: I ha confirmat que entre les 4 víctimes mortals hi ha 2 infants de 12 i 15 anys, el conductor del minibús i la adult que acompanyava els estudiants. Altres 5 infants han estat traslladats a l'hospital en estat greu. El centenar de persones que viatjaven al tren han resultat il·leses. El govern belga ha explicat que el pas a nivell per on ha travessat el minibús estava tancat per raons que es desconeixen. La Fiscalia ha obert una investigació per esclarir els fets. I en esports, ja és oficial, Manolo González continuarà al capdavant de l'Espanyol. L'entrenador blanquiblau s'havia guanyat seguir un any més, fins al 2027, per haver assolit la permanència, i avui el nou director esportiu del club, Monchi, ha mantingut l'aposta pel tècnic gallec.
5: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
1: I encara de l'àmbit esportiu, el català Marc Márquez viatjarà al circuit italià de Mugello pel Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, amb l'objectiu de tornar a competir després de la lesió patida al Gran Premi de França. El pilot de l'equip oficial de Ducati haurà de passar una revisió mèdica i rebre l'apte per poder tornar a córrer aquest cap de setmana. I pel que fa al temps aquesta tarda, continua la calor, amb màximes de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 a Barcelona i 27 a Tarragona. Demà les temperatures és previst que encara pugin més i s'activaran els primers avisos a Lleida i a l'interior de Tarragona. S'esperen màximes de 36 graus a Lleida i 35 a Girona, termòmetres que divendres es poden enfilar fins als 39 graus a les comarques de Ponent. Això és tot. Més informació al portal web rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
0: Ràdio 4.
6: Tots els marroquins roben.
7: Ens treuen treballs.
8: Com a trans, et veuen com un monstre.
9: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
10: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
11: Una soledat, la gent gran.
12: Són gent que roben.
13: Paràsit. Marimacho.
14: Existir solo.
15: Terroristes.
16: Menjar plata.
17: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
18: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
19: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
0: Amb Xavi Freixas.
19: Hola, Picó!
20: Estan caient ruixats molt fort.
19: Gonzalo Bernardo, una vegada més, eh?
20: Sí, però estem a Catalunya
19: bon
20: i estem en la tardor.
19: Bon dia.
20: Bon dia per algú.
21: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
22: Puc dir una cosa?
19: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui, Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
23: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
19: Doncs moltes gràcies.
0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
19: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
0: Ràdio 4.

0: benvinguts, benvingudes a l'Entrellat. Estem en directe a Ràdio 4, són les 4 i 6 minuts de la tarda. Ha de tenir lloc una nova reunió avui de la Mesa d'Educació. Veurem si de sortida es manté la vaga del professorat o si hi ha algun canvi. La veritat és que els reptes de l'escola pública són múltiples, perquè l'escola és el primer front on es juguen els canvis culturals. La inclusió de gent de múltiples orígens està modificant les dinàmiques i genera noves necessitats. Avui mateix, un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona ha constatat una realitat, la gentrificació escolar. Coneixíem la gentrificació urbana. És el procés pel qual els veïns de tota la vida són expulsats per nous veïns que tenen més diners. Doncs bé, ara a les escoles públiques es generen unes desigualtats causades per la integració dels fills dels expats. Els expats són aquells estrangers que normalment es muden per motius laborals i tenen un bon nivell adquisitiu. En algunes escoles de Barcelona, particularment en barris apreciats pels expats, com el Poble Nou, on és Ràdio 4, el 70% de les noves matrícules en escoles públiques d'aquest barri són de fills d'expats, el 70%. L'apreci d'aquestes famílies pel català, per exemple, es pot veure ressentit, o l'esperit associatiu a les AFES, o també les exigències escolars, poden canviar.
1: És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem, que volem. És l'escola que volem.
0: Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Samantha. Doncs l'estudi que ha elaborat la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Metropol alerta dels efectes perniciosos de la gentrificació escolar i reclama polítiques públiques que connectin urbanisme i equitat educativa. A moltes escoles està canviant els perfils de les famílies, les expectatives educatives, les formes de participació i fins i tot la reputació social dels centres.
0: Podem parlar amb Xavier Bonal, és doctor en Sociologia per la UAB, és un dels autors de aquest estudi. Senyor Bonal, molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: La gentrificació de les escoles, en què consisteix?
3: Doncs, ho estàveu descrivint molt bé. És un canvi de públic en aquestes escoles, derivat en gran mesura per als processos de gentrificació urbana, que perquè els oients n'estiguin familiaritzats, seria l'arribada d'una població més benestant a barris normalment més perifèrics o més abandonats o més de on diguéssim, el preu de l'habitatge inicialment és molt assequible i després es transforma en més car, diguéssim, i permet, diguéssim, que l'arribada d'un tipus de població diferent, i això canvia la composició d'aquests centres. Llavors, els centres que alguns d'ells, per exemple, havien estat bastant gratificats o amb un nivell molt elevat de concentració de població vulnerable, de cop reben un perfil de famílies bastant diferent que altera les dinàmiques quotidianes de l'escola, com és lògic, no? Les formes de participació, el tipus d'enfocament pedagògic, també el nivell de participació d'aquestes famílies en el centre, i això no ho inventem nosaltres, el terme. Hi ha literatura internacional que ja ha identificat aquests processos a Estats Units, per exemple, i ho consideren que sí, que en ocasions es pot produir un procés de gentrificació escolar i de vegades substitució fins i tot del tipus de població escolar que hi ha aquest centre.
0: Bé, i vostès diuen que la gentrificació escolar pot tenir efectes percebuts com a positius. Quins serien aquests efectes?
3: Clar, inicialment, quan estem parlant d'escoles que canvien la seva composició, perquè en barris que tradicionalment el nivell de pobresa o el nivell de concentració de dificultats d'aprenentatge són molt elevats, el fet que entri un perfil social de famílies diferent redueix la segregació i la concentració de la vulnerabilitat en aquests centres, pot produir els efectes positius que s'anomenen de l'efecte company, no? És a dir, quan alumnes amb dificultats d'aprenentatge entren en contacte amb alumnes que tenen una situació social més afavorida i, per tant, també tenen més facilitat d'aprenentatge. Això, la literatura també ho demostra que té un efecte positiu, i per tant, evidentment, hi ha guanys que són innegables, però també hi ha riscos. Llavors, intentem alertar sobre les dues coses.
0: Perquè, clar, els riscos o les conseqüències negatives que pot comportar, quines serien?
3: Bé, bàsicament, pot haver-hi un procés d'una banda, el més clar és el que es produeix un procés de reenfocament pedagògic de l'escola, que l'escola prioritzi més un estil de socialització i un estil de famílies per davant d'unes altres, per exemple, no? Que s'oblidi una mica dels alumnes amb més dificultats d'aprenentatge i estigui més pendent d'altres. Això, evidentment, no té per què passar, però hi ha dinàmiques que aquests riscos val la pena alertar que existeixen. Pot haver-hi, a vegades, reenfocament pedagògic que és més difícil d'entendre per part de les famílies que porten més temps al centre, no? Uh-huh. Si hi havia un ensenyament, per exemple, més tradicional, basat en llibres de text, o un ensenyament molt innovador, però que després despista una mica algun tipus de famílies, no? I en el cas més extrem es pot produir el que anomenem desplaçament, no? O sigui, perquè la gent se sent expulsada, no tant materialment, la gent no és que abandoni l'escola, però sí que a vegades identifiquem el que anomenem desplaçament simbòlic, no? Per famílies que es poden sentir més arraconades, amb menys capacitat de participació en la vida escolar, i aquest procés també hi és. I després hi ha un altre risc, que a vegades el perceben més el mateix professorat, no? Que és que hi ha un estil d'aquestes famílies, un estil de socialització, que és molt intrusista, no? Que intervé molt en la vida escolar quotidiana. A vegades s'ha parlat dels pares helicòpters, no? Dels pares que estan constantment controlant l'educació dels fills. Uh-huh. I com que aquestes famílies han fet una opció d'escolaritzar-los en un entorn que potser no té la seguretat que tenen altres barris, no? Llavors, aquesta vigilància s'extrema una mica més.
0: Estem parlant de famílies d'origen espanyol, d'origen estranger. Sabem que són famílies benestant, però són catalanes? Són de fora?
3: Hi ha de tot. Estem mirant el nostre estudi, investiga diferents barris. Especialment estem treballant a zones com Ciutat Vella o Poble Sec. I, evidentment, les dinàmiques són diverses. Hi ha zones on, efectivament, hi ha població expat, hi ha molt matrimoni mixt, o parelles mixtes en les quals un dels dos és de fora, però també hi ha molta població d'origen català o espanyol que fa aquestes opcions amb molt convenciment, a vegades també motivat perquè ha anat a residir en barris que són una mica més assequibles des d'un punt de vista de l'accés a l'habitatge, etc., i que és la base d'aquesta transformació més del perfil sociodemogràfic de les famílies.
0: Clar, ens podríem preguntar, si són famílies benestants, per què matriculen els seus fills en escoles amb situacions complicades, no? Podríem esperar que els portessin a l'escola concertada o privada. Tenen un interès en l'escola pública?
3: Efectivament. Hi ha una diferència entre una tendència que també estem observant, per cert, que és que hi ha un perfil de famílies que per distingir-se es segrega per dalt cada vegada més. El repunt de l'escola privada no concertada, per exemple, a Barcelona està pujant. Però també hi ha aquest perfil de famílies que sí que fa una aposta per escola pública i que pot ser lloable, per descomptat, però que en canvi pot tenir també conseqüències no desitjades, que no volen dir que siguin voluntàries en cap cas, però davant de les quals l'administració ha d'estar alerta perquè, diguéssim, que no pel fet de que es produeixi aquesta barreja ja es queden resolts els problemes educatius.
0: Vostès reclamen polítiques adaptades a aquesta gentrificació de la ciutat que coordinin actuacions urbanístiques, habitatge i mesures específiques per la planificació escolar. En concret, en quin tipus de mesures estan pensant?
3: Bueno, estem pensant en qüestions que habitualment no estan gaire desenvolupades, no? El problema és que aquestes polítiques, tant les polítiques urbanes com les socials, com les educatives, funcionen de manera sectorial amb més o menys eficàcia, però ens falta més intersectorialitat aquí. Ens falta més atendre els canvis de l'oferta escolar, per exemple, que es produeixen en els barris, com això pot alterar les dinàmiques d'escolarització en un lloc o l'altre, no? Com, per exemple, pot passar perfectament que en el mateix barri hi hagi escoles on moltes famílies d'aquest perfil que estàvem comentant optin per aquestes escoles, però una molt semblant al costat sigui pràcticament ignorada, amb la qual cosa dins de la xarxa pública es produeixen concentracions d'escoles que són, per dir-ho així, colonitzades per aquestes famílies i altres, en canvi, més abandonades, no? I també cal, crec, fer polítiques que serveixin per fer conscient també el professorat que aquests canvis i aquestes transformacions, que en algunes ocasions són percebudes molt positivament perquè canvien el perfil social de les famílies de les escoles, poden també tenir conseqüències negatives sobre l'exclusió d'altres, no? Per tant, polítiques que, per exemple, al meu entendre, s'estan desenvolupant molt bé en aquest país en aquests moments de lluita contra la segregació, poden tenir una altra cara si no es vigila, diguéssim, de que es produeixi més segregació interna dintre dels centres.
0: Clar. Jo ara li poso l'exemple d'escoles que conec personalment, públiques, de Barcelona. A I3, aquest any, el 70% dels matriculats, I3 és els nens de 3 anys,
3: Sí.
0: El 70% dels matriculats no tenen DNI espanyol. i no són d'origen vulnerable, eh? No són població vulnerable, no. Són famílies benestants. Una escola que s'enfronta a aquest canvi en la seva població escolar, què hauria de fer? I estic pensant en el català, perquè moltes d'aquestes famílies, a més, estan a Catalunya temporalment, perquè els envia l'empresa 2-3 anys, després marxen a un altre lloc. El català, la participació a les AFAs, la cohesió... què pot fer l'escola?
3: L'escola ha d'intentar, ja sé que és un públic diferent, és una realitat diferent. Aquesta realitat que ara vostè descrivia, efectivament, es produeix en algunes escoles de la ciutat. En altres, aquest 70% també té DNI estranger, o el 80% té DNI estranger i són pobres, que també hi ha molts territoris on això s'està produint, i els reptes són majúsculs, des d'un punt de vista lingüístic. Per exemple, és evident que és així. Barcelona, per exemple, em consta que està duent a terme algunes innovacions interessants amb el que anomenen les aules d'acollida accelerades, no? És a dir, que abans de que fins i tot es produeixi l'escolarització hi hagi una immersió forta en l'aprenentatge de la llengua, perquè és instrument absolutament fonamental per a la integració, no? Per tant, són nous reptes als quals no només l'escola hi ha de respondre, sinó les polítiques educatives i l'administració hi ha de fer front.
0: La diferència entre les escoles que acullen alumnes de baix poder adquisitiu és que aquests habitualment venen per quedar-se. Però les escoles que acullen gent amb poder adquisitiu venen temporalment. I és una realitat diferent, aquesta.
3: Bueno, això encara hauríem de comptabilitzar quantes d'aquestes efectivament estan només de passada o no. Mm. És veritat que hi ha un perfil d'aquests professionals que llavors, diguéssim, el seu nivell de desenganxament de l'escola pot ser més alt i, per tant, la voluntat de participació sigui més baixa, etc. Però pel que estem observant, almenys amb les escoles que estem estudiant, no és tant un problema de manca de participació, sinó que unes famílies sí que s'impliquen i participen i un altre perfil és més alien, això, no? Mm. Per tant, cal veure cas a cas i donar la resposta adequada.
0: Clar. Obro la taula de tertúlia. Magda Oranic, com estàs? Leo Espluga, Àlex Salmon, benvinguts als tres.
4: Bona tarda.
0: Com valoreu aquesta realitat de la gentrificació escolar, Àlex?
4: Bueno, és com un camí d'anada i de tornada. O sigui, això enprofundeix en... Si portem al final amb la cosa que tenim al cap sobre el racisme, demostra que el racisme el que és un racisme econòmic. Sí. O sigui, si jo tinc un àrab, o tinc un francès, o tinc un canadenc al costat, però és de bona família, doncs en realitat ningú es molestarà. Ara, si tinc un marroquí, o tinc un guineà, o tinc un amb una o un equatorià amb una evidència de que la seva família no té tant confort, la cosa serà més preocupant. I jo, com entenc que tota la gent que vingui de fora és boníssima, i a les escoles és boníssima, i les experiències que jo tinc a l'escola pública amb xinesos i amb argentins és boníssima, trobo que ja trobarem la sortida, perquè al final l'important és, o sigui, aquí valorem la qüestió des d'un punt de vista global, però la importància de l'escola en realitat és d'un punt de vista individual. És el nen, el jove, l'adolescent, l'adult, no? Els records que té de l'escola. És veritat que a vegades hi ha nens que venen i tenen que marxar, i tu has explicat molt bé, no? Mm. Segurament el 70% d'aquests nens que estan en aquestes escoles igual dintre de 3 anys marxaran. Bueno, però això ja és interessant també per al col·lectiu, per al col·lectiu. I després per barris. Jo no sé si l'estudi que s'ha fet també està amb les extres escolars, perquè aquí hi ha un tema fonamental. Jo recordo en una escola pública, que és on vaig portar el meu fill gran, a l'Eixample, que a més hi havia un projecte d'una bimbang, per tant, es tenia que comprar o un violí, o un clarinet, o un no sé què, que les diferències hi havia, existien en les extres escolars. O sigui, com, a què apuntaves i què no podies apuntar? Aquí és on, perquè a la classe no, tothom és igual.
0: Mira, preguntem-li, perquè tenim encara en línia Xavier Bonal. Doctor Bonal, han estudiat les extres escolars?
3: No en aquest estudi. En altres treballs sí que, evidentment... les diferències que el company estava apuntant són molt clares. tant pel que fa al nivell de participació com també a la qualitat d'aquestes extraescolars. El que sí que hem pogut observar és que, evidentment, hi ha una cosa que és l'oferta que els produeixen els mateixos centres. Per exemple, és molt clar amb l'aprenentatge d'idiomes o amb les activitats musicals. Hi ha altres, en canvi, que estan en el mercat, per dir-ho així, i que qui pot accedir accedeix a un nicho de mercat diferent, amb un nivell de qualitat molt diferenciat, i això, efectivament, és un risc de segregació i de desigualtat.
0: I aquestes famílies que encara que no ho vulguin, estan gentrificant l'escola, elles quines expectatives tenen amb l'escola pública?
3: Bueno, hi ha un tema molt interessant. Nosaltres estem fent el treball fonamentalment a nivell d'escola primària, perquè creiem que és en la porta d'entrada on s'està fent més visible aquesta gentrificació urbana i escolar simultàniament. Però és veritat que quan les entrevistes aquestes famílies, moltes vegades els hi entren més dubtes en la transició a la secundària, per exemple. És a dir, que quan comencen a pensar més en el futur, aquesta aposta decidida per la diversitat i per una escola molt rica amb les diferències, els hi entra una mica més de por, perquè evidentment a partir de la secundària ja ens podem estar jugant les garrofes acadèmiques, per dir-ho així, de si entrarem a la carrera que volem, etc. No? Llavors, és molt interessant veure aquests elements que anomenem de gestió del risc. No? És una entrada i una aposta per aquest tipus d'escolarització, però sempre intentant controlar els riscos. Els riscos en la vida quotidiana de la criatura i els riscos de futur a l'hora de la transició a l'escola secundària.
0: Leo, què n'opines?
5: Crec que és un tema bastant interessant, sobretot perquè al final considero que és una expressió més d'algú molt més estructural, no? Crec que, per començar, estic convidant d'acord que el racisme és purament econòmic, o sigui, és una evidència, no? I, a part d'això, crec que jo comentava un programa fa un dia del concepte aquest d'estac, que estem en un món tan globalitzat i on hi ha una mena de simultaneïtat econòmica i digital que fa que hi hagin agents internacionals, extranacionals, com són corporacions, els nòmades digitals, una sèrie de mobilitat i flexibilitat capitalista inèdita a la història de la humanitat, que permet uns moviments demogràfics mai vistos, regits per lògiques extranacionals. És a dir, la jurisdicció que fa que una persona es mogui d'un lloc a un altre per treballar o no es regeix tant per el que és control de l'Estat, sinó per a gent, per a empreses de fora, no? Llavors, en aquest sentit, això té un impacte sobre les nostres vides molt curiós, no? I jo crec que és interessant perquè hi ha una mena de joc de forces entre el que podria anomenar les institucions tradicionals típiques, no?, que poden fer moltes mesures, i alhora agents internacionals que estan fora de les nostres fronteres. Llavors crec que aquí hi ha un xoc molt, molt interessant.
6: No, jo crec que el tema és molt interessant, com diu el doctor, com presentava i com dius tu, no? I planteja diferents problemes. A mi m'ha sorprès una mica el que planteja.

0: són bons, com deia aquí l'Àlex, que ho ha repetit, tots bons, bons, bons, però sí que tinc, a vegades, aquestes escoles ja quan estan a batxillerat o a l'ESO, tot això, allò d'ara ja em perdo, la veritat és que algunes famílies, en fi, ja podem imaginar de bon, la nena, quan li ve la regla, ja no pot seguir estudiant, ja no segueix, ja no la deixen estudiar més. Jo he tingut ocasions del director de l'escola cridar els pares i dir, escolti, que ve el pare només, eh? També podeu anar imaginant. I, escolti, que la seva filla té vocació, que li agrada molt la nena plorant, i no deixar-la estudiar perquè és dona. Llavors, clar, ja, fins
1: però
0: aquí
1: no,
0: arribo
1: jo. Però no és aquest
0: jo.
1: El perfil que gentrifica, no?
0: No, doctor no. Bonal? Aquests jo crec que no. Hi ha gent d'alt molt nivell econòmic.
2: I això però... es pot denunciar, a més.
0: Sí, jo els hi vaig dir, denuncia. Però qui denuncia? Qui denuncia?
1: Digui, doctor Bonal, digui.
3: No, no, deia que efectivament els, hem de ser cautes a l'hora de parlar de quin és el perfil social d'aquestes yeah. famílies gentrificadores, eh? O sigui, hi ha un nivell d'expat benestant que exacte. Té clarament l'opció molt clara de la privada i que no farà mai una aposta d'aquest tipus. Estem parlant d'unes fraccions de classe mitjana, mitjana alta, amb elevat capital cultural, algunes molt convençudes de l'aposta per l'escola pública, i d'una visió progressista de l'educació i amb una visió molt inclusiva, eh? I de defensa de la diversitat, i aquest és un element molt, molt significatiu. El que sí és, coincideixo amb les anàlisis que esteu fent molt clarament, amb que estem davant d'una situació en el perfil sociodemogràfic del nostre alumnat, bueno, de la societat en general i de retruc de les nostres escoles, està canviant de manera molt accelerada. Per exemple, el treball que nosaltres estem fent a Ciutat Vella ens està permetent veure com la composició social tant d'escoles públiques com concertades d'aquests entorns s'està assemblant cada vegada més. Uh-huh. I la població és un percentatge molt elevat, població pobra. I, per tant, la fugida de la classe mitjana d'aquest tipus d'entorns ja no es produeix a escoles privades concertades del barri, sinó que cada vegada han d'anar més amunt, per dir-ho així. Eh? Uh-huh. Has d'anar eixample amunt per començar a trobar on aquestes famílies que abans sempre podien tenir una escola religiosa o no en el mateix territori que els permetia diferenciar-se, ara estan veient que el nivell de composició social d'aquestes escoles és cada vegada més semblant. També, entre altres coses, perquè hi ha hagut polítiques per equilibrar la desigualtat. No? Per tant, aquestes qüestions són que ens han de fer pensar que a vegades estem pensant, i crec, per exemple, ara en aquests moments que estem veient tot aquest malestar docent, hi ha a vegades unes percepcions de les coses de com eren abans que no som conscients de que ens han canviat d'una manera molt radical i que ja estan aquí per quedar-se, a més, sí. Que no canviaran ara, no hem d'esperar la nova normalitat o una normalitat anterior que torni a venir, perquè és que simplement el perfil social s'extrema i, com passen les ciutats globals, tindrem cada vegada grups d'elites econòmiques que buscaran, evidentment, l'escolarització en un lloc i un volum significatiu de població més pobra en gran mesura per fer servei en aquestes elites.
1: Clar, clar. Per tant, mentre duri la gentrificació urbana, durarà la gentrificació escolar.
4: És que no s'aturarà mai. O sigui, el procés de capitalisme consisteix en fer el centre-perifèria i la perifèria-centre. O sigui, és un procés que no s'atura mai. O sigui, no.
1: Com bé, doctor, amb una política d'habitatge social representa que ja ho faré aquí.
0: El doctor Bonal, que ho ha explicat molt bé, jo crec que cada vegada... Això ja no tornarem a estar com abans, perquè abans, si hi havia un nen estranger a la classe, se'n parlava, mira, ha vingut un que ve de Suècia, i ara...
1: Ara es parla si és català.
0: És que sí.
1: Ara és notícia que sigui català.
0: Exacte, exacte. No, no, hi ha gent que sí, perquè llavors jo dic, i el català què en aquestes escoles? Però, clar, és evident que hi ha tot aquest problema, però l'obligació d'una democràcia...
3: Sí, si em permeteu amb això, Magda, també, sí. Si em permeteu amb això,
0: sí.
3: Em sembla, de tota manera, que el que no hauríem de confondre és demanar, per exemple, que ara la defensa del català la situem només a l'escola, no? Perquè
0: no, clar.
3: De Gran Via, jo crec que ara vas de Gran Via cap avall, sempre ho diem amb companys així en broma, i el català ja no el sents. No? Sents castellà perquè hi ha molta població llatinoamericana i sents molt anglès, eh? I urdu, evidentment, eh? Però diguéssim que estem davant d'un canvi social d'una magnitud que es projecta a l'escola, però llavors, evidentment, l'escola és una eina fonamental, però hem de pensar en
0: com... Però és important la llengua, eh? L'escola de com de petits, perquè la llengua s'aprèn millor de petits que després. Sí, sí, no, tens raó, estic d'acord, però...
3: Hem de fer-ho des de diferents instàncies.
0: Sí.
1: Bé, doctor sí. Xavier Bonal, doctor en Sociologia per la UAB, gràcies per ser a l'entrellat.
3: A vosaltres, moltes
1: adéu,
3: gràcies.
1: Adéu, bona tarda.
3: Bona tarda, bona tarda.
1: Déu-n'hi-do, aquesta és la realitat, que tenim a les nostres escoles.

0: Sí, encara que jo crec la gent que... La bona gent que ve de fora. Mm. Jo crec que tot, normalment sí. La gent és bona.
1: Tothom és bona gent, ningú té mala intenció.
0: Sí, normalment sí. Hi ha una petita part que no. Sí, però són molt pocs.
1: No parlem d'això.
0: Però és veritat que normalment els titulars s'emporten aquests quants. O sigui, això és veritat. No, però això ja és...
2: Existeix, però no, no ens referíem ara a això. No?
0: L'educació que té la gent francesa, italiana, galesa, irlandesa, que ve a treballar, quan ve a treballar, que ve normalment, com tu dius, 3-4 anys, s'informa del país i s'informa de la ciutat. I saben que quan arriben a la ciutat, doncs hi ha un altre idioma, la ciutat és bilingüe, el país és bilingüe, ta, ta, ta, ta, ta. Però normalment hi ha una idea a tota aquesta gent, que és que el més important, que és una cosa que aquí també, però hi ha una part de la classe social més alta que no ho veu així, que és que l'escola té que estar a prop. Aquesta és una idea mare. L'escola a prop. I que el nen no tingui que agafar un autocar, un autobús, com és molt habitual aquí a Barcelona, no? Clar, si l'escola té que estar a prop i jo puc introduir el meu fill o filla a l'escola pública, optaré per entrar a l'escola pública. I això fa una normalitat a l'escola pública, evidentment. Després, si no trobo l'escola pública, la concertada. Perquè escola privada, a Catalunya hi ha molts pocs centres. Igual són 25. I hi ha una part, que és l'escola francesa, l'escola anglesa, l'escola alemana, que no són...
2: L'americana.
0: Que són subvencionats per als estats. O sigui, tampoc és privada, sinó que és pública.
2: No, la francesa, el govern francès.
0: El govern francès, per tant. O sigui, escoles, i escoles privades, igual hi ha algunes, de les de l'Opus, per exemple, hi ha alguna a Barcelona, igual tres escoles o quatre escoles. Privada no existeix.
3: Batxillerats molts. Són moltes concertades.
0: És una altra història. És una altra història.
1: Sí, però parlem de totes aquelles escoles...
0: Estic parlant de primària, sobretot, i d'ESO, però sobretot de primària. No? Uh-huh. És públic o concertat, i el concertat és escoles normalment religioses.
1: Sí, però que modifiquen les dinàmiques.
3: Una cosa que em preocupava, o que crec que era interessant, no? És com... Bueno, a mi tot el que em preocupa més de tot això són aquests processos de gratificació que hi ha, no? Que són molt perillosos, crec, perquè són molt perjudicials per la pròpia gent que els pateix, pels propis infants que ja queden marcats com de per vida gairebé. Però ara sí que creia era interessant mencionar, no, com ho deia molt bé, no, aquesta gent que jo veig, classe mitja alta, molt capital cultural, el perfil creatiu, no? És el perfil de la gent de la indústria creativa, que tots en coneixen, bueno, no sé, jo estic molt familiaritzat, és una mica el meu entorn, no? Que hi ha gent que té uns sous bastant elevats, que dediquen en feines de caràcter creatiu capitalista, més o menys marketing, por ahí, i que són gent amb molt capital cultural, que són gent que són bastant progres, però sí que és cert que m'agrada aquesta idea de faig l'escola aquí com gairebé com vacances de diversitat, però quan agafes per la sèrie me'n vaig ja on toca, no? Me'n vaig als estudis seriosos, i aquesta idea de diversitat ja no importa tant, ara el que em porta és guanyar la competició de les notes. Bueno, crec que era interessant.
0: Però què faríem nosaltres?
3: Si és que jo no els culpo amb ells.
0: A Los Angeles o a San Francisco, però... intentar, a més ja hi ha moltes escoles públiques, les universitats, les potents, també són públiques. Intentaríem portar el nostre fill a la millor escola.
2: Però això és una qüestió estructural. La més bona era la pública, que tots estudiaven allà.
0: L'École Française, tot és públic.
2: Tots havien anat a la pública. Ara es veu que s'ha degradat una mica, perquè això deu ser una cosa habitual, eh? I hi ha gent que el porta a la pública perquè diu que no té diners. Diu, ja sé que no és bona, però no té ni en podien fer altra cosa. O sigui, que a veure, no tothom la porta a la pública per ideologia, sí, no? Hi ha gent que s'hi troba, l'escola pública al costat, no té un duro, doncs aquesta, què ha de fer? Sí, el que hem de fer és que aquesta escola pública sigui bona per aquesta gent. Aquest és el final.
3: O potser com... Clar, jo el que tu dius és... Jo sí, d'acord, jo tinc fills, també els duria el que considero que és millor pel seu propi futur. O sigui, és una decisió, no? Tothom posarà tots els mitjans que tingui l'abast per als seus fills, és lògic, no? Siguin 2 mitjans o 500-400 mitjans, tot el que tinguis ho poses. El problema és que vivim en una societat on se't premia, o sigui, on és possible que una persona posi 2 i una altra posi 400. O sigui, aquest és el problema de fondo. Perquè, clar, si tots els pares no tenen les mateixes oportunitats per donar als seus fills, com quan tenen les mateixes intencions, aquí hi ha una desigualtat molt profunda que, a part, es reprodueix de generació en generació, que això ho veiem, no? Que al final el capital, tant cultural com econòmic, tendeix a reproduir-se a nivell d'herència. O sigui, a l'ascensor social...
2: Però això és normal.
3: És algo que no és desitjable com a societat.
2: I també depèn del que vulguem que ensenyi el català, que has dit és una de les coses. Clar, jo estic més lliure de poder escollir amb el sentit de que quan vaig tenir que escollir l'escola dels meus fills, la pública no podia ser, perquè era escola franquista. Després, sí, els nens i tots ja hi han anat, que era l'escola franquista. Encara me'n recordo que quan va començar la transició i aquell grup d'escoles que ensenyaven català, que hi havia un grup, no sé tu que ho saps, això devies, Àlex, a veure, van fer una, com una agrupació i va ser pública, aquelles escoles.
3: De l'arrel.
2: Exacte, vam començar a ser pública.
0: No, hi ha vàries que
2: exacte, que vàries, vàries, vàries. Sí. Jo parlo de l'Isabel de Villena, concretament, que és on havien anat, on van anar els meus fills, que aquesta no sé si ho va ser, perquè en tot cas com era el final, i jo vaig dir, ara els canviaré a la pública. I els nanos, amb més seny que jo, van dir, ara ja no. Clar, perquè tenien
0: això,
2: els amics.
0: Això també va passar a Madrid, eh? O sigui, això no és una qüestió solament de per al català, o sigui, a Madrid
2: no,
0: hi havia
2: clar.
0: Moltes direccions d'escoles que volien continuar la idea de la república, de la institució libre d'ensenyança. Uh-huh. I hi havia diferents escoles, l'escola Estilo, ara no recordo més, però bueno, l'escola Estudio, perdó, l'altra és l'Estilo, d'una escriptora que es deia Josefina Aldecoa, que ja va
2: sí,
0: morir,
2: ja va, sí.
0: La dona d'Ignacio Aldecoa, que lideraven projectes d'aquesta mateixa tipologia a Catalunya i tenien connexió amb escoles de Catalunya que estava molt lluny de l'educació franquista.
2: Però llavors,
0: franquista.
2: Clar, jo no vaig voler, els nens van dir que no, i me'n vaig alegrar perquè segueixen tenint els amics de l'escola de petits, que això vol dir que era una bona educació, perquè tenir els mateixos amics, passar alguna cosa, algú, jo això m'agrada, perquè crec que l'amistat és de les coses més importants que poden aprendre. Però aquesta escola va fer dues coses. Primer, el català des d'abril del 39, que hi havia la Maria Aurelia Campany, allà també ensenyant, i bé, jo, és de les coses que també em van anar bé. Però després, la mixta feien, que estava prohibit, com sabeu, a determinades edats. I llavors tenien unes habitacions grans, com aquí, Porta Corredera. Quan venia l'inspector tiraven la porta corredera, però va acabar anant la Guàrdia Civil i multes i més multes, tot perquè nens i nenes estaven aprenent, devien tenir 10-12 anys llavors, perquè de petits estava tolerat això sí que ho recordo. Ai. Que sí, d'haver els primers curs
0: jo
2: em pensava de molt, clar, perquè tu no has viscut això, però com ho saps tot, Àlex?
0: Sí, jovenet, però...
2: Escolta, que tu ho saps tot, Leo, sí, estudies.
1: No, escolteu, que voldria parlar també de
2: però això ha passat a moltes escoles que tenien jo amb un any també posaven i penses, però quin món tan ridícul, quin règim tan ridícul estem patint, clar. No? Perquè o podien o no podien, no et deixaven veure els nois. Mm. I llavors, quan anaves a la universitat, te'ls trobaves tots damunt,
1: imagina't,
2: no? Clar.
1: Amb unes ganes, no?
2: No, jo ni tant...
0: Per part dels dos, clar, eh?
2: Però escolta, el normal és que nois i noies es tractin i es vegin, sí, això sí, és clar. Molt més normal.
0: Però això tenia el seu... Jo sóc claretià, jo vaig estudiar al Claret i al costat teníem les teresianes, i tot era allò, anar a buscar les teresianes, pues o sigui, al carrer
2: no,
0: sempre...
2: Bueno, això sí.
1: Va, parlem de més coses. Parlem de més coses. L'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona ha calculat que els preus a la ciutat s'haurien enfilat entre 160 i 270 euros més cada mes si no s'hagués implantat el topall.
4: Sense la regulació, els arrendaments haurien continuat creixent fins als 1.318 euros al mes, seguint la tendència de la darrera dècada, o podrien haver pujat encara més fins als 1.492 euros si s'hagués mantingut el ritme accentuat de creixement del mercat dels darrers dos anys.
1: Esteu a favor del topall, Magda?
0: No.
2: Bé, jo, no, és que clar, el que sí és que molts que hi ha menys lloguer.
0: Ah, correcte, ja està.
2: Mira, no, jo la veritat, ja poden dir el que vulguin, no, hi ha menys lloguer perquè llavors els han venut, perquè hi ha propietaris que han dit i tant d'allò. Sí. I aquest és el problema. Que
0: no els posen en lloguer.
2: Eh?
0: O no els posen en lloguer.
2: No els posen en lloguer.
3: És
2: bueno,
3: així.
2: Deu...
3: Mira, però si no van als
0: Teo,
3: pisos...
0: Sento,
3: si no van als pisos, mira, hi ha una solució bastant fàcil, es diu expropiar-los i ja està. O sigui, sincerament...
0: Igual
3: o sigui,
0: sí, des del teu... Des de,
2: no,
0: teva
2: però
0: visió,
2: la Constitució aquí
0: des de
2: no
0: la
2: permet.
0: Teva cadira igual expropiaries tot i viva la vida.
3: No, però uns quants sí. O sigui,
1: però hi ha menys pisos, però els pisos que hi ha són més barats.
3: Doncs pues millor.
2: Sí, però o sigui... el que hem d'intentar, jo crec, com a societat, és que tothom tingui un habitatge.
3: Va, i pues precisament, o sigui, si clar, tenim molts pisos que, i tots són cars, de què serveix? O sigui, si jo, ostres, entro idealista, que bé, hi ha 4.000 pisos, em puc pagar dos, ostres, i els dos és un pis que sembla, bàsicament, una escena de Sau, directament. Vull dir, una escena de Sau, o sigui, és bajo artístico i és un lloc sense ventilació, amb un
4: bajo
3: llit...
4: Bajo artístico.
3: Sí, clar. L'oz per a artistes de no sé què, és un pis que sembla una mazmorra sexual, directament.
2: Però aquí hi ha la surta.
0: Hi ha algunes que són això, no? L'oz artístico,
3: sí,
0: no?
3: Sí, i és un tugurio, saps? O sigui, jo crec que, evidentment, la solució dels topalls és un problema... O sigui, és un parche defectuós. És un parche defectuós, sí, perquè, sí. A més, aquest, jo pensava, no? Aquests números que et treuen tan orgullosos, constaten també els pisos que s'han fet habitacions, que es lloguen per habitacions o no? Perquè, clar, si després es va llogant per habitacions a preu de pis, ja em diràs tu a què serveix.
2: Sí, a preu de pis, molt ben definit.
3: El que està clar és que és un problema molt més estructural i molt més profund. No?
1: Mira, d'això que assenyales, Leo, Barcelona diu que està treballant a millorar la crisi de l'habitatge. Es troben amb trames com les de les pensions clandestines, que consisteix a agafar un pis de lloguer, dividir-lo en habitacions i rellogar les habitacions.
3: Sí, okay. Van arribar 227, no?
1: Aquest és el cas de dos germans coneguts com els suecs peruans. Controlen almenys 66 pisos, sobretot a Ciutat Vella i l'Eixample, i es té constància que en els darrers anys haurien controlat fins a 220 pisos.
2: Sí, sí. La solució és construir més, que les institucions públiques...
3: No només construir més, sinó buscar, crear... Perquè una cosa que es parla amb això a les escoles, que és molt important entendre la composició social dels barris. I si fem barris estratificats per classe, on no hi ha diversitat dintre del propi barri, generem una societat molt dividida i molt menys interessant, i on no hi ha un intercanvi cultural ric. Llavors, una de les coses que crec que és molt important és fer un urbanisme molt intencional, on sí que s'intervingui en el mercat de manera molt clara i molt directa, per intentar... Perquè si tu deixes el mercat fer per si sol, el mercat funciona en forma de K.
2: Però està clar.
3: I llavors s'ha d'intentar que les dues parts de la casa juntin el màxim possible, perquè ningú vol una Ciutat Vella plena de gent pobre i un Sant Gervasi ple de gent rica. O sigui, no hi ha cap mena d'interès en això. No.
1: Mira, una altra dada del que preguntaves, Leo, l'Incasol indica que el lloguer de temporada ha notat un descens brusc, intens, del 53% menys que l'any passat.
3: Sí, és que s'han cagat a sobre. Perdó.
1: Qui s'ha...
3: Els que tenien els...
2: Perquè els persegueixen, perquè hi ha multes, no? Vull dir, això, clar, segueixen.
0: És que és segons, eh? O sigui, hi ha empresaris que tenen pisos sencers, que estan dintre de l'associació que ara està la Maria Muro, a Partur, crec que es diu, no? Que tots aquests apartaments estan legalitzats. Sí. És veritat que paguen pocs impostos. Aquest és la qüestió, i això ho explica molt bé el regidor Jordi Valls, que pagui més impostos. Sí. No? Si tu tens tot un edifici...
2: Ja conec, ja el Jordi Valls.
0: En realitat el que és una per hotel, o sigui, que paguin, no? Que paguin per aquest... Encara que tu el puguis tenir llogat per 11 mesos, que no els interessa. 11 mesos, eh? Que no els interessa. Però encara, si tu tens tot un edifici que has dedicat a això, bueno, pues que paguin molts impostos. Ara ja... Però estan legalitzats.
3: Jo voldria dir una cosa, que és que... O sigui, això totalment, els impostos estic molt d'acord, però amb aquest moviment que hem vist, no?, de canvi de propietaris, de gent que estan venent... O sigui, al final, això vol dir que hi havia una persona que havia fet una inversió amb uns pronòstics determinats, i llavors, quan tu fas una inversió i calcules que no podràs treure la rentabilitat que volies, liquides la inversió.
2: Sí, sí, pum. És el que passa.
3: I llavors és el que han liquidat la inversió. Exacte. El qual crec que és positiu perquè genera un canvi de compradors i venedors. No?
0: Però això, qui té pisos a diferents edificis de...
3: Clar, això que estàvem dient que s'han, ja no es lloga, sinó que s'estan venent, això vol dir que aquesta gent que havia fet uns números i ha vist que la inversió no era rentable, ja ha liquidat. Però jo crec que això és positiu perquè el següent comprador que hi haurà, això s'ha vist el mercat regulant-se, no? O sigui, al final, el mercat, la llei de l'oferta de demanda es basa en que, segons uns principis determinats, es regula el preu. Llavors això vol dir que si la inversió no és rentable, ha de venir una persona que estigui disposat a tindre una rentabilitat menys agressiva. No sé.
1: El que passa que la demanda és tan alta a Barcelona.
3: És que la demanda és molt alta, però si tu fas la inversió del pis...
1: Encara queda molt per recórrer.
3: Sí, però si tu fas la inversió del pis poc atractiva, o sigui, els pisos, si tu fas la renda del pis que sigui més baixa, això farà que la gent que tingui liquiditat vagi a altres actius que siguin segurs i amb més rentabilitat, no? Per exemple, o sigui, si el teu pis no et pot donar més que el rendiment que un bono d'un estat, ja no compres un pis.
2: Però tot llavors, ho repetir, sentit... les institucions públiques han de posar al mercat pisos. Si no, anirem parlant, ideològicament ens posarem d'acord, direm tot això, però si no hi ha habitatges...
0: Però això va per èpoques, eh? O sigui, tot, va per èpoques. Tots
2: Però ara vols dir que això no quedarà així?
0: No, ha quedat ja superat.
2: Per això. Ja m'agradaria que no hi hagués aquesta necessitat.
0: Però les vaques gordes i vaques flaques, això ho sabem, no? Que tornarà a venir algun moment.
1: Va haver però és que ara representa que estem amb vaques gordes, eh? El PIB va
0: però
1: creixent,
0: no, gordes no, gordíssimes. No. La qüestió és si la gordura realment té massa dintre o és fum, no? És aire. I esclata tot aquest... perquè és
1: el
0: que va passar
1: el 2008. El ministre d'Economia diu que augmenta el PIB per càpita.
0: Sí, però,
1: no només
0: sí,
1: el PIB,
0: sí, però això també va passar el 2006.
3: Sí, però,
0: el 2006.
3: No és només això, sinó... Però sí que, és interessant mencionar que als Estats Units, per exemple, el mercat immobiliari porta els últims 3 anys estancat i cap a baix. Vull dir que ja estem en un procés de reestructuració també, però això vol dir que d'aquí 2 o 3 anys tornarà a haver-hi capital cap allà i tot torna a pujar, eh?
4: Acabo de fer l'exercici que deia abans el Leo, entre a la plataforma que ell abans mencionava, i només us diré que menys mal que no busco pis, perquè estem parlant... He posat un topall de preu com a màxim, que seria el que més o menys em podria permetre, uns 800 euros al mes, d'acord? M'han sortit a tot Barcelona, clar, tenint en compte els sous, sí, sí. 800 euros.
3: Que és més del 40% del sou mínim.
4: Efectivament, quan recomanen que hauria de ser 40. Prop del 20. Llavors...
0: El 20. El 20 no ha sigut ni els meus avis.
1: No ha de superar el 40, no ha de superar el 40.
4: Llavors...
0: No ha de superar el 40, això sí.
4: De 20 metres quadrats, sí. De topall de preu de 800 euros, 18 pisos... a tot Barcelona.
1: A 20 metres quadrats.
0: Que veig que és un groc...
4: El topall de 800 euros al mes m'han sortit 18 pisos a tot Barcelona.
2: Clar, és que això és...
0: Però normal, això ho tens
4: I estem parlant d'entre 20 metres quadrats...
3: I a quins barris?
4: A 50 metres quadrats.
3: Nou barris...
1: Però és que, un moment, amb 20 metres quadrats...
4: Poble sec...
1: No és un pis, no té una cèdula d'habitabilitat.
0: No, no, no.
1: Això no es pot oferir com un pis.
3: Ja, ja, vull dir...
1: És així, o sigui, el mínim em sembla que són 35 metres quadrats.
0: Però cuidado amb aquestes plataformes que ja pugen d'entrada, ja tens que baixar entre un 20 i un 30% del que estan demanant.
4: Però busques el pis, llavors.
1: Que et faran una rebaixa, vols dir?
0: No, no, que és que són proporcions.
1: Què vols dir?
0: Que tot està fet per l'algoritme i són proporcions. O sigui, hi ha molts... Intenta llogar algun dels cas pisos, que segurament ningú et trucarà, ni cap correu...
3: N'hi ha que són estafes.
0: No, no són estafes, és moviment. És no sé explicar-te, però intenteu
1: no
0: fer.
3: És
0: una prova.
3: Falsejament dels preus.
0: Fes una prova. Intenta contactar amb algunes de les finques i algun dels correus, a veure si et respon.
2: La Natàlia té que és una eficiència que dintre un moment ens dirà, ja he trobat un...
1: Quina és la intenció allà darrere d'aquests pisos fake, que són ofertes que no són reals.
3: És molt fàcil, justifica el teu preu. O sigui, si jo tinc no sé quants pisos aquest preu, el meu preu té més sentit dintre del mercat i llavors faig una mitjana i puc dir que les mitjanes tal i qual.
0: El món
1: és una manipulació.
3: Sí, exacte, és manipulació al mercat, evidentment. I és absolutament il·legal.
0: No, bueno, il·legal, sí, és il·legal. No és il·legal, és un engany. No és ni un engany, perquè no enganyes a ningú.
3: No, bueno, però tu estàs posant una cosa que no existeix.
1: Natàlia.
4: He entrat el primer que em sortia.
2: Veus?
4: 38 metres quadrats, 800 euros al mes, al Raval. I en el comentari, clar, descripció de pis poca, perquè en 38 metres quadrats poca cosa hi ha a explicar. Però et demanen, por favor, solo persona activa laboralmente, es un piso, i això en majúscula, per a una sola persona.
1: Clar, perquè com que no hi ha pisos, i després segurament hi entren persones. Famílies. Ho demanen per famílies.
0: Bueno, sí, però és possible.
1: 38 metres quadrats, òbviament.
0: Que un propietari vulgui llogar a una persona que sap que li pagarà, jo diria que això és normal, eh?
2: Demanen...
3: El que no és normal és llogar un pis de 30 metres quadrats a 800 euros.
0: No, això jo diria que és
3: normal. Això sí que no és normal.
2: Si riem, però és un drama. Mare jo crec que és el problema més important que tenim.
0: Va, ho intento.
3: Això, a l'edat mitjaval, a l'època mitjaval, aquesta persona que està llogant això, seria apedregada públicament.
1: Per usura. Sí,
3: de veritat. O sigui, això a l'edat mitjana estaria prohibit.
2: Així, per això han passat tants segles que volem més democràcia, més drets humans.
0: Un poc exagerat.
1: Però més usura no. Més
2: no,
1: usura,
2: no, per no. Això, per això.
0: Però ja no està penada l'usura. L'usura no està penada.
1: No està penada, mira.
2: I els nanos que no poden marxar de casa, bueno, nanos joves que estan a casa fins...
1: A veure, mira, sotmeto la vostra consideració. Quin tema voleu tractar? Ojo. Perquè n'hi ha 4 i m'agraden tots molt. Mango... Vito Quiles, discoteca a l'avió o el selfie del president?
3: Sí, que quan m'han deprimeix més que l'antic.
4: En Bad Bunny. Sí.
1: Bad Bunny, la tele vota Bad Bunny?
2: Què va, us Àlex,
0: el
2: tu.
0: Tema, el tema de Vito Quiles jo crec que no és un tema ni per comentar.
1: No. Vinga, doncs va, un altre.
0: Doncs
1: següent. Següent.
0: Ja. És que no són, o sigui, és parlar de
1: les xarxes ens van
0: sorprendre. Personatges que surten als mitjans. I no
1: ens van sorprendre ahir amb un selfie del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb Bad Bunny.
4: A la fotografia es veu el president i el cantant a la Sagrada Família. El porto-riqueny no va voler marxar sense visitar el temple de Gaudí i al post d'Instagram el president Illa expressa l'agraïment a Bad Bunny Cantani per escollir Barcelona per començar el seu tour a Europa. La meva pregunta és, com s'ha gestat aquesta fotografia?
0: Clar, aquesta era la meva pregunta aquest matí.
4: L'equip de comunicació.
0: No, però no he tingut moltes coses i no he pogut preguntar, escolta, com heu aconseguit aquesta foto?
4: Això és que l'equip de comunicació de la Sagrada Família es posa en contacte amb l'equip del president Illa i diuen, ojo, que és aquí, no?
1: Jo, si el president Illa surt corrent...
4: I el Salvador Illa, jo me l'imagino amb una moto d'aquestes de lloguer del Palau de la Generalitat corrent cap a la Sagrada Família per fer-se la foto.
1: A mi em costa de creure. Aquest relat em costa de creure, Àlex. Sí, no sé què penses tu.
0: Espera, ara...
4: Vinga, t'ho contestat? Sí, truca,
0: a veure. Envio un WhatsApp, a veure si em respon en directe. Que tenim 10 minuts.
1: Què t'ha semblat aquest selfie? A més, selfie que fa el propi Salvador Illa.
3: Ja, i què? Indiferència.
1: Indiferent.
2: A mi m'ha semblat simpàtic i tot. Ara, sí, vull dir, estudiant simpàtic. Tot això, com ha sigut i tal, però estava feia cara de content,
3: sí, graciós,
2: tots, i mira.
3: Sí, és una mica com
2: no li dona més importància.
3: Com l'Òscar Puente, no?, que va intentar capitalitzar electoralment el concert de la Taylor Swift. Bueno, doncs molt bé. O sigui, aviam, també et dic, rascant aquí una mica profund, podríem veure fins a quin punt un president d'un país hauria d'anar a celebrar que algú de Live Nation hagi anat allà a extraure valor. Però bueno, això ja és una cosa...
2: Però no ens han dit quin és expressament. Això estem suposant nosaltres amb molta raó
1: i molts motius. El que comunica la foto és que és molt informal.
2: Sí,
1: això és
2: això.
1: El que comunica
2: això és
1: la
2: bonic.
1: Fotografia.
2: Jo anava a dir, per això a mi, així a primera vista al matí, en corrents per sortir, m'ha semblat divertit.
4: A veure, però Salvador Illa fa cara d'estar content. Bad Bunny fa una cara d'ensurt.
1: Això sí...
4: Que Déu-n'hi-do.
3: Qui és aquesta lesbiana?
1: Està tot amagat, Bad Bunny, amb la jaqueta, la caputxa. Sí. Està intentant passar desapercebut.
2: Sí. Home, ha tingut molt èxit aquí, eh? Sí. No podrà passar desapercebut a partir d'ara, eh?
1: I el president, o sigui, el que comunica és que és fan, es posa en el paper de fan de Bad Bunny. I poques vegades veiem un president com un fan de ningú.
4: No el vam veure a la caseta rosa.
3: Bueno, però
4: està
3: de moda ara, això, no? O sigui, ho veiem amb el Macron, amb el futbol, el Pedro Sánchez, Oscar Puente... O sigui, és una mica el rotllo d'ara.
1: És una nova manera de...
3: Sembla fer-nos creure que no són reptilians.
2: Futbol ja fa anys que
3: dura, eh? Ens volen fer creure que no són reptilians, però... Mireu-me, sóc humà, m'agrada la música.
0: Jo no sé, no, ara estic esperant, eh? He enviat un WhatsApp a veure si respon.
2: Sí, el president, però... que et digui com ha anat.
0: No, el president mateix no, pobre, perquè em respondrà amb això. No, però tenint en compte que estem a l'any Gaudí, era normal que la institució de la Sagrada Família aconseguís interès per part de Bad Bunny. O sigui, jo diria que igual és del propi
3: temple. Estem en una altra campanya, no? De l'Alça Mirada, ara.
0: Això, ja, o sigui, el centenari de Gaudí, o sigui, hi ha un moviment... Ma, però... Espera.
4: Ai, que contesten.
1: Ai. Com s'ha fet, a veure?
0: Ostres, no és muy buena la... Pues no te puedo ayudar, no tengo ni idea.
1: A veure si tens raó la Natàlia i el president m'agafa una moto.
4: Jo m'imagino amb una moto d'aquestes de lloguer, de corre, que en Benito no se m'escapi.
0: Porque no estaba, no hi era a l'agenda, no hi era a l'agenda. Va ser...
4: No hi era a l'agenda. No
3: improvisat, eh?
0: Sí. Escolta. Li he dit que estàvem en directe, eh? O sigui, no estic...
3: I sabeu estàs.
1: A mi em sembla tan curiós. És la primera vegada que veiem una fotografia així d'un president de la Generalitat.
2: Així tan espontània potser, però en canvi d'altres no, que ho han sigut. I del futbol, clar, com venen a la llotja, llavors s'abracen el Messi, i bueno, el Messi ara malauradament ja el poden abraçar aquí, han d'anar a abraçar-lo. Però vull dir que jo ho trobo com bastant normal. Mira, la segona Champions que vam guanyar, la de París... Aquí hi ha culers o no? Aquella de París. Sí. Jo vaig quedar abraçada des d'allà i vi el Zapatero, que un dels temes que jo li tinc respecte, a part de les modificacions legals que va fer, que van ajudar molta gent, és del Barça, també. Jo,
0: sí, home, si el Zapatero va ser...
2: És culer total. I vivia a León, que té mèrit, eh? En dictadura, viure a León i fer-te del Barça. I ho porta dintre, perquè aquell dia estava allà sola a la llotja i ens vam abraçar, vull dir que...
0: Hi ha molta gent que era del Barça una mica per tocar els torrons. Diria jo, eh?
1: Bé, aquesta foto la tenim allà, eh?
2: Bueno, la tenim. I... Potser anirem sabent més, ja qui pugui investigar això.
1: I ha cridat molt l'atenció.
0: Però és un encert per part del president.
2: Exacte. Jo no li donem més importància
1: que
2: aquesta.
1: Creieu que sí, que és un encert.
3: És que no hi ha res més PSC que el Bad Bunny.
1: Per què?
3: Qui vulgui entendre que entengui. Jo no faré... No faré...
1: Enigmàtic, el Leo Espluga. Un vol amb destinació Eivissa es converteix en una discoteca.
4: Aquest és el moment en què un grup de passatgers ballava al passadís del vol de la companyia Ryanair. 20 minuts abans d'arribar a Eivissa, els passatgers van poder començar la festa. No es devien aguantar les ganes.
1: Què us sembla?
2: De bojos, ja ho he vist, també, és de bojos, perquè podien provocar un accident, i a més els moments d'aterrissatge, que tu dius que estaven acabant el viatge
0: no?
2: i arribaven, és un moment que et fan
0: que...
2: seure, tothom sí, agafat, sí. Vull dir, és que és el pitjor moment per fer-ho, vaig trobar perillós, vaja, és un tema... que, no, que pot ser, hauria d'estar prohibit absolutament, no? Pel perill, exclusivament pel perill de fotre-se-la, eh? No per altres temes.
1: A Leo li sembla divertit.
3: No, no em sembla gaire. La Isla Bonita, pobreta, que allà ja està. No, o sigui, a mi em posa trist perquè a mi, o sigui, un dels meus somnis frustrats és no haver-me fotut els fiestons a l'època bona d'Eivissa. O sigui, em frustra molt, no? Pensar...
1: Encara estàs a temps, eh?
3: No, està fatal, la illa està fatal.
1: Ara és?
3: Sí, jo volia anar allà i estar amb l'Antonio Escotado...
1: Ah, Sotana.
3: Amb Messia, saps? O sigui, no, però és que Eivissa sembla que no, però és una... És un, jo que soc molt amant de la cultura electrònica...
0: No, no et creguis massa, Leo, eh?
3: No, no, però...
0: Jo vaig estar quan tenia 16, 17, 18, 20 anys, a l'Escotado era ja un adult, i tampoc era una cosa...
3: Que és veritat, o sigui, veure, no, perquè jo que soc un molt amant...
0: Impressionant.
1: Ho té molt idealitzat.
2: No, jo vaig enganxar l'època hippie, dir, si deixeu parlar... Deixeu-me dir això, abans de marxar, nosaltres, a la meva generació, anàvem de hippies allà...
1: I no ballàveu a l'avió?
2: Eh? No ballàvem allà a l'avió. Es veu que no tocava.
0: No, home, no, anaves en barco, dormies durant tota la nit clar. I normalment feies coses... Jo sempre que anava amb grups més o menys ecologistes i fèiem coses
2: clar.
0: Al sol i anaves a poques discoteques, estaves amb tendes de campanya, feia sol...
2: Hi havia unes grutes i tot.
0: Però, té molta, la terra sí. És molt, molt... O sigui, no pensis que era
3: no,
0: una cosa
3: jo, fantàstica. No, però jo el que vull dir és que Eivissa és veritat que és un espai que... Ha sigut, és un espai
0: ho sento,
3: que ha sigut,
0: ho sento.
3: No, però que ha sigut un espai que ha sigut molt important pel desenvolupament de la cultura electrònica. O sigui, sí, el so d'Ibis... Sí. O sigui,
1: però encara, ara?
3: No, ara... És que està molt morta, de veritat. O sigui, no, o sigui,
1: però Eivissa, com està morta,
3: no, Eivissa no és respectada. Jo t'estic parlant de la música electrònica, de veritat, no de la merda que punxen allà. O sigui, de la cultura, de veritat,
0: però,
3: de la cultura...
0: Però la marca Eivissa és la millor que tenim a la península Ibèrica.
3: Però és,
0: Eivissa, com
3: però és molt trist, o sigui, això... O sigui, a mi m'entristeix molt perquè la gent d'allà... No, abans parlàvem de gentrificació. Mare de Déu, la gent que viu a les illes. O sigui, per favor, pobra gent, no poden viure. O sigui, la qüestió de l'habitatge d'Eivissa...
2: I Formentera, que ja quan era hippie total era Formentera que s'havia d'anar.
3: O sigui, a mi em dóna pel sac no poder-me fotre a mil fies. Ton padre, a la gent que ens hem de fotre i que se'l fotin quatre anglesos. O sigui, molesta, saps? O sigui, crec que tenim dret a una festa de qualitat.
0: Però els anglesos i d'això sempre han estat.
1: Tenim dret a una festa de qualitat,
3: sí, és un dret revolucionari, la festa.
0: I com és una festa per tu de qualitat? A veure, quins són els ingredients?
3: Ostres, bona aquesta. Un molt bon sound system, molt important. O sigui, un equip de so molt bo, molt potent, molt nítid.
0: Això és capitalista, però bueno, continua.
3: Depèn. A les raves les munten amb els millors del món, estan a les raves. Després, depenent... No, Cirat no, Cirat és un xurro. Depenent,
0: sí,
3: si és en obert o tancat, doncs en obert, que sigui un lloc amb sol, potser amb un solàrium, no, amb cristaleres, perquè entri el sol al matí, de bon rotllo, una
2: matí,
3: bona il·luminació...
2: Al matí, ja comptes estar-s'hi fins a la matina.
3: Sí, clar, o sigui, la festa ha de durar 16-18 hores. I després, molt bon públic, gent que sàpiga ballar, gent que es posi bé, gent que no miri el mòbil, gent que no sap que no es passi massa de ratlla. I
0: ui,
3: després,
0: difícil,
3: sobretot, però... no, hi ha raves professionals i després un bon DJ i una bona DJ i un line-up ben curat, sense pressa.
1: Els DJs millor pagats del món estan a Eivissa cada estiu.
3: Clar, i són els pitjors DJs del món. I són els pitjors DJs del món. No saben punxar, aquesta gent.
1: Segons el teu criteri.
3: Segons el criteri d'una persona que sap d'això.
0: Això és un gran debat, això.
2: Això és un debat interessant. Avui acabam això, perdoneu, eh? Jo estic
1: encantada.
2: Jo
1: necessito proposar-vos... abans de que acabi la temporada, sortir tots un dia de festa.
5: Home, i tant.
1: Sí. Però...
3: Jo us faig de sommelier de la nit, no?
1: O sigui... Exacte.
0: Sí, sí, ja m'imagino. Mira, és que aquesta música ja m'està posant...
2: Jo me'n recordo quan hi anàvem, llavors, que a Eivissa era... Encara hi havia les senyores aquelles amb el mocador negre al cap.
0: Carai!
1: Clar, és que té raó.
0: No, sí, sí.
2: Tu que s'esmorzava allà aquell restaurant que estava en el passeig, que sempre... aquelles torrades que feien.
1: Els pobles, els anys 60, encara estaven amb les faldilles.
2: Exacte,
1: i les
2: mantelines
1: i de negre. Això era així. Sí, convivia amb l'Espanya que començava l'opertura.
2: Hi havia aquell lloc que s'esmorzava estupendo, no recordeu?
0: Bueno, hi havia un lloc que es deia el Bigotes, crec. Que era el,
2: no,
0: que,
2: aquest no. Era... Això devia ser l'època més moderna. La meva
0: no,
2: època
0: encara
2: no
0: continua. Crec que encara continua.
1: Has anat de festa a Eivissa, Leo, alguna vegada? Últimament?
3: No hi has anat, eh? Frans de viatjar, me'n vaig a Berlín, a Amsterdam abans.
1: Jo crec que hi has d'anar.
6: Has anat al Berghain?
3: Sí.
6: I què tal?
3: sobrevalorat.
1: Ah!
0: Expressió típica.
1: Pues imagina't Eivissa, pues imagina't l'Eivissa dels 70, eh?
3: No, mentira, no està sobrevalorat, és un lloc molt potent. És un lloc molt potent. Jo convido a anar-vos i que us deixin passar, aviam, si us deixen passar.
4: No ens
0: deixaríem.
4: Aquesta
0: és una altra.
4: No, no ens
3: deixaríem. Aquesta és una altra. A mi deixen passar.
1: Què s'ha de tenir per poder passar?
3: Aura.
1: Aura.
0: No, no, una edat que no és la...
3: Està ple de gent gran. No, que hi ha gent gran. Està ple de gent gran, eh?
1: O anar despullat. Jo crec que si vas despullat et deixen passar.
3: El criteri és molt abstracte. El criteri és molt abstracte.
0: Per aura, aura.
3: És aura, és aura.
1: Home, si despullats no tenim aura, no sé. Leo Espluga, Magdora Nic, Àlex Salmon, gràcies als tres. Un gust parlar amb vosaltres.
0: Una tertúlia una mica boja avui, eh?
3: És que ve calor, ve calor, fot calor.
1: Ja ens agrada, ja ens agrada. Atenció, perquè en uns minuts després de les notícies arriba Boticària García. Home, és un fenomen a xarxes, eh? Parlarem de la menopausa amb ella. Déu-n'hi-do. Tenim tela, tela. Fins ara mateix.
5: Són les 5.
6: Ràdio 4. Serveis informatius.
5: Bona tarda. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero declararà finalment els dies 17 i 18 de juny davant l'Audiència Nacional després d'haver demanat ajornar la compareixença prevista inicialment per la setmana vinent. El jutge investiga una presumpta trama de tràfic d'influències vinculada al rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia en una causa que acumula ja gairebé 4.000 pàgines de sumari. Aquest escenari està tensionant el panorama polític actual amb forces polítiques demanant una moció de censura o un avançament electoral. Maribel Vaquero, portaveu del PNB al Congrés.
7: Esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027. No podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
5: Més qüestions. A casa nostra, el Departament d'Educació i els sindicats reprenen d'aquí mitja hora, a 6:15 de la tarda, les negociacions amb l'objectiu d'apropar posicions i en la vigília d'una nova vaga unitària de mestres a tota Catalunya. La trobada estava prevista per aquest migdia, però s'ha ajornat a la tarda. La situació continua encallada, però els sindicats esperen que el Departament posi una nova proposta sobre la taula. Sílvia Paneque, portaveu del Govern, i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
8: Esperem que aquesta via, doncs, pugui reeixir i que, per tant, en els propers dies, setmanes, es pugui arribar a un acord definitiu que permeti definitivament no només desescalar el conflicte, sinó donar-lo per tancat.
9: En la mesa sectorial d'avui esperem que el Departament d'Educació ens porti una contraproposta en base a la proposta que li hem traslladat a la part sindical i que vingui una clara voluntat negociadora per poder avançar en aquests punts on encara doncs, ens trobem una mica distanciats.
5: D'altra banda, el govern ha aprovat avui en Consell Executiu un reforç de la plantilla amb 1.800 noves places de docents, personal administratiu i educatiu. Mentrestant, continuen les mobilitzacions. Avui els estudiants han sortit al carrer per donar suport als docents. I en aquest context, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha començat una vaga indefinida després de mesos de vagues parcials. Convocats per la Intersindical i la CGT denuncien la precarització estructural del servei, coincidint amb dates clau per les biblioteques, com són les setmanes prèvies a la selectivitat i l'època d'exàmens finals a instituts i universitats. Aquesta tarda, nova reunió entre el personal, l'Ajuntament i el Consorci de Biblioteques per negociar una millora del conveni. La Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT Catalunya i ha explicat això a Ràdio 4.
10: A poc a poc sembla que hi ha una mica més de disposició a l'escolta, però clar, si ens donen una engruna, no podem acceptar i hem de continuar. Esperem podem arribar a un acord durant aquesta setmana, ja ho veurem.
5: Reclamant una millor conciliació i més personal per garantir un servei de qualitat. A Barcelona només han obert 3 de les 36 biblioteques que havien d'oferir servei aquest matí. De l'exterior, des de Lituània, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, responsabilitza Rússia de les darreres alertes per drons als països bàltics. Míriam Andreu, bona tarda.
11: Bona tarda. Von der Leyen ha advertit que la incursió de drons sobre l'espai aeri dels països bàltics no són incidents aïllats.
12: These are not isolated incidents.
11: Sinó una estratègia deliberada de Rússia per intentar desestabilitzar la Unió Europea. I ha avisat.
12: Today it's here.
11: Avui és aquí, però demà serà un altre punt de la frontera oriental. Davant d'aquest escenari, la Comissió Europea vol accelerar la seva resposta donant embranzida a projectes com l'anomenat mur antidrons. La idea és avançar cap a un sistema integral capaç de detectar i neutralitzar aquests aparells. Sobre un possible diàleg amb Rússia, la presidenta de la Comissió Europea recorda que Vladimir Putin no sembla disposat a negociar la pau. Tot i això, el president d'Estònia ha defensat que Europa ha d'estar preparada per parlar quan arribi el moment.
13: Gràcies, Míriam. I acabem amb la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui a Catalunya continua el temps càlid i les altes temperatures. S'esperen màximes de 34 graus a Lleida, 33 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures. Demà s'activen els primers avisos per calor a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. S'esperen màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 29 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. El divendres es podrien arribar als 39 graus a Lleida o als 38 graus a Girona. És una informació d'AEMET.
13: Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4.
15: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom. Magalí Sare. Masoni. Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
6: Ràdio 4.

0: tant. A molts de nosaltres ja no ens queda sang, ja no ens queda sang.
1: La veritat és que més enllà de la menopausa, estem en unes setmanes, uns mesos, ara al maig, on és fàcil sentir-nos cansats.
2: La veritat és que sí, eh? Cada any tenim la mateixa sensació, eh? Ara, a finals de maig, principis de juny, arriba la calor, tot es converteix en una muntanya, tot es fa més feixuc. Encara queden 2 mesos per les vacances, que depèn de cop dius, ei, 2 mesos, però, ostres, 2 mesos són moltes setmanes. Les obligacions no fluixen, fins i tot a vegades augmenten. Hi ha un concepte que descriu aquest estat. És el burnout de primavera, una sensació de cansament físic i psicològic que apareix quan més energètics hauríem d'estar.
1: Ho podem parlar amb la doctora Victòria Mazo. Ella és codirectora assistencial del CAP Comte Borrell. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: I també ens acompanya Noemí Ferrer, que és vocal de la secció de Psicologia Coaching del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Molt bona tarda, també.
4: Bona tarda, Samantha.
1: Mira, també obrirem línies, 900-454-455, que qui ens vulgui explicar com de cansats estan, quins símptomes tenen, què passa i què es pot fer per mitigar aquesta sensació. Perquè el primer que preguntarem, és normal que ens sentim més cansats per aquestes dates, doctora Mazo?
3: Mira, doncs, és una pregunta complicada de respondre, perquè sí que és veritat que el concepte astènia primaveral és descrit com això, com una sensació de cansament, de debilitat física i psíquica, que experimenten les persones en aquesta època de l'any i que fins i tot arriba a dificultar les tasques de la vida quotidiana, la feina. I tot i que no és una entitat clínica com a tal, sí que sembla que és un procés adaptatiu que està descrit per diverses persones i sobretot en relació als canvis aquests ambientals estacionats i estacionals d'aquesta època de l'any.
1: Clar, de vegades dubtem que el que sentim sigui físic o psicològic. No sé què en pensa vostè, senyora Ferrer.
4: Bueno, em pots parlar bé tu, Samantha.
1: Vinga, doncs Noemí, què en penses?
4: Però gràcies, igualment.
1: És psicològic el cansament? És astènia primaveral? Se'ns ajunta tot? Què?
4: Jo crec que s'ajunta tot, al final, no? I és una barreja. Però com ho podem identificar, no? Pues també ho podem identificar també escoltant-nos a nosaltres mateixos i què és el que ens diem a nosaltres mateixos per identificar si és un procés psicològic, si és un procés de burnout, com vosaltres mateixos heu descrit al començament, amb tots aquests pensaments que ens venen, no? I així identificar si és més psicològic aquest cansament o és més físic.
2: Clar, però a mi aquest concepte de burnout primaveral em preocupa una mica, perquè és una mica burnout, és a dir, aquesta síndrome d'estar cremat, una mica amb la vida, ja. És a dir, que el teu objectiu, la teva felicitat, el teu benestar depèn de que arribi les vacances, i això és molt fotut.
4: Doncs, bueno, sí, tal com ho descrius, doncs sí. Sí, no?
2: Em fa l'efecte que més d'un s'haurà sentit identificat, eh?
1: Clar, que poden trucar, eh? 900-454-455.
4: Però aquí el principal, no, és poder viure és aquesta anticipació que nosaltres fem, no? De estaré bé quan estigui de vacances, no? I el fet és poder canviar això de com fer per estar bé ara.
1: Clar.
4: Aquí potser és la petita clau que és en aquesta, per no estar tan cremats en com estem ara.
2: Ja. I com ho podem fer, això? Clar.
1: Com podem fer mitigar-ho? Sí, què podem fer per no estar tan cremats ara?
4: Doncs, bueno, jo crec que la doctora Mazo també ens pot donar moltes referències, però sobretot el que podem fer per no estar tan cremats ara, doncs és fer una higiene dels nostres hàbits també, i també, com deia abans, una higiene del que nosaltres ens estem dient a nosaltres mateixos, i com ens relacionem amb el nostre entorn i com ens relacionem amb nosaltres mateixos, i quins petits canvis i hàbits podem fer per tindre millor relació amb nosaltres mateixos. Sí? Perquè això podem tindre una millor visió de nosaltres mateixos, una millor visió del nostre entorn, que no ens pesi tant anar a la feina, i com ens relacionem amb els altres, no? Que no ens pesi tant relacionar-nos amb els altres.
1: Ja.
4: No des d'aquí, des de nosaltres mateixos.
1: I la doctora Mazo, què opina?
3: Jo opino que sí, estic d'acord amb la Noemí, i crec que també saber identificar aquests pensaments i una mica donar-li la volta, no? De dir, bueno, sí, amb les vacances estaré bé, però és que ara mateix també puc fer coses per canviar, no? I sobretot per canviar el pensament, perquè és veritat que si sempre estàs pensant que estàs cansat, que estàs fatigat i que anticipes les vacances, potser t'estàs perdent coses del present, no?
1: Clar.
3: Jo crec que val la pena molt, bueno, també potser centrar-se una mica en aspectes molt bàsics d'autocura. Doncs jo què sé, intentar dormir o descansar, respectar les hores de son que toquen. Bueno, bàsicament són consells de salut generals, eh? Fer activitat física, esport, fer alguna activitat que a algú li agradi o que et generi plaer, no? Llegir, parlar amb un amic, fer un cafè en una terrassa, no sé, alguna activitat amb la que tu puguis gaudir del moment i gaudir de petits moments del dia a dia per poder enfrontar una mica aquesta sensació de primaveral.
1: Clar.
4: O sigui, sí, digui-li. No seria descartar el que nosaltres estem pensant, perquè què ens està dient el que nosaltres estem pensant, no? Si el que ens surt és que estem cansats, què ens està dient això també, no? I el fet, també el que volem dir també és que això, aquests pensaments no quedin lliures constantment dins del nostre cap, perquè això també augmenta la sensació de cansament, augmenta l'angoixa, el sobrepensar, fa que nosaltres també això augmenti l'ansietat i la nostra visió que tenim de nosaltres mateixos.
1: Desgasta moltíssim. També es preguntem per què ens passa això pels vols del maig, eh? Cada any estem més o menys en la mateixa situació. És que influeix la calor, ens baixa la tensió, hi ha més hores de llum, dormim menys, la pressió atmosfèrica, no sé, què influeix, doctora?
3: Mira, les causes d'això no estan molt, molt clares. A nivell, sí que diuen que el fet de que hi hagi més exposició d'hores de llum fa també que hi hagi canvis hormonals dins del nostre cos i també el fet, per exemple, els canvis d'horari, sí que hi ha un cert... O sigui, els canvis aquests de primavera. També passa a la tardor, eh? Però aquesta hora que s'acurta o aquesta hora que s'allarga, l'organisme necessita uns dies d'adaptació i això és fisiològic i és normal. I una mica és en aquest aspecte, no? Però que sí que és veritat que també les més hores de... El fet que hi hagi més hores de llum també fa que el dia a vegades s'allargui més, no? I que la gent faci com més activitat, més, que estigui com més ocupada. I la calor també, la calor és un factor que està clarament relacionat amb morbiditat, amb empitjorament de la salut de les persones.
1: Bé.
3: Jo quasi diria que no és només el maig, que passa també al juny, al juliol, una mica. Amb aquesta època de l'any jo crec que hi ha més sensació de cansament en general.
1: Clar.
3: I jo crec que pot haver tots aquests factors.
1: Noemí, sí.
4: Irritabilitat també, perquè ja no sé si estaràs d'acord, doctora Mazo, en que tots aquests efectes que s'han anomenat generen irritabilitat.
3: Irritabilitat, sí, i fins i tot mal descans nocturn, no? Ja és com una mica de peix que es mossega l'aigua, dificultats de concentració... Sí. La gent es queixa de que li falta concentració, de que no retén bé les coses.
1: Sí.
3: Fins i tot hi ha gent que està com més trista, fins i tot amb símptomes físics, com de molt malestar, molt cansament, mal de cap. Sí, estic d'acord amb la Noemí, i tant,
1: ja.
3: És així.
1: Això...
4: Que tinguis menys paciència laboral en el teu entorn,
3: exacte,
4: els teus fills, realment és la causa de tot això, no? I al final, qui està parlant aquí, no? A vegades el nostre qui està parlant, però està parlant potser aquest cansament, no tu mateixa, no? Perquè si això no hi sigués, tu responderies d'una altra manera.
1: Clar,
3: totalment
1: pensava,
3: d'acord amb la Noemí.
1: Quan preparava aquesta entrevista pensava, potser també influeix l'edat, no? Ens fem grans, som més escèptics i potser dius, bufarà, encara em queden 2 mesos. Però
4: no,
1: després...
4: Samantha, amb això no puc estar d'acord.
1: No, és que, mira, ara anava a la segona part de la frase. Anava a la segona part de la frase perquè després m'he recordat que el professorat de les escoles també ho nota quan acaba el curs. Diuen, els nens estan revolucionats, aquí... Tot es descontrola d'alguna manera, no?
3: Sí, perquè també socialment és una època, ara parlo ja a nivell escolar, no? A nivell educatiu, que hi ha moltes activitats, és una època que s'ajunten moltes activitats, moltes situacions de lleure, juntes, que si festivals, tornejos, la festa de fi de curs, a no sé què. Clar, jo crec que això també causa revolució en els nanos i indirectament en les famílies, no? I també jo crec que és un factor a tenir en compte a l'hora de que les famílies o la gent està més cansada.
1: Clar, més factors. Estem a plena operació biquini. Molta gent també preparant-se per l'estiu.
3: Eh?
1: Clar, mirant a
3: això
1: xarxes socials...
3: Això també és una irritabilitat, tu.
1: Veus?
3: És que al final també fer... també. Ostres,
1: sí,
3: també
1: sí,
3: fer dieta a vegades també dona irritabilitat, no? I cansament.
1: Clar,
4: i comparar-se també, això genera un pensament, un sobrepensament constant, aquesta comparació amb l'altre, quan l'interessant és comparar-se amb un mateix, no? Els progressos d'un mateix, no? Però aquesta comparació constant amb l'altre genera també molta baixa autoestima, no? I una baixada de la identitat.
1: I després que estem entrant també en el tram final de l'any laboral, diguéssim, perquè al setembre arrenquem els nous anys laborals, i s'ha d'acabar tot abans de les vacances. I has de preparar la temporada que ve mentre estàs acabant de fer aquesta. I tothom vol tot ara abans que marxem, no? Això també deu influir.
4: Aquí podem posar-li l'exigència, no? Aquí també, mentre estaves parlant, em venia al cap aquest concepte, no? Aquest concepte de l'exigència i l'autoexigència, amb aquest s'ha d'acabar ja, i aquesta ansietat anticipatòria que genera tot això que esteu parlant, no? De que hi ha uns projectes que s'han d'acabar, al setembre comencem una altra cosa, per tant tot ha d'estar tancat, com ha d'estar tancat, hem de tindre un bon cos per abans de vacances, perquè si no, no som vàlids, no estem dins de l'estètica que correspon o que creiem que socialment correspon. Tota aquesta autoexigència i aquesta exigència que ens comporta socialment també genera tota aquesta fatiga emocional, aquest estrès sobreafegit.
1: Clar. Davant de totes aquestes circumstàncies, ens notem cansats. Què ens recomanarien? Descans quan pleguem de la feina al cap de setmana o, al contrari, activitats que ens puguin motivar, Noemí?
4: Mira, també es diria com la doctora Morales, d'abans m'ha perdona, que...
3: Victòria, digueu-me Victòria.
4: Victòria, gràcies. És una pregunta que té moltes respostes. Depèn de cadascú, sí? Hi ha persones que potser, que ho veig en consulta, que potser la irritabilitat o la tristesa ve perquè potser han anat deixant-se com en els seus projectes propis, en allò que els agrada, i potser el que necessiten per tornar a la motivació, per tornar a l'energia, és tornar a construir els seus projectes propis, a caminar en allò que amb ells els agrada. I potser hi ha d'altres persones que necessiten descansar. Depèn de cadascú. I l'important és preguntar-s'ho i contestar-se honestament. Què és el que necessito?
1: Val. Ara, sabent
3: també
1: que...
3: Tenir equilibri.
1: Clar,
3: tenir un equilibri
1: que
3: amb les activitats una mica, eh? Sí, tenir un equilibri amb això, que tenir també una mica d'equilibri, no? Perquè és veritat que, clar, si tu també fas molta activitat, després et costarà descansar i encara estaràs més cansat, no? Però autoescoltar-se les pròpies necessitats és fonamental cas.
1: Jo he de dir que entre les meves necessitats hi ha hagut desapuntar-me del gimnàs.
4: Per què no?
3: Bueno, perquè és una necessitat.
1: És que mira, és que ho havia de fer a 6:15 i no era saludable, això.
4: M'estranya. Ja,
3: mira, a vegades jo crec que quan has de fer una activitat d'aquest estil que et genera més estrès, clar, millor deixar-la
1: ja
3: o aplaçar-la per un altre moment.
1: No, ja farem passejos, ja ens banyarem, nadarem al mar...
2: A
1: ja
2: casa,
1: està.
2: Aquests passejos que ens deia el doctor Butragueño després de dinar, mentre reculls les molles de pa del terra, doncs escolta...
1: Amb els ditets dels peus, mentre vaig parlant, els vaig movent... Bé, alguna cosa farem segur. Però ara bé, sabent que estem tots, la veritat, cansats, la calor, més hores de llum, les expectatives, l'ansietat anticipatòria, les obligacions de la feina, tal... Alguna empresa, coneixeu alguna empresa que s'hagi plantejat el moment en què estem els treballadors...
3: Sí que jo segur que n'hi ha, eh?
1: Sí,
3: que, de fet, jo cada vegada, a veure, empresa com a tal no et podria dir, però sí que ja vaig sentint també a la consulta, i quan parlo amb pacients, que hi ha algunes, com et diria, algunes iniciatives d'empreses per intentar tenir més cura dels treballadors. Que a vegades és, no sé, posar una taula de ping-pong a la zona on dinen, saps? Coses així com molt bàsiques, no? On puguin una mica, distreure's o fer alguna activitat fora de l'empresa de team building, o hi ha alguna, jo crec que sí que hi ha alguna.
1: Sortir una hora abans de la feina, no?
3: Que això bueno, més difícil, això és més difícil. No. Això es diu conciliació.
4: O experiències de teletreball, de 3 mesos de teletreball, oferir 3 mesos lliures de teletreball als treballadors a companys. Sí, això sí que algunes experiències d'empreses que estan portant a terme aquests projectes.
2: Sí, perquè...
3: I amb conciliació també doncs, hi ha empreses que ara estan fent jornades de 4 dies setmanals i 3 de descans. També hi ha altres iniciatives.
2: Això és fantàstic.
4: Pues, aquest, m'has de dir el nom d'aquesta empresa.
2: Exacte.
3: No ho sé, eh? Això de...
4: és secret.
3: Sí. Però sí que, no. Sí que hi ha alguna iniciativa que es fan pilots amb aquest aspecte, no? I fins i tot a Sanitat hi ha algun lloc que es fa això.
2: A mi el que em fa patir és la dinàmica general, perquè ara n'estem parlant avui, que és 26 de maig del 2026, però és que l'any que ve podrem estar parlant exactament en els mateixos termes.
1: Ho farem.
2: Ens passarà exactament el mateix.
3: Probablement.
2: Llavors, aquesta dinàmica de que ens deixem trepitjar pel dia a dia i la voràgina de la feina, no sé què, el ritme, a mi és el que realment em fa patir, és que no n'aprenem.
4: Bueno, comparteixo, no? Perquè en aquest dia a dia nosaltres hi hem de posar molta intenció i molt propòsit, perquè aquesta voràgine, molta intenció i propòsit personal, perquè aquesta voràgine no se'ns mengi. I això, clar, requereix aquest esforç personal, però des de la positivitat, des del construir, des de l'aprenentatge, no des de, quin cansament, no? Sinó des del jo cada vegada una miqueta millor.
1: Clar.
3: Des del jo i des de també a nivell, diguem, més social, no? Que també entendre doncs, que hi hauria d'haver algun tipus d'això d'iniciativa o de projecte o de per poder intentar donar la volta a aquestes situacions. Perquè també jo crec que depèn també molt de les fases vitals de la persona. Hi ha moments que un treballa moltes hores i ho porta molt bé, i hi ha moments que per situacions personals, familiars o vitals, doncs no tant, no? I potser caldria flexibilitzar una mica el tema, diguem, laboral, no? Per poder tenir millor, diguem, millor benestar entre els treballadors.
1: Clar.
4: Laboral i personal, també,
3: rebaixar-nos
4: l'autoexigència i des de que jo millor per estar també millor amb l'entorn i amb les persones que tenim al costat, també.
3: Bé, totalment.
1: I parlar amb la gent que està com nosaltres, oi? Que això sempre va bé, Compartir és terapèutic.
3: Molt, molt terapèutic.
1: Que no sóc jo, que és el mes de maig, que ens posa en aquest lloc i a veure com en sortim. Doctora Victòria Mazo, codirectora assistencial de Compte Borrell del CAP, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt
3: bé.
1: Igualment. Noemí Ferrer, vocal de la secció de Psicologia Coaching del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Gràcies també.
4: Moltes gràcies a vosaltres, Samantha, i ànims, que el maig ja s'està acabant.
2: Sí. Espera, que arriba el juny, que és llarg com un dia sense pa.
1: Sí,
2: 5 setmanes.
1: I ni un festiu, no? Ah, sí, Sant Joan, per sort tenim
2: sí,
1: un. Això va bé, celebrar sempre va bé. Gràcies, que vagi molt bé, adéu.
4: Finalment,
5: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: Parlant de salut, a l'entrellat hem explicat com estaven vivint les persones que pateixen la síndrome de la pell de papallona, l'espera perquè arribés a Espanya aquesta primera teràpia gènica que serveix per tractar aquesta malaltia. Ho explicàvem així.
1: Este tratamiento ya era un sueño, o sea, para que te hagas una idea, cuando yo nací, al año más o menos dijeron que podía haber un tratamiento dentro de poco que se calmara. Fíjate. Y pasaron 26 años, claro, la esperanza, una esperanza.
2: Això que estem escoltant va passar en aquest mateix programa ara fa 3 mesos. Estàvem parlant d'un fàrmac, el Bijuvec, que ja feia mesos que s'administrava a altres països europeus, com per exemple Alemanya, però que a Espanya no arribava per qüestions burocràtiques.
0: En 3 mesos les coses han canviat i aquest fàrmac ja s'està administrant a Espanya. Núria Terrats és responsable d'investigació de DEBRA, l'Associació d'Epidermòlisis Bullosa d'Espanya, aquesta malaltia de la pell de papallona. Núria, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Núria, des del 2022 que estàveu treballant per portar aquest fàrmac a Espanya, com han rebut les persones que pateixen aquesta síndrome de la pell de papallona l'arribada per fi d'aquest medicament?
3: Doncs sí, la veritat que portem molts anys que tant estàvem en contacte amb la companyia farmacèutica preguntant-los, no?, els avenços que anaven tenint, els assajos clínics que anaven acabant, i bé, vam rebre la notícia també, no?, que el 2023 va entrar ja a Estats Units, a dintre el seu, no?, sistema de medicaments, i estàvem com pendents, les famílies sabien que existia aquest medicament perquè els tenen la curiositat, estan informades, no?, per internet, per contacte amb altres famílies, i la veritat que portem treballant molt de temps, i quan ja van saber, no?, que per fi, després de tanta lluita, doncs començava a arribar, encara que amb comptagotes, no?, però que començava a arribar ja aquí a Espanya, doncs per un cantó super il·lusionat, super esperançat, et pots imaginar, però per l'altre també amb aquesta urgència, no?, de dir, vale, ja en tenim uns quants que comencen, però i quan em toca a mi, no?
2: Clar, perquè a hores d'ara, a quantes persones s'ha subministrat aquest medicament?
3: Ara mateix tenim 3 persones a Espanya que ja han començat amb les dosis setmanals de Bijuvec, i en tenim unes quantes que ja els hi han aprovat, els hi han dit que sí, perquè hem d'entendre que ara mateix s'està donant per la via de medicament en situacions especials. Clar. És a dir, no està dintre del sistema, de la cartera del Sistema Nacional de Salut.
0: Com estan aquestes persones?
3: Les que ho estan rebent ja? Doncs, sí. Bueno, et pots imaginar, doncs, supercontentes de tenir l'oportunitat de provar-ho.
0: Han notat millora?
3: Perquè al final algunes persones, per exemple, el Leo, no?, com el coneixereu, aquell sí, infant, no?, sevillano, que ja porta unes quantes dosis, ell mateix ho ha dit, no?, als medis, de que ell ja comença a notar que la ferida aquesta tan gran que li estan administrant, doncs comença a veure ja parts on la ferida es va tancant.
0: Que bé.
3: Per tant, és una ferida que ell tenia oberta des de fa molts, molts anys, uh-huh, i per tant, òbviament, doncs, molt, molt esperançats.
0: I quan es preveu que puguin rebre el tractament les més de 500 persones, que és el que s'estima que tenen aquesta síndrome de la pell de papallona? Quan podrien rebre el tractament?
3: Bueno, realment són, a Espanya tindríem unes 200, perquè realment no és per totes les persones que tenen pell de papallona, sinó només les que tenen el tipus distròfica. Llavors això ja redueix el número de persones que podran utilitzar aquest tractament. Per això necessitem encara molta investigació per solucionar la malaltia a moltes altres, als altres tipus de la pell de papallona. Uh-huh. Però a Espanya, clar, necessitem que el tractament entri dintre de la cartera, i això passa per aquesta negociació que ara mateix s'està tenint, no?, entre el Ministeri i la farmacèutica. Sembla que va avançant la negociació, ja porten uns quants mesos. Hem parlat amb el Ministeri, hi ha molt bona com rebuda, tenen ganes de finançar perquè veuen realment que hi ha un impacte en la qualitat de vida d'aquestes persones que ho necessiten. Llavors esperem que sigui el més aviat possible i que aviat també puguem donar la bona notícia de que ara ja, saps, que està ja dintre de la cartera i que puguin, no, a poc a poc, tots els hospitals, doncs, anar-ho sol·licitant a les persones, no?, sota criteri mèdic, o sempre, òbviament, però, no?, que ho vagin podent sol·licitar, que ho vagin podent rebre, també han de rebre la formació tots els hospitals, no?, s'ha de rebre una formació per saber com administrar, com preparar, com administrar aquest tractament, i és algo que òbviament no serà automàtic, encara que demà diguéssim, no?, que entra cartera, no seria ja la setmana que ve que podríem començar, però bueno, sabem que agilitzarà les coses, almenys.
0: Perquè com és l'administració d'aquest medicament? Té alguna particularitat?
3: La veritat que és un tractament que és molt fàcil d'aplicar, és algo que també és característic i altres teràpies, no?, doncs que requereixen fins i tot un ingrés, no?, en l'hospital. En aquest cas no, en aquest cas s'ha de descobrir la ferida, saps que no? Van tots amb apòsits, amb venats, doncs s'ha de descobrir aquella ferida, sobretot que no estigui infectada, que no hi hagi símptomes d'infecció, i segons criteri mèdic, òbviament, doncs posar-la en la ferida que es decideix i anar-la tractant cada setmana, però realment és aplicar unes gotetes en la ferida oberta i ser constant, o sigui, cada setmana anar aplicant i esperar que faci l'efecte, i esperem, òbviament, que funcioni molt bé, però, òbviament, amb les famílies també manegem molt les expectatives de que, a vegades, els tractaments funcionen diferents segons la persona, no?
2: Clar, perquè hi ha pacients d'aquesta síndrome de la pell de papallona que tenen la ferida oberta durant anys.
3: Anys, exactament. De fet, hi ha moltes famílies que expliquen que de les mateixes ferides que amb els quals aquests infants neixen, no?, pel fet d'estar passar pel canal de part o pel maneig, no?, de quan són bebès, hi ha ferides que des del naixement que no acaben de cicatritzar. Llavors, realment hi ha infants com el Leo, no?, que deia que portava ferides obertes des de que va néixer, 12 anys. Llavors, realment és una esperança poder pensar almenys de tancar aquestes ferides. Sabem que en tenen d'altres, ferides internes, que aquestes, òbviament, la teràpia no arribarà, però només el fet de poder tancar almenys les que puguem ja és per ells una esperança i una qualitat de vida doncs, molt gran.
0: Qualitat de vida i reducció del dolor, imagino, no?, perquè aquestes ferides han de fer mal.
3: Sí. De fet, una de les preocupacions, no?, que el Leo també explicava a Medis és que li fes mal l'aplicació, perquè ell, per exemple, o sigui, moltes de les persones amb pell de papallona no es poden imaginar, per exemple, dutxar-se, el contacte de l'aigua directa a la pell fa molt de mal, posar-se roba, apujar-se, dormir d'esquena, o sigui, qualsevol cosa pot fer molt, molt de mal, i llavors ell estava content perquè explicava, no?, que no notava res, que posaven unes gotetes, que no estaven ni fredes, que no li feia gens de mal, o sigui, que molt bé.
0: Que bé, ja ha arribat aquest fàrmac, el Bijuvec, 3 persones, ja l'estan rebent i haurem d'esperar les negociacions amb el Ministeri de Sanitat perquè arribi a tot aquell a qui se li pugui aplicar. Núria Terrats, responsable d'investigació de Debra, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, que vagi molt bé. Notícies, de seguida tornem.
4: Són les 6.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. En marxa la reunió entre els sindicats educatius i el govern a les portes de la segona vaga unitària convocada aquest dimecres. Anem fins al Departament d'Educació. Laura Hurtado, bona tarda.
7: Bona tarda. A la reunió d'avui han entrat tots els sindicats, també professors de secundària, que no havia participat en les darreres meses. Els representants dels docents esperen que el govern posi sobre la taula una nova proposta en matèria d'inclusió i salaris. En aquest últim punt demanen que les millores siguin universals i no a través de complements singulars, com ha proposat fins ara el departament. Mentrestant, el govern treu pit de l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT i ha aprovat avui la incorporació d'uns 1.800 nous docents, personal de atenció educativa i administratius. Tot això un dia abans de la segona vaga unitària convocada a tot Catalunya, l'avançada de més mobilitzacions territorials. Si durant aquestes pròximes trobades no s'arriba a un acord, els sindicats no descarten anar a una vaga indefinida ni organitzar accions durant la visita del Papa.
6: Gràcies, Laura. En aquest context, la gentrificació d'alguns barris de Barcelona comença a afectar també a les escoles, no només en la seva composició social, sinó també en la seva línia pedagògica, segons un estudi impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Metròpoli. El document assenyala que aquesta gentrificació passa sobretot en barris populars, on ha crescut els anomenats expats, persones que s'han traslladat a casa nostra des de països amb rendes altes. En el cas de Barcelona, en aquests canvis hi conflueixen processos de turistificació, migracions de molts països i transformacions del mercat de l'habitatge que han modificat la composició dels barris i de les escoles. Xavier Bonal, un dels autors de l'estudi, en declaracions a Ràdio 4.
8: Reenfocament pedagògic de l'escola, que l'escola prioritzi més un un estil de socialització i un estil de famílies per davant d'unes altres, per exemple, no? Que s'oblidi una mica dels alumnes amb més dificultats d'aprenentatge.
6: L'estudi reclama polítiques urbanístiques i d'habitatge que tinguin en compte l'equitat educativa. I tot això contrasta amb el CETESC, el Consell de Treball Econòmic i Social, que sosté com a clau la incorporació de població migrada a Catalunya per sostenir l'economia i els serveis socials quan una de cada cinc persones en edat de treballar és d'origen migrat, segons un estudi del consultiu presentat avui al Parlament. Helena García, bona tarda.
9: Amb participació essencial, bona tarda, als migrants en la construcció, l'agricultura i en els serveis com les cures, i un salari brut un 22,3% inferior als locals. Segons el nou informe del CETESC, incorporats més d'un 1.181.000 estrangers del 2004 al 24, un de cada cinc en edat de treballar, mentre Catalunya afrontarà en breu la jubilació de la generació del baby boom. El Consell del Treball Econòmic i Social aposta per accelerar la integració laboral dels migrants, demana polítiques sòlides, coherents i a llarg termini i proposa drets humans. El seu president Ciriaco Hidalgo i el del Parlament Josep Rull.
10: Les migracions esdevenen una variable clau per al present i el futur del nostre país.
11: Amb un terreny de joc profundament assetjat, colpejat per discursos profundament deshumanitzadors.
9: El consultiu del govern demana reforçar l'acollida, la llengua i l'acreditació de competències.
6: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero declararà finalment els propers 17 i 18 de juny davant el jutge del cas Plus Ultra. L'Audiència Nacional ha acordat ajornar aquesta declaració a petició de la defensa, que demanava marge per estudiar les més de 4.000 pàgines del sumari. Aquesta imputació a Zapatero està repercutint la política i està pressionant l'executiu central. De fet, part de la sessió de control al Senat s'està centrant en aquesta qüestió. Escoltem el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i la portaveu popular a la Cambra Alta, Alicia García.
12: Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
13: Hace una semana hacía una defensa férrea y hoy ni ha mencionado a Zapatero. Simples indicios, dijo.
6: I moment ara per conèixer l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
14: Hola, bona tarda. Jornada en general amb força trànsit ara mateix en aquesta xarxa viària catalana i, a més, amb incidències. Comencem a l'extrem nord de Barcelona, a l'inici de la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, al tram de l'Ompastó, i tenim un vehicle avariat que talla carril. Provoca cua fins al nus de la Trinitat i això afecta les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona. Tant l'autopista C33 com la C58 presenten aturades de més de 5-6 quilòmetres d'entrada a Barcelona. Per tant, problemes avui per enllaçar amb el nus de la Trinitat des d'aquesta C33, des d'aquesta C58. Autopista del Maresme, C31, ja al tram de Badalona, un accident, un carril tallat en sentit Barcelona, aturades d'entre 2 i 3 quilòmetres. Això el tram de Badalona de l'autopista C31 i en sentit Barcelona. Més incidències. En aquest cas, parlem de problemes a la C-17, a l'altura de Montcada i Reixac, un altre accident que talla carril en sentit Barcelona, aturades de més de 3 quilòmetres. I acabem, per exemple, a l'autopista AP-7 a Constantí, un altre accident amb retencions de més de 2 quilòmetres en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Doncs també és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
15: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: Amb Xavi Freixas.
15: Hola, Picó!
16: Estan caient ruixats molt forts.
15: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
16: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
15: Bon dia.
16: Bon dia per algú.
17: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
18: Puc dir una cosa?
15: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
19: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
15: Doncs moltes gràcies.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
15: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
20: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
21: El Pla B, amb Toni Marín.
20: Compromesos amb la bona informació.
21: Ràdio 4.

0: de la tarda, 7 minuts. Continuem aquí a l'entrellat. Ha arribat Cristina Brondo. Com estàs, Cristina?
1: Hola.
0: Benvinguda.
1: Bona tarda.
0: De nou. Quina cançó vols, a veure?
1: Home, doncs jo vull la meva cançó de la meva secció, Mama, vull ser artista.
0: Mama, vull ser artista. Mama, aquí la tens.
1: Artista. Correcte. Aquesta secció parlem del que passa abans i durant i després del focus, perquè no es pensi la gent que això és només sortir... que te den los brillis i no, això
0: entra
1: aquí...
0: Entra bambolines, Cristina Brondo.
1: Piquem pedra. I avui us porto un tema deliciós.
0: Quin és?
1: El tema de que te reconeguin.
0: Ah, pensava que parlaries de menjar, dels càterings.
1: També, mira, l'altre dia podem parlar del càtering i dels càterings de fa anys i de la diferència de càterings d'Espanya i de fora d'Espanya.
0: Ah,
1: però no, avui us parlo de quan et reconeixen.
0: Quan et reconeixen, t'agrada que et reconeguin.
1: Clar, és tot un món, A veure, hem de disseccionar una mica tot aquest tema, perquè, a veure, hi ha diverses categories de reconeixement públic. És a dir,
0: això m'encanta, a veure.
1: Clar, és a dir, ha, la primera que és clara... Que és...
0: La primera és Bad Bunny. Això és un nivell,
1: això és un nivell
0: de reconeixement que igual ja no mola tant.
1: Si tu tens un reconeixement com per estar en la casita, ja està tot hecho. Ja tens el...
0: Bueno,
2: això és un tamarracle.
1: Què ha passat?
0: Home, la gent que vol estar a la caseta...
2: Bueno, però tu saps que Bad Bunny té un equip de reclutadors.
1: Lo sabemos.
2: És a dir, hi ha persones que ja han estat convidades amb anterioritat a la casita, que seria el cas de Lamin Yamal, Lewandowski, Marc Giró, en el cas del primer concert, i llavors hi ha l'equip de reclutadors de Bad Bunny que una estona abans del concert es va passejant per la pista i va mirant...
0: Per la pista.
2: I va veient. I llavors va dient cap a la caseta,
1: gent
2: cap a la
1: caseta.
2: Que dic una cosa, tornem en el moment de les xiques no paguen? Home, és una mica això, eh?
1: Ja et dic jo que de nois pujaran pocs.
0: Però un moment, es paga per anar a la caseta? Que això
2: No. T'han de convidar els reclutadors, que així se'ls diu, de Bad Bunny.
1: Sí, et donen una pulsareta que ponen la casita i et pregunten, ¿quieres subir a la casita? Que lo fort és tu sí, tus amigas no. O tu sí, tu novio no. Tu sí i tus compañeros no. És a dir, és només una persona la que diu el reclutador. Jo tinc una coneguda que li va passar. I clar, després estàs allà, doncs clar...
0: I va pujar.
1: I va pujar.
2: I va deixar les amigues allà.
1: Perdoneu,
0: però la casita és un cop a la vida.
1: És un cop a la vida. Per
0: amigues, ho enteneu, oi?
1: Ho entenem. També et dic una cosa parlant de la casita. Té molt de mèrit el Marc Giró.
2: Boníssim.
1: Que dius, perquè tothom que puja a la casita l'únic que quiere és que se li noti que està allà ballant amb el Bad Bunny, que el Bad Bunny la miri o el miri.
2: És la primera vegada que he vist a Marc Giró incòmode.
0: Ja, és veritat. Passava vergonya.
1: Que mono allà. Ahí agazapao.
2: Bueno, escolta, la primera categoria de em reconeixen.
1: Bueno, la primera seria això. Tu vas a la casita i tens tot fet. Si et convidaran a la casita, no per el reclutamiento, sinó per mèritos de contenido real, pues això ja està, ja ho tens tot fet.
0: Perdona que interrompi. Però és que el tema és brutal. Quants famosos, quantes famoses intenten buscar-se les garrofes com sigui per poder pujar a la caseta?
2: Ah, sí, eh?
0: Home! I trucant aquí, trucant allà, i els diuen que no.
1: Que no, que nanai de la Xina. Però és que és el que parlem, és aquest reconeixement de que si estàs allà és que ets algú.
0: Ja.
1: I això en aquesta societat doncs, té molt de valor, no? I abans parlàvem de pica pedra, et pots estar treballant com una boja, però de sobte un reconeixement així te vale per 5 currículums.
0: Clar.
1: Saps que t'avui t'obre més portes estar en la casita del Bad Bunny que no fer un càsting de puta mare, saps?
0: Clar.
1: Però mira, jo us explico. La primera categoria del reconeixement és la més clara, és, perdona, tu ets... I aquí comença el joc, perquè clar...
0: Ah, ui, et diuen de tot.
1: Clar, la gent és com, tu ets...
2: Sí, home, sí,
1: ja t'ho conec. No, és com... Cristina Brondo, això, i has fet... Llavors ve el moment de dir, bueno, què fa? Ara haig de dir el currículum sencer. Perquè clar, dius, a saber, llavors jo ja tinc com la meva de dir, tu què veus? Tu veus més TV3, tu veus més Telecinco, tu ets més de teatre, tu ets més de cine, perquè clar, o sigui, hi ha uns quants anyets de currículum, doncs imagina't, no? Llavors, dius, a mi em dona igual d'on em coneixes, tot bé, podem parlar directament ja des d'aquí, però no ells estan com emparrats en saber d'on.
0: Tu surts a...
1: I és com, i comences a dir coses, Poblenou, no, dalt una altra cosa, i és igual, deixem-ho, passem.
0: A tu no t'han dit mai, tu no treballes a Hisenda?
1: I m'han dit, tu ets la cosina de la Mariona?
0: Sí,
1: a tu també t'haurà passat. No, els hi sones i no saben de què.
0: Tu ja has vingut a consulta, oi? I jo, no.
1: Això va passar amb el fisio. Sí, tu ja has vingut aquí, dic, no. Després passa també a vegades per la veu, no? Que et coneixen per la veu i de sobte es fan com un gir dramàtic de... Tu, és que t'he reconegut per la veu. És que t'he vist i no t'assembles en res, eh? Per la veu t'he reconegut, no? Però sí que és veritat que, a veure, el reconeixement, siguem honestos i honestes, està molt bé.
0: Clar que sí.
1: Això vol dir que arribes al públic, el públic que, d'alguna manera, doncs, et té ubicat o ubicada, tot i que no sàpiguen d'on, ni qui ets, ni com et dius.
0: Clar.
1: Però això dona gust perquè dius, bueno, la gent, doncs, fas una feina pel públic, doncs és important que el públic et tingui present. També hi ha una cosa que passa, que és una mica... Això fa una mica més de l'ego, ja se sent una miqueta més feridet, no? Que, oh, m'encantes, m'encantes! Oh, tu ets aquesta, la Imma Cuesta!
0: Oh! No?
1: O la Diana Palazón! I fas, no, i fas, ai! Llavors,
0: doncs no et conec.
1: Doncs no et conec.
0: Molt bé!
1: Hi ha diverses maneres, no? Després també hi ha aquesta cosa de que sí, que de repent potser et coneixen del cap, o que et coneixen del mercat, i tu
0: clar,
1: estàs,
0: clar,
1: que
0: sóc
1: actriu, i fas, no, totalment. No és d'això, jo no veig res d'això.
0: Sí.
1: Et conec de la farmàcia, no? Hi ha diferents maneres, no? Però, torno a repetir, realment, quan et diuen que això és el súmum dels súmums, que et diuen, ostres, és que vaig veure aquesta pel·lícula teva i em va encantar, em va arribar, aquest personatge em va ajudar a entendre'm a mi per alguna cosa.
0: Això és preciós.
1: Això és preciós, et sents superrealitzada, no? També, i amb el tema de Poblenou passa molt, és que és una època. Aleshores, em va passar, de fet, que per això parlo de la secció, vinc de fer un assado aquest diumenge, i hi havia una persona que tenia una foto meva signada de l'època de Poblenou,
0: oh,
1: no? Sí, que no sé com ho va aconseguir, la seva mare, sí, diu, la té, encara la té signada per mi. I clar,
0: signaven fotografies.
1: Exacte, quan signaven...
0: Quan hi havia mòbils amb càmeres.
1: Exacte, quan clar. Signaven la fotografia, que jo et diré que jo tinc cartes de japonesos i japoneses que encara els haig d'enviar la foto, que t'envien encara la foto.
0: Sí, que tinc encara pendent. Sí has d'enviar la foto.
1: Sí, però no d'aquella època, sinó d'ara. T'envien la foto ja impresa i et diuen, per favor, amb una carta ja amb el segell,
0: wow,
1: perquè tu li firmis i li tornis a enviar.
0: I quina feina han vist teva?
1: Doncs, mira, els hi hauria de començar a fer tota la interrogativa, clar, aquesta de... Però sí, hi ha pel·lícules que estan a Filmin, pel·lícules que estan a plataformes i les poden haver vist perfectament, no? I pel·lícules de sèrie B, de por, també, que he fet a Argentina, doncs mira, pel que sigui, doncs els hi ha arribat, no? Però això que et deia, aquest noi, el Xavi estava a l'assado, no? I diu, ostres, tinc una foto teva signada. Dic, Xavi, anem a fer-nos una foto, no ara? I el tio, superemocionat, dius, que clar, és que era, és una època de la meva vida, no?
0: Clar.
1: I quan passa això, et dones compte que no ets... L'ego jo ja el tinc, hem parlat algun cop, bastant treballadet, no te haces ancha tu, no? No dius, oh, és que jo... No, fas, és que realment vaig tenir la gran sort de participar en aquesta sèrie que va marcar una època i diu, és que jo la veia amb el meu pare,
0: clar,
1: o jo la veia amb la meva mare, no? I són, doncs, aquests moments que dius, uau, que guai, no? Que realment està molt bé. També et dic una cosa que també passa, doncs, que a vegades estàs en una discoteca i no vols que et coneguin, saps? Que dius, avui no necessito
0: totalment
1: que em conegui ningú. I no pots fer això, no pots camuflar, saps? No, perquè no, això ja no toca. Llavors, doncs, dius, doncs, bueno, hi ha moments que sí que et venen pel darrere, jo quan a l'època heavy, que et venien pel darrere, tu estaves allà amb les teves amigues i no podies ni ballar, perquè cada dos per tres, allò, dit a l'ombro, tu ets.
0: No, és que valenta baixar una pista de ball.
1: Clar. Ja.
0: Per això, quan la gent quan es queixa de les zones VIPs, jo dic, és que hi ha determinats perfils que, o si no té una zona VIP, no pot anar a una discoteca. T'ho imagina't que apareix Messi a la pista de ball d'una discoteca.
1: No
0: és inviable.
1: No pot, és com el metro, que doncs, bueno, quan estàs més en auge, doncs intentes no agafar el metro, intentes no les
0: clar
1: sortides del col·le no estar-hi. També et dic una cosa, abans no
3: intentes
1: hi havia el moment selfie.
3: Intentes a les sortides del col·le no estar-hi, m'ha semblat una frase per marcar.
1: No, però és que això és així, Natàlia?
3: Clar,
1: és a dir,
3: clar.
1: Jo me'n recordo l'època de Poblenou, que jo mirava a l'hora si veia un col·le i veia mares a fora, dic, ui, merda, estan a punt de sortir, feia
0: canvio,
1: la por.
0: Canvio de ruta.
1: Sí, canvio de ruta totalment.
0: No el teu col·le, el col·le dels altres.
1: Dels altres, no? Clar, el meu col·le ja estava fet, allò, de perdidos al río. Però sí que és veritat que sí que altres col·les intentaves no passar, no? Però ja et dic, en aquella època la busca, no hi havia el moment selfie, perquè clar, dius, estàs a la discoteca i et coneixen, bueno, no passa d'allà, però és que ara et poden gravar, et poden fer la foto, no? És allò una mica...
0: Clar.
1: Però és igual, nosaltres estem encantats i encantades. I també hi ha un tema generacional, que també em va passar fa poquet, que em ve un nen, topem mono molt petitonet, diu, perdona, tu ets... jo, actriu, diu, sí. Jo, sí. I dic, però tu per què m'ho preguntes? Bueno, és que la mama, i em giro i hi havia tot un grup de, de mames.
0: El van enviar
2: al missatger.
1: Havien enviat el missatger, saps? Allò, ves nen, ves nen. I llavors dic, gràcies, guapo, no et faré passar un moment incòmode. I vaig anar a parlar amb les mares i va ser molt maco. I les mares em van dir, perdona, eh? Dic, no, home, no, és que és així.
0: És
1: I et dic una cosa, eh? Jo me'n recordo la gran Concha Velasco, que jo quan feia Herederos, que aquesta és una altra, quan et coneixen, d'una sèrie com aquesta que era Herederos, no? I et diuen, ostres, què tal treballar con Concha Velasco, no? I dius, clar que sí, anem a parlar de la Concha Velasco. No, en aquest sentit a mi m'agrada això, no? Hi ha gent que diu, a veure, parlem de la meva feina. Dic, no, és igual. No. Parlem de la gran Concha Velasco.
0: Com era treballar amb Concha Velasco?
1: Concha Velasco era meravellosa, era generositat pura, era una curranta. O sigui, li donava igual les hores que fossin. Ara, era de la vieja escuela a nivell dona.
0: Què vols
1: i,
0: dir?
1: Bueno, doncs que els seus diners no eren per ella. Ella treballava per Alex, oh, pels fills i per tota la saga. Sí, sí, però era perquè aquesta dona, jo per exemple, no, el seu fill petit li deia és que tengo que hacer esta publi porque es que mi hijo se quiere pintar la casa. I claro, yo lo que le doy a uno se lo doy al otro.
0: Saps què t'ho dic?
1: Yeah. I els fills potser tenien ja una edat.
0: Ja.
1: I Àlex, doncs, bueno, era conegut que la Concha Velasco feia uns bolos, ara que parlàvem dels bolos del teatre, feia gires teatrals impossibles. Impossibles. Hi havia una explotació laboral molt heavy que ella acceptava de bon grat perquè era molt, molt humil en aquest sentit i sempre estava molt entregada al seu públic. Mm. I si algú es queixava de la sèrie, li deia, cállate, que tienes trabajo.
0: Mm.
1: I això no puedes quejarte de nada. I això ens ho va inculcar molt a tota l'equip. Però ja et dic, jo no tinc cap problema. Ara també et dic una cosa. Si aneu pel carrer i em veieu, em podeu dir, escolta, Cristina, és que t'escolto a l'entrellat. Perquè això no m'ha passat mai, no? I em faria molta il·lusió que no és la meva mami l'única que m'escolta. Saps? Vull dir, em faria molta il·lusió que em paressin pel carrer per dir-me, escolta, Cristina, és que t'escoltem a l'entrellat.
0: Encara tenim 8 setmanes perquè passi això, eh?
1: I he decidit que el meu fill ja no sigui artista després d'escoltar la teva secció. També pot ser, és el que t'ho vull dir.
2: Més d'un s'ho haurà repensat, segurament.
1: No, però és veritat, escolta, que sempre que sigui amb respecte, que quasi sempre ho és, ja us ho dic, que la gent et reconegui, que et digui coses maques. També et dic que si fas de dolent, si fas un personatge dolent, cuidado, perquè hi ha casos...
0: Això és increïble.
1: El Miquel Kors ho explicava. Una dona li va pagar un bolsazo, perquè, clar, ell feia de dolent i la gent s'ho pren molt en sèrio, això, saps?
0: Però no distingir la realitat de la ficció és greu, eh? Tindrem un problema com...
1: Clar, però és el que et deia abans, ostres, sí que ho fas bé, no? Li deia, Miquel, sí que ho fas bé, que la gent t'odia tant, no? Que, pobre Miquel, que en pau descansi, precioso compañero, meravellós actor. I, bueno, us deixo aquí, esteu molt ben acompanyades avui.
0: Sí, és que estan entrant.
1: Mare meva.
0: És que estan entrant en aquest estudi 41 de Ràdio 4 les protagonistes i directora de Corredora, ni més ni menys, que és una pel·lícula de la que parlarem tot seguit. Corredora, l'òpera prima de Laura García Alonso, és una aposta per parlar des de la ficció d'esport i salut mental.
2: Corredora ens explica la vida de la Cristina. Ella és corredora d'elit, però tot canvia quan pateix un brot psicòtic. La Cristina pensa que tothom confabula contra ella perquè no guanyi les competicions. I aquest és l'inici d'una malaltia que l'allunya del que més estima, del que més li agrada córrer.
4: Guanyaré. Faré història.
5: Sí, sí.
6: Seguim.
7: I a Rubén, que apreta molt pel campionat, o què?
8: Muy bien.
9: Normal.
4: Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
7: Quins? El company?
4: No, ells no. Estan gelosos.
10: Has entrat a la meva habitació?
4: Està tot diferent.
10: Què m'estàs parlant?
8: Bona.
4: Guanyaré.
7: Que sempre guanyes.
4: I tornaré a guanyar. Per història.
0: I ens acompanyen a l'estudi la directora de Corredora, Laura García Alonso. Com estàs? Benvinguda.
11: Hola.
0: I també les actrius Alba Saez i Marina Salas. Com esteu?
12: Molt bé.
11: Molt bé.
0: Felicitats per Corredora. Quina gran pel·lícula.
11: Moltes gràcies.
0: Pots estar contenta, no?
11: Ui, molt. Molt orgullosa i sobretot d'aquestes noies tan impressionants.
0: Efectivament. Va guanyar el Festival de Màlaga el Premi a la millor òpera prima. No sé si heu pogut ja pagar aquest premi, Laura.
11: Encara no, perquè just s'estrena d'aquí res i, per tant, encara no ho he digerit tot, però sí que el pas pel festival va ser una rebuda molt càlida i molt emocionant.
0: I per vosaltres, Alba, Marina, què suposa aquesta pel·lícula?
5: Home, per mi suposa moltíssim, perquè és el meu primer paper protagonista en la meva carrera, o sigui que jo no m'oblidaré mai a la vida de tot el que ha passat en el rodatge i en, bueno, la preparació d'aquest personatge increïble.
0: I el repte no era fàcil, no?
5: Gens fàcil, no, no. Però per això estic molt contenta d'haver estat tan ben acompanyada i bueno, és que ha estat una cosa molt intensa i molt bonica alhora.
0: Marina, què et va agradar de corredora quan vas rebre el guió?
1: Tot. No, crec que el material que hi havia, el guió que han escrit el Pol i la Laura, és increïble. Em va agradar molt la història, no sé, vaig pensar que em feia molta il·lusió poder col·laborar en explicar aquesta història i després trobar-me amb la Laura, amb l'Alba, com fan el cinema, com estan a un set de rodatge, la seva intel·ligència, la seva sensibilitat i tot, ha sigut un, doncs, un privilegi i una sort, la veritat.
0: Clar, perquè malgrat els avenços, cada vegada parlem més de salut mental, es fan més esforços per trencar el tabú que s'havia generat fins a dia d'avui, no?, parlar d'aquestes qüestions. Laura, tu creus que es pot fer encara més i des del cinema?
11: Sí, encara queda molta feina. Tot just ara comencem a obrir certs tabús. Però bueno, un dels més grans jo crec que és el tema de les malalties mentals greus del tipus psicòtiques. D'aquestes que et fan tocar molt fondo. Jo crec que aquí tenim un munt de prejudici encara per desmuntar. Ara comencem a entendre una mica més la depressió, l'ansietat, els burnouts, no? Perquè són com, bueno, són com molt comuns i molt transversals, però és que resulta que l'esquizofrènia, el trastorn bipolar, els trastorns psicòtics són també molt comuns i generen tanta por i tant desconeixement que, bueno, que projectem una sèrie d'imatges que potser no són del tot adequades, la veritat, o que no són justes.
0: D'alguna manera la vida t'ha connectat a aquestes malalties?
11: Sí, una persona que estimo molt del meu entorn va passar per un procés similar. I d'aquí la meva inquietud per fer aquesta pel·lícula, perquè vaig pensar, ostres, que complexa, que potent, que ha travessat per tantes problemàtiques, des de l'estigma, des de la pressió social, des de, no, de la crisi d'identitat, des de el que suposa el diagnòstic, tant el diagnòstic en si, que ja és duríssim, sinó com també el tractament posterior. És a dir, jo pensava, ostres, tot això és com supercomplexa i de cop a les pel·lícules tendim a simplificar-ho moltíssim, inclús a estigmatitzar-ho i a veure-ho com, bueno, com algo que no ens pot passar a nosaltres, no? Que li passa a l'altre i el friqui aquell i això no em passarà mai a mi.
2: I és un estigma encara brutal en el món de l'esport. De tant en tant surt algú parlant-ne i tothom es fa ressò, perquè encara és una qüestió que cal visibilitzar molt.
11: Sí, sí. Clar, l'esport té aquesta cosa que per assolir resultats

0: Una cama, doncs té un equip mèdic que li diu, mira, has de fer això, això, això, t'operarem aquí, d'aquí tants dies crec que podem plantejar-nos un retorn, no? Hi ha com el diagnòstic i l'evolució de la lesió està molt més pautada. En canvi, una mental, doncs, és tan incerta.
1: Clar.
2: I arribar a un diagnòstic tampoc deu ser fàcil.
0: Total.
2: No, que et donin aquest diagnòstic.
0: Clar, perquè són diagnòstics que en realitat es donen a partir de símptomes. No hi ha una radiografia, no? Llavors, encara això fa que sigui més complexa, perquè al final un símptoma, bueno, és una conseqüència d'una malaltia, no? No, no, no estàs mirant una analítica de sang objectiva. Llavors, clar, és molt complex.
1: I com es construeix un personatge així? Imagino que heu tingut moltes converses al voltant de la teva experiència, Alba Vital, Laura Vital, i amb tu, Alba, no?
3: Sí, hem fet moltes hores de molta escolta, de molt parlar, de, bueno, durant un any sencer jo m'he estat preparant físicament, endinsant-me dins del món de l'atletisme, que era un món que jo desconeixia, amb un entrenador personal especialitzat en 800, l'Andreu Novakovski.
1: 800
3: metres.
1: 800
3: metres és mig fons, són dues voltes a pista i és l'especialitat del meu personatge. Uh-huh. Llavors, paral·lelament, amb la Laura vam estar fent molta feina d'això, de xerrar, molta feina de treball de taula, i a poc a poc, doncs, començant a construir el material que necessitàvem per construir la història que la Cristina pensa, no? Aquest deliri, aquest brot psicòtic que en tot moment jo havia de tenir al cap, era com fer una pel·li a una altra pel·li, no? Com era com un guió mental i després un guió com en el que seguien tots els meus companys, no?
1: Perquè el teu personatge representa que té interiorment tot
3: el
1: un
3: meu
1: deliri
3: personatge,
1: sempre.
3: Sí, no sempre, però sí, la primera part de la pel·lícula està com dins d'aquest deliri. La Laura sempre tenia claríssim que l'espectador o espectadora no havia d'entrar dins del cap de la Cris, havia de veure-ho des de fora com si l'estigués acompanyant durant tota la pel·lícula. Llavors era una cosa que havíem de construir la Laura i jo, i que sabíem la Laura i jo, i no tenia per què saber-ho ningú més.
1: I no li explicàveu a la Marina, per exemple?
3: No.
4: No, però jo crec que ja no va bé, perquè el seu personatge, o sigui, el personatge de l'Alba, que és la prota, és com que està en un món totalment diferent al reste, i la família que l'acompanyem no sabem què viu realment, no? I crec que anava molt bé que nosaltres no sapiguéssim, bueno, és que estava fet així ja per alguna cosa, no? Però era perfecte que nosaltres no entenguéssim i no compartíssim això.
1: Clar, perquè des de fora deu costar molt deduir que aquí hi ha un problema, no? Són petites,
4: clar,
1: gotes,
4: tal qual.
1: Fins
4: sí,
1: que
4: sí.
1: Dia, arribes un dia que dius ui.
2: Clar,
1: no?
2: Sobretot amb una carrera així amb tanta pressió, no? Que, sí, que ja. Tot pot ser el resultat de la pressió.
0: Exacte, hi ha un moment que ella diu, guanyaré, faré història, dius, i la família es queda com de...
3: Vull dir, subèrbia,
0: és egocentrisme, és megalomania, és algo més que és, no? Hi ha un moment de la Marina molt bonica a la pel·li que, sobre això que dieu de, bueno, de com adonar-te de que la teva, de que tu ser querido està, bueno, creus que pot estar tornant a recaure o està tornant a tenir una crisi, que és en quin moment ella com a germana decideix intervenir davant el problema, per això que dieu, no? De que són símptomes que es poden confondre molts cops amb la personalitat d'algú, i en el cas d'un esportista ambiciós, pues bueno, doncs tot es mescla.
1: I que difícil intervenir quan som adults tots, no? I si ell o ella diu no, deixa'm tranquil·la, m'he deixat de prendre la medicació perquè vull, què fas?
0: Clar, és la seva llibertat també, no? Vull dir, és la seva... Clar, és la seva llibertat.
3: Sí, jo crec que una de les coses més importants que es parla a la pel·lícula és la xarxa que hi ha al voltant d'algú que està patint això, i crec que el personatge de la Marina justament és un personatge que la cuida estant-hi i no la infantilitza, o sigui, li dona una entitat com a persona adulta que és, tot i tenint ella la seva esposa, no? Bueno, la Marina t'ho podrà explicar millor, perquè és el seu personatge.
1: Perquè la Natàlia, no? Marina, tu fas la Natàlia.
4: Una de l'altra.
3: Sí, clar.
1: És que sou com germanes, eh? Com germanes. Dic que la Natàlia és

0: germana preocupada. Marina, tu com encarnes, com t'has imaginat la vida d'un familiar, d'una persona que pateix un brot psicòtic?
1: Clar, bueno, va ser molt col·laboratiu, perquè és veritat que vam parlar molt amb la Laura, vam poder tenir, o sigui, vam fer molta feina en comú, i va ser important això, perquè és veritat que a vegades tu fas la teva feina, l'altre fa la teva feina, però no hi ha espais per poder-ho posar en comú, i al final el cinema es fa entre totes, i bueno, això va ser molt important. Després teníem molt d'espai per poder improvisar, per poder provar coses, per poder crear la relació entre les dues, i sobretot, sí, crec que lo important és poder parlar, que la peli parla també d'això, de la importància que té tenir una xarxa de recolzament i un vincle, que és el que marca la diferència per poder portar una malaltia o no. O sigui, canvia molt quan tens aquest sostén. Sostén?
0: Aquesta xarxa.
1: Sí. Això, sí. O sigui, és que canvia radicalment l'experiència. És molt important poder tenir un vincle al costat que et pugui apoyar, que pugui estar amb tu, que et pugui recolzar.
0: Clar, perquè el teu personatge, Alba, creu que tirarà endavant, que ella pot tirar endavant sola.
2: Sí, bueno, és que és...
3: És que és atleta.
2: És que és atleta, és que és un pensament que tenen moltíssimes atletes, no? I que hi ha una fita, que hi ha un lloc on s'ha d'arribar i llavors a tota costa, no?
3: I són guerreres.
2: Sí, però la pel·li també té alguna cosa molt maco, que és que humanitza molt a esportistes d'elit, no? És que a vegades tendim a idealitzar aquestes persones com si fossin déus de l'Olimpo, i són persones que es poden trencar emocionalment, i es poden trencar també de moltes maneres, no? Llavors, bueno, és aquest pont, no? Que, per poder parlar d'això i poder reflexionar sobre com funciona tot això, no?
0: I en aquest cas, a més, volies dir alguna cosa?
1: Ah, no. Jo sí que anava a dir, no, que em sembla interessant també com la peli planteja fins a on lluitar per, o sigui, fins a on està ben puxar els teus somnis, o fins a on és lícit seguir intentant o forçar, saps? Forçar les expectatives que tu tens de guanyar, perquè és veritat que la societat ens porta com això, no? A competir i ser el millor i tenir èxit i tal. I també hi ha algú com de, bueno, fins a on jo accepto les cartes que m'han tocat, que en el cas de la crisi és l'malaltia mental que té, i fins a on accepto la realitat que és la que és, que d'això va la peli, d'acceptació, i de dir, bueno, pues lo que me ha tocado es esto y con esto tengo que, saps?
0: Clar, però també és veritat que l'esport és una eina per fugir de la seva malaltia, també, no? Quan hi ha un moment de la pel·lícula que el teu personatge diu,
1: és que
0: és home, em calmo, no? La resta del temps visc amb aquesta angoixa des de petita.
1: Clar,
2: sí,
1: clar.
2: Doncs és una manera de regular-se, no? D'autoregular-se. Ella necessita córrer per acabar en una fàtiga extrema, i que llavors el cos, quan s'apaga, és quan aconsegueix apagar-se ella també, no?
1: Clar, però és lo genial que està aquesta contradicció, no, en ella, que per un lloc ho necessita, clar, però per l'altre...
2: Fugir endavant, que se'n diu, no?
0: Clar. Com de real és aquest fet, no? La vida real, una activitat física extrema pot servir per alleugerir aquesta angoixa?
3: Sí, l'esport és vida. Vull dir, en el cas de la crisi és vida i mort, que és lo bonic, no? Però l'esport és necessari per justament silenciar-nos i sentir-nos bé i aportar-nos endorfines, i és molt saludable l'esport, però és que inclús l'esport pot convertir-se en un cercle tòxic, addictiu, i sobretot la part més competitiva de l'esport, que és el que li passa a la Cris, no? Com que se li dona tan bé això de fugir d'ella mateixa, doncs resulta que pot guanyar premis també, i els premis són molt complicats de gestionar.
0: Clar.
3: Les victòries també són complicades de gestionar.
2: Sí.
0: I després hi ha el tema de la medicació, que clar, és devastador, això ho sabem. En casos greus, les dosis de medicació, les primeres, ostres, anul·len moltes capacitats de la vida quotidiana, no? D'aquestes persones. Clar, com no acceptar que aquella persona presenti resistència a prendre aquella medicació, clar, que l'anul·la com a persona, anul·la la teva identitat.
3: I més, imagina't una atleta que la seva eina de feina, o sigui, la seva herramienta de trabajo, és el seu cos.
0: clar.
3: Imagina't, perquè mira, encara, jo què sé...
0: No? Però per qualsevol, no? O sigui, que estiguis mig atordit tot el dia...
4: Sí, clar, però si físicament no, et merma en segons en una carrera...
3: Exacte.
4: O sigui, ja no té cap sentit.
3: És,
4: no,
3: és que us afecta, és que us afecta. O sigui, és duríssim per tothom, per tothom. Però mira, encara penso que podries portar, si la teva feina és certament una mica estàtica, és igual, tampoc vull generalitzar perquè deu ser difícil per tothom, però si, si els resultats depenen de del teu rendiment físic, imagina't, no? Em semblava una dicotomia molt interessant de veure una noia corrent, sense parar, amb moltes coses a fer, molt estrès, no? De tota la primera part, i de cop, bum, el silenci absolut. La cosa d'estar a casa, no podem moure'm del llit perquè sóc incapaç. O sigui, clar, això és una cara bé de la moneda molt, molt forta. Mm.
0: És que és un canvi d'identitat, no?
2: Sí, durant tota la pel·lícula, justament una de les coses que es toca és la búsqueda d'identitat, una mica, no? d'aquesta Cris, perquè és que ara que la defineix, si li han tret el córrer, si de cop li han diagnosticat una malaltia mental greu, bueno, encara no diagnosticada, però ha patit un brot psicòtic, que això de cop reconfigura com tota la seva vida, i és com tot el que jo he fet fins ara era perquè jo estava malalta, o era perquè realment jo sóc així, no? Com que forma part de la meva personalitat i que forma part de la malaltia, de quina manera reconfiguro jo la meva vida. O sigui, hi ha moltes equacions, la vida se li foten l'aire, i és un moment molt crític. Realment.
3: Total, una crisi d'identitat, que això és el que em semblava tan universal i tan transversal, que és el, bueno, és el comentari que volíem fer amb aquesta pel·lícula, de, bueno, potser això de això no em passa a mi o això em queda lluny, no, és un problema que està molt a l'abast, no? La crisi d'identitat que pot patir aquesta noia.
4: Pues el que deia la Marina, no? Les expectatives que un mateix es posa de la seva pròpia vida, de sobte diu, pues ara ja no et defineix això, ho acceptes, no ho acceptes, te redefines o què fas, no? I això, òbviament, passa a qualsevol, no? El que passa que, òbviament, doncs, amb una pel·lícula, doncs així suposo que, clar, és molt més extrem.
5: Sí, però
4: tot.
5: Quan, èpic, quan sí. Ho estava dient la Marina, jo pensava, ostres, però amb les malalties físiques, també com a pacient és més fàcil acceptar-ho. Amb la malaltia mental encara és molt més complicat.
1: Clar,
5: o sigui, que el perquè a mi sempre et persegueix. Però en el cas d'una malaltia mental encara és molt més bèstia.
1: Clar,
3: sí,
1: clar.
3: Total, perquè, sí, perquè just és el que tu dius, una malaltia física no és el meu braç estar malament, i el meu braç, o sigui...
4: El metge s'encarrega, no?, del meu braç.
3: Exacte, i és algo aliè, no sé, ho veiem com algo aliè, però una malaltia mental t'afecta la teva manera de veure la vida, la teva actitud... t'afecta com et lleves al matí, com te'n vas a dormir, o sigui, comences a pensar què és... A mi em semblava una pregunta molt forta, aquesta de la crisi, un moment en què comença a sentir-se feliç un altre cop, i estic sentint-me massa feliç, saps? O sigui, inclús pensar sobre com estàs afectada el dia a dia, o avui estic una mica trista... És algo puntual? És perquè la meva germana m'ha dit això? O és perquè m'he d'ajustar la medicació? Imagina't, o
1: sigui.
3: Sí,
1: I també perquè sento que per això dèiem que eren tan importants els vincles, perquè és veritat que és una cosa molt... O sigui, genera molta soledat tot el que té a veure amb les malalties mentals, perquè atempta directament amb els pactes socials que tenim i t'aïlla totalment del món. Llavors et sents tan sol o tan sola que saber que tens algú, no? Algú, encara que sigui algú, que no et deixarà i que estarà allà, pues, t'ancla una mica, pues, a la vida, no?
3: Totalment. És un personatge molt solitari, la Cris. No només perquè fa un esport individual, que és el córrer, sí, i que per tant ella és ella i els seus propis resultats, que l'esport en si ja és molt individual, sinó perquè a més va a poc aïllant-se arrel de la malaltia. S'aïlla perquè la malaltia aïlla i perquè ella tampoc troba refugi en res ni ningú. Clar, o sigui, ningú t'entén.
4: Sí, és el que dèiem abans, no? Que tothom... Anem a parlar de les malalties mentals, però a l'hora de la veritat no expliquis massa. Perquè, com estàs? Bé, bueno... Però si un dia dius realment com estàs, potser després ja no t'ho tornen a preguntar perquè fa por, perquè la gent diu, sí, parlem-ne, però quan comences a treure els pous, la gent tira enrere.
0: No sabem com reaccionar.
3: total, no saps com reaccionar. I quan algú està tenint una crisi greu, tampoc saps com reaccionar.
2: Sí, és com que falten moltes eines, no? I a mi em fa l'efecte que és perquè hi ha molta por, també. És un factor més, no? La por a veure la bogeria.
3: Total.
2: Perquè no saps exactament com lidiar amb aquella situació i potser per protecció ja no t'apropes, però llavors si no es parla no existeix i llavors la persona que ho està patint queda més aïllada i tot és per aquesta cosa de no tenir eines i potser tenir una mica de por a posar totes les cartes sobre la taula i començar a parlar-ne, no? No. Sí que és veritat que s'està parlant cada cop més d'això del burnout, d'ansietat, inclús la paraula depressió, no? Com a enfermetat, però quan anem a enfermetats mentals greus, com les
4: més
2: que
4: psicòtiques.
2: Ha dit, més psicòtiques, o hi ha molt poca informació, llavors i ja no sabem com apropar-nos a això i hem de començar a establir converses i començar a trobar eines per acompanyar i per saber gestionar coses.
0: Una de les poques persones que m'ha parlat, per exemple, ha estat Àngel Martín, no?
3: Sí, va ser referent
0: per la pel·lícula.
3: Sí, li estic molt agraïda i des d'aquí, mira, sembla molt bonic que ho hagis mencionat perquè no ho estic mencionant a cap...
2: Jo algun cop ho he fet, sí. Però va ser increïble, a mi personalment és de les coses que més m'ha ajudat per fer la construcció de tot el deliri i tot el brot psicòtic, explica molt bé en el seu llibre per tots els llocs que passa i tot des d'un punt com molt lúcid i molt descriptiu, ha sigut increïble poder llegir aquest llibre i
3: un agraïment des d'aquí
2: sí,
3: cap a ell.
1: Però
3: amb
1: ell vau parlar?
3: No, ens vam llegir el llibre, els dos llibres, vaig escoltar-lo i bueno, és que vaig llegir molt, no, en el procés sí. de desenvolupament, però aquest va ser un dels que vaig trobar que descrivia millor per on podia passar el personatge de l'Alba i li vaig donar a l'Alba i crec que sí, que li va ajudar molt.
2: Sí, el tinc subratllat sencer.
0: I ell no haurà pogut veure la pel·lícula encara,
3: no,
0: perquè s'estrena el dia 29.
3: A veure què li sembla.
0: Segur que li interessa veure-la.
3: Espero. Una altra cosa és que li agradi, perquè també és molt diversa la malaltia. O sigui, vull dir, no, és com quan tu fas una pel·lícula que és una mica que tracta un tema una mica únic, entre cometes, no, que no s'ha fet mai, sembla que hagi d'agradar a tothom que li passa allò, no? I és com de, bueno, és que és molt divers, o sigui, els trastorns mentals i les experiències són tan diverses que no té per què agradar-li a l'Àngel Martín, tant de bo.
2: Tant de bo, sí.
3: Però potser està superlluny de la seva realitat, no? Clar. És com de tu perquè facis una pel·li sobre un col·lectiu minoritari, entre cometes, no vol dir que estiguis apel·lant a tot el col·lectiu minoritari, no?
2: Sí, a més, la construcció que vam fer la Laura i jo va ser des del respecte i molt material va sortir d'improvisacions que vam fer amb una handy a casa de la Laura. Vull dir, a poc a poc vam com construir tota aquesta conspiranoia que el personatge pensa i li passa, però sí que és veritat que aquest llibre ens va ajudar molt a entendre exactament com la construcció d'aquesta conspiranoia, no? Com poc a poc es van afegint capes que van com deliberant una conspiració encara més forta i això l'Àngel ho explica molt bé en
3: és
2: aquest
3: molt
2: llibre.
3: Honest.
2: Sí, és superhonest.
3: És molt, molt honest i molt directe i ole tu, la veritat.
0: Laura, i com ha estat per tu, que estàs vinculada familiarment a un cas de psicosi, com has viscut tu l'encarnació de l'Alba, que a poc a poc anés agafant aquesta forma que per tu és propera?
3: Sí, va ser... Em va trasbalsar molt a nivell personal i era molt... O sigui, jo em mimetitzo molt amb les actrius quan les veig interpretar i m'afecta molt per on passen i a vegades inclús projecto pors meves. Jo estava patint més... A vegades patia més jo per l'Alba que la pròpia Alba. O sigui, hi havia alguna escena que a mi em suposava un repte molt gran o jo què sé, o tenia allà una projecció meva feta i veia l'Alba dient, quines ganes tinc de rodar aquesta escena, perquè perquè clar, també és lo bonic del seu ofici de l'ofici de la Marina i de l'Alba, no? Que és jugar, que és disfrutar, que és passar-s'ho bé, llavors per molt moment dramàtic que estiguis retratant per elles és una oportunitat, no? De mostrar el seu talent i sí, o sigui, va ser dur en certs moments i hi havia moments amb l'Alba que a mi m'arribava moltíssim i llavors ja sabia que la toma era la bona quan hi havia algú d'aquella mirada i d'aquella manera de fer que em recordava l'experiència, sí.
0: I et posaves en el lloc de la Marina? És aquest el teu lloc a la vida?
3: Sí, home, clar, el de la Marina el defensava molt fàcilment, però a part el de la Marina el defensava també des d'un lloc que era molt bonic perquè era molt, intuïtiu. A vegades hi ha una cosa que fa al final de la pel·lícula que jo quan... Ara és una de les coses que més valora els espectadors, allò que fa al final de la pel·lícula que no vull desvelar. Mm. Però al principi, quan estàvem treballant el guió, perquè és una cosa que implica molt d'amor i molt de sacrifici com a germana fer el que fa ella, no? Llavors, quan jo estava preparant la pel·li, hi havia molta gent que no ho entenia. Com fa això que fa? És que no pot, és que no m'ho crec. I jo tampoc ho sabia justificar, perquè era algo que jo hagués fet, no? Mm. Des d'un lloc molt d'amor, molt d'intuïció de tu ho has de fer, ho has de fer així. Recordo que ho parlàvem, no? És igual. Tampoc no podia ni justificar-ho intel·lectualment, sinó que ho sentia. I al final jo crec que és una de les coses que els espectadors han valorat de la seva relació, justament. Aquest gest d'amor incondicional que fa la Mari, que fa la Natàlia cap a la Cris al final de la pel·li.
4: Doncs ja només per això l'haurem de veure.
0: És meravellosa. La pel·li és meravellosa. Vull dir, és meravellosa fins als crèdits finals. Els crèdits m'han encantat.
3: Sí.
0: Que fa una mena de carrera, també. Carrera. Mira que original.
3: Sí.
0: Val molt la pena. 29 de maig, aquest divendres s'estrena, premi a la direcció novell, ho dic bé, a l'Òpera Prima, a l'Òpera Prima, al Festival de Màlaga, i en fi, segurament altres premis podran caure.
3: Esperem.
0: En el futur.
3: I si no, ja el premi és fer la pel·li, estar orgulloses de fer-la i que hi hagin espectadors que se senten apel·lats. A veure, els premis sempre són benvinguts, eh?
5: El públic més, no. El públic ompli les sales encara
3: ui,
5: més.
3: Ui, aquest és el millor dels premis.
0: I fer més pel·lis, aquesta també és bona. Laura García Alonso, Alba Saez, Marina Salas, moltes gràcies a les tres, gràcies per la pel·lícula i molta
3: gràcies
0: sort.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Bona tarda.
4: Adéu. No tinc temps per

0: L'Entrellat, amb Samantha Villar.
1: Cristina Brondo, te'n vas pitant.
2: Me'n vaig pitant, me'n vaig a Manresa. Demà és la gala Plàcido. Sí. 10 anys des que el Berlanga va fer Plàcido a Manresa. També, 65 anys, 10 anys des del Film Office, allà a Manresa, ciutat de cinematogràfica per excel·lència, i entregant molts premis i amb uns convidats estupendos. Ja veureu. Ja doncs, us explicaré el proper dimarts.
1: Que gaudiu molt. Fins la setmana que
2: un
1: ve.
2: Un besito.
3: Adéu, reina.
1: És que ha arribat Pol Mallafré. Com estàs, Pol?
4: Bueno, molt bé, molt bé. Moltes ganes d'estar aquí, no?
3: Sí. Però és que la conversa també està... Avui ens explicaràs merd, perquè no arribarem a les merdes.
4: No.
3: Anem justetes de temps,
4: no,
3: carinyet.
4: No, no passa res. Podem parlar cap de setmana i ja està.
3: Dona
1: molt de sí.
4: La veritat és que aquest ha sigut un cap de setmana llarg.
1: Sí,
4: i he fet bastantes cosetes.
1: Quants cims?
4: M'agrada molt que em preguntis això.
1: Veus,
4: ho sabia. Ja ho sé, que m'agrada molt. La veritat és que no, només n'he fet un, però jo més ja l'havia fet.
1: Oh, bueno.
4: Legalment no n'he fet cap, de
1: però,
4: nou.
1: Però això no compta? O sigui, tornar al cim?
4: No, jo crec que no. A veure, el puc sumar com a un cim que he fet aquest any i tal, però no, és un clàssic. No, he fet un clàssic, que és la Mola de Terrassa, que jo soc de Terrassa.
1: Molt bé.
4: I allà, per mi és nosaltres li diem fer una mola.
3: La Mola de Terrassa.
4: Avui he fet una mola.
3: És matar de pera.
4: És
3: com sou els de Terrassa, eh?
4: Bueno,
3: tot ha de ser vostre, eh?
1: Pique Ballesà.
4: Estic d'acord. És veritat que...
3: La Mola de Terrassa acaba de dir, em sembla una cosa
4: és el que ens queda més a prop. Jo crec que sí, bé, si no. I, bueno, sí, algun que altre també, no? Però, bueno, a part d'això, doncs, molt bé. Què més?
3: He
4: aprofitat per dormir, també. He fet un cap de setmana per dormir. També la nena va anar de campaments.
1: Home, això ajuda moltíssim a dormir.
4: La veritat és que... Bueno, sí, ha sigut nou per mi, perquè eren uns campaments als quals anava de campaments i després nosaltres la teníem que anar a buscar allà als campaments. O sigui, l'endemà no te la portaven a casa allò amb l'autocar i tot. No, sinó que...
1: És estrany, això.
4: És raro. Bueno, és una moguda hippie que es fa allà a l'esplai on va ella.
1: Van, però no tornen.
4: Exacte.
1: O sigui, si no la vas a buscar...
4: Exacte. L'autobús és solo ida, ¿vale? I llavors la vuelta l'has d'anar a buscar tu allà a la Gironilla, por ahí, que es que anàvem. I, bueno, bé...
1: Allà no vas fer cim.
4: No, però és veritat que un cop allà, de cop volta, els monitors, vinga, fem una rotllana, vinga, pares, una rotllana. I jo com...
3: Els pares també.
4: Dic, serà broma. I efectivament, una rotllana de 200 persones allà, i vinga, i ara es va fotre a cantar una cançó, i ara cantem la cançó com per abans de dinar, no?
3: Ah, que deu dinar les famílies allà.
4: Sí, van fer un plan del pal. Tu portaves l'arròs, o sigui, tu portaves la matèria prima, arròs, pasta, tal, i ells et donaven una mica els complements per fer-te una amanida així i tal, val? Però abans d'aquest dinar de germanor,
3: deu fer una mica de...
4: Nou Prat i tot això i tal, molt maco i tal, teníem que cantar.
1: I què vau cantar?
4: Bueno, no ho sé, aquestes coses d'agrair-li... aquestes coses molt tuf cristià, no? Agrair-li la vida i les coses i tal. I,
3: molt maco.
4: Bueno, la cosa que m'estic adaptant, estic aprenent aquestes coses, estem entrant també. Com a pares estem entrant en aquest rotllo.
3: És el primer any que la nena va a un cau.
4: És el primer any. Vale. És el primer any.
1: Quants anys té?
4: 10 anys. Però és que, a més,
1: no, està... un moment.
4: Què?
3: Vam
1: a 10 anys.
4: Què?
1: És la primera vegada.
4: Sí.
1: Que surt i dorm fora.
3: No, bueno, que va en cau.
4: No, però és la segona. És la segona.
3: I colònies.
4: A casa no ho portem molt bé, això, de que dormi fora. Tal. Però bueno, però ho estem aprenent.
1: Molt
4: tots
1: bé,
4: tres,
1: a poc a poc.
4: Tant els pares com la nena, estem aprenent que...
1: A poc a poc.
4: Bueno, i teràpia de xoc. Vull dir, ara el juliol farà unes colònies de 2 setmanes.
3: Què dius?
4: Sí.
3: De cop i volta?
4: Sí, però, de 0 a 100. Però, de 0 a 100.
3: Però, escolta...
4: No, perquè en aquest cas de Terrassa ho fan així. I diuen, no. I a més ja et diuen, no, és que a més no t'avisen, eh? Només et truquen els monitors si hi ha alguna cosa d'hospital. Pel què? Sí, tal. I bueno, és igual. Està ple de coses que, bueno, que sonen rares, no?
1: Bueno, escolta, 15 però... dies, això és valent, eh? O sigui, hem passat d'un extrem a l'altre.
4: Sí, però sí, a veure... Al final,
3: t'estàs posant nerviós només d'explicar-ho.
4: Sí, no, a veure, estem a casa com de dir no passa res, tots amb tics a la cara.
3: Exacte.
4: No, tranquil·la, tu passaràs molt bé. Sí, els pares estem molt contents. I la nena no sap molt bé on es fica, però ella molt contenta.
3: S'ho passarà bomba.
4: Home, sí, total.
3: Clar que sí.
4: Bueno, total, també he fet, ja, acabant el tema del que he fet aquest cap de setmana, he fet la primera cursa antiracista de Terrassa. Cuidado
3: molt
4: amb
3: bé,
4: això.
3: Molt bé.
1: Com ha anat?
4: La primera cursa antiracista de Terrassa. Jo pensava que era la primera cursa antiracista que
3: no.
4: Es va fer l'any passat a Barcelona.
3: Sí.
4: I que ara es feia a Terrassa, i que es deia la primera cursa antiracista, que llavors es fa cada any a un lloc diferent.
1: Ja,
4: la primera cursa antiracista.
1: El nom de la cursa. Ja. Ja.
3: Ah, ostres, fins que
4: ara aquest any m'he adonat que hi ha la segona cursa antiracista a Barcelona,
1: sí.
4: I jo em vaig apuntar a la de Terrassa. Bueno, hi ha una cosa així de prioritat.
1: Encara
4: i de números.
1: Encara estàs a temps d'apuntar-te a la de Barcelona, sí? Si és el que volies.
4: Correcte.
1: I t'has equivocat i has anat a la de Terrassa.
4: Correcte, encara estic a temps. Però la Terrassa va ser com... Bueno, coses que no m'han passat mai.
1: A veure...
4: Va ser campixa. És a dir, la policia va com boicotejar la... A veure, no ho sé si... No ho van fer expressament. Però a veure, ho van fer com fatal, vale? A les 10 del matí tocava sortir i no, la policia va dir no podeu perquè encara no hem tallat els carrers. I van dir, vale, llavors es van fer a les 10, a les 10.20, 30, a les 10.40, i a les 10.40 ja sota el sol, la gent estava molt nerviosa. I van dir, no passa res, vena, va. I llavors van donar el tret de sortida, paf! Que era un... Bueno, era molt guai, no era un tret, Catalunya. No, aquí no... Tot superbé. Va ser un pilar dels minyons.
2: Ah,
4: van fer un pilar i quan la xereta aixecava el braç, llavors allò era el tret de sortida.
2: Que mono!
4: Vale, doncs llavors van fer el tret de sortida i a 20 metres, a la primera curva, hi havia un semàfor i van dir, pareu el semàfor que està en vermell!
1: No,
4: llavors,
1: no.
4: Uns 200 corredors que estàvem allà no. Vam tenir que frenar.
1: No.
4: A dir, pareu! I la policia... Com,
2: em sembla
4: parant,
2: boníssim.
4: Parant la cursa... Perquè el semàfor estava en vermell. I diu, què ha passat? I no, tireu enrere, s'ha de tornar a fer...
1: Hauríem de trucar a la policia local de Terrassa ara mateix.
2: Em sembla espectacular.
1: Home, i que ens expliquin aquí, què va passar.
4: Home, algú han de dir, segur.
2: Alguna cosa.
4: Sí, perquè va ser com, bueno, molt estrany. Jo, tots estava, a veure, hi havia un ambient festiu, maco, la calor no era insuportable, o sigui, apretava, però no era insuportable, yeah. I en general estàvem tots, bueno, rient.
1: Home, Déu-n'hi-do, perquè va fer calor bé. El cap de setmana, eh?
4: Sí, no, però just allà, de 10 a 11 del matí, hi havia bé, una mica d'arbres, o sigui, hi havia una mica d'ombra i tal, i bueno, jo què sé, ens ho preníem bé, no?
1: Molt bé.
4: Però sí que, clar, de cop volta vam tenir que tirar enrere i tornar-nos a esperar a la línia de meta de dir, bueno, vale, doncs ara que
1: I tornar a fer el pilar?
4: I tornar... Va, clar, evidentment.
2: Què dius?
4: Clar, es va tenir que tornar a fer el pilar, llavors clar, els animadors que tenien el micròfon, bueno, vinga, i ara ballem, no sé què, i es van posar allà a ballar, i van fer com músiques tribals i coses de...
2: Del
4: planeta Terra.
1: M'encanta.
4: I llavors, vinga, llavors van donar el segon tret de sortida i aquesta vegada sí que vam sortir, vam córrer, ens vam esgotar i ja està.
1: I ja està,
4: i molt bé. A veure, per mi era molt poc, no? 5 quilòmetres, era... Bueno, eren 6.
1: Clar,
4: era molt...
1: Llavors
4: jo vaig acabar la
1: 42.
4: Cursa... Jo vaig acabar la cursa i vaig anar corrent a casa, no? Per fer una mica més la distància. Però bueno, Déu part d'això... I bueno, llavors... Total, que jo no venia a parlar d'això.
1: Ah.
4: Hòstia. Bueno, molt bé. Jo venia... I, o sigui, a la pregunta aquesta que he fet durant el pont aquests dies, sí. No eren aquestes coses. O sigui, aquestes coses sí, les han sigut coses puntuals, vale? Però jo, sincerament, la meva feina principal ha sigut la de sentir-me malament perquè no he fet res.
2: Ai, quina meravella.
4: Amb la nena de campaments. I la cursa va ser el matí del dissabte. Després del diumenge, dilluns. Bé? No he fet res, vale? Aquest pont, tothom tenia plans, uns han anat a la muntanya, altres a la platja, i d'altres ens hem quedat a casa agonitzant, vale? Però el tanto amb això, paradoxalment estic molt content. Vale? Orgullós de mi mateix, vale? diria això. Perquè considero que estic aprenent a no fer res.
2: Clar, això és importantíssim. Vale?
4: Jo crec que sí, que és francament molt difícil. Mm. Llavors, jo us he portat... és que, clar... Jo us he portat 10 maneres de no fer res.
1: Oh.
4: Però jo crec...
2: Ens les guardem per la setmana que ve, no?
1: En poden fer dues o tres.
4: Jo crec que sí. El que sí que... Bueno, us dic les primeres.
2: Vinga,
4: i després ja continuarem,
2: va?
4: Vinga, va. Molt bé. Diu així. La primera manera de no fer res és fer una llista, vale? Agafes un paper i escrius coses que no penso fer els propers 3 dies. Vale? Llavors, llegir, fer esport, respondre aquell mail, practicar anglès, cuinar ramen o trucar al meu jefe per dir-li el que penso realment d'ell. Vale? O sigui, tot això no. Vale? Llavors, tu doblegues el paper molt meticulosament, vale? I el llences a la paperera del paper, important. Vale? I ho tires allà. Vale? I de cop sents com una mena d'estranya... una estranya sensació, una cosa rara, vale? Que s'assembla molt a la satisfacció. Vale? La satisfacció d'organitzar-te superbé per les coses que segur que no faràs. Vale? Que dius, ostres, perfecte. Vale?
2: Interessant exercici.
4: Segon exercici. L'armari. L'he titulat l'armari, evidentment, no? Diu així. Diu, agafes tota la roba de dins l'armari i la llences damunt del llit.
1: Uau.
4: Vale? Llavors, ja tens la propera hora ocupada. Bueno, depèn de l'armari que tinguis, vale? Però ja tens una horeta, una estoneta de temps ocupat, vale? Que, clar, tu, el que hauràs de fer és tornar a col·locar tota la roba dins de l'armari.
2: Quin horror.
4: Vale? Una feina molt absurda, però que, bueno... Vull dir que, però tu pots fer-ho com sense pressa, sempre vas tirant la roba allà a l'armari, vas fent com... Mai li dediques prou temps a aquesta cosa i penses, quan ho puc fer, això, no? Llavors, pues això, tu
2: vas
4: mirant...
2: El que vindria a ser el canvi d'armari, no? També.
4: És que jo no practico el canvi d'armari.
2: Ah, no?
4: No el practico.
2: Tu tens roba d'hivern i estiu juntes.
4: Sí. A veure, tinc una cosa com... Si és molt d'hivern, allò que ja visualment ja et dona calor,
2: sí,
4: això sí que ho tinc amagat.
2: Clar.
4: Vale? Però jerseis i tal... els d'allà amagats, però jerseis, normal, tal, allà. Allà, tot,
1: tot junt.
4: I pràcticament,
1: junt.
4: Sí, sí, sí. Llavors, tu el que has de fer és això, tu tècnicament estàs intervenint en la realitat, estàs intervenint en el teu armari, vale? I estàs fent alguna cosa, però si ho mires bé, no estàs fent res, vale? O sigui, llavors és això, tu ja pots tornar al sofà, vale? A fer... El que jo li dic, la migdiada filosòfica.
2: Oh!
4: Vale? La migdiada filosòfica és aquella migdiada que quan et despertes dius, hòstia, qui sóc?
1: Qui és Pol Mallafré? Vale. Ho esbrinarem la setmana que ve.
4: Bueno, va.
1: Pol, gràcies.
4: Vinga, que vagi molt bé.
1: Això ja està entrant el Toni Marín i comença ara el Pla B. Gràcies per escoltar-nos. Avui han participat a l'entrellat el Genís, el Pau, el Tomàs, la Natàlia, la Marina, la Hitori i jo mateixa, Samantha Villar. Fins demà.
2: Ei, avui sense cognoms, eh? Apassiau-vos.

0: Bona tarda, són les 7, comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bon vespre i moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Posem a caminar aquesta nova entrega del Pla B de Ràdio 4 en aquest dimarts, en el que les temperatures han tornat a ser més pròpies de l'estiu que no pas de finals del mes de maig, i en el que l'actualitat ha tornat a ser un fidel reflex d'aquest moment especialment complicat que ens ha tocat viure. El principal titular a aquesta hora passa per la decisió del jutge d'acceptar la petició de l'advocat de José Luis Rodríguez Zapatero de retardar la seva compareixença a l'audiència per tal d'estudiar els més de 4.000 folis que componen el seu sumari. Finalment, la data escollida pel jutge ha estat el 17 i 18 de juliol. Molta cosa a comentar sobre aquest cas. En qualsevol cas, destacar com el govern espanyol continua fent costat l'expresident en el dia en el que Pedro Sánchez ha viatjat a Itàlia per trobar-se amb el papa, sabent ja que el jutge ha citat la seva dona, Begoña Gómez, a una audiència prèvia al judici, advertint-la que en el cas que no s'hi presenti podrà ser conduïda per la força pública. Un anunci que coneixem justament l'endemà que la UCO fes públic el seu informe en què afirmaven no haver detectat moviments opacs en els seus comptes i que la càtedra que va dirigir es va crear seguint la normativa. De tot plegat en parlarem dins el nostre programa avui. I sempre sense perdre de vista Catalunya, d'entrada amb molta atenció a aquesta nova reunió que mantenen govern i sindicats de l'ensenyament, i d'altra banda amb molta atenció també a un Parlament en el que aquesta setmana hi desfilen els diferents consellers del govern català dins la tramitació dels nous pressupostos catalans. A dos quarts ho posem en marxa tot plegat. Ara el que comença, ja ho saben, és el repàs als assumptes més importants del dia. Arrenca l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: I quin és el primer punt del dia avui?
2: Doncs farem una anàlisi sobre la qüestió judicial a l'expresident Zapatero i estarem molt atents al que doni de si aquesta reunió entre sindicats i educació.
0: Molt bé, doncs estem molt atents nosaltres i a partir de dos quarts reprenem el fil del Pla B. Tot teu, Andreu, fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero declararà finalment els dies 17 i 18 de juny davant el jutge del cas Plus Ultra. L'Audiència Nacional ha ajornat la compareixença a petició de la defensa que reclamava més temps per estudiar les més de 4.000 pàgines del sumari, un document que situa Zapatero al centre d'una presumpta trama de tràfic d'influències. Segons la investigació, l'expresident hauria operat a través del seu entorn més pròxim, especialment de Julio Martínez, considerat pels investigadors el seu home de confiança. La policia també analitza una agenda intervinguda al domicili de Martínez, amb anotacions que apunten a moviments vinculats a Veneçuela, a possibles gestions polítiques i empresarials i fins i tot a contractes públics. La investigació també assenyala l'excomissari de Barajas, Jesús María Gómez, per presumptes favors relacionats amb l'aeròdrom de Cuatro Vientos. Un cas que continua avançant, que amplia el focus sobre l'entorn de Zapatero. El govern segueix confiant en la presumpció d'innocència mentre els socis demanen total transparència. L'executiu defensa la transparència del rescat de Plus Ultra. Ho han dit al Senat Félix Bolaños, ministra Alicia García, PP.
3: Si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
4: Hace una semana hacía una defensa férrea y hoy ni ha mencionado a Zapatero. Simples indicios, dijo.
2: Mentrestant, a Catalunya, trobada in extremis entre govern i sindicats d'educació per intentar desbloquejar un conflicte enquistat des de fa mesos, la reunió s'ha ajornat fins a dos quarts de sis. Ara hi ha hagut una petita pausa, només 12 hores per la quarta jornada de vaga d'aquest sector, l'educatiu. Les posicions continuen molt allunyades després que la setmana passada fracassessin els intents d'acostament en la negociació salarial. De seguida també pararem l'orella en el que es diu a prop de la Conselleria d'Educació, des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Mañas a control central. Us saludem ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. De l'exterior, l'acord entre els Estats Units i l'Iran torna a perillar després que l'exèrcit nord-americà hagi bombardejat diversos punts militars del sud de l'Iran.
5: Amb el context dels equips negociadors reunits a Doha, Iran amenaça amb respondre, mentre que el secretari d'Estat americà, Marco Rubio, afirma que encara és possible arribar a un acord per reobrir l'estret d'Ormuz.
2: Espanya fa un pas més en la regulació de la intel·ligència artificial. El Consell de Ministres ha presentat avui un projecte de llei pel seu bon ús.
5: Aquest projecte prohibeix l'ús de sistemes que generin continguts de caràcter sexual o pornografia infantil. Óscar López, ministre.
6: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial.
5: S'establiran sancions que oscilaran entre els 6.000 i els 35.000 milions d'euros.
2: Del cas Jonathan Andic, avui ha anunciat que deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
5: L'empresari investigat per l'homicidi del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, assegura que demostrarà la seva innocència i denuncia que l'acusació es basa en una versió, diu, parcial i tergiversada dels fets. Amb tot, la direcció de Mango i la família Andic continuen mostrant-li públicament el seu suport.
2: I també el govern central ha aprovat que els jubilats puguin treballar com a autònoms i seguir cobrant una part de la seva pensió.
5: La mesura amplia la compatibilitat entre feina i pensió, que fins ara només s'aplicava als treballadors assalariats a temps parcial. Elma Saiz, ministre.
7: Poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
5: L'edat mitjana de jubilació ja supera els 65 anys en un context d'envelliment creixent de la població.
2: I en esports, la capitana del Barça femení, Alexia Putellas, anunciarà les properes hores el seu futur i canviarà d'aires. Franc Robert, bon vespre.
8: Bon vespre, Andreu. Estem esperant el comunicat oficial, però segons hem pogut confirmar a Ràdio 4, la dues vegades guanyadora de la pilota d'or deixarà el Barcelona femení a final de curs després de 14 temporades al primer equip. L'any 2012 va fitxar pel Barça i des d'aleshores Alexia Putellas ha guanyat 37 títols, convertint-se en la jugadora que més n'ha aixecat de la història del club, i en el seu palmarès hi destaquen 4 Champions i 10 Lligues. La migcampista de Mollet del Vallès, doncs, tancarà aquesta etapa amb 32 anys. El seu futur podria passar per la Lliga Anglesa o la dels Estats Units i demà s'acomiadarà de l'afició culer a l'estadi Johan Cruyff, on les blaugranes disputaran a les 7 del vespre l'últim enfrontament de la temporada a casa contra la Reial Societat.
2: Informació de serveis. Us informem també que DIF ha dit que a 6:15 de la tarda s'ha solucionat la incidència per un robatori de coure des del matí, que feia circular amb retards de fins a 30 minuts els trens de les línies R2 Nord i R11. El robatori s'ha produït entre Granollers, Centre i Cardedeu. Pel que fa a la circulació a les carreteres, quina és la situació a aquesta hora? Roger Serra, hola.
9: Hola, bona tarda. Algunes complicacions en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, sobretot a l'extrem nord, just a l'inici de la ronda litoral, un vehicle avariat al tram de Bon Pastor, en sentit Llobregat, que talla carril, provoca aturades fins al nus de la Trinitat, i això afecta les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona i que enllacen amb aquest nus de la Trinitat, la C58 amb aturades de més de 6 quilòmetres ja des de Ripollet, l'autopista C33 amb retencions de més de 4-5 quilòmetres des de Montcada i Reixac. Per tant, problemes, com dèiem, a l'extrem nord de Barcelona. També destaquem encara un tram força lent de trànsit de la C31 a Badalona, en sentit Barcelona. Són les restes d'un accident ja resolt. Hauria d'anar millorant ràpidament. En canvi, continuen les aturades importants, per exemple, la C60, retencions de més de 4 quilòmetres a Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: La calor continua. Quina és la previsió de cara a demà, Noelia García?
10: Demà a Catalunya continuaran pujant les temperatures i serà un dia càlid. S'activen els primers avisos per altes temperatures a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. S'esperen temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 29 graus a Barcelona i 27 a Tarragona.
2: Les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero declararà finalment els propers dies 17 i 18 de juny davant el jutge del cas Plus Ultra. L'Audiència Nacional ha acordat ajornar la seva declaració a petició de la seva defensa, que demanava, recordem, marge per estudiar les més de 4.000 pàgines del sumari. Tota la informació, Núria Alcalà.
11: Sí, un sumari que situa Zapatero com la figura principal d'una trama de tràfic d'influències, tot i que intentava ocultar-se, fent que les seves decisions les executés el seu número 2, Julio Martínez, considerat el seu testaferro. Els investigadors creuen que els pagaments que rebia per les seves mediacions els va amagar fent servir les societats de les seves filles, com en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. De fet, la policia posa el focus en Julio Martínez i una agenda trobada al seu domicili amb nombroses anotacions. La troballa denotaria, segons l'UDEF, la possible intervenció de Zapatero en decisions estratègiques com la reforma integral estatal de Veneçuela, l'alliberament de presos i la intervenció d'agents del SINA i el País per repatriar el líder opositor Edmundo González. En un dels fulls també feia referència a la compravenda d'or i petroli veneçolà, amb un percentatge en vermell, el 10%. Fins i tot hi ha anotacions que implicarien a Zapatero en una possible licitació del Ministeri de Transports a Huawei per valor de 400.000 euros per subministrar equipament a la xarxa ferroviària. La investigació també destaca el paper de l'excomissari de Barajas, Jesús María Gómez, a qui se li atribueixen favors i gratificacions per exemple, facilitar l'aeròdrom de Cuatro Vientos de Madrid com a espai per fer negocis il·lícits.
2: Doncs obrim la porta també a l'altre cas, el que afecta a la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez. El jutge Juan Carlos Peinado l'ha citat, recordem, el 9 de juny, l'instructor ja l'adverteix amb mesures cautelars si no es presenta en aquesta audiència preliminar, Sergi Bassoles.
12: Sí, el jutge Peinado tanca la instrucció després de rebre l'últim informe de l'UCO. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil conclou que la informació bancària de Begoña Gómez concorda amb les seves activitats professionals. Ara bé, els efectius de la Benemèrita posen de relleu alguns dubtes en quant al desenvolupament del programari de la càtedra que l'esposa del president del govern que ho dirigia a la Universitat Complutense de Madrid. L'audiència preliminar del proper 9 de juny servirà per decidir si envia a judici o no els tres acusats. L'instructor els adverteix, a Gómez, a la seva exassessora Cristina Álvarez i a l'empresari Juan Carlos Barrabés, de l'obligatorietat d'assistir presencialment. Del contrari, si no compareixen a la cita, el magistrat podria adoptar mesures cautelars de naturalesa personal que evitin el risc d'eludir la justícia. Begoña Gómez, recordem, està sent investigada pels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. Les defenses i la fiscalia demanen l'absolució pels acusats, mentre que les acusacions populars, liderades per Azteuir, reclamen fins a 24 anys de presó per Begoña Gómez.
2: Gràcies, tot plegat. Recordem, arriba l'endemà de conèixer el nou informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil que descartava pagaments opacs en la càtedra que dirigia Begoña Gómez i també comissions irregulars, tot i que mostrar algunes reticències respecte al compliment dels protocols administratius en algunes contractacions associades. I ara anem a la vessant política, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, parlarà demà dimecres a Roma sobre aquesta situació, sobre la situació de Zapatero després de reunir-se amb el papa al Vaticà, ho ha fet aquest matí. Mentrestant, l'executiu central manté el suport a l'expresident del govern, apel·la a la presumpció d'innocència. Des del Partit Popular asseguren que aquest cas situa Espanya al centre de la corrupció mundial i critiquen el silenci dels socis. Cambra Baixa, Rosa Carreño, bona tarda.
13: Bona tarda. Moncloa insisteix en la presumpció d'innocència de Zapatero i reitera la seva intenció de col·laborar amb la justícia. I en aquest moment tan complicat, la ministra portaveu agraeix als socis el seu suport.
7: La estabilitat que tiene este país es la principal herramienta, la estabilidad alimentada. Y desde luego, desde aquí, con el cariño y el agradecimiento al esfuerzo de los diferentes grupos políticos.
13: Que precisament, no Junts avui ha deixat clar que no donarà suport a una moció de censura, ho ha dit la portaveu dels de Puigdemont al Parlament.
14: Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula.
13: El PP tampoc mourà fitxa. Diu que els socis ja estan més que retratats. Esther Muñoz.
15: Nos parece que todo lo que está ocurriendo en España es impresentable. Nos parece que en un país sano democráticamente no debería hacer falta ni moción de censura.
13: Vox aboga també perquè hi hagi eleccions i recorda el PNV que van ser els primers en demanar-les.
16: Nosotros pedimos elecciones anticipadas, pero no porque lo diga el PNV, sino porque lo llevamos diciendo nosotros desde el primer momento.
13: Els socis d'Esquerra no demanant eleccions, sí explicacions. És més, Urtasun.
17: El senyor Zapatero le debe una explicación a la sociedad española. Cuando antes la dé mejor.
13: A sumar, recordant, però, que Zapatero no forma part del Consell de Ministres.
2: I més veus com ho veuen els partits catalans. El posicionament és crític, però ni els pressupostos ni les aliances d'investidura perillen. Elena García.
18: Sí, el tauler no es mou, tot i les pressions creuades. Puigdemont rebutja lliurar la Moncloa a Feijóo amb el suport de Pascal, ni que sigui de forma temporal, i descarta una moció de censura contra Sánchez.
14: No el tenim ara mateix a sobre de la taula.
18: Quan a files populars augmenta la pressió perquè Feijóo doni el pas i obligui Junts i PNB a retratar-se.
19: Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
18: Amb Aznar en la línia del qui pugui fer que faci.
20: Necesitamos ciudadanos responsables dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país.
18: Boxa per Junts i PNB Garriga.
21: Són corresponsables d'esta corrupció generalitzada.
18: Les esquerres donen oxigen a Sánchez, la republicana Capella.
22: Primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions.
18: I els comuns, socis al govern de coalició, però prenen distància.
23: El president Zapatero va tindre un mal final com a president i tinc la sensació que passarà a la història també amb un mal final com a expresident.
18: Sánchez tampoc mou la posició i Moncloa entromba per assegurar la continuïtat de la legislatura. Els ministres Saiz i López.
24: Respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia.
25: Este gobierno está acostumbrado, entrenado y lo hace bastante bien gobernar en minoría.
18: En clima preelectoral.
2: I també el cercle d'economia, que veu preocupant un possible avançament electoral per la imputació de Zapatero, creu que el context polític espanyol pot afectar el paper de l'Estat a Europa, Climent Sabater.
26: El lobby econòmic català ha evitat pronunciar-se sobre si és necessari un canvi polític a Espanya, però la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, ha reconegut que estan preocupats pel context polític, ja que genera desconfiança i afecta el paper de l'Estat espanyol a Europa.
27: Ho observem amb una certa preocupació, però tampoc ens pronunciem sobre si ha d'haver-hi o no un canvi polític.
26: Declaracions de la presidenta del Cercle d'Economia pocs dies de l'inici de la reunió anual de l'entitat, que la setmana vinent aplegarà a Barcelona el president del govern espanyol Pedro Sánchez, el cap de l'oposició Alberto Núñez Feijóo, a més del president de la Generalitat i líders econòmics i empresarials.
2: Doncs a aquesta hora continua la reunió entre sindicats i govern amb acostaments en matèria salarial. S'està produint aquesta reunió al Departament d'Educació. Allà tenim la nostra companya Laura Hurtado. Bon vespre.
28: Bon vespre. Una reunió que ha començat a 5:45 i que en aquests moments continua en marxa després d'una pausa. Es tracta de la cinquena trobada des que s'han reprès les negociacions i s'està abordant la qüestió retributiva amb alguns acostaments. Segons fonts sindicals, el govern estaria disposat a estudiar un complement per a tots els docents aquest mateix any, que és un dels punts que reclamaven en el marc de negociació unitari. De moment serien uns 35 euros bruts mensuals. Alhora també plantegen recalcular l'acceleració de l'increment del 30% del complement específic en 3 anys. Segons els primers càlculs, en total estaríem parlant d'un augment d'uns 330 euros mensuals bruts en un horitzó de 3 anys. Es tracten, però, de xifres provisionals que podrien canviar durant el que queda de reunió. De totes maneres, qualsevol proposta haurà de ser sotmesa a una consulta als docents i, en cas que fos rebutjada, es podrien plantejar iniciar una vaga indefinida. Tot això a les portes de la segona vaga unitària convocada aquest dimecres a tot Catalunya, que serà l'avançada de noves mobilitzacions territorials.
2: Doncs aquesta és la darrera hora de moment. Continua la vaga convocada d'educació de cara a demà. Estarem pendents de l'evolució d'aquestes converses. D'educació també us expliquem més qüestions. Rosa Quitllet, bon vespre.
29: Bon vespre.
2: El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat avui precisament vaga d'estudiants en suport a les vagues dels docents.
29: Consideren la lluita del professorat un exemple i denuncien que són víctimes del desmantellament de l'educació pública. Tània Ros, portaveu nacional del CPEC.
30: I sabem que vivim una pública infrafinançada, en unes condicions lamentables que les docents no poden atendre realment les nostres necessitats com a estudiants.
29: Els estudiants en vaga s'han manifestat avui pel centre de Barcelona i des del sindicat han reivindicat també la vaga educativa indefinida dels docents valencians.
2: Dels que de seguida parlarem. A les portes de la selectivitat, el personal de les biblioteques barcelonines comencen una vaga indefinida sense serveis mínims, és a dir, obriran en funció del seguiment de l'aturada.
29: La negociació continuarà dijous. El personal denuncia la precarització i afirma que les biblioteques s'han convertit en un espai social amb moltes més activitats que el préstec de llibres i reclamen a l'Ajuntament una millora del conveni. Elena Irene Lameiro és bibliotecària i delegada sindical de la CGT a Catalunya en declaracions a Ràdio 4.
31: Cada cop les biblioteques anem agafant més funcions, però el personal continua amb uns estàndards que ens diuen ja els complim, sí, clar, però compliu els de l'any 2020. 8. Això s'ha de revisar.
29: A Barcelona només han obert 3 de les 36 biblioteques que havien d'oferir servei aquest matí.
2: I a València, com us dèiem, els sindicats CETEP, Comissions Obreres i UGT seuen a aquesta hora en una mesa de negociació amb la Conselleria d'Educació, tot i que ja han anunciat que no hi haurà acord respecte a la baixada de ratios.
29: La Generalitat Valenciana s'ha compromès a presentar una nova oferta respecte al nombre màxim d'alumnes per aula aquest dimecres, per poder així seguir negociant avui altres qüestions, com la reducció de la burocràcia. Per seguir fent suport, una assemblea de professors correctors de l'ESPAU, integrada per 250 docents, han advertit que dimitiran en bloc el dia de la Constitució dels Tribunals si no s'arriba a un acord i es manté la vaga indefinida.
2: I encara en clau educativa, perquè hem conegut un estudi que alerta que la gentrificació d'alguns barris de Barcelona també afecta les escoles, no només en la seva composició social, sinó també en la seva línia pedagògica. Joan Seixas, bon vespre.
0: Bon vespre, sí. L'informe impulsat per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Metropoli assenyala que aquesta gentrificació passa sobretot en barris populars, on han crescut els anomenats expats, immigrants de països amb rendes altes. Un fet que es trasllada també als centres educatius, on famílies amb un elevat capital cultural i econòmic accedeixen a escoles on tradicionalment hi havia alumnat autòcton o de famílies vulnerables. El document assenyala que aquest procés pot generar alguns efectes percebuts com a positius, com la renovació pedagògica o la transformació social dels centres més segregats. Ara bé, alerta que també comporta riscos. Xavier Bonals, un dels autors de l'estudi.
1: Reenfocament pedagògic de l'escola, que l'escola prioritzi més un estil de socialització i un estil de famílies per davant d'unes altres, que s'oblidi una mica dels alumnes amb més dificultats d'aprenentatge.
0: Pels autors, la lliçó és clara. Les desigualtats urbanes i les desigualtats educatives es retroalimenten i per això reclamen que les polítiques urbanístiques i d'habitatge tinguin en compte l'equitat educativa.
2: Gràcies, Joan Seixas. I una realitat que contrasta amb l'estudi presentat pel CETESC, que el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, avui al Parlament, que afirma que els nouvinguts són clau per sostenir el mercat laboral davant l'envelliment de la població i la baixa natalitat. Laura Munill, bon vespre.
3: Bon vespre, sí. Actualment, una de cada 5 persones en edat de treballar és d'origen estranger, amb participació essencial al sector de la construcció, l'agricultura i els serveis, com ara les cures. L'estudi presentat al Parlament també alerta, però, que aquestes persones pateixen més atur, més temporalitat i salaris més baixos que la població espanyola. De fet, de mitjana cobren un 22% menys. Ciriaco Hidalgo i Josep Rull, presidents del CETESC i del Parlament.
4: Les migracions esdevenen una variable clau per al present i el futur del nostre país.
5: Amb un terreny de joc profundament assetjat, colpejat per discursos profundament deshumanitzadors.
3: El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya reclama impulsar polítiques d'acollida i integració laboral, agilitzar l'homologació de títols i facilitar l'aprenentatge del català.
2: Edició Vespre. Novetats pel que fa a la jubilació. El Consell de Ministres avui s'ha aprovat que els jubilats puguin treballar com a autònoms i seguir cobrant una part de la seva pensió. Pau Alemany, bon vespre.
6: Bon vespre. Fins avui la jubilació només es podia compatibilitzar amb un treball per compte aliè i a temps parcial, però ara la mesura s'amplia també als autònoms, que podran seguir treballant i cobrant la pensió corresponent. Una decisió sempre de manera voluntària, tal com ha insistit la ministra de Seguretat Social, Elma Sai.
7: Les persones que ja estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad.
6: La mesura batejada amb el nom de jubilació flexible incentiva que els jubilats es reincorporen de nou al mercat laboral, cobrant uns diners extras sempre que faça més de 6 mesos que aixecaren el camp. L'edat mitjana de jubilació ha passat dels 64,4 anys en 2019 fins als 65,5 anys, en un context on el percentatge de població envellida és cada vegada més elevat.
2: Bé, doncs un anunci que s'ha produït post-Consell de Ministres i que no ha pogut cobrir Vito Quiles, perquè la mesa del Congrés ha retirat durant 3 mesos l'acreditació de premsa de Vito Quiles per haver gravat i difós imatges de José Luis Rodríguez Zapatero en una zona restringida de la cambra. També ha proposat suspendre durant 3 mesos el de Bertran Ndongo per interrompre una roda de premsa, tot i que li ha donat 15 dies per presentar al·legacions. Bé, doncs Vito Quiles tampoc haurà pogut informar sobre l'aprovació del nou projecte de llei per fer un bon ús de la intel·ligència artificial. El text està pendent ara de la seva tramitació parlamentària. Amb quin propòsit s'inicia aquest projecte? Míriam Andreu, bon vespre.
30: Bon vespre. L'executiu busca establir les bases d'un nou marc regulador que garanteixi un ús ètic de la IA. El projecte estableix una bateria de sancions per a aquells que facin servir aquesta tecnologia per danyar, manipular o enganyar. Unes sancions que oscilaran entre els 6.000 i els 35 milions d'euros. Es penalitzarà la comercialització i l'ús de sistemes capaços de generar imatges falses de contingut sexual. Ho ha explicat el ministre de Transformació Digital, Òscar López.
8: Que las herramientas de inteligencia artificial permitan hacer deepfakes sexuales y la otra es que permitan hacer pornografía infantil. Había herramientas conocidas por todos de inteligencia artificial, alguna de una red social muy importante, que estaba siendo usada en España, en los colegios, no en los colegios, por algunos niños y niñas.
30: També se sancionaran els sistemes utilitzats per aprofitar-se de persones vulnerables o per establir classificacions biomètriques discriminatòries. La intel·ligència artificial serà previsiblement un dels temes que abordaran demà el Vaticà, el Papallau 14 i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Tot plegat després que ahir es conegués la primera encíclica del pontífex centrada en la IA i els seus riscos i que Sánchez s'hi hagi alineat públicament a les xarxes socials.
2: Gràcies, Míriam Andreu. La IA, el focus informatiu d'aquest dimarts. Ahir, recordem, era el papa Lleó XIV qui feia girar tota la seva primera encíclica al voltant de la intel·ligència artificial, una cosa que, sens dubte, es comentarà demà durant la trobada del Vaticà al pontífex i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui a xarxes socials avui també s'alineava amb el papa davant aquesta intel·ligència artificial que considera no neutral. Creu Pedro Sánchez que si el progrés no es posa al servei de les persones, el futur serà la condemna de les generacions senceres. També ha reivindicat a Roma el paper d'Espanya en defensa del dret internacional i ha carregat contra els qui ha dit incendien el món, mentre mai no són els que acaben passant gana. Ha posat també com a exemple la situació a Gaza i els que van humiliar, vexar i maltractar els membres de la Global Sumut Flotilla.
9: Vejaron y maltrataron a los integrantes de una flotilla que solo pretendía llevar ayuda humanitaria.
2: I repassem ara d'altres informacions de l'àmbit internacional. Ferran Cuixart, l'acord entre els Estats Units i l'Iran torna a perillar després que l'exèrcit nord-americà hagi bombardejat diversos punts militars del sud de l'Iran.
10: Un atac sobre embarcacions i punts de llançament de míssils que coincideix amb l'arribada a Doha de les principals parts negociadores iranianes per mantenir converses sobre la fi de la guerra. Ara, Iran amenaça amb respondre, mentre que el secretari d'Estat americà, Marcos Rubio, afirma que encara és possible arribar a un acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
2: Mentrestant, Israel també segueix atacant diferents punts al Líban.

0: estat la majoria d'aquests, però confirmen també que alguns sí que han impactat en diversos punts del país.
1: I també hem estat pendents de Bèlgica, on 4 persones, entre ells 2 menors, han mort aquest dimarts després que un minibús escolar hagi xocat amb un tren en un pas a nivell.
0: Els fets han tingut lloc a la localitat de Benhout, a uns 28 quilòmetres de Brussel·les. El pas a nivell estava tancat i, per raons que encara s'investiguen, el vehicle no s'ha aturat.
1: Us ho dèiem en titulars. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. Ho ha anunciat avui en una carta a la plantilla en plena investigació contra ell per l'homicidi del seu pare i fundador de la firma, Isaac Andic. Cristina Martín.
2: Jonathan Andic sosté que ara li toca centrar-se en la seva defensa per demostrar la seva innocència. Andic, recordem, va ser detingut la setmana passada i va quedar en llibertat després de pagar 1 milió d'euros de fiança. En aquesta carta ha denunciat que l'acusació d'homicidi és infundada i es basa en una visió parcial, descontextualitzada i tergiversada de la realitat. Davant d'aquesta decisió, tant Mango com la família Andic han tancat files amb ell. El president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, li ha mostrat el seu màxim respecte, comprensió i suport. El Consell d'Administració de la companyia ha volgut transmetre la seva plena convicció que el procés judicial es resoldrà favorablement el més aviat millor. Així mateix, la família Andic ha expressat el seu suport absolut i incondicional al fill del fundador de Mango i ha assegurat que acabarà brillant la veritat.
1: També de judicial i de la investigació sobre l'assassinat d'Helena Jubany el desembre de 2001, la defensa de Santi La Iglesia, l'actual acusat, ha sol·licitat més temps per presentar l'escrit de defensa, un moviment que arriba després que la Fiscalia i l'acusació particular presentessin els seus escrits sol·licitant 26 anys de presó. Una pròrroga, la que demana la defensa de La Iglesia, argumentant que s'està a l'espera d'un contrainforme d'ADN per mirar de rebatre les proves que li incriminen. Recordem que hi havia mostres biològiques de Santi La Iglesia que van aparèixer al jersei de la víctima. I us parlem de la Sagrada Família, que serà la gran protagonista de la visita del Papa Lleó XIV, que farà el 9 i 10 de juny a Barcelona. Allà oficiarà una missa, beneirà i inaugurarà la Torre de Jesucrist. El que potser el Sant Pare no preveia era el regal que vol fer-li el comandant d'Ibèria, que el portarà de Madrid a Barcelona. Helena Pérez.
3: De mica en mica anem coneixent més detalls de la visita i l'últim és un detall d'alçada. El comandant Pablo Martínez Núñez intentarà que el Sant Pare tingui una vista privilegiada de l'obra mestra d'Antoni Gaudí.
4: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña, si podemos coordinarlo con el control de tráfico aéreo, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Familia para que el Santo Padre tenga una vista especial.
3: Després de 26 anys de carrera, diu que com a catòlic i creient aquest serà el vol més especial de la seva vida. La tripulació canviarà en cada viatge i tots han mostrat un interès especial en ser escollits per la seva especial vocació i fe.
1: En cultura, l'escriptor nord-americà Richard Ford presenta a Barcelona el seu nou llibre, En paraules senzilles, un assaig breu en què reflexiona sobre la dimensió política de la seva obra. L'autor, un dels més aclamats de la literatura nord-americana actual, n'està parlant aquesta tarda en format de conferència al CCCB. Marta Orquín.
5: En aquest assaig, Richard Ford, de 82 anys, recorda els seus infructuosos inicis com a novel·lista, el seu abandonament temporal per dedicar-se al periodisme esportiu, parla de l'ofici d'escriptor i reflexiona sobre la dimensió política de les seves novel·les, un vincle del qual abans no n'era conscient, però ara sí, gràcies als comentaris dels seus lectors.
6: They are about life that is contemporary, in my case.
5: Si un escriu sobre la vida contemporània, com faig jo, diu el creador de Frank Bascom, sempre s'estableix un pont no amb la política electoral o amb Donald Trump, sinó amb la política que sura a la vida quotidiana. Des que abraça aquest vincle, assegura que els seus llibres són millors i més útils per als lectors. Per a l'autor de Canadà i el cronista d'esports, llegir és essencial per a la vida, mentre que els llibres ens ensenyen la realitat. Defensa que la literatura no ha de donar respostes, sinó plantejar les preguntes adequades, cosa que incomoda el conservadorisme.
6: Trump is afraid of intellectual life. He will try to exterminate intellectual life.
5: Assegura que Trump té por de la vida intel·lectual, vol exterminar-la i que cal fer-hi front amb urgència. Ell ho fa escrivint i per això segueix apuntant a la llibreta idees per a un nou projecte de novel·la còmica, acadèmica i breu que parteix de la mort d'un amic per eutanàsia.
1: I després d'aquesta informació cultural i d'aquesta xerrada, una última hora que acabem de saber, que us anunciàvem també en els titulars, estàvem pendents de confirmar si la capitana del Barça femení, Alexia Putellas, deixava o no el Barça i si donava més detalls del seu futur. Frank Robert, bon vespre.
7: Bon vespre, Andreu. Sí, fa res, uns minutets, la capitana del Barça femení, Alexia Putellas, ha anunciat que marxa del club blaugrana després de 14 temporades al primer equip, 37 títols. S'ha convertit en la jugadora que més n'ha aixecat de la història del club, superant el

0: 35 de Leo Messi, i demà a l'estadi Johan Cruyff s'acomiadarà de l'afició culer en el penúltim partit del campionat contra la Reial Societat.
1: Pendents de saber si hi haurà un comiat oficial en format festa. Gràcies, Frank, Robert i Toni. Aquesta és la darrera hora abans que ampliem els esports.
2: També. Doncs ara mateix en parlarem també. Nosaltres, evidentment. Gràcies, Andreu. Fins demà.
1: Adéu-siau.
2: Ara passen 2:45. Efectivament, aquesta és una última hora a la que ens hi referirem de manera immediata en un dia en el que posem a caminar aquesta edició del Pla B de Ràdio 4 amb moltes coses en perspectiva. D'entrada, avui li hem demanat al Camil Roca que, veient com està tota l'actualitat pel que fa al cas de Jonathan Antic, el fill del fundador de Mango, fins a quin punt un cas d'aquestes característiques pot acabar perjudicant la marca. Ara en parlarem d'aquí uns minuts. Tot sembla indicar que, de moment, veient els números, no els hi està afectant en absolut. Però en parlem d'aquí a un moment. També avui hem decidit convidar el catedràtic d'Ètica de la Universitat de Barcelona, Norbert Bilbeny, perquè ahir el Papa Lleó XIV va fer una encíclica interessantíssima sobre la intel·ligència artificial. És la primera, la qual cosa també demostra clarament una voluntat de posar molt l'accent en una qüestió que li preocupa i molt, i és fins a quin punt tot això pot acabar perjudicant realment la humanitat i pot acabar concentrant el poder en quatre tecnooligarques. Pensem en les seves paraules, realment, en parlarem de seguida al nostre programa. Però, efectivament, ara ho deia l'Andreu Vinyes, anem a ampliar aquesta informació que ja avançava la persona a la que també saludarem en un instant, Frank Robert. Obrim al nostre apartat esports. Esports. Frank Robert, què tal? Bon vespre.
0: Bon vespre, Toni.
2: Ara mateix ho deies, no? La capitana del Barça, Alexia Putellas, acaba d'anunciar que se'n va, que marxa del club.
0: Sí, la dues vegades guanyadora de la Pilota d'Or ha anunciat fa uns minutets a les seves xarxes socials que deixa el Barcelona femení a final de curs després de 14 temporades al primer equip. Va començar la seva carrera defensant els colors de l'Espanyol i del Llevant. L'any 2012 va fitxar pel Barça i des d'aleshores Alexia Putellas ha guanyat 37 títols, convertint-se en la jugadora que més n'ha aixecat de la història del club, superant els 35 de Leo Messi amb el masculí i en el seu extraordinari palmarès i destaquen 4 Champions i 10 Lligues. A més, és la segona futbolista del femení amb més partits disputats, 507, només per darrere dels 516 de Melanie Serrano, i és la segona màxima golejadora de l'entitat culer amb 232 gols. La xifra de 672 de Messi és inabastable. La migcampista de Mollet del Vallès, doncs, tancarà aquesta etapa amb 32 anys. El seu futur podria passar per la Lliga Anglesa o la dels Estats Units, i demà s'acomiadarà de l'afició culer a l'estadi Johan Cruyff, on les blaugranes disputaran a les 7 del vespre l'últim enfrontament de la temporada a casa contra la Reial Societat. Serà un duel de la penúltima jornada del campionat sense res en joc, però amb molta transcendència emocional. I aquest matí, a la roda de premsa prèvia, el tècnic Pere Romeu no ha volgut confirmar el que era un secret a veus, tot i que ha deixat clar que el comiat d'Alexia hauria de ser legendari.
3: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
0: I aquest homenatge serà així perquè el Barcelona acaba d'emetre un comunicat i l'Alexia Putellas s'acomiadarà del club en un acte que tindrà lloc dimecres 27, és a dir, demà a les 11 a l'Spotify Camp Nou. I ara, si voleu, escoltem el vídeo de comiat que ha penjat a les seves xarxes socials Alexia Putellas.
4: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi i mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom.
0: Alexia, Alexia, és el que els culers han corejat durant tants i tants partits, tant al Johan Cruyff com a l'Spotify Camp Nou, com també voltant per Europa, amb les Champions, 4 en el seu palmarès. Aquesta etapa s'acaba, la de la capitana, una icona, com diu també el comunicat del club, i per tant, demà a les 11 s'acomiadarà a l'Spotify Camp Nou. A la deu d'Alexia també s'hi sumaran els de Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle, tot i que aquests tres encara no són oficials, però tot apunta que també deixaran el club blaugrana.
2: Uns que marxen, altres que venen. L'Espanyol ha presentat el nou director esportiu, Monchi, i ha assegurat, Frank, que està preparant un projecte engrescador.
0: I amb Manolo González al capdavant. La continuïtat del tècnic fins al 2027 estava lligada a la permanència i un cop aconseguida, el club ha decidit mantenir-li la confiança malgrat el patiment de les últimes jornades. El nou director esportiu, Monchi, ha confirmat que l'objectiu de l'Espanyol és disputar competicions europees amb regularitat, però el camí s'ha de fer amb seny.
5: Hay muchas veces que se dice, yo he escuchado mucho, tenemos que estar en Europa. ¿Cómo queremos estar en Europa? Este club, desgraciadamente, la última vez que estuvo en Europa, creo que todos sabemos lo que pasó, ¿no? Entonces, yo apuesto más por darle continuidad al proyecto de manera progresiva para que ir a Europa no sea una utopía.
0: I fem un últim apunt de futbol en clau Barça selecció espanyola. Luis de la Fuente ha estat als desayunos d'RTV i d'EFE, on el tècnic ha defensat la professionalitat de Lamine Yamal.
6: Seguramente desde Lamine, desgraciadamente, se venda la parte más frívola. Entiendo que un chico con 18 años, me da igual, o 20, entrena 3 horas al día, que tiene nutricionista, psicólogo, como decía anterior, entrenador personal, recuperador, fisios, trata y descansa. Pero ¿cómo no se va a pegar un día una fiesta? Están mirando todos diciendo, ¿y yo? Es verdad. Pero no pongamos en el foco solo eso. Pongamos que es la consecuencia de todo lo demás.
2: De fet, té raó, no? En fi, en bàsquet, Frank, en mitja hora mal contada, reprèn el partit de la 29a jornada de la Lliga ACB entre el Joventut de Badalona i l'Unicaja de Màlaga.
0: El duel va arrencar el 2 de maig, però arran d'una sèrie de problemes tècnics amb el videomarcador de l'Olímpic, no es va poder començar la segona part i el descans manava el Joventut sobre l'Unicaja per 53-33. Els de Dani Miret ja tenen assegurat disputar el playoff de la ACB i Badalona, per cert, acollirà per primera vegada a la història la Supercopa d'Espanya. Serà els dies 19 i 20 de setembre i el campió de la Lliga s'unirà al València, al Baskonia i a l'equip badaloní. I acabem els esports amb MotoGP perquè tot apunta que aquest cap de setmana Marc Márquez podrà disputar el Gran Premi d'Itàlia al circuit de Mugello després d'haver-se perdut les dues cites anteriors del Mundial arran d'una greu caiguda a l'esprint d'Alemans. El 10 de maig passat, el pilot cerverí va passar pel quiròfan per acabar de fer net dels problemes a l'espatlla dreta i de la fractura al peu dret i dijous el de Ducati haurà de superar una última avaluació per saber si serà apte per tornar a competir.
2: Déu-n'hi-do. Gràcies, Frank. Fins després.
0: Que vagi bé.
2: Una mica més de 20 minuts i arribem a les 8 del vespre. Camil Roca, què tal, Camil? Bon vespre.
7: Jo diria bona tarda, no? Tanta bona tarda, llum, bona tanta tarda, llum, bona vespre. Ara, a l'hivern, bon vespre. Ara, bon vespre. Bona tarda.
2: Està molt bé, està molt bé, com vulguis. Escolta'm una cosa, és veritat que t'havíem dit de parlar del tema de Mango, i podem parlar d'això, si vols.
7: Sí, sí, tant.
2: Però també hi ha una altra qüestió, que és què passa quan algú esdevé un símbol. Ho dic per aquesta notícia d'Alexia Putellas, però no només d'Alexia Putellas, perquè Alexia Putellas se'n va del Barça i Pep Guardiola se'n va del Manchester. Estava veient aquests dies els vídeos de com l'afició del Manchester li deia adéu a Pep Guardiola. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quan algú arriba realment a captar el carinyo de l'afició d'aquesta manera.
7: Bueno, primer una lliçó, perquè aquí no tenim aquesta, diguem, com t'ho diria jo, aquesta traça, generalment, vaja. Però jo crec que els anglesos tenen aquesta tradició. Fixa-t'hi, Alex Ferguson, el Wenger, o com es deia aquest de l'Arsenal, el Werner, perdó, fixa-t'hi, són tradicions de que quan una cosa els hi funciona, diguem, la retenen molt temps i la cuiden, no? A mi em sembla molt bé, en tots els casos, no? També ho veiem molt a les lligues americanes, això també passa molt.
2: Està molt bé recordar que al darrere de la gent hi ha gent.
7: No? I a més ara, no? Que està més de, diguem que, afortunadament, els valors humans, diguem que a priori estan bastant en tendència.
2: Clar. Va, anem al tema que havíem previst, perquè efectivament mai, bueno, no és veritat mai, però quan s'arriba a pronunciar tantes vegades el nom d'una marca comercial lligada, en aquest cas, a un presumpte assassinat, o si més no, una investigació judicial al voltant d'una mort, La pregunta és si això pot acabar efectivament perjudicant a una empresa, però sembla que en el cas de Bango, de cap de les maneres. No?
7: Jo no ho crec i et diré per què. Nosaltres, els publicistes, sempre diem que el 50% del que fem funciona i el 50% no funciona. I sempre afegim que no tenim ni idea quin 50% és.
2: Yeah.
7: Això és un clàssic, no? Això ho deia ja a l'Ayer fa molts anys. El que et vaig és que, fixa't, en l'època en la que vivim, en la que sobretot el que vols és que surti la marca, encara que em dius, bueno, sí, però associada a un tema negatius. Bueno, però surt. Jo et diria que al contrari, hi ha una publicity brutal de la marca, hi ha un estar en els mitjans sense pagar-ho. Et diria que la gent també és molt, com t'ho diria, és bastant incrèdula del que passa. I després, que també hi ha una cosa que se'n diu presumpció d'innocència, els que en sabem una mica més, perquè jo vaig estudiar dret, et diria que, escolta, aquí s'ha de provar que una persona sigui culpable.
2: Però algú se'n recorda, això?
7: Ningú.
2: En qualsevol cas, sí que hi ha una cosa que és veritat, i pel que tu comentaves, eh? O sigui, això ens porta aquella dita de tota la vida, diu, més val que parlin de tu encara que sigui malament, no?
7: Exactament, és que és ben bé així. I més en l'època de les xarxes socials, perdoneu, és que ens escandalitzem d'això i quan veiem que tots els missatges a les xarxes socials, 9 de cada 10 són, diguem, en càrrega negativa. Per tant, aquest sí, té una càrrega molt negativa, és cert, però jo crec que a curt termini no ressentirà la marca i tinc els meus dubtes que a llarg termini també se'n ressenteixi.
2: Estem parlant d'una botiga de roba. És a dir, segurament si fos un altre tipus de producte, probablement podria tenir més sentit, però en aquest cas... No?
7: Està molt lluny, a més jo crec que està molt lluny de, com t'ho diria jo, en aquest cas l'afectat, no? Tothom li reconeix, diguem, els mèrits amb el que va, pues, va desaparèixer, anem a dir-ho així de clar, i després se'ls reconeixen els mèrits d'un punt de vista empresarials, no? És a dir, jo no crec que ningú estigui darrere de Mango perquè hi ha aquesta persona exacta darrere. Això no és un pret-a-porter, jo que sé que tu dius a Veus Armani i penses en el Giorgio Armani.
2: Clar.
7: No és això. Això és moda per masses, anem a parlar clar, ben feta, a un preu assequible, és un producte d'un empresari que és el que malauradament ja no hi és.
2: Una de les coses que es comenta és que justament un dels punts que ha evitat que acabés afectant és també la professionalització de l'equip directiu. És a dir, que no fos la família la que realment sí. Avui el fill ha presentat la renúncia momentània de la vicepresidència, però a nivell executiu era Toni Ruiz, efectivament. És Toni Ruiz que efectivament porta l'empresa. No?
7: Bueno, això passa en moltíssimes corporacions grans. Ja es digui, jo que sé, quan Desigual també van marxar, pues, es va professionalitzar, o quan, jo que sé, altres grups grans, com per exemple, jo que sé, els Gallina Blanca, o els famosos, i els, com es deien, els que tenen el Colacao, que es van separar els germans i això, també van professionalitzar-ho. Vull dir, totes les grans empreses arriba un moment que fan bona la dita de que no pots confiar solament en la família, perquè potser la família no és prou bona, no? De fet, hi ha un llibre que parla sobre això, com les marques catalanes s'han anat a Norris, precisament, per pensar que havia de portar el fill malgrat fos
2: bo,
7: no? Sembla que hi ha molts casos, i aquests senyors, pues, aquestes grans empreses, diguem que ja tenen vista, i el que fan és, si el fill funciona, endavant, i si no funciona tant, doncs ja ho professionalitzen. De fet, hi havia una macroempresa catalana que el seu president, una d'aquestes ultraconegudes, un dia em va dir, mira, jo tinc dos tipus de sou. Una per la família, una perquè vinguin a treballar i uns perquè no vinguin a treballar.
2: Que fort, eh?
7: No, perquè està ben entès, perquè no tothom serveix per portar una macroempresa.
2: Clar. Clar, doncs sembla el senyor Andy que això ho va entendre en el seu moment. No sabem efectivament quines han estat les conseqüències d'aquesta història, però en qualsevol cas, pel que nosaltres compet, que és la qüestió de la comunicació i és la qüestió de l'efectivitat del negoci...
7: No, és com, per exemple, quan altres casos, no? Quan va morir el Gianni Versace, fixa-t'hi, en aquest dia es la van assassinar, bueno, ho va agafar la Donatella, bueno, la Donatella segur que això era més màrqueting que res més, després estava un equip directiu que ho va portar-ho. Això, al final, mira, el cas de, concretament de l'Endic, també es parla molt de que durant un any se'n va donar a donar la volta al món i aquell any els números no van acabar de sortir i va tornar a aixecar-ho. Ell ja era prou conscient de la seva capacitat empresarial i buscava persones que, com ell, tinguessin la capacitat empresarial, més enllà tinguin o no el seu cognom.
2: Déu-n'hi-do. El Camil Roca, cada dimarts amb nosaltres, analitzant un dels aspectes de la comunicació de la setmana, en aquest cas era molt evident que ens havíem de fixar en aquesta qüestió, que és el cas Mango, i adonar-nos, per sorpresa, que efectivament de cap de les maneres ha afectat a les vendes de la companyia, que de fet no han parat de créixer en els darrers temps. Però és veritat també que en aquesta primera part del Pla B de Ràdio 4. Avui ens volíem centrar en una altra qüestió, que de fet és notícia, perquè avui el govern ha aprovat una llei per regular la intel·ligència artificial amb multes de fins a 35 milions d'euros. Déu-n'hi-do. Es prohibeix el seu ús per la realització de deepfakes sexuals, per exemple, per produir pornografia infantil, entre moltes altres qüestions, i d'aquesta manera es pretén que l'estat espanyol sigui un dels pioners i tingui una de les regulacions més dures pel que fa a la intel·ligència artificial. I això arriba justament l'endemà que coneguéssim el contingut del que és la primera encíclica de Lleó XIV. És tota una declaració d'intencions el que fa Lleó XIV al dedicar-li la seva primera encíclica, Magnifica Humanitas, subtitulada Sobre la custòdia de la persona humana en temps de la intel·ligència artificial. És interessantíssim llegir-se aquesta encíclica, perquè parla de moltes coses, però sobretot parla de que què passa quan una eina tan potent com la intel·ligència artificial no està sota el control dels governs, sinó que està en control d'uns quants empresaris, els tecnooligarques, s'arriba a dir que poden fer el que vulguin amb aquesta història. Aturem-nos un moment aquí. Hem convidat el professor Norbert Bilbeny, catedràtic d'ètica de la Universitat de Barcelona. Professor Bilbeny, què tal? Bon vespre.
8: Bon vespre.
2: No hi ha dubte que el Papa Lleó XIV ha començat fort amb aquesta primera encíclica, perquè diríem que s'ha oposat, efectivament, a la figura dels tecnooligarques, no?
8: Sí, sí, tecnooligarques amb el tecnofeudalisme, perquè al final acabem tots sent esclaus de la tecnologia, amb el tecnofeudalisme que s'està imposant per damunt de la democràcia, malauradament, arreu del món. I aquí el Papa... Bueno, normalment les encícliques no les fa el mateix pontífex, sinó que són comitès, i després dona el vistiplau i introdueix les seves pròpies idees, no cal dir-ho, al mateix papa. Però aquí hi ha hagut una comissió molt important, molt destacada, d'experts, i que són els que han elaborat aquesta encíclica que subscriu naturalment el mateix pontífex. És la primera que publica, i sobre un tema doncs tan essencial per al món d'avui i del demà com és la intel·ligència artificial. I fixem-nos en el títol, que es refereix a la humanitat. Es refereix a la humanitat, és a dir, magnífica humanitas. És a dir, crec que està fent clarament referència a que la intel·ligència humana és i continuarà sent més important que la intel·ligència artificial. És a dir, que en últim terme tot depèn de la intel·ligència humana.
2: Clar.
8: I la intel·ligència artificial és un instrument dels humans. Si els humans ens anem transformant en robots, en idiotes o en imbècils, que fem anar algoritmes i programes que ens mortifiquen i que ens anul·len com a éssers lliures i raonables, vol dir que el problema no és la tecnologia. El problema són els enginyers, els empresaris... doncs que actuen d'aquesta manera psicopàtica.
2: Clar. La pregunta és si se'ns ha anat una mica de les mans. Dic com a humanitat, en el sentit en el que per no controlar hem acabat fent que determinades empreses tinguin fons econòmics superiors al producte interior brut de molts països i que el seu poder sigui realment molt difícil d'aturar. És això el que diu Lleó XIV amb aquesta encíclica, no?
8: M'ha agradat molt... És així.
2: Digue.
8: És així, per això és la primera encíclica i dedicada a aquesta bomba de rellotgeria que és la intel·ligència artificial, que té uns elements de progrés i d'avantatge, començant per la salut, no? Indiscutibles, i que ha de continuar avançant la recerca en intel·ligència artificial, al meu parer, però esclar, és una arma de doble fil. La bomba atòmica també, bueno, l'energia nuclear, millor dit, l'energia nuclear també era una arma de doble fil, però que depenia dels estats i d'un material bàsic que és l'urani. Ara, la nova arma de doble fil que és la intel·ligència artificial depèn d'empresaris i d'enginyers i no depèn d'un material com l'urani. Depèn de tots nosaltres, depèn de la intel·ligència humana, de què és el que obeïm i el que desobeïm, de què és el que acceptem i el que no acceptem. I aquesta és la fragilitat i la perillositat de la intel·ligència artificial.
2: De fet, un dels titulars que ens va deixar en aquesta encíclica Lleó 14 deia que calia desarmar la intel·ligència artificial i afegia: desarmar no significa renunciar a la tecnologia, sinó impedir el domini sobre allò que és humà. I té tot el sentit, no?
8: És clar, és que insisteixo, aviam, qui fa els algoritmes? Qui fa els programes? Qui fabrica i distribueix, comercialitza els utensilis, els mecanismes que tenen els programes, començant pel nostre telèfon mòbil, de la intel·ligència artificial? És el triomf per bé i per mal, per dir-ho així, de la civilització humana, que està basada en els números.
2: Yeah.
8: És a dir, tot el que és la tecnologia digital, que és pràcticament tota la tecnologia d'avui, depèn dels números. Depèn de la invenció del número 0 i del número 1. La tecnologia digital es basa en els números. És el gran triomf de Pitàgores, és el gran triomf del logos grec, és el gran triomf del segle de les llums. Hem arribat a una civilització tan desenvolupada... Disculpeu, estic una mica refredat.
2: Està com tots.
8: Una civilització tan desenvolupada en el saber instrumental, en el saber tècnic, que ens comencem a fer realment mal. Clar. I això ho hem de aturar. I aviam si l'autoritat que la té del Papa està servint per aturar els efectes malèfics, òbviament no els benèfics, sinó els malèfics de l'ús de la intel·ligència artificial.
2: Anem a veure què pensen per aquí per l'estudi. Professor Bilbeny, sempre és un gust escoltar-lo i tenir-lo amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, com sempre. Una abraçada.
8: A vosaltres.
2: Adéu, bona tarda. És el catedràtic d'Ètica de la Universitat de Barcelona. Com ho veus, Camil? La lluita sembla complicada, però totes les grans lluites són complicades, no?
7: Sí, evidentment, el desig està allà. A mi el que veig que treballem en tempos diferents, fixa-t'hi. Diguem, posi un exemple ben tonto, no? La regulació de les cookies van tardar anys i anys, i els hi van donar 2 anys o 3 anys encara per regular-se, quan els tempos del món tecnològic estan a 4 o 5 mesos. Llavors, clar, si les dades ja les tenen, si ja tenen tota la informació.
2: Però fixa't que ahir vaig veure una entrevista amb un expert que m'ha agradat molt, el titular que va deixar, que va ser que controlarem a la intel·ligència artificial gràcies a la intel·ligència artificial.
7: Sí, m'ho crec. Això també m'ho crec. Dit això, jo crec que els tempos anem diguem, una societat, com diria, analògic, amb uns tempos, i la societat digital amb uns altres. Pues un exemple ben tonto, no? Aquí a Catalunya mateix vam aprovar la parada wifi l'any passat. Llavors jo amb això t'estic evidenciant cosetes que em diràs, home, què té que veure una cosa amb l'altra? Bueno, pues que no acabem de copsar la rapidesa d'aquests tempos. Per tant, si realment volíem fer alguna cosa, crec que ja aquest tren ha passat una mica ràpid.
2: En qualsevol cas, el que és evident és que les paraules del Papa Lleó XIV, home, marquen un punt d'inflexió potent. Imaginem que el senyor Musk, per exemple, molt amic de Donald Trump, no deu estar massa feliç amb aquesta encíclica, perquè porta justament, avui ho llegim amb un article magnífic del Ramon Aymerich a La Vanguardia, justament allò que no volen els tecnòcrates, que és la regulació de tot això, no? Joan García, com estàs? Bon vespre.
9: Hola, què tal?
2: El primer a arribar avui a banda del Camil Roca. Què et sembla la intenció del Papa?
9: Bé, jo crec que la intenció, jo me la he llegit una mica i també he dit que ha utilitzat la intel·ligència artificial perquè em fes un resum a veure si realment estava sent o no subjectiva.
2: És el bon ús, efectivament.
9: I bueno, ja sí que em quedo amb una reflexió que fa aquesta, bueno, que fa el Papa, bàsicament, que és que diu que la IA no és neutral, no? Això és com una de les grans... perquè evidentment està feta per humans, no? I els humans, per molt que posem sempre a la nostra boca la paraula neutral i l'objectivitat, etc., doncs no ho som, no? Per tant, jo també penso que arriben, que són temps i tempos diferents, no? I ritmes diferents. Al final la tecnologia avança i la regulació sempre arriba molt més tard en tot, que la tecnologia, però acaba arribant. Jo crec que està bé aquest anunci que s'ha fet de que hi hagi una llei que reguli la intel·ligència artificial a Espanya, com altres lleis que han sempre, no l'he vist i no l'he llegit, però segurament jo crec que tot el que sigui una iniciativa de regulació de tecnologia, doncs està bé, però arriba tard, però està bé com a reflexió també. O sigui, jo crec que el Papa fa que ens aturem com a mínim a pensar sobre el que estem fent cada dia, no? Perquè la intel·ligència artificial sí que ens fa anar més ràpid, no? Jo tinc aquesta sensació de que utilitzar-la ens fa anar molt més ràpid i estressar-nos.
2: De fet, no? Estava pensant si d'alguna manera el Papa no s'ha contagiat d'això, perquè podent escollir el tema al que podia dedicar la seva primera encíclica, conscient que això seria una notícia a nivell mundial, escollir la intel·ligència artificial potser ha estat també accelerar d'alguna manera el procés normal de l'Església a l'hora de parlar d'aquest tipus de qüestions. Com estàs, David? Bon vespre.
10: Hola, bon vespre.
2: Com ho veus tu, això?
10: Bé. Mira, jo venia pensant que potser el Papa Francesc ens tenia més acostumats a que determinades persones que no es consideraven massa properes a l'Església ni al catolicisme, doncs que s'ubiquen més en el progressisme, a l'esquerra, no? Doncs habitualment coincidien molt amb les declaracions públiques que feia el Papa Francesc, no? Però crec que Lleó XIV està començant a marcar un full de ruta molt clar en aquest estil, i de fet crec que aquesta encíclica sobre intel·ligència artificial també ho referma, perquè com a mínim, com ja s'ha dit aquí, explica quina és la voluntat. La voluntat és que no es pot donar un poder il·limitat als tecnòcrates i no podem donar un poder il·limitat a les persones que actualment controlen les 3, 4, 5 entitats que tenen ara mateix el màxim control i la màxima difusió sobre intel·ligència artificial. Em sembla arriscat, però crec que se li ha de reconèixer que té sentit i que marca un full de ruta amb clares intencions, bones intencions per mi, per part del Papa Lleó XIV.
2: Què tal, Jordi?
11: Molt bé.
2: Massa dies, eh? Està bé, això, eh?
11: Bueno, no fa massa, l'últim cop, no fa tant.
2: Molt bé. Què et sembla aquesta encíclica de Lleó XIV?
11: No, jo crec que és molt, lligant amb el que heu anat comentant en les intervencions anteriors, jo crec que és molt, molt interessant perquè, a més, he preguntat a la IA quines encícliques havien fet els anteriors papes.
2: Ah, molt bé.
11: I moltes vinculades a temes vinculats a la justícia social, però moltes vinculades a la relació, diguéssim, entre la humanitat i l'espiritualitat, no? Entre, diguéssim, el fet religiós, per dir-ho d'aquesta manera, no? I, per tant, que un papa s'estreni en lloc de voler, diguéssim, sentar càtedra respecte a el que se li suposa a l'Església, no, diguéssim, sobre aquesta relació entre la humanitat i l'espiritualitat, ho fa sobre un tema totalment d'actualitat, i parlàveu abans de la velocitat, diguéssim, amb la que s'està introduint a les nostres vides, des de totes les perspectives, sí, sí. Parlàvem de la concentració de poder, però des de que l'anècdota de que jo, doncs mira, per informar-me ràpidament, de dir, doncs ho vaig a través de la IA i a través del telèfon, també de la profunditat d'aquests canvis, no? I per tant, la intel·ligència artificial realment ens pot portar un canvi de paradigma que no sabem ben bé cap a on ens porta, amb moltes incògnites de canvi radical en la nostra societat, en les nostres vides, en les estructures de poder també que hi ha en el capitalisme i també, diguéssim, en altres sistemes que conviuen amb el capitalisme al nostre món, sistemes d'organització social i econòmica, i per tant és molt rellevant que el Papa s'estreni aquí. Jo crec que és molt interessant que ho faci d'aquesta manera i que demostra una voluntat de voler connectar amb permeteu-me la broma, però amb el saber terrenal, diguéssim, no tant amb el saber del cel, sinó amb el saber terrenal.
2: De fet, diríem que Lleó XIV s'ha estrenat públicament primer amb un enfrontament amb Donald Trump bastant potent.
11: Exacte.
2: I a continuació amb els amics de Donald Trump, perquè aquí sí. Estem parlant de tota aquesta gent. En fi, el tema interessantíssim, efectivament, Camil Roca, un gust tenir-te amb nosaltres. No hi vols dir alguna cosa per acabar?
7: Res, encantat d'estar aquí. Res més, que s'estàs de dir encara i me'n puc anar a casa.
2: Bueno, tampoc cal allò que fiquis el dit allò a la nafra. Bueno, perquè jo estic fins a les 10.
7: Tot quedes un rato aquí.
2: I quan surto ja no és
7: la vida. La vida s'escapa entre els dits, no?
2: No, la vida l'agafem ben fort, sobretot perquè, a més, avui tenim un programa molt xulo, no només perquè tenim aquestes persones que ja han escoltat, també acaba d'arribar la Clàudia Terines. Hola, Clàudia, bon vespre. De seguida s'incorporarà el Josep Martí Blanc, sinó perquè després de les 9 de la nit, avui tenim dues presències destacades. És dimarts, això significa Jordi Merck, amb la qual cosa acabarem el programa rient i passant-lo molt bé. I abans vindrà l'Anna Gabriel, la que fora diputada de la CUP, la que va estar uns anys fora de Catalunya. Avui vindrà a passar una estona amb nosaltres i a xerrar una mica de com està la seva vida, com està la política i com ho veu ella tot plegat. Això serà després de les 8 del vespre. Va, marxa, que no se't faci fosc. Gràcies, Camil. Adéu. Passa un minut i escaig de les 8 del vespre. Abans d'obrir la tertúlia, anem ràpidament a actualitzar les informacions més destacades d'aquest dimarts 26 de maig de 2026. Laura Monell, com estàs, Laura? Bon vespre.
12: Bon vespre, Toni.
2: Clarament, hores d'ara, la notícia del dia, l'adeu d'Alexia Putellas.
12: Exacte, i és que acabem de saber-ho, fa tot just uns minutets, que Alexia Putellas deixa el Barça.
4: Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia homes jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers.
12: Així, amb aquest vídeo, la capitana blaugrana s'acomiada del club de la seva vida després de 14 temporades i haver fet història. Més detalls, Fran Robert, bona tarda.
0: Bona tarda. La dues vegades guanyadora de la Pilota d'Or ha anunciat a les seves xarxes socials que deixa el Barcelona femení a final de curs. L'any 2012 va fitxar pel Barça i des d'aleshores Alexia Putellas ha guanyat 37 títols, convertint-se en la jugadora que més n'ha aixecat de la història del club, i en el seu palmarès hi destaquen 4 Champions i 10 Lligues. La migcampista de Mollet del Vallès, doncs, tancarà aquesta etapa amb 32 anys. El seu futur podria passar per la Lliga Anglesa o la dels Estats Units, i demà s'acomiadarà de l'afició culer a l'estadi Johan Cruyff, on les blaugranes disputaran a les 7 del vespre l'últim enfrontament de la temporada a casa contra la Reial Societat. Abans, a les 11, l'entitat culer ha informat que Alexia s'acomiadarà del club en un acte al Camp Nou.
12: Gràcies, Frank. A aquesta hora també estem molt pendents del sector educatiu, i és que els sindicats i el govern continuen reunits en la mesa sectorial amb una nova proposta salarial sobre la taula, que sembla que està acostant posicions. Marxem fins al Departament d'Educació, on allà hi és la nostra companya Laura Hurtado. Bona tarda.
13: Bona tarda. La reunió encara està en marxa després d'un parell de pauses per analitzar les noves propostes. Segons fonts sindicals, el govern estaria disposat a estudiar un complement d'uns 35 euros mensuals bruts per a tots els docents aquest mateix any, que és un dels punts que reclamaven en el marc de negociació unitari. Amb això, juntament amb un recàlcul de l'increment del 30% del complement específic a 3 anys i les millores estatals, estaríem parlant d'uns 330 euros mensuals bruts més en un horitzó de 3 anys. D'altra banda, també s'obriria a reconèixer i pagar el deute del sexenni. Tot i això, són xifres provisionals a l'espera que acabi la reunió i que en tot cas hauran de ser sotmeses a consulta. Malgrat aquests acostaments, demà continua convocada la vaga unitària a tot Catalunya.
12: Gràcies, Laura. Doncs estarem molt pendents d'aquesta vaga, i a més també ho hem conegut aquesta tarda, i és que la Generalitat fa un balanç positiu del primer any de Pacte Nacional per la Llengua. De les 200 mesures previstes, n'han executat més del 60%. Així ho ha explicat des d'un acte al Palau de la Generalitat aquesta tarda el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
14: Vam poder redimensionar el consorci amb 158 tècnics més, que ens van permetre fer una distribució territorial millor dels efectius del consorci. La qual cosa que va permetre, a més, créixer en l'oferta de places, fins a arribar a 135.000 places en el curs 2025-2026.
12: Pel que fa a l'àmbit educatiu, Vila ha subratllat l'impuls de les aules d'acollida, un suport adreçat als alumnes nouvinguts, que han assolit, diuen, un rècord de més de 1.600 dotacions durant el curs 2025-2026.
2: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després.
12: Fins ara.
2: Ara a les 8 i gairebé 5 minuts. De seguida parlarem de totes aquestes qüestions que ara en resumia Laura Monell. Molta cosa a fer, el primer, però veure què passa amb el temps, perquè déu-n'hi-do com han pujat les temperatures, eh? Marxem fins a la EMET, crònica de Noelia García. Bona tarda, Noelia.
15: Bona tarda. Demà a Catalunya continuaran pujant les temperatures i serà un dia càlid. S'activen els primers avisos per a altes temperatures a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. S'esperen temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 29 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Noelia. I ara un apunt del trànsit. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Serra, què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda. A aquesta hora ja parlem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Durant la darrera mitja hora ha baixat moltíssim el volum de trànsit i el més important, ara mateix no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Per tant, en aquesta hora, com us dèiem, xarxa viària molt tranquil·la, també aquestes vies que envolten Barcelona i gairebé fins i tot a les dues rondes de la capital catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Gràcies, Roger. Les 8 i 6 minuts.
17: Tots els marroquins roben.
18: Ens treuen treball.
19: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
20: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
21: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
22: Una soledat, la gent gran.
23: Són gent que roben.
24: Paràsit. Marimacho.
25: Existir solo.
26: Terroristes.
27: Menjar plata.
28: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
29: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
30: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
2: Les 8 i 6 minuts, avui comentem l'actualitat amb el regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Castellana, amb Joan García, exdiputat de Ciutadans al Parlament de Catalunya, amb David González, diputat del Partit dels Socialistes al Parlament, i amb l'advocada Clàudia Terines, que s'ha quedat molt sorpresa ara fa un moment, perquè tu havies assabentat del tema d'Alexia Putellas.
31: No? Ho he sabut ara, i la veritat, una pena pels culers, perquè la capitana marxi, doncs, pues és un cop dur, però...
2: Però es comentava molt, no?, els
31: sí.
2: Darrers dies.
31: A veure, no? Era d'esperar una miqueta, però bueno, també seguirà la seva carrera al London City i la seguirem de ben a prop, segur. També li desitgem el millor.
2: Molt bé. Voleu comentar alguna cosa sobre el tema d'Alexia Putellas o...?
11: No, home, que serà sempre un dels símbols més destacats, jo diria que juntament amb l'Aitana, però sí, la primera generació, diguéssim, el símbol d'aquest Barça femení tan espectacular que hem viscut i que espero que visquem durant molts anys, però que pels culers, pels que són molt culers, diguéssim, és fantàstic veure un partit del Barça femení, és que és un no patir, una tranquil·litat, que, en fi...
2: I és interessant veure com han acabat enganxant a tothom. Sí. Però jo diria que fins i tot per sobre del masculí. Més enllà de que el masculí ja comporta tota una sèrie de... Però és que el Barça femení li agrada a tothom.
10: Sí, sobretot una determinada generació, no?, que crec que és el que té més mèrit. Jo no sóc culer, per tant, des d'aquest punt de vista no sóc merenguer, tampoc. No, sóc antifútbol, en tot cas, però haig de reconèixer que el Barça ha fet una aposta clara pel tema de recolzar l'esport femení. Jo crec que ara mateix és un referent internacional i, per tant, en aquest sentit, el que ha fet també l'Alexia Putellas doncs, té molt de mèrit i és de reconèixer.
2: Déu-n'hi-do, jo vaig veure el dissabte el partit, perquè jo vejo partit de futbol. Quin partidàs de futbol! Aquell 4-0, espectacular, Joan, eh?
9: Sí, jo... Crec que no el vaig veure per algun altre motiu, perquè crec que hi havia un altre partit. Bueno, jo és que sóc una mica patidor, sóc del Sabadell, i per tant estava seguint la primera RF, i clar, estava en un altre nivell, jo, o sigui, yeah. no estava aquí. Però que és una bona notícia, perquè iguala, d'alguna forma, perquè se'n va perquè cobrarà més, m'imagino, però és normal, o sigui, iguala, ho ha posat a un nivell, el futbol femení que abans no hi era, no? I jo crec que és una bona notícia que marxi a un altre lloc perquè tindrà un bon sou, perquè té una carrera i podrà, diguéssim, no s'aproparà a les grans estrelles masculines ni molt menys, però comença aquest treball d'igualar-se. Jo crec que també estic d'acord en que és un equip, aquest equip que agrada, inclús per sobre els colors, no? Sí.
2: Mm. 4.000 folis. 4.000 folis és el sumari que el jutge ha entregat a les parts, el sumari del cas José Luis Rodríguez Zapatero. Avui és impressionant perquè hem vist fotografies per tot arreu de les joies que guardava l'expresident a la caixa forta. A mi m'ha sorprès molt aquesta qüestió, fins i tot que la policia hagi demanat ja una taxació d'aquestes joies, perquè dic jo que primer haurem de veure d'on són aquestes joies, però vaja, més enllà d'aquesta qüestió que segurament a mi se m'escapa i no acabo d'entendre, el cert és que avui el titular és que el jutge ha acceptat la demanda feta per l'advocat José Luis Rodríguez Zapatero d'endarrerir uns dies fins al 17 i 18 de juliol la compareixença. Abans escoltàvem els serveis informatius d'aquesta casa com explicaven que l'expresident, una mica la línia del que ja vam dir el primer dia, té ganes d'anar davant el jutge, té ganes d'explicar-se i té ganes de donar la seva versió. Començo pel David, lògicament. No sé com estàs portant tot això, David.
10: Malament. Malament, malament. I crec que és un sentiment excés per part de la immensa majoria dels companys i companyes. En primer de tot és que ho està repetint Ferraz a tota estona, però és que és veritat. Màxim respecte a la presumpció d'innocència, perquè crec que encara ens falta molta informació per extreure les conclusions. És a dir, aquí criticar pot criticar qualsevol persona. I a José Luis Rodríguez Zapatero també, només faltaria. Però és que crec que ens falta massa informació. Crec que ara mateix han sortit aquestes 4.000 pàgines i jo no m'he vist cap, i és veritat que no he demanat a la IA de moment que em faci un petit resum o que em tregui algunes de les coses. Estem veient a mitjans de comunicació que està sortint molta informació i de moment el més anecdòtic i no el resto importància, enteneu-me, però el més anecdòtic és aquestes fotografies de la quantitat de joies que no han sortit. També escolto altres companys, escolto altres opinions que crec que són molt rellevants, que és el tema de, bé, de moment encara ens falta veure quin és, han otorgat a José Luis Rodríguez Zapatero un paper de líder d'una trama corrupta, ens falta veure quins són els missatges, quin és el seu treball, quines són les proves que hi ha per pensar que és el líder d'això, no? Tot això, no vull entrar en aquest, i és normal, no vull entrar en el judici, perquè crec que és més necessari que mai que vingui aquest judici. La veritat és que per molts companys i companyes del partit i per les persones que ens sentim socialistes i progressistes en aquest país, que arribés el 2 de juny era una qüestió positiva, perquè pensava, mira, falta una setmana jo per conèixer moltes explicacions que són necessàries per nosaltres i crec que pel conjunt del país. També sabem, perquè ho ha dit el propi president de Zapatero, que l'objectiu és fer aquestes explicacions en els tribunals, però també en els mitjans de comunicació, i que ho farà. De fet, el que ens estan dient les persones del seu entorn és que està molt sorprès per moltes de les coses que estan dient, però que ara mateix està centrat en defensar la seva innocència i, per tant, en preparar l'estratègia cara al judici. Però sí, és veritat, són dies difícils, són dies complicats i en aquest sentit hem de ser sincers, no?, i mostrar-nos, doncs, que efectivament el president Sánchez per nosaltres és un referent i estem expectants per veure com acaba tot això.
2: Sí, de Sánchez i Zapatero també, no?
10: Ai, però sí, també,
2: no,
10: correcte.
2: M'imagino que en el teu cas també es deu incloure l'afirmació.
10: Sí,
2: no?
10: Però en aquest cas volia dir el president
2: Clar,
10: de Zapatero.
2: Evident, és evident, és una broma. Joan, com estàs veient tot aquest assumpte, tu?
9: Bueno, jo vaig estar reparant una mica el que va passar el 2021, on ja es va portar aquest tema al Tribunal de Comptes. De fet, crec que el van portar diferents partits. Jo recordo que Ciudadanos el va portar i el va denunciar, i també a la delegació europea, Luis Garicano, el va denunciar perquè... No Zapatero, sinó el tema de Plus Ultra, uh-huh. Perquè realment el rescat havia sigut bastant difícil d'entendre, no? Punt. Aquí es va quedar. Primer, evidentment, respectar la presumpció d'innocència, que molta gent no respecta. Jo crec que això ho hem de dir, però bueno, dit això, que ho diu tothom, i que ara podem començar a parlar del tema, doncs bueno, jo crec que al final a mi el que més em pesa és aquesta sensació d'escàndol, ja no del PSOE, sinó una mica de la política i del bipartidisme, escàndol rere escàndol, rere escàndol que tapa un altre escàndol, que té la sensació la ciutadania i que no para, no? I que ningú sap aturar. I bueno, jo crec que això és fruit una mica de males praxis polítiques i democràtiques durant molts anys. I ara al final el problema està en el sistema i el bipartidisme, que crec, continuo creient que és un sistema que es defensa sempre, que intenta expulsar qualsevol intent de reforma i regeneració, i que passant després aquestes coses que paguem tots els ciutadans. Per tant, més enllà de que sigui el president Zapatero, perquè ja veig ara, també fa molta gràcia veure el PP atacar a Zapatero quan ha sigut el primer partit de la democràcia que ha sigut acusat i de fet ja ha sentenciat com a corrupta, no? Per tant, de què estem parlant, no? El que estem parlant és va molt més enllà, no? És un sistema que no funciona, i jo crec que fins que no ens plantegem, doncs, una reforma real i una regeneració de tot, doncs serà complicat i tornarem veient aquestes coses.
2: Clàudia, tu ho estàs seguint, tu.
31: Mira, a mi pareu-me, En algun moment pareu-me, perquè aquest tema, o sigui, ja ha sigut el que faltava, jo crec, perquè és el que tu dius, Portem més rere més, escàndol rere escàndol, esgota una mica. També crec, jo sóc sempre molt defensora de l'estat de dret, crec que la gent no entén què és una instrucció, això també ho dic, però amb el cas Zapatero i amb qualsevol cas que surten els titulars qualsevol dia de la setmana.
2: Em deixes que et faci un incís. És impossible entendre-ho quan veus com s'està informant sobre el tema.
9: Clar, clar.
31: Correcte. Sí, no, això estic totalment d'acord. És a dir, a més, és, està mal fet, però avui les joies eclipsaven tot. Les joies, és, sincerament, és el lo de menys. És lo de menys. Aquestes joies ja explicarà ell d'on les ha tret, quin origen tenen, si és que... després haurà de veure si és d'una herència, si ha tributat aquesta herència, potser el pillen per unes altres coses. És igual, però les joies són lo de menys. Aquí el problema rau, principalment, i jo penso, sincerament, vist des de fora, que el seu taló d'Aquiles són dos factors molt importants. Un, perquè... certs companys del partit han sortit dient que eren una estratègia de lobby per, evidentment, i defensar una mica aquesta postura de lobbista, com de xarxa també de pressió per unir diferents països per millorar, evidentment, i prosperar els negocis a fora, per portar gent cap aquí. Crec que el seu error va ser parlar per primera vegada, i jo crec que també per això els seus advocats el tenen callat, perquè va ser ell el primer que va negar que això fos una acció de lobby, sinó que ell va cobrar, evidentment, per un assessorament. Crec que aquí va ser un error, potser de comunicació, potser perquè no estava informat de quin seria l'impacte de les seves paraules. I després també el tema de les filles. Crec que el tema de les filles és el problema principal que pot tenir difícil justificació, perquè aquesta l'empresa de les filles es constitueix i passa de facturar doncs 100.000 i escaig euros a quasi bé mig milió d'euros en un any, justament coincident amb el rescat de Plus Ultra de 53 milions d'euros, un rescat que evidentment a més a l'auditor havia anat davant del Senat en aquell moment i dir que no feia falta, o sigui que havien estat avisats tots els accionistes de Plus Ultra de que la situació es podria resoldre amb un concurs de creditors abans de demanar tot aquest rescat, un rescat per una aerolínia que realment tenia un avió, després crec que en la instrucció ha sortit que eren 4 avions, és igual, però vull dir que l'impacte realment en la xarxa viària d'Espanya no arribava ni al 0,05%, per tant, es mereixia Plus Ultra un rescat? No ho sabem. El que sí que sabem segur és que Pedro Sánchez era el president, el seu Consell de Ministres era el Consell de Ministres que va aprovar un rescat de 53 milions d'euros i que ara, una altra vegada, s'haurà de pensar com justifica si tot això, evidentment, prospera. Però que no hi hagi converses, que no hi hagi converses, perquè també hem dit que una de les qüestions, i és veritat perquè tota la instrucció és en funció de coses que intenten lligar Zapatero amb totes aquestes qüestions agafades i creant una narrativa creïble, no? Però també és veritat que en els delictes de corrupció, en aquest sentit, doncs els instruments per evitar que hi hagin missatges directes des dels dispositius que més estan sota el teu propi nom també és molt freqüent i, per tant, a més, coneixent com és la legislació i la jurisprudència, doncs el primer que hauria de fer algú que volgués cometre algun tipus de delicte d'aquest tipus doncs és parlar com si fos en nom d'un altre o a través d'inclús societats que desviessin l'atenció d'ell com a persona física. Això és, evidentment, el primer. Però tot i així, tot i que a més la instrucció són 4.000 folis, evidentment, i que la situació ara mateix és preocupant, i si a més ara hi haguessin eleccions, crec que el Partit Socialista ho tindria molt complicat, que cada vegada té una espada de Damocles més clavada a l'esquena, que tot això no li fa pas cap bé, que a més les properes eleccions aniran sense que aquest tema, sense cap mena de dubte, no estigui resolt, perquè això estarem parlant d'una instrucció que durarà mesos, si no anys, i després s'haurà d'obrir un auto declarant l'apertura del judici oral, i ojo, també hem de tenir clar que és una instrucció i que perquè hi hagi un judici oral hi ha d'haver-hi un auto on també el Ministeri Fiscal, en aquest cas el Fiscal General de l'Estat, que a més depèn de l'executiu, presenti una acusació contra José Luis Rodríguez Zapatero. Jo dic una cosa, jurídicament parlant, per molt que sembli, si tu no tens una prova verdaderament sòlida, indicis no, Indicis no. Aquí hi ha un principi d'objectivitat, i després hi ha un anàlisi subjectiu. I per molt que una cosa sembli un delicte o es pugui tipificar com a delicte, després aquest delicte ha de ser imputable realment, subjectivament, a una persona. I això és el que tindrà complicat.
2: El que passa és que, efectivament, a aquestes alçades de la pel·lícula hi ha una cosa que tothom té claríssima, que una cosa és la sentència judicial sí. i l'altra és el judici mediàtic.
31: Correcte.
2: I el judici mediàtic i la pena mediàtica, això no ho treu ningú.
31: No.
2: Això ho tens des del primer dia, pràcticament. Jordi Castellana, sí.
11: Clar, és que estem parlant de dos nivells totalment diferents del nivell polític, diguéssim, i de les conseqüències polítiques que té una situació així, i diguéssim, com molt bé has explicat ara, doncs com funciona, diguéssim, tot el procediment judicial des de que s'inicia, diguéssim, amb tota la instrucció fins que acaba, doncs, amb una sentència fins i tot recurrible, és a dir, que pot, això pot durar anys i anys i anys i anys i anys. I clar, jo aquest matí, de fet, tenia una conversa que deia, no entenc, des de la perspectiva política, no entenc com José Rodríguez Zapatero, el segon U, ha sortit i ha començat a donar explicacions. Clar, perquè judicialment, jurídicament, li va en contra donar explicacions, perquè ja ha donat explicacions davant de qui les ha de donar i amb les condicions doncs, d'una declaració com a persona imputada. No? Per tant, clar, aquí barregem... I, a més, tinc la sensació d'haver llegit algunes notícies de mitjans amb línies editorials molt diferents... que tothom s'abona no a l'anècdota, però ja m'enteneu, eh? És a dir, a les joies, el que és més cridaner, no? el que genera més soroll. I a mi hi ha una cosa que em sorprèn, sense saber com acabarà, eh? No tinc ni punyetera idea de què ha fet o no ha fet el senyor Zapatero. També tinc la sensació que certs personatges a certs nivells hi ha una qüestió que és l'avarícia, que més enllà de que sigui de vies legals o vies il·legals, que potser, diguéssim, havent cobrat un sou de president del govern durant anys, d'haver pogut treballar, diguéssim, amb unes condicions, potser no cal, diguéssim, anar a jugar al límit del que és i el que no és. Sí que em sorprèn, i crec que hi ha dos missatges de fons que també hi són, i veurem exactament què acaba passant al final. Eh? Un és que a mi em sorprèn que vivim en un estat en què no se sap qui va muntar els GAL, en què un president ens va portar a la guerra d'Iraq violant en qualsevol consideració el dret internacional, en què M. Rajoy no sabem encara qui és, i que això obeeix a un sistema basat en tapar-se les vergonyes entre uns i altres. I que ara, en canvi, aquí, amb dos dies, com aquell qui diu, sabem pràcticament la talla calçotets que gasta aquest senyor, no? I a mi això em fa pensar que hi ha més coses darrere, és a dir, que hi ha una intencionalitat política darrere que va molt més enllà, i que jo aquest matí ho parlava amb una persona i m'ha dit una teoria, potser és molt descabellada, no ho sé, però que és veritat que jo crec que Zapatero també ha fet una altra cosa a nivell internacional, que és anar molt més enllà del que se li pressuposa un expresident del govern espanyol i ficar-se mediant situacions molt complexes des de tots els punts de vista, com Venezuela, i per tant ficar-se, diguéssim, ja com hem vist en aquests darrers mesos, el pati del darrere de la potència més poderosa en aquest món, que és els Estats Units, i que per tant aquí realment diguéssim, no sé si el missatge és has anat més enllà del que podies anar i per tant, quieto parao, o realment hi ha alguna cosa darrere, o una combinació de totes.
2: De fet, és que alguna d'aquestes teories no és que només no siguin descabellades, sinó que s'han publicat, que efectivament hi havia un expedient Zapatero a la Casa Blanca, al Pentàgon, justament per la seva intervenció amb la qüestió de Venezuela. Digues, Joan, sí.
9: Sí, tot i que ara, evidentment, podem tenir mil teories i totes són teories conspiratives, no?, d'un costat i d'un altre.
2: I d'un altre.
9: I quan passa a l'altre costat també hi ha teories conspiratives de tot tipus. La realitat és una mica, jo crec que estem tots d'acord, alguna cosa no funciona. O sigui, algo huele mal en Dinamarca, no? O sigui, al final, jo crec que és evident que el sistema... tal com l'entenem o com hauríem d'entendre el sistema democràtic a Espanya, doncs no és capaç de superar aquesta situació. I potser ens hem de posar a mirar quins mecanismes fallen, no? O sigui, jo parlava abans del Tribunal de Cuentas, no? Això es va portar el 2021 al Tribunal de Cuentas. Per què no es va iniciar llavors la investigació? Com es va parar? Per què es va parar? Les evidències són clares, no? O sigui, hi ha un Consell de Ministres que aprova un rescat d'una aerolínia que no donava cap servei públic als ciutadans espanyols, perquè bàsicament no tenien cap tipus de moviment, no? Per tant, hi ha una sèrie de coses de sospites que moltes vegades ens vengem als ciutadans un dia i un altre, perquè cada cop mengem més sospites i més casos, i jo no estic d'acord amb una cosa que has dit tu, perquè dius, no, això durarà molt i li passarà factura al govern de Sánchez. Jo crec que no, perquè cada cop passen les factures passen més ràpid, o sigui, les cobren ràpidament als governs i hi ha molts escàndols que durant aquesta legislatura i van passant perquè ve una altra i ve una altra i ve una altra, no? No ho sé, no ho sé. És evident que ara mateix no hauria de convocar eleccions, està clar.
2: I perquè segurament la pretensió de Zapatero d'anar a tots els mitjans de comunicació és justament per evitar això. O sigui, per donar la seva versió i, home, diríem que Zapatero, més enllà de que sigui veritat, sigui mentida, però és un bon comunicador, diguem, és una persona convincent a l'hora de parlar. Sí, digues,
31: totalment. Clàudia. Home, jo crec que el problema que tenim com a societat és que ens oblidem molt ràpid de les coses. O sigui, avui estem tots escandalitzats per el tema Zapatero, però és que d'aquí un mes estarem pensant on anar a fer l'arròs aquest agost amb els col·legues i en Zapatero ens n'haurem oblidat una mica. O sigui, estarem ara tots pendents de la seva declaració a mitjans de juny. No desapareixerà, però també crec que en plena campanya electoral, igual, o sigui, en Feijó li tirarà encara cada dia que pugui el tema d'en Zapatero en Sánchez, de la mateixa forma que en Sánchez li tira encara les seves fotos amb el narcotràfic de quan era jove. Vull dir, que això és que sempre pim-pam-pum, balagatxim-balagatxum. O sigui, és un ping-pong que continua el de la política, que sempre es tiren els barrets i els draps de fa segles de coses del seu partit que no han fet ni ells mateixos, que és com si intentessis ressuscitar un mort que s'ha mort ja 3.000 vegades, per tant, un impossible.
2: No havia sentit mai això del pim-pam-pum, balagatxim-balagatxum. Això és collita teva, no?
31: Sí, bé. No, això ho diu la meva iaia.
2: Ha estat molt bé. Sí, digues, David, digues.
10: Jo estic d'acord que aquest pim-pam-pum no fa un favor, en aquest cas es pot pensar el Partit Socialista, jo crec que no fa un favor a la política.
31: No, correcte.
10: És a dir, al final hi ha un descontent, no? I una mena d'apatia que genera per dir, mireu, és que al final estic fart de posar la ràdio, la televisió, que sigui únicament que es parlin de qüestions negatives, quan jo arribo a casa cansat, després

0: a dir quin és l'error tècnic allà, l'expedient que recomanava en aquest moment salvar el rescat públic de 53 milions a l'empresa Plus Ultra. Potser ha fallat alguna cosa, eh? Estic d'acord, però de moment tècnicament encara no s'ha mostrat. Si s'ha mostrat, demano disculpes perquè jo no ho he vist. Per tant, insisteixo, ni que hagi estat un error o de que veritablement després no hi hagi cap error i estigui tot bé, jo crec que l'acció de govern de Pedro Sánchez i crec que l'acció de govern del govern d'Espanya va molt més enllà i, per tant, veurem quin és el clivatge, no? Quins són els debats que es donen quan arriben el moment de les eleccions. Ara, en aquests moments, i ho deia al principi quan em preguntaves, evidentment no és un plat de bon gust i és una situació complicada.
1: Haurem de veure quan arriben les eleccions, que és segurament la gran pregunta que s'està fent tothom, perquè efectivament des de l'oposició, però també des de casa, des del Partit Socialista, se li està demanant dues persones, que jo crec que qualsevol pot endevinar ràpidament qui són, Felipe González, d'una banda, i el senyor Page, d'una altra, que ja han vingut a demanar doncs que hi hagi un avançament electoral. En qualsevol cas, de moment la Moncloa ho descarta, continuen fent costat a l'expresident i estem pendents de la roda de premsa que farà demà Pedro Sánchez, que ha marxat cap a Roma, que s'hi troba amb el Papa i que veurem després d'aquesta trobada, que és el que diu, no només sobre això, sinó també sobre el cas de Begoña Gómez, que com saben ha estat citada abans del judici pel jutge justament l'endemà, que coneguéssim l'informe de la UCO, on d'alguna manera aquesta unitat de la Guàrdia Civil desmuntava els principals arguments del jutge pel que feia referència a que no hi havia hagut moviments opacs en els seus comptes perdó, i que la càtedra que va codirigir es va crear seguint la normativa. Veurem una mica què és el que passa amb tot plegat, no, Joan?
2: Sí, jo crec que al final m'ha fet gràcia que estigués a Roma amb el Papa, que parlàvem avui de l'encíclica de l'intel·ligència artificial, no? Però jo crec que sí, bueno, el cas Begoña, doncs, és que a més no són comparables per mi, perquè són casos totalment diferents i d'una magnitud, doncs, si es comprova que, encara que es comprovés que els dos són reals, són de magnituds totalment diferents, no? Però a la consciència del ciutadà de peu són iguals, i això és una mica el que segurament també, jo no vull criticar els mitjans, però jo crec que aquí els mitjans doncs sí que donen aquesta imatge de que tot és igual, hi ha una voluntat també política darrere alguns mitjans de donar aquesta imatge doncs de tot és igual, podem atacar amb el cas Begoña i amb el cas Plus Ultra, encara que siguin totalment diferents i un sigui realment greu i l'altre no? I jo crec que aquest és el problema.
1: Digues, Claudi, i després el Jordi.
3: Jo sí que penso que el tema de la Begoña Gómez, o sigui, se'ns ha anat de les mans i aquesta senyora està sentada en el banquillo per ser la dona d'en Pedro Sánchez i punto, i s'ha acabat. I a més, crec que és bastant d'hipòcrites que a dia d'avui seguim pensant que tot és tràfic d'influències i que tot és això. Perquè a més, dintre del nostre dia a dia, o sigui, dintre del nostre dia a dia, jo, per exemple, tinc un xaval de pràctiques. Per què? Perquè la meva veïna em demana que està fent la carrera, que sisplau l'agafi. És tràfic d'influències de la meva veïna? No, o sigui, no saps? Però vull dir-vos, al final...
1: En realitat,
3: clar,
1: sí.
3: En realitat, dic, tot en aquesta escala, doncs evidentment, segurament, aquesta dona, que és la dona del president, que també deu tenir una cultura i un know-how de com funciona la vida realment i el sistema, només per ser la seva dona i, a més, acompanyar-lo en molts dels actes fins a aquella data, ostres, per una universitat tenir-la com a professora... En certa forma, potser qui la va contractar i qui va posar també el concurs i en una igualtat de condicions hagués pensat, ostres, aquesta senyora pot venir a donar un punt de visió crític i tenir un impacte en els estudiants que, escolta, potser una altra persona no, només per tenir coneixements no té, no? Per tant, home, jo crec que en això sí que som una mica hipòcrites i que ens creiem qualsevol ben volada que ens volen fer i que la vida és més pràctica i que no tot s'ha de qüestionar d'aquesta forma tan extrema.
1: Digues, sí, Jordi.
4: No, molt, molt, molt d'acord, és a dir, no. Voler fer veure que tot és el mateix, o sigui, és absurd. El que passa és que és veritat que la dimensió mediàtica dels dos casos doncs és molt gran, i per tant, al final, sembla que no, és el que parlàvem abans, no?, de que una cosa és el que jurídicament és o no és, o pot ser o no pot ser, tant un cas com l'altre, que mediàticament és. Jo només volia afegir una qüestió, que és que també hi ha un debat que és interessant, que és quin paper volem que juguin les persones que s'han dedicat a la política els uns anys de la seva vida amb el rang més superior, és a dir, han estat presidents del govern de l'Estat, no? És a dir, què volem que facin i d'on volem que vinguin els seus ingressos, no? És a dir, estem disposats a assumir que tinguin ingressos privats i que, per tant, facin el que vulguin, amb els límits que marca la llei, però que facin el que vulguin aprofitant d'alguna manera el seu paper.
1: Home,

0: Perquè això és... no pots dividir, no, no, i a mi em fa gràcia a vegades quan hi ha gent que diu, no, dic això a nivell personal. Bueno, sí, clar, però jo sóc el Jordi Castellana i sóc regidor d'Esquerra i no sé, i sóc moltes coses a la meva vida, però ho sóc totes alhora, diguéssim. No hi ha estones en què sóc una cosa i estones en què sóc l'altra, no? I llavors em fa gràcia, no, aquest intent de distinció, no? Per tant, aquest debat sobre persones, no sé, que han estat ministres o que han estat diputats o que han estat... És igual. Com volem que volem que facin, que no facin, fins a quins límits, i llavors jo crec que això és molt rellevant i que és un debat interessant i que hi ha models molt diferents a molts països.
1: Ara passen 3 minuts de 8:45. Estàvem molt pendents de la reunió, com portem molts dies pendents de la reunió entre el govern de Catalunya i els sindicats. Ha acabat la reunió d'avui. El titular és que continuen demà. És a dir, que per tant, de moment no hi ha acord. Què passa? Per què poses aquesta cara, Clàudia?
2: No, ja que s'acabi això, sisplau, Toni. Que sisplau arribin demà un acord, que ens diguin que es fiquin a treballar amb el que realment importa, que és l'educació.
1: Clàudia Tarines.
3: És que jo l'acompanyo també, perquè ja no sabem què dir, no? Ens posem a disposició per arribar a acord.
2: Total.
3: Del que sigui.
1: Ah, voleu una de mediadors? Voleu una de mediadors?
2: Bueno, venim a ajudar.
3: Almenys per mirar una mica com va la cosa, perquè segurament alguna cosa està passant perquè no és normal, no? Jo crec que no. I jo crec que al final, i per no parlar, i ho hem dit abans, per no parlar del fons de la qüestió, que és l'educació, la qualitat i l'educació, perquè al final s'han acabat parlant, jo crec per culpa d'algun dels sindicats, però bueno, s'han acabat parlant de coses que ni els professors... Jo he parlat aquest cap de setmana amb un parell d'ells i em diuen és que al final sembla que estem demanant almoina, no? O sigui, sí. Nosaltres volem més diners i tal, i el que volem és treballar millor, perquè al final volen realment educar millor, no? I encara que sembli molt obvi, no? Però és veritat, i s'ha perdut realment el debat sobre la millora de la qualitat educativa i del model educatiu, que crec que està equivocat des de fa molts anys, i ara tampoc és culpa del PSC, sinó que fa molts anys, perquè també he vist alguns partits com Junts i altres que es dediquen a criticar un model que han creat ells, no? I per tant, jo crec que s'ha de parar a pensar i canviar el model, no? Jo crec que sí, però bueno, no sé si ho farà algú.
1: Què dius, Jordi?
0: Jo crec que més que model és un tema de que hem de ser conscients que els serveis públics estan cada cop més tensionats, però perquè la realitat social cada cop és més complexa. Cada cop hi ha més persones amb problemes de salut mental, cada cop hi ha una societat més diversa, i perquè l'evolució és aquesta. Ens agradi o a qui no li agradi, diguéssim, no sé, té un problema, perquè l'evolució de la societat és aquesta. I això fa que molts col·lectius vinculats als serveis públics doncs cada cop vegin que la seva feina és molt més complexa i que, per tant, necessiten moltes més capacitats, necessiten molta més formació, necessiten molt més recursos humans de perfils molt, molt diferents, i per tant jo crec que l'element central segurament és aquest, més enllà de models o no models, diguéssim, que n'hi ha molts que hem estudiat amb l'OCSES i l'OMLOE, no sé, dic lleis, ja no sé quina és quina, però fent, diguéssim, ESO i batxillerat, i no sé, jo diria que hem sortit persones més o menys raonables.
1: Alguns hem filege bé, no, Joan?
3: Sí, jo veus? Sí.
1: David, sí?
4: Jo l'ESO.
1: No. Fora d'aquí, David. Digues, David.
4: Mira, tenim moltes ganes tothom de que acabi ja la situació i aquest conflicte amb educació, i de la mateixa manera que han fet els companys, aquest conflicte no és nou. De fet, el que més ens pregunten, i suposo que a tots ens passa el mateix, és què va passar exactament, perquè aquest acord no s'ha signat entre totes les parts, no? El que tenim és una situació de l'educació pública que en els darrers 15-20 anys no s'havia apujat mai a complement autonòmic, i que, com comentava ara també, hi ha una complexitat que cada vegada és més gran. Jo, que sóc de l'ESO, no vaig arribar a estudiar mai amb el tema de la distribució equilibrada de l'alumnat, on ja es calcula, per part de serveis territorials del Departament d'Educació, quins són els alumnes, quina és la heterogeneïtat que ha de tenir una aula grup, que hauria de tenir, teòricament, el repartiment dels números canvien segons el territori, però un alumne de necessitats educatives de suport específic tipus A, que està relacionat amb algun tipus de trastorn, a una dificultat d'aprenentatge, un NSB, que està relacionat amb un tema de l'idioma, de societat, de vulnerabilitat socioeconòmica... La complexitat ha crescut pels mestres, això és evident, i aquesta complexitat les escoles ho pateixen. I això ha passat en els darrers 20 anys, on no s'ha apujat mai el salari i segurament no s'ha reconegut suficientment com a país quina era la tasca importantíssima que estaven portant als mestres a sobre les seves esquenes i de manera totalment en plena solitud. Què tenim ara? Per primera vegada s'ha arribat a un acord que crec, evidentment, la meva opinió, és un acord positiu perquè posa 2.000 milions d'euros més a les escoles directament, a l'educació pública, al personal d'atenció educativa, al reforç, a la reducció de ràtios. És un acord que també millora els salaris dels mestres i del personal d'atenció educativa. Sí, és veritat, en 3 anys, en 4 o 3 anys, sembla que ara és això que s'està parlant i també s'està acabant de parlar de quina manera podria haver-hi un petit plus, no? Jo crec que una part molt important de la resolució s'ha fet, com a mínim s'ha posat sobre la taula una cosa que en els darrers 20 anys no hi ha hagut, que era un canvi de tendència, un augment del salari. Evidentment, per arribar a un acord s'ha d'estar d'acord les dues parts, i hi ha una part on el Departament d'Educació crec que està mostrant una voluntat d'arribar-ho, i per això la setmana passada va fer una proposta, avui també ha fet una proposta. Fa falta que l'altra part de la taula doncs, també pugui estar d'acord. Si no ha estat avui, espero que sigui demà.
1: I és l'augment salarial, efectivament, la clau de volta. Estic llegint literalment aquest Cairon ara que presenta una televisió, perquè efectivament sembla que la resta de coses, en principi, hi ha hagut acord, com de fet les declaracions de la portaveu de l'USTEC ara ja fa uns quants dies, quan va parlar de que això amb X quantitat de diners ja s'acabava la vaga, doncs ho va deixar ben clar. Vols afegir alguna cosa, Clàudia?
2: No, jo crec que, a més, la proposta que ha fet el govern és molt acertada i per molt que ara sí que és cert que començarien amb 35 euros mensuals, està previst que, tal com ho volen fer, d'aquí 3 anys els mestres percebin uns 330 euros bruts més cada mes. Per tant, bueno, és una pujada més o menys significativa, que evidentment no arriba als mínims que demana el sindicat, perquè partien, jo crec, de més de 400 euros fins a 700 euros bruts, però jo insisteixo, o sigui, fora dels salaris dels mestres, que dono suport perquè crec que també se'l mereixen, o sigui, que en aquest aspecte no crec ni que sigui algo a lo que et puguis oposar, sincerament, és una mica arribar a un acord de què i en quin concepte es fa, però deixem ja de parlar només del salari. Parlem dels nens, parlem de l'educació, parlem dels resultats que estan obtenint els nostres nens i parlem també una mica de què passa quan acaben els estudis, perquè és que tendim ara mateix a un sector de l'educació abandona els estudis, l'altre sector de l'educació únicament està enfocada a la universitat. Una universitat on, a més, quan acaba els estudis aquí a Espanya, cada vegada més, freqüentment, marxa a un altre país. Per tant, ostres, què estem fent malament? Perquè entre els que fan un abandonament escolar i entre els que volen marxar perquè el mercat laboral espanyol és precari, educacionalment és un fracàs. No es ven ni tan sols altres possibilitats.
1: Digues, Jordi, sí.
0: Molt d'acord, i només hi afegiria una cosa. Estic molt, molt d'acord amb el que has dit, però hi afegiria un altre element que és i enfocat només a ensenyaments de caire tècnic, que lliga molt amb el que parlàvem abans de la intel·ligència artificial. Precisament, els grans desenvolupaments tecnològics que canvien la vida molt ràpida i d'una forma molt profunda, com hem parlat al principi de la tertúlia, requereixen precisament d'un coneixement en humanitats molt profund per entendre exactament on som, qui som i cap on anem. I també aquest viatge, diguéssim, de que tots hem de ser molt bons i hem de tenir molts enginyers i tothom ha de ser enginyer, això també és un problema que tenim com a societat, perquè al final el que fem és debilitar la democràcia i enfortir encara més aquests oligopolis i tan, diguéssim, que concentren tant poder del que parlàvem fa una estona.
1: Estem a 4 minuts de 3 quarts de 9. Avui hi ha hagut un parell de baixes a la tertúlia, no sé si se n'adona, la qual cosa permet, a més, no tenir una tertúlia molt agradable, molt tranquil·la, molt... Està molt bé, no? Volies dir alguna cosa, Joan?
3: No, res, que torno... Sí, l'altre dia, ja, com portem molts dies parlant d'això, però jo crec que estic d'acord en una cosa que heu dit aquí, que s'ha dit aquí, sobre que els professors cada cop ho tenen més difícil per fer el seu treball, no? Sí. Per aquesta composició de les aules que una mica ha de ser el reflex de la societat, en teoria, no? Però ho hem posat difícil, per això dic que moltes vegades el model també és important i crec que és un error. Parlem sempre... Jo m'agrada molt parlar de l'educació inclusiva, per exemple. era necessari, o sigui, és necessari aquest model on a més fiques aquesta variable inclusiva quan les escoles d'educació especial sempre han treballat molt bé i el model funcionava. O sigui, nosaltres mateixos ens ho hem posat molt més difícil, no? En un món i una societat molt diversa, amb moltes altres diversitats, que no només funcionals, sinó de tot tipus, ara hem posat també doncs, aquestes, i això ha sigut els últims anys quan s'ha apostat realment, i va ser, de fet, el govern aragonès el que va apostar molt per aquesta decisió, no? Per tant, clar, ens trobem en una situació on també som culpables de, o almenys hi ha molts governs que són culpables de la situació actual, no? I també ho hem d'afrontar, no? No són 35 euros al mes.
1: Jo tinc la sensació que això que demanava la Clàudia és una mica el més extès, eh? És a dir, anem a parlar de l'ensenyament en general, sí. Anem a parlar del nivell d'educació que tenen els nanos, perquè estem parlant molt dels professors, i està bé que ho fem, però jo tinc ganes de saber com estan els nens i les nenes. Aquesta setmana van 3 dies sense escola, eh? 3. Perquè dilluns era festa, perquè dimarts molts centres van agafar el dia com a dia d'assumptes propis. Jo crec que amb poca vista, ho sento, però dilluns festa, dimecres vaga i dimarts dia d'assumptes propis. Home, no sé, amb la de dies que hi ha de vagues convocades no sembla el més normal. No ho sé, eh? En fi, espero que no s'enfadi ningú, però vaja, no em sembla la decisió més intel·ligent la hagi pres qui l'hagi pres. No fa massa bona pinta.
2: Els perjudicats són els nens.
1: Per això ho dic, no? I per tant, un munt de dies. Entre vagues, sí. Històries, porten un munt de dies, no? Va, un minut i arribem a 9:15. Encara que sigui... Volies dir alguna cosa, Jordi?
0: Sí, no, només una cosa molt, molt ràpida, a col·lació de la darrera intervenció. Caminar cap a l'escola inclusiva és positiu. Ara, això requereix de molts recursos. I és veritat que abans...
4: El David,
0: perdoneu. Parlava de 2.000 milions i parlava d'imports i per això és important que hi hagi pressupostos en general a qualsevol institució. Però és que portem molts anys sense pressupostos i, per tant, és cert que fer certes apostes sense poder tenir els recursos pressupostaris adequats, bueno, genera certs desequilibris. Llavors, aquí el dubte quin és? Si no tinc pressupostos, senzillament em quedo com estic i no faig res i no vull transformar mai res, bueno, jo crec que alguns tenim voluntat de transformar les coses i, per tant, val la pena avançar. Ara, és evident que si no hi ha pressupostos aprovats, ja no dic cada any perquè això ja és com un somni, no, diguéssim, però amb certa regularitat és veritat que complica molt les coses.
1: Per això fa tan important que s'aprovin els pressupostos, que és l'últim dels temes dels que volia que, si més no, féssim referència, perquè aquesta setmana estan molt entretinguts al Parlament, no, David?
4: Molt,
1: és a dir,
4: molt,
1: hi ha compareixença de tots els consellers aquests
4: sí,
1: dies, veritat?
4: Avui ha començat el conseller de Presidència, que sempre és el que obre, i tancarà divendres la consellera Romero, i durant tota la setmana tots els consellers passen per explicar les principals línies d'actuació del seu pressupost en el seu departament. Demà em toca precisament a mi a primera hora al Departament de Recerca i Universitats, que és el que jo faig de portaveu, i dijous a la Comissió d'Educació i Formació Professional, que també formo part, però sí, és... Home, una setmana intensa, perquè és veritat que tens allà 3, 4, 5 forats importants a l'agenda, la que has de preparar-te a una intervenció que té una determinada atenció de mitjans, no? I que és un moment important, però també amb molta il·lusió, una mica pel que es comentava. Tenir pressupostos és importantíssim, i a Catalunya fa més falta que mai, perquè des del 2023 no teníem pressupostos, i l'actualització ens ha de permetre, no únicament en l'àmbit d'educació, sinó disposar de diners que fins ara no teníem disponibles. Passem de 37.000 milions, que era el darrer pressupost, si no m'equivoco, o gairebé 40.000, a 49.000 milions, i això significa que són diners que les persones podran veure com es millora els serveis públics i, per tant, com els acaba afectant.
1: Ho deia Joan Botella en aquest programa, és un augment del 10%. Són molts diners, realment, d'increment, no, Joan?
3: Sí, el que no sé és com queden, perquè els últims pressupostos que van aprovar tenien també el reforç dels Next Generation, no?, d'Europa, que crec que ara mateix doncs no hi són. Per tant, el que ha fet el govern és compensar una mica aquesta falta. Per tant, no és un 10% d'augment, sinó si realment suméssim doncs el que ha fet, que és un esforç, però és igualar i no reduir i no baixar els recursos. Jo crec que és important tenir pressupostos cada any. O sigui, hauria de ser pràcticament obligatori per governar. Perquè no pots... Ja no és tant el muntant de tot, sinó com reparteixes aquests recursos entre les necessitats reals de la societat. I, per tant, jo crec que això és bàsic. Jo encara no entenia, o sigui, no entenia per què no hi havia pressupostos quan un govern té diverses majories possibles, a més, que l'aritmètica al Parlament és curiosa, perquè hi ha, com a mínim dos o tres, diguéssim, aritmètiques possibles, i bueno, hi ha hagut aquí una voluntat, m'imagino, de pressió per part dels socis tradicionals d'Esquerra i dels Comuns. Recordem que Aragonès va convocar eleccions perquè no va poder aprovar els pressupostos, perquè no li va donar suport als Comuns en aquell moment, i ara doncs, segurament els Comuns doncs, han passat ja per aquesta seva pena, no? aquest camí de penitència, i ara doncs, si ho aproven, menjant-se algunes de les reivindicacions que en el seu moment doncs feien. Jo crec que aquí he de dir que el PSC ha sigut coherent, o sigui, va donar suport als governs que, tot i que jo no estava d'acord amb algunes de les coses per les que es donava suport, però va donar suport gratuït pràcticament al govern d'Aragonès, i no ha rebut el mateix tracte per part dels seus socis, i ho hem pagat els catalans. Si no hi ha pressupostos, ho paguem sempre als ciutadans, això està clar, no?
2: Sí, totalment, jo crec que és una aposta per la ciutadania, o sigui, jo crec que aprovar els pressupostos, més que un acte polític, té que, el rerefons que hi ha hauria de prevaldre inclús a la teva pròpia voluntat política si a més no governes, no? En aquest cas a la Generalitat de Catalunya. Però bueno, confiem en Salvador. Jo porto molt bona setmana, i va estar la Sagrada Família amb en Bad Bunny, i a lo millor acaba la setmana...
1: La foto amb el Bad Bunny ha sigut, jo crec, la cosa més surrealista, sí, si em permeteu,
2: a la Sagrada
1: de la
2: Família.
1: Setmana. O sigui, jo pensava inicialment que era una fake. O sigui, de veritat pensava que era una fake. Però que es van trobar per casualitat? O com va anar la cosa?
4: No, jo no conec els detalls, però jo entenc que no, sinó que van anar intencionalment. Suposo que Salvadorilla, que coneix molt bé la seva família i que ha estudiat molt bé la seva història i que té valors catòlics, ho ha dit públicament moltes vegades, li va oferir la possibilitat d'acompanyar-lo, no?, i de fer doncs, aquesta visita, i doncs mira, Benito va dir que sí. Per tant, perfectament. El que em sembla més curiós a la foto és que tens allà el president de Generalitat i a Bad Bunny, que acaba de fer dos concerts davant de 60.000 persones, i vamos, és una estrella mundial, no? I hi ha persones per darrere que sembla que no s'acaben d'assabentar del tot que tenen allà el president i el Bad Bunny a la Sagrada Família, però sí, és una foto molt curiosa, però jo crec que està rebent molt bon feedback en aquest sentit, perquè al final també t'humanitza, no? Clar. Benito és una persona normal i el president de Generalitat doncs també.
1: M'encanta la proximitat dels socialistes, ja li diuen Benito al Bad Bunny. S'han
3: treballat prèviament.
1: No conec, sí, està molt bé. Digues, Jordi, sí.
0: No, la foto em sembla fantàstica, sí, tot el que es faci les fotos que
1: bueno, és un bon moviment de marc. Estàvem parlant dels pressupostos,
0: sí, sí.
1: No tens per parlar
0: tornant als pressupostos. De fet, per no reiterar coses, com que s'han dit moltes coses, no per reiterar, però fixeu-vos, de fet, i parlàvem de la necessitat d'aprovar pressupostos, que els ajuntaments hi ha mecanismes per aprovar pressupostos, per com a mínim dos cops per mandat tenir pressupost, per tant dos de cada quatre com a mínim hi hagi un pressupost actualitzat. Mecanismes que no requereixen de majoria absoluta, de fet al contrari, ha d'haver-hi una majoria absoluta en contra que presenti una moció de censura amb un nou alcalde. Per tant, potser també en un món, en una societat que cada cop, diguéssim, tendeix més a la disgregació política, diguéssim, que hi hagi més partits al Parlament, i per tant qualsevol acord sigui molt més complicat, potser val la pena també estudiar mecanismes que permetin a l'administració funcionar. Perquè al final parlem de funcions tan bàsiques. Jo crec que hi ha... Els pressupostos és un debat polític de primer ordre, però que també hi ha molts debats polítics que van molt més enllà, i per tant que ha de poder ser compatible una cosa amb l'altra.
1: En fi... anem a veure què diu el Toni Mata. Anem a veure on posa el colofó el Toni. Toni Mata, què tal, senyor? Bon vespre, bona nit.
5: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del plaer. Com esteu, companys?
1: Molt bé, amb ganes de saber on et fixes avui.
5: Doncs mira, avui vull posar el colofó a la tertúlia trencant un d'aquells axiomes que tenim gravats a foc a la nostra ciutat, que el progrés sempre és a millor. Progrés, ja ho sabeu, Toni, té una connotació positiva. Una cosa que és nova, que en evolució d'una anterior és teòricament millor, però la realitat ens està desmentint i ens està fotent unes hòsties com podria fer l'orca Ulisses amb la cua als nens que li prenguessin el cubell de sardines. Memòria infantil recuperada. Què ha passat, Toni Marín? Doncs mira, primer de tot, que s'han celebrat els jocs augmentats a Las Vegas. No sé si ho heu sentit, això, els jocs patrocinats per tecnoligarques com Peter Thiel i l'entorn Trump, on els atletes poden drogar-se per augmentar les seves capacitats, com feia el Lance Armstrong, però en públic, diguéssim. Doncs bé, tot molt maco, tot molt espectacular, no patrocinat per la FAT, evidentment, però què va passar? Que només van aconseguir un rècord mundial. Oh, és a dir, a veure una cosa, els atletes augmentats fins a les celles d'EPO i estimulants diversos no arribaven a empatar amb atletes olímpics professionals que passen més controls que els alumnes de la selectivitat. És lamentable o no és lamentable? És sensació de fracàs, sí o no? Li dius jocs augmentats i són jocs de fracassats. Els presentes com si haguessin de ser superhomes gràcies a substàncies diverses i al final només són uns losers amb més coses químiques que uns taquis d'aquests de color blau que no saps mai què porten. Això és un canvi fallit, Toni Marín. Havien de ser una mena de cíborgs de la química que duguessin l'ésser humà a llindars insospitats i al final només són una colla de yonquis musculats incapaços de destacar sense fer trampes. Està molt bé, trobo, que tot plegat tingui el suport dels Trump. Trobo que és tot molt coherent. Un altre canvi fallit, la IA. Toni Marín, en parlaves ahir, ha arribat el Papa amb la seva encíclica i ha dit que arrenquem ja l'endoll de les màquines de la IA, que per començar consumeixen massa, però que, a més, no serveixen per a res bo. Això sí que és l'hòstia i no el que et donen per comulgar. Alerta que aquestes empreses de la IA fa 5 anys que existeixen, però l'Església té un model de negoci de fa més de 2.000 anys, un know-how, que diríem, o en termes que puguin entendre aquesta gent, la USP, la Unique Selling Proposition de l'Església, és claríssima. Creu en nosaltres, aniràs al cel. No creguis en nosaltres, vés a l'infern. Està guapo, eh? O sigui, com a model de negoci, és collonut. A més, com que no hi ha ningú que torni, doncs no pots comprovar. Quin és el model de la IA? T'ho fem tot nosaltres perquè tu no hagis de fer res. Escolti, aleshores jo ben bé, què faré? No lo sé, Jou, però no sembla molt bona idea. A més, el Papa, en la seva encíclica, ha assenyalat que fer servir la IA per matar més eficientment, perquè altra cosa no, però la IA és eficient, doncs no està gaire bé, encara que siguis el poble escollit, per entendre'ns. Vols matar gent en nom d'un altre déu? Cui, doncs vés tu, curra tu, busca l'objectiu, fes-ho amb les teves mans, mirant-lo als ulls, perquè fer-ho amb una maquineta, com si fos un videojoc, doncs és massa fàcil i li treu valor. I, per cert, anireu tots a l'infern. La IA és un canvi fallit, Toni Marín, i es nota ja en què moltes empreses que l'estaven adaptant estan fent marxa enrere, perquè el cost d'utilitzar-la de vegades és superior al de tenir treballadors fent aquella feina, perquè cada consulta costa calorons. El Papa ho ha dit. Ha arribat l'hora de desendollar la IA, i jo afegeixo, desendollem també els atletes jonquis. El fracàs, Toni Marín, s'ha d'acceptar i passar pàgina.
1: Està molt bé. Toni Mata, moltes gràcies, com sempre. Una abraçada.
5: Molt bé. Que vagi fins molt demà, bé. Toni Marín.
1: Bueno, escolta'm, he tingut un dubte. No sé si no et passa mai,
5: Sí, jo, però m'ha agradat molt com has subratllat el meu consom.
1: Clar,
5: el meu consom, sí, m'ha encantat.
1: Bueno, perquè així queda millor. Una abraçada. Gràcies, Toni.
5: Vinga, que vagi
1: fins
5: bé.
1: Fins després. No? Estem a 4 minuts de les 9. La veritat és que tindrem un mes de juny potent, perquè estava pensant vindre el Papa. Avui sentia el pilot que portarà el Papa a l'aeroport, que li vol fer un regal al Papa, que és fer un vol, ho ha de mirar, que tot pugui ser, a nivell de seguretat i de més, perquè vegi de prop la Sagrada Família, però des de l'avió. Seria xulo, això, no?
2: Xulíssim.
1: No t'agradaria, tu, Clàudia?
2: És que ser el Papa té que ser l'hòstia. Toni, té que ser l'hòstia.
1: Mai millor dit, no?
2: Mai millor dit.
1: No, però és veritat, és veritat.
2: No, sí, ha de ser xulíssim. A veure, qualsevol vol per sobre Barcelona és espectacular.
0: I que on arribes a Barcelona, sí, tens, en general, sempre tens oportunitat de veure tota, sí, la ciutat, no? Que és superxulo, que vas a moltes ciutats.
1: És molt bonic.
0: Que vas a moltes ciutats que dius, on he aterrat, sí, el soc?
2: Exacte.
0: No sé, en canvi, aquí tenim aquesta sort.
2: És que en realitat és lo de l'aeroport de Barcelona és algo estrany, perquè la gran majoria de ciutats, vas a Londres, vas a París, els aeroports et queden a una hora,
1: veritat,
2: i
1: també,
2: a una hora i pico.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: I llavors arribar, aterrar, i ja veus la ciutat allà esperant-te i dius, oh, vinga, som-hi!
1: És que Barcelona cada dia està més xula.
2: Sí,
1: no?
2: Sí. I tant. Barcelona ara és preciosa.
1: Per cert, que ja es comença a veure turistes per tot arreu. Vull dir, és normal, no?, que amb l'arribada de la calor... Per cert, la calor, que esteu veient que Europa, a França, per exemple, estan tancant les escoles. És fort, això, eh? Després qüestionem canvis climàtics i aquestes coses, però cada vegada és més complicat, això, no?
2: 35 graus, jo no sé com ho portarem, perquè encara no estem al juny, eh? O sigui, amores, el de la gossa, ens trobaran aquí desfets. Ja cal que ens agafin amb la cervesa fresqueta i a l'ombreta, perquè si no, jo no sé com, quan ens tornem a veure al setembre, què quedarà de nosaltres?
1: No, però és veritat, que tu planteges una mica, ja la gossa de l'any passat.
3: Sí.
1: Era insuportable a Barcelona, no? Sí. Amb la humitat
2: aquella. Ens hauràs de convidar allà a la muntanya, eh?
1: Tu t'ho vine com vulguis, tu estàs convidada sempre, no?
2: Ai, Déu meu.
1: Avui tenim una convidada magnífica. De veritat que en tenim ganes, eh? Perquè ara, després de les 9... A mi m'agrada molt, i els dic de veritat, i és una cosa que he explicat més d'una vegada, convidar a polítics, a polítiques, que ho han deixat, que se n'han anat i que ho miren en perspectiva, que el regal del temps també els hi ha agafat veure les coses d'una altra manera. I en aquest sentit, aquí hem tingut persones que ens han deixat grans moments, no? Estic pensant Joan Puigcercós, per exemple, Artur Mas, no sé, Núria de Gispert, no? L'he posat com a exemple mil vegades, no? Sobretot amb el tema dels pressupostos, no? Que la senyora de Gispert va dir que els pressupostos haurien de sortir del tema del pim-pam-pum aquest que deies tu. De la política, és a dir, perquè és la benzina que necessita un país per tirar endavant. Em va sorprendre molt, no?, quan un d'alguna manera s'ho mira des de lluny, doncs clar, com pot parlar sense la pressió del partit, en definitiva, no? Doncs avui tenim una dona que tenim moltes ganes de parlar amb ella, de saber com està, de com veu les coses en perspectiva. Avui ens acompanya la que fora diputada de la CUP al Parlament de Catalunya entre 2015 i 2017, Anna Gabriel. Serà interessantíssim aquesta xerrada. I ja veig també pel control al Jordi Merca, que ja ha agafat les vacances. El vas anar a veure, no, Clàudia?
2: Sí, una passada. Heu d'anar-ho a veure. Jo sobrevivia a l'AEGB, l'hagueu fet o no? Perquè és que riureu tota l'estona. És un grandiós...
1: Però els d'ESO? Els de l'ESO també?
2: Els de l'ESO també. I tinguis anirem. Edat que
1: pots
2: tinguis.
1: Anar, pots anar,
2: és que és brutal. És màgia pura.
1: És màgia
2: Jordi
1: pura.
2: Merca.
1: Jordi Merca, és que està parlant i no s'entera. Que t'estan fent publicitat. Que
2: hola,
1: diuen... No, m'estàs dient hola a mi, perquè m'han posat... Li deies a la Clàudia. Ja, però que estàs parlant... Sí, però no estàs sortint per antena, m'ho estàs dient a mi. Ja ho sé, que et vas sortir per antena. Ai, ja sé que ho vas veure l'altre dia. Bueno, escolta'm, que és igual, que ara vindrà el Jordi Merca i li explicarem una mica tot això. Que moltes gràcies, que està molt content que anessis al teatre. Escolteu, ha estat un plaer. Jordi Castellana, Joan García, David González, Clàudia Tarines, un gust sempre. No trigueu gaire en tornar, eh? Moltíssimes gràcies.
2: Bona nit.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Bona nit. Gràcies, el que diem. Una petita pausa a les notícies de les 9 i després continua el Pla B aquí a Ràdio 4. Fins ara.
6: Són les 9.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona nit. Finalitza la quarta mesa sectorial entre Educació i els sindicats, novament sense acord, però acosten posicions. Amb tot, mantenen la vaga unitària d'aquest dimecres. Anem fins al Departament d'Educació amb la nostra companya Laura Hurtado. Bona nit.
8: Bona nit. Doncs sí, com deies, no hi ha acord, però s'ha avançat en les negociacions. El govern ha posat sobre la taula un nou complement universal per aquest 2026 d'uns 40 euros mensuals bruts que es consolidarien la resta d'anys i que es podrien augmentar l'any 2029. Alhora, proposa accelerar l'increment del 30% del complement específic a 3 anys, així com reconèixer i pagar el deute dels sexennis. Els sindicats valoren positivament que la millora sigui lineal a tota la plantilla i que es compensin els estadis, però encara consideren que les xifres són insuficients. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
9: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. Per fi ens ha portat una contraproposta. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord, i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial.
10: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix amb documents. Jo crec que aquest també és un element important a tenir en compte.
8: Tot i els acostaments, els sindicats fan una crida perquè els docents s'assumin a la vaga unitària de demà, una jornada en la qual tornaran a reunir-se amb el departament per avançar en les negociacions.
6: De l'àmbit internacional, els ministres d'Agricultura i Pesca de la Unió Europea han reiterat la seva voluntat de protegir els productors agroalimentaris afectats pel context geopolític actual durant la reunió celebrada aquest dimarts a Brussel·les. Tant la Comissió Europea com el govern espanyol han defensat que és necessari un increment de les reserves d'emergència que denuncien són insuficients. Així ho ha explicat la secretària espanyola de Recursos Agraris, Ana Rodríguez Castaño.
11: El recurso a la reserva de crisis creemos que es claramente insuficiente. Y a modo de ejemplo, el Gobierno de España ya ha movilizado ayudas directas a agricultores ante el conflicto de Oriente Próximo.
6: I encara de l'exterior, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat una escalada de les operacions militars al Líban i la presa de noves zones estratègiques pel seu exèrcit.
12: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו.
6: Netanyahu assegura que les forces israelianes estan operant sobre el terreny per reforçar la seguretat del nord d'Israel. De fet, l'exèrcit hebreu ha travessat la línia groga, una divisió imaginària amb què Tel Aviv dibuixa la frontera entre ambdós països. En Netanyahu també ha anunciat un pla per contrarrestar els atacs amb drons explosius que atribueix a Hezbollah, el grup xiita libanès. Segons les autoritats al Líban, els bombardejos de les últimes hores han colpejat més d'un centenar d'objectius al sud i l'est del país i han causat almenys 16 morts. A casa nostra, un motorista mor a Deltebre, al Baix Ebre. Per causes que s'estan investigant, una motocicleta ha patit una sortida de la via i el conductor ha caigut a un canal proper a la carretera. Amb aquesta víctima són ja 50 les persones que han perdut la vida enguany a la xarxa viària catalana, 21 de les quals motoristes. I en esports, hem de parlar d'un comiat. La capitana del Barça femení, Alexia Putellas, ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials que deixa el club blaugrana després de 14 temporades.
13: A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sol reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi. Gràcies a cada culer que ens heu acompanyat i a cada persona del club que des de darrere ens heu impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible.
6: Alexia Putellas ha guanyat 37 títols, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues. La migcampista de Mollet del Vallès s'acomiadarà demà de l'afició al Johan Cruyff abans d'obrir una nova etapa professional. Doncs això és tot per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona nit.
7: Ràdio 4.

0: Són les 9 i 4 minuts. Comencem aquesta darrera hora del Pla B de Ràdio 4. Com estàs, Jordi Merca?
1: Molt bé, estàvem aquí petant la xerrada.
0: La qual cosa és meravellós. Escolta'm, que t'han fet una publicitat?
1: Sí,
0: tu, perquè estaves xerrant amb la Galiano i no te n'assabentaves?
1: No, perquè estava preparant la secció. És que avui vinc fort, eh? Avui vinc molt a tope, eh?
0: Ah, sí?
1: Avui farem...
0: Clar, perquè com has començat la temporada de vacances al teatre?
1: Sí. No? És veritat, que l'altre vaig fer l'última funció de la temporada, però no paro, no pensis que paro.
0: Ara que te'n vas a fer bolos,
1: bueno,
0: tot l'estiu.
1: Divendres vaig a Fraga.
0: Ah, molt bé.
1: I dissabte vaig a Vitoria.
0: Caram.
2: Gasteiz.
1: Imagina't. Gasteiz. Imagina't.
0: Hola, Anna,
1: Hola, Anna, què tal?
0: Com estàs?
2: Què tal? He intervingut abans.
0: No, per això ho dic, no, ja pots, i tant, ja pots intervenir.
1: Està bé perquè s'ha tret les ulleres per no veure'ns, eh?
0: No, però...
1: A mi em fa una mica ràbia, això,
0: tu
1: la
0: creus,
1: gent, la gent que va amb ulleres, si arriba un lloc i se les treu, dius malament.
0: Però també és per descansar,
1: no? No vol veure, no vol veure.
0: Per descansar. Oh, deixa'm dir-te que ni tu ni jo no som precisament allò, les grans referències.
1: Bueno, del montón.
0: A qui no li agradarà avui la teva secció,
1: Jordi? Doncs mira, avui la meva secció no li agradarà, et diré un nom, i a veure si saps qui és, no li agradarà al Benito Antonio Martínez Ocasio.
0: Saps per què ho sé?
1: Perquè ho has buscat abans.
0: No, perquè fa una estona estava aquí el diputat del PSC, el David,
1: sí.
0: I hem comentat la foto de Salvador Illa,
1: sí,
0: amb Benito.
1: Amb Benito.
0: Jo no sabia, jo no sabia qui era Benito.
1: Doncs pues el Salvador Illa...
0: T'ho ha aixafat.
1: Si escolta avui aquesta secció, potser borra aquesta foto,
0: Tu creus,
1: Jo crec que sí,
0: Però per què? Et passes molt amb el Benito?
1: Bueno, és que el Benito s'ha passat tres pueblos,
0: Ara mateix li acaben de fer una oferta al parlant de pueblos.
1: Sí.
0: Li acaben de fer una oferta l'Anna Gabriel.
1: De feina.
0: I és de Sallent. Li dit, escolta, no vindries a Sallent a fer l'espectacle?
2: Li he demanat què costa.
1: Anirem, anirem. Va, em comprometo.
2: I li he dit que som una festa major autogestionada, que no tenim molts recursos, però cuidem a la gent que ve d'una manera...
1: Jo em comprometo avui, dia... Quin dia és? Espera, que no s'ho
0: veurà
1: això.
0: Avui és dia 26.
1: 26, que anirem a Sallent a actuar.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Doncs està molt bé, ja ho tens.
1: Busquem un preu i el que no, doncs que ho pagui el Toni.
0: Ah, això mateix,
1: home,
0: no?
1: Ja que és...
2: I el que no serà la satisfacció d'haver vingut.
1: Vale.
0: És que és bona.
1: Com es nota, home, que s'ha sigut... dedicat a la política,
0: a
1: es nota,
0: No, que es dedica a la política. Jo sempre dic un polític, una política, mai deixen la política, en realitat. Potser deixen la primera línia. Potser no es presenta una llista electoral, però mai es deixa la política, no, Anna?
2: No ho sé, no vull parlar per tothom ni vull erigir-me en portaveu de no sé exactament què. Jo no, per mi, clar, no sé si definir-me com a política o no, en tot cas, doncs, com una persona que li agradaria que el món fos d'una altra manera, que les coses anessin millor, que la gent no patís tant, que no morís ningú. Es pot semblar idealista com a plantejament, però per què no, oi?
0: I tant.
2: I clar, i això, doncs, mentre hi hagi la EB de Bonafini, que era com una, no, de les madres de la Plaza de Mayo, una de les icones, sempre diem, mientras quede un solo niño que pase hambre, uno, s'ha de seguir lluitant, doncs és exactament això.
0: Com és la teva lluita a dia d'avui?
2: Doncs això, a Sallent, molt activa a Sallent, a l'Ateneu, amb projectes que estem desplegant així com molt de l'àmbit comunitari, reforçant una mica la cohesió entre veïnes, perquè ens inquieta una mica tota aquesta onada, no?, racista, xenòfoba, que s'acosta, i per tant volem començar també a construir com des d'una base molt propera, que és la trinxera de lo local, no?, per veure si podem frenar, ni que sigui, no?, en el nostre poble, aquesta ofensiva, i després vinculada a l'esquerra independentista com ho he estat sempre, a nivell sindical també, al sindicat on he estat sempre, i la veritat és que això, sí, jo molt activa, vinc de dues reunions aquesta tarda, no de feina, sinó de militància, vull dir que sí, no paro.
0: Se't veu relaxada, però.
2: Sí?
0: Sí.
2: No ho sé. Estic contenta.
0: Jo sempre dic que la gent que heu estat en una hiperprimera línia, quan de sobte feu un pas enrere, no de la política,
2: ja
0: sinó de la primera línia, sí, d'acord.
2: Fa 10 anys,
0: Però que 10 anys han passat, ja?
2: Bueno, encara no ben bé, però sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: En qualsevol cas, que s'us instal·la la tranquil·litat al rostre, no?
2: Va, no sé. Jo crec que si tu mires fotos de fa 10 anys, jo estava millor fa 10 anys que no pas ara. Però bueno, està bé, la...
0: Déu-n'hi-do. Com recordes tot allò? Bueno, tot allò és massa gran.
2: Clar.
0: No? Tot allò és massa
2: gran. Tot allò
0: gran.
2: Que és, tot allò que és.
0: Clar.
2: No ho sé, doncs, de maneres diferents. Recordo episodis, no sé, concrets, d'intervencions concretes al Parlament, recordo fer moltes assemblees, recordo conèixer moltíssima gent, recordo fer assemblees obertes, en tinc ara una al CAP, a Sabadell, a Can Capablanca, que hi havia multitud de persones que quasi no hi cabíem, recordo il·lusió, nervi, motor, esperança, entrega, hosti, hi ha una part que és molt, molt positiva, també recordo, i venint cap aquí, mira, no sé per què ho recordava, com de vegades jo no dormia al pis on vivia, no? Perquè sabíem que hi havia com uns seguiments, hi havia amenaces de l'extrema dreta, preníem algunes mesures, això també existia, eh? Però diguéssim, el compendi final, la valoració final és positiva perquè jo crec que vam contribuir, el que ha vingut després és un altre capítol, però en aquell moment vam contribuir a generar com un vector democratitzador, esperançador, en el que pensàvem que realment podíem autodeterminar-nos i poder decidir sobre multitud de coses, no?
0: Va haver-hi tot aquell moviment també del 15M, i no parlo ara només de l'esquerra independentista, sinó de l'esquerra en general, que va ser per la gent d'esquerra un moment de molta il·lusió, no? De pensar que les coses podien fer d'una altra manera, no?
2: I la gent que va estar a les places ho recorda i ho reté, i això ja ho tindrà per sempre, i a més a nivell també mundial, no? Una onada progressista també a molts països d'Amèrica Llatina, l'esperança que s'obria a Grècia, que també es va tancar molt ràpid i malament. Bueno, era un context on d'alguna manera podies tenir la sensació de que hi havia com un vell món que s'esgotava, que s'acabava, que moria i que potser en naixia un de nou, no? I en aquest interregne que definia Gramsci, que surten els monstres, i tu estàs allà que en un moment, buah, quasi que pots guanyar. Dic guanyar també simplificant la idea, eh? Però m'enteneu. No va ser així. És a dir, tota aquesta onada progressista, democratitzadora, que impugnava el règim des de l'esquerra i que venia a assentar unes noves bases constituents, doncs no se'n van sortir, i estem veient el contrari, no? Que s'ha tancat tot per dalt i amb un recentrament de la dreta, del centre, perdó, cap a la dreta i cap a l'extrema dreta, i per tant estem en un nou moment bastant, bastant pitjor.
0: Avui sí. Jo pensava, no?, que perquè al guió tinc una pregunta que és com veus l'arribada de l'extrema dreta, no? Jo crec que la pregunta és més aviat per què la gent vota l'extrema dreta, no?
2: Jo crec que, és a dir, d'extremes dretes també n'hi ha vàries, i jo crec que les hem de saber disseccionar bé i les hem de saber analitzar bé, separadament, perquè a cadascuna hi fem front també de manera diferent, punt 1. Punt 2, si arriba per molts camins diferents, si arriba, i pot semblar paradoxal el que diré, però si arriba per una qüestió de reivindicació dels drets de les dones, que sembla que hi ha una migració que ens vindrà a negar el dret a vestir-nos com volem, si arriba per una frustració perquè no ens van prometre que seríem independents i no ho som, si arriba perquè disputo la beca de menjador del meu fill amb una persona, és fals, però jo entenc que disputo aquesta beca amb una persona que ha viscut de fora, tinc una llista d'espera de la sanitat de més de 6 mesos, això és perquè hi ha molta gent que ve de fora i no hi ha recursos per tots, és a dir, s'hi arriba per llocs molt diferents i no s'hi arriba només des del feixisme. L'altra cosa és qui pilota això, qui lidera això i quins interessos hi ha al darrere, que evidentment són interessos feixistitzants, d'extrema dreta, d'agenda ultraneoliberal, i que el que busquen és privatitzar les pensions, per resumir-ho. Però la gent hi arriba molta des d'una creença que de veritat la seva vida podria ser millor. I jo crec que les esquerres tenim el deure de saber recollir tota aquesta frustració, aquest desengany, aquestes ànsies de no haver de disputar-se l'engruna i poder oferir realment una alternativa.
0: Estava pensant, fixa't sobre el que et vaig a preguntar. Justament avui a la part inicial del programa hem estat parlant de l'encíclica de Lleó 14, que parla justament del tema de la intel·ligència artificial, i va parar aquí mateix. Si et pares a pensar, perquè diu que, clar, el problema de l'algoritme és quan aquest està en mans només de 4 empresaris que no estan sotmesos a cap mena de legislació i que, per tant, ens poden portar cap a una banda o ens poden portar cap a una altra. I al darrere dels arguments que tu estaves comentant ara, hi ha molt d'algoritme, hi ha molta mentida d'aquella de que són els immigrants els que no sé què, de que tu no tens una beca menjador perquè hi ha un immigrant que no sé què, i tot això són les xarxes socials i els algoritmes el que et porten cap efectivament a aquest tipus de qüestions, no?
2: Les xarxes tenen un rol, és evident, estan en mans de qui estan, hi ha els interessos que hi ha una inversió molt important, de centenars de milions en aquesta IA generativa perquè ens situï en un marc concret i en un terreny de joc determinat, amb una agenda neoliberal i de la internacional de l'odi molt clara. Per això crec que més enllà de les xarxes i d'aquestes pantalles en les que jo crec que serà molt difícil que hi puguem competir, les coses que no ho puguem intentar, però serà molt difícil, jo crec que hem de construir des d'un altre lloc. I hem de trepitjar molt, molt carrer, molt porta a porta, molt veïna a veí i molt així xarxes de cohesió. Clar, pot semblar que no sé si ens en sortirem, amb una agenda neoliberal, amb tants recursos, amb tant poder i amb tanta capacitat d'arribar a tothom mitjançant un smartphone que els té tothom i jo parlant de trinxeres de la quotidianitat i de llaços de cohesió social, bueno, ho pot dir, bueno...
0: Com m'agradaria que veiessin la cara de l'Anna Gabriel. No sé si guanyarem. T'has sonat a rotllo tu mateixa, si em permets que t'ho digui, no?
2: Perquè em poso a la pell d'algú que no està en aquesta lògica de construcció d'alternatives ni militant i diu, aquesta de què parla, no? Però de veritat, jo crec que és l'única manera, és dir, coincidir amb totes aquelles persones que es poden arribar a disputar l'engruna, ajuntar-les perquè s'adonin que qui té al costat no és en absolut el seu adversari.
0: Mira, hi ha un llibre brutal d'una persona que tu coneixes molt més que jo, el David Fernández, que dins una sèrie dels pecats capitals, ell escriu El no robaràs. I el dia que va venir el David, clar, quan llegeixes aquest llibre, és que se't queda cara de tonto. Estem pensant que el lladre és el senyor que fa no sé què per poder arribar a final de mes, o... que s'emporta una cartera, encara que no sigui per final de mes. I ens estem veient sotmesos realment a l'efecte real del robatori. No?
2: Però és que hem d'injectar més recursos a la política pública. És que és veritat que no hi ha suficients recursos a la sanitat, ni hi ha suficients recursos a l'educació, ni hi ha suficients recursos en habitatge. És evident. És dir, la realitat concreta de moltes persones és que no tenen garantit el dret a l'habitatge i que no tenen garantida la beca menjador. Evidentment, l'extrema dreta xenòfoba racista dona l'explicació que la culpa és de l'immigrant i, malauradament, la resposta doncs, no és aquesta. Em sap greu per la gent de l'extrema dreta i és tota una altra. Però, clar, fins que no tinguem la manera de resoldre les necessitats materials de vida de la gent, clar, només en paraules la gent no omple la nevera. I només en paraules no paguem la factura de la llum. I, per tant, aquest és el gran repte, no? Que les esquerres realment tinguin capacitat de recuperar sobirania i tinguin capacitat de posar els recursos allà on toca. Per això les independentistes pensem que això seria més factible fora de l'estat espanyol i a una escala, doncs, en aquest cas, no? Catalana.
0: Ara anem a parar a això que comentes. Però fixa't que aquests dies que estem parlant, pots imaginar, no?, del conflicte de l'ensenyament, del conflicte dels metges, de tots els conflictes que tenim al damunt la taula.
2: Les biblioteques.
0: Sí, ara acaben de començar una vaga indefinida, efectivament. Sempre acabem parant allà mateix, que és la conseqüència de tot un seguit d'anys on no hi ha hagut inversió, Rodalies, per exemple, on s'han dipositat els diners a una altra qüestió. Tu tens la sensació que a Catalunya hi ha hagut una època que s'han prioritzat, per exemple, les qüestions identitàries davant de qüestions com els metges, els professors, etc, etc.
2: No, i això també, jo crec que va ser un dels discursos que va venir a instaurar, jo recordo molt bé l'arribada de Ciutadans, que ens va agafar una mica despistats, en plan, aquesta gent que fa cartells amb el seu líder mig despullat, això de què va? No, doncs això venia, no?, d'instaurar tota aquesta lògica de los chiringuitos i com si gastéssim molts diners en no sé quines ambaixades que representa que teníem a l'exterior i no sé què. No, jo crec que això va de formar part d'un estat, que és l'estat espanyol, que forma part al seu torn de la Unió Europea, amb una agenda econòmica liberal que prioritza el pagament del deute als bancs per sobre de qualsevol política pública, i això és legislació de la Unió Europea que no pots desobeir com a estat. I Catalunya està aquí dintre, i per tant la gran onada, diguéssim, de retallades del final, o sigui, entorn del 2008, que no hem recuperat i que no hem, diguéssim, revertit, anava d'això, és a dir, agenda que obligava a retallar en sanitat i en educació, i això encara ho arrosseguem. Res a veure amb reivindicacions de més sobirania, al contrari, jo crec que els que reivindiquem una agenda sobirana, reivindiquem que puguem decidir, que el poble pugui decidir a on van els recursos, i que no sigui una cancelleria, no?, a Alemanya, situada a la cúspide de la Unió Europea, que diu si van primer els interessos dels bancs.
0: Creus que hi ha molta gent independentista decepcionada amb els partits independentistes?
2: Sí, clar. Sí, sí, és, per poc que coneguis o que parlis amb la gent o que et creuis amb gent, és obvi. Jo crec que es va generar la sensació de que manifestant-nos algunes vegades i confiant en uns líders, no, votaríem un dia i guanyaríem aquesta votació i seríem independents. Es van posar massa terminis, no, i es van fer massa tuits fàcils, que si jo és l'última vegada que seré diputat, perquè a partir d'aquí ja serem independents, i tota aquesta frivolitat, simplificació i jo crec ocurrència, perquè com que estem en l'època també dels titulars, i sobretot si estàs a la primera línia política i generes un titular, doncs tot això que t'emportes, i vam contribuir a generar com aquesta mena de sense sentit, quan la secessió d'un estat molt poderós, a més, molt fort i que pertany, insisteixo, a la Unió Europea, la secessió d'un estat així no és una cosa que va de manifestar-te un parell de vegades en uns quants anys i de fer una votació.
0: És veritat que la CUP anava una mica per una altra banda, no? Ho dic perquè jo recordo, qüestions com no sortirem d'Europa. I recordo discursos d'Artur Mas assegurant que no sortiríem d'Europa perquè no es podien permetre, efectivament, perdre el producte interior brut català. Senties, per exemple, Esquerra Republicana, que es pronunciava en una línia bastant semblant, mentre els grans líders internacionals deien si un territori surt del país, surt d'Europa. I aquí la CUP sí que deia no és només que sortim d'Europa, sinó que volem sortir d'Europa, no?
2: És que jo crec que nosaltres, que som més això, com militants de base dels moviments socials, de diferents lluites, que puntualment estem en una arena parlamentària i després en tornem a sortir i tornem, no, als nostres llocs militants d'origen, mai ens hem cregut mai massa que això era un debat legal, legalista o jurídic, ni que això aniria de la llei a la llei, ni que hi hauria una transició pacífica entre aprovar una llei i que de facto et desfaries de no sé quina matriu jurídica pertanyent a l'Estat, ni que això anava d'una elaboració teòrica sobre si surts de la Unió Europea pel fet de secessionar-te. És a dir, no anava d'això. És una correlació de força. Perquè l'Estat espanyol mai ha acceptat una solució democràtica tal com s'ha reivindicat per part, no, dels nacionalismes, per exemple, basc i català. Mai ha acceptat que puguem fer un referèndum legal, acordat, i escolta'm, i s'accepta el que decideixi la majoria. Mai. Per tant, quan tu no estàs en una via democratitzadora de resolució del conflicte, et mous en un altre paràmetre, i no és el paràmetre jurídic. És el de la correlació de forces. I què vol dir la correlació de forces? Doncs depèn. Doncs no hem vist com el País Basc han estat molts anys de lluita armada, amb molt patiment, moltes morts, molta tortura, molta presó i molt sofriment, i tampoc han aconseguit, no, dirimir si hi ha una majoria social basca que opta pel dret a l'autodeterminació o no, i nosaltres que vam manifestar-nos de forma pacífica fent consultes prèviament per testejar el terreny, intentant fer campanyes molt obertes i transparents, dient l'únic que volem és poder escoltar què vol la ciutadania, doncs tampoc es permet, perquè veiem que l'Estat espanyol ho considera il·legal i romp amb la força. Per tant, això va de qui aguanta més en aquesta correlació de forces, que en el nostre cas volia dir un sosteniment massiu, segurament, de la desobediència enfront de l'Estat i probablement haver de suportar majors cotes de repressió, que això és el que jo crec que ens va faltar saber, és dir, si la població catalana estava disposada a sostenir tot això.
0: Amb el pas del temps, no creus que es va renunciar a aquell 70% de gent que, sense ser independentista, era favorable al dret a decidir? Perquè aquesta és una carta que no es va jugar.
2: Jo crec, clar, en perspectiva, evidentment, les coses s'analitzen molt, molt diferent. Jo crec que l'1 d'octubre va colpir moltíssim a tothom, el 3 d'octubre va ser una jornada que vam veure, no?, massiva, molt, però molt solidària en un vector antirepressiu, no vol dir perdó, que tota la gent que es va mobilitzar fos independentista, però el 3 d'octubre va ser una cosa molt, molt colpidora. I a partir d'aquí jo crec que ja tot el que va venir a partir del 3 no es va gestionar bé. Ni la declaració suspesa, ni l'ítering aquest on semblava que venien unes forces a intentar negociar, però que nosaltres tampoc no sabíem massa què era. I probablement el que tocava, no?, és d'alguna manera fer un acte de realisme i de dir l'Estat espanyol està disposat a utilitzar la força. I nosaltres, davant d'això, hem de decidir què fem, no? Si la gent vol seguir mantenint aquest anhel i aquesta reivindicació del dret a autodeterminació o no, i decidir conjuntament amb la gent. Probablement hagués estat molt millor.
0: Avui sentia que el Parlament d'Escòcia tornarà a demanar un referèndum d'independència. Tu creus que a Catalunya se li pot tornar a donar la truita una altra vegada, a la volta?
2: Si avui estiguéssim, doncs no sé, en una situació d'habitatge resolta, que veiéssim, doncs això, que els recursos no van a l'exèrcit i van a l'escola i van a la sanitat, que veiéssim que el territori està preservat, que no hi ha inflació, que, és dir, si estiguéssim en un altre món, no ho sé. Però amb la situació actual que estem vivint, nosaltres seguim pensant que l'autodeterminació resitua i recentra la decisió sobre allò que afecta les vides humanes, no?, en una lògica propera, no delegada a uns poders que tenen una agenda molt diferent dels interessos de les classes populars. N'estem convençudes. I no som independentistes, no sé, perquè les catalanes siguem més guapes o siguem millors. És que, de fet, ens és una mica igual l'adscripció nacional de cadascú, que cadascú se senti d'on vulgui i que parli, no?, la llengua que desitgi. Però creiem que aquesta és una agenda que acosta la decisió a la ciutadania, que empodera les classes populars, que situa la gent en un paper protagònic i no delegat, i que això sempre serà millor a l'hora de construir una alternativa al sistema que tenim.
0: Com recordes l'època de Ginebra?
2: Doncs també hi ha dies de tot. Hi ha dies que recordes episodis més agradables, hi ha dies que sents com un punt d'enyorança, perquè és veritat, és un lloc on també t'hi has vinculat, i has passat moltíssimes hores, t'hi has llevat molts dies i t'has anat a dormir moltes nits en aquest lloc, i a vegades, fins i tot paradoxalment, arribes a enyorar-lo, no? Però jo és un lloc on no volia anar. És dir, jo vaig marxar perquè ens semblava que si Suïssa es posicionava dient que no acceptava l'extradició perquè era una persecució política, podia beneficiar la situació dels presos que hi havia en aquell moment. Jo no hi vaig anar perquè tingués ganes de marxar un temps, ni buscar una feina allà, ni canviar d'aires. No, hi vaig anar per un objectiu polític i hagués preferit no haver-me'n d'anar perquè volia dir que estàvem sostenint, no?, a la confrontació amb l'Estat des dels carrers. No va ser el cas.
0: Devia ser interessant, de tota manera, la teva experiència com a secretària regional del sindicat Únia.
2: Molt intensa, molt difícil, era la primera dona
0: molt diferent, perdona, sí, respecte al que és l'activitat sindical d'aquí.
2: Res a veure, un altre món. I de fet els suïssos m'ho recordaven, em deien, això no és Catalunya, i això no és un sindicat d'allà, perquè evidentment és un sindicalisme de concertació, és un sindicat que té molts recursos perquè la part, diguéssim, de les pensions i de les prestacions de desocupació les gestionen els sindicats, són sindicats amb molts recursos, i jo era la primera dona que estava al capdavant del sindicat, que a més vaig muntar una direcció enterament femenina, érem tot dones, no?, les dones que vaig posar la direcció era això, la primera vegada, i estranger, d'origen estranger. Vull dir que va ser una mica la primera de moltes coses i va ser molt difícil. Molt difícil. Jo no treballava en català, la meva llengua de negociació, diguéssim, amb la patronal, era una llengua que jo no domino del tot, i per tant m'imposava una pressió important. Però vam guanyar convenis bons pels treballadors. Això sempre quedarà.
0: Creus que el dia que veiem a Carles Puigdemont per aquí... Ostres.
2: Tant de bo, jo hi penso cada dia amb les que no estan aquí, amb el Toni, amb el Lluís. Jo crec que s'ha frivolitzat molt també amb el que vol dir l'exili, les xarxes també han contribuït a dir moltes tonteries, i jo no li desitjo absolutament a ningú. Dissabte teníem entre nosaltres el que va ser vicepresident de Bolívia, García Linera, que explicava, no?, jo li vaig demanar pels seus anys a la presó, i ell va començar dient, jo això no li desitjo a ningú, ni al meu pitjor adversari ni enemic, a ningú. Doncs jo diria el mateix. Jo a l'exili no li desitjo a ningú.
0: La presó tampoc.
2: No.
0: Jo vaig anar a veure una de les persones que van estar a la presó, bon amic meu, i em va impressionar profundament el mur. No? Quan li vaig dir, però

0: M'ha fet molta gràcia perquè l'Anna
1: sí.
0: va néixer un 13 de setembre.
2: Sí.
0: No direm l'any.
2: Pots va... dir-lo.
0: Sí?
2: Jamita.
0: Del 75.
2: Sí.
0: 13 de setembre. Jo sóc del 16 de setembre.
1: Sí.
0: Llavors...
2: Del 75?
0: No.
2: No vols dir l'any?
0: Sí, del 83.
1: Que jove. Hola, que jove ets.
2: Que jove.
0: Home.
1: Que asco.
0: Però no, no.
2: Sembles més
0: no,
2: gran.
0: Però aquest que jo, exacte. Aquest
1: oh,
0: que jo
1: que mala persona.
0: Home, que aquest que jo m'ha sigut fatal. Però jo, en sèrio.
1: Per favor.
0: Però que vinc sense afaitar, això fa molt,
1: Jo és que, com deies, l'EGB tenia situat com abans, saps?
0: No, home, però l'EGB van ser molts anys,
1: Ja, és veritat.
2: Clar, va durar molt, va durar
1: veritat,
2: molt.
0: 13 de setembre, ella, jo 16 de setembre. Sí. Llavors, des d'aquí et vull fer una pregunta.
2: Digues. Ets verge?
1: Jo sí.
0: Jo sí.
2: Anaves a demanar-me això o no?
0: No, ja, si jo soc del 16...
2: Clar.
0: Tu també?
1: Jo també.
0: Quin dia ets tu?
1: 25 d'agost.
0: Ah, clar. Ah. Tu ets dels primers i nosaltres quasi dels últims,
1: Clar.
0: Però, clar, jo, sent del 16 de setembre, jo sempre he patit una cosa i vull saber si tu també la paties, que és que jo durant tot l'any anava a tots els cumples dels meus amics i ningú venia al meu cumple.
2: Per què?
0: Perquè, clar, 16 de setembre, primer dia del cole...
1: Sí.
0: Jo arribava al col·li i no me felicitava ningú.
1: Ai, pobre.
0: Jo tot l'any allà currant-m'ho,
1: Perdona.
0: Jo m'ho currava tot l'any, Allà anant a... Jo no va cumplir de gent que no m'aquella bé, Rollo, aquest xaval no em cau bé, però aniré. Perquè vingui el meu.
2: Mira, et dic una cosa que t'agradarà molt.
0: A tu passava això o no?
2: No, saps per què? Saps per què? Perquè el 13 de setembre és la festa major de Sallent.
1: Veus.
0: El dia que aniré jo a actuar.
1: El dia que has d'anar a actuar a Sallent.
0: Pues, el 13 de setembre aquest any no puc, però ja ho deixem pel 27.
1: Escolta'm, no entrarem... O sigui, et vull preguntar per la pregunta, però no pel contingut de la pregunta, perquè a mi m'és completament igual.
2: Vale.
1: És que m'ha fet molta gràcia, perquè avui m'han dit que la teva parella és el Jordi Évole.
2: Sí.
1: I era com una cosa que la sabia tothom. Aquesta cosa de premsa del cor relacionada amb una persona com tu deu ser molt surrealista, no?
2: Això també necessitaríem unes quantes hores més de programa, que crec que no tens.
1: És que t'ho juro que he flipat, perquè jo no tinc ni idea. D'aquestes coses no en sé. I m'ha sorprès molt que posessin aquesta pregunta al guió. Deu ser una mica surrealista, això, no?
2: És surrealista, és simptomàtic també del tipus de societat en la que estem. Des de la perspectiva de gènere o de dona feminista tampoc és que sigui particularment
1: agradable.
2: I a més, tampoc tens ganes, diguéssim, necessàriament de publicitar segons quines coses. I és com que no ho pots triar, és a dir, no depèn de tu. I no sé, no són coses que jo pensi que són d'interès de... No d'interès, vull dir, quina importància té o...
1: No, per això, a mi el que em sembla estrany és haver de parlar d'això. I per això et volia preguntar per la pregunta, no per una altra cosa.
2: Doncs...
1: Escolta, m'ha encantat conèixer't, m'ha encantat que vinguis al programa.
2: Ja, és que no ens coneixíem.
1: No ens coneixia, això és fora, És curiós.
2: Coses,
1: mira que he parlat vegades de tu,
2: Ui.
1: No, jo molt seriós, molt formal, molt exacte.
2: Molt bé.
1: Ha estat un plaer, David Otana Gabriel.
2: Doncs gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Bon programa.
1: Ara fem una pausa.
0: Sí.
1: Ara fem una pausa breu.
0: I parlem del Benito.
1: I després parlem del Benito.
0: Li podem preguntar a l'Anna, saps qui és el Benito Antonio Martínez Ocasio?
2: Sí.
0: Perfecte.
1: T'agrada?
0: Ho sap tothom, ho sabia tothom menys jo.
1: T'agrada aquest senyor o no?
2: No particularment.
1: Ja. Home, quan vam veure l'espectacle davant del tram, ens va caure una mica bé, com a mínim una mica bé a tots, no?
2: Sí, i jo he de dir que aquell espectacle, jo que sóc de fàcil emocionar-me, a mi em barreges colors de pell i gent que jo identifico que ve de les classes populars i que estan alegres i que reivindiquen amb orgull la seva condició davant de l'establishment yankee, jo m'emociono.
1: Ja.
2: Sigui Bad Bunny, sigui qui sigui, jo m'emociono.
1: Doncs està molt bé. Doncs estupendo. Anna Gabriel, moltes gràcies. Una pausa molt breu, de seguida, el moment Jordi Merca arriba al Pla B de Ràdio 4.

0: del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio
1: 4, Ràdio 4. Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el

0: és que encara continuem acomiadant-nos. És que diríem que és molt simpàtica l'Anna Gabriel.
1: Anna, la Glòria et dona el meu telèfon, eh?
0: Tu home, estic tan... Però tu creus que és normal que diguis això?
1: Que estic tancant feina?
0: Ja, home.
1: Què penses, que jo vinc aquí gratis?
0: Però ja li enviem després un missatge.
1: Home, que jo vull anar a Sallent.
0: Bueno, em sembla
1: Sallent del Llobregat, eh?
0: Sí, senyor.
1: On està això?
0: Això està camí d'allà.
1: Camí de Llobregat, no?
0: No.
1: Tu agafes el Llobregat i cap amunt.
0: No, pel que m'ha dit l'Anna, o sigui, és camí de...
1: Clar, si és, va, Sallent, si és Sallent del Llobregat, ha de passar el Llobregat.
0: Clar, no? El riu.
1: El, sí, el riu.
0: Clar.
1: Però també és Sant Boi del Llobregat.
0: Clar. Perquè és molt llarg.
1: Clar, Llobregat deu ser, no? Però no. Escolta'm, és Santa Coloma del Besòs.
0: Del Gramenet.
1: Però si és Sant Adrià del Besòs. Sí. Per què? Aquestes coses.
0: Per què m'estàs preguntant això?
1: No, no, cultura.
0: Tu saps quina
1: cultura.
0: Hora és?
2: Sí.
0: 9:34 minuts de la nit?
1: Sí.
0: Tu saps la d'hora que fa que jo estic treballant avui?
1: Això ho has dit perquè estem en directe, eh?
0: Clar, tu saps, per o sigui, saber, que ara quan em sotmets a aquesta sí. pressió...
1: De saber.
0: El que provoca?
1: Geografia.
0: Geografia.
1: Però això és molt egevero, eh?
0: Ja, per això.
1: Sí, que m'has fet propaganda abans, no m'has dit?
0: Sí.
1: Què ha dit, què ha dit?
0: Que és, molt bé.
1: Que molt bé, no? S'ho va passar bé, eh, la Clàudia?
0: Sí, i la seva sogra també.
1: Si no, me'n vaig fotre amb ella, eh?
0: Ja, ja m'ho he dit, ja m'ho he dit. Sí. I, a més, ha dit que és un espectacle per anar-lo a veure tothom, encara que no hagi fet l'EGB.
1: Sí, això és veritat.
0: També la gent d'ESO.
1: Però perquè la Clàudia ha fet l'EGB o no?
0: No, jo crec que no.
1: Jo crec que no, eh?
0: No, jo crec que no.
1: Jo crec que és molt jove, eh?
0: Sí, i tu ho
1: és molt bona, eh? Perquè jo... clar, com la Clàudia em va dir que venia...
0: Tu vas, vas mirar per Wikipedia,
1: clar,
0: també.
1: Clar, jo la conec d'aquí. És molt simpàtica, però jo vaig mirar. Això sí. és una eminència, aquesta senyoreta.
0: És una advocada brutal.
1: Però sí. La Leche, eh?
0: Sí, sí. Que hi ha gent que és la Leche i que és molt simpàtica, també.
1: Sí, però clar, jo la veig aquí, després la veig allà a l'Instagram, amb aquelles coses que porten els advocats, saps, aquelles togues?
0: Sí.
1: Dic, oi. I me fa respecte.
0: Però en tenim més d'un, eh, que porta togues.
1: Sí?
0: Sí, i tant.
1: Hi ha més d'un abogado?
0: Hi ha forces sí? advogados.
1: Forces abogados?
0: Sí, sí.
1: Abogado.
0: Sí, sí, és veritat, abogado, és veritat. Abogado. Escolta'm.
1: Vinga, va.
0: Benito.
1: Estic molt, molt col·lapsat.
0: Sí.
1: Molt col·lapsat perquè... Benito Antonio Martínez Ocasio, es veu que tothom sabia que es deia així.
0: Jo no ho sabia.
1: Bad Bunny.
0: Bad Bunny.
1: Bad Bunny. Bad
0: Bunny. Benito Antonio Tomaso.
1: Benito Antonio Martínez Ocasio.
0: Ah, Ocasio.
1: Ocasio. Ocasio ese, ¿vale? Vale. L'escoltem aquí, Casio... Benito... Vale? Jo m'ha passat una cosa amb aquest xaval.
0: Sí.
1: Jo no he escoltat, t'ho prometo, jo no, havia escoltat zero cançons del Benito.
0: Ja.
1: Zero. No, diguéssim que no...
0: Jo em vaig enterar d'ell quan va liar allò del Trump.
1: Bueno, sí, allò del
0: Fins
1: Trump.
0: Fins aleshores...
1: Però és que inclús vaig veure el vídeo allò que va fer la Super Bowl, era, no?
0: Això.
1: Però tampoc vaig pensar, vale. Bueno. Però no és el meu estil. Diguéssim sí. que el reggaeton, el trap i aquest... Però no és el meu, no és el meu, vale?
0: Sí.
1: Però, què passa?
0: Ah, mira, el Martín va anar al concert, no?
1: El Martín...
0: Oh! Mira!
1: Mita el que porta l'acreditació i tot, eh?
0: Es porta l'acreditació.
1: Oh,
0: no,
1: que
0: molt
1: tio!
0: Bé, molt bé.
1: Però el Martín és molt raro.
0: Bueno, el Martín és músic. Aleshores, sí. Ja té una certa tirada a la música.
1: Sí, però no? El Martín, aquí, mentre tu estàs fent el programa, parlem de música que no té res a veure amb el Bad Bunny, eh?
0: Ah, sí?
1: Bueno, sí, ja. Sí, parlem de Juan Luis Guerra.
0: Home, i los 440.
1: Home, Juan Luis Guerra i Bad Bunny, eh?
0: I Bad Bunny.
1: Vull dir, se mueve, es mou com amb masses coses diferents,
0: està molt bé. És el que té una persona, per ser rica amb experiències,
1: sí,
0: ha de tocar saber, moltes coses diferents.
1: Sí.
0: Per això hi ha solteries molt complicades.
1: Clar, perquè vols tocar una mica de tot.
0: De
1: clar.
0: Tot, clar.
1: Vale, què passa? Que m'ha passat una cosa. Jo sabia que venia, eh? El Bad Bunny, sabia. De fet, fins al dia d'avui,
0: sí.
1: Jo pensava que Maluma i Bad Bunny
0: era
1: la mateixa persona. O sigui, tu imagina't el meu nivell dintre del reggaeton,
0: sí.
1: Que jo pensava que eren els mateixos.
0: Ja.
1: Maluma, Bad Bunny... I no, es veu que són
0: diferents, sí.
1: Són col·legues, perquè
0: ah, sí?
1: es veu que sí, però que no són la mateixa persona. Vale? Però jo tampoc sabia...
0: I després ara hi ha un altre...
1: Qui era?
0: Que, no sé com
1: era
0: es diu.
1: Era el Bad Bunny...
0: Que canta allò del toc-toc-toc... Sabeu el que dic? No, eh?
1: Toco, toco, toco.
0: Sí, no sé com es diu.
1: Toco. Vale.
0: Bueno.
1: Rau Alejandro.
0: No.
1: És que és una, hi ha un altre que es diu Rau Alejandro.
0: Rau Alejandro és un altre.
1: Sí, que aquest era el nòvio de l'aquella, de la mayonesa. Ai, milionària. De la Rosalía.
0: Exacte.
1: De la Rosalía. Vale, què passa? Que a part de jo no saber qui era, jo no sabia que hi havia tanta gent del meu voltant...
0: Que sabien qui era.
1: Que li agradava tant com per anar al concert.
0: Clar.
1: Vull dir, dintre del meu Instagram, a mi me segueix bastanta gent, però jo segueixo poca gent, perquè jo no, a mi el que pot vull dir, el dels meus amics, no?
0: Sí.
1: Llavors, dintre dels meus amics, un 70% ha anat al concert.
0: Ah, sí,
1: eh? Tinc moltíssima gent que conec, allà el Maluma, allà el Bad Bunny, que el Bad Bunny, penjant fotos del Bad Bunny... Clar! anar al Bad Bunny, ojo, cuidao.
0: Una pasta, les
1: 140 altres. Pavos...
0: Les barates.
1: De mitjana a mitjana... Les barates, 70 pavos. Però, clar, 70 pavos... Si 70 pavos és... Tu saps com és l'Estadi Olímpic, no?
0: Sí.
1: Vale, doncs pues tu veus el concert, diguéssim, des de Plaça Espanya.
0: Sí.
1: Vale? O sigui, hi havia... També t'he dit una cosa. Hi havia gent penjant vídeos que dic... Si jo vaig al concert del Bad Bunny...
0: Sí.
1: I m'assec a l'última cadira de dalt de tot, on hi ha el pebetero...
0: I t'has gastat 70 euros.
1: Jo no penjo una foto.
0: Que
1: si
0: és una però que és una pasta,
1: i 70
0: euros.
1: Però que fa vergonya.
0: Sí.
1: Però si no veus, el Bad Bunny és molt petit des d'allà baix, eh? Tampoc diguéssim que és Pau Gasol, aquest xaval,
0: yeah,
1: eh?
0: Yeah.
1: És un xaval menudito.
0: Yeah.
1: I a més va amb la roba molt gran.
0: Ah,
1: t'has donat compte? Va amb la roba...
0: Sí.
1: Va amb un traje, saps? Si l'altre anava amb un traje...
0: Això recordo quan érem petits, que la mare ens comprava coses de dir... Que no se li quedi petit, que li aguanti
1: correcte.
0: Ben bé un parell de temporades.
1: O quan deies, hem d'anar a una comunió, ta mare deia, hem d'anar a una comunió, no tinc traje, el del teu germà. El del teu germà, em va gran, és igual.
0: És igual, sí,
1: és igual.
0: Sí.
1: Pues aquest xaval va una mica així, eh? Va de comunió, eh, una mica.
0: Sí.
1: Va una mica de xandall de tàctil, que ta la mare te'l comprava,
0: deia. Un xandall de tàctil.
1: Un xandall de tàctil, del col·le, te'l deia.
0: Sí, sí,
1: te'l vaig comprar, te'l compro, que et duri fins a 8è DGB. Eh? Això passava, això passava.
0: Bueno.
1: Vale? Benito Antonio Martínez Ocasio,
0: sí.
1: Vale? Més conegut com Bad Bunny.
0: Sí.
1: Clar, que... Dient-te Benito Antonio Martínez Ocasio, és normal que te busquis
0: un nom artístic. Un nom artístic.
1: De fet, a Espanya hi ha molta gent amb noms artístics.
0: Sí.
1: No tots els... O sigui, per exemple, Camilo Sesto.
0: No es deia Camilo Sesto. No Camilo dius... Blanes.
1: Camilo Blanes Cortés.
0: Sí, senyor.
1: Clar, Camilo Blanes vol dir, pues Camilo Sesto. Per què Sesto? No ho entenc.
0: Sí, no ho sé.
1: Vale? Alaska. Alaska no es diu Alaska.
0: Olvido Gara.
1: Olvido Gara Jova.
0: Sí, senyora.
1: Maria Olvido, perdona.
0: Maria Olvido.
1: Maria Olvido.
0: Veure, no
1: Sergio Dalma.
0: Sergi Capdevila.
1: Josep Sergi Capdevila.
0: Ah,
1: aquest era una mica era famosillo, que era el Sergio Dalma i no es deia Sergio Dalma.
0: Sí.
1: O sigui, hi ha molta gent que el Sergio Dalma ja el sap com es diu. Llavors, per què te diu Sergio Dalma?
0: Isabel Gemio.
1: Isabel Gemio no ho sabia.
0: Isabel Garbí.
1: Ah, sí?
0: Sí. Sí, sí.
1: I per què Gemio i no Genio?
0: No ho sé, però quan jo vaig, escoltava, quan jo era molt petit,
1: sí.
0: Escoltava
1: Isabel
0: Garbí, es deia Isabel Garbí, que feia un programa a la nit a Ràdio Barcelona.
1: A Ràdio Barcelona,
0: que
1: va començar allà.
0: Es deia La xica de la ràdio.
1: Hola, que guai. Sí, com a títol, sí. Mola.
0: Era xulíssim.
1: Però, clar, si ja et poses el nom, ja posa Isabel Genio. No, no Genio de mala leche.
0: Ja, Gemio.
1: Gemio.
0: No sé per què.
1: Gemio i figura, no.
0: No.
1: No, no, no. Bueno. Batgial, la nostra Batgial.
0: No ho sé.
1: Es diu Alba Farelo.
0: Alba Farelo, clar.
1: Ah, Alba Farelo, Batgial, vale? Ah, Alejandro Sanz. Aquest m'agrada perquè ha fet una mica com jo.
0: No tinc ni idea.
1: Perquè Alejandro Sánchez.
0: Ah, va.
1: Alejandro Sanz.
0: Ah, molt bé. Es diu Sánchez?
1: Es diu Sánchez.
0: Ah, mira.
1: Però, clar, Alejandro Sánchez.
0: Bueno.
1: Pedro Sánchez.
0: Per exemple.
1: Bueno, però Pedro Sánchez com a jefe, sí.
0: Però cantant, no.
1: Però com a cantant. O bien aquí...
0: La nova canció de Pedro Sánchez.
1: De Pedro Sánchez. No,
0: per què no?
1: Perquè és un cognom molt fet servir.
0: Ah.
1: Té molta gent aquest cognom.
0: No hi ha cap cantant famós?
1: Sánchez?
0: Sí.
1: No,
0: cantant...
1: havia un futbolista, Hugo Sánchez.
0: Marta Sánchez.
1: Ah, Marta Sánchez.
0: Per exemple...
1: Marta Sánchez es dirà Marta Sánchez?
0: Sí.
1: Es diu Marta Sánchez? Marta Sánchez es diu Marta Sánchez? Sí? Diu, creu
0: que
1: sí.
0: La Glòria m'està dient coses, però jo no sé què passa avui que m'acaba de sortir i diu, re, que també sóc verge.
1: Ah, vale.
0: Però això jo crec que m'ho havia dit fa una estona. Espero que miro al telèfon.
1: Sí, sí, sí. Ana Belén.
0: Pilar Cuesta.
1: Maria Pilar Cuesta.
0: Sí, això ho sabia.
1: Vale. Búmburi, Enrique Búmburi.
0: Sí, no, aquest no el sé.
1: Es diu Enrique Ortiz. Landauri Izaduri. Que largo, lo veo largo. Chenoa.
0: No sé.
1: Chenoa. Maria Laura Corradini.
0: Maria Laura Corradini.
1: Perquè el seu pare és italià.
0: Mira,
1: el pare
0: és com la Laura Pausini.
1: Pausini.
0: Però Maria Laura Corradini.
1: Que seria, aquí a català seria Laura a poquet.
0: Oi.
1: Índia Martínez, aquest m'ha agradat molt. Índia Martínez, saps qui és la Índia Martínez?
0: Una
1: cantant així com molt flamenquilla, no? Crec que és una mica flamenca així, tal, molt morena, molt guapa. Jennifer Jessica Martínez Fernández, clar.
0: Ah, doncs pues Jennifer Jessica a mi m'agrada molt.
1: Clar.
0: Jennifer Jessica.
1: Però
0: el nou treball de Jennifer Jessica.
1: No pots cantar el que canta la Índia Fernández.
0: Però aquells pares, això amb tot el meu carinyo cap a la Índia Fernández, que si ens està escoltant.
1: Ojalà.
0: Però aquells pares...
1: Jennifer Jessica.
0: Jennifer Jessica.
1: Jennifer Jessica.
0: Posa Jennifer Jessica.
1: Et tinc de millor, eh?
0: Quin?
1: Sara Montiel.
0: Sara Montiel ho sabia.
1: Fuà, lo de Sara Montiel és...
0: Antònia... Es deia Maria Antònia...
1: Fuà.
0: Sánchez.
1: No.
0: Maria Antònia...
1: Maria Antònia Alejandra Vicenta Isidora Elipi... Elípida Aurora Esther Dolores Abad Fernández.
0: Abad Fernández. Antoni Abad Fernández, es deia.
1: Però mira que té noms, eh?
0: Bueno, ja,
1: però és com perquè... Felipe Juan Froilán, eh?
0: Però abans es posaven molts noms a la gent.
1: Ura, però, te, però...
0: Abans
1: però,
0: tu, quan... tothom tenia tres noms. Abans.
1: Però mira, la, jo tinc una, la meva filla té 11 anys.
0: Sí.
1: Vale? I ara hem de fer el DNI.
0: Sí.
1: Ja en tenia, la DNI, però ara anem a l'estranger.
0: Sí.
1: Llavors hem de fer el DNI, perquè per anar a viatjar a l'estranger el necessitem.
0: Claro.
1: Per més anem a l'estranger, que no és Unió Europea, que és pitjor en casa.
0: Sí, a Londres, vaja.
1: A Londres, correcte. Llavors hem de fer DNI. Llavors està molt emocionada perquè ha de fer una assignatura.
0: Sí.
1: Clar, ara ja diu, ara ja, quan ets petit no et fan signatura en el DNI, però ara ja vol fer la firma. Llavors porta molts de dies practicant.
0: Uh-huh.
1: I llavors posa el seu nom, nom i cognom, diu que poso el teu cognom molt de la mama, una mica de cada, faig una... I a l'altre dia dic, puc fer una estrella?
0: Perquè una estrella?
1: Vol fer la seva, el seu nom, un circulet i una estrella.
0: Com es diu la teva dona,
1: Bet,
0: de cognom?
1: La meva dona, Cortés.
0: Bet Cortés.
1: Bet Mercader Cortés, es diu la meva filla gran, i Ona Mercader Cortés, la petita.
0: Ah, Mercader Cortés.
1: Mercader Cortés és molt maco. A mi
0: Mercader?
1: Molt...
0: Ah, ah, tu et dius Mercader?
1: Clar, jo em dic Mercader, ah, com l'Alejandro Sanz de Sánchez.
0: Ah,
1: jo em dic Jordi Mercader.
0: No ho sabia, això?
1: Clar, jo em dic Jordi Mercader.
0: Mercader és xulo.
1: Mercader, de Múrcia.
0: O de Venècia.
1: No, és de Múrcia.
0: Ah,
1: mon pare no és de Venècia, és de
0: Múrcia. No, deia el mercader
1: ah,
0: de
1: no,
0: Venècia.
1: Però jo del senyor aquell no sé res, jo sé de coses de mon pare.
0: Jo no sé d'on vens tu.
1: De Múrcia, ja t'ho estic dient. Llavors em vaig a... Bueno, perquè a l'alcohol ja em van fer el cognom més petit.
0: Et deien Merca.
1: Merca.
0: Ah, que doncs
1: ja,
0: Merca.
1: Ja m'ho van fer, nom,
0: clar,
1: nom artístic.
0: Clar.
1: Però clar, si et dius Maria Antònia, Alejandra, Vicenta, Isidora, Lipídia, no, Aurora, Esther,
0: era
1: Dolores...
0: Era Antoni Abad.
1: Abad Fernández, com signes. Sergio, firma aquí. Home, el DNI no t'hi cap. A més,
0: un dinar 4.
1: A més, el DNI, una cosa, la gent que fa aquí DNIs, Gobierno de España, arroba Gobierno de España,
0: sí,
1: la capsulita aquella que et donen per fer la signatura és molt petita.
0: És molt petita.
1: Petita.
0: Ja.
1: Fem un quadret més gran.
0: Però tu vols més gran.
1: Home, una mica.
0: Però no et cap allà.
1: Home, sí, però sempre quan vas a fer la signatura, toques a llocs que no... Et dona contra el canto.
0: A mi saps on em fa gràcia signar?
1: A una, a una.
0: A les tablets de la caixa. Quan tu vas al banc, vull dir? O sigui, tu vas al banc...
1: No, no,
0: i ara
1: tu
0: ja...
1: vas a la caixa, ja ha quedat
0: bueno,
1: clar.
0: I t'ho donen tot amb tablet, ara ja tot signes amb tablet.
1: Sí, ara ja el paper ja no...
0: Però escolta'm, sí, jo cada signatura que faig allà és totalment diferent
1: sí,
0: a les
1: sí,
0: altres.
1: A mi un dia...
0: Allò ho sento, sí, però no pot ser segur.
1: Mira, a mi em va passar quan vaig a... Allò, nosaltres viatgem molt i llavors anem a molts hotels,
0: clar,
1: que també fan signar, o a llogar cotxes.
0: Ah, també.
1: I llavors diu, signa. Però has de signar, quan vas a llogar un cotxe, has de signar 14 vegades.
0: Sí, sí, és veritat.
1: No tinc temps.
0: Clar.
1: Llavors fa... I un dia el senyor em va dir...
0: Tampoc te passes,
1: sí,
0: eh?
1: Clar, està bé, però has fet una línia. Tampoc.
0: Pues ja tinc... Dius que soy bastante lineal.
1: Dius que soy un poco básico. Vale, clar, si et dius Benito Antonio Martínez Ocasio, tu no li pots dir a ta mare, mama, quiero ser artista, Benito.
0: Benito.
1: ¿Qué va a ser tu artista?
0: Bueno,
1: ¿hay algún artista que se llama Benito?
0: Bueno,
1: Benito era el de...
0: Bueno, escriptor, sí.
1: Benito...
0: Pérez Galdós.
1: Benito Camelas. Benito Camelas era un... No,
0: oh,
1: Benito
0: yo...
1: Camelas era un cantant.
0: ¿Benito Camelas?
1: Sí, bueno, ya el joc de Benito y Benito Camelas.
0: Exacto.
1: Pero Benito, no, porque hay un cantant que es diu Benito Camelas.
0: ¿En serio?
1: Sí,
0: no,
1: no sé si
0: jugar
1: es,
0: això.
1: Sí, no sé si és de Escorzo, un grup d'aquests molt funky, sí. I després es diu Benito el cantant de Los Refrescos, de Aquí no hay playa.
0: Ah, sí?
1: El cantant d'Aquí no hay playa, que el conec jo, es diu Benito.
0: No el conec.
1: No, Bernardo, m'he equivocat.
0: Veus?
1: Ai, quasi, però Benitos hay pocos. Clar, si tu dius Benito, diu, vale, nom artístic.
0: Ja. Yeah.
1: El xaval també podia haver anat a dir, bueno, Benito Antonio, Bentonio...
0: Beto.
1: Però va dir, no, anem a agafar pues, un animal.
0: Sí.
1: Bani. I un adjectiu.
0: Bat. De dolent.
1: Conejo malo.
0: El conejo malo.
1: Clar, a veure, clar. Dintre de l'espectre de coses que tu pots buscar com a nom, conejo malo...
0: Bueno.
1: Clar, Bat Bani té una mala traducció, conejo malo.
0: Ja.
1: Home... Potser has tingut una mala experiència, aquest xaval. Va anar un dia a algun lloc i estava en mal estat el que va menjar.
0: Clar.
1: Però conejo malo.
0: Bueno.
1: Com has estat? Com tu? No. Tu, imagina't.
0: Què et passa?
1: És que m'ha dit la Glòria que li agrada que faci això.
0: Sí, a mi fa gràcia.
1: I li he dit que ja
0: que
1: marxa.
0: Que fa gràcia, sí.
1: I tu no pots anar a la teva mare. Mama, que ja sé com ho vaig llamar de nom artístic.
0: El conejo malo.
1: M'he llamat... Conejo malo.
0: Bueno.
1: I la mare li va dir, dale una vuelta, hijo.
0: Però hauríem de fer... Si tu imagina't, ara perquè ja ho tenim molt assumit,
1: sí,
0: però el dia que els nois dels pets, que
1: sí,
0: encara eren nois...
1: Otro!
0: Van anar a les seves famílies i els diuen que havien format un grup que es deien els pets.
1: Però jo crec que això...
0: I ara ens encanten a tots.
1: Els haurien de preguntar si algun dia me'ls portes... Viu a Londres, el dels pets.
0: Bueno.
1: Potser no pot venir. Sí, jo li hauria de, jo li preguntaria si allò va ser una fumada. Jo crec que allò anava... Allò estaven allà, allà a Constantí,
0: sí,
1: fumant unos cigarrillos de la risa,
0: sí,
1: i van dir que li posem el, què? Puf, els pets. Jo, això ha d'anar així.
0: Tu creus, eh?
1: Sí. Jo crec que sí, un dia li preguntarem. Clar, jo m'imaginava, doncs, he pensat, noms així amb animals. Hungry Lion.
0: Hungry Lion?
1: Hungry Lion.
0: El León Hambriento.
1: Ja. Ma! Hungry Lion.
0: White Horse.
1: Com?
0: White Horse.
1: White Horse, caballo...
0: Era blanco.
1: Caballo blanco.
0: Era un whisky.
1: White Horse, era un whisky?
0: White Horse,
1: White,
0: sí.
1: Horse, White,
0: sí,
1: Horse. Sí. Funny Mouse.
0: Funny Mouse? El ratolí divertit?
1: Clar, Funny Mouse. Clar.
0: No sé.
1: Flea Infected Dog.
0: Què?
1: Flea Infected Dog. El perro...
0: Infectat.
1: El perro... Com, no, el perro... Ai, que ara no em surt com li volia dir. Bueno, com el perro... Un perro feo, un perro malo.
0: Ah, val.
1: Un xutxo. Ah, no, xutxo... Com era? Ah, no m'acordo. Bueno,
0: ja és igual.
1: Bueno, Sexy Cat.
0: El gat sexy.
1: Home, Sexy Cat.
0: Però Sexy Cat.
1: Sexy Cat. Va. Home, Bad Bunny, conejo malo.
0: Jo prefereixo Bad Bunny.
1: Sí? Sí. Rhinocerons Sportif.
0: Què dius?
1: Rhinocerons Sportif.
0: No sé què has dit.
1: El rinoceronte deportista.
0: Ah, val,
1: rhinocerons. Perquè un rinoceronte no pot ser esportista, no? Ja. Una mierda. O Red Ass Monkey.
0: El mono rojo.
1: El mono del culo rojo.
0: El mono...
1: Oh, m'encanta! Aquest, si jo faig un grup un dia, Red Ass Monkey. Cocodrilo? Cocodrilo Dandy?
0: Sí, exacte.
1: Que ja el tenia, el cocodrilo.
0: No ho sé.
1: Bueno, a part del nom, va, que ens va el temps. A part del nom, clar, jo aquest paio, el que t'he dit, jo no sabia què cantava aquest tipus.
0: Ja.
1: Llavors, avui he pensat... Ja
0: vaig escoltar una mica.
1: Vaig escoltar una mica. I el primer, YouTube...
0: Sí?
1: El primer que he trobat...
0: Què t'ha sortit?
1: Aquesta cançó.
0: A veure...
2: Debí tirar-me foto de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazo las veces que
0: pude. És xula, aquesta cançó.
1: A veure, si jo m'estigués com... enterant de lo que diu, seria xulíssima. Aquest xaval per la vida va a 0,5.
0: Ja. Yeah.
1: O sigui, aquest... A veure, anem a veure. No té... O sigui, anem a veure. Saps aquelles persones que t'escolten els àudios a 1 i mig? Perquè hi ha gent...
0: Ai, a mi em fa molta ràbia.
1: Oh! Tots tenim un amic que escolta l'àudio...
0: Em sembla que és faltar-li el respecte a la persona.
1: Però hi ha penya que ja té de per si... I ara anem amb Bad Bunny perquè anem a solucionar un problema mundial ara mateix.
0: Molt
1: hi ha
0: bé.
1: Penya que ja escolta els àudios a X2.
0: Ja.
1: De per si. Si tens un col·lega, si algú de Ràdio 4 té un col·lega...
0: Sí.
1: Sisplau...
0: Sí.
1: Sisplau, que li enviï els àudios parlant molt a poc a poc.
0: Ja.
1: Si tenim un col·lega que parla, que escolta els àudios a dos, tu envia-li un àudio dient...
0: Que bo. Hola.
1: Hola. ¿Cómo estás? Així, quan l'escolti a X2, l'escoltarà normal.
0: Ah, que bo.
1: Per imbècil. Què li passa? Clar, jo he pensat, hòstia, aquest tio canta molt a poc, canta 0,5.
0: És veritat.
1: Canta 5 ganes.
0: I què li has,
1: he pensat,
0: no.
1: Anem a posar-lo.
0: Ho has accelerat?
1: Això, anem a accelerar-ho. Mira, com seria Bad Bunny cantant normal? Seria així.
0: A veure. Espera. A veure. El normal.
1: El normal.
0: A veure,
1: sí.
0: Aquí...
1: Això com canta ara, eh?
0: Ah, val.
1: Així canta ara. Anem a accelerar-ho una mica. Anem a accelerar-ho una mica.
0: Ah.
1: Una mica millor. Fota-li més canya. I a mi ja se m'ha anat la olla.
0: Sí.
1: I aquí a Ràdio 4 tenim els... Aquí tenim un papinacus d'ordinador.
0: Impressionant.
1: I li he dit, lo màxim que tinguis, com sonaria...
0: I com sonava?
1: Si li posés a X10, sonaria així.
0: Ei, aquest no és el Bad Bunny. No pots fer això. Aquí has estat molt bé. Que bo.
1: Això és el Bad Bunny a 10X.
0: Que bo.
1: Si tu ho vas convertir...
0: Ara t'has quedat completament amb mi. Feia temps que ningú no es quedava d'aquesta manera.
1: La gent a casa ho pot provar, eh?
0: Sí.
1: Que li vagi pujant i quan posi el 10 serà Joselito.
0: ¿Es Joselito?
1: Es Joselito. Oh, 7 cascabeles tiene mi caballo.
0: 12.
1: Ay, 12 o 7?
0: 12.
1: Ah, 12? 12 cascabeles. 12 cascabeles,
0: ¿no? 12.
1: Ay, claro, me he posat una mica a investigar. Treu-me allà, por favor,
0: Joselito. Sí, sisplau. Si no em sap greu, Pau.
1: He començat a investigar. Dic, a veure què canta aquest tio, no? I m'he posat a mirar les lletres.
0: Sí.
1: Poesia pura, eh?
0: Encara estic rient, eh? De lo que m'ha semblat boníssim.
1: Poesia pura. Ojo, les lletres de Bad Bunny, eh? La gent ha pagat 140 pavos...
0: Sí.
1: ...per dir... Per escoltar, te escupo la boca, te jalo el pelo, te doy con el bicho y me quedo lelo en un jet privado, un polvo en el cielo, Hoy quiero una puta, una modelo.
0: Ja veus.
1: Ojo, eh? Poesia pura, o sigui, una, bueno, una prosa, una letra muy cuidada.
0: Sí.
1: Rima assonante.
0: Assonante.
1: Que és molt difícil rimar assonantemente. Que la azafata te mame el bicho en el cielo. Lo quiero etirar quinteto en el putero. Pero eso es tu opinión, me importa cero. Aquí ya ha anat a la rima
0: sí,
1: consonante.
0: Aquí sí.
1: Aquí ya ha anat una mica... Clar, no, puede ser un genio siempre.
0: Ja.
1: A vegades els genis també
0: baixen. Ah, perquè lo d'abans era de geni, eh?
1: Ui, lo d'abans. Oh. Home!
0: Sí, sí, no.
1: Home, lo d'abans, Camilo José Cela...
0: Sí.
1: Sí, com levantarà la cabeza. Com està muerto, no, Camilo José Cela?
0: Sí, home,
1: si levanta la camela, la cabela, camiso... No.
0: La camela, la camela?
1: Si levanta la camela... És que he vist un reportatge de camela avui.
0: Vols dir el cap?
1: Si levanta la cabeza Camilo José Cela, diria, esto es la nueva... Bueno, esto... La
0: ve de saber, eh?
1: La nueva
0: saber.
1: Poesia, eh?
0: Però jo tinc la sensació una mica que quan ens posem a parlar ja a partir de determinada edat, que sí. Hi ha la cosa del xumba-xumba que deien els nostres pares,
1: sí.
0: Eh? T'estic dient gran.
1: Què falta de respeto, mami? ¿Cómo te atreves a venir sin panty? ¿Hoy saliste puesta para mí? ¿Y yo que pensaba que venía a dormir? ¡No! Vino ready ya, puesta para que una cepilla. Me chupa la lollipop, solita se arrodilla, ey.
0: ¿Me chupa la lollipop?
1: ¿Cómo te atreves, mami, a venir sin panty?
0: ¿Me chupa la lollipop?
1: O sea, esto es el renacimiento en el 2025, ¿eh?
0: ¿Me chupa la lollipop?
1: Me chupa la lollipop, solita se arrodilla.
0: Cara.
1: Vino ready ya, puesta para una cepilla. Shishan, ojo.
0: Vino ready ya, dispuesta para una cepilla.
1: 600.000 persones han comprat una entrada a Espanya sí, per sí. Veure els 12 concerts a Espanya d'aquest tio. Després la, no, no, després la gent d'Espejo Público, En Boca de Todos, Horizonte, etc. Diu que el problema d'Espanya pues, és l'ocupació, és la immigració, el paro. Potser el problema d'Espanya que hi ha 600.000 persones
0: no,
1: que
0: no.
1: S'han gastat 140 pavos.
0: Que sàpigues.
1: I el problema és que hi ha gent que a Espanya estem orgullosos de que artistes com aquests, que venen a dir ella se arrodilla i me come la lollipop, vinguin al nostre país.
0: Me come la lollipop,
1: i estiguem,
0: és una frase molt desafortunada.
1: Estiguem diríem. Orgullosos de que aquest tio vingui a Espanya.
0: Deixa'm dir-te que és el tio
1: jo me borro d'Espanya,
0: més escoltat del món. Del món.
1: Pues problemes. Llavors el problema no és d'Espanya.
0: Exacte.
1: El problema és...
0: Del món.
1: Del món.
0: Exacte. Molt bé.
1: Me come la lollipop, eh?
0: No, m'agrada la teva secció avui, eh?
1: Sí?
0: Sí. M'agrada molt l'exercici d'accelerar...
1: Los cajabeles. Però és que m'ha passat. Però és que aquest tio... Sí, a mi em dona... Què dius? Si cantes a poc a poc... Si cantes...
0: De fet, és una rima consonante. De Benito a Joselito.
1: De Benito a Joselito. És el nuevo disco... El nuevo disco...
0: De Benito a Joselito.
1: De Bad Bunny, de Benito a Joselito.
0: Tu has perdut, Silvia Tarragona, perquè estaves escoltant.
3: Sí?
0: Sí, avui les cadires s'enganxen.
3: Les cadires s'enganxen. Perdona, eh? Així faig
0: sí.
3: Una mica de pilates.
1: Felicitats, Sílvia.
3: Moltes gràcies, Jordi Merca.
1: Ja l'he felicitat abans.
3: Moltes gràcies.
0: Molt bé.
3: Benito, a mi m'hagués agradat molt veure.
0: Soc
3: una gran admiradora d'aquest senyor perquè ha fet una cosa molt interessant, que és va voler veure la Sagrada Família abans de marxar.
0: Sí, i va coincidir amb Salvador Illa.
3: I va coincidir amb Salvador Illa.
0: Sí, o sigui la foto que... és meravellosa.
1: Esteu posant a Salvador Illa i a la Sagrada Família... al mateix nivell?
0: I tant.
3: Per suposar,
0: ah, sí?
3: Clar
0: i tant.
3: Que sí.
1: El Salvador.
0: Que mal és la ignorància.
1: I a la Sagrada Família.
0: Que mal és la ignorància, per favor de la vida.
1: Favor.
0: Va, has portat una cançó
3: xula? He portat
0: xula?
3: Una cançó, com sempre, per part diu del
1: algo,
3: nostre DJ.
1: Diu algo d'un lollipop, la cançó que...
3: Diu algo d'un lollipop, Gerard? No.
0: Gerard,
3: no diu
0: no,
3: res de lollipop. No, adéu, lollipop és el pitjor, eh?
0: Però és que dir-lo de la lollipop...
3: Jo ho estic com esgotada, saps? Estic com ara, estic com...
0: Com estem tots.
3: És la calor aquesta, perdó, una mica de música.
0: Va, la música, sisplau.
3: Què?
0: Qui era? Que no me'n recordo. Ava.
3: The winner take it all.
0: Jo és que tinc una cosa particular amb Ava i amb Bonnie M.
3: No t'agraden?
0: Ai,
3: a mi aquesta cançó m'agrada molt.
0: Massa Radio 80 Serie Oro, saps?
3: Ja,
0: és que les vaig posar però... tantes vegades que ens acabo una mica d'Ava i de Bonnie M.
3: Però aquesta cançó
0: si
3: és brutal.
0: Si tu vols allò, fer que jo comenci malament les festes navideñes, ponme el Feliz Navidad de Bonnie.
3: Home, això també per mi.
0: És horrorós, eh?
3: A mi m'agrada el de José Feliciano.
0: És molt diferent.
3: El millor.
0: Clar. I a tu, Maria Carey.
1: Jo, Maria Carey.
0: Clar.
1: Bueno, jo ara estic una mica amb David Bisbal, els burritos habanero, eh?
0: Ai, per favor.
1: Sí.
0: Bueno, escolta'm, que tinguis bona setmana, Jordi Merca, eh?
1: Gràcies.
0: Vinga, ara ja
1: marxo.
0: Saben vostès, sí. Ara es queden amb la Sílvia Tarragona fins a les 12 en punt de la nit i amb el seu de nit. I arribem a Mava fins a les 10. Tot teu, eh, Sílvia?
3: Moltes gràcies.
0: Demà retrobem, ja ho saben, a les 7, a Ràdio 4, més Pla B. Que passin una bona nit. Gràcies.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà finalment els dies 17 i 18 de juny davant l'Audiència Nacional per la investigació sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Des de les files socialistes defensen la innocència de Zapatero, mentre que la resta de grups en reclamen explicacions i valoren una qüestió de confiança. Escoltem Alberto Ibáñez, Compromís, i Cristina Valido, Coalició Canària, al 24 Hores de Radio Nacional.
2: Que hay que dar explicaciones, pero también me gustaría perimetrar, ¿no? Es decir, ahora mismo no hay nada que apunte directamente al gobierno de Pedro Sánchez, sino al expresidente Zapatero.
3: Debería producirse una cuestión de confianza, y si esa cuestión de confianza prueba que el gobierno tiene los apoyos necesarios para seguir gobernando, pues adelante, y si no los tiene, lo que debe hacer el gobierno, el presidente, es dar la palabra a los ciudadanos.
0: El jutge Calama investiga una presumpta trama de tràfic d'influències i vol aclarir també l'origen de diverses joies trobades al despatx de Zapatero durant un registre de la Policia Nacional. La causa acumula ja gairebé 4.000 pàgines de sumari. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts, que també ens deixa d'altres titulars. La quarta mesa sectorial entre educació i els sindicats ha finalitzat sense acord, però amb un acostament de posicions. El govern ha posat sobre la taula un nou complement universal, així com reconèixer i pagar el deute dels sexenis. Els sindicats ho valoren positivament, però encara consideren que les xifres són insuficients. Iolanda Segura-Ustec, Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
4: Sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
5: Jo crec que hi ha hagut elements d'acostament importants. Ens hem emplaçat a continuar negociant demà mateix amb documents.
0: Els sindicats fan una crida perquè els docents s'assumin a la vaga unitària de demà. Jonathan Andic ha anunciat que deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa. L'empresari investigat per l'homicidi del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, assegura que demostrarà la seva innocència i denuncia que l'acusació es basa en una versió parcial i tergiversada dels fets. Amb tot, la direcció de Mango i la família Andic continuen mostrant-li públicament el seu suport. Espanya fa un pas més en la regulació de la intel·ligència artificial. El Consell de Ministres ha presentat avui un projecte de llei per al seu bon ús. El projecte prohibeix l'ús de sistemes que generin continguts de caràcter sexual o pornografia infantil. Óscar López, ministre.
6: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en todos los en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial.
0: S'establiran sancions que oscilaran entre els 6.000 i els 35 milions d'euros. En paral·lel, el govern central ha aprovat també que els jubilats puguin treballar com a autònoms i seguir cobrant una part de la seva pensió. El cantautor català Joan Manuel Serrat rep aquesta nit el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola per la seva trajectòria i llegat cultural i musical. Serrat, a l'arribada de la gala, ha explicat als micròfons de Televisió Espanyola la seva voluntat de lluitar per un món millor.
7: Pero creo que depende mucho de nosotros, es decir, si tenemos una posibilidad de mejorarlo, es lo que hay que hacer, mejorarlo.
0: Una gala que podran veure a la 2 i a RTV Play a partir d'un quart d'11 de la nit. I ens interessem ara per l'actualitat esportiva. La capitana del Barça femení, Alexia Putellas, ha anunciat en un vídeo a les xarxes socials que deixa el club blaugrana després de 14 temporades.
8: A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sol reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi.
0: Alexia Putellas ha guanyat 37 títols, entre els quals destaquen 4 Champions i 10 Lligues. La migcampista de Mollet del Vallès s'acomiadarà demà de l'afició al Johan Cruyff abans d'obrir una nova etapa professional. I ara ens interessem per la previsió del temps per a demà. A Emet, Noelia García, bona nit.
9: Bona nit. Demà a Catalunya continuaran pujant les temperatures i serà un dia càlid. S'activen els primers avisos per a altes temperatures a zones de Lleida i a l'interior de Tarragona. S'esperen temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 29 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. És una informació d'AEMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també a rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
10: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
11: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
12: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
13: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
14: Com sempre, salut i periodisme.
15: Jo dic que sí, perquè és la Samantha. Jo no volia jo ara portar-li la contrària.
16: La veritat per davant de tot.
17: Andy i... jo no penso dir la paraula.
18: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
19: M'he quedat esparverada.
20: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
21: Nena, nena, nena, nena!
22: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
23: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Bedollador.
22: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
23: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant. Amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
22: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
23: Bon dia i bona sort amb Bedollador. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
24: Tots els marroquins roben.
25: Ens treuen treball.
26: Com a trans, et veuen com un monstre.
27: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
28: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
29: Una soledat, la gent gran.
30: Són gent que roben.
31: Paràsit. Marimatxo.
32: Existir solo.
33: Terroristes.
34: Menjar plata.
35: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
36: Taula del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Ràdio 4.
10: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser amb nosaltres, gràcies per triar-nos i gràcies per ser-hi. Perquè, clar, aquesta és una hora estranya, una hora per nosaltres molt potent, perquè és el prime time de nit des d'un punt de vista radiofònic. Però és una hora en la que mai sabem si vostès estan sopant, si estan arribant a casa, si estan descansant, si estan relaxats. Recordin que tenim un telèfon a punt i en punt per vostès, el 900-454-455. I tot el que succeeix a l'exterior d'aquests estudis de Roc Boronat 127 ens interpel·la. Tot el que sentim, tot el que escoltem, tot el que d'alguna manera els hi expliquem, fa que tinguem un collage, una visió, una manera d'entendre el món que passa sí o sí pel servei públic i per al rigor. Mirin, avui hem de començar aquest editorial parlant de conflicte educatiu. Els sindicats animen a pressionar el govern i convoquen per demà dimecres 6 manifestacions a Catalunya. Hi haurà mobilitzacions a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Granollers i Torredembarra. Si ens fixem en la capital, començarà a les 10 del matí a Pla de Palau, es dirigirà probablement pel passeig Isabel II i pel passeig Colón, que ja saben que van bé paral·lels a la Ronda Litoral fins a Drassanes, on acabarà amb una paella popular. Els hi explico perquè si vostès han de transitar per la ciutat de Barcelona, ja molt complicada, ja molt atapeïda, aquestes seran les zones on segur hi hauran més dificultats. Si hem de donar un cop d'ull a la realitat política, direm que el cas Plus Ultra està sacsejant no només els debats a les televisions, en aquesta casa, a Ràdio Televisió Espanyola, també està sacsejant, està polaritzant la població. I aquesta, sense cap mena de dubte, és alguna cosa que ens pot esperonar, perquè vol dir que hi ha conflicte, que hi ha punts de vista diferents, però també pot fer que aquesta polarització ens porti per camins inexpugnables, que no són del tot, bé, com els diria jo, reeixits, ni verdaders. A l'escenari polític passa per Junts per Catalunya, que descarta recolzar una moció de censura a Sánchez, i el PNB, que ja saben, insisteix en demanar eleccions. L'escenari polític passa per aquesta ombra de corrupció de cara a l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Passa, òbviament, per el fet de que avui el jutge, com han escoltat en el butlletí informatiu de 10 minuts, ha decidit proposar la declaració pel cas el 17 i el 18 de juny. En principi, havia de ser a principis de mes, el dia 2. Doncs no, serà el 17 i el 18 de juny. I mentre parlem de citacions, de peticions de la defensa, de la informació ingent que l'equip d'advocats de l'expresident espanyol ha d'analitzar, la vida va passant. I passen coses a la societat espanyola que ens preocupen. Per exemple, en l'àmbit laboral, la meitat dels immigrants universitaris a Catalunya estan sobrequalificats. Les dones estrangeres són les més perjudicades per aquest efecte, segons un estudi que avui hem conegut, un informe que posa damunt de la taula aquesta circumstància on la figura femenina és una vegada més la que és menys tinguda. En canvi, si parlem de dones, en general, probablement es quedaran tan sobtats com jo. Mirin, saben que hi ha un tarannà als Estats Units que són les strat wife. Què són les strat wife? Doncs són aquelles senyores que han de, per força, estar en una edat en la que han de ser curioses, han de treballar, han de fer un currículum, han de pensar, han de ser independents, autosuficients econòmicament. Vaja, el camí m'han ensenyat, el que vaig aprendre de les meves àvies i vaig aprendre de la mamà i de les meves tietes, el que he après de les meves amigues, el que he après de les meves mentores, que jo sóc una persona independent i autosuficient. Bé, doncs sembla ser que això, senyores i senyors, és ja alguna cosa passada de moda, perquè el trad wife, aquest art, per una banda, i perill de romantitzar els rituals domèstics, arriba a la literatura, un univers literari que és èxit de vendes arreu del món. Yesteryear, de Caro Cleary Burke, és un d'aquests exemples. Així doncs que, bé, aquelles dones que hem fet el camí o que ens han ensenyat a fer-lo, ara hem de veure amb perplexitat, com sembla ser que el més correcte és quedar-se a casa, que és fantàstic, no es pensin, només faltaria. Però això sí, sent sotmeses a algú que en qualsevol moment ens pot dir que està fent amb nosaltres un acte de caritat i no precisament cristià. Sort que sempre hi ha una llum d'esperança, perquè si hi ha algú independent és sense cap mena de dubte Alexia Putellas. Deixa el Barça, la filla d'una era. 3 títols més que Leo Messi, 14 temporades, 38 títols. Adeu a la reina, titulava avui la premsa esportiva. Ha fet un comiat interessant, amb molt sarcasme i ironia, amb una banda sonora que ho diu tot, Magnolias, la cançó de Rosalía. Una senyora que amb més de 92 anys no deixa de reinventar-se i de reivindicar és Julie Andrews. Avui ha reaparegut per conscienciar sobre la malaltia del Parkinson que va patir el seu marit Blake Edwards. Diu, sé molt bé com de difícil pot arribar a ser. Aquesta dama de l'escena britànica, de l'escena americana, creadora de moments inconfusibles, com, òbviament, que els he de dir que no sàpiguen, Mary Poppins, o creadora i responsable d'una de les pel·lícules que a mi més m'agrada, que va dirigir el seu marit, Blake Edwards, Víctor o Victòria. Amb aquesta cançó on ella ja profetitzava el que estem vivint, Crazy Worlds. Aquest piano, aquesta elegància, que ja no es troba enlloc, aquesta netedat, aquestes ganes de fer-ho bé. Ai, escoltin-la.
2: Crazy World, full of crazy contradictions.

Un moment complicat, eh? No els podem enganyar. És un moment difícil, un moment desesperançador, un moment en el que un escolta aquesta veu, aquesta perfecció, aquest timbre, aquesta meravella que és Crazy World, pensa, potser sí que es feien millor les coses abans. Nosaltres, però que som tossuts com una mala cosa, intentem fer-la bé. Comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I ho fem gràcies, deixem-ho dir bé, a veure si al final això de fer-ho bé, jo m'embarbusso. Ho fem, vull dir, gràcies a tres senyes com tres sols, ja saben, el nostre realitzador, en Pau Robert, el nostre coordinador, en Gerard Travé, i el nostre flamant sotsdirector, en Julio Leal. Persones esforçades, treballadores, que creuen en la feina ben feta i que la passió passa per explicar-los allò que té a veure amb aquest mes de maig tan ple d'aixafogor, tan sòlid, i no només des d'un punt de vista meteorològic, que ens està deixant força aclaparats. Mirin, ahir ja vam parlar de la manera com en aquesta encíclica el Sant Pare, que li queden pocs dies per visitar el nostre país i per passar per Barcelona, parlava de la intel·ligència artificial. Avui, com ja vam dir fa 24 hores, el Congrés dels Diputats ha posat damunt de la taula llei de bonus de la IA, enviada al Congrés. En parlarem amb Eloi Font, especialista en dret digital i tecnològic i soci de Digital Law, The Grand Thornton Fonds. Així doncs que parlarem amb Eloi Font immediatament. Després, actualitat internacional amb Ernest Pasqual, la nostra capacitat per mirar cap endins, cap a la nostra psicologia amb Javier El Carte. Amb Dani Agudo celebrarem el 70è aniversari de Centauros del Desierto i acabarem parlant de persones grosses, com diria Alberto Velasco, de gordos, perquè clar, sembla que hem de dir voluptuoses, curvis, no, escolti'm, jo sóc una senyora de 58 anys, semigorda, com li ha dit Alberto Velasco, i n'estic molt contenta, com moltes altres senyores i senyors que ho estan i que sembla que tenen aquesta manera tan, bé, maldestra de fer-nos petits. No volem ser petits, volem ser nosaltres mateixos. Doncs Alberto Velasco està en aquesta tessitura i ha fet una cosa que no s'ho perdin. Demà estrena a un dels teatres més prestigiosos de la ciutat de Madrid, Los Teatros del Canal, aquest ball protagonitzat per persones, com diu ell, gordes i gordos, que es mouen d'una manera meravellosa, una partitura difícil, eh? La consagració de la primavera d'Igor Stravinsky. Així acabarem el nostre programa. 12:15, som i comencem.

0: Abans d'escoltar en Julio Leal, recordem allò que deia ahir mateix una de les tribunes del diari La Vanguardia. Necessitem un missatge que ens ajudi a viure amb fe, esperança i caritat en aquest temps tan complicat, i això esperem trobar-ho en el missatge del Sant Pare. Un Sant Pare, Lleó 14, que en aquella primera encíclica que ahir ja vam comentar en el nostre programa enviava un crit d'alarma contra el tecnofascisme, qui controla l'intel·ligència artificial imposarà la seva visió moral. També va dir que cap màquina podrà substituir mai a l'ésser humà en la seva màxima esplendorositat i la seva màxima generositat. Va presentar Magnífica Humanitas. Ens vam posar en contacte amb Carmen Magallón, que és l'editora a l'Estat espanyol dels textos del Sant Pare. Per cert, texta que ahir ens va dir la senyora Magallón que es publicarà d'aquí pocs dies gràcies a Blanquerna en català, celebrant que el Sant Pare passarà per Barcelona, per Montserrat, per Sant Feliu de Llobregat, que visitarà Cambrians. Vaja, una agenda molt atapeïda. Què ens va dir Carmen Magallón sobre el que va comentar el Papa? Això, escolti.
1: Hay que estar muy atentos a cómo se elaboran esos algoritmos, por eso el marco regulatorio, las normas jurídicas que van a sustentar el desarrollo y los usos de esta inteligencia artificial son importantes, importantísimos. Y ahí es donde hay que estar atentos también a que no haya discriminaciones o sobre todo despersonalización, arrinconar a la persona humana, etcétera, que salga perjudicada. Y luego ha dicho una cosa muy bonita, si me permiten, ha dicho... La inteligencia artificial debe ser desarmada. Es decir, hay que eliminar toda pretensión que vaya contra la dignidad de la persona humana.
0: Ja veuen que el Papa no es va quedar aturat, ja ho dèiem també ahir amb la Carmen Magallón i ho hem comentat amb els especialistes vaticanistes que han passat per aquest espai. Allò que semblava que era Robert Prevost, un senyor prudent, doncs no ho és en absolut. Ell va al moll de l'os i diu el que pensa, com també ho fa el nostre subdirector, Julio Leal. Julio, bona nit.
2: Bona nit. Doncs anem a parlar de més intel·ligència artificial, perquè aquest matí el Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei per al bon ús i governança de la intel·ligència artificial. Ara el document serà remès al Congrés per iniciar la seva tramitació parlamentària i una vegada tramitat donarà lloc a una llei orgànica. Aquest pas suposa l'adaptació de la legislació espanyola del Reglament Europeu DIA i pretén assegurar un ús ètic, inclusiu i beneficiós. Amb ella es vol facilitar que els usuaris puguen diferenciar amb claretat i sense cap tipus de dubte els continguts que són reals dels que són virtuals. En aquest sentit, el text estableix l'obligatorietat d'etiquetar els continguts que hagin sigut generats mitjançant sistemes d'intel·ligència artificial que hauran d'incorporar marques d'aigua amb les sigles IA en totes les imatges que es creen i difonguen amb aquesta tecnologia. Els proveïdors també tindran l'obligatorietat de la supervisió humana dels models, així com la transparència dels algoritmes, protecció dels menors i privacitat de les dades. Amb l'avantprojecte, els sistemes DIA es classifiquen en funció del seu potencial risc per a les persones, prohibits aquells que tenen un risc inacceptable per a la seguretat o la seva salut, i establís les obligacions que han de complir la resta per a la seva posada en servei o comercialització en el mercat europeu. Per últim, pel que fa al règim de sancions, es classifiquen les infraccions com a molt greus, greus i lleus, i poden arribar fins als 35 milions d'euros o el 7% del volum de negoci en els casos més greus i fins al 500.000 o el 0,5% del volum de negoci en els més lleus.
0: Déu-n'hi-do, eh? Aquesta és una circumstància que desconeixem totalment i, com deia avui algú, és com un meló que fins que no l'obrim, Julio, no sabem si serà dolç o no ho serà tant, eh? Evidentment, aquest és el que ens trobarem. No te'n vagis, Julio. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a Eloi Font, especialista en dret digital i tecnològic, soci de Digital Law, The Grand Thornton Fund. Senyor Font, bona nit.
3: Hola, bona nit, Silvia.
0: Què tal està? Gràcies per acompanyar-nos una vegada més, Eloi.
3: Molt bé, espero que vosaltres també.
0: També.
3: Gràcies a vosaltres.
0: A vostè. Escolti'm, això de la intel·ligència artificial, com deia el Julio avui a la reunió, és un negoci, eh? Perquè hi ha 450 empreses i 3.300 milions d'inversió. Així doncs que després d'escoltar el Sant Pare, que segur que ha sentit el que deia i avui ho haurà llegit, era evident que s'havia de posar fil a l'agulla per aquesta norma que anirà ara a les Corts per la seva tramitació, no? És ja un negoci a l'alça, és una realitat, veritat, Eloi?
3: Sí, i jo crec que estem en una fase encara embrionària del que serà aquesta tecnologia, que segurament serà molt disruptiva. Veurem si superarà, no, el que va implicar internet a les nostres vides. Jo estic convençut que sí, sobretot perquè té una potencialitat, no, de generar moltes coses en molt poc temps i de forma, doncs, això, molt ràpida.
2: Sí, perquè hem de dir que aquesta llei suposa un pas definitiu, ja que Espanya és un país líder en el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
3: Sí, sí, a veure, la llei, el projecte de llei, de fet, o sigui, cal recordar a l'oient que, com deuen saber, doncs les lleis tenen uns processos, no?, uns processos parlamentaris de tramitació, i avui el que s'ha aprovat és un projecte de llei. Per tant, és un pas més en aquest procés d'elaboració de la normativa espanyola, però també hem de tenir en compte que ja existeix una normativa europea que està en vigor des de l'any 2024. Per tant, ja ha plogut una mica des de que tenim aquesta normativa europea. I el que fa el legislador espanyol ara és aprovar, o està en fase d'aprovar, una normativa local que no podrà ser inconsistent, és a dir, no podrà contradir el que és el reglament europeu d'intel·ligència artificial. El que sí que podrà fer el legislador espanyol serà concretar, matitzar, fins i tot preveure qüestions noves que no vinguin en aquest reglament europeu de l'any 24, però, com deia, no podrà ser inconsistent, no podrà contradir per un principi que hi ha en el dret comunitari, que és el de jerarquia normativa.
0: En Julio ens ho ha explicat molt bé, aquesta obligatorietat d'etiquetar els continguts que hagin estat generats mitjançant sistemes d'intel·ligència artificial, que hauran d'incorporar aquestes marques que deia en Julio. Si vostès naveguen per Instagram, se n'adonaran que hi ha alguns vídeos que veus, efectivament, que això no pot ser real i tangible, efectivament. I allà ja veuen vostès que posa edits, és a dir, que ha estat editat, no? Òscar López ha dit afecta els drets fonamentals del ministre, i jo penso que té molta raó el ministre de Transformació Digital i de Funció Pública quan diu que si efectivament no estem amb ull i no posem una llei que ho reguli, no hi haurà allò que deia el Sant Pare de una aplicació segura, humanista i garantista, oi?
3: Sí, sí, sí, aviam. Sempre diem, no, que la regulació va per darrere de la realitat. Sobretot, doncs, aquest gap o aquest forat és més gran quan la regulació versa sobre tecnologia, no? Perquè la tecnologia, per la seva pròpia naturalesa, és ràpida, és canviant, és evolutiva. Però aquí el legislador europeu es va voler avançar i això, doncs, va aprovar aquest reglament europeu l'any 24, quan encara aquí no havia esclatat, almenys a la majoria del món, el que és la intel·ligència artificial, no? I efectivament, la intel·ligència artificial, com ja anem veient, doncs, té moltes potencialitats, té moltes avantatges, ens pot ajudar en moltes coses, però, com tota la vida, les tecnologies també impliquen riscos que s'han de conèixer. En primer lloc, és molt important conèixer els riscos i després controlar aquests riscos, no? Aleshores, el que pretén aquesta regulació, tant l'europea com la estatal, és ajudar, no?, a posar una mica d'ordre en aquest caos de la intel·ligència artificial que ens està arribant sense saber massa què passarà i com canviarà les nostres vides, com deia a l'inici. A mi m'ha fet particularment molta gràcia que hagi coincidit la publicació d'aquesta encíclica amb l'aprovació d'aquest projecte de llei, no? Perquè és una casualitat, però s'ha donat així. I, efectivament, el Sant Pare fa molt bé de posar el focus en aquesta vessant més ètica, més moral de la intel·ligència artificial, perquè és una tecnologia que té, com dic, moltes potencialitats, pot provocar molts canvis a la nostra societat i convé anar de la mà d'aquesta visió ètica responsable per evitar mals majors, no? Perquè les tecnologies poden també provocar molts mals, i no només en l'àmbit militar, sinó també això, com deia Sílvia, amb vulneració de drets fonamentals. El legislador europeu, amb el reglament europeu,

0: i un altre més bàsic, més limitat, que se li diu risc limitat, que bàsicament preveu obligacions de transparència, no? Com deies ara, doncs obligarà a generar aquestes etiquetes o aquests disclaimers, no? Perquè l'usuari, el destinatari, sàpiga sempre, no?, que està interactuant amb mi, no? Que ja ens passa molt que ja no sabem si el que estem veient és IA o no és IA, no? Doncs hi haurà aquesta obligació reforçada de transparència en aquest sentit perquè no en tinguem cap dubte.
1: No en tinguem cap dubte i tampoc hi hagi ningú que ens vulgui prendre el pèl. Per això hi haurà sancions. Sancions lleus, si el cas, evidentment, no és tan delictiu, de 6.000 euros, però atenció, fins als 35 milions d'euros o fins al 7% del volum de negoci mundial d'una empresa pels casos més greus, com pot ser comercialitzar un sistema d'intel·ligència artificial que estigui prohibit. No estem parlant de qualsevol cosa, eh?
0: Exacte, i això denota que pel legislador europeu, que és qui va fixar aquest topall més alt, no, de 35 milions o 7% del volum de facturació, d'aquest quelcom seriós. I sempre va, no, vinculat amb la gravetat de l'impacte, doncs, a l'import de les sancions. El que no concretava el reglament europeu era aquesta graduació que deixava els estats membres que ho fessin a través de les regulacions locals, i és per això que ara, doncs, amb el legislador espanyol és el que ha fixat aquesta graduació d'infraccions molt greus, greus o lleus, no? I ara ja sabem que les més lleus, doncs, arribaran això, aquests 500.000 euros o el 0,5% del volum de facturació, que no són 35 milions, no és un 7%, però déu-n'hi-do. Per molta pime i micropime espanyola i catalana, doncs això poden ser imports molt, molt rellevants.
2: Mm-hmm. També bona part de la població demanem més protecció dels nostres drets digitals, perquè en un principi, clar, és un avanç important, però en ocasions hi ha moltes coses en joc.
0: Sí, a veure, sempre que hi ha una irrupció d'una tecnologia, jo sóc advocat especialitzat en tecnologia des de específicament fa 15 anys, no? Però ja fa 25 uh-huh. anys que em vaig començar a formar amb tot això, i sempre veig que quan hi romp una tecnologia sempre provoca a la societat, doncs, un cert vertigen, no? Un desconeixement, una temença, una por del que vindrà. I és normal, perquè no sabem què passarà, no? I la IA el que té és augmentar, no?, aquesta sensació de por i de vertigen, perquè tot va molt ràpid. O sigui, les eines que ens pot provocar la IA, doncs ens poden provocar conseqüències que desconeixem a dia d'avui. Comencem a veure'n algunes, no? Crec que vaig parlar amb vosaltres fa unes setmanes o mesos, quan uh-huh. va irrompre, no, el cas de l'eina d'IA de Twitter, no, de X, que es diu Grok, que generava continguts sexuals, no, de persones a través d'aquestes generació d'imatges, no, falses. No? Això va començar a posar el crit en el cel i es va començar a veure, no, que efectivament podia haver-hi aquest tipus de danys o de perjudicis. No? I això és el que ha fet que també des d'Espanya, no, es promogués que dintre dels sistemes prohibits s'inclogués la generació d'aquest tipus de continguts sexuals, no? El qual trobo que és un encert fer-ho també, incloure-ho també en aquest projecte de llei. Per tant, bueno, efectivament, de la tecnologia ens canvia la vida, ens genera molts avantatges, accelera molts processos, però, com deia a l'inici, hem de ser conscients dels riscos i, fins i tot, si no coneixem del tot els riscos, doncs ser una mica curosos en el seu ús i en la seva implementació.
1: Clar, i també s'ha de tenir en compte que hem de tenir molta cura amb l'administració, no? Ho deia el ministre López, s'ha de redoblar les exigències sobre els models d'IA i de transparència també que puguin afectar l'administració pública, perquè si no, malament rai, sembla ser que es contractaran experts perquè els organismes públics tinguin bé persones especialitzades en aquesta matèria. A l'iPhone li agraeixo moltíssim, com sempre, que ens hagi dit que sí, i allò que semblava, Julio, que no, la intel·ligència artificial és només, bé, una pel·lícula que va fer Steven Spielberg fa molts anys, avançant-se tot, no.
2: Sí, sí, no, va més enllà.
1: Va més enllà, efectivament, va més enllà, i ha anat tan més enllà que ja el tenim aquí. Eloi, moltíssimes gràcies, bona nit.
0: Gràcies a vosaltres, bona nit.
1: Bona nit, fins aviat. Gràcies, Julio.
2: Bona nit.
1: Cap endavant. Vinga, 2:15 i 4 minuts d'11. Aire, i parlem amb el professor Pasqual.

0: 900-454-455, el telèfon directe que vostès han d'utilitzar si volen posar-se en contacte amb Ràdio 4 i amb el de nit. Ens n'anem a la Lluna? No és una pregunta retòrica, ni és perquè ara soni la cançó Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. No. És perquè Estats Units planteja llançar 3 missions robòtiques a la Lluna, atenció, operades per empreses privades, començant pel primer vol lunar de Blue Origin l'any 2027. Així doncs que, escoltin, ja veuen, això d'anar a la Lluna i aquests senyors que també tenen molt a veure amb la intel·ligència artificial, que són aquests oligarques de les tecnologies, sembla ser que també s'emportaran una part important del pastís. Jo no sé si el doctor Pasqual té ganes o no d'anar-se'n a la Lluna. Li pregunto, Ernest Pasqual, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què? Com va a la Lluna?
1: Miri, doncs jo tinc una dèria per això. Quan era jove, com tots els nens, suposo que volia ser astronauta, però si l'he de dir, una de les meves poques passions que tinc és el col·leccionisme de rellotges, i precisament jo col·lecciono, sóc un friqui dels rellotges que han anat a la Lluna.
0: No m'ho puc creure.
1: Des de l'Omega Speedmaster, que és el que tothom coneix, i totes aquestes coses, a un Seiko que es diu Pogge, i que hi ha una controvèrsia molt grossa de quin és el veritable model que va anar a la Lluna. Un Seiko, un Seiko. El primer, això sí, el primer cronògraf que es va fer i d'això. Però sí, sóc un autèntic friqui d'aquestes coses. També va estar un Movado, també hi ha hagut Ed Bledlin, o sigui, sí. És una passió.
0: Li he de dir que en aquests moments el nostre realitzador, Pau Robert, tot l'equip i servidora, estem amb la boca oberta que no sabia ni si podia continuar parlant. Perquè, clar, vostè sempre em sorprèn. És a dir, que jo sé que és un apassionat de la alta gastronomia, que, per cert, he vist unes xistorres jo a la seva pàgina d'Instagram que m'han semblat, vaja, un somni, ja li dic ara. A part de que vostè és una... A mi, vol que li digui la veritat, en aquests moments de la meva vida, miri, ja està. Ja està acabat, ja s'ha acabat la paciència. En aquests moments de la meva vida, doctor Pasqual, deixi'm obrir un parèntesi, el meu somni no és anar a la Lluna. El meu somni seria que ara mateix entrés per la porta vostè amb un plat de xistorres i amb una copeta de vi ens féssim un mano-mano. Què li sembla? Jo no me'n vaig, aquests rellotges super flans per camper per de la Lluna, no. Jo, escolti'm, les xistorres que vostè penja a Instagram i ja sóc feliç.
1: Ja, però per aquesta xistorra s'ha d'anar a Navarra, perquè aquí, o sigui, ho tenim confós, això.
0: Doncs ja em portarà a Navarra. Bé.
1: Sí, s'ha d'anar a Navarra i disfrutar-les allà,
0: doncs vinga,
1: amb l'assador i amb la xistorra i tal, perfecte.
0: Ja estem tardant. Bé, i ara tornem a posar-nos en el nostre paper, que és el que hem de fer, que som la ràdio pública, sí. I parlem de l'última, i és que Estats Units, fixi's vostè, ha denunciat a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, UCLA, per no abordar l'antisemitisme en el seu campus. No para avui que ha tingut un examen mèdic en el que sembla ser encara no hi ha resultats, estem parlant de Donald Trump, aquest senyor no s'atura mai. No s'atura mentre intenta atacar la Universitat de UCLA. No s'atura mentre llança atacs d'autodefensa al sud d'Iran mentre es negocia la fi del conflicte. Miri, jo com he vist aquestes xistorres a la seva pàgina d'Instagram, ja no toco ni vores ni hores, però al final no entenc el titular. Què és un atac d'autodefensa, doctor Pasqual?
1: Bueno, és que, clar, cada vegada estem inventant més termes diferents. Vostè se'n recorda quan, per justificar... Miri, hi ha un professor, Walser, que va parlar sobre la teoria de la guerra, no? I la guerra justa, la guerra injusta, el jus in bello, o sigui, abans i després. I això venia per aquella paraula... Miri paraules que ens hem inventat. Se'n recorda de l'època de Bush i la preventive war? O sigui, la guerra preventiva i tal, però que encara no havia arribat a ocórrer una... Això va ser una. Una altra és els danys col·laterals, que tots els oients se'n recordaran d'això, no? Anem, com dir-li, amagant en el llenguatge la cruda realitat. La cruda realitat és que un atac o defensiu, no defensiu, un atac defensiu és una cosa com allò de defensar-se amb la pilota que deia el Guardiola, no? Ara que es jubila. Doncs al final estem amagant el que hi ha darrere, que és bàsicament la guerra i la... insolvència a l'hora d'arribar a una pau, ja sigui en l'estret d'Hormuz o a Gaza, dona igual. Una u altra, no?
0: Clar, però fixis que aquestes paraules les utilitzen també per atabalar-nos i per confondre'ns, no les utilitzen perquè sí, no? Llegir aquest cap de setmana que Hormuz, des d'un punt de vista econòmic, és un problema en si mateix, no? Els inversors confien en que la crisi energètica s'acabarà resolent, però el temps corre en contra i perdre aquesta aposta pot sortir molt car. Llegia que un d'aquests inversors deia que això era com una ruleta russa. Un 83% de probabilitat de guanyar existeix, però el joc és perillós perquè l'altre tant per cent pot significar el que significa, doctor Pasqual.
1: Sí, Hormuz és la prova de que la globalització no flota amb una nube, sinó que sura amb petrolers, no? I és així. I aleshores, aquesta ruleta russa que es diu és perquè hi ha una confiança en el mercat que això acabarà, però a la vegada, si no acaba, les conseqüències seran molt grosses, no? I, bàsicament, Hormuz no és una metàfora financera, sinó que és petroli físic que ha de passar, barcs físics que han de passar, segurs marítims, etc, etc. És tot el mercat físic i no digital, no? Que estaven acostumats, que necessita un camí de pas i que no té, no? I per mi hi han tres efectes bàsics si això continua, no? El primer i més clar, és una energia més cara. El segon, una inflació que estem veient que s'està fent persistent. I un tercer, que és un ralentiment del creixement o una debilitat en aquest creixement mundial, no? Però per mi hi ha un quart que no es parla massa i que l'altre dia la IEA ja assenyalava que més del 30% del comerç mundial dels fertilitzants passa per l'estret d'Hormuz. Això vol dir, senyora Tarragona, que ens podem trobar amb una crisi alimentària en un moment determinat, no? D'agricultura, d'aliments, de seguretat alimentària en general. Perquè, recordo, un 30% passa per allà. Això vol dir que, en tantes coses, un 20% de l'amoníac i els fosfats que es necessiten al camp. En la qual cosa, si això no acaba, les conseqüències poden ser molt grosses en aquest aspecte, no?
0: Les conseqüències poden ser grosses, poden ser fortes i poden afectar molt els mercats. Avui que hem parlat i molt sobre vivenda amb una persona que demà entrevistarem perquè vam llegir un titular a La Vanguardia que ens va neguitejar molt que moltes persones que han de venir a Barcelona perquè tenen fills o persones de la seva família ingressats, bé, doncs no tenen una solució habitacional, doctor Pasqual, dones que la majoria són dones perquè són les cuidadores que tenen fills ingressats a Vall d'Hebron o a Sant Pau o marits o persones estimades han de dormir als cotxes perquè no hi ha solució habitacional. Clar, i em deia...
1: Des de fa anys la Fundació Ronald McDonald
0: efectivament
1: això, i si no me'n recordo la Fundació Carreras, és possible que
0: també.
1: Intenten donar... És un problema evident, però no només a la Vall d'Hebron. Sant Joan de Déu, que és un hospital de referència espanyola, al voltant, és un dels barris, a pesar de lo que fa poc va passar allà, és un dels barris, m'estic referint a Finestrelles, més cars de la zona, no? I hi ha un hotel allà, però poca cosa més. Aleshores, el que vostè està dient és un problema molt i molt i molt i molt greu.
0: Clar, i això que estem comentant està molt relacionat, òbviament, amb la falta de vivenda, no? JP Morgan, BlackRock, que són els grans, no? Ja han avisat que la falta de plans de la Casa Blanca i dels riscos del moment també farà que la vivenda col·lapsi. Doncs si col·lapsa més, malament rai, no? Avui hem sabut que les tropes israelianes avancen més enllà de la línia groga Líban i que aquesta ofensiva terrestre coincideix amb l'ordre d'intensificar els atacs aeris contra Hezbollah. Clar, arriba un moment que per més que nosaltres ho intentem estudiar, doctor Pasqual, per explicar-ho, arriba un moment que et dona la sensació que estàs tancat en una espècie de loop, és a dir, de cercle que no deixa mai de moure's i que hi ha molt poques possibilitats d'entendre fins i tot el que està succeint perquè nosaltres ho puguem explicar. Perquè, clar, Trump està guanyant temps d'una manera immisericorda, però mentrestant la situació cada dia s'està embolicant més, doctor?
1: Bueno, Bàsicament, el que està passant al Líban ja és la gasificació, no de gas, sinó de gassa, del sud libanès. O sigui, el que estem veient allà és entrar en la lògica del conflicte amb Hezbollah en el mateix sentit de zona de... d'estòper, no? O sigui, de seguretat, de crear un espai acordonat per part de l'estat israelià on, i que de fet és dintre del propi Líban, no? Del sud del Líban, i que impedeixi el retorn en aquell espai controlat per l'estat israelià. És un espai de seguretat, es controlen molt els moviments i no es permet retornar als civils que ja hi habitaven allà. D'aquesta manera s'ha vist les expansions de les accions israelis són més fàcils des d'allà, des del control d'aquella zona de seguretat. Bé, i en paral·lel, sobretot, si hi ha atacs aeris com està a Venti. Sí, senyora Tarragona, és molt difícil d'entendre aquesta lògica de la guerra expansionista en la que Israel, sota el paraigües dels Estats Units, s'ha ficat en tota aquesta zona de l'Orient Mitjà. Sempre hi ha hagut aquest desequilibri, però en aquests moments Israel està més enxida de poder que mai en aquest aspecte.
0: Però fixi's que mentre tot això va passant, 3:15 de la nit, estem parlant amb el doctor Pasqual, no es pensin vostès que estem parlant de temes, com diuen els clàssics, sesudos, estem parlant d'actualitat internacional que tots ens implica, ens complica la vida i ens està bé interpel·lant, no? Malgrat vostès hagin escoltat entre comentari i comentari parlar de xistorres. Clar, és que a vegades hi hem de posar una toca, un toc no d'humor, però sí d'intentar desengreixar, tot i que potser parlant de xistorres és la millor manera de desengreixar res, desengreixar una realitat que fa que tinguem el focus en una part del món, però que oblidem, per exemple, la guerra d'Europa, no? La Unió Europea està en alerta per la nova realitat d'incursions de drons al Bàltic. Europa s'està preparant per més sabotatges, al mateix temps que debat si escollia un mediador per iniciar negociacions amb Putin, no? I la Unió Europea continua mantenint una representació a Kiev, malgrat les amenaces de bombardejos russos. És a dir, que miris per on miris, home, no hi ha ni un pandanet en tots els sentits, doctor Pasqual.
1: Miri, senyora Tarragona, el dron, ara que ve a l'estiu, és el mosquit de la guerra moderna, en el sentit de que és petit, barat, irritant. Això, hi ha persones que també són irritants, però és un altre tema.
0: Home, me lo dice, me lo cuenta.
1: I capaç de desvelar a tota la casa, no? A tota Europa, si no posem una mosquitera. I què és això que està pensant Europa a dir? Ostres, és que ja s'està convertint en una realitat quotidiana el fet de que cada vegada hi hagi, sobretot, amenaces a Estònia, a Letònia, a Lituània, no? A les, aquelles penínsules, repúbliques bàltiques que havien sigut part de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques i que tenen tant i tant de por a una possible invasió per part de la Rússia de Putin, no? Pues precisament per això l'alarma ve de que demostra que Europa té vulnerabilitats reals, però claríssimes, no? I von der Leyen ha parlat a Vilna de que pot donar-se famílies refugiant-se, escoles tancant, interrupcions del transport públic, o sigui, coses que en la democràcia europea pensàvem que estaven superades, no? I que en aquests moments, aquests incidents, han evidenciat aquestes bretxes de seguretat que tenim i que, per tant, haurien de construir aquell mur de drons, i aquí entrem en la retòrica bel·licista una altra vegada, que Europa també havia tingut ja mig oblidada o com a mínim posada en mans de la OTAN, però ara sabem que això ja no serveix i tenim que canviar de manera d'entendre la seguretat dintre d'Europa.
0: Doncs aquesta serà la millor manera per prendre distància i per saber què és el que pot passar, perquè recordin que els Estats Units ha bombardejat el sud d'Iran, malgrat aquesta pau tan, tan, com li diria jo, tan dèbil i tan agafada amb pinces i tan signada d'una manera tan lleu, no? Escolti'm, deixa'm comentar-li alguna cosa que no sé si li puc comentar, perquè, clar, vostè dona classes a la universitat, però el metge i epidemiològic maragueny Miguel Ángel Martínez González, que, com saben, és catedràtic a Harvard, ha fet unes declaracions que avui tothom en parla. No són unes declaracions polítiques, eh? Però avui fins i tot en Gerard em deia que a casa algú de la seva família, no direm res, per, no direm qui per no comprometre'l, comentava aquest titular, no? Ha dit, en la majoria de les universitats s'està baixant el nivell perquè s'hauria de suspendre a molta gent. Estem veient menys capacitat de concentració, pitjor memòria i més problemes de salut mental. D'això últim no direm res perquè la salut mental, com vostè sap també com jo, és alguna cosa molt important. Però la capacitat de concentració, la pitjor memòria, suspendre perquè que si no, no provarien a ningú. Vostè creu que aquest catedràtic de Harvard s'està equivocant, doctor Pasqual?
1: El silenci ve per una meditació molt profunda.
0: Ja, és que jo miri, sempre buscant els sis peus al gat. Que cansada estic ja de mi mateixa, aquí, de veritat li dic. Quin avorriment.
1: No, aquí li diré que, miri, no puc parlar de la meva experiència personal. Jo fa 10 anys que els meus programes prohibeixen l'ús de l'ordinador a dintre de la classe.
0: Molt bé.
1: Això va suposar una incomoditat molt grossa amb la resta dels meus companys, que ara, mica en mica, sembla que han canviat i comencen a entendre que l'electroescritura, com tots els estudis demostren, fa fixar molt més els continguts als alumnes, a part, senyora Tarragona, perquè jo estic fart de, en les classes de màster, que jo ja no sóc el titular, sinó que em conviden de veure els alumnes xatejar a través dels ordinadors.
0: Ja. Yeah.
1: I és així, i és així. En quant a l'altra part, sí, l'altra part, i el pitjor, i també causa problemes, és el fet de... s'ha de suspendre molta gent? Sí, estem deixant passar a molta gent, però és que els alumnes, a més, aquí entraríem en una discussió molt gran al voltant de universitats com a proveïdors de serveis versus clients que s'han convertit als estudiants. I vostè em dirà, però això, com li agrada dir, la pública, pública, pública, no hauria de passar.
0: Home.
1: No, la pública, pública, pública també passa. O sigui, també estem baixant el nivell a competir amb les universitats privades per tenir alumnes i cridar-los als nostres graus i de més. I aquí estem fent un flac favor als nostres alumnes, a la societat en general i sobretot a la ciència. O sigui, és una cosa espectacular. Ara, també ens hem de mirar, eh? Les universitats han deixat de ser llocs on la primera de totes les tarees és ensenyar als altres. I s'ha convertit en un lloc de medratge per molta gent a base de ridículos currículums forjats amb la investigació. I això té a veure el govern, els diferents governs, i en altres llocs ho tenen molt ben solucionats. Per exemple, en la tradició anglosaxona que vostè coneix, que és, hi ha professors docents i hi ha professors investigadors.
0: Efectivament.
1: Hi ha professors que poden fer les dues coses. Però el docent, que és bon docent, té tan bon contracte com l'investigador, que és bon investigador.
0: Efectivament.
1: És més, exacte. És més, en algunes universitats té
0: millor
1: contracte. Perquè,
0: exacte, millor.
1: Perquè la dificultat és donar bones classes. Lo d'investigar, al final, és una qüestió personal, única, i depèn de tu. L'altre és relacionar-te amb un grup, liderar-lo. Com vostè fa amb aquest programa, encisar els seus oients
0: Ui.
1: Perquè li segueixin en el viatge que les està proposant, que és una classe, un curs. Bueno, pues, actualment, sincerament, la meva impressió, i ho dic amb llibertat, és que això ha mort. I malauradament estem en un panorama que totes aquestes coses que diu aquest catedràtic podria signar-les i que, a més, jo diria encara més coses. No? Però això és un problema que ja va dissenyar un senyor que va ser ministre, i que no sé si vostè recordarà, que és un senyor del PP que es va dir Manuel Ollero, i que té un llibre sobre la universitat. Ja fa, jo crec que fa 40 anys, i ja deia coses d'aquestes.
0: Clar, però, no? Però sap què passa? Vostè que sempre em diu allà de clar, és que vostè no ha estudiat a Espanya, efectivament, no ha estudiat a Espanya. Del lloc on vinc, això és impensable. És a dir, és impensable. És impensable que cap dels meus mentors no fos un bon docent. És impensable que jo no hagués de... Miri, li diré alguna cosa. Quan jo estava acabant ja l'últim examen, l'últim treball, aquí la nena a Tarragona va tenir la osadia, i permetin que faci un barbarisme o la inconsciència, de subratllar el que a mi em semblava més important.
1: Sí. Cosa que fan ara també els meus alumnes. Calli, jo calli. Sé el que li contestaran, segurament.
0: Calli, calli. Jo vaig trucar al meu pare, papà, ja he acabat, he fet un treball meravellós. El meu pare, pobret, que era un sant entre els sants. No diguis fins que estigui en el sac i ben lligat, d'acord? Passa una setmana, jo vaig a buscar les notes, em va suspendre. Jo vaig entrar en aquell despatx que, escolti'm, era una llauna del Serengeti. I aquell senyor em va dir, el teu treball és impecable, et mereixies una matrícula d'honor, però qui ets tu per subratllar res? Soc jo el que ha de decidir què és el més important del que tu m'ofereixes. I aquesta lliçó, jo tenia 23 anys...
1: La vaig acceptar?
0: La vaig acceptar. La vaig acceptar.
1: Bé, aquí també ha canviat la societat. Ja no s'accepten.
0: Ja, però jo la vaig acceptar...
1: Ja no s'accepten, senyora Tarragona, no s'accepten.
0: Però sap per què la vaig acceptar? Perquè si hagués trucat al papà o a la mamà i els hagués dit que no l'acceptava, hagués tornat de Nova York a nado, oi que m'entén? Aleshores, esclar, la vaig acceptar perquè em vaig adonar que ja havia estat una impresentable. I vaig haver d'anar... vaig haver de passar tot l'estiu i al setembre em va posar una nota fantàstica. Però en aquell moment em va dir, et suspenc, no et mereixes aquest suspens perquè el treball és impecable, però et suspenc perquè has subratllat una cosa que havia de decidir jo, que era important, no tu. Clar, jo ara llegeixo el que estic escoltant, el que m'està dient, i em quedo astorada perquè en aquell moment era impensable, però li asseguro que ara també ho és, perquè continuo tenint contacte, com vostè sap, amb moltes persones que estan a altres universitats, i sé que és exactament el mateix, perquè aquestes persones amb les que tinc contacte havien estudiat amb mi. Aleshores, això és un favor molt, molt flonjo que estem fent, perquè són les noves generacions les que tenen l'obligació de fer alguna cosa que no podem oblidar. Estudiar, estudiar, estudiar i formar-te. Doctor Pasqual, ja veu vostè que li he dit en el Gerard i en el Julio i en el Pau. Posarem aquest tema per acabar el doctor Pasqual. Caram, tu, per acabar el doctor Pasqual. Déu-n'hi-do, quina manera de bullir,
1: sí,
0: eh?
1: Ho sento molt a dintre.
0: No, per favor, clar.
1: Tindria moltes coses que dir i he pensat moltes vegades en escriure sobre aquest tema.
0: Ho ha de fer.
1: Perquè realment, però no només... O sigui, aquesta relació clientelista que s'està creant, la no acceptació i la pèrdua, en general, metges, mestres, policies, també, d'autoritat, que no de potestes, o sigui, en aquest aspecte, però també, i per què no dir-ho, de la laxitud amb la que, no sé, el professorat ha decidit passar per no buscar-se problemes, passar per sobre de totes aquestes coses. No?
0: Doctor Pasqual, moltes gràcies i continuarem menjant-nos aquest meló i aquestes xistorres. Molt amable, bona nit.
1: Bona nit, que vagi bé.
0: Gràcies, adeu-siau. Vinga, 2 minuts i arribarem a les 11 de la nit. És que aquest tema a mi m'ha enfilat, no saben com vostès m'han enfilat. A mi només això m'ho calmaria una xistorra, ja els he dit ara. M'ho calmaria una xistorra, però clar, no puc fer ràdio i menjar una xistorra. Amb el torradet, amb una miqueta de pa torrat, una copeta. Ai, quina meravella. Bé, escolti'm, anem-nos cap al lloc on sí es mengen xistorres, que és Pamplona. Estimadíssim Javier Elcarte, bona nit, buenas noches.
2: Buenas noches, Silvia.
0: Una xistorra en tu casa, qué bien.
2: Bueno, aquí está, aquí tenemos la mejor, o sea que...
0: Por eso te lo digo, porque las he probado y sé lo que son, querido. Yo he probado las chistorras, vamos, vascas, pamplonicas y todas las chistorras de la parte norte.
2: Bueno, y aquí que la mejor es de un pueblo que se llama Arbizu.
0: Arbizu, eh? Hombre, sí, claro, ya, si me lo vas a contar tú a mí, esto es maravilloso, la chistorra ahí. Pero esa chistorra que además tú te la comes, ¿y cómo le diría, cómo els diria als oients de Radio 4? Que no et fa sensació de plenitud, eh? Com entén? És una chistorra que està en el seu punt. Deixem-ho córrer perquè aquí l'equip està tots estan vermells com un tomàquet perquè es pensen malament. I jo estic parlant de la chistorra navarra i basca, basta. Javier, gracias por estar con nosotros. La psicología lo confirma, muchos jubilados mayores de 60 años no son más felices tras dejar de trabajar. ¿Esta es una realidad? ¿Estamos condenando a muchas personas con muchas capacidades a estar en casa?
2: Ay, aquí me pillas hoy. Porque claro, estás hablando con alguien que tiene 68 años, que soy yo.
0: ¡Wow!
2: Y claro, sigo trabajando, entonces... La noticia me afecta directamente.
0: Claro, claro.
2: Y claro, sigo trabajando porque no tenía claro si iba a ser más feliz sin trabajar. Creo que tenía claro que no. Aquí hay varios factores a tener en cuenta, obviamente, pero en principio yo creo que si vamos por partes, un día yo creo que hablamos un poquito, el hecho de no trabajar, si va vinculado a la noción de no servir, de no tener función, ¿sabes? Eso ya es un paso psicológico que tiene que tener una preparación muy grande. A ver cómo cubres esa funcionalidad, tener una función en la familia, en la sociedad, en tu entorno, y pasar a ser dispensable, vamos a decir así, aunque te cuiden y te den de comer y pases por el parque, ¿no? Entonces sí que yo creo que es una realidad, porque yo trabajo con muchas personas jubiladas y obviamente hay personas que han cumplido esa, lo que dice un poco la noticia, ¿no? Ese sueño de tener tiempo para ser libre, para hacer cosas, pero igual por mi trabajo no me vienen los más felices, pero mayormente yo suelo ver que muchas personas no han sabido hacer ese tránsito, si es que se puede hacer fácil. Y se han encontrado con un vacío que no lo llenas tan fácil con pasatiempos o con... No hay, ¿cómo te diría yo? Un sentido real al vivir, un hacer real, ¿sabes? Un proyecto real. Algunos sí, algunos entran en gestionar, yo qué sé, voluntariados o hacer, no sé, cualquier tipo de formación, hay una aula de tercera edad, hay personas que, bueno, pues siguen cultivando su cuerpo, personas que se enamoran.
0: Claro, claro. ¿Sí?
2: Entonces, claro, ¿qué es dejar de trabajar? Un día hablábamos, yo creo que hace muchos años, cuando era pequeño, yo no recuerdo en los pueblos, en los pueblos pequeños, sobre todo, que la gente dejara de trabajar. La gente se iba haciendo mayor y seguía teniendo función, obviamente a otro nivel. Pero ya estaban las abuelas limpiando los garbanzos, los abuelos igual pegando un poco el maíz, eso es la zona nuestra. Pero esa sensación de dejar de tener una función no existía. Cuando eso se produce, yo me encuentro en mi persona y en trabajos de mi estilo, pues yo creo que hay muchas personas que no se jubilan tan pronto, ¿sí? Claro, aquí está la sociedad moderna, trabajos duros, trabajos mecánicos en cadena, y es normal que las personas no puedan trabajar con una edad desarrollando esas labores. Pero ¿por qué después? Es como si se terminara, ¿verdad?
0: Claro, y se termina de golpe, se termina de golpe, Javier, y no es fácil para nadie poder aguantar esto, ¿no? Porque, claro, de golpe y porrazo, imagínate, ¿no? Ahora estábamos escuchando al doctor Pascual, que es profesor en una universidad aquí en Cataluña. Bueno, este señor, de golpe y porrazo, cuando se jubile, ¿va a dejar de pensar en política internacional? ¿Va a dejar de analizar el mundo a través de los ojos de un docente universitario con más de 40 años de experiencia cuando se jubile? Vamos, es que es una pérdida, ¿no? Es una pérdida absoluta para todos.
2: Es una pérdida de unos valores, un asset que tiene la sociedad terrible. Y además es una pérdida moderna, ¿eh? Porque realmente en tiempos, aquella famosa, bueno, verdad de que eran los ancianos los que gobernaban la tribu, ¿no? Pero no me refiero solo a eso. En las familias, los abuelos, los ancianos tenían ascendencia. Tenían, como suele decir a los jóvenes, acercaros a los mayores que igual os pueden enseñar cosas, o igual podéis aprender muchas cosas. Entonces, tirar, digamos, como, no es que sea la basura, ¿no? Pero apartar a unas generaciones que lo han dado todo, que tienen un know-how, que tienen un saber, que han vivido, y no recibir de ellos ni siquiera consejo, ¿verdad? Ni siquiera, no sé, una visión más que te da el tiempo, la perspectiva, la experiencia, pues es una pérdida absoluta. O sea, y yo creo que la sociedad hecha así se está perdiendo el norte, porque no es lo mismo una edad que otra. Y entonces, por mucha cultura, bueno, cultura no tanto, por mucha formación que tengas técnica, seas ingeniero, seas, si tienes 40 años y estás metido en la vorágine de la tecnología, no te va a aportar nada alguien que tiene 70 y ha vivido. Es una estupidez. Y no me refiero solo, ya repito, a la experiencia humana, sino de todo tipo. Lo que dices tú, ¿no? ¿Quién ha vivido más para poder explicar los ciclos históricos geopolíticos? Por ejemplo, ¿alguien que tiene 30 años o el profesor que hemos hablado antes?
0: No, no, claro, el profesor que nos ha hablado antes y que ha tenido tiempo para analizarlos, para explicarlo, para implementarlo y luego narrarlo, ¿no? Obviamente. Para les persones que aquesta hora a Ràdio 4, de nit, amb Javier El Carte, el gran psicòleg, el director del Centre Vitalista de Pamplona, avui es trobin que tenen tu edat, que eres joven, muy joven, Javier, i de cop i volta diuen, bueno, vostè ha deixat ja de treballar, ja no pot tornar a l'hospital, ja no pot tornar al banc, ja no pot tornar al mercat, ja no pot tornar a la seva vida. ¿Qué consejo le podemos dar? Porque, claro, eso de hacer pilates y pasear, pues igual no es bastante, no es suficiente. Un consejo emocional, Javier.
2: Yo el consejo que a mí me dieron, a mi maestro, era que yo tenía que seguir haciendo proyectos reales, aunque ya no fueran profesionales, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Es decir, que no fueran pasatiempos, mirar obras o hacer sudokus, ¿no? Entonces, que si que estábamos en edad de estudiar, estábamos en edad de crear. Entonces, cada uno con su don. Bueno, yo tengo un trabajo, tengo mi don y puedo seguir ejerciéndolo, pues sigue bajando en intensidad. Si se puede, para empezar eso. Si tú tienes una pasión, como la tengo yo, es ineludible que tienes que seguir trabajando, eso sí, equilibrando el ritmo, los cansancios, ¿sí? Sin. Pero si esa pasión no se puede, porque, como dices tú, te dicen, hasta aquí ya no puedes, hay que crear otra.
0: Claro.
2: Y ahí tiene que haber emoción, tiene que haber don, tiene que haber vocación, tiene que haber corazón y dedicación. O sea, y eso puede ser, me decía el maestro en broma, si haces una vuelta, tiene que ser una vuelta bien hecha. Y tienes que vender el producto, aunque sea al vecino, o regalarlo, y los mejores tomates, pero que sea algo que sea real, que sea un proyecto real, ¿sí? No, lo que pasa es que ya sin la noción de la ambición, de imagínate que hagas algo donde ya no tienes que ser el mejor, no te tienen que poner, no sé, una estatua porque has hecho no sé qué invento, y simplemente te da o por crear o por el arte, o te da por ayudar a otras personas porque tienes tiempo. Mira, a mí me admira mucho esta gente que ha hecho esta especie de domicilios compartidos, que son pequeñas aldeas de gente que se autoorganiza, que se organizan la parte médica, de sanidad, se organizan, tienen entretenimiento, tienen grupos de lectura, tienen foros de cine, tienen, ¿sabes? Están vivos, son toda gente de más de 60 años que han decidido, digamos, agruparse para seguir vivos, y bueno, ya me gustaría a mí muchas ser grupos jóvenes que se vieran reflejados ahí.
0: Claro.
2: Entonces, yo creo que hay, lo que pasa es que no nos planteamos, porque la gente normal pues llega ahí, le apartan, te conviertes en el jubilado, en el club de jubilados, que bueno, que también está bien, por lo menos. Y ya para la... Pues ya eres el abuelo. Y el abuelo era antes sabio y ahora también lo es. Pero ya no miramos ahí. Entonces, tiene que haber pasión. Y repito, incluyo el amor, ¿eh? Te puedes volver a enamorar.
0: Claro.
2: Te puedes, todo. Y puedes hacer unos viajes que no has hecho otras veces, si tienes salud, donde puedas disfrutar sin esa prisa, si hay economía. Y si no hay tanta economía, puedes hacerlo, en tu zona, recorrer románico. A mí me encanta, ¿no? Yo me pego unos paseos ahí por abadías románicas del sur de Francia, de la zona oeste. Oye, hay mil historias donde la emoción de la vida está igual de intensa con 75 que con 35. Y aunque me digan que no, yo lo digo en mí.
0: Doncs aquest consell meravellós de Javier El Carte és fantàstic i l'han de posar en pràctica, sentir, apassionar-se i enamorar-se, i sentir també des d'un punt de vista eròtic, sentir la piel, Javier, que és algo que tu sempre reivindiques, que no podemos olvidar. Javier El Carte, moltes gràcies, nos escuchamos pronto y no nos quejemos que estás hecho un chaval, El Carte.
2: Bueno, por lo menos uno intenta, como decíamos un día, que no somos viejos, sino, decía un amigo mío, seminuevos.
0: Me ha encantado, somos seminuevos.
2: Venga.
0: Javier, moltes gràcies, una abraçada, un petó. Gràcies.
2: No.
0: Adéu-siau.
2: No.
0: Adéu, adéu. És veritat el que diu el Javier El Carte, el gran doctor El Carte, el especialista més important en estrès postraumàtic del nostre país, director del centre Vitaliza a Pamplona, on hi van pacients de qualsevol zona d'Espanya. Té raó, escolti'm, no som vells, som seminous. I com que som seminous, sabem el que volem i sabem el que no volem, que a vegades és més important que saber el que es vol. Bé, entra per la porta Dani Agudo amb una pel·lícula que per mi és, bé, per mi, per segur que per a vostès, història viva del cinema, Centauros del Desierto. Se'n recorden? Periculón. Vinga, 4 minuts, 11:45, en directe al de nit de Ràdio 4. Som-hi.
3: Ràdio 4 et convida a l'Acústicament Fest 2026. Una festa amb les millors bandes que han passat per l'Acústicament. Dijous, 28 de maig, a les 8 del vespre, a la Sala La Nau de Barcelona. Amb les actuacions de Júlia Colom, Magalí Sare, Masoni, Hipnosi. Vine a gaudir amb nosaltres de la millor música en directe gràcies a Ràdio 4. Acústicament Fest 2026. Apunta't a través de formulari al web de Ràdio 4. Acústicament Fest, el festival de les ments acústiques.
4: De nit, amb Sílvia Tarragona.
5: Si està viva, se salvarà. Por unos años, la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad de...
6: ¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla?
5: El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso. Y nosotros no descansaremos. De modo que al final daremos con ella, te lo prometo. La encontraremos. Tan cierto como que la tierra da vueltas.

0: Estimats oïdors de la pública. Abans d'entrar directament al tema, deixi'm dir-los que aquesta cançó meravellosa la va escriure Max Steiner, mític compositor de música de cinema, de títols immortals com Allò que el vent s'endugué. Havia guanyat l'Oscar per La patrulla perdida de John Ford i va ser el compositor oficial de la Warner Bros. En pel·lícules com Jezabel, La carta, Sargento York, Casablanca, Arsènic per compassió, El tresor de Sierra Madre, El manantial o Tambores lejanos. I és que aquesta història que avui els hi presentem és Centauros del desierto. El veterà confederat John Wayne busca la seva neboda segrestada per indis a Texas. L'acompanya Jeffrey Hunter, un orfe mestís a qui Wayne va rescatar quan era un nadó. La recerca obsessiva i sense descans durarà anys i la crueltat del viatge provocarà tensions entre dos homes. Centauros del desierto està d'aniversari. Fa 70 anys, 7 dècades, i aquí, al De nit de Ràdio 4, no podem deixar passar l'oportunitat de retre homenatge a un dels westerns fonamentals de la història del cinema. Una pel·lícula que va marcar profundament els cineastes posteriors i que no ha deixat de captivar els cinèfils del món. Un mite que ha influenciat la narrativa i la composició cinematogràfica des del 1956 fins als nostres dies, independentment del gènere o la nacionalitat. Una pel·lícula aquesta que va fer que Steven Spielberg digués que era una de les seves 5 preferides i va coincidir amb Martin Scorsese. Poca broma, Centauros del desierto, una de les pel·lícules preferides del Díaz Fernando. Estimat mestre Agudo, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia.
0: Ai, quina pel·lícula, eh?
1: Quin bon gust el Díaz Fernando,
0: eh? Molt, ja ho
1: saps.
0: Quan
1: parlem aquí de segons quins classicazos en mayúscules del cinema nord-americà,
0: ho veia tot.
1: Surt aquí el Díaz Fernando.
0: Sí, sí.
1: Segurament el tio Ed Fernando estaria com gairebé tota la parròquia cinefina mundial enamorada d'aquest exemple clar i cristalino de pel·lícula circular. Comença amb una porta que s'obre i acaba amb una altra porta que es tanca. Enmig tenim una tragèdia grega on no falten els tics autorals del mestre John Ford, no? Des de l'ús del Monument Valley, que és aquest espai que tothom associa al western, que és un espai que està a la frontera entre Utah i Arizona i que aquí John Ford va exprimir sense pietat, eh? O sigui, va agafar l'espai exactament, que són uns quilòmetres, i no hi ha plano a la pel·lícula on tinguem un tros de Monument Valley, no? Aquests personatges complexos però íntegres, la visió que tenia Ford de la construcció del país i de les dificultats de construir-ho, no? En aquest cas el discurs dels pioners de Texas amb aquells rangers que no cobren i que s'han de fer tots sols, no? I evidentment una graella, un grup de secundaris habituals en Ford, no? La Ford Stock Company, amb gent com Jack Penny, Warwon, Hank Warden, John Cullen o Harry Carey, que són noms que segurament al gran públic no li sonen, però aquells cinèfils com el teu tio Fernando, que havien vist pel·lícules de John Ford, reconeixien d'una pel·lícula a una altra, no?
0: Fixin-se que el títol de la pel·lícula, estimats oïdors de la pública, del De nit de Ràdio 4, que estem amb el professor Agudo commemorant el 70è aniversari de Centauros del desierto, és un títol que el tio Fernando sempre deia, és un títol inquietant, doncs, tan savi era que tenia molta raó. Va ser dirigida, com saben, per John Ford l'any 1956. Tantes vegades no s'han respectat el títol original a casa nostra, tantes vegades han destrossat un títol o gairebé una pel·lícula, que ara no podem deixar de treure'ns el barret davant d'aquesta meravella de títol en castellà que va donar poesia a l'original The Searchers, Los Buscadores. De fet, estem escoltant la banda sonora d'aquesta manera que van tenir aquesta epifania a l'hora de titular-lo Los Buscadores, The Searchers. Aquesta és The Searchers Suite, una història fantàstica. La influència dels films als nous cineastes dels 70. Martin Scorsese deia l'altre dia, quan parlava de les 5 pel·lícules més importants a la seva vida com a cineasta i com a estudiant de cinema, era Centauros del desierto, la tercera posició, atenció.
1: L'entenc perfectament que digui això Scorsese. Desconeixia això de la llista, però el seu guionista dels anys 70 més estimat, que era Paul Schrader, un obsessiu completament de Centauros del desierto. De fet, Taxi Driver i Centauros del desierto tenen molts punts en comú, aquests solitaris, obsessius, buscant una noia o mirant de salvar una noia. Una pel·lícula dirigida per Schrader, una de les favorites de Tarantino, per cert, Hardcore, Un mundo implacable, en el qual el George Scott busca la seva filla que ha estat segrestada o no té clar si és segrest o voluntari i està fent cinema pornogràfic, no? I ell va tan purità, no? Ell la va buscar i s'infiltra a Los Angeles i tot això, no? Spielberg confessava que portava la pel·lícula quan rodava encuentros en la tercera fase, perquè més és una, recordem que Spielberg va conèixer John Ford, va estar 5 minuts amb ell, poca broma, eh? I li va donar un parell de lliçons com podem veure a la pel·lícula de Fabelmans. Però portava Centauros del Desierto i feia visionats amb el director de fotografia per temes d'enquadrament. Allò que deia abans d'aprofitar l'espai al Monument Valley fins al deliri, no? I George Lucas, un dels moments més recordats de la Guerra de les Galàxies de l'any 77 és quan Luke Skywalker arriba a casa dels tiets i es troba la casa en flames i els tiets morts. Això és un dels moments a la zona de la música, exactament d'aquest moment, quan John Wayne troba la casa del germà destruïda i en flames pels indis i va corrents cap allà i només crida el nom de la cunyada. Diu Marta, no diu el nom del germà, que és Aaron. Diu Marta.
0: Por algo debe ser.
1: Por algo debe ser, perquè si hi ha alguna cosa de la pel·lícula que s'ha estudiat i s'ha reestudiat i es continua estudiant i dona per debats i debats i més debats, és allò que John Ford ens explica sense explicar. És una narració, com va dir una vegada José Luis García, va dir una pel·lícula construïda a hachazos, i és que és cert, una pel·lícula que sembla que el John Ford va eliminar del muntatge coses directament, o fins i tot no les devia ni tan sols rodar, perquè és més el que se'ns està suggerint que el que ens està explicant o subratllant visualment, no? S'ha de tenir, a més, requereix a l'espectador, no és una pel·li de l'oest simple, eh? O sigui, requereix que l'espectador estigui al cas, perquè si li dona John Wayne a la seva neboda una medalla, aquesta medalla et dona informació, perquè la pel·lícula comença amb un ròtol, que és Texas 1868, i com li diu un dels nebots, si la guerra acabó hace 3 anys, com que no has vuelto hasta ahora? Doncs amb aquesta medalla sabem que està lluitant amb Maximilià a Mèxic, o sigui, un senyor que no ha assumit la derrota. És un dels personatges, Ethan Edwards, un dels herois tràgics des del minut 1, un perdedor que no és que no només accepta la derrota, sinó que té qualitats, és valent, coneix el territori, és hàbil,
0: ètic, és generós,
1: és èpic, és fins i tot divertit, però clar, és perillós i és letal, perquè li han tocat la Marta, o sigui, ell és conseqüent.
0: La cunyada
1: calla, però està allà al porxo amb el gosset i mira cap al dins de la casa i veu la cunyada, veu el germà com entra a l'habitació. Clar, són aquestes coses, no? La cunyada que acaricia l'abric, bueno, aquestes coses que tant li agradaven a l'amic John Ford. Pel·lícula més que hem de, insisteixo, fins i tot parar, no? Que la nena s'amagui darrere d'una tomba i en aquella làpida hi ha una cosa que si la parem o ens fixem bé llegint entenem millor els personatges. És molt
0: rica, les pel·lícules de John Ford són gairebé un galimaties en si mateix i és meravellosa. Hem parlat de la influència dels films dels nous cineastes dels 70, la importància dels personatges secundaris a Godó, com aquesta cunyada que és tan inquietant i que a més a més
1: molt
0: juga
1: breu, molt breu.
0: Sí, però juga una mica, i em perdonin l'expressió, a la puta i a la Ramoneta, perquè, clar, ella sí, d'acord, està casada amb el germà de John Wayne, però sempre se'l mira amb aquella cosa inquietant de Dios bendito, ven a mi, y haz lo que tengas que hacer. És a dir, que és fantàstica. Per cert,
1: Hi ha un moment tremendo, parlant de les secundaris, que és quan marxen, perquè hi ha uns indis que han robat unes vaques d'un dels grangers i tal, i marxen a veure si troben aquells lladres de vaques, i el personatge de War Bond, que és un senyor que interpreta el reverendo capitán, és un senyor que té una doble funció a la comunitat, no? És el sacerdot i és el cap dels Rangers sin paga, que és una cosa que sempre diu molt, sin paga, i estan allà tots dinant, marxen tots i es queda ell sol amb el cafè a la taula plena de coses per poder menjar, i surt John Wayne i surt la cunyada i li deixa l'abric que ha estat acariciant abans, i aquell senyor mira cap a un punt de l'infinit, no diu res, continua mastegant i prenent el cafè mentre la cunyada li fa, el John Wayne li fa un petó al front a la cunyada. Aquell personatge sap alguna cosa, però calla.
0: Aquell petó al front és una mica inquietant. Escolti'm, ja que parlàvem de senyores cunyades i de dones que no saben el que volen, o que sí que ho saben però no s'atreveixen a explicar-ho, l'any 1961 John Ford va tornar al tema de les dones blanques segrestades pels indis a Dos cabalgan juntos, un altre que li encantava el tiet, interpretada per James Stewart i Richard Widmer. El mateix tema era el punt central del western del 2003 Desapariciones, dirigit per Ron Howard i Anthony Lee Jones i Cate Blanchett. Des del 1939 fins a 1963, el director John Ford va dirigir l'actor John Wayne un total de 14 vegades. Les pel·lícules són, les diem?
1: Home, vinga. Silvia Tarragona, amb un reclinatori, si pot ser.
0: Amb un reclinatori, oïdors de Ràdio 4 del de nit, agafin paper i llapis. Preparats? La Diligencia, per favor. Hombres intrépidos, no eran imprescindibles. Fort Apache, Tres Padrinos, La Legión Invencible, Río Grande, por favor, la meva preferida, El Hombre Tranquilo, aquella pel·lícula meravellosa amb aquella dona pèl-roja, aquell moment, aquell vent, quan ella se'n va, ella l'agafa per la mà i li fa aquell petó de pel·lícula.
1: Homenatge que li fa Spielberg a E.T.
0: Maureen O'Hara, sí senyor, homenatge que li fa Spielberg a E.T. Maureen O'Hara.
1: De la pel·lícula, Déu la reina del Technicolor.
0: Déu del cel. Centauros del desierto, Escrito bajo el sol, Misión de audaces, El hombre que mató a Liberty Valance, La conquista del este i La taverna de l'irlandès. És que miri, parlo de El hombre tranquilo i ja se me'n va el cor per la boca, perquè heu vist aquestes pel·lícules 200.290 vegades, perquè clar, Maureen O'Hara, ell, muy hombre tranquilo, però Maureen O'Hara dona vida a una senyora
1: bebedor,
0: que els té ben posats.
1: I bebedor, eh?
0: I bebedor. I que diu...
1: Unes pintes de cervesa, aquesta Guinness, i tal, com si fos aigua.
0: Aigua. Tu ves fent que jo faré el que vulgui. Aquest llistat, perdó, no inclou les petites participacions de John Wayne als films de fora dels anys 20 i 30, ni tampoc el que van fer plegats a la televisió, Agudo.
1: És que John Ford, a més, és un director molt, molt prolífic i part de la seva obra de cinema mut que s'ha perdut. I és força curiós perquè és un director, a més, molt respectat pels seus col·legues, respectat pels actors, tot i que els maltractava. Uns quants surten aquí a Centauros del Desierto. I molt respectat pels seus col·legues de l'acadèmia que no van deixar escapar l'oportunitat de donar-li premis, tot era poc per premiar a John Ford.
0: Apuntin. Mira, aquesta m'encanta. El director John Ford va ser guardonat amb 6 premis Òscar al llarg de la seva carrera. Pocs em semblen. 2 com a documentalista bèl·lic, 4 com a millor director pels films El Delator, 1935, Les Uves de la Ira, si us plau, tothom de peu, John Steinbeck, l'any 1940, Que verde era mi valle, aquell drama miner que em va encantar, amb Maureen O'Hara, 1941, El hombre tranquilo, que mira, em sembla que la veuré aquesta nit, 1952, com vam comprovar, el director més important del western no va rebre mai un Oscar per dirigir-ne un, coses que passen a l'acadèmia. L'actor de lluents ulls blaus, Jeffrey Hunter, va tornar a treballar amb John Ford al drama polític El último hurra i al western judicial Sargento Negro. Després va venir a Espanya per ser Jesucrist a Rei de Reyes, que m'encanta aquesta pel·lícula també. Moltes vegades quan t'escric a Agudo dic Rei de Reyes, perquè el millor que se li pot dir un senyor és Rei de Reyes.
1: Aquestes coses són entre tu i jo.
0: Són íntimes, íntimes. Ràdio 4 de nit, res és íntim per vostè i per nosaltres.
1: Jeffrey Hunter, la veritat és que li dona una molt bona cobertura al personatge que interpreta John Wayne, aquest héroe tràgic que dèiem abans, que està a l'alçada dels millors héroes tràgics masculins del cinema nord-americà, independentment de que vinguin de font literària. I aquí parlem del Travis Bickle de Taxi Driver, del Red Balder, d'allò que ben s'endugué, del C.C. Baxter, de l'apartament, del Terry Malloy, de La Ley del Silencio, el Vito Corleone, del Padrino, independentment de que sigui Marlon Brando o sigui Robert De Niro. És un personatge d'aquells capitals per una pel·lícula capital, la revisió crítica de la qual cada any puja, no? Juntament a L'home que mató Liberty Valance. Arriba un moment ja que aquests llistats de pel·lícules importants segons la crítica i les persones que fan cinema acostuma a estar sempre molt al centre del desierto.
0: Ja que parlàvem de la universalitat d'aquest gran director de John Ford, José Luis Guarner, el mestre de la crítica cinematogràfica nascut i mort a Barcelona i autor de l'imprescindible Història del cine americano, va voler veure Centauros del Desierto la nit abans de morir, i això no és qualsevol cosa.
1: I vull recordar aquí molt, amb molt, molt de carinyo, un altre crític cinematogràfic molt, molt fordiano que ens va deixar fa un parell d'anys, que era Luis Bonet Mújica, el de La Vanguardia, que també era molt, molt fordiano i molt fan de Gary Grant, un senyor que no va tenir l'oportunitat de treballar amb John Ford. Vés a saber quines malifetes li hauria fet John Ford a Gary Grant.
0: Ai, Déu meu. Escolti, nosaltres hem d'anar fent via, malgrat ens quedaríem parlar de Luis Bonet Mújica, que vaig tenir l'honor i el privilegi d'entrevistar-lo tantes vegades. Era un senyor encantador i un autèntic savi, com tots els savis, humil, senzill i bona persona. El seu honor i a la seva memòria dediquem aquesta secció avui, si et sembla, Dani.
1: I al Tiet Fernando, també.
0: Al Tiet Fernando, José Luis Guarner i Luis Bonet Mojica, tres senyors com tres sols d'hivern. Aquesta música que estan vostès sentint tota l'estona no podria acabar bé si no els hi parléssim d'algú que és un fetix per Dani Agudo. Dani Agudo i jo parlem molt, ell m'envia molts whatsapps, molta informació.
1: Però això és cosa nostra,
0: no, home, però no m'envies fotos subides de tono Agudo, m'envies coses relacionades amb la teva passió anglòfila, m'envies circumstàncies relacionades amb Willie Nelson. El texà Willie Nelson és un altre mite de la cultura dels Estats Units. Com a músic va fer evolucionar el country i com a activista ha lluitat pels drets dels grangers nord-americans. La seva discografia és del tot inabastable, però aquí al Tenit de Ràdio 4 hem volgut tancar la paradeta amb aquesta cançó que combina esperança, pregària, Jesucrist i John Wayne. Come on back, Jesus, and pick up John Wayne on the way. És a dir, torna altra vegada Jesús i de pas agafes a John Wayne al camí, te'l portes cap aquí.
1: Sí, a més, Willie Nelson, que amb 93 anys continua de gira, i no només això, sinó que ha afegit més dates a la seva gira d'estiu per als Estats Units. O sigui, campeón, 93 anys, que fuma la seva pròpia marihuana. O sigui, poder el secret està aquí, Sílvia Tarragona.
0: Mira, faré una cosa, eh? Aquest estiu, quan me'n vagi cap a casa, que ja saben vostès que jo acabo temporada i me'n vaig cap allà, miraré el 16 de juliol, acabem temporada.

0: tal.
1: No, no, m'aniria bé Buffalo, és una bona zona, com
0: Buffalo,
1: pot ser que toqui.
0: York, sí, sí.
1: M'agradaria, m'aniria bé Vermont, m'aniria bé Pennsylvania, m'aniria bé Filadèlfia, m'aniria bé Maryland, m'aniria bé Washington D.C., m'aniria bé Baltimore, que té un...
0: Maine, com t'agafa? Massa
1: estat
0: dalt.
1: Estat de Maine, massa dalt. Però bé...
0: Però allà fa fresqueta, allà estaries bé.
1: Però Baltimore, per exemple, que és una ciutat meravellosa, Baltimore és una ciutat meravellosa.
0: No, la Wire no la posen...
1: Meravellosa. Escolti'm, si vostès volen menjar llagosta bona, vagin a Baltimore. Doncs Baltimore aniria bé. Mr. Nelson, I'm looking for you in Buffalo, Vermont, Maryland, no ho sé jo, però Baltimore aniria molt bé. Baltimore doncs, aniria molt bé.
0: Diré una cosa així que potser no hem parlat gaires vegades, però el fill, un dels fills de Willie Nelson, que es diu Lucas, amb K, Nelson, Lucas Nelson,
1: és
0: Rato Guapo.
1: Rato Guapo.
0: Consenso, eh? No ho dic jo, consenso. Consenso.
1: Doncs mira, serà qüestió d'anar a veure Willie Nelson i de pas Lucas amb K. Què passa que Lucas amb K...
0: Bueno, quan el vegis, quan el vegis...
1: Ja les coses canvien. Molt bé, així m'agrada. Estimat Agudo, moltes gràcies.
0: És que Lucas canta també amb aquesta cançó que sonarà, Anna canta també així de fons.
1: Doncs vinga,
0: amb...
1: anem fent família i que Lucas m'ensenyi.
0: Happy birthday, the Searchers.
1: Efectivament. Senyores i senyors, Willie Nelson amb vostès. Professor Agudo, bona nit.
0: Bona nit.
1: Som-hi.

0: I ja saben vostès que aquí a Ràdio 4 i al de nit no estem per massa romansos. No, no tenim ni edat, ni nervis, ni expertesa, ni estómac. Això ho deixem per altres persones. Aquells que dissimulen, aquells que sempre diuen que sí a tot, aquells que no utilitzarien mai aquella frase per mi bàsica i fonamental extreta d'una obra capdalt de la literatura americana, que és Butterbly l'escrivent, ja ho saben, quan el creador de Moby Dick, Melville, va dir preferiria no fer-ho. Doncs els que som així som els que gairebé sempre som més colpejats per unes xarxes socials que no estimen la vida real i que només estimen la mediocritat dels que s'assemblen en tot i per tot, fins i tot amb la talla de roba. L'altre dia llegia aquest titular: a los gordos se nos quiere avergonzados, miedosos y frustrados. I jo, com a semigorda, els hi he de dir que és així com ens volen. Ens volen silenciats, callats, avergonyits, espantats, frustrats. Per aquesta raó, en genuflexió estic davant d'Alberto Velasco, aquest ballarí, actor i coreògraf que ha estrenat Sacrifice, un espectacle de dansa contemporània protagonitzat per persones grasses, basat en la consagració de la primavera, com diu ell, del gran Igor Stravinsky. El tenim a l'altra banda del fil telefònic i li donem la benvinguda. Alberto Velasco, buenas noches.
1: Bona nit. Bona nit. Estic molt content d'escoltar-te en català. M'agradaria parlar millor català, però jo soc de Valladolid i

Bona nit, salutacions de Xavi Collado. Comença el Metrópoli, l'edició 2285. Una nit que vull compartir fins a la una de la matinada amb la Sole Jiménez.

Hem compartit una bona estona amb la Sole Jiménez, amb la seva música en solitari, però també recordant la seva etapa a Presuntos Implicados. Arribem a la una, al punt i final del Metrópoli del dia d'avui. D'aquí a 23 hores, una nova edició del Metrópoli. Salutacions de Xavi Collado. Fins demà.

0: La barrera del so. Amb Irene Gasumbila. A Ràdio 4.
1: Què tal? Com esteu? Sigueu benvinguts a una nova edició de La Barrera del So. Ja sabeu, aquest programa doncs, que explora totes aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so, la música relacionada amb la filosofia, amb l'art contemporani, amb les noves tecnologies, amb com les noves eines estan canviant la música, les xarxes, les plataformes. Tot això us expliquem aquí a La Barrera del So i de tant en tant doncs, ens visita l'historiador de l'art, el Carles Escrits, per fer doncs, aquesta mirada des d'aquesta visió crítica a la societat i també a la música i un component històric, no? Avui veurem de què ens parla. Em sembla que avui la veu tindrà un protagonisme especial, la veu en primera persona, la veu del cantautor. Avui parlarem d'això també en aquesta secció La Guitza i després explorarem a les professions de la música com sempre fem, sempre us estem descobrint tots aquells oficis que hi ha al voltant del músic però que no són el músic i que són també doncs, importantíssims perquè doncs, podem gaudir de la música i de la música en directe. Avui descobrirem com és la feina de gerent de sala. Què fa un gerent de sala i en aquest cas el gerent de la sala La Nau de la ciutat de Barcelona, on per cert, també val a dir-ho, aquesta setmana que ve, el dijous que ve dia 28 de maig tindrà lloc l'Acústicament Fest, ja sabeu aquesta trobada entre els oients i el programa amb les actuacions de Júlia Colom, de Magalí Sare, de Masoni i també de Hipnosi. Tot aquest material és el que teniu avui aquí, a La Barrera del So.

0: triangulació entre la música, la història i aquesta mirada crítica i social, doncs parteix la Guitza, que de tant en tant ens ve a fer aquí. El Carles Descrits, el músic, professor, historiador de l'art, què tal, com estàs, amic?
1: Molt bé, molt bé. Sempre encantat, encantadíssim de venir aquí a de fer la Guitza una mica.
0: I a més que sempre vens que coincideix, ves que clar, tu ets bastant productiu, coincideix que acabes de publicar alguna cosa nova de música.
1: Sí, a finals de l'any passat vaig publicar el meu primer àlbum amb el meu projecte en solitari, en Carlos, i no he trigat més d'uns mesos més a publicar res. Són tres cançons, és un petit EP, i res, amb ganes d'anar-lo tocant a aquesta temporada. L'obrim el dia 22 de maig a la sala Paral·lel 62 Club, la petita, la de dalt.
0: Ho ha dit bé, eh? Ho ha dit bé, eh, tot.
1: Sí, sí. Amb el Biel Martí, que és un company que també
0: home,
1: fa folk.
0: Ha passat per aquí pel programa, també.
1: I tant. I serà una nit molt bonica i després totes les dates que puguin venir.
0: I escolta, deies tres avançaments, tres singles, has publicat ja. Tinc controlats, que m'ha agradat molt aquesta versió que has fet precisament juntament amb el Biel Martí, una versió de Dylan per cantar la història de Quico Sabater.
1: Sí, exacte. Avui ja veurem que va una mica per aquest camí, la secció que hem preparat. Però una de les coses que m'agrada del folk, i dedicant-me a aquest gènere musical, és que el folk sempre s'ha dedicat a relatar una mica com les aventures, les llegendes d'aquestes figures una mica que s'han mantingut sempre al marge de la llei. Doncs Dylan, tota aquesta colla als Estats Units, amb aquests herois, Roy Billy d'aquí, tots aquests. I clar, aquí doncs rescatar una mica tots aquests pistolers al marge de la llei buscant justícia, i vaig trobar en Quico Sabater una figura ideal per explicar la seva vida.
0: T'inspira molt també a tu totes aquestes històries, no?, per fer també la teva música, com d'altres artistes que avui parlarem. Avui de què parlem?
1: Avui parlem precisament d'això, de folk i de música d'autor, sent això un dels pilars fonamentals de la música al segle XX i XXI, una solució artística tan senzilla com profunda com és la música dels cantautors. Tractarem d'esbrinar què és això de la cançó, quina relació guarda amb la música popular i per què aquesta fórmula que dèiem, tan senzilla com pot ser un home o una dona acompanyant-se tan sols d'una guitarra, ha estat tan recurrent al llarg de la història de la música.

0: Estem escoltant el vent, doncs, aquest clàssic dels clàssics, i que suposo que bé, ara ho explicaràs, no? Però exemplificar això de que a partir del que aparentment sembla una certa simplicitat tècnica, doncs té una profunditat estètica, poètica i social enorme, no?
1: Sí, exacte, és bastant el que es fonamenta el folk, la música popular, i concretament als cantautors, que Dylan, doncs, ja el mencionarem bastant al llarg del programa d'avui, i és bastant qui recull tot això i qui uneix una mica aquests dos mons, ja que les discogràfiques van crear el terme cantautor cap als anys 40-50, i abans de tot això ja existia una divisió molt gran entre el que es considera l'alta cultura i la baixa cultura, sent aquesta última, la baixa cultura, òbviament, qui havia estat exclosa de tota la transcendència tant dels enregistraments sonors com abans de les partitures. És a dir, no ens ha arribat, més enllà de la tradició oral, no ens han arribat exemples de cultura popular, doncs, de segles precedents. En canvi, i excloent, òbviament, també la música religiosa, de l'alta cultura, sí, perquè és un tipus de cultura adreçat a totes aquestes classes dominants, a la burgesia, a l'aristocràcia, en el qual incluïm la música clàssica, la música de cambra, el ballet, l'òpera, i que aquestes classes socials en van fer en el seu moment no només un consum cultural, artístic, sinó un espai de relació social i d'ostentació. Dèiem, la música que es desprèn de les classes populars, que eren un sector social, doncs, exclòs tradicionalment de la cultura dominant, abocades a l'analfabetisme, doncs gaudia amb aquestes cançons, amb aquests balls populars també, amb el vals, amb la polca, amb el pas doble, la mazurca, cançons de taverna, couplets, cabaret. Això és el que tradicionalment, no, aquestes formes de cultura popular. Òbviament, el folk que parlarem avui dels cantautors deriva d'aquestes últimes formes musicals, tot i que, com deies tu abans, algunes personalitats destacades, com el propi Bob Dylan, com Leonard Cohen, molts més, li acabaran donant tal profunditat a aquesta forma musical que acabaran sent admirades i reconegudes per totes les classes socials, inclús per l'elit. Per què es deriva de les classes populars? Per un supòsit essencial, i és la seva accessibilitat. No hi ha res més fàcil, més ràpid, més barat i més immediat, i en essència més accessible, que agafar una guitarra, tronar, aprendre a tocar 3-4 acords fàcils i inventar-se una lletra que suri sobre d'aquests acords. En essència, això és la música folk, la música que ve de l'alemany folk, és a dir, que se'n deriva del poble, i és
0: El terme és volk, no? Que vol dir folk, o sigui que és,
1: sí,
0: que és poble.
1: Sí, sí, com el Volkswagen, que és el cotxe del poble, és el mateix. És aquest mètode d'expressió artístic que no requereix d'uns coneixements previs, d'haver estudiat no sé quants anys a un conservatori, uns estudis caríssims, i que, dels que sempre les classes populars no, doncs, havien estat excloses. Què trobem dins aquest fil roig de la història musical? I podríem incloure, doncs, els afroamericans amb el seu primer Delta Blues, els pioners del country, aquests que saltaven mítics de tren de mercaderies en tren de mercaderies, o més tard, inclús, podríem incloure dins d'aquesta nissaga, d'aquesta noble nissaga, doncs, els primers punks que rebel·len contra les excentricitats del rock i agafen una guitarra desafinada i es fiquen a expressar-se, o el naixement del hip-hop, també. Doncs que amb un micròfon i una base, doncs, sectors socials tradicionalment exclosos de la cultura i de la música, doncs, van poder començar a cantar i a expressar-se.
0: O sigui que m'estàs relacionant aquí, i m'agrada molt, el folk, per exemple, amb el hip-hop, no? Que potser, aparentment, sovint els veiem com a gèneres, potser fins i tot oposats, però en realitat tenen una mica una mateixa arrel, no? Aquesta necessitat d'expressió per denunciar també doncs, aquestes preocupacions col·lectives. Més no, no?
1: Sí, sobretot el que deia abans d'aquesta aquesta immediatesa, aquesta facilitat en poder dur a terme aquestes formes musicals. És a dir, tu pots voler expressar una idea, un concepte, una reivindicació, el que sigui, però potser tothom no té accés a fer arranjaments per una orquestra romàntica. ni un quartet de corda, ni inclús una banda de rock progressiu. Llavors, totes aquestes formes són fàcils i accessibles. Jo crec que en essència això és el folk.

0: Quina interpretació de Joan Baez, d'aquest Irem Me Babe, que per cert m'encanta també la versió de Johnny Cash, que sí, és una de les, jo crec... No sé, és aquelles coses que també passen amb les cançons de Dylan, que a vegades t'agraden més les versions d'altres que potser fins sí, i tot la pròpia del Dylan, no?
1: Però... De fet, porto una proposta que després en parlarem, vale, de fer un dia un programa, una secció dedicada a les versions. Genial. I fer una mica de comparativa a veure què s'ha fet i què no s'ha fet, i inclús valorar nosaltres quines ens agraden més.
0: Totalment, jo crec que podríem fer una només de cançons de Dylan, saps? Sí, imagina, només de les de Dylan, eh?
1: La d'en Carlos millor.
0: I tant que sí. Què més?
1: I és algo molt bonic del folk, no? D'aquests reconeixements mutus que es van fer molts cantautors i moltes cantautores. I és que cal diferenciar aquesta cançó d'autor d'altres formes, d'altres contextos de la música popular. Primerament, i és una cosa bastant essencial, és una mica, tot ho diré així, però és una mica essencial pensar que totes aquestes cançons no busquen fer ballar, com molt bona part de la música popular. Cada cultura té les seves formes de música tradicional, cada poble té la seva, les sardanes, les munyeires, les polques, els reels, els jigs... I la veritat és que la música dels cantautors i cantautores no persegueix aquesta finalitat. De fet, es despulla totalment de totes aquestes vestidures, és a dir, no busca ni ballar ni entretenir, ni s'acompanya de grans conjunts, ni busca sovint una estètica agradable, preciosista, no busca la contundència del rock, no busca l'experimentació sonora, la transgressió, no busca res. És a dir, Bob Dylan ho va definir molt bé amb una frase que deia que una cançó és qualsevol cosa que pugui caminar per si sola.
0: És genial.
1: És genial. Després li pots fer un arranjament a sobre, però el que no pugui funcionar amb una guitarra i una veu no es pot considerar una cançó en essència. Després, bueno, doncs això és una de les formes llavors més essencials i primàries de la música, un home o una dona, amb la seva veu, el seu instrument, i això connecta una miqueta... M'ho va dir Larry David Smith, un cronista del folk americà, que connecta una mica amb la música dels trobadors medievals. Perquè, és a dir, aquestes cançons que relaten tots aquests cantautors i cantautores és el que es considera cançons de personalitat pública. I, en essència, també difuminen una mica aquesta frontera que fins als anys 40 havia existit molt a la música, que és aquesta divisió entre el compositor i l'intèrpret, sent el cantautor i cantautora qui escriu la cançó, qui la interpreta i, a més, qui ho fa a consciència en un context molt determinat. I si hem citat a Dylan, ara citarem a Joan Baez, que diu que la música folk tracta de la veritat. És a dir, s'està reafirmant aquí la noció d'autor, d'autora, per damunt de tot.

0: Woody Guthrie, òbviament el referent de Dylan i a qui va anar a visitar, no? I que veu reflecteix també la pel·lícula. Et va agradar la pel·lícula aquella, el biopic?
1: Em va agradar bastant.
0: Sí?
1: Sí, sí, jo crec que aprofundeix una mica massa en en les disputes que després va tenir amb Pete Seeger i el Festival de Newport.
0: Bueno, està molt centrat en aquell pas de del folk a l'elèctric, no? A mi em va estar bé, però clar, Bob Dylan és una figura que és tan enigmàtica que em va semblar que potser li faltava una mica de profunditat al personatge, que no l'acabava... O sigui, eren com esdeveniments biogràfics que coneixem, però em falta més de la persona, saps? Sí. Per conèixer-lo. Però, clar, qui coneix a Bob Dylan? Ningú.
1: Clar, jo crec que és una mica una personalitat, com tu deies, supercríptica i super... Sí. I, a més, que i és una cosa que respecto molt d'ell, que s'ha anat mutant al llarg del temps, s'ha anat adaptant a tots els canvis, que és una de les coses que reflecteix, com va introduir el rock dins del folk, com a tots els folkies això no els hi va agradar. De fet, tinc una anècdota, és que el vaig anar a veure l'any passat, si no m'equivoco, a
0: Liceu.
1: Al Liceu. Sí. Vaig anar-hi amb mon pare, que el saludo des d'aquí, que és un grandíssim fan de Dylan de tota la vida, des de jove, i vam pagar molts diners per anar al Liceu, primer cop que hi anàvem, a veure Dylan, i a mi em va agradar. El meu pare va sortir absolutament decepcionat perquè va dir no ha tocat ni una de les seves cançons famoses. Es va dir que no va dir ni bona nit ni...
0: Però això és un clàssic de Dylan, en realitat. Que no digui ni... no es dirigeixi al públic ni faci res, després fa diversions... Super...
1: Va tocar...
0: Però jo vaig estar no sé quin dels dos dies i jo crec que va tocar alguna clàssica, va tocar,
1: Jo, ara no me'n recordo.
0: Potser no me'n
1: va tocar l'últim disc, un disc de blues molt maco, que va sonar fantàstic, però no va ni tan sols reversionar, que és allò que fa a vegades que reversiona els seus clàssics. Que va, és això mateix. Però jo ho respecto molt.
0: Enrabiat ton pare.
1: Exacte.
0: Doncs parlàvem de Woody Guthrie, que era referent de Dylan, no?
1: Sí, i una mica de l'essència de què és això de la música folk, de la música dels cantautors. Ens havíem quedat en això, en despullar la cançó de tot artifici addicional. Llavors, què ens queda en aquesta cançó? Doncs ens queda una persona i la relació amb el seu text, amb la seva cançó, en la qual és com la cançó és com un llenç en blanc en el qual el cantautor pot descriure tota la seva profunditat emocional i crear doncs això, uns relats, uns paisatges amb una sensibilitat única. I aquest és un tema important. La creació, igual que després farà el cinema o d'altres arts, de la noció d'autor, que és una cosa que no estava a la música popular, encara està una mica desdibuixada. Què més? A la vegada aquest individu no és una illa, no és un individu separat del seu moment històric que li ha tocat viure, sinó que és fill d'un context determinat amb el qual s'hi relaciona. Llavors això, com el folk, com aquestes cançons dels cantautors reflecteixen doncs una manera de veure i d'entendre aquest món que el rodeja.
0: Hi ha una frase, que estàvem parlant de frases, citat a Dylan i Joan Baez, a mi la que més m'agrada és la que tens apuntada aquí,
1: Sí.
0: Aquesta és increïble,
1: Aquesta és molt bona i la va dir l'Aran Lomax, que qui no el conegui va fer una tasca impressionant com a etnomusicòleg, va recórrer els Estats Units i el món sencer, crec que va arribar a l'estat espanyol. També.
0: Sí, aquí va fer gravacions l'Alan Lomax també, a Catalunya.
1: Sí, enregistrant doncs això, música popular, que fins llavors és com hem començat una mica el programa dient doncs aquest tipus de música popular, el no disposar de partitures ni enregistraments sonors, doncs es perdia totalment i ell es va dedicar doncs a anar-ho enregistrant arreu del món. Com dèiem, Alan Lomax va destacar això de la música popular dient que la música folk és el diari sonor de la humanitat.
0: Uau, em sembla preciosa aquesta frase.
1: És per tatuar-se-la.
0: Sí, és preciosa, sí.
1: Sí, sí. Què ens referim, o què referia Alan Lomax amb aquesta frase? Doncs que la música popular ha impulsat la recuperació de llengües vernacles, no?, que s'han vist amenaçades, com després veurem aquí a casa nostra, però arreu del món, per l'anglès, per l'espanyol, per qualsevol tipus de llengua. Recuperació d'aquestes llengües s'ha hibridat, hem dit abans, un home, una dona amb una guitarra, però a la vegada s'ha hibridat amb tot tipus d'instruments propis de cada cultura i ha reflectit els sentiments, els anhels, les pors de totes les societats i pobles del món.
0: I que important aquesta documentació, perquè en aquest programa parlem moltíssim de com les noves eines estan canviant la música, a vegades parlem molt d'intel·ligència artificial, i si bé és cert que una de les pors de la intel·ligència artificial, per bé que molts artistes doncs la fan servir també com una eina per fer noves creacions musicals i que d'aquesta manera doncs, també es construeixen estètiques sonores molt interessants, però sí que és cert que en línies generals la IA tendeix a una certa homogenització de la música, no? I que interessant doncs, que tot això, que ho classifiquem bé, que ho documentem bé, que no ho perdem i que doncs, amb el pas dels anys això no es vagi difuminant, no? I que, doncs, per exemple, tasques com la de l'Alan Lomax o ara no recordo el nom. Ai.
1: Aquí a Catalunya aquí ho Catalunya, ha fet l'Artur Blasco.
0: L'Artur Blasco, gràcies, que no me'n recordava del nom.
1: Blasco,
0: gràcies.
1: El País Valencià, això donaria per fer un altre programa.
0: Fem un altre, sí, si vols.
1: Al País Valencià hi ha el Pep Jimeno, el Botifarra.
0: Exacte, sí.
1: I és un tresor antropològic dels pobles bestials. I té molt a veure també amb les identitats col·lectives, és a dir... Bé, el primer programa que vaig venir aquí a fer de la Guitza a la Barrera del So va ser precisament com el rock havia homogenitzat. Tu parles de la IA, però el rock, el pop, totes aquestes coses que venen d'imperis tan grans com els Estats Units o Anglaterra han homogeneïtzat la cultura musical del món.
0: És que al final la IA també es pot llegir un altre cop com la revolució del rock i de l'electrificació de la guitarra, no? És a dir, que són canvis tecnològics que segons com poden amenaçar, diguéssim, el que hi havia abans, perquè, clar, segons com, doncs, es veu d'una manera...
1: Sí, és algo molt bon, és algo horrible de l'actualitat, que tu te'n pots anar a l'altra banda del món i tenir la mateixa cultura gastronòmica, musical, de l'oci, del tot, que aquí a casa teva, però és que abans, fa 50, fa 100, 150 anys, d'un poble al poble del costat... La cultura és totalment diferent. L'altre dia vaig descobrir que hi ha una cançó, la de la presó de Lleida, que es canta diferent a cada regió i és un tresor antropològic, això, que és bestial.

0: This Machine Kills Fascists, no? Tenia escrit a la seva guitarra el Buddy Guthrie, i tu ara has volgut connectar, doncs, la guitarra de Guthrie amb, per exemple, la guitarra de Raymond.
1: Exacte, és pràcticament el mateix, i anem concloent ja, dient això de la que els autors agafen, com dèiem abans, un instrument i comencen a aplicar a la cançó la seva visió que tenen del món, doncs aquesta visió pot i hauria de ser amb un esperit crític, dèiem Buddy Guthrie, amb el disc This Machine Kills Fascists, podríem dir Víctor Jara, i aquí a casa nostra tenim un exemple de transcendència fantàstica, que és la nova cançó, que és aquest fenomen cultural que es va donar als Països Catalans, als 60, als 70, i que reuneix tot això que hem anat desgranant fins ara, el desenvolupament dels cantautors i cantautores d'una manera bestial, amb un gran talent literari, una poètica, un desenvolupament de la poètica transcendental, i sobretot un compromís ferm amb la llengua catalana i la política del moment històric que vivien del tardofranquisme. El període d'or de la nova cançó s'hi arriba per dos camins diferents. Per una banda, hi havia els 16 jutges que es formen als 60-70 per Espinàs, Miquel Porter, Remei i Margarit, amb el propòsit, sobretot, de normalitzar i defensar l'ús de la llengua catalana. La seva major influència, la que agafen i comencen a adaptar i a traduir, és la cançó protesta francesa, sobretot un referent molt clar que tenien, que era Georges Brassens, que també és un altre gran referent dels cantautors europeus dels anys 60, i més tard, doncs, s'hi van afegir els 16 jutges, grans noms que l'audiència coneixerà, com Quico Pi de la Serra, Guillermina Mota, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet i, més tard, Lluís Llach. Per una altra banda, també tenim que hi va influenciar el grup de folk, que si bé els 16 jutges agafen la influència francesa, el grup de folk s'hi creen com a alternativa per adaptar el folk americà que estàvem escoltant, no, del Buddy Guthrie. Va haver-hi una mica com el seu moment fundacional, va ser el maig del 68, que va haver-hi un gran concert al Parc de la Ciutadella, que està enregistrat, hi ha un disc, amb més de 9.000 assistents, i dins d'aquest grup de folk una mica heterogeni...
0: Que hi havia el teu pare o què?
1: No, el meu pare era en aquell moment era molt jove.
0: Més jove, clar.
1: El meu pare va anar, que ara ho explicarem, a les 6 hores de cançó de Canet de Mar, i dèiem, en el grup de folk hi havia, doncs, el Xesco Bosch, el Jaume Arnell, el Pau Riba, els germans Batista, Maria del Mar Bonet, que jugava una mica...
0: A les dues bandes.
1: I l'Ovidi Montlló, que l'Ovidi Montlló curiosament el va introduir la Montserrat Roig en el grup.
0: Sí.
1: Llavors, sigui d'un vas en un altre, la nova cançó, no, és aquest gran paraigua que xupluga tots aquests noms d'aquests grans cantautors i cantautores, que al principi va començar com algo molt molt polític, molt amateur, molt informal, i en els 70 es va anar professionalitzant, sobretot aquests noms que hem esmentat aquí, que no són els únics, però que hem esmentat aquí, que es van anar professionalitzant amb el temps. On actuaven? Doncs això, en parcs, en auditoris, a les cotxeres de Sants van actuar-hi molts cops, a les universitats, i molts d'ells, Raimon, l'Ovidi Montlló, tenen concerts enregistrats a l'Olímpia de París, que era com el gran temple dels cantautors del moment. I res, els seus concerts, doncs, esdevenien grans mítings polítics on es deixava latent el ferm compromís amb la llengua catalana i també amb una noció de Països Catalans, perquè no només passava a Catalunya. Hi havia molts cantautors i cantautores del País Valencià, de les Illes, inclús menys coneguts, però alguns noms com Pere Figueres, que venien de la Catalunya Nord. I molt, també un compromís molt gran amb els moviments obrers d'esquerres de caràcter antifranquista. Precisament aquest règim, moribund en els darrers anys d'existència, va intentar perseguir, va censurar, va tractar de cancel·lar concerts, publicacions de la nova cançó, però la veritat és que el seu suport i influència popular esdevingué imparable.
0: Sí, a vegades, doncs, es publicaven amb altres noms, algunes cançons o tal, per intentar, doncs, passar la censura, però al final, òbviament, la potència d'aquella música i d'aquell moment, no?, que era aquell moment una mica més d'obertura, doncs...
1: I paradoxalment va ser l'Església, en molts casos, petites parròquies, qui van acollir doncs, aquest tipus de concerts, perquè no era el mateix que l'Església demanés un permís, no, la parròquia del no sé què, del no sé quantos, que no que ho fessin uns joves malanuts allà amb les senyeres i tot plegat.
0: Clar, clar, clar, i tant. Deia Raimon, jo vinc d'un silenci, i com sintetitza també aquesta frase, que avui parlàvem molt de frases, no? Aquesta, doncs, llarga història també d'opressió, de lluita, no? I amb aquest silenci, doncs, que a través d'aquests cantautors s'estava trencant, i de com ells cantaven una mica la lluita de la gent comú, no?
1: Sí, sí, com a través de, bueno, trencar el silenci amb la paraula, i la paraula convertida en cançó, i una cançó accessible per l'autor, per la persona que la pugui escoltar, i també accessible per qualsevol que a casa seva vulgués agafar una guitarra i amb els seus companys de convallà del no sé què, del grup de la barròquia del no sé què, doncs cantar aquestes cançons i tenir aquest esperit col·lectiu.
0: Avui esperit col·lectiu, en aquesta guitza. Bé, sempre, el Carles sempre ens porta, doncs, música, i sempre ens porta propostes que són, si a vegades parles de concerts, òbviament com a actes polítics, ens portes tu normalment aquí la guitza,
1: Bueno, tenen una transcendència política en tots els seus contextos, perquè era un acte de les cotxeres de Sants de la nova cançó de Raimon cantant El vent, o Jo vinc d'un silenci, té una transcendència política, però el Primavera Sound també té una transcendència política, potser per l'altra banda, però tot té una lectura i està subjecte, no, doncs, a aquesta interpretació, i a veure quina transcendència té en el moment històric.
0: I per això ve el Carles, doncs, de tant en tant, a fer-nos aquesta triangulació, a connectar-nos, doncs, aquesta mirada més crítica, també un cop passat el temps, no?, amb la història i també amb la música. Carles, és un plaer sempre saludar-te. Queda, i que vinguis aquí, queda dit també això, si ens estàs escoltant abans del 22 de maig, doncs recorda que tens aquest concert d'en Carlos a la sala Paral·lel 62. Si ens estàs escoltant en digital, probablement

0: És la música de Joanes, Police Woman, i és una de les artistes internacionals que ha actuat a la sala La Nau de Barcelona, omplint l'espai de música, de llum, d'energia vibrant del públic. Però què passa molt abans del concert? Com funciona exactament una sala de concerts? Quina és la feina de gestió, de coordinació, de direcció que hi ha, doncs, abans de l'espectacle a l'escenari? Avui a les Professions de la Música volem descobrir la feina de gerent de sala. I és per això que avui, doncs, saludem el Gustavo Guillamet, que és el gerent de la sala La Nau. Què tal? Com estàs,
1: bones,
0: amic?
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí.
0: Molt benvingut. No sé si estàs cansadet, amb son, perquè probablement veu tenir bolo, doncs, aquest cap de setmana. Ara estem gravant aquesta entrevista en un dilluns, que és un dia, no sé si és gaire bon dia per parlar de música i de sales.
1: Sí, home, sí. A més, jo presencialment tampoc et mentiré, tampoc hi estic allà. A mi el que em toca més el dilluns és una mica el feedback del finde. Doncs, home, sí que és un dia que és un matí i és un dia que va carregadet de coses i que normalment són positives.
0: El que en diem feina d'oficina, eh? Que a vegades el món de la música està plena de feina d'oficina.
1: Absolutament.
0: I que és més, doncs, no es veu tant a primera vista aquesta feina, no?
1: Exactament. I aquesta és la meva i la d'altra gent que treballa a La Nau, que tu coneixes molt bé, com podria ser el Pato, la Tere, en fi. El mateix Alan, no?, que està aquí i allà també.
0: Molt bon equip,
1: Molt bon equip, sí, sí. I hi ha molta feina d'oficina, que és cert que no és el que es veu normalment, no? Però...
0: Sabem, doncs, que quan veiem un concert, ara ho estem dient, no?, hi ha molta feina. De fet, a les Professions de la Música hem parlat, per exemple, de feines com el tècnic de PA o el runner, que potser són feines que es veuen més concretament el dia del concert, no? Però la feina de gerent de sala, què és exactament? Hem de pensar en una cosa més transversal?
1: Sí, hem de pensar al final que és aquella persona que parla una mica amb tothom i que fa que, o intenta, que tot vagi una mica rodadet, no? És a dir, els engranatges una mica, no? Bueno, tu t'has comunicat amb aquest per fer aquesta feina, això com va, l'altre... Després, home, el gerent de sala, com el gerent de qualsevol altra empresa, una mica, pues, en marrón va, marrón viene, no? Vull dir, no ens enganyarem, no? Ja, això va amb el sou. Però bé, vull dir, al final, tu ho has dit al principi i jo és que t'ho dic perquè és totalment veritat. Al final, si tens un equip com el meu, aquesta feina es fa fàcil i és una feina, vull dir, que no és molt àrdua, eh?
0: Ho dèiem, que és un equip que coneixem bé, doncs, perquè ja sabeu que fem l'Acústicament Fest, que per cert el farem, doncs, el proper dia 28, i el farem a la sala La Nau. Doncs bé, coneixem la part de l'Alan, que s'encarrega de tot el que és la sala, que és un interlocutor per nosaltres excel·lent, la Tere també amb la producció, el Pato amb la comunicació. Però tu, per exemple, m'imagino que estàs també en planificació de programació, control financer, supervisió tècnica. Quan a programació, per exemple, quina és la teva feina? Parles tu amb els promotors o com funciona?
1: No, aquí qui porta el pes de la programació és el Pato. El que passa que ho fa, jo el que faig amb el Pato és un enorme professional, com la copa d'un pino, que diuen, i llavors, bueno, jo bàsicament el que comento amb ell, nosaltres lloguem la sala als promotors, no som nosaltres els promotors. Llavors, una mica el que hem de fer és, bueno, tenim 7 dies a la setmana i els hem de repartir amb el que rebem, no? És a dir, jo vull tal dia, i una mica, doncs, bueno, negociar aquí i allà. És a dir, jo acabo, el Pato, diguem-ne, que em presenta, per dir-ho d'alguna manera, el que seria el planning, i jo amb ell, doncs, l'acabo de donar l'okay, per dir-ho d'alguna manera. Però no t'enganyaré que qui fa la feina de programació, la gran feina és el Pato.
0: I amb quanta antelació s'ha de fer tot això, no? I de quina manera us coordineu? Perquè aneu molt plens.
1: Clar, has de tenir en compte que això sí que és curiós, perquè nosaltres, mira, ara m'ha arribat un mail, per donar-te un exemple, m'ha arribat un mail aquest matí d'algú que preguntava, que és raro, no?, deu ser una cancel·lació o alguna cosa, d'algú que em preguntava per fer un concert del 20 al 30 d'aquest mes. Això m'ha arribat, això és raro, eh?, però això m'ha arribat aquest matí. Doncs, de la mateixa manera que m'ha arribat això...

0: estem programant coses pel 27 o pel 28, fins i tot. Uh-huh. Vull dir que hi ha de tot. Lo normal, un promotor que ven entrades, una gira i tal, normal, són de 6 mesos a un any de, uh-huh, d'antelació. És a dir, que et demanin la sala i tal i qual. Però bueno, després hi ha coses... Mm-hmm. Com aquesta, no?
1: I m'imagino que com a gerent tu també has de fer que tot el trencaclosques quadri, no? És a dir,
0: exactament,
1: clar, la línia de programació ha de ser una, entenc que són bandes, per exemple, doncs, que lloguen la sala, però també depèn de quina banda, tu també has de garantir també els teus guanys, és a dir, suposo que garantir que vingui la gent a sala, garantir que et consumeixin a les barres, no?
0: Sí, bueno, això és una cosa que nosaltres som... No m'atreveixo a dir, som l'única, tal, perquè vés a saber, no coneixo totes les sales d'Espanya, però m'atreveria, segur que no m'equivocaria, quan et dic que som l'única sala... Ojo, quan dic sala, em refereixo al circuit professional, no em refereixo, amb tots els aspectes, al bar irlandès, perquè això ja és un altre tipus de bar, és un altre negoci, no? Però de sales del circuit professional, jo diria que a Espanya som l'única que no és discoteca, també. Per què et dic això? Perquè quan també ets discoteca, que és la majoria dels casos... bueno, és a dir, els teus guanys venen d'on venen, que és de la disco. Llavors, a l'hora de fer els concerts, bàsicament, és una mica l'organització del propi concert, però poc més que això. No busques la rentabilitat, t'és igual, una mica. En el nostre cas, no tenim una altra que buscar-li la rentabilitat, perquè nosaltres no som discoteca, nosaltres som sala de concerts, locals d'assaig, fem assajos professionals, gravacions en directe. Llavors, clar, sí que hem de veure que, sobretot els caps de setmana, s'ompli la sala, els projectes que estiguin més a prop d'un sold-out o ja del propi sold-out. I no et mentiré, que es begui una mica de cervesa, és a dir, que les barres funcionin, perquè si no se'ns fa difícil arribar a aquesta rentabilitat.

0: Les sales de mitjà i petit format sou la base, una mica, de la piràmide de la música en directe, no? Però sovint no sempre sou les que teniu els marges doncs, més grans, no? Ara ho estem explicant. Sents que d'alguna manera et sents recolzat per la ciutat, per les institucions? A vegades parlem de que no sabem si les institucions doncs, es valoren el patrimoni i el teixit cultural de la ciutat, no? A vegades tu ho dius ara, nosaltres només som sala, no som discoteca, no? Però a vegades sí que se senten les sales també com que les tracten potser com a locals d'oci nocturn, no? Què en penses d'aquest punt estratègic, potser difícilment estratègic, d'estar enmig, no? De l'estament de la música.
1: Sí, bueno, és complicadet. Si recolzen més o més, a mi tampoc m'agrada... No sóc molt del rotllo ploramiques, no?, que diuen, però que al final t'has d'espavilar amb el que tens. Però sí que és cert que es podria recolzar més. Jo, hi ha una frase que vaig dir el seu dia, és a dir, un país sense cultura és un país pobre i trist. Vull dir, i això és així, no? Llavors, la cultura, bueno, fins quan, no? Quan l'has de valorar? I com la valores? Amb euros? Amb això? Amb allò? Amb suport? Vale, aquí seria llarg parlar d'això. Però sí que s'ha de valorar. És a dir, i a més, amb un projecte com és una ciutat com Barcelona. És a dir, que al final, què és Barcelona? O què volem vendre, no? Que és, Barcelona necessita... tindrà una cultura activa, en un fi, una cultura potent, top, per dir-ho d'alguna manera, no? Que la té, però podria estar més recolzada, jo crec que sí. Sí.
0: Últimament estem assistint també al tancament d'algunes sales, no? Per exemple, la Dos Comunal ha dit doncs, que tancarà a finals d'anys, ho explica una mica, doncs, per una mica el desgast, també intern, però també extern, de diverses sancions i denúncies que hi ha hagut per part també de queixes dels veïns de Soroll, el Molino, ara també doncs, la promotora ha deixat abandonat el projecte, quan estaven fent doncs, les obres d'insonorització, va tancar la tèxtil, el Milano ara és un restaurant italià. Per què passa això? No? Vosaltres teniu la sort de que no teniu gaires veïns, em sembla, no?
1: No tenim veïns.
0: Això és una sort molt, molt important, eh?
1: Sí. I jo entenc perfectament, jo entenc les dues parts, eh? És a dir, no estic amb el punt aquell de... Bueno, però les sales han de tancar... Bueno, si tu fossis veí de... Ves a saber de quina sala, ara no vull dir... Doncs probablement també tinguis un problema, no? Jo tinc un fill de 6 anys, escolta, que també ha de dormir i ha de descansar i... En fi, que entenc... Jo aquesta és la part que entenc que per l'Ajuntament, pel districte de turno, no deu ser fàcil. No voldria estar jo tampoc allà, eh? Vull dir que les coses al seu lloc. Però tampoc ens podem carregar la cultura només... És a dir, hem de trobar, no? I és difícil, aquest terme mig, que no és fàcil, però bueno, és una pena. Tot això que m'acabes de dir, totes aquestes sales, que jo he parlat amb les de les comunals, vaig parlar, amb la gent del Molino també... I, bueno, és una gran llàstima. Nosaltres tenim aquesta sort, per sort no tenim veïns, però, bueno, és el que et deia del tema de la discoteca. Nosaltres el que tenim és que, per contra, tenim una ocupació màxima, és a dir, aquest any acabarem aquest any amb més de 300 concerts. Uau. Si comptes que jo tanco pràcticament tot l'agost, fes números.
0: Uau.
1: Clar, és pràcticament diari. I assajos, en fi, ens dediquem en ple... Clar, jo sí que de vegades no procuro que no tal, perquè no m'agrada per la vida del superheroi de la cultura, no? Saps allò, eh? però sí que és cert que jo em dedico en ple a la cultura, és a dir, als assajos, a les escoles, als concerts del circuit professional, a les gires, a les gravacions, no veig res més que això, no? És el nostre dia a dia i és el... Llavors, bueno, per això... Per això crec que és important mantindre espais com la nau i com d'altres, evidentment.
0: La insígnia una mica de la nau és aquesta, és que és un espai de creació que no només és una sala de concerts, sinó que també són bucs d'assaig, etc. A vegades doncs, sí que tenim sales associades o potser sales associades a línies de programació, no sé, penso a l'Apolo, doncs que el relaciones amb l'indie, l'electrònica, no sé, el seu dia, el Celeste, amb l'Ona Laietana, aquí el garatge club amb el punk hardcore, no? Les sales de concerts han de tenir alguna línia de programació concreta? És una qüestió únicament com de moment històric, o han de tenir alguna insígnia i algun segell propi? En el cas de la Nau, potser seria també aquest vincle amb els books i en el moment en què es crea la música?
1: Jo crec que, és a dir, per respondre, no crec que hi hagi que cada sala hagi de tindre una línia, ja que les tenen, no? Que tenen una línia més clara, doncs jo em dedico més al món del metal o del hardcore i tal i qual, o ja, però no crec que hagi de ser així, és a dir, però sí que estic totalment d'acord amb tu, que la Nau, si té aquesta encina, aquest segell o aquesta ànima, és aquesta, és que va des de, bueno, el que et deia, no? Les escoles, els books d'assaig, acabant amb el concert del circuit professional. Aquest és el tema de la Nau, no? I jo la veritat és que, mira, sóc sincer, vull dir, no, els books costen de rentabilitzar, però no els voldria perdre per res de la vida, perquè precisament ens donen. Jo als books he viscut coses, bueno, tremendes, que em sembla que aquí l'Alan ja va explicar el seu dia,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és que l'Alan va venir a explicar també com funcionen els books d'assaig, i allà hi havia assajat ni més ni menys que, per exemple, Patti Smith.
1: Sí, i el Serrat. Sí, jo va haver un dia que vaig seure al sofà de la Nau als books perquè els tenia ja els tres i dic, home, ja els coneixia els tres, evidentment, i en tinc confiança com per demanar-los. Vaig seure al sofà, ja te'l coneixes, aquell sí. Sofà que hi ha a la recepció, el Serrat, el Macaco i el Santiago Serón.
0: Uau! Vaya trio.
1: Sí, els vaig treure cadascú del seu espai i vaig dir, ara m'heu de fer un favor i hem de fer una foto aquí al sofà. Perquè... I clar, passava gent que estava, doncs, que estava un altre capaç, que anava a pixar o que anava a vés a saber o a demanar-se una cerveseta o el que fos, i clar, flipava. Deia, ostres, però...
0: No. I per què el Serrat, l'Auxeron, trien la Nau?
1: Bueno, doncs m'imagino... El primer és perquè tenen un espai que és idoni per el que ells necessiten, que és treballar, perquè al final aquesta gent no ve, és a dir, no ve a passar el temps, sinó que ve a treballar, ve a fer uns assajos concrets perquè hi ha una gira, hi ha una gravació o hi ha un concert concret, vull dir això. I llavors ells, el temps sí que... El tiempo es oro, ¿vale? Mm-hmm. Llavors, un espai idoni per treballar, i m'imagino que una mica la solera, també. Jo, perquè estem parlant de gent que té els possibles com per tenir el seu propi local, o, és a dir, o llogar-se un lloc que sigui molt més íntim, i que jo m'imagino que si venen a la Nau, doncs també és per aquesta solera, no? Jo tinc amistat i els coneixo els tres, i la veritat és que, bueno, el que més coneixo és el Santiago Serón, que tinc una bona amistat, i estic segur de que part de... Vull dir, si bé és part per això.

0: El Mononion, que també l'hem vist actuar dalt de l'escenari de la Nau, i ara deies aquesta solera, no? Què t'agrada més a tu de la teva feina? Potser també aquesta relació... Al final s'estableix una relació propera també entre músics, que potser és un dels motius pels quals, per exemple, doncs, venia a l'Auxerón, deies, no?
1: Què és el que més m'agrada de la meva feina?
0: Sí.
1: Buf, home, al final el que més m'agrada és viure d'algú que m'agrada, i em refereixo de no la feina en si, del mail que contestes o la trucada que fas, sinó el despertar-te cada dia saps allò de transvestir-se, no? No, però bueno, això li passa a moltíssima gent,
0: sí, sí.
1: Que es desperta al matí i que s'ha de posar,
0: sí, sí.
1: De posar un traje, un tal, un qual, o ha de prendre una actitud que potser no seria la seva, i quan acaba la feina es torna a tal. Jo no, vull dir, soc qui soc i des de fa molts anys i m'agrada qui soc, per dir-ho d'alguna manera. Això és el principal, en el meu cas en concret, això és molt personal, eh? Després, el que m'agrada molt de la meva feina és que em puc gaudir de concerts boníssims, de conèixer artistes que en sóc fan, i sobretot de treballar amb un equip que hi ha gent que més, hi ha gent que menys, evidentment, perquè porten més anys o menys, però que jo tinc una amistat important en part del meu equip. Mm-hmm. Important, vull dir que passem els Nadals junts.
0: Que fort.
1: Clar.
0: Uau.
1: Fins a aquest punt. Clar,
0: uau,
1: clar,
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar.
0: Sí, no?
1: Amb el mateix Alan, que tu coneixes bé,
0: sí, sí.
1: Jo passo tots els caps d'any a casa.
0: Que bé, quina meravella.
1: Clar, per això vull dir que després construeixes...
0: Se'l nota content, també, l'Alan. Bueno, és que és molt maco.
1: És molt maco, l'Alan, és molt maco. Però clar, construeixes aquesta relació, no?
0: I un mal dia a la teva feina, què és?
1: Pues un mal dia és quan les coses no funcionen. Quan, perquè hi ha dies que les coses, per lo que sigui, no funcionen. És a dir, quan són coses que funcionen normalment, que dius, però com pot ser? Però bueno, pues no arriba no sé què, tal i qual, aquest et cancela, l'altre no sé què, s'altre... A veure, el pitjor dels que ens dediquem al directe és quan se't trenca... Avui la PEA no sé quantos, o l'aire condicionat, una tonteria com l'aire condicionat, com se t'espatlli l'aire condicionat, o els lavabos, o... Això són moments molt crítics, perquè nosaltres hem tingut... S'han espatllat els lavabos 10 minuts abans d'obrir portes per 500 persones.
0: Mm.
1: I ara què fas?
0: Solucions...
1: Surs al micro i dius, escolta, avui tothom que no pixi, sisplau. Clar, vull dir... no, doncs has de trobar la manera de que allò funcioni. Has de trobar la manera. Has de trucar, evidentment, a algú dos anys i posar-te tu i aprendre tu com arreglar un lavabo.
0: També,
1: Home, tu diràs.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I que
1: sí.
0: Et cancel·lin un bolo, també deu
1: bueno,
0: ser...
1: Bueno, que et cancel·lin un bolo, sí, sí, sí, és una feinada, és un tema, sobretot per nosaltres, No tant, potser, el que també té una programació de discoteca, perquè tal, sinó perquè per nosaltres, clar, és un dia d'on... Clar, tu tens... Depèn de quan t'ho cancel·lin. Aquí el quid de la qüestió és amb quin marge.
0: Uh-huh.
1: Si és en dos dies, fatal. Si és en un dia, pitjor encara. Si és en un mes, encara pots buscar algo, però ja tu has de muntar tu. És a dir, un promotor que ven entrada d'una gira no et llogarà la sala un mes abans, te la llogarà, com dèiem abans, clar. Un any abans o tal. Llavors és aquell moment on nosaltres aprofitem, també és cert, que aprofitem aquests moments per fer concerts gratuïts, de gent que coneixem, tal, i hi ha que surten molt bé, i vull dir que bé, ens espavilem, tu, que ja et dic que allò del programiques tampoc... T'espaviles.
0: Però una pregunta també, i continuant també amb el... Bueno, al final, la quadratura financera, que és prou important, és bàsica per una sala, si no, no es podria continuar amb la seva activitat. Com, per exemple, aspectes com l'augment dels costos de producció, jo què sé, la inflació. O sigui, només la vostra factura de la llum ja deu ser guapíssima, saps?
1: Maca, sí.
0: O sigui, la factura de la llum, això, el que deies, l'aire condicionat, els preus de les gires, també potser venen artistes internacionals i ha augmentat també el cost de on dormen, on mengen, per tant, entenc, augmenten els seus catxets, no? De quina manera tots aquests moviments repercuteixen també a la sala, no? Que al final són augments de costos per també vostre, saps?
1: Tot repercuteix a la sala. A la sala al propi públic que ha de venir i que ha de consumir i que s'ha de pagar una entrada. Jo els catxers, per exemple, sí que no vull dir, m'entero perquè tal, però no és el meu tema perquè jo no els pago aquests catxers, els paga el promotor. Però sí que el promotor, doncs, a lo millor diu, doncs, anem a una altra sala més barata o no farem aquest, mira, perquè ens costa no sé què i no ho acabo de rentabilitzar, aquest any no farem Barcelona, farem només Madrid o no passem per Espanya. I, clar, després, evidentment, també et trobes que en aquest món et trobes de tot, perquè no li afecta de la mateixa manera la inflació a un americà que a un noruec, que a un francès, que a un... Llavors, bueno, això també ho has de veure des d'aquest punt, no? Perquè hi ha qui ve i sembla que no, que la vida tal o... Llavors, bueno, sí, ens acaba afectant, evidentment que ens acaba afectant, però amb això hem de jugar, no? Vull dir, jo ara que veig que la inflació puja, no sé què, les guerres, no? I totes aquestes històries, també hi peno. Evidentment, el primer que hi penso és en tota aquesta gent que han mort, pobres, no? I vull dir que és un desastre. Però, clar, al final acabes pensant també amb el teu, no?, amb el teu nicho, i dius, ostres, totes aquestes inflacions, al final, què hi farem amb tot això, no? On arribarà? Com ens penalitzarà a nosaltres? I segur que ho farà.
0: I quina és la manera de fidelitzar un públic?
1: Doncs no t'ho sabria dir realment. Jo et puc parlar... Em parles des d'una sala o com ho fa un artista?
0: Des d'una sala, sí.
1: M'imagino. Sí, jo m'imagino que és fent... nosaltres el que fem a la nau és que fem aquesta premissa des del bon principi, és treballar amb la... ja sé que és un tòpic, però amb la màxima il·lusió possible. I buscar, sempre ho he dit jo, buscar aquest equilibri que de vegades no... d'altres sí que és fàcil, però de vegades que no, què és? Qui ha de sortir content de la nau? Ha de sortir content l'artista, el promotor, el públic i la gent que hi treballa. Que això és important. Mm-hmm. Mantindre aquest equilibri, això no és fàcil. Això és com una mena de quimera, no? Que jo crec que és bo tindre-la allà, com a objectiu. Que arribes, vale, que no arribes, però que no el perdis com a objectiu. I jo crec que amb aquesta premissa... pues és quan arribes, ja a mi, t'ho dic de debò, hi ha molta gent que em felicita. Hòstia, vaig a la nau, i que bé, i la gent de la barra, i que estic super a gust, m'encanten... I a mi em fa molt feliç, evidentment, això, no?
0: Bé, jo t'ho puc assegurar, perquè un dels motius també pels quals nosaltres fem l'Acústicament Fest és perquè ens hem sentit molt ben tractats, molt ben cuidats, i també per la qualitat del so de la sala. I de les llums.
1: Sí.
0: O sigui, la sala se sent molt bé.
1: Sí. Molt bé. No t'enganyaré.
0: Sí.
1: Molt bé. La sala té una qualitat de so que és d'estudi de gravació, realment, no? Després ja té aquesta mida, no?, que et permet un artista que potser, no?, que ja té un nom, no? Home, evidentment no estem parlant de Bruce Springsteen, no? Estem parlant d'artistes ja mitjans i tal, que els tens molt a prop, no? I aquest poder gaudir d'aquest concert, hi ha molta gent que toca a la nau i que després toca un festival o toca a una altra sala més mainstream, i que ja l'experiència, m'ho ha dit molta gent, l'experiència evidentment és totalment diferent. També nosaltres tenim una infraestructura tant de llums com de PEA, és a dir, bàsicament, los euros que hemos pagado, pues, les factures, ¿vale?
0: I ara la pantalla...
1: Clar, perquè al final tot això és un... Això és com els cotxes. És a dir, oi que no funciona igual un Mercedes que un no sé quantos? Doncs, bueno, això és el mateix. És a dir, si et compres la PEA cara, aquella bona, que no sé quantos, les llums... I tens, evidentment, operaris que tenen aquest nivell, i tot és d'aquest nivell... Pues al final, no?, et surt un concert d'X nivell.
0: Totalment, i així és, i així el podrem repetir, doncs, el proper dia 28 de maig. Gustavo, m'encanta que hagis vingut a explicar una mica, doncs, la teva feina, una mica més la sala. Ara, avui, per exemple, què et queda per fer? Avui què faràs?
1: Ui, avui em queda encara. Sí, sí, sí. Ara, bueno, de fet, quan m'has trobat allà esperant a la sala, sí, estava contestant al pato i tal. Ara, probablement, doncs, dini amb un altre soci de la nau, el Dani, que el coneixes
0: el
1: perfectament.
0: Dani, el Dani, tant.
1: I llavors, doncs, seguia amb mails, amb trucades. De fet, avui pujo a casa, perquè jo no visc a Barcelona, i vaig baixant molt i tal i qual, i només dir-te, jo tinc dues horetes i mitja de cotxe. Me les passo al telèfon.
0: Ja.
1: La gent em diu, hòstia, conduce con cuidado, No et dormis? Dic, no, si vaig al telèfon. Home, dormir-se una trucada ja seria un nivell. Però vull dir que em queda, doncs, aquesta gestió. Veure una mica el que ha passat el cap de setmana, si hi ha algú que millorar, si tal i qual, i sobretot encarar aquesta setmana que ve i parlar amb el sector tècnic, producció, programació, en fi.
0: Sí, el primer que ha fet quan ha arribat i ens hem vist ha sigut... El Pato li ja ha publicat no sé què, que encara sí, no li heu enviat.
1: Exacte.
0: I jo just li he dit, dic, li acabo d'enviar a Gustavo. He anat una mica tard, però li acabo d'enviar.
1: Sí, a més m'ha caigut el xaparrón. Sí, sí. Que mira, ara, aprofitant que estic a un medi d'abast mundial...
0: Mundialíssim.
1: Ostres, tu, el de l'iPhone és tremendo, no? No l'encerta mai. Clar, ja agafo la bici. Mira, això ho vull aprofitar per fer aquesta crida, a veure si li passa a tothom, no? Vull dir, jo miro i allà no fica que plou.
0: Ja.
1: Però després em cau el xaparrón del segle a sobre. I bueno, no, mira...
0: No, si estàs mulladíssim. A partir d'ara, espai de denúncia aquí a la Barrera del So, també, queixant-se amb els iPhones, que realment, no sé, és que anunciava doncs, un temps normal i ha caigut un plujón que al·lucines. Gustavo Guillamet, moltíssimes gràcies per haver vingut avui.
1: Gràcies a tu.
0: I gràcies per tractar-nos també.
1: Gràcies a vosaltres per venir i estic encantat d'estar aquí. Escolta, truca'm com vulguis.
0: Doncs ja tornaràs, eh? I em vas explicant més coses de com funciona doncs, la indústria, que és el que intentem també explicar aquí, les professions de la música. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

Doncs això és tot per avui, però nosaltres continuarem, com sempre, explorant aquelles barreres que estan per trencar. En el camp de la música serà la setmana vinent aquí a la sintonia de Ràdio 4.